0: 4 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat a prop de la localitat de Cleón en un comboi que feia el trajecte entre Rouen i Caen. La ferida més greu és una noia de 18 anys que ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital. En l'operatiu hi han participat més de 130 bombers i diversos equips mèdics. Les proves d'alcohol i drogues fetes al maquinista han donat negatiu i la policia judicial ha obert una investigació. Les converses diplomàtiques entre Israel i el Líban s'han ajornat fins a l'octubre. Les negociacions havien de començar la setmana que ve a Roma, però els Estats Units, que fan de mediadors, n'han retardat l'inici per la complexitat del procés. Tot i això, els ambaixadors d'Israel i el Líban dels Estats Units sí que es reuniran la setmana que ve a Washington. Almenys 26 infants han mort en l'incendi que ha destruït dues escoles a Bukavu, a l'est de la República Democràtica del Congo. Segons les autoritats de la província de Kivu del Sud, entre les víctimes hi ha 19 nenes i 7 nens, i la xifra podria augmentar. Diversos alumnes han quedat atrapats dins de l'institut i alguns han mort per asfíxia. Els serveis sanitaris continuen atenent els ferits i tenen dificultats per determinar-ne el nombre exacte. L'operació sortida de trànsit per aquest cap de setmana al llarg de la Diada acaba amb 3 víctimes mortals a les carreteres en accidents diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest divendres al migdia després que aquests 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260 a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. Amb aquestes ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit.
1: Catalina!
2: M'agastaràs el nom?
3: Oye, abuela.
0: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Leñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Cannes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què avi i neta fan el dol en el film.
4: Jugant, decideix com assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Esports, el Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar el Quitzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors del Barça. La final serà diumenge a les 12 del matí contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana el Girona 95, Joventut 84. El president del Barça, Joan Laporta, marca com a objectiu els 4 títols de la temporada. Ho ha fet en l'ofrena al monument de Rafael Casanova. Diu Laporta, però, que l'equip ha de mantenir la tensió que marca Hansi Flick. I aquest divendres ha començat la 5a jornada de Lliga amb un partit. Sevilla 1, València 0. El València ha sumat només un punt de 15 possibles fins ara.
5: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació. Aquí hi trobareu més de 100.000 milions de persones, totes de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta, com aquesta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter DJ que serveix de l'altre barri, avui amb Dani Expósito al control celestial. Avui ens visita algú que està massa acostumat a que parlin d'ell com una meitat, és a dir, com un personatge incomplet. Per exemple, podria ser la meitat de Daft Punk.

0: però si diem que ens visita la meitat de Faemino Cansado, potser ens hi apropem una mica més.
1: Quería comérmelo y no me dio ni un cacho el tío. Digo, pero ¿por qué te lo comes todo? Dame un cacho.
2: ¡Mayotote!
1: Que estoy en la flor de la edad y necesito proteína. Dame un cacho de
2: ese mayotote.
1: ¡El
2: mayotote! ¡El mayotote! ¡Era yo! ¡Yo era el mayotote! No esperaba la cara, pero era yo.
0: Ho sento, però no, perquè avui ens visita a l'altre barri la meitat de Martes y Trece, que inicialment eren un trio i ara són dos.
3: Nos encontramos en un centro comercial para hacer la prueba de las pastillas del doctor Swatch para el desarrollo de la inteligencia artificial. Señora, por favor, ¿estaría usted dispuesta a hacer las pruebas de las pastillas del doctor Swatch para el desarrollo de la inteligencia?
0: José Mayuste, benvingut a l'altre barri, com estàs?
4: Hola, molt bon dia, com esteu? Encantat d'estar aquí a l'altre barri.
0: No ets José Mayuste?
4: No, soc José Mayuste. I tampoc he intentat ni imitar la seva veu, no?
0: Doncs no sé, potser hi ha hagut algun error de guió aquí. Em sona molt la teva cara. Com explicaries als oients qui ets?
4: Jo qui sóc? Sóc un bailet d'aquí de Barcelona que em defineixo a mi mateix com un pur peató. No tinc pretensió de molt més. I em dedico a l'humor des de fa 20 anys, per lo menys, juntament amb el meu company Esteban Navarro, o sigui que sóc el Xavi Daura.
0: Ah, clar, per eliminació, llavors és la meitat de Venga Monjas.
4: Exacte, aquest sóc jo.
0: Perdona, per aquest inici, per les confiances, és que hi ha hagut... Parlarem amb l'equip de guionistes de l'altre barri que no...
4: Clar, per un moment he pensat, potser el José Mayuste ja està a l'altre barri i aquest era l'acudit, però he pensat, no, està viu aquest tio, no?
0: Sí, totalment viu. A l'altre barri hi ha altres persones. A una d'elles li hem demanat que et faci una rebuda especial.
5: Se pega una hòstia que se mata y se queda colgado de los pies. Se resucita... Llega a las puertas del cielo...

0: el que potser dels que més admiro, per no dir el que més. O sigui, per mi és l'autèntic papa, com estava cridant ell. Ell és el papa.
1: Sí, segurament.
0: No com a pare, sinó com a papa. Com a papa de Roma, que per la porta a Soma, saps?
1: O sigui, tu ets el devot d'una religió on ell és el líder.
0: Totalment.
1: No? D'alguna manera.
0: Sense dubte. Sí, no sé, és una força de la naturalesa, el Pepe Rubianés. Mm-hmm. I em feia molta gràcia. Ara s'estava escoltant aquest bloc que era com que parlava del cel, no?
1: Sí.
0: Però a mi feia especial gràcia el bloc que parla de l'infern, que parla com si ell fos el dimoni. I el tio diu... Me mandan lo peor de lo peor. Com que el dimoni està com ratlladíssim perquè... Clar, al final el que li arriba a ell és la pitjor gent, no?
1: Clar.
0: Lo peor de lo peor. Mira esa caldera, está rota. Mira esa caldera, está cagada.
1: A la part final de l'altre barri, que normalment sortim de festa amb morts, intentarem buscar-lo, a veure si el trobem per allà, el Pepe Rubianes, que segurament s'ho deu estar passant...
0: Bueno,
1: bé o no?
0: Un exemple, per mi és un exemple tant de l'estil de comèdia que hi feia com de l'estil de vida que portava, perquè molt tenir exemples de gent a la que li ha anat molt bé i ha fet molt bé la seva feina i de gran talent, que no s'han deixat portar per aquest mamoneo, que també és normal, vull dir, tampoc és que estigui aquí jutjant, però... aquest mamoneo com de més diners, més fama, més tal, sinó que el Pepe Rubianes era com un tio molt, molt transparent, molt de... Jo sóc així i tiro amb això i, de fet, l'única feina que li van oferir a la tele, que jo recordi, era... O sigui, l'única feina que se sortia una mica de lo que ell feia era lo de Màquina Baja.
1: Mm-hmm.
0: I va durar poquet perquè ell mateix en entrevistes deia és que em feien llevar molt d'hora, no? Yeah. I llavors és com, si jo puc estar fent el meu show, que a mi m'agrada, i estar-lo fent aquí, la gent va venint, si jo puc viure bé amb això, ja per què més?
1: Mm-hmm. Som a l'altre barri, amb en Xavi Daura, que un home que ens va descobrir que en aquesta sintonia tan mítica que hi gairebé com Pepe Rubianes hi havia algú fent fuetades.

0: És tan hit, aquesta sintonia d'informe setmanal.
1: És increïble.
0: És una cosa. Sí, i mires, sí, viatjant el temps cada vegada que...
1: És èpica.
0: Que l'escoltes.
1: Totalment. Això era... Això és, se'm va ocórrer de petit amb ma germana.
0: Ah, sí?
1: La tonteria aquesta de l'àtico. Bueno, és el record que tinc, eh? De... Sí. De, perquè ma mare era molt de mirar informe setmanal. I, bueno, teníem una miqueta la conya de que això era com un... Bueno, el gest era com de fuetada, no? I, hòstia, de fet, va ser de les primeres coses que es van fer virals de Venga Monjas, i hi ha una anècdota bastant curiosa, que és que quan l'informe setmanal van fer 50 anys, crec, mm-hmm, crec que complien 50 anys o 40, però un d'aquests programes especials de tot de la història d'informe setmanal, no sé què, ens van demanar de que enviéssim una salutació en vídeo, i l'Esteban i jo, pues res, vam gravar una salutació, vam ensenyar el làtigo, tal, no sé què, i res, una cosa que d'aquestes que fa gràcia i ja està. Després es va emetre el programa i a través de Twitter vam descobrir que les úniques salutacions en vídeo que van haver-hi en el programa especial d'Informe Semanal van ser la nostra i la de la reina Letícia. Oh. I el community manager d'Informe Semanal ens va citar els dos personatges, diguéssim, en el mateix tuit, com en plan... Estos son los dos grandes saludos.
0: Las dues Españas, ¿no?
1: Que resumen los 50 años de Informe Semanal.
0: Una altra feina teva que vam descobrir és quan et vas convertir en Briel,
1: també. Bueno, és el mateix, sí.
0: És una mica el mateix
1: onda,
0: d'aquesta cançó.

0: Això també és un dels grans moments de la història de Venga Monjas, aquest fals documental. Bueno, dic fals documental, però no s'ha comprovat que no sigui cert, no? Que,
1: qui sap?
0: Que hi havia en Briel, que s'assembla molt amb tu, per ser... Sí.
1: Durant molt de temps a la Wikipedia de M83 posava en Briel com a membre del grup. Sí. Ara crec que ja no hi és, però durant molt de temps hi havia algú que anava actualitzant-la com escrivint Briel, i després suposo que ho borraven i tornava.
0: Si algú no sap de què va, que busqui M83, Midnight City, Venga Monjas, i no explicarem el gag, perquè ara mateix a mi m'agradaria no saber res per tornar-ho a veure i tornar a al·lucinar i riure com vaig riure quan vaig descobrir allò. El secret que hi havia al darrere d'aquest riff, d'aquest moment musical tan reconeixible d'aquesta cançó de M83. No es van posar en contacte amb vosaltres, no, el grup?
1: No. Tot i que a bastants concerts que hi ha hagut per aquí, sempre ens enviaven fotos de gent que anava amb pancartes de Briel al concert. Que això em feia il·lusió, perquè deia, hòstia, potser algun dia aquest grup, diuen, sempre que venim a actuar per aquí, hi ha com una cosa rara, que ens reclamen una cosa que no entenem.
0: Crec que són una mica antipàtics.
1: Ah, sí?
0: Crec que tenen fama una mica de... Vaja. No sé, jo recordo veure'ls en directe i que no dèiem gairebé res al públic.
1: Vaja.
0: El típic grup que no vol... Però segur que ho han vist.
1: Sí.
0: Segur.
1: Sí, sí. Això vol dir que ho han vist.
0: Sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: estan
0: sí,
1: així tan callats, vol dir que diuen no volem dir res perquè no, perquè no es faci més gran, això.
0: Si et dic L'altre barri i a la vegada et dic una sèrie mítica de televisió, a tu...
1: Estàs parlant de gent del barri?
0: Sí, parlant de gent.

0: Xavi Daura, portem 13 minuts de programa i jo crec que ja ens hem patat tota la televisió de finals dels 90 o de mitjans finals dels 90, no? Martes i 13, Rubianes, informe semanal, gent del barri, no?
1: Gent del barri, una cosa... Jo recordo dels 80.
0: Dels 80, sí, és veritat. Sí. Però es va allargar molt, això.
1: Sí, no? Crec que és d'aquestes sèries angleses que duren, això, com 50 anys, com l'informe semanal, no sé. La veritat és que la sèrie en si no la controlo en absolut. Però per mi és com d'aquests primers records de quan encara potser era un bebè, de que a casa la meva àvia, recordo que era a casa la meva àvia, potser era allà, però recordo que era com la típica sèrie que mirava la meva àvia, no? Com que enxufava, i me'n recordo de les imatges de la cançó, que eren com una vista aèria de, crec que de Londres, o del lloc on figura que passa la sèrie. I això és un dels primers records que tinc, no sé, en pantalla, de quan era, bueno, no sé, abans de tenir consciència.
0: El Dani Exposito ens diu que sortia al riu Tàmesi, al mapa. Sí. Per tant...
1: Gent del barri. Gent del barri. Recordo la veu que deia, sí, gent del barri, que és EastEnders.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no té res a veure amb gent del barri.
0: Res. Bueno, però potser m'agrada més gent del barri.
1: A mi també, sí, és una bona traducció.
0: Sí, sí, sí. Doncs som a gent del barri, per tant, parlarem de llocs, i ara el que farem és el que fem habitualment, que és fer un viatge a través de llocs, des del més gran fins al més petit, i això vol dir que comencem les espècies d'espais.
2: Espècies d'espais.
3: Per allà en la prehistòria van tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats.
0: Ara jo aniré dient noms d'espais i tu m'has de contestar una mica el que et vingui al cap.
1: Val.
0: Pots contestar amb una frase, amb una paraula, amb un altre concepte, amb una reflexió.
1: Amb un soroll.
0: Amb un soroll, sí, amb un gag, amb el que tu vulguis. Començarem per l'univers, però posarem una cançó relacionada amb l'univers i també relacionada amb l'univers Venga Monjas.
4: Los de

0: Quan el Joe Crepúsculo va passar per aquí, per l'altre barri, va dir que aquesta era una de les cançons seves que més s'estimava. Tota aquesta energia. No sé si és pel videoclip.
1: Pues mira, no ho sé. Tinc el record com de que el tio tenia bona sensació del videoclip que li vam fer, que va ser la primera vegada que algú comptava amb nosaltres per fer un videoclip, i és veritat que a mi em sembla una cosa bastant amateur, la que vam fer. És com un videoclip bastant sui generis, estrany, que jo mateix, si jo Crepúsculo digués no m'agrada gens aquest videoclip, jo mateix diria ja.
0: Ja t'entenc.
1: Però crec que li té bastant de carinyo. Igual que l'Esteban. L'Esteban també és molt defensor d'aquest videoclip.
0: Sí, sí.
1: Jo, en canvi, és com... Bueno,
0: ara el faries diferent.
1: Reconec algunes coses que milloraria. Mm-hmm. Però té la seva gràcia. És que a l'inici del videoclip té com una d'aquestes intros parlades que em semblen una miqueta... Ja em sembla incòmode, un videoclip amb una intro parlada. Però bueno, vam decidir fer això. I no sé què va passar, que no vam gravar bé el so o alguna cosa així, i ens vam haver de doblar. Amb la qual cosa, ja com una...
0: Ah, sí? Ah.
1: És com una cosa raríssima, incòmoda. O sigui, és com un so que no quadra, saps, amb la realitat. Mm. I és veritat que li dona un punt que pot ser graciós, però no era intencionat, no?
0: Perquè ara que heu fet 20 anys amb Venga Monjas, quan mires els primers vídeos, que els fèieu amb una càmera i el que durava la cinta, sí, no? I podíeu gravar només aquell minut o 5 minuts, no?
1: Sí.
0: Que eren, no?
1: Gravàvem amb una Casio, una càmera de fotos que tenia l'opció de vídeo, i res, això, tenia un espai de 5 minuts de vídeo. Llavors li donàvem a gravar, fèiem les nostres tonteries i llavors anàvem a l'ordinador i volcàvem les imatges i llavors després tornàvem a gravar i així tota la tarda.
0: Però suposo que ara els mires i no penses, ai, que amateur, o sí?
1: Els primers Venga Monjas, home, sí que són amateurs, però d'una manera molt... molt xula, jo crec. Com que a mi m'agrada aquest, aquest... De fet, el moment que vam canviar de càmera, vam fer l'upgrade, em va fer bastanta ràbia, perquè vaig dir, hòstia, l'autèntica càmera bona és aquesta càmera de merda.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que la vam jubilar simplement perquè es va trencar.
0: Clar.
1: Però si no haguéssim continuat tot el que haguéssim pogut.
0: No, si ara volguessis trobar el filtre exacte per recrear, sí, allò que feia al principi, no podries, de fet, segurament.
1: Sí, bueno,
0: es notaria.
1: Sí, es notaria segur. Segur. És una d'aquestes coses que la IA no podrà replicar. L'amateurisme aquest dels inicis de Venga Monjas.
0: Seguim amb aquest joc dels espais. Univers. Si et dic l'univers, a tu què et ve al cap? Quins...
1: A mi em venen pampallugues, no? Com llumetes, no? Com... L'univers, els bububobs, potser, no?
0: Ah, ja. Després els sentirem, els bububobs. El món.
1: El món... Al món em venen al cap un munt de possibilitats. Un munt de possibilitats. Un munt de llocs. Per exemple, Montserrat. Montserrat està en el món, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I el mateix que Tòquio, no? O sigui, hi ha una mica de tot en el món.
0: Per exemple...
1: També em fa una mica de por, el món.
0: Molta?
1: Una mica. O sigui, jo sóc més de l'equip de... L'equip optimista, que cada cop és més difícil, però soc més de l'equip optimista de dir, bueno, hòstia, som molta gent i jo crec que hi ha molta gent que només volem fer el bé, com si diguéssim, o per almenys portar-nos bé entre nosaltres, no? I llavors soc més amb aquesta esperança. Però bueno, jo què sé, és veritat que poses la tele i és tot el contrari.
0: En aquest món hi ha Europa, per exemple.
1: Mm-hmm.
0: Europa, què?
1: Europa em genera bastant de respecte, em genera... bueno, aquesta... Ara mateix aquesta... És just el que deia, no? Que aquest flaire com de superioritat que et fa una mica de por, que dius, hòstia, no, hem d'estar aquí de bon rotllo, no? Com... Però sí que hi ha una cosa així una mica estirada, no? De cuidado amb Europa, que ara... Ara potser només ens quedem els autèntics europeus i els altres se'n van a la merda. I això fa una mica de por, la veritat.
0: Espanya.
1: Espanya, per a mi, és el territori en el qual jo viatjo per feina i per plaer. Però sobretot el relaciono amb gires, amb les gires dels espectacles i tal, i m'agrada molt voltar per Espanya, perquè és això, o sigui, en un període de 9 mesos o 8, que és el que sol durar les gires, veig coses tan diferents com, pues jo què sé, Euskadi, o després me'n vaig a Còrdoba, i saps, i vas veient com el... Perquè clar, tu al final tens una relació amb el públic, i vas veient com, el, com els diferents llocs, les diferents maneres de ser, diferents tarannàs, i també com diferents arquitectures, o diferents... No sé, és un em sembla un lloc tan variat que m'agrada molt.
0: Un lloc on també hi ha les Canàries. Ella ja...

0: la graciosa de Quevedo, no sé, tu i les Canàries, quina relació teniu?
1: Bueno, jo sóc un enamorat de les Canàries. És... De fet, estava pensant en això mentre estava dient lo de tot el territori espanyol, que les Canàries em sembla com aquesta espècie d'excepció rara que quan viatges allà et dones compte que és com si fos un món paral·lel en el que... O sigui, en el que notes que això encara estàs a Espanya, però a la vegada no és realment... O sigui, és una cosa molt, molt diferent i molt bonica, no sé. Jo sóc un enamorat de... De fet, aquesta cançó, ja que abans estàvem parlant de videoclips, el videoclip d'aquesta cançó l'ha dirigit un amic nostre que es diu David Pantaleón, que és un immens director de cine que per Venga Monjas ha significat molt, sobretot als inicis. Va ser un tio que ens va donar unes ales increïbles, el vam conèixer allà a Canàries i ens va donar moltes ales creatives. És un tio amb una creativitat increïble i molt xulo. Bueno, aprofito per mencionar-lo per si algú vol, algú que escolti això vol investigar sobre David Pantaleón. És molt xulo el que fa.
0: Home, la veritat és que la cançó l'he posat com a una cançó que representa un artista canari que actualment, perquè sabia això de la teva devoció per les Canàries, hagués pogut posar el Guinxo com a artista també canari i he posat Quevedo perquè ara mateix ho està petant i mira, tenim un
1: sí,
0: enllaç.
1: Sí, ja ha hagut una pepita d'or.
0: Sí, sí, entre Quevedo i Venga Monjas. Seguim amb aquest joc dels llocs, aquí amb Xavi Daura. Catalunya. Quin arrelament tens a Catalunya?
1: Catalunya és la meva terra, la meva família, no sé, les arrels. Jo sóc també un gran enamorat de Catalunya, que de fet em sembla que té un... No és tant com les Canàries, però té alguna cosa similar de dir, hòstia, realment sí que és veritat que hi ha una sensació de... Això no és realment...
0: Espanya.
1: El flaire espanyol aquí no és realment el que es respira. I m'agrada molt que hi hagi aquesta també diferència i, no sé, per mi Catalunya és això, penso en la meva família, bàsicament.
0: I Barcelona?
1: Barcelona, semblant, Barcelona per mi ja és la meva vida personal, o sigui, em pensaria en mi com a individu, jo m'identifico molt amb Barcelona. De fet, moltes vegades hi ha la idea aquesta de mudar-se a Madrid perquè allà hi ha més feina i tot... Per el que jo faig és una miqueta més... Hi ha moltes més ofertes, però sempre em resisteixo. Sempre estic allà dient, buah, si puc aguantar una mica més aquí a Barcelona i que em segueixin sortint coses i tal, prefereixo mil vegades viure aquí.
0: I ara un espai més petit, com podria ser la teva habitació?
1: La meva habitació, quina, concretament?
0: Perquè, tens moltes habitacions.
1: Clar, si dius habitació... Penso en la meva habitació de casa amb uns pares, per exemple.
0: Ah, doncs sí.
1: I...
0: Segurament hi ha més històries...
1: Perquè ara mateix la meva habitació la comparteixo amb la meva parella, sí. El nostre dormitori, concretament. Però la meva habitació, per mi, individual, és la de casa amb uns pares, on he viscut tota la meva adolescència.
0: Com era? Com era aquella habitació? Quins pòsters hi havia?
1: Ah, bon tema. Jo era un obsès dels pòsters, de fet. Era com que no podia deixar cap centímetre de paret sense pòsters. I, de fet, vaig arribar a empaparar el sostre.
0: El sostre, també?
1: Amb còmics. De sobte vaig dir, hòstia, per què ningú... Perquè els pòsters sempre van a la paret, però no s'aprofita el sostre, també. I va haver-hi un dia que vaig començar com a posar còmics per tot el sostre i va haver-hi com aquesta situació dels pares dient, però què collons estàs fent? I jo era com, no, això no para, eh? Això... I els pares, però què collons? Saps com de... Però per què? Saps com... Que ja és com... Ni tan sols em ficaré en aquesta bronca perquè... Sé que sortiré perdent,
0: saps
1: com?
0: Sí, que has de triar batalles, no?, amb els fills, i aquesta ja la deixo córrer, no?
1: Sí, i de pòsters recordo molt el tipus Tarantino, aquesta cosa, bastant típic, no?, d'adolescent dels 90. Tarantino, el Club de la Lucha... Sí, alguna cosa rara, també, perquè me'n recordo que comprava revistes de cine i venien... cartells de pel·lícules, així com que ocupaven tot un full, I el que feia era retallar-ho i penjar-ho. Mm-hmm. Però moltes vegades ho penjava cartells de pel·lícules que realment tampoc m'agradaven tant. Simplement estava com planant la paret de... Jo què sé, recordo coses com La niña de tus ojos, com una pel·li que dius, això no... És una pel·li amb la que no em reconec en absolut, ja. I estava allà penjada. Uh-huh. Ara tot això, afortunadament, ha anat fora. Ara ja. Ja no hi ha res d'això.
0: Però es manté l'habitació allà, de tant en tant hi pots dormir...
1: L'habitació, sí, mira, de fet, cada 5 de gener vaig allà, perquè el 6 és...
0: La nit de Reis.
1: Exacte, la nit de Reis vaig allà per despertar-me allà, normalment fent això, el dia de Reis ens agrada estar tots junts, i és l'única nit que dormo a la meva antiga habitació. Dormo bastant incòmode, perquè el llit és molt petit, no sé. Però ara mateix meus pares l'estan habilitant perquè hi puguin dormir les meves filles. Ah. Perquè jo ara estic esperant...
0: Bessonada.
1: Estic esperant bessonada.
0: Buah!
1: Llavors...
0: Felicitats.
1: Gràcies. La meva germana va tenir la seva filla fa un any exactament, i ara doncs, passarem a ser tres, o sigui, d'una neboda a tres cosines, diguéssim. I meus pares estan habilitant l'habitació, bueno, no sé com ho porten ara, però m'han dit que estan preparant perquè puguin anar a dormir les tres cosines.
0: Que bé, que bé, que bé.
1: I tinc molta curiositat.
0: Parlant de records d'infància, no sé si aquest soroll et porta a algun lloc.
1: O... Sí, el soroll de l'intermitent.
0: Sí, això mateix.
1: Això, perquè no sembli super raro, poso un context que prèviament em veu demanar...
0: Sí, des de l'altre barri prèviament ens posem en contacte amb els...
1: Em veu demanar algunes informacions, perquè si no sembla una entrevista una mica massa telepàtica, no?
0: Sí, no. Sabem tot de tu, t'hem llegit la ment, no? Aquí a l'altre barri tenim poders, però tant...
1: I em veu preguntar per un so de la meva infància, i vaig pensar, no sé, el soroll d'una intermitent, perquè em recordo el cotxe de mons pares, de so de l'intermitent, que ja és una cosa que ja no escolto tant, però venint amb taxi cap aquí avui he sentit l'intermitent.
0: El mateix,
1: I he pensat, pues segueix a venir. Saps? Jo pensava que era una cosa que estava extinta. I no, segueixen havent aquest tipus d'intermitents que sonen així, vull dir, crec que no és tan estrany.
0: Tu condueixes o no?
1: No tinc carnet. Ah, clar, em fa bastanta vergonya ja aquestes alçades de la vida.
0: Home, ara que...
1: Ara que seré pare.
0: Ara... La teva parella sí, però... Clar, perquè si no...
1: Ella sí, però ara mateix just s'ha hagut de vendre el cotxe. O sigui que... Ara mateix som una parella sense automòbil.
0: Us estalviareu dues cadiretes. Sí. No? El transport públic pot arribar a molts llocs.
1: Sí, clarament. Ara veurem a veure com funciona
0: tot. Si no, com que estàs forrat, no? Si no pots demanar un xòfer, no? Venga, monjas, suposo que heu fet molts diners, no?
1: Sí, home.
0: 20 anys.
1: Jo, ara mateix, ens acabem de mudar a una mansió.
0: Som-hi amb les preguntes metafísiques. On voudrait
2: vivre. Preguntes metafísiques.
0: Sempre fem les mateixes dues preguntes per començar aquest espai. La primera és, si ara tornessis a néixer, jo crec que una persona que està a punt de ser pare, doncs crec quina... Em puc imaginar quina resposta em donaries, eh? Però si ara tornessis a néixer, voldries tornar a fer exactament el mateix i ser el mateix i arribar fins aquí, d'aquí a uns quants anys?
1: I arribar fins a aquest programa.
0: Sí,
1: avui,
0: tot completament igual. Sí. Tornar-ho a viure tot. O a començar una altra cosa totalment diferent?
1: No, o sigui, faria el mateix.
0: Sí.
1: A mi la meva vida m'agrada molt. He tingut... O sigui, no és que m'hagi anat sempre tot bé. O sigui, també he tingut èpoques dolentes o moments així més baixos, però també m'han servit per després valorar els que m'han anat millor després. O, saps? Vull dir que tot plegat ha sigut un aprenentatge del qual jo disfruto molt recordant. Mm-hmm. I sí, la veritat que a vegades ho penso i jo sóc un gran amant de la meva pròpia vida. Mm-hmm. Estic molt content de com...
0: Això no ho pot dir tothom, eh?
1: No, mm-hmm. Ja sé que és una cosa bastant privilegiada i jo la relaciono molt amb que des de molt petit, com a mínim des d'adolescent, jo ja estava... picant, en plan, gravant vídeos, fent el burro, expandint aquesta creativitat que, per sort, mons pares sempre m'apoyaven, com si diguéssim, o sigui, no hi havia... Casa meva no era com aquesta cosa de, bueno, a veure, o sigui, dedica't a una cosa més real o més seriosa o més tal. De tant en tant sí que és veritat que hi havia com aquesta cosa de, escolta, què? Quan me recordo, sobretot quan vaig acabar la carrera, de dir, bueno, i què? Ara què? Perquè això que fas dels vídeos de Venga Monjas està molt bé, però s'haurà de viure d'algú, no? I jo era com, oh, sisplau, una mica més.
0: Confieu,
1: que això sí, crec sí. que... Llavors, una combinació d'això, de treballar la creativitat des de molt petit, amb una combinació amb la sort, mm-hmm. dir, pura sort, perquè hi ha moltes coses de la vida que jo dic, hòstia, això podria no haver sortit, podria no haver conegut aquesta persona o tal, i de sobte d'una manera bastant atzarosa ha arribat sempre a bon port. O ja et dic, a vegades no ha arribat a bon port algú, però també ha servit com per dir, bueno, doncs ens hem passat bé fent-ho mm-hmm. i ja està, i valia la pena provar-ho, saps? Vull dir, no tenia més història.
0: Reencarnació en un animal, si haguessis de reencarnar-te.
1: En un gat.
0: En un gat, i si et dic un arbre, diries un ametller, potser?
1: El mendrero de Doraemon, sí.
2: Fichuca, madre mía, pero qué guapa que eres.
3: Es un ángel, tío, es un ángel.
4: Ojo, peña, que ya florece.
2: ¿Eh? ¿Qué?
3: El almendrero, no me jodas que sea.
2: ¿El almendrero?
4: ¡Sí, el rosa, almendrero, tío!
2: ¡Que estamos en primavera, ya!
4: Pero no es un cerezo.
3: Cállate, esto es almendrero, tío.

0: És un dels hits de Venga Monjas, eh? Suposo que és una de les coses que més us demanen, no? Sí. Els shows, això.
1: Els shows que hem fet l'Esteven i jo cantant, sempre arrenquem amb aquesta cançó. Ah. És, per mi és una meravella, que és, una, és obra totalment de l'Esteven, eh? Això s'ha de destacar. I és una meravella poder sortir amb aquesta potència, perquè per mi és com aquesta cosa de sortir a l'escenari. Amb això em dona la sensació que, com a mínim, durant 15 minuts tens el públic atent. De dir, hòstia, això que acaba de passar al principi... Saps, la cançó dura potser un minut, però com a mínim com aquesta cosa de... Uah, durant una estona els tindrem atents perquè ha sigut una bomba, això, d'entrada.
0: Què li diries al teu jo de fa 20 anys?
1: Mira, doncs el jo de fa 20 anys just estava començant a fer Venga Monjas.
0: Per això.
1: Diria, segueix així. Segueix així. No, intentaria no alterar gaire, perquè insisteixo, les parts difícils i dolentes i inclús algun fracàs, també el recordo com a coses útils. Uh-huh. Amb la qual no, intentaria no alterar gaire. El que diria potser seria... No discuteixis tant les certes decisions creatives, perquè... Realment dona igual. O sigui, l'important és passar-se bé. No... Me'n recordo com molta energia invertida en parlar amb l'Esteban de no, que això no, perquè no sé què, això no fa tanta gràcia, o ell també cap a mi, eh? Vull dir, teníem moltes vegades aquestes coses, que és normal, d'estirar i tal, i després amb els anys descobreixes que quan més dius que sí, normalment més divertit és en general tot. Mm-hmm.
0: Bona reflexió.
1: No fa falta donar-li tantes voltes.
0: Sí. Doncs anem a saludar, a veure'ls, a observar-los, el Xavi i l'Esteban de fa 20 anys.
2: Icones de Venga Monjas.
3: Madre Teresa de Calcuta.
4: Què hi ha aquí? Què hi ha aquí? Eso no es.
2: Arantxa Sánchez Vicario amb fotos de restaurant.
5: Siempre estoy contenta.
3: Alfonso Arús i la seva dona.
2: Sí, la dona.
6: ¡Hijos de pute!
2: El papa, Pablo 23.
3: El tomàtic. El papa no. El papa no s'ha tocat.
2: Home, del tomàtic teníem una fantasia de que era com un personatge alcohòlic i totalment degradat.
3: Sí.
2: I
3: jo feia veu de tomàtic.
2: I sempre acabava vomitant pel terra.
6: Porta'm aquest gin tònic! Fes el favor de portar-me el sopar!
0: Fas molt bé, de tomàtic. Una imatge
1: de silenci. El papa Pablo 23.
0: Sí, Pablo 23.
1: Això és el que més gràcia m'ha fet.
0: Que per cert, el Ferran Albiol, que és el tomàtic...
1: Ah, sí, coneixeu el tomàtic?
0: Va venir aquí a l'altre barri.
1: En sèrio?
0: Sí. Ara fa un any, més o menys, i ens va fer...
1: I què fa ell?
0: Ell, una de les coses que fa és un personatge del Mic.
1: Ah, però sí, ell fa, es dedica a les
0: doblatges, a les veus. És ninotaire.
1: És ninotaire.
0: Sí, sí, ho fa tot. Ell ve d'una família que s'ha dedicat a això, als titelles...
1: O sigui, no és únicament actor de doblatge, sinó que fa més als ninots.
0: És una mica tot.
1: Hòstia, per mi és un...
0: L'has de conèixer.
1: Mai me la imagino com una persona real. Sempre és una veu, o un ninot.
0: I el d'aquí 20 anys, el Xavi de...
1: De 60 anys.
0: Sí, que li podries cantar aquesta cançó.
7: Padres en redes, padres en redes, padres en redes, padres en redes. Soy tu madre, me he hecho una cuenta de Facebook.
8: Soy tu madre.
7: Mando vídeos de elfos que tienen mi cara.
8: Mi puta cara.
7: Padres en redes, padres en redes.
0: Ara penso que podràs cantar aquesta cançó a les teves filles.
1: Sí,
0: no?
1: clar. Ara ja, immediatament. I d'aquí a 20 anys, vés a saber. Clar, les meves filles tindrien 20 anys.
0: I tu estaràs allà vigilant que les xarxes...
1: I a mi m'agradaria pensar que podria acabar sent un abuelo en redes, no? Però, clar, 20 anys potser és una mica... És una mica massa d'hora, no? Potser per anar amb aquest plan. Però sí, clar, és que el món d'aquí a 20 anys, imagina't. Uf. Potser estem a un escenari tipus Mad Max i tenir fills als 20 anys ja és tard.
0: Segurament. Sí, tot pot ser. Sí. És que és una mica que totes les opcions poden passar, realment. Això seria el futur, però el que farem és anar fins al dia que tu vas néixer.
1: Val.
0: Tenim una màquina, que és la Jukebox, ens has de dir la teva data de naixement i aquesta màquina, que no sé què pren, però a vegades fa coses molt estranyes, farà el que vulgui. Val. Per tant, digues la data de naixement i...
1: La data del meu naixement és el 25 de juny de 1985.
7: La Jukebox.
5: La revetlla de Sant Joan és, per tradició, una nit que es viu sota les estrelles. Una nit per divertir-se sense compliments ni etiquetes, saltant i ballant i fent tota mena de gresques. I així ho va entendre la gent a la Isla de la Fantasia, a Vilassar de Dalt, on abans de mitjanit ja no hi cabia ningú més. 8.000 persones que es van banyar. L'eslògan de la festa deia «Porta't el vestit de bany», però també van jugar a toreros, van anar a la disco o ballar amb alguna de les orquestres que van animar la nit. Olé, olé, que no és pas cap aplaudiment als aprenents de torero, sinó el nom d'un grup.

Però també hi ha els que busquen un ambient relaxat i tranquil, amb americana i corbata i vestits de còctel, les senyores. Tal com els va oferir el casino de Lloret de Mar, sopar primer i orquestra per animar el ball. El públic va fer una mica de ballaruga, poca ballaruga, i molt d'hora, molt, va passar a la sala de joc. Ai, tan tentadora.

més bellugada va ser la nit a Can Amat Paradís. Aquí estem, a Can Amat Paradís, prop de Martorell, que s'anunciava com la retrobada amb les revetlles tradicionals. Dos orquestes, un cantant, un grup, com els anys 60. I més si el cantant era Ramon Calduc i el grup Els Mustang, amb la veu de Santi Carulla.

que és una de les més curtes de l'any, però per molta gent és la més llarga. La nit, sense fi, va veure arribar les primeres clarors amb una Atlàntida plena de gom a gom. A les 6 del matí, no menys de 3.000 persones s'estranyien a la més mediterrània de les discoteques catalanes, una discoteca que es fon amb el mateix mar.

aquella tradició d'anar a veure sortir el sol no necessita cap desplaçament aquí. Necessita només sol, que aquest any no ha volgut sortir...

0: És la crònica de Julià Peiró, del que va passar aquella revetlla de Sant Joan. Poc després vas néixer tu, Xavi.
1: Ostres, que... Sí. O sigui, això és... No les és una música... que heu escrit pel programa, sinó que existeix de veritat.
0: Això existeix de veritat. Hòstia, és la crònica de la revetlla de Sant Joan, que jo crec que és la millor crònica que s'ha fet mai d'una revetlla de Sant Joan, d'un periodista anant a 5 o 6 festes de Catalunya diferents en una mateixa nit. Hòstia. No sé com s'ho va fer aquest home per anar a tot arreu, per fer-se tota la seva geografia de Catalunya, per descriure diverses festes, i el que hem fet aquí des de l'altre barri és posar-hi la banda sonora.
1: Sí, sí, bueno.
0: Algunes cançons que tenen a veure amb tu i algunes altres
1: sí.
0: que no.
1: Però quina xulada, no? Ostres, em sembla molt emocionant haver trobat això.
0: Sí, no? És una gran troballa.
1: Sí, sí.
0: Hem acabat amb els Bububobs.
1: Sí.
0: Que per tu és una cançó molt especial, no?
1: Exacte, aquesta cançó té aquesta cosa de... Bueno, primer connecta directament amb la meva infància, perquè recordo que els Bububobs era una sèrie molt concreta d'aquella època i de la qual tampoc recordo molt de què anava. No, bueno, sí, recordo, o sigui, de que eren uns personatges que anaven per l'univers i tal, això sí, com amb un vaixell.
0: Sí.
1: Però recordo molt, sobretot, a més crec que era perquè tenia un caset, aquesta cançó. I la de entrada també sí.
0: Recorda molt la de l'entrada.
1: Sí,
0: la de
1: però
0: la sortida,
1: aquesta no m'agrada més perquè és més... Això és com de despedida i és com xula perquè la d'entrada com que presenta els Bububobs i bueno, ara anirem a fer això, no? Mm. Però aquesta el que diu és com... ens veurem a la propera aventura, ha sigut molt divertit fer això, tal, no sé què, i és molt guai, no sé, em sembla com una bona... Em sembla una bona cançó per acabar la vida, saps? Com de... Que és la cançó que posaria al meu funeral, posaria aquesta cançó, sense broma. Perquè és com que acaba dient, bueno, mira, hem estat aquí fent les aventures, no? I
0: ens veiem a la propera.
1: I ens veurem a la propera, no? I jo crec que funciona una mica així, tot clar.

0: Quan sonen les campanes vol dir que ja hem acabat aquesta conversa i arriba el moment de veure què passa amb tu. Si et quedes aquí a l'altre barri o tornes al món dels vius o et reencarnes o vaja, o alguna altra opció. Jo et dono tres opcions i tu tries. Opció A és quedar-te aquí a l'altre barri i fer tot això que dèiem amb el Pepe Rubianes, fer un duet amb ell, que no sé com es diria. Opció B, reencarnar-te en un gat, si vols Doraemon, Doraemon, i fer un desig, i se't farà realitat un desig, a nivell col·lectiu, el que tu vulguis.
1: Ah, jo vull conquerir, vull ser bar! Vull que em donis les calcetes d'una noia!
0: Podria ser un desig com aquest. I opció C... Sí,
2: és de
0: voladrac, no? Sí. El Oolong, el mític Oolong. Sí, sí. Tornar al món dels vius, però per tornar al món dels vius has de fer que algú se'n vagi a l'altre barri. Tu tries aquí.
2: Jo, clarament, em reencarnaria en un gat i em fa molta gràcia que les meves filles tinguin un pare que és un gat. Jo, com a gat, intentaré ser el millor gat pare que pugui haver.
0: I elles seran les primeres
2: humanes
0: no? Amb un pare gat.
2: Sí,
0: I quin desig demanaries a nivell col·lectiu?
2: Home, doncs clarament la pau al món i concretament la pau a casa meva, amb la meva nova família.
0: I que no adoptin cap gos, no? Perquè si no tindria un problema.
2: Bueno, potser, aviam, no sé, crec en la convivència entre gats
0: no?
2: I gossos.
0: Segur que sí. Xavi Daura, ha estat un plaer aquesta conversa amb tu aquí a l'altre barri. Si et sembla, acabaríem amb una cançó. Aquella cançó, la típica cançó que si ara et trobessis un extraterrestre, tu li ensenyaries aquesta.
2: Aviam.
0: Quina cançó...
2: Li ensenyaria la cançó dels caçafantasmes. Ghostbusters. Oh. Clarament.
0: Per què aquesta?
2: Per què? Perquè... O sigui... diguéssim que si ve un extraterrestre a la Terra, com funcionen els humans? Va, els humans som una espècie que creu en el més enllà, no? Mm-hmm. O per almenys tenim fantasies amb el més enllà. El més enllà l'hem traduït en fantasmes. Els fantasmes ens hem inventat que són com figures que fan una mica de por, però també figures amb les que pots fer comèdies. I llavors... ensenyar-los als extraterrestres que la raça humana ha evolucionat fins al punt de fer comèdies sobre fantasmes i sobre les persones que cacen aquests fantasmes i que a sobre per aquesta pel·lícula s'ha fet una cançó que ha acabat sent més famosa que la pròpia pel·lícula.
0: Sí, veritat.
2: Amb la qual em sembla una molt bona definició de la complexitat humana.
0: M'encanta. Doncs acabem amb la cançó dels caçafantasmes i donant les gràcies al Nil Via a la producció i també al Dani Expósito als controls celestials. Ghostbusters, fins la setmana que ve a l'altre barri.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Els actes de la Zona Zero, els polítics no hi poden fer parlaments i Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme.
2: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: L'alcalde de Nova York durant els atemptats ha estat pressionant perquè el successor actual, el musulmà Zoran Mamdani, no assistís als actes commemoratius. Més notícies. A Catalunya, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació a la tardor del 2027 pel 10è aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. En clau internacional, destaca que Rússia ha intensificat els atacs contra Ucraïna aquesta matinada amb 2 atacs amb drons contra benzineres de Kiev que han causat almenys 2 morts i una dotzena de ferits. Segons les autoritats ucraïneses, els bombardejos també han deixat víctimes a les regions de Dnipropetrovsk i Zaporizhia i Kharkiv. Al mateix temps, a Rússia, 3 persones han mort a les regions de Tula, Kursk i Belgorod per atacs amb drons. Crit d'alerta del sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt n'hi ha hagut 4 en menys d'una setmana, l'últim aquest divendres al matí. També ha anunciat més col·laboració amb els Mossos per identificar els autors d'aquests robatoris i els que després venen al coure. Els 2 milions d'euros del Premi de la Grosta de la Diada se'ls han dut el número 54.949 de la sèrie 9. El segon premi de 20.000 euros ha estat per al número 47.863 i el tercer de 10.000 euros per al número 52.168. El sorteig s'ha fet aquest migdia i ha deixat també altres números premiats dels 70.000 que es van posar a la venda. S'han premiat els reintegraments en funció de les terminacions que es poden consultar al web de Loteries de Catalunya. Per cert, que a partir de demà ja es podrà començar a comprar els números de la grossa de cap d'any, que se sortejarà el 31 de desembre. Esports, el Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar el Quinzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors del Barça. La final serà diumenge a les 12 del matí contra l'Ilerna de Lleida. També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana el Girona 95, Joventut 84. El president del Barça, Joan Laporta, marca com objectiu els 4 títols de la temporada, ho ha fet en l'ofrena al monument de Rafael Casanova. Aquest divendres ha començat la 5a jornada de Lliga amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat només un punt de 15 possibles fins ara. Aquest dissabte jugarà l'Espanyol a 4:45 de la tarda al camp de l'Osasuna. El Madrid ho farà més tard, a les 9, al Bernabéu, contra el Rayo Vallecano.
0: Fins aquí les notícies.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir
6: el carrer...
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
8: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
9: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
10: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
5: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
10: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

L'11 de setembre del 1714, Barcelona va caure després de més d'un any de setge per les tropes hispano-franceses. La ciutat, que havia resistit heroicament davant l'exèrcit borbònic, va quedar devastada. Els carrers es van omplir de runes i de morts. Entre les cases derruïdes hi havia soldats, civils, dones i nens que havien patit la fam, la por i les bombes que durant mesos havien caigut sense descans sobre la ciutat. Aquell dia, però, no va ser el final del patiment, sinó el principi d'una nova època grisa i dura pels seus habitants.

0: Només entre els dies 11 i 13 de setembre es van recollir més de 4.000 cadàvers entre les runes de la ciutat. L'Hospital de la Santa Creu va quedar desbordat i molts ferits van morir sense atenció. Les fosses comunes, improvisades en convents i esglésies, van acollir els cossos de soldats, milicians i veïns anònims. Després del setge, la repressió va continuar. Execucions, empresonaments i deportacions van marcar les setmanes següents. La ciutat derrotada, empobrida i en silenci, va veure com les autoritats borbòniques imposaven el seu ordre sobre les restes d'una societat que havia lluitat fins a l'últim alè. La ciutat que despertava després del setge era un espai col·lapsat, on la mort s'acumulava més ràpidament que la capacitat d'enterrar-la. Les fosses improvisades, obertes a correcuita a convents i esglésies, no donaven l'abast per acollir els cossos que arribaven cada dia. La manca d'aliments i la brutícia afavorien malalties que s'enduien els ferits que havien sobreviscut a la batalla. Barcelona, una ciutat sense forces, va quedar marcada i malmesa per una repressió que va començar mentre encara es recollien els morts. Els dies posteriors a l'11 de setembre, Barcelona va començar a comprovar com d'amarga era la derrota. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui toquem un tema molt trist, però que de vegades crec que s'ha oblidat una mica, perquè sempre s'ha parlat de l'11 de setembre de 1714, la presa de Barcelona per les tropes borbòniques, com la famosa allò, i el dia següent, o aquell mateix dia, els barcelonins van tornar a obrir les botigues.
1: Sí, és bonic,
0: aquella ciutat, sí, és bonic.
1: És bonic, però...
0: Però, sí, ara anava molt, però... Clar, la ciutat va patir, i els seus habitants, sens dubte, d'una manera brutal.
1: En certa forma, era la fi de tot. És a dir, estem parlant d'un país que des de finals del segle XI començava a fer-se, ara no parlem del mil·lenari de Catalunya, perquè l'any 985, perquè és una xifra que, bueno, sí, podries agafar, es pot agafar com simbòlica, però sí que és veritat que des de que hi ha tot el conjunt de ja la Catalunya completa actual, Catalunya Vella i la Catalunya Nova, és un país amb el qual, doncs, durant cinc segles, doncs, té generació i generació de monarques i d'una trajectòria pròpia, no? Després encara hi ha un parell de 200 anys més amb els quals, diguem, malgrat que sigui una dinastia aliena, estrangera al país, d'alguna forma o altra, continuen tenint les constitucions, les seves lleis...
0: Sí, les estructures, les seves estructures pròpies, no?
1: La seva tradició, la seva literatura tan important, tan i tan important, i clar, tot això comença a acabar-se quan? L'11 de setembre de 1714, és a dir, el moment en el qual diu, ara arribaran un criteri d'un estat absolutista amb el qual a vosaltres que sou rebels, perquè heu tingut sentiment de repúblics, de repúblicos, de gent d'allò que es diu, no?, que són tan republicans que es creuen que tots ells junts són més que el rei, com diuen les seves constitucions i les seves institucions, ara, això s'ha acabat tot. Tot. La llengua, la cultura, les tradicions, les institucions, les divisions territorials, tot. El determini de l'Església, tot. Bueno, això és el que anys després, en Sant Pere i Miquel en diria allò, no?, la fi de la nació catalana. En certa forma era això. I així com tants pobles a la història que han desaparegut, doncs, des dels cartaginesos fins als fenicis, fins a no sé quants pobles, doncs, degut a la força, i en aquest cas mai tan ben dit, pel dret de conquesta i la força de les armes, això s'acaba tot. I a partir d'aquí, que aquest país, com deia molt bé el Josep Termes, que tots estimàvem tant, no? Aquest país, com deia...

0: i memòria actualment, i autor de molts llibres. Jo vull destacar tres, i ara en parlem dels altres. Una societat assetjada, Barcelona 1713-14, La ciutat del Born, o Gent del carrer Montcada, que són tres llibres. Amb Gent del carrer Montcada es pot fer gairebé un assassinat si et cau a sobre, de gruixut que és. De fet, són dos volums, o sigui que déu-n'hi-do. I més recentment li hem conegut una faceta de novel·lista lligat també a la seva història, d'una novel·la ja antiga, però que després de dues més que han aparegut, l'última acaba d'aparèixer, s'anomena Després, publicada a Símbol Editors, que ha escrit juntament amb la seva esposa Núria Rivero i que ha donat, diguéssim, la visió d'aquells anys, d'aquells moments. De fet, s'allarga una mica amb els anys la novel·la, molt centrada també en els seus coneixements històrics d'haver investigat el període. Doctor García Espuixer, benvingut un altre cop a l'Avantguàrdia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Anem per feina, Albert. En aquell moment, estem parlant de l'11 de setembre, quines perspectives tenien els habitants de Barcelona? O sigui, estaven derrotats, és evident, i és evident que el que sabia la gent que havia dirigit la batalla final no tenia per què ser exactament el mateix que la impressió que tenia la gent que vivia. Què esperava la gent? Esperava una entrada de sang i foc? Esperava la destrucció? Esperava l'exili? Què és el que la gent de Barcelona que havia sobreviscut podia imaginar que passaria?
1: És difícil saber-ho, no? Jo començo aquesta narració en mans d'un amic notari del període, si tinc aquesta obsessió pels notaris del període, no puc fer-hi res més, Josep Llaurador, que el que ell primer nota és el silenci. Un silenci que és el silenci de la derrota. Després de mesos i mesos de bombes dia i nit, doncs surt al balcó de casa seva, que estava allà, ja enderrocat ara a l'illa de cases on vivia, allà al costat de l'Ajuntament Nou de Barcelona, i no escolta res. Aleshores, és com una mena de moment de terror, d'estranyesa també, perquè no sento cap bomba, i en comptes de ser un al·lucinament de dir això s'ha acabat, el que evidentment passava pel seu cap és i ara ens espera una de grossa. És evident.
2: Clar.
1: Entre altres coses, ell comença a mirar al voltant i comença a mirar les cases d'alguns veïns que són filipistes que han marxat de la ciutat, per raons òbvies, i pensa, ostres, ara aquests quan tornin...
0: Estan molt empipats.
1: Això no serà fàcil. És a dir, que jo crec que és difícil imaginar que pensaven si...
0: Òbviament, òbviament.
1: Home, hi havia diverses possibilitats, perquè hi havia també diverses idees en els caps dels militars vencedors, uns volien arrasar-ho tot, uns altres volien arrasar, demolir les muralles, uns altres volien fer una ciutadella tan forta com fos possible, etc. Per tant, era difícil. Però que no venia un temps fàcil, això sí que ho tenien claríssim.
0: Era evident.
1: Claríssim.
0: Era evident. A més, la força que podia tenir la gent era molt poca. Estem al final del setge, un setge relativament llarg, amb moltíssimes cases destruïdes, amb molta gent malferida, amb molts béns afectats, etcètera. Per tant, tampoc hi havia moltes possibilitats de reconstruir aquella ciutat amb una certa velocitat. No. El mite aquest del dia següent obrir les botigues per vendre què?
1: Sí, és un mite bonic, i és un mite, diguem...
2: Que ha fet fortuna.
1: Sí, clar, sí. Això ho va dir Francesc de Castellbí, sí. A la distància, però és un mite bonic i molt català, per cert, de dir, escolta, molt bé, doncs vinga, va, treballem. Perquè és un mite, desgraciadament, impossible, perquè la situació era molt pitjor que la del mite. Respecte de les botigues, les cases primer estaven enderrocades, molt afectades, totes, per tant, les botigues també. No hi havia res a vendre perquè s'havia acabat tot, o pràcticament res a vendre. Només cal veure els inventaris post-mortem dels últims moments del setge, no, és que no hi tenen res. I el que té alguna cosa potser la té més o menys amagada, i molt poca, però havien passat una fam horrorosa, per tant, poca cosa. No arribava a matèries primeres, i clar, si no arriba a cuir no pots fer sabates, això està claríssim. Tampoc hi havia diners, perquè ja... En fi, hi ha testimonis de la fam i les dificultats que el que t'estranya és que s'aguantessin de peu, francament, perquè 414 dies de setge és horrorós.
0: Clar. Clar, clar, terrible, a més, amb un setge, a més, especialment dur, perquè no és només que els

0: menjadors de tant en tant intentin entrar, sinó que és un bombardeig constant, sobretot a l'època de Pòpoli al principi, i després els assalts brutals a la muralla amb tota la gent implicada. Per tant, clar, hi ha una altra cosa que també forma part del mite i que no sé fins a quin punt respon al que passava a la ciutat en aquell moment, que és l'enterrament del fossar de les Moreres, n'hi havia més de fossars, però com s'omple dels últims defensors de Barcelona. Fos cert o no, el que és cert és que els fossars devien estar absolutament plens a tot arreu, perquè els morts se succeïen durant tot el setge i al final m'imagino que exactament igual.
1: Sí, evidentment que la ciutat en aquest sentit estava absolutament col·lapsada. El que és emocionant de veure és com, de tota manera, en cada un dels morts s'aplicava el ritual habitual, complicat, per cert, i
2: el ritual, què volies dir? Què vols dir? Religiós i tota la cerimònia?
1: Exacte, i notarial, i tot el que s'ha de fer, no? perquè quedi constància, perquè s'hagi de fer tot el que s'ha de fer, perquè quedi constància notarialment de cara a les constitucions, perquè hi ha un cas que és especialment terrible, que és la vídua Granollacs, que se li mor el marit a la muralla, és un noble, es mor a la muralla defensant la ciutat, però quan mor algú, la vídua ha de fer l'inventari postmortem en el termini d'un mes. I aquesta dona tenia el marit que acabava de morir, la casa la tenia del tot enderrocada, els mobles que havia d'inventari els tenia disseminats per no sé quants convents de la ciutat, i tot i així, com que s'havia de complir les constitucions, la dona va anar al notari i dir: ei, vinc a fer el que diuen les constitucions, a fer l'inventari postmortem, que és la meva obligació, perquè no hi hagi errors, estafes o el que sigui, i aquí sóc, que era compartir-li dona.
0: Vegada, no calia, no et preocupis.
1: Aquesta vegada potser podríem esperar una setmaneta més, però s'havia de complir amb les constitucions i davant de notari, és a dir, perquè no quedés el més mínim dubte de que s'havia actuat com s'havia d'actuar. Que és una cosa, constitucions que no durarien gaire, per cert.
0: No, això anava a dir.
1: Dic, sí, de pas.
0: Clar, perquè això també explica que les constitucions estaven absolutament molt presents a la vida quotidiana dels barcelonins d'aquell moment. Per tant, no era una normativa. Ara, en aquests moments, li dius a algú: escolti, és que la compilació de dret civil de Catalunya li permet fer tal cosa, i dius: de què em parla? Perquè realment no la tens present, ni molt menys, no? Si no estàs molt ficat amb la matèria. Però sembla que les constitucions era un fet de vida quotidiana, uns hàbits que estaven lligats a la normativa, no?
1: Home, amb això de la mort, i en el cas especial d'aquesta senyora, com de tantes altres, està claríssim. O sigui, era una cosa que manava per sobre de tot i s'havia de complir. Jo he escrit alguna vegada que era una societat de la fe pública, perquè s'havia de complir amb una fe pública, és a dir, notarial, perquè quedés constància de que es complia correctament. I això és molt fort, eh?
2: Sí.
1: Hauríem d'aprendre una miqueta, diguem, no?
2: Sí. En fi. No, sovint ho diem, no?, que hi ha certs valors morals, que alguns d'ells impulsats també per la religió i altres per la costum, i per la tradició, que no estaria malament, treu els elements de tipus religiós i queden només els espirituals, i els morals i els ideològics, que no estaria malament conservar-los. No?
1: Efectivament, jo també cito sempre un altre heroi, podem posar-li cometa si es vol, del període, que era un home modest, que tenia la casa, per ser el jaciment del Born, i aquest bon home, doncs, tenia un ofici, però va ser excel·lentíssim senyor perquè va ser triat conseller de la ciutat. Bé, no va voler, pressionat pel virrei, però no va voler declarar sobre les deliberacions del Consell de Cent, que eren secretes. I aquest bon home, que era, no recordo si un sastre, un sabater, un ofici ben modest, es va enfrontar al virrei, és a dir, al rei, i va acabar a la presó, que era una presó extremadament agradable en el període. Clar, això és terrible. O sigui,
2: Per conviccions.
1: Sí. En fi, no sé si se li va agrair molt o no, però ell ho va fer. És a dir, que s'ha de fer, doncs ho faig, i punt, ja està.
0: Clar, quina dignitat, no?
1: És un exemple preciosíssim de dignitat cívica, no? De dir, escolta, no es pot dir el secret de deliberació, per tant, s'ha acabat a la presó.
0: com sabem com va ser l'entrada de les tropes inicials? Perquè, clar, el procés es produeix al matí de l'11 de setembre, després s'allarga amb una fase de seminegociació que s'allarga unes hores, però a partir de la tarda de l'11 de setembre la ciutat està oberta del tot. Ja al migdia ja pràcticament, però a la tarda ja segur. Entren les tropes ràpidament, encara hi ha unes hores de treva sense voler davant de la derrota de les tropes catalanes. Què és el que succeeix?
1: Una de les fonts que tenim són la dels vencedors, que diuen que bé que ha anat tot perquè no hi ha hagut pillatge, no, les tropes han entrat tranquil·lament, la gent a dins, els barcelonins han estat tranquils, etc. Clar, aquest tipus de font i de explicacions, no sé, a veure...
0: Sí. Potser sí, però...
1: Quan estàs molt habituat als notaris del període que no s'equivoquen d'una coma, aquestes coses... Bueno, és com l'altra part, en l'altre costat, lo del mite d'obrir les botigues. Dius, sí. Bueno, escolta, tampoc podien passar molta... A sang no van entrar, perquè van arribar a un acord, però, vaja, el permenut del que va passar
0: no ho sabem. I, per tant, va bé a saber. Però, en tot cas, a partir d'aquest moment s'estableixen ja les tropes dins de Barcelona i la ciutat és clarament controlada. Al cap de poques hores o immediatament...
1: No, pocs dies.
0: Dies, triguen sí, uns sí. dies a anar-se consolidant. Dies.
1: Clar, home, com sempre, no? S'ha de buscar allotjament, s'ha de buscar menjar... Home, deu ser una operació complexa, no? Fer entrar tants soldats...
2: És la logística d'uns 30.000 persones, no? 30.000 soldats o 34.000,
1: sí.
2: no?
1: Sí, hi havia tants a fora com a dins. Que és una imatge bonica, que en algun lloc ho he escrit pecant de fals poeta, no? Però en el moment en el qual els barcelonins posen la muralla i veuen com s'edifica, literalment, una ciutat nova feta de... del que fos, de caixes o allà al davant, amb tanta gent com a dins... Devia ser, no precisament bonic, devia ser impressionant, segur. Sí. Però, esclar, tota aquesta massa de gent entrar allà, doncs, clar, han d'entrar que viures, s'han d'instal·lar els cavalls, molt complicat, molt, molt complicat.
0: Hi ha una repressió sistemàtica, repressió, òbviament n'hi ha, però sistemàtica, tenen llistes negres de qui s'ha de detenir, qui s'ha d'executar o qui s'ha de fer fugir, o va una mica improvisat?
1: No sé quant de temps va trigar, m'imagino que estaven perfectíssimament informats de tot, però efectivament després hi ha unes llistes.
2: Hi ha delacions també de la gent?
1: Segur. Hi havia molts felipistes a dintre. Eh? Hi ha un document que és una mena de memòria interna que jo crec que ve en el llibre que citava, és una ciutat assetjada, sí. Crec que ve dit qui podia ser i... Bé, i explica la seva versió des de dins, i hi havia uns quants allà dintre, i sempre hi ha hagut a totes les guerres i a totes les situacions, com hi va haver també en el setge de 1640-52, també. Per tant, sí, segur que hi havia delacions, i tenien una llista en la qual, que després va quedar palesa, en la qual, escolta, aquests han d'anar per ells. I efectivament, van ser... posats a la presó, obligats a exiliar-se o ajusticiats, evidentment.
0: Això també comportava la usurpació dels béns. I, és clar, dins de Barcelona és evident que tot estava molt malmès, però hi havia alguns béns, a vegades semimaterials, com, per exemple, un munt de llibres i biblioteca, quadres, etc. Tot això també es va per ells, del tot. O sigui, un cop represalies amb algú, més els seus béns. Ho dic perquè això em recorda el franquisme, no? que el plantejament molt sovint va ser exactament igual.
1: No, absolutament. Per exemple, la Casa de la Moneda ja no crec que tinguessin grans coses a fer allà dins després de tant de temps, però evidentment que la van ocupar i després...
2: La Casa de Moneda, refereixes a la seca que hi ha al costat del actual Museu Picasso.
1: Exacte.
0: La darrere del Picasso. Sí.
2: Està baix de tot de la Via Laietana, més o menys.
1: Sí, sí. Aleshores, però després els béns, per exemple, el nostre amic Josep Llaurador, que apareix
0: el protagonista
1: aquí,
0: després.
1: El protagonista, sí. Evidentment, tenia els béns segrestats, que deien la paraula segrestats, com tantíssims altres, no? I, entre altres coses, havien de pagar lloguer per la seva casa. propietat disc, que és una cosa desagradable.
0: Sí, la veritat és que és molt...
1: És desagradable. Però clar, després la cosa continua en el sentit de que els impostos que recollia la Casa de la Ciutat, ara diríem l'Ajuntament, i la Casa del General, ara diríem la Generalitat, doncs se'ls va quedar el rei com a patrimoni del rei. També cosa no extraordinàriament agradable.
0: Sí, sí.
1: Per tant, era el que tenies i el que tindries, diguem, no? En fi...
0: Sí, s'havia acabat tota autonomia econòmica personal.
3: Tot.
1: I a les esglésies se'ls va aplicar un dret curiós, que és el dret de campanes, que sona com a Nadal, a Nadal, però era que, en fi, campanes, pim-pam, doncs havia de pagar un impost perquè no se li retiressin les campanes per fer canons, cosa tampoc gaire agradable. I per tant anaven amb una enorme dificultat, perquè la majoria d'esglésies, per no dir totes, bueno, totes estaven afectades, algunes més o menys, però a sobre d'intentar reparar les desgràcies físiques dels temples, doncs havien de pagar aquest impost, que era molt, molt, molt difícil tenir diners per fer-ho.

0: La victòria borbònica no va portar la calma. El comandant en cap de l'exèrcit vencedor, James FitzJames Stuart, duc de Berwick, va observar amb preocupació les conseqüències polítiques de la repressió que s'imposava des de Madrid. A les seves memòries i en la correspondència del moment, Berwick assenyalava com a poc cristiana l'animadversió pública de Madrid i els borbons contra Catalunya, parlant dels saquejos i execucions als quals sotmetrien el poble català. El temor del duc davant la possible devastació de la capital no era tan moral com polític. Una ciutat humiliada i empobrida podia convertir-se en un focus permanent d'inestabilitat. Berwick va ser testimoni presencial de l'entrada a la ciutat de les tropes borbòniques el 13 de setembre de 1714.
1: No em van sorprendre aquests sentiments de la cort de Madrid, perquè des de l'ascens al tron de Felip V, la seva norma de conducta havia estat sempre procedir amb altivesa. Per aquest mitjà s'havia vist conduït diverses vegades al límit de la seva destrucció pel descontentament que la seva conducta ocasionava. Els ministres no parlaven mai sinó de la grandesa del seu monarca, de la justícia de la seva causa i del poc valor que tenien aquells que s'havien atrevit a oposar-s'hi. Així, tots els que s'havien rebel·lat havien de ser sotmesos per l'espasa. Tots els que no havien lluitat contra el seu competidor al tron havien de ser tinguts com enemics. I tots els que l'havien recolzat s'havia de suposar que simplement havien complert amb el seu deure i que Sa Majestat Catòlica no tenia per què sentir-se obligada en el més mínim per això. Si els ministres i generals del rei d'Espanya haguessin estat més moderats en el seu llenguatge, com sembla que hauria exigit la prudència, Barcelona hauria capitulat després de la partida dels defensors de l'imperi. Però com que Madrid i el duc de Popoli no parlaven d'una altra cosa, fins i tot en públic, que de saquejos i execucions, el poble va arribar a sentir-se furiós i desesperat. No hauria suportat que les nostres tropes prenguessin possessió de la resta de la ciutat aquell mateix dia. Perquè si hagués caigut la nit abans que hagués pogut deixar les coses ordenades, s'haurien pogut produir la confusió i el saqueig. En conseqüència, vaig considerar oportú comunicar a tothom el que havia conclòs amb els diputats i vaig procurar disposar-ho tot per a l'atac general l'endemà. Em vaig adreçar als que es defensaven a les barricades i als atrinxeraments. A la tarda, però, vaig poder prendre possessió de Montjuïc. Al matí del dia 13, els rebels ja s'havien retirat de totes les seves posicions. Es va donar senyal a les nostres tropes, que van avançar pels carrers amb un ordre tan gran cap als quarters que se'ls havien assignat, que ni un sol soldat no va sortir de les files. Els habitants romangueren a les seves cases, a les seves botigues i als seus tallers, mirant passar les nostres tropes com si fos temps de pau. Una circumstància potser increïble és aquesta. Una tranquil·litat tan profunda hagués succeït en un instant de tanta confusió. I el que és encara més admirable, una ciutat presa per assalt no fos saquejada. Això només pot atribuir-se a Déu, ja que tot el poder dels homes no hauria pogut contenir els soldats.
2: Això és En Guàrdia.
0: Som aquí a l'Enguàrdia amb Albert García Espuche i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del després, del dia després de la derrota de l'11 de setembre de 1714 a Barcelona. Doctor García Espuche, acabem de sentir aquest fragment de Berwick, de les seves memòries, no sé si endolcides per ell mateix, com és habitual en les memòries, no només de Berwick, sinó pràcticament de tothom, la qual ell parla d'un paper molt... molt assenyat, molt seriós, ell no vol repressió perquè sí, sinó... i en canvi li obliguen a reprimir. No sé si això s'ha pogut comprovar, que el paper de Berwick era una mica més moderat que no pas les directrius que arribaven des de la cort de Madrid.
3: Segurament. En l'episodi de construcció de la Ciutadella, bueno, de pensar-la, construir-la, etc., ja es veu les diferents possibilitats que estaven al cap dels vencedors. I n'hi havia de molt salvatges, per dir-ho així, n'hi havia de més moderats, n'hi havia de més tècnics, n'hi havia de més intel·ligents, perquè, de fet, l'opció no arrasar-ho tot i no enderrocar les muralles, sinó de dir, escolta, a veure, aquesta ciutat ben defensada, ben protegida, és un bastió davant de possibles atacs exteriors, i per tant és mantenir-la en condicions de defensa és un bé pel rei, per Felip, pel rei.
4: Per tant, clar, perquè ja és seu.
3: Exacte.
4: Aquell castell, aquella unitat, aquell territori és seu.
3: És seu, i per tant, quan més fort es trobi, més... I, home, França està allà al costat. I...
0: França en aliats, en aquell moment. De fet, Berwick venia per la... No és que fos exactament francès, però venia per la corona francesa.
3: Sí, són aliats. Ara, això, els aliats a cap de poc temps poden no ser-ho. No
0: com va passar,
3: com,
0: de fet.
3: Com va passar. Per tant, en fi...
4: I com passa?
0: Sí. Més ara, la guerra d'Ucraïna també, això canvia.
3: Tenir Barcelona com a plaça forta era una cosa intel·ligent. És a dir, bé, t'estalvies una venjança exagerada i aleshores fas el que és més sensat i més intel·ligent.
0: De fet, ja havia passat això el 1652, quan l'ocupació definitiva durant la guerra dels segadors, en què es va plantejar mesures molt dures, entre elles construir una ciutadella, i finalment va ser una cosa més moderada. Suposo que també estaven plantejant-se que aquella opció era factible.
3: Sí, és evident. Que consti que tampoc va ser cap meravella la decisió moderada, que és la de construir una ciutadella per contenir a aquests rebels. Home, va costar el 17% de la superfície de la ciutat, que no és poca cosa. És a dir, és la mida, tant en superfície com en població, de cada una de les ciutats de segon nivell de Catalunya en aquell moment. És a dir,
0: o sigui, es van carregar una ciutat sencera, per entendre'ns. Sí.
3: Exactament. Sí. Les de segon nivell eren molt més petites que Barcelona, però vaja, era com carregar-se Vic, Manresa, Igualada, el que fos, no? Per tant, home, no va ser poca cosa, i es va haver de patir les conseqüències, i va ser un efecte terrible, no? El que passa que per la disposició de quan es va posar, sí que es veu aquest raonament, especialment en l'enginyer Verboom, de dir, a veure, això si ho hagués pogut posar una mica més fora de la ciutat i hagués d'arribar enderrocat menys cases, però no hagués tingut el control sobre la població que cal tenir. Aleshores, ell ho explica, i, escolta, podem creure, ho explica com una decisió molt tècnica, però tècnica dins de la barbàrie.
0: Clar, sí.
3: Escolta, perquè una altra solució era no fer la ciutadella, perquè, escolta, tampoc els rebels que es citen estaven en condicions de grans coses.
0: De grans rebel·lies,
3: En absolut.
4: Bueno, la prova està que al llarg de l'època que va existir va ser només per oprimir els barcelonins. No hi va haver atacs dels barcelonins en contra la ciutadella, atacs de guerres directes.
0: No, era ni factible. Només hi ha un cert assalt al 1835 i és un assalt relatiu.
4: Dins d'una guerra...
0: Sí, el juliol del 35.
4: I de complicitats internes
0: molt grosses per el tema dels carlins, és un altre... Però és l'únic intent d'assalt una mica seriós.
3: Estava condemnat al fracàs.
0: Clar, no, era evident, era evident. Tornem al 1714, si us sembla. Hem comentat al principi que l'Hospital de la Santa Creu queda absolutament desbordat pels ferits i pels morts que hi arriben. Encara hi havia aquesta idea, que no es destrossa, de que les institucions, per exemple l'hospital, continuava funcionant, perquè veig que la gent continuava anant, aviam si trobava cura o com a mínim consol en aquell hospital. O sigui, no va quedar paralitzada la ciutat l'11 de setembre i el 12 i el 13, sinó que va quedar aixafada, però no paralitzada. Em dona aquesta sensació.
3: Sí, no deixa de ser sorprenent. És un hospital que tenia una tradició, de fet, d'hospital de Catalunya, perquè mirant la gent que hi entrava els anys anteriors, i des de feia molt de temps, hi venia gent de tot Catalunya. Però era una institució d'una grandíssima potència i que jo diria que una mica miraculosament va resistir el que va resistir, com altres coses, perquè, en fi, ja et dèiem, tots els processos habituals, en les morts, en les visites notarials, en els contractes matrimonials, és a dir, tot el funcionament de la ciutat, malgrat les 40.000 bombes, va anar fent. de Corcosa tenia un cert mèrit.
0: També he comentat que la llau de morts que es produeixen en els dies posteriors, no sé si són que moren aquells dies, resultes de les ferides, o és que no han sigut enterrats i no es pot comptabilitzar fins a partir de l'11 de setembre. Podem entendre una mica com funcionava això? Perquè, clar, si estem parlant de 4.000 morts en aquest procés, és molta gent, és moltíssima gent en una ciutat relativament petita.
3: Clar, els últims... no els últims, els penúltims assalts, que va ser el mes d'agost, el Baluard, sí, sobretot Santa Clara, sí. Allò va ser una matança tremenda i prou podien fer que enterrar, diguem, com cal a cada un d'ells era impossible. I després l'assalt final també va ser terrible, no? Per tant, van fer el que van poder, francament. Evidentment que no tenim un extracte i una descripció de... però ho podem imaginar amb una relativa facilitat. O sigui, allò sí. Va ser un moment de desbordament total, absolut. Per tant, sí, això de que hi havia gent... evidentment que hi havia gent per enterrar, és que clar, és que és impossible. I gent que va morir després de les... per causa de les ferides. Per tant, això, en aquest mite tan bonic, tan català, de anem a obrir les botigues i anem
0: següent,
3: a treballar, aquí no ha passat
0: la
3: res.
0: La dignitat, sobretot.
3: Sí, exacte. Home, el que podem dir és, a part del que hem dit, que no hi havia que viure, res per vendre, ni diners, ni etcètera, home, el primer de tot era enterrar els morts i intentar curar els ferits. I això és una feina descomunal, en aquest moment, descomunal.

0: Més enllà dels ferits de guerra, la ciutat derrotada es va convertir en un espai profundament insalubre, on la brutícia i la descomposició dels cossos van alimentar noves formes de mortalitat. Els carrers, plens de runa, animals morts i restes humanes, dificultaven la circulació i impedien una neteja efectiva. Les clavegueres estaven malmeses, l'aigua era escassa i contaminada, i molts veïns convivien amb ferides obertes sense possibilitat de cures adequades. Tot això queda exemplificat en una nota que l'enginyer Prosper Verbom, l'enginyer militar dels Borbons, encarregat posteriorment de projectar la Ciutadella, envià el 13 de desembre de 1717 a Rodrigo Caballero i Illanes, superintendent general del Principat de Catalunya.
1: Havent experimentat aquest estiu una gran infecció als barris baixos de la ciutat, per on passa la sèquia que hi entra per a l'ús dels molins i el servei dels tintorers i blanquers de pells, i trobant-se també en aquests barris un gran conducte que recull totes les aigües i immundícies dels carrers i de les cases d'aquests, anomenat claveguera major del carrer Jansana, que desaigua la dita sèquia, i no havent-se netejat els conductes en anys, de manera que, quan plovia, es desbordaven, de tal forma que, entrant als carrers i a les cases, s'emportaven amb elles totes les immundícies, i quedant-hi estancades fins que el sol les havia assecat. Causaven una putrefacció tal que la gent no podia viure a les seves cases, on queien malalts, i la ciutat va estar exposada al fet que se'n seguís una gran epidèmia.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Albert García Espuche, aquesta nota que vam de sentir del Prosper Verbom és de 1717, per tant, pràcticament 3 anys després de l'assalt de l'11 de setembre, i encara està parlant d'uns temes, em sembla que la ciutat no s'hi van aplicar a netejar-la, a posar-la una altra vegada en solfa, sinó que la preocupació dels que l'havien conquerida anava per un altre costat.
3: Evidentment. Hem de tenir en compte que ja durant el setge el funcionament del recomptal no és tal, perquè si es talla l'aigua, no. I el recomptal no era poca cosa, era el que alimentava els oficis, molts oficis, i també aigua, evidentment, per a tota mena d'usos, no? Aleshores, tallar l'aigua del recomptal durant els 414 dies del setge ja és molt greu. Si a sobre hi arriben 40.000 bombes i les runes s'acaben tirant allà on es pot i moltes d'elles van a parar al recomptal. I a sobre, en aquesta data, no? Sí, en aquesta data que es cita del 30 de desembre del 1617, ha passat el setge més 3 anys, 3 mesos i uns quants dies. És a dir, que és una barbaritat tenir allò sense funcionar, perquè les clavegueres, es veu molt clarament, per exemple, el jaciment del Born, la claveguera del carrer Jansana, que era la claveguera major, anava a parar el recomptal, que tot el sistema d'aigües netes i brutes, el sanejament, i queda absolutament paralitzat, i per tant, com diuen ells, les infeccions dels barris, que és una cosa absolutament, i la ineficàcia que van mostrar les autoritats, doncs és espectacular, o sigui, digne de mèrit.
0: Però és ineficàcia volguda o és ineficàcia natural?
3: Bueno, devia haver de tot. Ells, la principal missió per ells era fer la Ciutadella, que ja els hi...
4: És a dir, si tens un altre element prioritari, fem una mica d'història comparada, que es veurà mínimament. Si, quan nosaltres tenim les referències de les destrosses de les poblacions de la Primera Guerra Mundial, o de la Guerra Civil Espanyola, o bé de la Segona Guerra Mundial, o bé de la Guerra Última de Gaza, quan totes aquelles destruccions... Clar, com ho refas, això? Pots fer moltíssimes coses, però si encara més tens una altra prioritat, que és continuar amb aquesta repressió, i no et poses a netejar i a reparar tot el que s'ha construït, què vol dir? Misèria, brutícia, rates...
0: El manteniment d'una situació... Això és un setge d'os, encara que no sigui un setge formal, clar, però
4: la mala intenció continua perquè tens una prioritat, que és encara construir un organisme per encara continuar dominant amb aquesta gent. Aquesta és la idea.
3: Sí, el que és sensacional és algun dels comentaris dels militars que es queixaven de que la gent hi posava poc entusiasme, sí, en fer la Ciutadella.
0: La gent com és, eh?
3: Clar, dius, sí, és que la gent té cada cosa.
0: Sí, la veritat és que... En lloc d'estar agraïts...
3: Clar, doncs, i era gent, entre altres coses, molts d'ells que els hi havien enderrocat la casa. Ah. Esclar, home, enderroquen la casa. Havien requisat tots els animals per portar-los a transportar pedres i el que fos, sí, etcètera, etcètera.
4: Els tractors de l'època, era la força de sang dels animals.
3: Hi havia tota una maquinària dedicada a fer la ciutadella, que encara trigaria molts anys sense acabar d'ella. Això, efectivament, era la prioritat, i el recomptal i les infeccions, doncs, escolti, no haver-se revelat.
0: I, si no, allò... Haver guanyat, no?
3: Sí, exacte.
0: Haver guanyat la guerra, que exacte. Si no t'hagués passat això. Una de les coses que s'ha dit que es van arribar a plantejar els vencedors va ser, absolutament, arribar a eliminar la ciutat. De fet, la proposta inicial de fer una ciutadella que ocupava pràcticament una quarta part de la ciutat, un 25%, es va descartar per moltes raons, unes pel preu astronòmic, però també perquè... en una ciutat que li menjaven el 25% no tenia possibilitat de reeixir de cap de les maneres. N'eren conscients els barcelonins que aquella ciutat no tenia futur, almenys en els propers anys? Va haver-hi molta marxa de gent voluntàriament cap a un altre lloc perquè allà no hi havia possibilitat de sobreviure durant molts anys?
3: Sí, sí, va haver molta gent que va marxar. Hi ha una cosa bona en el cas de Catalunya, que ha sigut, jo m'hi he esforçat en intentar explicar-ho, potser sense sort, que sempre ha estat, almenys a partir de la segona meitat del segle XVI, Catalunya ha estat un país que ha avançat amb dues cames. Una era la capital i l'altra era el sistema de ciutats, que està perfectament consolidat a principis del segle XVII i que encara caracteritza el nostre país.
4: És allò que diuen, sí, de que si el rere país funciona i funciona la capital, tot va bé; si funciona la capital i el rere país no va bé, i quan no van a un país i capital i rere país, la cosa ja...
3: Exactament. Aleshores hi va haver molta gent que se'n va anar, per exemple, els afectats del barri de la Ribera, que eren mariners i pescadors, doncs van anar família o no família que tenien al Maresme.
0: A la Marina, el que ells anomenaven aleshores la Marina. Sí.
3: No van anar en uns barris que van fracassar, que van idear els militars, que no tenien gaire idea del funcionament de la ciutat, perquè un mariner que li enderroquen la casa a la Ribera, anar al Raval era completament impensable i absurd. Era molt millor anar a intentar pescar o fer de mariner al Maresme.
0: Sí, sí.
3: Que... Bé, aleshores aquest sistema de ciutats, o aquest rere país, com deies, doncs és el que sosté força la cosa. Molta gent se'n va aquí, altres després se'n van a les campanyes de Felip V,
0: a Nàpols,
3: s'han d'allistar l'exèrcit, no per gust, alguna cosa han de fer, etcètera, no? Clar, quan tu veus que els flequers se'n van d'una ciutat, penses, ai...
4: Sí,
3: perquè el flequer és un ofici que és important i que...
4: Aleshores la gent, el 80% de la seva alimentació venia del pa.
3: Exactament, aleshores si aquesta gent se'n va, dius, malament.

0: El 27 de març de 1715, Josep Moragues i Mas, un dels principals herois de la Guerra de Successió, va ser executat públicament a Barcelona. Fou arrossegat, penjat, esquarterat i decapitat en un càstig destinat a escarmentar qualsevol resistència futura. Gregori Matas, un dels cinc ministres de la Junta Interina de Catalunya, va relatar l'execució de Moragues i altres companys seus en una carta dirigida a Manuel de Vadillo i Velasco, secretari del Despatx Universal, signada tres dies després de l'execució.
1: Senyor, en conseqüència del que en el correu passat vaig comunicar a vostra senyoria sobre la presó de Moragues i dels altres companys, diré a vostra senyoria que el dia 26 es va sentenciar el primer a ser arrossegat viu pels carrers per un cavall degollat i esquarterat i que el seu cap fos col·locat en una gàbia damunt de la Puerta del Mar amb aquest rètol. Josep Moragues, per haver comès el crim d'una repetida rebel·lió, haver abusat dues vegades de la clemència reial, finalment, la tercera vegada, fou pres i executat per la justícia. A Jaume Roca, àlies Jaumix, a ser penjat i que el seu cap fos col·locat en una gàbia a la plaça de los traïdores. I a Pablo Masip, trompeta que fou de Dalmau, a ser també penjat. Les quals sentències es van executar el dia 27 a la tarda, després d'haver-los fet passar pels turments i, malgrat aquest rigor, no van voler confessar res sobre els socis i còmplices del delicte. Es van instruint i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en els cors dels més obstinats.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor García Espuche, el tros final d'aquesta carta em sembla que és molt significatiu. Es van instruir i substanciant els processos dels altres, havent estat gran el terror que aquelles sentències han imprès en el cor dels més obstinats. O sigui, aquesta idea d'exemplaritat d'aquesta execució, per exemple, o d'altres, tan cruel, sembla que des del primer moment, perquè això és al cap de relativament pocs mesos de l'entrada dels borbònics a Barcelona, que es produirà. I això és sistemàtic, també. O sigui, també hi ha una repressió sistemàtica. Moragues és un cas molt conegut, però no sé si això també es produeix amb altres habitants de la ciutat d'una manera també sistemàtica.
3: Sí, sí, evidentment que és sistemàtic i molt ampliat el cas aquest tan especialment singular, que quan les barbaritats es fan en el fragor del combat, mira,
0: queda mal,
3: es poden arribar a entendre, però quan passa després de, quan ja has vençut, és un ànim de venjança pur i dur, és una cosa bastant intolerable, no? Bastant terrible, no? bastant sagnant, i és el que va passar. Home, la pau de Viena 1625 era una pau que arribava amb la ciutadella acabada, que es va acabar aquell any, i amb el cap de Moragues encara penjat al Portal de Mar.
4: Clar, és... Clar, perquè amb ell l'exemplaritat és perquè encara vol continuar la lluita, perquè encara Mallorca,
3: clar,
4: està, diguem, a favor dels austracistes.
0: Es va rendir a Castellciutat, i llavors aquesta rendició teòricament formal, quan ell torna a la lluita, diuen que ha traït el jurament fet, i per tant el per això l'executen com a traïdor, una mica lo de la rebel·lió de l'any 36, no?
3: Sí.
0: El mateix concepte.
3: Sí, sí. Clar, l'ànim de
4: la justícia al revés.
0: Sí, sí, sí.
4: Això, aquesta expressió del Serrano Súñer.
0: Sí, sí.
4: La justícia al revés, sí, sí.
3: L'ànim de ser exemplars en el càstig era evident. Jo el que sí que voldria dir abans de que acabem és que tot això és terrorífic, però a mi m'obsessiona especialment la qüestió de la desmemòria. És a dir, en el cas de la construcció de la ciutadella i el que va eliminar, em sembla una situació especialment cruel respecte del que va passar i el que després ha passat. Jo dic, bé, es va enderrocar el barri La de Ribera, que, per cert, fa uns anys es parlava, fa uns anys abans del que el Born hagi tingut aquest èxit, diguem, es parlava de la Ribera, el Born no existia, era la Ribera, els veïns de la Ribera, l'associació de la Ribera, i jo els deia, la Ribera no existeix. Podeu parlar de la Ribera si és nostàlgic, però no sou de la Ribera perquè la Ribera se la van eliminar. després ha vingut el Born i fins i tot de manera exagerada, perquè en el barri de Santa Caterina els comerços es deuen comerços del Born, sí. Com a tampoc exagerem. Però a part de la Ribera, que va ser terrible, que la Vilanova de la Mar, la Vilanova dels Molins de la Mar, per dir el títol complet, que era un barri bonic, una mica, una petita Venècia, dèiem, que no hi ha ni la més mínima memòria, com és lògic, per la gent, que quina memòria de tenir d'una cosa que va desaparèixer fa 300 o quants anys, el qual tampoc s'ha escrit, que sigui molt, eh? Sí, sí. Una tesi doctoral, com la meva, afortunadament, no la llegeix ningú. Aleshores, escolta, no hi ha perill de que se'n recordi, no? Però que és molt bèstia, això, eh? Perquè és com si ara ens carreguéssim la dreta de l'Eixample i aquí, al cap d'algun altre segle, pues, ni idea del carrer Bailén, sí, del sí. carrer Girona, sí, sí. De res. És sí, que ni idea de que existia. I, home, era un barri especialment simpàtic, el barri de la Ribera, eh? Amb les seves coses, eh? A part de dels elements funcionals, el rec inclòs i tot el sistema, la Vilanova, de fet, va ser un creixement planificat, un eixample del segle XIV preciosíssim, que incloïa també la Ribera, les illes davant del mar, i que estava basat en l'aigua, el rec contrari, les derivacions perpendiculars amb el... O sigui, era una autèntica meravella. Home, és que clar, aquí parlo ja com a historiador ja sense solució, que és el meu cas, no? Sense... Però clar, és ben trist. Jo trobo que és ben trist, no?
0: No tenim més temps. Moltes gràcies, Albert García Puig, per haver vingut. Ell, a part d'autor d'alguns llibres, dels llibres capdals al voltant d'aquests fets, acaba de publicar aquesta novel·la, una novel·la molt, molt documentada, que jo estic a mitges, estic a mitges i m'ho estic passant francament bé, encara que és molt trist el rerefons, anomenada Després, escrita conjuntament amb la seva esposa, Núria Rivero. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
4: Jo, quan veig l'Albert García Puig, l'únic que li puc dir és gràcies pel Born, no sé què dir més, i ja està. Això.
0: Doncs queda dit, això és l'enguàrdia.

0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
1: I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Josep Aguilar.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. L'Aràbia Saudita ha tancat de manera preventiva el seu principal oleoducte cap al Mar Roig després d'un atac amb drons contra aquesta infraestructura estratègica. Segons Riyad i Bagdad, l'atac que es va produir dijous s'hauria fet des de territori iraquià. L'oleoducte de 2.200 quilòmetres transportava entre 4 i 5 milions de barrils de petroli al dia, prop del 5% del subministrament mundial. La seva paralització obliga l'Aràbia Saudita ha de dependre encara més de les exportacions marítimes en un moment en què el trànsit per l'estret d'Hormuz també està afectat per la guerra entre els Estats Units i l'Iran. L'independentisme ha tornat a sortir aquest 11 de setembre als carrers per la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona. La manifestació de l'ANC i Òmnium ha plegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vilà, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització per a la tardor de l'any que ve, coincidint amb els 10 anys de l'1 d'octubre.
3: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
2: En clau internacional, els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
4: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
2: I la jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés el Catalunya Ràdio, malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja. Els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en 37 hores setmanals de mitjana en convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatori de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt n'hi ha hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. A més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
5: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
2: <tose-> Esports, el Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar el Quitzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors del Barça. Aquest dissabte jugarà l'Espanyol a un quart de 5 de la tarda al camp de l'Osasuna. El Madrid ho farà més tard a les 9 al Bernabéu contra el Rayo Vallecano. A segona, dos quarts de 7, Girona-Castelló. A la Lliga Femenina, aquest dissabte a les 12 per Esport 3, Atlètic Club Espanyol. A les 7, Barça Atlètic de Madrid. A la volta, victòria d'etapa per a l'irlandès Edward Dunbar. Enric Mas, a falta de només dues etapes, manté el mallot vermell del líder amb 1 minut i 37 segons de marge respecte a Primoz Roglic.
1: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrreg de...
6: Denuncien l'excés de burocràcia...
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
0: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
0: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
0: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Durant el primer terç del segle XX, les aportacions d'un nombrós grup de científics van fer possible la irrupció de la física quàntica, una teoria que trencava amb la física clàssica acceptada durant segles. De Max Planck i Einstein a Heisenberg i Niels Bohr, la física quàntica estava donant un salt revolucionari. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
12: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
13: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
12: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
0: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Catalunya Ràdio. Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
0: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
15: Aquest cap de setmana Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini.
0: Univers MotoGP.
16: Perquè el Mundial és nostre.
0: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.

0: Aquí comença un altre homenatge de Catalunya Ràdio als 50 anys de transmissions de futbol en català amb l'emissió de dos capítols del podcast Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio que repassen moments concrets d'aquests 50 anys. El primer, obra de Bernat Soler, Puyà als 50, al voltant del naixement del projecte de fer transmissions de futbol en català. I el segon, al voltant d'una de les frases més celebrades i més recordades de la història de la ràdio i el futbol. Us deixem primer amb Puyà als 50.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcast.
3: De setembre de 1976. Camp Nou. Un home, dret, amb un micròfon a la mà, es prepara per a la connexió de la seva vida. Està a punt de fer el que, fins aquell dia, ningú havia fet mai en directe des d'una cabina de ràdio d'un camp de futbol. Explicar un partit del Barça en català.
4: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Just 50 anys després, tornem aquell dia. Us convidem a fer un viatge en el temps per viure una experiència històrica. Aquest és el relat d'una idea que va néixer en un despatx, es va covar en secret durant mesos i que un diumenge de setembre va canviar per sempre la manera d'explicar el futbol i alguna cosa més gran que el futbol.
5: Sentir la narració del Barça en català em feia un doble efecte. Per un cantó, m'estaven tocant una fibra molt íntima perquè m'estaven parlant en la meva llengua, però per altra banda m'estaven parlant en una llengua en la que jo no estava gens acostumat.
6: Recordo que allò era una festa i ell dempeus, gairebé com proclamant, el recordo com més que transmetent, proclamant,
7: A les tres vegades de veure'ns cara a cara ja no calia parlar-ne més, ja vaig veure que era davant d'un fenomen poc corrent.
8: La retransmissió d'un partit de futbol en català va ser un aconteixement molt maco per Catalunya, no per nosaltres.
9: La posada en marxa d'això, ara sembla, explicar això sembla una batallita de l'abuelo, però va ser molt difícil.
10: Com totes les grans coses que funcionen al país, és fruit d'unes persones que fan les apostes valentes i decidides per fer-ho.
3: Soc Bernat Soler i això és Puyà als 50, un nou episodi de Rècords, el podcast d'esports de Catalunya Ràdio.
11: Rècords a la ville de Barcelona.
12: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
13: Picarà Sosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman!
12: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
14: Benvinguts a casa vostra. Apreteu els cinturons, que ens ho passarem bé.
0: Puyà als 50.
3: Imaginem que la ràdio és una màquina del temps. Girem el dial. 2026, 2010, 1990... I parem aquí. 1976. No fa ni un any que ha mort el dictador Franco. Catalunya no sap encara quin serà el seu futur. La llengua catalana és en aquell moment una llengua que s'ha explicat molt poc en veu alta, en públic, en directe, per la ràdio.
15: Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
16: Qué pinta más

0: Jo, com l'escola, era en castellà.
1: Antoni Bassas, periodista.
0: La vida oficial, la vida que no passava dintre casa, era en castellà.
2: I quan algú s'atrevia a utilitzar el català d'una forma més oficial, les conseqüències eren immediates.
3: Hi va haver un moment que els anuncis de la... Els anuncis de dir, s'ha perdut un nen, que passi als pares a recollir-lo a la porta principal de Tribuna Sant Brenent.
1: Jaume Rosell, gerent del Barça de 1975 a 1978.
3: Doncs el dia que vaig sortir jo per primera vegada, no sé si va ser el governador militar o el civil, li va fotre una bronca al Montal, descomunal, eh?
4: Perquè s'havia fet en català.
3: S'havia fet en català.
2: Després de morir Franco, tot encara és tendre i ple d'incerteses. Després de 40 anys de dictadura, les ganes de canvi es barregen amb les pors pròpies de qui ha viscut durant dècades sota l'amenaça de la presó, la tortura i el càstig. Però algú ha de fer el pas. I el valent que mou la primera peça del tauler és un periodista esportiu català amb una inquietud per la llengua fora de mida, Joaquim Maria Puyal i Ortiga. La idea és revolucionària. Puyal proposa fer les transmissions dels partits del Barça en català, el que mai no ha fet ningú abans. Radio Barcelona, Radio Barcelona, la primera emissora de l'estat espanyol, és on s'agrupa el gran talent radiofònic del moment. Pertany a la cadena SER, amb seu a Madrid, però el seu prestigi i història li donen a Radio Barcelona una personalitat pròpia i li permeten tenir certa autonomia. L'any 1976, el recentment nomenat director de Ràdio Barcelona, Manuel García Terán, un lleidatà de conviccions democràtiques clares, accepta el repte de Puyal i lluita per tirar endavant el projecte. Hola, Manolo.
1: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona de 1976 a 1989.
2: Manuel García Terán, Manolo Terán pels amics, és història viva de la ràdio. Té més de 90 anys, però amb un cap tan clar que ens permet reconstruir com es va fer realitat el projecte somiat per Puyal, fer el Barça en català.
5: Me donava compte de que quan parlava de coses del club amb altres culers, parlàvem en català. I després, clar, me vaig donar compte que era una cosa absurda que tots parlant del Barça en català, però sentíssim una retransmissió en castellà. Això no tenia sentit i s'havia de normalitzar d'alguna manera.
2: El primer escull a superar és el de la mateixa empresa. La cadena SER, repetim, amb seu central a Madrid, ha de permetre que es faci el futbol en català. La resposta de l'alta direcció de l'empresa quan Terán els fa la proposta ja demostra moltes coses.
5: Quan jo vaig plantejar, afrontant el director general de la SER, que volia fer això, la resposta va ser, i ja ho entendrà la gent.
2: A Madrid es pensen que la gent potser no entendrà el català, però l'habilitat i el poder de convicció de Terán ho aconsegueix, fins i tot per damunt dels dubtes que no només a Madrid s'hi poden esperar.
5: La posada en marxa d'això, ara sembla, explicar això sembla una batallita de l'abuelo, però va ser molt difícil, perquè no perquè hagués una part en contra del català, sinó per la pròpia raresa que significava fer un partit de futbol en català, que inclús gent del Barça i gent s'estranyava de que això pogués anar bé.
2: Amb el sí de Madrid, Terán necessita més còmplices, i el primer és el Barça.

vaig parlar amb moltíssima gent. Vaig parlar en el Barça amb el pare de Rossell i el Joan Granados, que ocupaven amb la directiva de Montal una mena de secretari general. I els dos, més el Granados, però els dos...

0: em van recolzar completament per fer, per tirar endavant la... Però el recolzament del Barça no era suficient i vaig tindre que buscar altres recolzaments com un econòmic perquè la cosa funcionés bé.
1: Dels diners ja en parlarem després, però ara ens centrem en el Barça. Jaume Rossell i Joan Granados són els homes. Gerent i secretari general del club respectivament, sota la presidència d'Agustí Montal, Rossell i Granados són dos catalanistes militants que tenen clar que el Barça ha de ser un dels pals de paller per a la recuperació dels trets identitaris de Catalunya. Però això, a mitjans dels anys 70, no és senzill. Jaume Rossell, pare del que va ser president del Barça, Sandro Rossell, ens descriu la realitat de la Junta en aquella època.
2: El dia que va morir Franco va entrar el porter i va dir: senyors, els haig de dir que el generalíssimo s'ha mort. Hòstia, tots, no tots, no, uns aplaudint i els altres. I el Gonzalo Lloveres va dir: veus, ara aquí hi ha gent que està contenta i hi ha gent que està disgustada.
1: Sí, al Barça, com a la gran majoria d'entitats del país, també hi havia franquistes, tot i que de mica en mica això s'anirà esmicolant. I aquest verb no és metafòric.
2: Quan es va acabar la Junta, hi havia un bus del Franco allà, havia estat en aquella sala, hi havia un bus del Franco. I jo em pensava que era de bronze, o de bronze, pel color. I llavors el Granados va pujar amb una escala curta, el tio l'agafa i diu: Jaume, entoma'l, i me'l tira. I clar, jo em pensava que tirava una cosa que pesava 20 o 30 quilos, no? I em vaig disposar a agafar-ho i em va caure. I es va trencar amb milers de trossos per gaire de guix.
1: Sense el bus de Franco a les oficines, el club abraça la idea de Puyol de fer les transmissions dels partits del Barça en català i li posa tota mena de facilitats. Un dels moments clau és quan Joan Granados posa en contacte Puyol amb una persona que es convertirà en imprescindible en aquesta història, l'expert en la llengua, Jordi Mir.
3: Que un dia el Puyol li va anar allà i li va dir... Diu: escolta, Joan, amb el Granados, diu, m'hauries de buscar o recomanar una persona, diu, que em pugui assessorar amb cosa de català.
4: Jordi Mir, expert en llengua catalana.
3: I el Granados: ja el tinc, el Jordi, perquè ens coneixíem i vèiem i tot això, i automàticament va promoure la primera reunió Quim-Jordi.
5: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
1: La trobada entre Jordi Mir i Joaquim Maria Puyol és un amor a primera vista.
3: A les tres vegades de veure'ns cara a cara ja no calia parlar-ne més. Ja vaig veure que era davant d'un fenomen poc corrent, com el Quim, com vés a dir, únic, en aquest sentit, en el camp aquell. I vaig pensar que calia posar tota la il·lusió. Per què? Perquè el Quim havia de ser el gran transmissor d'aquella obsessió meva per la llengua. Tot el que jo pogués fer fent una classe clandestina amb centres excursionistes, amb Ateneus i amb tot això, com havia fet durant anys, doncs resulta que allí quedava superat només el primer dia que pogués fer una emissió per ràdio, per poca audiència que tingués, seria de milers de persones, que era impensable.
1: L'estima per la llengua uneix Puyol i Mir i comença una relació que durarà dècades. Però primer s'ha de començar a vestir un projecte tan nou que no té ni regles ni precedents. Com s'explica el futbol en llengua catalana?
3: Jo em vaig plantejar i li vaig, més o menys, no proposar, sinó dir que si li semblava bé, que allò que anava a fer havia de ser explicar futbol, que tothom en veia, havia de ser la cosa més natural del món, que s'havia d'integrar bastant a no voler epaté, que diuen els francesos, sinó que simplement, doncs, que la gent digués: ah, sí, mira, que bé, ho expliqueu, que d'això, que explique el que passa.
1: Puyol i Mir, que fan llargues sessions de treball tant a les oficines del Barça com a Ràdio Barcelona, opten per un estil radicalment diferent de les narracions en castellà. Naturalitat i proximitat, sense expressions recargolades, amb alguna sana excepció, i aprofitant els anglicismes catalanitzats propis dels anys 20 i 30 del segle XX.
3: El meu pare, als anys 20, anava a futbol al Barça, i si em parlava d'un flèquic, doncs em va fer entendre el que volia que en deien un flèquic, i un out, que jo no sabia què volia dir, doncs era un out.
1: Però les sessions de treball també tenen la seva part pràctica.
3: Mentrestant, va establir, no sabria dir en quantes ocasions, tampoc res excepcional, però potser posi una quinzena de vegades, per dir un número que pot ser 25 i podrien ser 12 només, que això el Granados, des del Barça, li van donar totes les facilitats d'anar-se'n i transmetre el partit només per enregistrar-lo.
1: El procés de preparació inclou assajos. Durant unes setmanes, Puyal va al Camp Nou i s'enregistra la narració dels partits del Barça per poder-ho analitzar després amb Jordi Mir. Aquelles gravacions en cinta de casset són l'embrió del que ha de veure la llum pocs mesos després. Pràcticament ja està tot a punt, però tot això, qui ho paga?
6: Des d'aquell 5 de setembre de 1976 han passat molts anys, tants com 1.000 partits, com aquest número 1.000 que celebra avui en Joaquim Maria Puyal.
1: Aquesta falca és bastant més moderna del moment que hem estat relatant fins ara, però en situa un dels altres grans actors que participen en la posada en marxa del projecte de Puyal.
6: Així, ha aconseguit una xifra rècord en el món de la ràdio. Futbol en català és líder d'audiència. 1.000 partits creant escola. La Caixa, que des d'aquell inici li ha donat suport, el felicita i l'encoratja perquè continuï fent més gols.
1: L'expresident del Barça, Narcís de Carreras, l'autor de la frase «El Barça és més que un club», és el president del moment a la Caixa i Josep Vilarasau ha estat, fa poc, nomenat director general.
7: En aquell moment, doncs, la Caixa, amb el Narcís de Carreras i el Josep Vilarasau, en un altre moment anterior això no hagués pogut passar.
4: Jaume Giró, director general de la Caixa del 2009 al 2020.
7: Fa aquesta aposta, que és una aposta molt difícil.
1: L'any 1976, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears puja al vaixell de l'aventura i es converteix en el principal mecenes de les transmissions de futbol en català, una col·laboració que ja no abandonarà.
7: El futbol en català no es veu com un simple patrocini, sinó que per la Caixa ha estat sempre, doncs, una mena de col·laboració emocional amb la llengua i amb el futbol, no? I per suposat, doncs, amb el club, amb el Barça.
1: I arriba el dia. El diumenge 5 de setembre de 1976 es juga la primera jornada de Lliga de la temporada 76-77. Al Camp Nou, a les 5 de la tarda, està previst que es disputi el Barça-Les Palmes, un partit per la història de la ràdio. Però abans, parlem una mica de futbol, no? Com és aquell Barça? Què se n'espera? Després de guanyar la Lliga del 74, l'equip blaugrana no ha sumat cap títol a les dues últimes temporades i comença a haver-hi una mica d'impaciència. Per això, una de les grans novetats d'aquell dia és un retorn a la banqueta.
8: A l'últim, qui va ser? Laureano Ruiz, penso, no? Que va substituir el Weisweiler.
4: Pere Valentí Mora, porter del Barça de 1973 a 1979.
8: I llavors va vindre una altra vegada al Rinus Mitchell per segona vegada. Perquè hi havia el Johan Cruyff, i el Johan Cruyff i el Rinus Mitchell, ja saps com eren els dos, pues, de la selecció, es coneixien d'Holanda, i va poder tornar, va tornar.
1: El Barça surt amb el següent equip. Mora a la porteria, Ramos, Migueli, Costas i De la Cruz en defensa, Neskens, Macizo i Asensio al mig del camp, amb Cruyff, Heredia i Clares com a davanters. Són èpoques de moltes esperances, però poques alegries.
8: I van ser, doncs, uns temps que, doncs, quan no es guanya, no s'ha de tan bé. I hi va haver de tot. Hi va haver partits molt bons, i bueno, era un equip molt irregular. O sigui, un equip que jugava molt bé, el millor a casa, fora, que li costava molt més, i va ser així, però bueno, és el que passa sempre.
1: Aquell diumenge, per tenir-ho tot situat, el rival és el Les Palmes, un equip que ara ens remet a la segona divisió, però que en els dies que ara relatem tenia una bona fama.
8: Era un equip bastant bo, jugava molt bé a futbol, l'entrenador era el Roque Olsen, que jo l'havia tingut 2 anys ja a Elche, o sigui que era un equip bastant també fet a base de fitxar jugadors de fora de les Isles, algun de bo d'allí, i era un equip, doncs, de primera, de mitja tabla, o sigui, però tenia un joc diferent als altres perquè era un joc més aplatanat, més lent, però bastant tècnic.
1: De seguida engeguem la ràdio, que ja estem impacients per sentir la primera transmissió en català d'un partit del Barça, però falta un detall molt important. Perquè des de casa o des del cotxe puguem sentir la ràdio, cal que algú ho faci tècnicament possible. Som al 1976, molt lluny encara de l'era digital, i fer una emissió en directe, encara que sigui des del Camp Nou, no és gens senzill.
9: Eren heroiques. En aquella època es funcionava amb línies microfòniques.
4: Conrad Cortassa, tècnic d'exteriors a Ràdio Barcelona.
9: Una línia microfònica era una línia fixa que anava des d'un punt fins a un altre. Llavors, era un fil que entremig tenia el que en dèiem clavijes, no? moltes connexions a través de les centrals de les telefòniques corrents. Llavors, això pues, fallava molt. Llavors, la sensació d'arribar a un camp de futbol i tenir el dubte si aquella línia funcionaria o no, doncs allò era un malestar doncs, important.
1: I si a la dificultat pròpia de la precarietat tecnològica de l'època hi afegim que no sempre la col·laboració del personal encarregat és la desitjada, gairebé podem dir que fer aquella transmissió frega la categoria de miracle.
9: Jo penso que alguna vegada ens havíem boicotejat. Sí, allò d'arribar i veure que no hi havia la línia microfònica, no? De dir, ostres, on està, on l'heu posat? No, és que no l'havéis pedido. ¿Cómo que no l'havíamos pedido? Bueno, i llavors allà s'establien una sèrie de batalles. Què era això, el complicat i el heroic a el que jo em refereixo?
1: Diumenge 5 de setembre del 1976. 5 de la tarda. Arriba el moment. Posem la ràdio, ens disposem a escoltar Un dia per la història.
10: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic i, si bé no és considerat com un dels millors de la categoria, sí, s'ha de dir que és un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi. Per banda de Les Palmes formen Carnevali, Martín Castellano, Hernández Noli, Estevez, Félix, Brindisi, Fernández, Germán i Juani. Per banda del Barça juguen Mora, Ramos, Miguel i Costas, De la Cruz, Nisquens, Heredia, Macizo, Cruyff, Asensi i Clares. És l'àrbitre d'aquest maig el senyor Balcerrón, que està afiliat al Col·legi Oeste. La temperatura és realment molt agradable, l'estadi presenta un excel·lent aspecte, hi ha molta gent que ha vingut per veure aquest partit, inauguració oficial de la temporada. Els jugadors del Barça formen amb la seva samarreta tradicional blaugrana, pantaló blau, mentre que els de Les Palmes també duen la seva vestimenta típica, samarreta de color groc, i pantaló de color blau. En aquests instants, pels altaveus a l'estadi, s'està anomenant a cada un dels jugadors del Barça que han de defendre la samarreta del Barça en aquest partit i que se suposa deu ser l'equip titular que a través de tota la competició tracti d'assolir el primer lloc i de conquerir darrerament el títol de campió nacional de Lliga.
1: El partit comença i nosaltres trobem un testimoni excepcional. El jove periodista Eduard Huet, que al cap de poc temps s'incorporarà a l'equip de Futbol en Català, és a tocar de Joaquim Maria Puyal, treballant per una altra emissora de ràdio.
12: Jo era al costat per la competència. Jo encara estava a la joventut.
4: Eduard Huet, periodista.
12: Sí que hi havia, més que cabines reservades, espais reservats per les emissores, bàsicament perquè jo tenia les línies microfòniques. I, casualment, el cas és que jo estava a tocar i... Sí, que no portava mòbil a aquella època perquè no s'havia inventat, però m'hagués fet... No, selfies no, perquè no sóc de fer-me selfies, però hagués fet unes fotos fantàstiques, no?
1: Buet no es fa selfies, però no perd l'oportunitat de parar l'orella i de fixar-se en tots els detalls.
12: Recordo que allò era una festa. Recordo Puyol actiu, dempeus, amb el tècnic Manolo Jiménez, que era una institució de Ràdio Barcelona, fent-li l'assistència tècnica, i ell dempeus, gairebé com proclamant, eh? El recordo com més que transmetent, proclamant, eh? Proclamant. I una visita constant de personalitats que pujaven a aquella cabina que era dalt de tot, i recordo això, pujar a la cabina a la mitja part i durant el partit de gent que venia a saludar i felicitar.
1: Molt bé, aquesta és la visió del camp, però i des de casa? Com ho senten els oients? Quines sensacions els provoca? El nostre testimoni és un noi de 14 anys amb molt d'interès pel Barça i per la comunicació. El seu nom, Antoni Bassas.
13: Quan arriba el 5 del setembre del 76... hi ha una mica de publicitat, ja hi ha una mica de màrqueting dient aquest diumenge començaran les transmissions en català per la freqüència modulada de Ràdio Barcelona. En aquell moment a casa meva, catalanoparlants, ens n'alegrem molt i passem per curiositat a veure què tal sona. I recordo que a mi em sonava una mica estrany, perquè no estàvem gens avesats.
14: L'atac de l'equip canari bastant ràpid, per cert. Nis, que ens defenent, de cap. Ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita. També Nis, que ens cabé des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol. Compte, compte, compte, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu.
13: Aquella primera tarda vam sentir com una gran alegria, com un gran orgull, un pèl d'estranyesa, i després, molt a poc, el protagonisme es va començar a desplaçar de la llengua i del fet de la llengua a la personalitat del narrador. O sigui, vam començar amb el català i després va ser el català amb Joaquim Maria Puyol.
14: Cap endavant, se n'ha sortit d'un, d'un altre, i quan estava sobre la sortida de Carnaval i amb una elegància fet primer tot una fita i encabat, tumba! Barcelona 4, Unió Deportiva Las Palmas 0, el minut 42 de la segona part d'aquest partit.

0: han passat 50 anys d'una jornada memorable. Aquell dia ningú podia imaginar que el que estava fent Puyol al Camp Nou, amb la col·laboració d'una bona colla de persones, tindria la transcendència que ha acabat tenint. Una activitat popular, un entreteniment de masses, un sentiment transversal com el del futbol i el Barça van ser la primera eina de normalització de la llengua catalana després de la dictadura. I l'alquimista que ho va fer possible, gràcies al seu atreviment, visió de futur i rigor en la feina, té un nom i el sap tothom. Joaquim Maria Puyol i Ortiga.
1: Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Per això té un tercer dribbling. Li ha sortit, centre, la jugada arriba, Pichi. Pichi la mata molt clar. Gol!
2: Tocarà Soskov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman!
3: Toca Belardo, ha salvat el porter, ha matat i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, son macanudo.
4: Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, aquí dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Donandrés, pica Donandrés, gol, ha marcat Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, Donandrés, ha marcat Donandrés el 47 de la segona part del partit.
0: 50 anys després, només podem dir gràcies, Quim. Soc Bernat Soler i això ha estat Puyol 50. Un nou episodi de Rècords, el podcast d'esports de Catalunya Ràdio.
5: Guió i redacció, Bernat Soler. Coordinació, Xavi Campos. Veus, Carles Debó i Ferran Badia. Muntatge, Marçal Turo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Antoni Bassas, Marga Blanc, Eduard Buet, Conrad Cortassa, Jaume Giró, Francesc Lara, Jordi Mir, Pere Valentí Mora, Joan Puerto, Pepito Ramos, Jaume Rossell, Sandro Rossell i Ruth Vilà.
6: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Àudio.
7: Som podcast.
5: Després de Puyol 50, Urruti t'estimo. Una de les frases més recordades de la història del Barça i de la ràdio del país. Un dels molts moments icònics que va deixar Joaquim Maria Puyol. Us deixem amb Urruti t'estimo.
1: Tira casi de trapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota.
9: Aquesta història ja se sap com acaba.
10: Recordes on eres aquell dia? Si vols saber què hi ha al darrere d'una de les frases més mítiques de la ràdio i del futbol del país, aquí trobaràs respostes. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
9: Soc el Xavi Campos i això és Urruti. T'estimo.
11: Rècords a la ville de Barcelona.
6: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
2: Tocarà Soskov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
6: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
12: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
6: Urruti, t'estimo.
13: Francisco Javier González Urruti Coetxea, Urruti, nascut a Donosti el 17 de febrer del 1952. Futbolista professional durant més de 15 anys, entre 1973 i 1988. Jugador de la Reial Societat, l'Espanyol i el Barça. Internacional 5 vegades. Guanyador d'una Lliga, 3 Copes del Rei, una Recopa, 2 Copes de la Lliga i una Supercopa Espanyola. Tots aquests títols amb el Barça. Trofeu Zamora l'any 1984.
14: A Urruti, la majoria d'aficionats el recordem com un dels porters més carismàtics de la història del Barça, però les primeres aturades les va fer a Donòstia, entre la platja de la Conxa, jugant amb altres nens, i el Legoncocoac, un club de la ciutat d'on van sortir grans porters. A més d'Urruti, de Legoncocoac, també en van sortir Arconada i Artola.
10: A principis dels 70, Urruti crida l'atenció als responsables de la Reial Societat que el fitxen pel Sanse, l'històric filial del club guipuscoà. Urruti debuta amb el primer equip de la Reial el 1973 i al principi és suplent habitual de Pello Artola. Al cap d'uns mesos també puja al primer equip Luis Miguel Arconada. Primer Artola i després Arconada li impedeixen ser titular, tant a la Reial com a la selecció espanyola. Urruti va convocat a 3 mundials, Argentina 78, Espanya 82 i Mèxic 86, però no arriba a jugar ni un minut. Massa acostumat a seure a la banqueta, Urruti decideix deixar la Reial Societat i fitxar per l'Espanyol per jugar a Sarrià des de la meitat de la temporada 77-78. Tot i el seu traspàs al Barça al cap de 3 anys, la gran majoria d'aficionats de l'Espanyol no el van tractar mai amb ràbia o amb menyspreu.
14: El Barça, en 7 temporades, Urruti construeix una llegenda.
10: Urruti era un porter carismàtic, no hi ha cap dubte, però com es comportava la porteria? Quin estil de porter era?
15: Era un crack. Yo creo que los porteros del norte, sobre todo de la Real, se han caracterizado mucho por eso.
13: Juli Alberto, lateral esquerre del Barça entre 1982 i 1991.
15: Luis Arconada ha sido un monstruo para mí y Luis y Javier se parecían bastante. Cada uno era bueno en una cosa y cada uno tenía su técnica, pero Javier volaba de palo a palo. Era un crack en la portería. Y luego tenía lo que yo creo que carecen muchos porteros hoy en día, esa personalidad arrolladora dentro del campo.
16: Siempre estaba parlant.
13: Paco Clos, davanter del Barça entre el 1982 i el 1988.
16: Sempre estava animant, corregint els jugadors, o sigui, era una persona que sempre estava molt ben situada sota la porteria i que, bueno, com porter ha sigut un dels millors porters que ha tingut el Barça.
17: Sobretot destacava per su personalitat en la porteria.
13: Amador Lorenzo, porter del Barça entre 1980 i 1986.
17: Aguantava muy bien la presión. Él jugaba como entrenaba. No le importaba que estar ante 100.000 personas. Su comportamiento era exactamente igual. Y yo creo que eso es una virtud.
14: Porter clàssic de l'escola guipuscoana. No gaire alt, però molt àgil, valent i ràpid. Felí.
10: Carisma a banda, bona part del record que deixa Urruti com a porter és el d'especialista aturar penals, en una època en què semblava que no s'aturaven tants penals. Als anys 80, un porter que aturés algun penal, de tant en tant, rebia tracte gairebé de superheroi.
14: Quina estadística tenia Urruti amb els penals? Si a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio hi ha algú que domini les dades, aquest és el Sergi Andreu.
18: Tens allò que t'he demanat de l'Urruti?
19: Sí, ja ho tinc aquí a punt. Sí,
18: a veure, quants penals va aturar en la seva carrera l'Urruti?
19: Mira, són 16 penals aturats de 61 llançaments. Això és tant com el 26% d'aturades o errades dels rivals.
18: Tens alguna estadística més o menys general penals aturats en aquella època, als anys 80? Mira,
19: sí, la temporada 84-85, la de l'Urruti t'estimo, a la Lliga Espanyola el percentatge d'aturades de penals va ser del 24%. Es van aturar 18 de 76 penals.
18: Una mica per sota del percentatge personal de l'Urruti, però molt similar. Exacte. 26% l'Urruti, 24% aquella temporada a la Lliga Espanyola. I més o menys, de l'època actual tens estadística de penals aturats?
19: Sí, n'hem trobat una interessant. La temporada 23-24, fa 4 dies, es van xutar 107 penals en total i es van marcar 80 gols. Això vol dir que el percentatge entre aturades i errors és del 25%.
18: O sigui, que pràcticament idèntic.
19: Sí, sí, molt semblant.
18: Amb el Barça, quina estadística de penals va tenir Urruti a les 100 temporades que va jugar-hi?
19: Amb la samarreta blaugrana li van xutar 17 penals i en va aturar 4, una mica menys del 25%.
18: Però va per allà, o sigui, va mantenir la seva estadística. En aquestes xifres i comptes estan des del dia del Göteborg al Camp Nou o de la final de la Copa d'Europa Sevilla contra l'Este Agua?
19: A veure, contra el Göteborg són dos dels 6 penals els van fallar els suecs. Un el va aturar l'Urruti i un altre va anar fora. I contra l'Este Agua va aturar 2 dels 4 penals que van xutar.
18: O sigui, aquí pugem a un 40%. Sí. Entre les dues tandes, 10 penals xutats i 4 aturades o 4 errors del rival.
19: Sí, sí, és un 40%. Per tant, augmenta la rendibilitat d'Urruti en tandes.
18: Tu creus, Sergi, que Urruti estudiava els rivals que havien de xutar-li els penals en aquella època?
19: No ho sé.
18: Mira el que diuen els seus companys.
15: Sí, yo creo que es psicólogo, ¿sabe?
13: Julio Alberto.
15: Él sabe, aparte de que estudiamos con quién tira los penaltis, cómo los tiran, las veces que los tiran a la derecha, a la izquierda, cómo se posiciona, eso se estudiaba ya antes, no es que lo hayan inventado ahora. Esto lo estudiábamos antes siempre, siempre. Y Javier era espectacular en la portería, en un penalti. Bueno, pues te intimidaba mucho, primero te hablaba. Primero hablaba con el contrario, el que iba a tirar el penalti, le contaba la historia de su vida, le distraía, le contaba algo de Mortadelo y Filemón, le hacía reír, le hacía llorar, le hacía de todo para que estuviera nervioso lo suficiente a la hora de tirar el penalti.
16: Trabajaba contra el equipo que jugaban, trabajaba siempre quin jugador podía llençar, si había un penal, com els llençava, o sigui, era una persona que en aquest tema ho mirava molt.
9: Valladolid, estadi Nuevo Zorrilla, tarda del diumenge 24 de març de 1985.
10: El Barça és líder destacat de la Lliga a falta de 5 jornades per acabar el campionat. El persegueix l'Atlètic de Madrid a 8 punts en una època en què les victòries donaven 2 punts, no 3. La Lliga estava gairebé sentenciada, però el vestidor del Barça la volien tancar el més aviat possible.
17: Sí, porque la ventaja que llevábamos era importante.
13: Amador Lorenzo.
17: Pero lo que sí es cierto, de que ya habíamos tenido unas experiencias anteriores que llevábamos bastante distancia, recuerdo el año de Elenio Herrera, que en esta segunda etapa que estuvo con nosotros, que llevábamos bastante diferencia, se acuestraron a Kini y nos entró una carcoma que al final no salimos campeones. Por eso la obsesión era salir cuanto antes.
9: La primera oportunidad per ser campió la té aquella tarda a Valladolid. Si guanya, la Lliga serà del Barça. 11 anys després, el Barça no la guanyava des de l'any 74, l'any de l'arribada de Johan Cruyff, jugador.
15: No sabíamos qué día íbamos a ganar. Lo que sí estábamos convencidos es que íbamos a ganar. Porque es que además el equipo estaba con un subidón tremendo, sin haber bajado la guardia en ningún partido y sacando todos los partidos adelante. Estábamos con un... Bueno, empezamos la liga siendo líderes, ganando 0-3 a Madrid, y la verdad es que estaba el equipo como de las pocas veces que yo he visto un Barça tan potente.
9: El partit comença amb gol de Paco Clos per al Barça al minut 9.
16: El recordo perfectament. Va ser una jugada per la banda esquerra, un córner, i jo vaig rematar amb el pit, i entre el pit i el cap, i va ser el primer gol que donava pràcticament la Lliga al Futbol Club Barcelona. No?
20: No va ser amb la mà, no, el gol?
16: No, això mai, no, de veritat.
9: El Valladolid empata de pressa, golaç de falta del salvadoreny Mágico González. Al minut 14, recordeu el seu nom. Després del descans, Alex Sanko, de cap, fa l'1-2 per al Barça. En el tram final del partit, jugada a l'àrea del Barça i l'àrbitre, Sánchez Arminio, xiula un suposat penal de Julio Alberto sobre un davanter del Valladolid.
15: El penalti Valladolid és de risa. Me pitan a mi un penalti que no és penalti, con Víctor, el delantero centro Valladolid, que había sido compañero mío en el Atlético madrileño, y Víctor se tira al suelo descaradamente. Y ya sabíamos cómo iba a tirar el penalti el jugador, que lo iba a tirar. Mágico, sí. Sí, a Mágico le conocíamos muy bien. Destacado en la liga, tremendamente habilidoso. Sabíamos que, por ejemplo, Mágico nunca utilizaba la potencia y sabíamos que utilizaba más la técnica. y el colocar el balón al palo contrario donde se movía el portero. Pero como sabíamos que él esperaba siempre que se moviera el portero antes, Urruti no se movió ni pestañeó y ahí le paró el penalti.
14: Y arriba el Mumen.
1: Obligará a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti ha atrapat el penal! Urruti ha atrapat el penal, amics i grans del penal català! Quina emoció! Quina emoció! Minut 43! Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas!
10: Aquesta és la narració completa d'en Puyal a la transmissió del partit de futbol en català, aquella temporada encara a Ràdio Barcelona. La seva arribada a Catalunya Ràdio va ser just la temporada següent.
14: Eren els minuts finals de partit d'Urruti, en comptes de perdre temps i quedar-se uns segons a terra amb la pilota a les mans, s'aixeca immediatament després d'aturar el penal i blocar el xut de Mágico González i clava una puntada a la pilota per enviar-la lluny de la seva àrea. S'abraça amb Gerardo, el lateral dret d'aquell equip, i deixa anar més d'una botifarra. Al cap de dos minuts, el Barça és campió i es desferma l'eufòria. TV3 connecta en directe amb el camp del Valladolid. Eduard Boet és qui explica tot el que passa en la celebració de la primera Lliga del Barça en 11 anys.
20: El Barça campió! El Barça campió,
21: ja l'abraçades! Urruti, tu veies...
22: Gavi!
21: Gavi!
22: Somos campeones!
21: Urruti, tu veies per on anava la pilota?
22: No la adivinava, ho ha quedat, però no ha llegat la primera.
21: Urruti Cotxea, parla un moment. L'eufòria del Futbol Club Barcelona, que anem a seguir cap als vestidors. Continuem amb els vestidors del Futbol Club Barcelona, on s'està celebrant aquesta alegria de l'equip barcelonista. Senyor Núñez, no sé, en aquests moments suposo que és l'home més feliç, perquè després dels anys al front del Futbol Club Barcelona ha aconseguit el que tot president d'un equip de futbol desitja, el títol de Lliga.
23: Sí, vull dir, no oblidem que jo diria quasi les últimes 4 o 5 jornades s'han pitat 3 penals.
21: Potser ja és hora d'oblidar això i veure que el Barcelona ha guanyat la Lliga.
23: Bueno, però no oblidem que per guanyar la Lliga hem tingut que patir. I lògicament, quan aquest partit també el teníem guanyat, doncs, bueno, un altre penal com a Alacant, i semblava que avui també teníem que patir, no?
21: Avui comença una nova etapa per al Futbol Club Barcelona.
23: Bueno, no oblidem que som l'equip que hem guanyat més títols durant els últims 7 anys. És l'únic que em demanaven la Lliga, també tenen la Lliga ara, no? Bueno, i ara l'important és pensar en les noves competicions i, bueno, i seguir treballant. L'important és de que el Barcelona avui en dia és un equip que se'l respecta. Jo estic molt content perquè... Pugueu parir jo. És molt important.
24: Escolta, i en Núñez ha plorat o no?
21: No, senyor president, una bona.
23: Moltes gràcies.
10: I l'altre gran protagonista d'aquesta història, en Puyal, què en pensa de l'Urruti, t'estimo, 40 anys després?
14: Des que va deixar de fer els partits del Barça a Catalunya Ràdio l'any 2018, en Puyal ha deixat pas al Quim i les seves aparicions públiques són comptades. El Quim tenia relació d'amistat amb Urruti i la seva frase, una de les més mítiques de més de 40 anys de transmissions de futbol en català, si no la més mítica, forma part de la història del futbol i de la ràdio del país. L'endemà de pronunciar-la, el mateix Joaquim Maria Puyal la intentava explicar en una entrevista al Telenotícies de TV3 amb l'Eduard Boet. Telenotícies del dilluns 25 de març de 1985. En Puyal sobre l'Urruti Testiment.
21: Sí. En qualsevol cas, aquest partit, que si et sembla podríem ara recordar en la seva part final, potser ha estat un dels partits on professionalment tu t'has sentit més emocionat en un moment donat.
25: Sí, home, el moment aquest del penal de l'Urruti...
21: Si et sembla, podríem recordar i situar els nostres
25: espectadors. Faria molta il·lusió, perquè jo no l'he sentit encara.
21: Molt bé.
25: I avui tothom em diu que...
1: El penal obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! atrapat el penal, amics i dos de l'Ora, el català. Quina emoció, quina emoció, minut 43. Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas.
0: Aquest Urruti t'estimo ha superat aquell Charlie Gold de Basilea l'any 79.
3: Sí, jo puc assegurar que avui estic molt emocionat perquè tothom em pregunta que estimo l'Urruti i coses d'aquestes i en fi, noto que hi ha una presència ciutadana, una presència popular de l'expressió, no? Molta gent pregunta, això ho tenies previst? Naturalment aquestes coses no es poden tenir previstes. A mi em sembla que hi ha alguns aspectes del món de la comunicació que no són prèviament computables i no poden estar preparats, no? I que, en certa manera, doncs, això és el que dona validesa a determinades actituds davant d'un micròfon. Ahir jo crec que tots els seguidors veuran estimant l'Urruti quan l'Urruti va aturar la pilota i per això em sembla absolutament lícit haver-ho fet i haver-ho dit.
18: Després del penal de Valladolid, Urruti és l'heroi del Barça a la tanda de penals de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg, la temporada posterior. Atura dos penals i en transforma un dels decisius. I no és heroi de la final de la Copa d'Europa contra l'Steaua a Sevilla perquè d'aquella final no en surt cap d'heroi. Urruti atura els dos primers penals, però després passa el que passa. La final de Sevilla, Urruti la juga sabent que li han fitxat un substitut. El Barça de Núñez tenia fitxat Andoni Subizarreta i Urruti es passa les dues últimes temporades al Barça a la banqueta. Es retira després del motí de l'Espèria, l'estiu del 1988. Quan s'apaguen els llums, Urruti es dedica a obrir una escola de futbol amb altres exjugadors com Asensi, Dani Solsona i Marañón, amb aquests dos havia coincidit a l'Espanyol, i ho combina amb alguns negocis del món de l'automòbil. Troba a faltar el futbol, però la vida i, sobretot, la gent el continuen estimant.
4: Yo creo que he sido una persona más o menos agradecido. Y entonces la gratitud y el cariño y la estima que me han dado, yo creo que de una forma u otra también he tratado de corresponder. A mí, por encima de todo lo que el fútbol me ha dado, que ha sido mucho, lo que queda y prevalece es lo que, afortunadamente, es lo que más me satisface. Es ese entorno cariñoso donde habitualmente me tratan.
18: Francisco Javier González Urruti Coetxea, Urruti, mor la nit del 23 al 24 de maig del 2001 en un accident de cotxe a la Ronda de Dalt de Barcelona. Si has arribat fins aquí, potser és que també vas tenir Urruti com a ídol. Molts ens vam arribar a mirar l'Urruti com un superheroi. No sé si tants encara mantenen viu el seu record.
1: Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo!
13: Guió i redacció, Xavi Campos, Sergi Andreu i Oriol Corral. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Julio Alberto Moreno, Paco Clos, Amador Lorenzo, Íñigo Segura, Jaime Segura, Ricard Torquemada, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Bernat Soler, Oriol Domènech, Ruth Vilà, Àlex Dalmas, Jordi Borda, Arxiu i Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT i família de Javier González, Urruti Coetxea, Urruti.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'independentisme ha tornat a sortir aquest 11 de setembre als carrers per la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, la manifestació de l'ANC i Òmnium ha aplegat 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha anunciat que aviat convocarà una cimera amb les entitats independentistes per preparar una gran mobilització per la tardor de l'any que ve.
2: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
1: A Barcelona hi ha hagut 8 detinguts per el darulls a tocar de l'Arc de Triomf. Uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els agents antiavalots fins que aquests els han dispersat. Més notícies. L'Aràbia Saudita ha tancat de manera preventiva el seu principal oleoducte cap al Mar Roig després d'un atac amb drons contra aquesta infraestructura estratègica. Segons Riyad i Bagdad, l'atac que es va produir dijous s'hauria fet des de territori iraquià. L'oleoducte de 2.200 quilòmetres transportava entre 4 i 5 milions de barrils de petroli al dia, prop del 5% del subministrament mundial. La seva paralització obliga l'Aràbia Saudita a dependre encara més de les exportacions marítimes, en un moment en què el trànsit per l'estret d'Hormuz també està afectat per la guerra entre els Estats Units i l'Iran. A França, un tren regional ha descarrilat aquesta nit a Normandia i ha deixat almenys 44 ferits. Un d'ells en estat crític. L'accident ha passat a prop de la localitat de Cléon, en un comboi que feia el trajecte entre Rouen i Caen. La ferida més greu és una noia de 18 anys que ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital. En l'operatiu hi han participat més de 130 bombers i diversos equips mèdics. La número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les pròximes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà avui la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt n'hi ha hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
4: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
3: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments.
1: Esports, el Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet després de superar el Quitzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors del Barça. També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana el Girona 95, Joventut 84. Aquest divendres ha començat la cinquena jornada de Lliga amb un partit Sevilla 1, València 0. El València ha sumat només un punt de 15 possibles fins ara. Aquest dissabte jugarà l'Espanyol a un quart de 5 de la tarda. El camp de l'Osasuna al Madrid ho farà més tard. A les 9 al Bernabéu contra el Rayo Vallecano. I a segona, dos quarts de 7, Girona-Castelló.
0: Fins aquí les notícies. Aquest dissabte el Tot Gira, l'Espanyol i el Girona.
5: Obrim a les 4 de la tarda des del Sadar, amb la transmissió de l'Osasuna Espanyol.
0: També seguirem la penúltima etapa de la Vuelta que decidirà el podi final, els entrenaments oficials de Fórmula 1 amb Oriol Rodríguez des de Madrid i l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu de la primera ref.
5: A partir de 6:45, Girona-Castelló.
0: I a les 7, el primer gran partit de la Lliga F, Barça-Atlètic de Madrid al Johan.
5: Diumenge engeguem després de la TDT del Llevant-Barça amb la transmissió del Mallorca-Sabadell.
0: A més, la final del US Open i la final del Mundial Femení de Bàsquet.
5: Tot Gira.
0: Dissabte de 4 a 9 i diumenge a partir de 7:45 amb el Sabadell, amb David Clopés.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, amb Rodolí inclòs, amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, disparant-nos avui cançons d'en Guillem Gisbert. Avui, full focus Guillem Gisbert, full focus Manel. Si no en sou fans, potser espereu-vos a la setmana vinent, perquè el programa d'avui va d'aquest pal. D'entrada, amb la més nova, que acaba de sortir, que és l'avançament del segon disc en solitari d'en Guillem, és aquesta cançó que es diu Entretem-me.

La cançó es diu Entretén-me, és nova de Trinca, acaba de sortir, com dèiem, és el primer avançament del que ha de ser el segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert. I això ens porta cap al primer. I si aquest és l'avançament Entretén-me del segon àlbum, doncs el primer avançament, de fet, del debut en solitari a la història d'en Guillem Gisbert, l'hem d'anar a buscar a l'1 de març del 2024. I la Matilda.

algú que té altes dosis de, què sé jo, de desmemòria, val? Els discos de Manel, els discos que han marcat l'evolució del pop fet a Catalunya des de fa 20 anys. Per exemple, el debut, Els millors professors europeus, va ser tot un fenomen l'any 2008 i podíem triar cada una de les cançons. Ens hem quedat amb aquella de A vegades ens en sortim, oi que la teniu al cap? Captatio benevolentiae.

tros de hit, quin himne. Ara mateix sé que Catalunya està cantant de matinada aquesta cançó, perquè si sona a la ràdio, doncs tu deixes tot allò que estàs fent i et poses a cantar, que és una mica el mateix que ens anirà passant amb cada una de les cançons, perquè hem decidit avui posar el focus en Manel, per això de l'enlairament del segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert. Segon disc de Manel, de quan encara funcionava, en 2011. Era un repte superar tot allò que havia projectat els millors professors europeus, i jo crec que se'n van en sortir. Era un repte ben reeixit, 2011, 10 milles per veure una bona armadura. Ja em disculpareu, però amb en Nil hem pensat que podíem esquipejar el benvolgut, que ja sona molt, i ens centrem en un altre. Llancem el boomerang. Barri.

Avui només hits, eh? Avui ens està tirant aquí unes barres en Nil Hernández des de l'altra banda del vidre a l'amplificador matinada de Catalunya Ràdio, posant el focus en la discografia de Manel. Clar, és que anem també anem a preu fet. Anem a buscar només bon material, bon gènere, per exemple, saltant el tercer disc de Manel, Atletes baixin de l'escenari, que és aquell de la portada groga, on hi surten els quatre components de Manel, l'Arnau, en Martí, en Guillem i en Roger, com si sortissin disparats corrent. Doncs d'aquest disc, que és el tercer, del 2013, com dèiem, ens quedem amb una de les cartes de presentació de l'àlbum, que també ens va molt bé, trobo aquest exercici d'avui, per anar comprovant cançó a cançó l'evolució en el so de Manel. Perquè ja em direu, què té a veure Captation Benevolentiae... Perquè ja em direu, què té a veure Captation Benevolentiae amb Boomerang, amb la mort d'un heroi romàntic.

Boníssim, boníssim exercici, trobo, el que ens estem marcant aquí amb l'excusa de la cançó Entretén-me, que ens avança ja el segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert. Estem fent una prospecció en la discografia i en el so de Manel, i ja som a l'any 2016, el quart disc del Quartet de Barcelona, Jo competeixo, un canvi gros aquí de so, i una cançó que ens flipa, que es diu Les cosines.

Com sona la matinada de Catalunya Ràdio? Això és l'amplificador. Tenim en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, disparant hit rere hit rere hit, perquè, de fet, estem repassant la discografia de Manel. Hem arrencat el 2008 amb els millors professors europeus, l'11, 10 milles per veure una bona armadura, el 13, atletes baixin de l'escenari, el 16, jo competeixo, i el 19, l'últim disc de Manel, Per la bona gent, que això és prepandèmia, que ja fa uns quants anys de l'últim àlbum d'aquest grup que tenim a Guaret, tenim hibernant, amb aquella esperança a l'horitzó de que algun dia tornaran, de que algun dia s'aixecaran d'allà on siguin i tornaran a caminar plegats per llançar noves cançons, fer concerts i tot això, fent volar coloms. Ja veurem què passa. De moment, n'hem de punxar una per la bona gent i aquí ho hem tingut claríssim. A casa hi tinc formigues.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer he notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat.

repassant a l'amplificador la discografia de Manel, comprovant com ha anat evolucionant i mutant el seu so, i és veritat que hem passat pels 5 discos, però ens queda un EP. Hi va haver un repicó post-pandèmia, 2021, La Mant Malalta, i us he de reconèixer que dins d'aquest EP hi ha una de les meves cançons preferides de Manel, així com la recua d'últim moment, tipus Suite.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I aprofitarem l'estona que ens queda per moure un xic el focus, però quedar-nos allà mateix. De seguida m'explico. Oi que hem estat parlant d'en Guillem Gisbert en solitari i de la seva evolució en Manel? Doncs hi ha un altre dels components del grup, l'Arnau Vallvé, a la bateria Manel, que també està fent enlairar la seva pròpia carrera en solitari. De fet, ara fa uns mesos publicava el primer single del que ha de ser el seu primer disc, que ha d'arribar al 2027. Punxem Mentre el monstre.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

L'Arnau Ballbé presentant-se, ell mateix ho deia ara, i tirava la barra en aquesta cançó, cantant els quatre vents el seu nom, la seva manera de fer, que també en generava molts dubtes i que trobo que entronca molt per la sonoritat, pel beat, amb el darrer disc de Manel. En parla bona gent. Va per aquí, sembla, de moment, l'Arnau Ballbé, volant en solitari, i hi havia com molta intriga per sentir-lo cantant, i, de fet, ja l'havíem sentit cantant una cançó de Manel, d'aquella EP que dèiem, La Man Malalta, del 2021. Hi havia una cançó que es deia La Jungla, on qui cantava ja era l'Arnau Ballbé.

Mentre esperem el disc, el primer, en solitari, de l'Arnau Ballbé, tenim aquesta mostra, que és la jungla de l'últim EP que havien tret en Manel, on ell ja era la veu principal, i també una cançó del primer disc, aquells millors professors europeus que fa una estona hem rescatat, doncs allà n'hi havia una de la qual tant la lletra com la música eren obra de l'Arnau Ballbé. Sabeu quina és? Segur que us sona. Els guapos són els raros.

Esbandint, l'amplificador d'aquesta setmana hi ha vida. Evidentment, més enllà de Manel, d'en Guillem Gisbert i de l'Arnau Vallvé. I és que aquesta setmana hem sabut que el petit de Calaril, en el seu teatre, a Guissona, està gravant el nou disc de Gavina.mp3. I he de reconèixer que això ens ha volat un xic al cap, perquè de sobte dues generacions aquí que es troben per treballar de forma plegada, segurament compartint una sensibilitat, una mirada artística, una manera de fer, molt de hype, moltes ganes per saber què en surt d'aquesta col·laboració entre el petit de Calaril d'una banda i Gavina.mp3 de l'altra. Amb ell acabarem de seguida. Amb en Max punxem sota el cel. Abans, però, fem els agraïments. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández. Molt de talent, molt de treball, molt de saber fer. Moltes gràcies, Nil. I nosaltres tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdios dissabte 12 de setembre del 2026. Avui El Suplement, una tertúlia amb tota la ressaca d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, amb Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, de nou el cas en Dic. A Washington ens hi espera una temporada més Lídia Heredia amb les seves contracròniques. Avui, el suborn electoral de Donald Trump per intentar guanyar les midterm. I avui també una mica de bàsquet. Atenció, perquè al suplement conversem amb un dels noms propis d'aquest estiu. L'entrenador del Barça, o l'exentrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual.
2: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc. Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau.
1: Xavi Pascual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure. I abans que s'acabés la temporada, al maig va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar a Dubai.
2: A la meva sortida jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pascual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent.
1: Avui al suplement Xavi Pascual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça.
2: La realitat és que no, perquè si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners. Per tant, no.
1: A 11:15, la conversa sencera avui al suplement Xavi Pascual. Tot això en un programa on també obrirem debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques, la setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa, i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem amb docents i amb acadèmics. Avui també, a partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem el programa amb Pep Noguer parlant de figues i de raïm. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I com deies, avui ressaca d'aquesta diada de l'11 de setembre. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de la Diada Nacional convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural a Barcelona. A Girona, la marxa independentista ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea ha anunciat que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027 pel desè aniversari de l'1 d'octubre. Josep Vila és el president de l'ANC.
4: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
3: Encara a Barcelona hi ha hagut 8 detinguts per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. Uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els agents antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els 8 detinguts estan acusats de desordres públics. I a Ripoll, l'Ajuntament es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori, una glossa on Cotarelo cridava a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba. Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Els actes de la zona zero, els polítics no hi poden fer parlaments. I Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme.
5: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
3: L'alcalde de Nova York durant els atemptats, el republicà Rudolf Giuliani, ha estat pressionat perquè el successor actual, el musulmà Zoran Mamdani, no assistís, ha estat pressionant, volem dir, perquè Mamdani no assistís als actes commemoratius finalment. Hi ha anat i s'han saludat en un ambient enrarit. I tornant a casa nostra, els Mossos i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La noia havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la en l'operatiu. Hi han treballat la unitat canina i també drons. I Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera.
6: Catalina!
7: M'agastaràs el nom?
8: Oi, jo, abuela.
3: Un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Leña, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Omar ha destacat la manera tan sensible en què avi i neta fan el dol en el film.
9: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
3: Forastera es va estrenar ahir a les sales. En esports, el Barça juga ara a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Manresa. Demà a les 12, la final contra el Lleida. Ha jugat també Joventut 95, Girona 84. En futbol, Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana tensió a l'equip per mantenir el nivell que exigeix el tècnic Hansi Flick. A primera divisió, jugat ahir Sevilla 1, València 0. Avui jugarà l'Espanyol a un quart de 5 de la tarda al camp de l'Osasuna. El Madrid ho farà més tard a les 9, al Bernabéu, contra el Rayo Vallecano. A segona, a 2:15, Girona, Castelló. A la Lliga F, avui a les 12 per Esport 3, Atlètic Club Espanyol, i a les 7, Barça Atlètic de Madrid. En ciclisme, la Vuelta, victòria d'etapa per a l'irlandès Edward Dunbar. Enric Mas, a falta de només dues etapes, es manté el mallot vermell de líder amb 1 minut i 37 segons de marge respecte a Primoz Roglic. En motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
11: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Encara més.
12: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
0: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
12: On va començar tot.
0: A Catalunya Ràdio.
12: On tot continua.
0: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
12: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
0: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
12: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
0: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
12: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
13: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
14: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional de Catalunya. Tot a l'arrel, a Catalunya Ràdio, un programa que passarà per tot el territori dels Països Catalans i que, com a bon setembre que és, doncs veureu que va ben ple de festes majors. Anirem fins a Montblanc, a la Conca de Barberà. Avui es tanquen les festes de la Mare de Déu de la Serra, una celebració que només es fa cada 10 anys. També serem a Andorra, on s'hi estrena avui mateix Meritxell, la patrona, espectacle que commemora els 50 anys del nou santuari de la Mare de Déu de Meritxell i que reuneix els 5 esbars del país, amb més d'un centenar de dansaires. Començarem a apuntar Santa Tecla, Tarragona. Aquest 2026 s'hi celebren els 600 anys de foc festiu amb diables, bèsties i recreacions, que recuperarà maneres antigues d'entendre la pirotècnia festiva. Festes majors, 50 anys de la Bressola a Catalunya Nord, darrers jaleos a Menorca, les jornades internacionals folclòriques o una passejada pel mercat de música viva de Vic i la Fira de Tàrrega, doncs són alguns dels plats del menú que us servim avui dissabte. Nou mans, per tant, amb Pol Regàs al muntatge musical, la producció d'Andy Franco i Quim Rutllant a la locució.
12: Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.
14: A Catalunya Ràdio, doncs, comença el Mans, tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Som-hi! Primeres notes del Mans. Ens anem cap al País Valencià amb Pep Jiménez Botifarra. Divendres que ve serà Vic, al Mercat de Música Viva. L'escoltem amb Titana, ja ve l'aire.

0: El Mercat de Música Viva de Vic, com us hem dit, el proper divendres sonarà Pep Jimeno Botifarra a l'Atlàntida. Aquesta que hem sentit és Ja ve l'aire.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: Som-hi, doncs, comencem a desgranar propostes per aquests dies. Començarem, en aquest cas, a Montblanc, a la Conca de Barberà. Avui és el darrer dia de les festes extraordinàries de la Mare de la Serra, una celebració que només es viu de manera excepcional i que aquest 2026 ha tornat a treure la patrona del seu santuari per portar-la fins al cor de la vila. La Mare de la Serra és molt més que una advocació religiosa per als montblanquins. La mateixa presidenta de la Comissió de les Festes, la Immaculada Martínez, ens explica fins a quin punt forma part de la identitat col·lectiva del municipi.
1: La Mare de Déu ja sempre és un centre per tot el poble, per tota la gent, i és especial. És un dels santuaris, antigament havia sigut el segon més visitat de Catalunya, però a Montblanc la Mare de Déu és el cor. I no tan sols per la gent gran, sinó pel jovent.
0: Aquestes festes, que, com us diem, se celebren cada 10 anys, tenen el seu origen en les grans commemoracions vinculades a la Mare de la Serra. La imatge va ser coronada canònicament l'any 1906. I al llarg del segle XX, la periodicitat d'aquestes celebracions ha anat canviant. Durant dècades es va fer cada 25 anys, però en les darreres edicions s'ha consolidat el cicle d'aquests 10 anys amb la voluntat que cada generació pugui viure aquesta sortida extraordinària de la patrona.
1: L'Ajuntament va decidir que érem molt millor 10 cada 25, perquè cada 25 representava que molta gent potser només la podia veure dues o tres vegades pel carrer, no? Segons l'edat que t'agafava. I llavors, vull dir, clar, en aquest moment que tot corre tant, doncs era potser també més important també per les futures generacions, també, vull dir, pel jovent i per tot això, ho porten més al cor, està més viu. Cantar.

0: El cor d'aquest ritual, d'aquestes festes, ja s'ha viscut aquesta mateixa setmana. La Mare de Déu va baixar en processó aquest dilluns del santuari fins a la població, acompanyada pel Seguici Popular. Dimarts era el dia de la patrona, que va tornar al santuari després de l'ofici i de la ballada del Seguici. Avui dissabte, però, encara queda una darrera ocasió per a aquestes festes, amb una mirada molt posada en el patrimoni popular. A les 11 del matí començaran les danses retrobades, una cercavila i mostra que recupera balls documentats en Montblanc entre els segles XVII i XIX, i els posa en diàleg amb les danses convidades d'arreu dels països catalans.
1: Però també és molt bonic aquestes de les danses retrobades, perquè eren danses que a Montblanc ja el 1800 estan datades, que havien existit i després, doncs, bueno, per diferents motius es van perdre, com totes, pràcticament, i aquestes no s'han retrobat, no s'han tornat, no? I llavors és un retrobament també amb un passat històric que Montblanc, doncs, també vol mostrar-ho.
0: A la plaça Major hi passaran el ball d'en Serrallonga de Vilafranca del Penedès, la dansa guerrera de Todolella, el ball de cavallets de Reus, el ball de valencians de Tarragona i la moixiganga de Sitges. La mostra acabarà a 2:15 amb un esclat final i una passada de comiat. A la tarda hi haurà trobada i concert de les corals al Santuari de la Serra. I a 8:15, les 54ena Jornades Internacionals Folclòriques de Catalunya, amb la participació del grup de Panamà. A les 10 de la nit arribarà l'acte de cloenda amb l'espectacle de drons, els quatre elements. Després, castell de foc i concert amb el doctor Prats per tancar aquestes festes extraordinàries de la Mare de Déu de la Serra 2026.

0: També avui dissabte a Andorra, la dansa d'arrel protagonitza una de les propostes centrals de la commemoració dels 50 anys del nou santuari de la Meritxell. Es diu Meritxell la Patrona, un espectacle impulsat per l'associació Contradans que reunirà prop d'un centenar de dansaires dels 5 esbarts del país. Sant Romà, Valls del Nord, dansaires d'Andorra la Vella, l'Aurèdia i Santana. Una proposta que parteix de la figura de la patrona, però que vol anar més enllà de l'àmbit religiós i explicar, a través de la música i de la dansa, una part de la identitat andorrana. D'aquesta manera ens explicava al Mans l'Albert Roig, president de l'associació Contradans.
1: L'objectiu era el de trobar aquell punt de connexió entre tots els andorrans, que transmet els valors, que ens coneixen, ens identifiquen com a país, no? I aquesta representació, que era al voltant de la patrona, és la que realment ens aglutina a tots plegats. I això que volíem fer al final era un espectacle que amb el llenguatge de la dansa i de la música transmetés aquests valors que ens uneixen i que, a més, sigui una representació perdurable en el temps, amb la memòria col·lectiva.
0: L'espectacle està construït en 8 escenes. Comença amb la llegenda de la troballa de la Mare de Déu de Meritxell i avança per diferents moments de la història andorrana fins a arribar a la construcció d'aquest nou santuari. Però la particularitat és que els 5 esbarts no hi apareixen com 5 companyies separades.
1: Nosaltres sempre diem que, quan expliquem l'espectacle, diem això no és un aplec d'esbarts. Això no és un esbart rere l'altre fent un ball, sinó que això és un espectacle que té tot un relat continuat, que sí que hi ha 8 escenes i els diferents esbars on s'han repartit les escenes, cada un fa la seva, fins i tot n'hi ha alguna que són dos esbars junts que la fan, però hi ha un relat continuat, hi ha uns nexes, hi ha unes transicions, hi ha una barreja d'estils.
0: Cadascun hi aporta, això sí, la seva manera d'entendre la dansa, des de llenguatges més tradicionals fins a propostes més contemporànies. La creació musical també s'ha fet expressament per aquest espectacle sota la direcció d'Albert Gomí, amb música del mateix Albert Gomí, Lluís Cartes i Bernat Torra. La interpretació en directe del trio d'Aura, Elias Porter i Mireia Planes.

0: Aquesta diversitat d'estils és precisament part del mateix relat.
1: Clar, la història parteix de la llegenda de la verge de Meritxell, no? És a dir, com que és una verge trobada, com la troba un pastor, com s'intenta portar a una parròquia i després a l'altra, i que al final ella no vol estar allà, on està Meritxell, i és on es queda allà. Però la part, diguem-ne, més imaginativa és aquesta, la de la llegenda. A partir d'aquí, després, ja és la història que al voltant de la verge de Meritxell els andorrans han anat construint. Gràcies a l'advocació a la verge de Meritxell han superat moments molt durs de la història del país. Aleshores, cada esbar el que ha fet ha sigut, en funció del moment històric que li ha tocat o que ha volgut coreografar, doncs ho ha fet a partir de la seva... del seu propi estil, no?
0: Meritxell, la patrona, compta també amb una trentena de persones a l'equip musical, tècnic, organitzatiu, amb el suport del govern d'Andorra i els 7 comuns. Les entrades es van exaurir en menys de 24 hores. Dues funcions, per tant, avui dissabte, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, al claustre del Santuari de Meritxell, espectacle que vol convertir la dansa dels 5 esbars andorrans en un únic relat compartit sobre la memòria i la identitat del país.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.
0: I ara comencem a mirar cap a una de les grans festes que ja tenim a tocar, Santa Tecla, que començarà dimarts a Tarragona i s'allargarà fins al dia 24 de setembre, més de 500 activitats. Però aquest 2026 hi ha un fil que travessa especialment la festa, els 600 anys de foc festiu documentat a la ciutat. La referència que s'ha pres tradicionalment com a punt de partida és de 1426, quan apareix documentat l'entremès de Sant Miquel. Però la recerca feta amb motiu de l'aniversari ha permès anar encara una mica més enrere. Ho explica en Joan Gasol, president del Vall de Diables de Tarragona.
3: Sí, exactament. La nostra referència és de l'any 1426, vale? Que ja hi ha l'entremès de Sant Miquel, ja surt la paraula Sant Miquel. Però fruit d'aquests 600 anys, el que hem fet és una recerca, vale, que ha estat realitzada per l'historiador Eduard Juncosa, on ha trobat la paraula diable i la paraula foc i voladors anterior a aquests 1426. Vale? Podem dir que som anteriors i tot.
0: De fet, la documentació localitza ja la paraula diable el 1387 i referències a màscares de diables l'any 1420. Aquell mateix 1426 apareix també la primera referència coneguda d'un drac a Tarragona, vinculat a l'entremès medieval de Sant Jordi. Ainhoa Gómez és del Drac de Sant Roc.
4: Es celebra els 600 anys de l'entremès de Sant Miquel. I també els 600 anys de la primera referència històrica d'un drac a la ciutat de Tarragona. Aquest drac, diuen els escrits, que sortia a l'entremès de medieval de Sant Jordi. Llavors era com una lluita entre el bé i el mal, que hi havia representat també la figura d'un cavaller, que entenem que és a Sant Jordi, i bé, doncs, sortia representat, doncs, això, un drac, una figura com zoomòrfica, semblant a... els dracs que hi ha més antics a Catalunya, no, òbviament no és com el que tenim ara nosaltres, però bueno, és això, una referència històrica d'un drac aquí a Tarragona.
0: Sí, segles després, les entitats no s'han limitat a commemorar l'edat. Han volgut intentar reconstruir diferents moments de la història del foc festiu tarragoní. El Drac de Sant Roc ho farà dijous dia 17 amb una cercavila de foc a l'antiga amb pirotècnia pensada per acostar-se als formats més primitius documentats i amb l'acompanyament de la Copla Mitjalluna.
4: Doncs volíem recrear el més fidel possible com seria una cercavila en el 1426 i llavors la manera més acurada que vam trobar és sortirem amb focs, amb pirotècnia estil patum, i que és el més a prop que hi ha de que es feia, el que creiem que es feia abans, el que hi ha escrit i tot això.
0: La cercavila arribarà fins a la plaça dels Cols, on el drac recuperarà també el vincle amb la llegenda de Sant Jordi, una reinterpretació creada conjuntament amb l'Esbar Dansaire de Tarragona.
4: I també, com no només és, és la representació, la primera referència històrica d'un drac a Tarragona i sortia juntament amb l'entremès de Sant Jordi, llavors volíem fer aquesta recreació de l'entremès de Sant Jordi. I llavors vam parlar, o sigui, els primers que vam pensar va ser amb l'Esbar Dansaire de Tarragona. Llavors vam parlar amb ells i els vam dir la idea i els va semblar molt bé i de seguida vam començar a treballar i vam fer... faran com una reinterpretació d'aquesta llegenda.

0: El Vall de Diables, pel seu costat, també ha preparat actes extraordinaris. El primer serà ja demà diumenge, dia 13, a l'Ermita de la Salut. Es recrearà una actuació del Vall de Diables infantil documentada en una fotografia de l'any 1922.
1: Aquest diumenge, dia 13, vale, que serà la recreació històrica de la sortida del Vall de Diables infantil a l'Ermita de la Salut, vale, que està documentada l'any 1922 gràcies a una fotografia existent. Volem reproduir la fotografia i serà aquest 13 de setembre al migdia a l'Ermita de la Salut. Val?
0: I dissabte 19 el Vall de Diables farà encara una altra sala en el temps. Recuperarà la seva vinculació a la Societat Cultural Artesana, que va gestionar el Vall entre el 1876 i el 1886. Recrearà, com no podia ser d'una altra manera, la sortida de finals del segle XIX, sense Lucifer ni Diablesa, sense timbals, però amb banda de música.
1: O sigui, en aquella època no existien les figures de Lucifer i Diablesa, cada diable portava el seu ciutadell i s'ensenia model baix camp, per dir-ho de manera, val? I l'acompanyament musical no eren els timbals, l'acompanyament musical era una banda de música.
0: En aquest cas els acompanyarà la banda Unió Musical de Tarragona, interpretant músiques de l'època. 600 anys de diables, dracs, pólvora i focs, doncs, que Santa Tecla no vol celebrar només mirant enrere, sinó tornant a posar al carrer algunes de les formes que aquest foc ha tingut al llarg dels segles. Santa Tecla començarà oficialment dimarts 15, s'allargarà fins al dia 24, destacar el seguici, la Santa Tecla petita, cercaviles, processó i correfoc, com alguns dels grans moments d'una festa que aquest any torna especialment als seus orígens.

0: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.
1: Una vida al teu costat, sardana de Lluís Alcalà amb la Cobla Mediterrània, sardana, cobla i fins i tot compositor que trobareu demà al matí a la ballada de l'Aplec de Sils. A la tarda seguirà l'Aplec d'aquesta població salvatana amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada i Principal d'Olot.

0: Fem ara una volta ràpida per algunes de les festes majors que tenim aquest cap de setmana. Per exemple, Castellar del Vallès, el Vallès Occidental, festa major entra avui en un dels dies més intensos, amb una quarantena d'activitats repartides durant gairebé tot el dia, amb cultura popular, cercaviles i música. Demà diumenge continuaran, entre altres propostes, els gegants, amb una festa que s'allargarà fins dilluns. Bellpuig, a l'Urgell, aquest cap de setmana també és el cap de setmana central de la festa major. O Tiana, al Maresme, Sant Cebrià, omple els carrers fins al dia 16. Aquest cap de setmana, Tiana concentrarà bona part del programa i la cultura popular i té un paper destacat amb el toc d'inici de les colles locals i tota una programació de música i carrer. Avui mateix comencen dues festes que encara tindran recorregut. Collbató al Baix Llobregat, que inicia la festa major i que s'allargarà fins diumenge que ve, o bé Call d'Atenes, en aquest cas a Osona, que obre una programació que arribarà fins a finals de mes. I ja mirant aquesta setmana que entrem, divendres, Sant Mateu, Esplugues de Llobregat, amb quatre dies de festa major, cultura popular, correfoc i diada castellera. També arriben les festes de Sant Esteve d'en Bas i Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, Sant Sadurní de l'Ebre, al Baix Empordà. I molt atents també a Reus, al Baix Camp, que entrarem de ple a la seqüència festiva de la Misericòrdia, amb la diada castellera, el proper cap de setmana.
1: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, amb tota la força de l'arrel a la Ràdio Nacional. Mirada ara arreu dels Països Catalans. Aquest 2026, la Bressola celebra 50 anys de presència educativa en català a la Catalunya Nord. Una xarxa que avui supera el miler d'alumnes repartits entre 9 centres d'ensenyament immersiu amb escoles a Perpinyà, a Nils, a Prada, al Soler, Sant Esteve i Pesillà, i dos col·legis, al Soler i a Canet del Rosselló. La commemoració tindrà un dels moments centrals aquest proper dimecres dia 16 de setembre, a les 6 de la tarda, amb la festa dels 50 anys al Palau Reial de Perpinyà, precisament el dia que es va inaugurar la primera de les escoles. Reunirà alumnes, famílies, antics alumnes, equips educatius i entitats representants institucionals dels dos costats de l'Albera. I la música també formarà part d'aquest aniversari. El dia 25 de setembre, al Teatre Municipal de Girona, s'hi presentarà el disc dels 50 anys amb cançons nord-catalanes reinterpretades per Mainada de la Bressola al costat d'artistes com la Maria, Maria Hein, Alosa, Marc Pujol, Ferran Palau, Triquell, Renaldo i Clara o Pascal Comelade. Però per entendre què significa arribar fins aquí, cal tornar al començament. La nostra companya delegada al Nord de Catalunya Ràdio, la Laura Bertran, ens repassa d'aquesta manera la història de la Bressola.
2: Si les dates commemoratives permeten fer balanç i mirar enrere, el lema triat pels responsables de la Bressola és el contrari, sembrant futur.

0: Amb Eric Forcada, que encapçala la comissió del 50è aniversari, recordem l'origen d'aquestes escoles i les condicions en les quals tot va començar.
1: S'obrirà la primera classe dins un garatge d'una clínica veterinària sus de la carretera Nelna a Perpinyà. És a dir, que hi ha 7 alumnes, és a dir, que finalment són pocs alumnes, però hi ha tot aquest experiment que comença.
0: Abans, però, d'aquest primer inici de curs, Forcada recorda que l'origen de la Bressola es troba a Prada l'agost del 1975, quan l'Universitat Catalana d'Estiu va organitzar la presentació del model d'escoles basc, les Ikastolas, fundades el 1969.
1: Es comença a partir del 75, de l'agost del 75, a tenir una reflexió que arribarà amb certes comissions i a depositar uns estatuts d'una associació per poder muntar i preparar aquesta primera reentrada que arribarà el dia 16 de setembre del 1976.
2: Can I go to Canigó? Can I go to Canigó?
0: Els primers anys va ser la voluntat dels militants implicats en el projecte i la multiplicació dels concerts solidaris de Lluís Llach, Teresa Rebull i Jordi Ibar, entre altres, que van permetre mantenir l'activitat. La Bressola es va consolidar i estendre a mitjans dels anys 90. Eric Forcada recorda que el govern francès va nomenar l'any 1995 un nou ministre d'Educació, occità François Bayrou.
1: I que entén la problemàtica d'aquestes escoles com les Calandretos o les Ikastolas i fa una proposta finalment que obliga a renunciar al somni d'escola gratuïta perquè s'adapta a la llei del 1959 d'escoles privades, concertades.
0: Un nou estatut que permetia a cada centre escolar obtenir un finançament públic estatal després de 5 anys de funcionament. Aquest model va fer créixer el nombre d'escoles i ampliar l'oferta pedagògica fins als 14 anys. El nombre d'alumnes va superar la barrera dels 1.000 ara fa 10 anys, coincidint amb el 40è aniversari. El principal repte de la Junta actual de la Bressola és poder acompanyar l'alumnat fins al batxillerat. Dels 15 als 18 anys és l'únic segment educatiu en el qual avui en dia no hi ha un oferta d'ensenyament immersiu en català a la Catalunya del Nord.

0: Anem cap a les Illes, a Menorca. Aquest cap de setmana arriba una cita que té gust de finals d'estiu. Sant Nicolau des d'Es Mercadal, al peu del Montoro, tanca tradicionalment el cicle de les festes amb cavalls a l'illa. D'aquí la dita, no votis sa barrera, Sant Nicolau és sa darrera. Avui dissabte, vigília de Sant Nicolau, el repic de campanes donarà pas a la cercavila, als gegants i a la formació de sa colgada abans del primer toc de flabiol i el jaleo a la plaça de la Constitució. Demà diumenge, dia gran, els caixers emprendran la tradicional pujada del toro fins al santuari de la Mare de Déu. Hi haurà missa de caixers, repartiment de panets de Sant Nicolau i un nou jaleo. A la tarda arribaran també el glosat, la recollida de banderes i el darrer toc del flabiol que posarà punt i final a la temporada festiva menorquina. Pel que fa a la franja, en aquest recorregut que fem pels països catalans, maquinensa, el Baix Cinca, comença a escalfar motors a les festes de la Santa, en honor de Santa Agatòclia, que començaran oficialment dimecres dia 16 i s'allargaran fins al dia 20. Abans, però, hi haurà la Presanta aquest mateix cap de setmana, que omple el municipi d'activitat. Avui dissabte, dia més pensat per a concursos i activitats esportives, mentre que demà diumenge hi haurà una de les imatges més festives, la desfilada de carrosses, gegants, capgrossos i ninots, amb els maquinensans i maquinensanes 2026. La rondalla del poble tancarà aquesta Presanta abans del coet inaugural de dimecres.
1: Mans, de l'arrel a la plaça.

0: aquest cap de setmana, anem tancant el mans, arriben les 54enes Jornades Internacionals Folklòriques a Catalunya, les GIF, que organitza Difolk des del dia 4 de setembre que van arrencar i que continuaran fins aquest diumenge, dia 13. Un festival nascut l'any 72 amb el lema Les danses dels pobles pel nostre poble i que des de finals dels anys 70 porta grups de folklore internacional a diferents municipis del país compartint escenaris i activitats amb entitats de cultura popular catalanes. Aquest 2026 la GIF ha recorregut Catalunya, com us dèiem, del 4 al 13 de setembre, amb tres grups convidats, Encantos de mi Panamá, el grup polonès Prisogada i el mexicà Cielito Lindo. La idea no és només veure danses d'altres països, provocar intercanvi també amb la cultura de casa. Oriol Ramírez és el director d'aquestes GIF.
1: Bé, doncs aquest any tenim una 20 poblacions que arribem a les 4 demarcacions, que és l'objectiu sempre de Difolk, doncs de cobrir tot el territori, i farem la inauguració a Calella, com ja portem fent els últims 35-36 anys. La cloenda, com sempre, la farem itinerant, i aquest any doncs, la farem a Sant Vicenç de Castellet. Tindrem tres grups internacionals, més la representació catalana, que seran un grup de Mèxic, un grup de Panamà i un grup de Polònia.
0: Avui dissabte encara teniu l'oportunitat de veure aquestes agrupacions de les GIF, de les Jornades Internacionals Folklòriques, per exemple, al matí a Calella, al Maresme, que convidarà els tres grups internacionals en Cercavila i Valls de Plaça. A la tarda, Vilanova d'Espoy a l'Anoia rebrà el grup de Mèxic amb Cercavila i actuació. A Montblanc, la Conca de Barberà, actuarà el grup de Panamà i a la nit a Mora d'Ebre i podreu veure a la Ribera d'Ebre el grup de Polònia. Demà diumenge arribarà la cloenda Sant Vicenç de Castellet, al Bages, a les 6 de la tarda. Sortida una gran cercavila amb tots els grups participants, juntament amb el capgròs Folk de Difolk, els gegants i grellers d'aquesta població que les acull, Sant Vicenç de Castellet, així com també el Ball de Gitanes local i la Copa dels Lluïsos de Taradell. A les 7 de la tarda, per tant, demà diumenge a la plaça 11 de setembre, espectacle final d'aquestes 54enes GIF. I mirem cap al cap de setmana que ve. Gironella, el Berguedà, torna a convertir-se en el punt de trobada dels amants del ball folk. Del 18 al 20 de setembre, nova edició del Berguedà Folk, tres dies que combinen música en directe, ball, formació i activitats per a totes les edats. Enguany, a més, el festival ha volgut reforçar especialment la presència de grups del país. Ho explica en Ferran Vilà, un dels responsables d'aquest Berguedà Folk.
2: Bé, enguany hem volgut donar més importància als grups catalans, i per això hem apostat per una programació més del país, tocant diferents temes també de ball. Però bueno, la tònica del festival serà sempre com tots els anys, no? Que hi ha una part de formació i una part més de concerts o de balls.
0: La part formativa ocuparà bona part del dissabte que ve, al matí, amb tallers de danses occitanes, ball de bot, cançons del Pirineu, sardanes, danses balones o violí. I diumenge encara hi haurà més activitats amb danses catalanes, glosa i acordió diatònic. Després, esclar, toca posar-ho tot en pràctica. Divendres hi haurà ball amb l'orquestrina Trama, Naragònia, Quartet i Flouk Quartet. Dissabte passaran per Gironella, entre altres 21 botons, Hartwin Trio i Aixopluc. A la tarda tornarà també un so que el festival havia tingut molt present els primers anys, la cobla. En aquest cas, amb la cobla Berga Jove.
2: Els primers anys del festival sempre hi havia un moment per la cobla. Hi havia una part de la programació destinada a la cobla. La vam perdre durant uns anys, en l'any central del festival, i ara ja fa uns anys que l'hem recuperat, perquè creiem que el so de cobla era un so molt específic, no? Molt català, i que valia la pena no recuperar-lo i ensenyar-lo a la gent que ve de fora i tot.
0: I diumenge que ve, entre altres propostes destacades d'aquest Berguedà Folk, doncs Jaume Barri, tallers de glosa, i al migdia els Pony Pissador, que tornen al festival després d'haver-hi participat els primers anys, quan tot just el grup començava.

I acabarem amb dues cites que aquests dies posen el focus en la creació contemporània i en l'arrel també hi té presència. A Tàrrega, per exemple, l'Urgell, aquests dies s'hi celebra la 46a edició del Fira Tàrrega. Entre les propostes que més ens interessa al Mans, avui al migdia, hi ha Glòria Rivera amb Bomba Va, aquesta que estem escoltant. Un espectacle amb música en viu, couplet, folklore, humor àcid, que parla de la guerra des de la festa. I aquesta tarda, també a Tàrrega, esclar, a la plaça Major, hi haurà Aleta, de Marc Fernández, d'una peça de dansa contemporània construïda a partir de l'imaginari casteller i dels seus valors de confiança, equilibri i esforç compartit. Aleta es torna a veure demà, precisament a la Fira de Tàrrega. I dimecres que ve, a Vic, a Osona, comença el Mercat de Música Viva, que fins diumenge reunirà bona part de l'escena musical del país, entre les propostes més properes a l'arrel. Dimecres hi sonarà, per exemple, Soc un Bohemio, Marc Pujol, i serà dijous, estrenant la seva nova etapa amb el disc d'Aquesta aigua no em veuré. Divendres, doble cita, Vent Nostre, l'Anna, que barreja electrònica d'avantguàrdia i tradició oral pitiosa, així com Pep Jiménez Botifarra, una de les grans veus de la música tradicional valenciana. També divendres actua Remei de Calafresca i diumenge en Bauca, que tancarà la part familiar del mercat amb una proposta festiva i participativa. I atenció, perquè dissabte a la nit, Bayuca, portant la tradició gallega cap a la folktrònica.

Hem escoltat Bayuca amb Ribeirana, amb la col·laboració de Lilaina. Bayuca serà dissabte, d'avui en 8, al Mercat de Música Viva de Vic, una de les cites que ja tenim a tocar. I d'aquesta manera nosaltres tanquem el mans així. Un mans on hi hem estat amb en Pol Regàs al muntatge musical, la producció d'Andy Franco i Quim Rotllana a la locució i direcció. Marxarem, com sempre, amb una sardana. Aires nous, de Josep Blanc i Reinal, interpretada per les Cobles, la principal de Llobregat i Mil·lenària. Les dues copes coincidiran precisament avui dissabte al FES, al Segrià, a l'APEC de la Sardana, a partir de les 7 de la tarda. Fins demà mateix, per tant, ens retrobem aquí al mans a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Al llarg del segle XIX, època de canvis i de revolucions liberals, la reivindicació del valor històric i simbòlic del monestir de Poblet va ser motiu de disputa entre les diverses cultures polítiques d'aquell moment, que va comportar que el monestir fos especialment castigat i malmès. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
2: Aquest dissabte el Tot Gira, l'Espanyol i el Girona.
3: Obrim a les 4 de la tarda des del Sadar, amb la transmissió de l'Osasuna Espanyol.
2: També seguirem la penúltima etapa de la Vuelta que decidirà el podi final, els entrenaments oficials de Fórmula 1 amb Oriol Rodríguez des de Madrid i l'Europa Hèrcules i la Eivissa Sant Andreu de la primera ref.
3: A partir de 6:45, Girona-Castelló.
2: I a les 7, el primer gran partit de la Lliga F, Barça-Atlètic de Madrid al Johan.
3: Diumenge engeguem després de la TDT del Llevant-Barça amb la transmissió del Mallorca-Sabadell.
2: A més, la final del US Open i la final del Mundial Femení de Bàsquet.
4: Tot gira.
2: Dissabte de 4 a 9 i diumenge a partir de 7:45 amb el Sabadell, amb David Clopés.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam parlar sobre la nova protagonista del cas Endic. Es tracta de la col·laboradora de la terapeuta, una tal Johanna, que va ensenyar-li a Jonathan Endic la ruta que finalment van acabar fent pare i fill a Montserrat.
7: Hem sabut dues coses. Una, a més, o sigui, abans de marxar...
8: Ho hem sabut perquè Joana ho ha anat a explicar a la jutgessa.
7: Perquè Joana, un any després, porta un any de tanta angoixa que ja el que es pregunta és, els Mossos tardora arribaran a mi, em trobaran, perquè al final qui va ensenyar la ruta, qui va mostrar la ruta a Jonathan Endic en la primera de les tres ocasions que va prèvies a la mort del seu pare, sóc jo. O sigui, ens assabentem tots, Mossos, defensa, Jonathan no, perquè estava allà, que qui acompanya per primera vegada, qui mostra aquest camí a Jonathan Endic és Johanna.
8: En totes les declaracions que havia, fet Jonathan Endic, ell en cap moment havia mencionat aquesta tal Johanna, no?
7: Què va?
6: Un dissabte en què també vam entrevistar Victoria Luengo, l'actriu que ha protagonitzat al costat de Javier Bardem la nova pel·lícula El ser querido, un èxit total que l'ha situat al radar de Hollywood, tal com ens va confessar ella mateixa.
9: L'altre dia el Javier m'envia un missatge, perquè ens envien missatges de comentaris de gent de les pel·lícules, que diu de la pel·li, i m'envia un missatge on una persona diu m'ha encantat, és molt crua, és absolutament dolorosa, és absolutament veritat, la pel·li és complexa, és valenta, Javier ja és una de les meves pel·lis preferides teves, i la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. Y le digo, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿quién es? Y me dijo, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. Y yo me vaig posar a plorar, Roger, porque era Steven Spielberg, ha escrito el meu nom en un WhatsApp. Llavors yo vaig plorar porque vaig dir, es el meu director, no sé com explicar-te, és el director que he mirat, que tot. Llavors que ell hagi vist la meva feina i l'hagi escrit en un WhatsApp i que li hagi flipat la peli, va ser absolutament... al·lucinant, al·lucinant.
6: I també vam celebrar els 50 anys de Puyal en català amb tres dels seus alumnes més avantatjats, el Ricard Torquemada, la Ruth Vilà i també el director de Catalunya Ràdio, en Jordi Borda, membre de la TDP durant uns quants anys.
10: Això és la nostra vida. Hi ha una generació que vam començar escoltant la ràdio, jo en el meu cas, el meu avi, una ràdio, l'Arbis, escoltant els Gambers amb el Puyal, i després hem tingut la fortuna i el privilegi de treballar-hi, aprendre-hi i mirar de transmetre els coneixements i aquest estil.
5: El moment del Getafe, l'encara Messi, sí. Que segurament jo crec que aquest document deu ser el més viral de la història de la TDP i on Catalunya Ràdio ha sonat més arreu del món.
10: Encara ara rebem trucades demanant-nos permís per fer servir aquest vídeo, aquest so, aquest àudio, en algun vídeo documental, sèrie, perquè perquè va transcendir, va rebentar totes les fronteres en català, una de les jugades més virals de Messi, les que recordarà tothom, clar, té l'habilitat per fer-ho, ho explica el Josep Maria Déu, que va pujar en el to, i només dient això, dues paraules...
8: Ja veus que n'està fent una de grossa.
10: Sí, sí, sí.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
6: El cinema és una seqüela d'un clàssic, Pràcticamente Màgia 2.
11: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
12: What is wrong with you? Are you like six? Are you six?
4: Yeah. Sandra Bullock i Nicole Kidman tornen a encarnar les germanes Owens, que hauran d'enfrontar-se a la terrible maledicció que amenaça amb destruir la seva família i que aquest cop posa també en perill les seves filles.
6: A qui agradarà?
4: Doncs a tots aquells que heu celebrat un descens de les temperatures, els que sou més de Halloween i no tant de castanyada, i els que no us importa que les actrius no puguin gesticular gaire amb la cara.
6: I si sou més de plataformes...
13: I haven't had a lot of real friends in my life.
14: Can we not do this right now?
13: Until you basically zero.
14: I don't want to be earnest.
13: You have had my back. You have protected me so many times. It's my turn.
6: I a Disney Plus, segona temporada de Chad Powers.
4: La sèrie que explica la història d'un jove exprofessional del futbol americà que es fa passar per amateur per fitxar per un equip universitari agafa una nova dimensió en aquesta temporada, quan el protagonista haurà d'anar fins als extrems més insospitats per mantenir intacte el seu secret.
6: Per què la recomanes, Marta?
4: Pel carisma innat de l'actor protagonista, el Glenn Powell, a qui haureu vist a pel·lícules com Top Gun, Maverick, Twisters i Hitman, però també per la barreja sempre efectiva de comèdia i drama esportiu. És una d'aquelles sèries, Marina, que a mi sempre em posa de bon humor, com Ted Lasso.
6: I si preferiu anar al teatre... I al Teatre Poliorama s'hi pot veure La truita.
4: L'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè, atenció, s'ha fet lactopesco vegetariana.
6: I val la pena anar-hi?
4: I tant, sobretot pel repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixadera, Sara Espígol i Júlia Bonjoc, entre altres. Per cert, que avui hi ha dues funcions, la primera a les 5 de la tarda i la segona a les 8 del vespre.
6: Si sou o no sou lactopesco vegetarians, el que també podeu fer és anar de concert musical.

0: perquè avui Roger Mas actuarà a Estamariu.
1: En el marc del festival Festimariu, el de Solsona portarà la seva música a un escenari privilegiat davant les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç. Això en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura, arts plàstiques, patrimoni, natura i gastronomia. Tocarà a les 9 de la nit i encara queden entrades per 15 euros.
0: Amb el Roger Mas i el seu clàssic I la pluja es va secar, arribarem avui a les 7 del matí. De seguida tornem al suplement.

0: Dissabte 12 de setembre del 2026, aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest faréstec porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pol social. Com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona o que potser anaven en cotxet durant la Via Catalana? Com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral? L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desaniversari de l'1 d'octubre. I potser abans que el PP i que Vox aterrin a la Moncloa. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
2: A Girona la marxa va plegar 11.000 persones i en posta 1.600. A la capital catalana, un dels actes de la diada va acabar amb aldarulls i els Mossos van detenir 8 persones com a mínim, acusades de desordres públics.
0: Nova York recorda les víctimes de l'11S en el 25è aniversari dels atemptats en un acte on no ha assistit per primera vegada el president nord-americà.
2: Sí, Donald Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon i des d'allà ha aprofitat per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
0: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
2: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oliducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022.
2: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals i això s'acabarà notant, diuen, el cistell dels consumidors.
0: Els esports, Roger Nau, el Barça ja només pensa en el Llevant.
3: Els blaugrana fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà a la tarda a la ciutat de València. L'objectiu, mantenir la bona línia de joc i resultats per sumar la cinquena victòria en 5 partits i mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga.
0: Tot això mentre Joan Laporta assegura que l'equip vol el ple de títols.
3: Reconeix que és l'objectiu guanyar-ho tot, Lliga, Champions, Copa i Supercopa. El president blaugrana, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs mira, sobretot el que destacarem més és la presència d'algunes petites nuvolades que fins a primera de la tarda, migdia, primera de la tarda, poden afectar alguns sectors de la costa. En general, com a molt, una mica de cel variable, però no es pot descartar algun petit ruixat, alguna gotellada que espatlli una mica, que també en assolellat que ha de dominar arreu del país. També al llarg de la tarda, vespre, podrien sorgir-ne cap a l'interior, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, entre Osona i el Berguedà, doncs no es descarta també, ja acabant la jornada, algun petit ruixat i alguna gotellada. Són nuvolades que creixen amb força, però que no acaben anant a més, i bastant localitzades. Insistim, en general, molt de sol i temperatures que avui es mantindran bastant similars a les d'ahir. Hem pujat les d'aquesta matinada, tot i així encara molt agradable, i les màximes avui, doncs, com ahir, en general entre els 25 a 30 graus, potser algunes xifres lleugerament per sobre dels 30, sobretot a la Vall de l'Ebre cap a la Ribera d'Ebre.
1: Avui el Suplement.
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera una temporada més Líder Heredia amb les seves contracròniques. Avui també una mica de bàsquet al Suplement. Conversa amb un dels noms propis de l'estiu, Xavi Pasqual.
5: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és, mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això...
0: Xavi Pascual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar a Dubai.
5: A la meva sortida jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí som, simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pascual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent.
0: Avui al suplement, Xavi Pascual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça.
5: Que si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia...
0: A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Xavi Pascual, que actualment està entrenant al Dubai Basket, una conversa que hem enregistrat aquests dies des de Turquia, perquè és on el Xavi Pascual està fent la pretemporada amb el Dubai Basket. A dos quarts d'onze sentirem aquesta conversa sencera, més enllà també de la seva sortida del Barça, el Xavi Pascual, que porta una pila d'anys vinculat al bàsquet, va guanyar l'Eurolliga en la primera etapa amb el Barça i que era enginyer industrial i que gràcies també a la seva participació amb Dusko Ivanovic doncs, es va poder construir una carrera platòrica a les banquetes blaugrana i de més enllà, perquè ha entrenat el Panathinaikos, també el Zenit de Sant Petersburg, una pila d'anys. Tot això en un suplement on a partir de les 11, atenció perquè avui obrim debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a les aules. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem amb docents i acadèmics. Ara passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en la manifestació de l'ANC i d'Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
6: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
7: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
8: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
9: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar el terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giral, Robert, bon dia.
10: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antic.
11: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
12: Estem més preparats que el 2017.
10: Crides també a recusir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull de Junts va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
13: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
10: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
14: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
10: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
2: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona va acabar amb almenys 18 persones detingudes, de les quals una desena menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. 9 Mossos van patir ferides lleus, també. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes.
0: A tot això... Més enllà d'aquestes manifestacions, el clam a favor de la convivència va centrar els actes oficials de la Diada.
2: Sí, davant el creixement dels discursos d'odi, les principals institucions del país van reclamar fer pinya. Sentim Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
15: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
16: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia... i amb llibertat.
2: En aquesta mateixa línia, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també es va afegir aquesta aposta per la convivència. En declaracions, al matí de Catalunya Ràdio, va tornar a reivindicar que és català qui viu i treballa a Catalunya.
17: Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: A Ripoll, el consistori es va desmarcar del discurs que va fer el politòleg Ramon Cotarello en l'acte de la diada que va organitzar el mateix Ajuntament.
2: Sí, en la seva glossa dins el monestir, Cotarello va cridar a la guerra contra l'islam.
18: Oh, ens convertim en islam i vivim com ciutadans de Sibona. Oh, fem la guerra...
2: L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarello de totalitària i xenòfoba.
0: Deia Cotarello, o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra. Bé, lamentable declaració que fins i tot doncs Aliança, que és qui els havia convocat, se'n va haver de desmarcar, perquè després s'omplin la boca de convivència. Som-hi. Els 25 anys de l'11 de setembre, els Estats Units han deixat palesa la divisió i la polarització de la classe política. Donald Trump s'ha absentat dels actes de Nova York i ha justificat des del Pentàgon la guerra de l'Iran, i l'alcalde de la ciutat està qüestionat per ser musulmà.
2: El nostre corresponsal Oriol Serra ha apostat des de Nova York, ha copsat, volem dir, des de Nova York, un exemple del desconcert que va regnar la societat nord-americana durant aquells anys.
0: Oriol, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. L'altre en discòrdia és Donald Trump, que s'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats, i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
20: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
19: Tornant a la islamofòbia, val a dir que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohammed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
0: Els aliats de l'Iran amenacen les rutes alternatives de l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. I els rebels hutis del Iemen controlen dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima.
2: Sí, segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provenents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils. Això és el 5% del trànsit mundial. El tancament de l'oleoducte est-oest arriba poques hores després que els hutis del Iemen, aliats de Teheran, s'hagin apoderat de l'illa de Parim i de l'arxipèlag de Hanish. Són dos punts claus a l'entrada del Mar Roig. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per a tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per a l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat les últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril de petroli per sobre dels $100.
0: Mentrestant, Donald Trump assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. La...

0: de la indústria automobilística dels Estats Units que li havia demanat a Trump protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estadounidenc.
1: Un quart de vuit del matí a la crònica política espanyola. Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Qui ha dimitit és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
0: Es tracta de la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
2: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, considera que amb aquesta dimissió no n'hi ha prou.
3: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
1: Més qüestions. El preu mundial dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. D'aquí unes setmanes això s'acabarà notant en la butxaca dels consumidors. Núria Har, bon dia.
4: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
4: El que més preocupa és el preu dels cereals, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població.
5: Jo diria que el 50% dels productes que pots trobar en un supermercat, d'alguna manera directa o indirecta, o inclús més perquè és un dels aliments bàsics.
4: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb un suport terapèutic individualitzat. Toni Fortesa.
6: L'objectiu és donar eines de gestió emocional als joves perquè es puguin reincorporar amb garanties al sistema educatiu ordinari. En el primer any de desplegament del projecte ja ha donat alguns fruits. Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
7: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus és que ha desaparegut aquest absentisme. I són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquest centre.
6: Quan acabi aquest segon any de desplegament del projecte, el Departament d'Educació avaluarà els resultats. La intenció és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
1: A França, un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia.
0: Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren, on viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Un dels ferits està en estat crític i se'l va evacuar en helicòpter a l'hospital. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident.
1: I en aquest cas, la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves a prop de l'antiga fàbrica Mova. Badalona, David Àngela, bon dia.
8: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
9: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació doncs, que realment, encara que és evident doncs, que sortirà positiva, doncs, per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
8: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
1: La La Generalitat obrirà noves oficines d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat. El govern ha anunciat que estan enllestint aquests tres espais perquè comencin a funcionar els propers mesos.
0: El de la cocapital del Vallès Occidental comptarà amb 17 funcionaris i es posarà en marxa a principis de l'any que ve, mentre que els altres dos disposaran de 7 treballadors cadascun i operaran a partir de mitjans del 2028. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que la mesura s'emmarca en la reforma de l'executiu per acostar, diu, l'administració a la ciutadania.
10: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajuda de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
0: Amb aquestes tres, la Generalitat disposarà de 14 oficines arreu del país, amb més de 200 informadors i tramitadors. El govern ja treballa per obrir-ne 5 més abans que s'acabi la legislatura, a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona.
1: I a la cultura... És el so particular de Sigur Rós, que ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls, Marc Ruiz.
11: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. A on treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat per un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alford del primer disc, aquest és Virion, un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. Aquí el preciosisme es fa present amb textures que se sumen a les capes de l'orquestra i a les obsessives frases de piano de Kjartan Sveinsson. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
1: I ara anem cap a la Fira de Tàrrega. La Mostra d'Arts al Carrer reuneix aquest cap de setmana milers de persones en una edició més internacional que mai, Marta Vives.
12: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
13: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de... d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
12: Fins a companyies que s'estrenen a la fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge Aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
14: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
12: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
15: L'informatiu del suplement.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
17: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
16: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
19: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
20: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
21: Sigui
20: bon dia.
21: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
20: Denuncien l'accés de burocràcia...
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
15: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
20: I a casa nostra tornen a sortir
22: a Lleida,
20: el carrer.
15: I de la resta del món.
20: Pendents de la cimera internacional...
15: Faci el temps que faci.
23: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
15: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. l'informatiu del suplement.

0: Els esports, el Barça se centra en la Lliga. Els blaugranes fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà al Camp del Llevant. L'objectiu, sumar la cinquena victòria, Roger Nau.
1: Sí, després de cinc partits, a les primeres cinc jornades de campionat, per mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga, el president blaugrana, Joan Laporta, assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu aconseguir el ple de títols aquesta temporada. Ho ha dit durant la diada en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
2: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
1: Laporta, això sí, afirma que l'equip ha de seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra. El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. L'acord suposa un augment de la fitxa i un augment també de la clàusula de rescisió del futbolista de 18 anys. Demà juga el Barça i avui ja ho fa el Madrid, que rep el Rayo a les 9 al Bernabéu. Mourinho, de moment, torna a pressionar els àrbitres. Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat el VAR del Betis Madrid.
3: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la clase arbitral. En todos los países donde he estado es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan en crítica a una situación arbitral. Muy unidos. Y la unión hace la fuerza.
1: Avui juga el Madrid, també juga l'Espanyol. Els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna al Sadar a un quart de cinc de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Manolo González, tècnic blanquiblau.
4: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
1: La cinquena jornada de primera, però ja té un resultat definitiu. Ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0, el València és cué i només ha sumat un punt de 15 possibles. Mentrestant, a segona aquesta tarda, a dos quarts de set, Girona-Castelló a Montilivi. El tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc.
5: Nosaltres el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims dos partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
1: El Sabadell jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca i encara en futbol a la Lliga F, dos partits avui en presència catalana. A la tercera jornada, a les 12, Atlètic Club de Bilbao, Espanyol, en directe per Esport 3, i a les 7 de la tarda, Barça Atlètic de Madrid. El Badalona Wiman visitarà demà el camp de l'Eibar. I més coses en bàsquet. El Barça i l'Ilerna Lleida jugaran demà a les 12 del migdia a la final de la Lliga Catalana. Els blaugrana ahir van superar el Quitzenàs Manresa per 77-90. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 van ser els màxims anotadors blaugrana. A Manresa, Timmy Allen va fer 18 punts. Juan Núñez és jugador del Barça.
6: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar. Ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia.
1: I en motociclisme, Marc Márquez va acabar segon en la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de San Marino, darrere Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià. Per això, explica, està provant canvis per intentar compensar les mancances al seu braç dret.
7: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, i després els frens, perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
1: I a la Vuelta, Enric Masti a tocar la seva primera victòria en una volta gran. En la 19a etapa d'ahir, Mas va entrar a meta juntament amb Primoz Roglic, i per tant el de Movistar manté el minut i 33 segons d'avantatge respecte a l'eslové quan només queden dues etapes. En handbol ha començat la Lliga Sobal, ahir dos partits en presència catalana, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34. Acabem finalment en tennis perquè ja tenim finalistes de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Tiafoe i de Khachanov en 4 i 3 sets respectivament. La final femenina serà l'esperada, la disputaran aquesta nit Arina Sabalenka i Elena Rybakina.
8: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Són dos quarts de vuit del matí.

0: Som-hi, és dissabte. Això són els meus ídols. Cada cap de setmana al suplement, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Reivindicat el passat, el present i el futur de bandes de tot el planeta. Avui, un dels més nostrats de casa nostra que s'han fet un fart de tocar aquest estiu, que s'han reinventat una altra vegada i que perduraran per sempre. És un dels pocs grans grups del rock català que ens quedava per resbudellar, i avui l'Exambusto els tenim aquí per reivindicar de dalt a baix. Blai, Olga.
1: Sí, jo crec que si no han fet la gira de l'any, l'Exambusto, doncs molt a prop hi han estat, eh? La Ludwig Band, l'Exambusto, allà, no? Potser els dos grups que més han girat aquest estiu, que han tocat per tot arreu i que han fet grans concerts. I això que l'Exambusto ja porta 40 anys de carrera, té la meva edat, val a dir. Es van formar com a banda l'any 86 i déu-n'hi-do, veureu ara quin repertori que tenen, perquè és al·lucinant, començant per aquest Llença't i, a més, mantenint aquests misteris, no?, de la cançó aquesta, que no sabem ben bé encara.
0: Mira, si diu aguanta,
2: anava a preguntar
0: carpanta
2: exactament el mateix, perquè mai he sabut què diu
0: no
2: al
0: saben,
2: principi.
0: No ho saben ni ells.
2: No?
0: No ho saben ni ells. Ostres. Sí, juguen també a despistar, a jugar, i crec que és la gràcia i la màgia de la cançó, que jo l'he tornat a sentir ara en primer pla i fixant-me en el que sonava, i m'ha emocionat una altra vegada.
1: Sí, sí. A tu et va ajudar, Roger, en el seu moment, aquesta cançó, per declarar-te algú?
0: No,
1: però
0: sí que és allò que tinc la sensació que sempre ha format part de mi. Sí. És a dir, clar, si ara em dius que... no sé de quin any és aquesta cançó, si ells van néixer el 86, doncs des que tinc ús de raó... I aquesta, els meus...
2: És una cançó que ha aguantat molt bé el pas del temps.
1: Aquesta és de l'any 2000.
0: Perquè és una reversió, no?
1: No, aquesta és de l'any 2000. Jo me'n recordo, jo tenia 14 anys, era aquell moment, adolescència. A mi em va ajudar el Llença't de dir, va, vinga, Blai, va.
0: Valent.
1: Sí, perquè em costava molt, saps, allò de...
0: I després que, quan ja... I si no, tinc fam de tu.

0: Creieu que aquesta cançó avui, si l'Axel Busto o qualsevol altre grup, la Ludwig van, que dèiem abans, no, publica aquesta cançó, estarien cancel·lats al moment?
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí. Home, si escoltem la lletra...
0: Home, és un assassinat.
1: És una...
0: és violència masclista i a sobre canibalisme, després, saps?
1: Home, sí. Sí, sí, vull dir, és un... Bueno, sí, és una relació d'amor portada a l'extrem, no?
0: Sí,
1: però jo crec que seria molt difícil que aquesta cançó passés el filtre avui.
0: Sí, però jo crec que ja es passa tant de tronada que ja entens que... Que és una història de terror.
1: Sí,
0: el problema
1: sí,
0: és que està cantat en primera persona. Però si estigués cantat en tercera persona, no? Es va veure la seva sang, està explicant la història d'un assassí caníbal i tampoc passaria res aquí, no? En fi, jo crec que,
1: doncs
0: jo crec que és una gran
1: encara
0: cançó.
1: Encara la canta moltíssima gent.
2: Sí, sí, ells la defensen, encara la canten als concerts, segurament que sí.
0: Sí,
1: segurament sí,
0: sí, sí.
1: Home, és un dels seus grans hits. I és del primer disc.
0: Déu-n'hi-do quin disc més polèmic, aquest, eh?
1: Sí.
0: Perquè hi havia una altra cançó que es deia...
2: La professora.
0: Carme Flavià, que no és que la cançó diguessin que la matessin i se la mengessin, però sí que es veu que era una professora molt estricta, que va suspendre a un membre de la banda a les matemàtiques, i a partir d'aquí doncs, va començar doncs, un problema que es va anar elevant fins a arribar a temes judicials.
2: Van escriure una cançó sobre ella,
0: sobre ella,
2: no? En què la vexaven una mica.
0: Sí, una mica, sí, sí.
2: I... ella quan se'n va donar al món abans d'internet, perquè,
0: sí, sí, sí, sí.
2: Perquè ens entenguem, ella va... Explica la història.
0: No, ella doncs, va dir que no li agradava la cançó, segons han explicat la banda, ella i altres professors van anar a tirar ous al grup perquè la deixessin de cantar, el que va passar és que els alumnes de la professora ja la van aprendre de memòria, li cantaven, li escrivien a la pissarra, fins que ella doncs, va anar per la via judicial.
2: És a dir, la professora es va sentir assetjada pels alumnes,
0: sí, sí.
2: I ho va denunciar, van registrar algun concert en què la interpretaven i va demanar una compensació econòmica, no només això, sinó també que retiressin totes les còpies,
0: sí, sí,
2: d'aquell disc.
0: I així van arribar a un acord, es van retirar totes les còpies d'aquell disc i es van cremar.
2: Això ara seria impensable. Sí,
1: cremar discos, eh?
0: Hi ha molta gent que encara conserva aquest disc a casa,
1: sí, sí.
0: Amb la cançó allà censurada, i després doncs, van reeditar el disc sense la cançó i el compromís de no tornar-la a cantar mai en directe i que no tornin a sonar a les ràdios.
2: I, per tant, no ha tornat a sonar a la ràdio, no,
0: no
2: la
0: no.
2: Podem posar.
0: No la podem posar,
2: i
0: però
2: ells tampoc
0: jo a YouTube, yes. Jo ho deixo anar aquí.
2: Miami Beach.

0: Déu-n'hi-do, quin himne, eh, això?
1: És d'aquestes cançons que han anat calant mica en mica la teva vida i te n'adones que et saps la lletra de memòria.
0: Sí.
1: Potser no t'has comprat mai cap disc de l'Axel Busto, no has anat a cap concert, com és el meu cas.
2: No, però jo ara, sentint això, tinc unes ganes boixes d'anar a un concert de l'Axel Busto.
1: Sí.
0: Quedem per anar-hi?
2: És a dir, és que hi vull anar.
1: Doncs podríem anar-hi.
2: I corejar l'Urrit i el que faci falta.
0: Sí, sí, podem anar al final de gira de la Mirona al desembre,
1: sí,
0: si voleu.
1: Sí, home, és una manera de, potser, de... no sé, com de reconciliar-te amb una època de la història de la música en català, també, no? Mm. Segurament molta gent, en el seu moment, pel que significava el rock en català, doncs no va anar a aquests concerts, i ara que encara estiguin en actiu, doncs fa que gent s'atreveixi a anar-hi, no? I també connecti amb tot això.
0: I déu-n'hi-do el missatge d'aquesta cançó, eh? També, d'una reivindicació de la terra, i a la vegada, sense oblidar, doncs, aquest... això que fem aquí, en aquesta secció, no?, dels meus ídols, i els anomenen un darrere l'altre. Una cançó que ha ressonat també en bandes actuals que no tenen res a veure a nivell d'estil, però, com dèiem, que aquesta cançó, aquesta tornada que sentim de fons, s'ha quedat allà, al nostre subconscient, i de tant en tant va apareixent.

0: Els tiets, un exemple, però si parlem d'influències, Olga, de l'exemple que ho tenim clar, no?
1: Home, un dels noms que es precisament citen a Miami Beach és Bruce Springsteen, i jo crec que havia de sonar Bruce Springsteen com a gran referència dels Lacs en Busto.

0: Si agafem els grups del rock català, tu diries que Bruce, la banda a la qual més ha influenciat, és l'Exambusto?
1: Segurament sí, perquè...
0: Més que Sau o Sopa de Cabra.
1: Sí, perquè Sopa de Cabra sempre, almenys els inicis,
0: Stones,
1: eren,
0: no?,
1: més Stones,
0: sí,
1: no? I fins i tot en la vestimenta, no?, dels primers anys de Sopa de Cabra era com si fossin els Rolling Stones. Jo crec que sí, que Bruce Springsteen és l'artista que més ha influït a l'Exambusto. I bueno, és una bona manera d'introduir-se també a Bruce Springsteen, no?, a través de l'Exambusto.
2: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, l'Exambusto.

0: Som-hi tots, va.
1: Dóna'm força per cridar, que no som d'aquí, tampoc som d'allà, la meva terra és el mar.
0: A veure, explica'm una mica també d'aquests 40 anys d'història de l'Àlex Busto, el Pemi Fortuny, el frontman, el líder, d'alguna manera la cara visible, tot i que les cançons no totes són d'ells ni molt menys, com a lletrista, ha fet anades i vingudes, no? És a dir, sí, era la primera etapa, ara ha tornat, aquesta última gira és amb ell, però durant molts anys l'Àlex Busto va continuar existint amb el Salva Racero, crec que era.
2: Sí.
3: Correcte. Mm-hmm. De fet, aquesta cançó que escoltem és d'un disc en directe del 2004, que, on canta el Pemi Fortuny, on reapareix després d'uns anys de no estar amb el grup. Per tant, representa aquestes anades i vingudes de Pemi Fortuny a la veu. Una de les característiques del grup és que, i abans ho comentava amb Blai, no? Doncs que
2: fora
3: de micro, que no hi ha un compositor principal. Per tant, és una... les cançons, diguem, que es realitzen o es construeixen d'una manera coral i, per tant, bueno, que hi hagi un cantant o un altre, al final tampoc varia tant, no? O canvia tant sobre l'essència del propi grup. I després de l'època del Salva Rancero, fins i tot van passar una època on no tenien un cantant fix i, no? I van publicar fins i tot un disc on convidaven diferents cantants, i ara, doncs, després de la tornada de Pemi Fortuny, doncs, tenen aquesta nova etapa.
2: Sí, sí, un grup bastant democràtic en aquest sentit, i crec que això també és un dels secrets que els ha fet aguantar tant, no? I que ara mateix estiguin en un moment tan dolç de l'Àlex Busto i aquest repertori, perquè déu-n'hi-do.

0: Bé, aquest no és Pemi Fortuny, és una veu diferent, és David Ross, que és un dels cantants que el grup, l'Axel Busto, va convidar a cantar, no?, en un disc que es diu Polièdric, on cada cançó hi ha un cantant diferent i fins i tot hi ha alguna veu femenina. I és una mostra de que el grup, tot i no tenir un cantant fixe, perquè després de la sortida de Sarba Roncero van dir, saps què?, no tenir cap cantant i anem fent i nosaltres seguim component i Polièdric és una mostra d'això.
1: I ara tornem a aquell Blai Mercè de 12 anys que gràcies al Llença es va poder declarar per primera vegada algun noi o alguna noia que li agradava. Ara, en comptes de Blai, es diu Roc i trepitja fort. En Roc.

0: Jo ja he comprat les entrades, per la Mirona.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs has comprat tres.
0: N'he comprat tres.
2: Molt bé, molt bé.
0: Primera fila. Vull dir que els que estigueu... És que jo tinc aquest problema que els concerts
2: em
0: maleeixen.
2: No, però, no, perdona.
1: A mi també em passa.
2: Tu has d'anar al darrere. Has d'anar al darrere.
1: Imagina si anem junts tu i jo.
0: A un costat, després, i el lloc on em poso jo, darrere hi veus com un solar.
2: Sí.
0: Perquè ningú
2: home,
0: vol posar-se allà. I bé, mai puc estar davant.
2: Jo sóc víctima d'espectadors com tu.
0: I ja puc arribar abans, 3 hores abans, que quan em poso davant sóc vexat i insultat. Vinga, va.
1: Trepitja fort rock. Aquesta cançó està dedicada al nebot del Cristian Gómez Montenegro, el guitarrista de la banda. El rock ara té 26 anys. I ara n'escoltarem una altra que està dedicada a la Sara, que també té 26 anys, que és la filla del Pemi Rovirosa. I en aquesta última gira va haver-hi un moment molt especial, i és que el Pemi Fortuny es va emocionar quan a Lleida, entre el públic, va veure a la protagonista de la cançó. No t'ho

0: quan balles, quan cantes.
1: Doncs ja veieu, ara la meva incògnita és què passarà amb l'ex-Embusto. Sé que hi haurà un documental, de, això ho podem explicar ja, de la gira, del que ha passat per la gira, però després, no ho sé, si hi haurà un nou disc amb el PMI o... No,
2: vés a saber.
1: Però jo crec que un allargament de la gira, però jo crec que amb tot això que està passant amb l'ex-Embusto, jo crec que hi haurà futur, eh? Hi ha futur. Aquí.
2: Són del Vendrell, oi?
1: Sí.
2: L'ex-Embusto?
1: Sí, home. Sí.
2: Algun altre grup?
1: Bastant a prop de Miami Platja. Una mica... Sí, sí.
3: Olga Avalos, Blai Mercè, moltes gràcies. Res, que tingueu bon dissabte.
2: Salut,
3: no ho facis.
1: Ai, no, ja.
3: Fem una pausa i ara tornem.
1: Gent per la setmana que ve.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
1: Ja?
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
5: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
7: Bon dia.
6: La Diada es converteix en un clam unitari a favor de la convivència i contra els discursos d'odi.
7: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La manifestació antifeixista va acabar amb aldarulls i gairebé una vintena de detinguts.
6: Donald Trump es converteix en el primer president que no assisteix als actes de record de les víctimes de l'11S a Nova York.
7: Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon, on sí que ha pogut fer el seu discurs polític i ha aprofitat, per cert, per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
6: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
7: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
6: A França, un tren regional ha descarrilat i ha deixat 44 ferits, un d'ells en estat crític.
7: L'accident va passar ahir al vespre, prop de la localitat de Cleon, a Normandia. El tren, on hi viatjaven 180 persones, feia el trajecte entre Rouen i Cannes.
6: El preu mundial dels principals aliments ha pujat el nivell més alt des de l'any 2022.
7: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació. El que més s'encareix és el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant al cistell dels consumidors.
6: Ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys.
7: Militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC i va ser militant de Convergència Democràtica des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP de José María Aznar.
6: Sigur Rós emociona en un concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
7: La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls.
6: És un cap de setmana que tenim en marxa la Fira Tàrrega,
7: que reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, la poètica i la comunitat.
6: Els esports, avui a un quart de cinc, l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: I a les 9 al Madrid rep el Rayo al Bernabéu.
6: Les portades dels diaris, Marina Laminos, amb la lectura de les manifestacions de la Diada.
8: A l'Ara crida a combatre l'extrema dreta, destaquen sota la imatge de la plaça Catalunya les paraules també del líder de l'ANC, Josep Vila, donant el dol del procés per acomiadat. Una Diada per la convivència és el titular en aquest cas del periòdico. Govern i partits catalanistes fan pinya en favor de la inclusió i la pluralitat. Un periòdico que també destaca un segon titular. Els fundadors de Globo estudien recomprar a l'empresa de repartiment. A La Vanguardia, Diada amb la mirada posada en l'extrema dreta, i destaquen també en portada sobre la crisi migratòria que la primera dimissió per la crisi de Ceuta afegeix pressió al govern central. I el Punt avui, revifant, la gent respon a la crida de les entitats sobiranistes en un clam per la reconstrucció nacional.
6: A la premsa editada a Madrid, les portades són per la commemoració dels 25 anys dels atemptats de les Torres Bessones, els titulars amb la mirada posada la crisi migratòria de Ceuta i la primera dimissió.
8: El País, xoc frontal a la delegació del govern a Ceuta per l'avís del CNI, amb la dimissió també del cap de gabinet. Una dimissió que la portada de l'ABC asseguren que assetja el govern, i el Mundo Defensa va mobilitzar l'exèrcit de Ceuta 3 dies abans de l'assalt.
6: Albert Pústils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 37 espelmes Álvaro Cervantes.
9: Soc molt afortunat perquè sempre he pogut treballar, però m'han dit que no, i realment és dur.
10: És un dels actors més estimats a casa nostra, germà de la també actriu Àngela Cervantes. Al cim de la seva carrera, fins ara, l'ha assolit aquest any, alçant el Goya i el Gaudí com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Sorda.
6: 68 espelmes Marina Geli.
11: Si em fan tirar una bandera, perquè em diuen vostè estalado senyera, em diuen a mi.
2: No, no, jo senyera, eh?
10: Metgessa de formació, fa 10 anys que va deixar la política institucional, va ser consellera de Salut pel PSC, amb un paper destacat en els governs de Pasqual Maragall i José Montilla, i en plena eclosió del procés va trencar amb els socialistes i actualment milita Junts.
6: 69 espelmes Hans Zimmer.
10: Considerat un dels compositors més brillants a Hollywood, ha estat nominat 12 vegades als Oscars per pel·lícules com Gladiator i Interstellar i s'han dut dues estatuetes en la categoria de millor banda original, millor banda sonora original per El rei Lleó i més recentment per Dune.
6: Vida social. I la pluja es va secar. Aquest és el Roger Mas. Marta Ferrer avui actuarà a Estamariu.
11: En el marc del Festimariu, el de Solsona portarà la seva música a un escenari privilegiat davant les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç. Això en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura, arts plàstiques, patrimoni, natura i gastronomia. Tocarà a les 9 del vespre i encara queden entrades per 15 euros.
6: A la Villarroel, primera llei de Newton.
11: El text d'Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui hi ha doble funció, a 6:15 de la tarda i a 8:00 PM es poden comprar entrades a partir de 25,50 €.
6: I al Poliorama s'hi pot veure la truita.
11: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a 5:00 PM i a 8:00 PM les entrades a partir de 13 euros.
6: Avui també és un bon dia per passejar pel Mercantic de nit de Sant Cugat.
11: L'espai s'acomiada de l'estiu amb una edició que inclourà tallers, concerts, gastronomia i antiguitats de creadors com Didier Atelier i la dissenyadora Natalie Chandler. Serà avui de 6:00 PM a 11:00 PM i l'entrada és gratuïta.
6: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Oportunisme.
12: L'home arrepentinat de l'americana va compareixer en posat solemne. L'hora era greu. La gent només feia servir paraules gruixudes. Es parlava de crisi, d'escàndol i de vergonya nacional. L'home arrepentinat de l'americana, amb les càmeres al damunt, de seguida es va fer càrrec de la situació. Però va demanar calma. Va dir que les investigacions estaven en curs i que ja arribaria el moment de retre comptes. El moment es va fer pregar de valent, però al cap d'uns mesos va tornar a escena l'home arrepentinat amb alguns retocs evidents. Ara lluïa una americana de colors més alegres, portava un somriure imprès a la cara i ja no mirava cap a terra. Només tenia ulls per a l'horitzó. Es va plantar davant del faristol i, tal com marquen els cànons de les rodes de premsa, va etzibar dos copets al micròfon. Abans que li fessin cap pregunta, l'home arrepentinat va proclamar que ara no era l'hora de mirar enrere, que convenia no perdre el temps en assumptes del passat i que estaven a les portes d'una nova temporada que prometia ser il·lusionant.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
13: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
14: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
15: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
13: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
0: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
15: És una promo ni res, Roger.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
16: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposa el nostre tècnic, el Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el cantant i compositor Nate Amos, més conegut com This is Lorelei. L'artista nord-americà va publicar ahir divendres el seu segon disc, The Singer in My Band, un treball on This is Lorelei juga amb la música d'arrel nord-americana per crear temes com aquest, The Kid with the Crown.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 12 de setembre del 2026. Aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres, marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest faréstec, d'aquest gir faréstec, porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer a Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pol social, com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona i que potser anaven en cotxet durant la Via Laietana, com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral. L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desè aniversari de l'1 d'octubre i potser també abans que el PP i Vox aterrin a la Moncloa. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Del setembre a la tardor torna la calor. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, de fet, fins dimecres la calor que anirà tornant un altre cop. Creiem que no amb la magnitud que hem tingut al llarg d'aquest estiu, però no ens podem acomodar en aquestes temperatures tan agradables i fresques encara, perquè és d'hora. Avui el termòmetre encara quedarà una mica frenat, és a dir que la calor serà molt moderada, valors entre els 25 a 30, potser cap a la Ribera d'Ebre, a la Vall d'Ebre, hi hagi algun valor que arribi als 33 o 34, com va passar ahir, però en general temperatures bastant estables, amb algunes petites nuvolades entre el litoral i el prelitoral des del Tarragonès fins al Barcelonès. De fet, a migdia, a primera de la tarda, potser fins i tot amb alguna gota que arribi a tocar algun sector de la costa o del prelitoral, punts del Penedès, del Garraf, això pot passar, però durarà poc i no serà, creiem, gran cosa, molt localitzada. I al llarg de la tarda també s'esperen algunes nuvolades que entre les Guilleries Montseny, Lluçanès, Osona, Berguedà, sud del Ripollès, doncs també de cal vespre podrien arribar a donar alguna cosa, però poca cosa. En general, sol a la resta. I aquesta bonança que ens indica que les temperatures tornen a tocar sostre, especialment entre dilluns i dimecres, amb un ascens notable de la temperatura.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Crides per la convivència i contra els discursos d'odi en una diada que potser és de transició. A la tarda, la manifestació organitzada per les entitats ANC i Òmnium a Barcelona, unes 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van tornar a exhibir el múscul de l'independentisme. Manifestants que es van sumar als més de 12.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
1: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giral Robert, La Crònica, bon dia.
7: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Estem més preparats que el 2017.
7: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull, de Junts, va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
9: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
7: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
1: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona, en canvi, sí que va acabar amb gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. Els manifestants van cremar tres contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes. Però, com dèiem, ha estat una diada a favor de la convivència i contra els discursos d'odi i a favor també d'aquest missatge. Des de Catalunya Ràdio s'hi va sumar la veu de l'expresident Jordi Pujol, que va defensar ahir al matí de Catalunya Ràdio sempre aquella idea que és català qui viu i qui treballa a Catalunya. Pujol admet que li queda ben poc de vida, però anima un futur col·lectiu.
11: Jo no pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur col·lectiu.
1: Les principals institucions del país també van fer pinya a favor d'aquest missatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament. El sentim.
12: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
13: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
1: molt de protagonisme també, evidentment, per Aliança Catalana, que també va participar en la manifestació de Barcelona, va insistir la seva lideressa que no és un partit extremista.
14: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
1: No són extremistes, diu Orriols. Doncs bé, a Ripoll, el consistori que encapçala la mateixa Orriols, va encarregar al politòleg Ramon Cotarello una glossa per l'acte de la Diada al monestir de Ripoll, i atenció, perquè el mateix ajuntament es va haver de desmarcar del discurs de Cotarello després de cridar a la guerra contra l'islam. El so no és el millor, però aquest és el moment polèmic de Cotarello.
15: Oh, es convertida en islam i vivim com ciutadans de Sibona.
1: Se sent fatal, però el que diu Cotarello és o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos o fem la guerra. Sort que no eren extremistes. L'Ajuntament de Ripoll va emetre un comunicat lamentant el discurs i assegurant que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional i qualifiquen la glossa de Cotarello de totalitària i de xenòfoba. Una diada, per cert, en què a molts començava un cap de setmana de 3 dies que ha deixat un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes van passar ahir al migdia després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents va ser a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre, a la Nacional 260, Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. La tercera víctima, una dona de 27 anys, va morir dijous a la nit en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Les vies amb més complicacions ahir van ser l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Demà al suplement estarem pendents també d'aquesta operació tornada d'un cap de setmana de 3 dies. L'11S és la Diada Nacional de Catalunya, però des de fa 25 anys l'11S també a tot el món està marcadíssim al calendari, especialment també als Estats Units, pels 25 anys que es complien ahir dels atemptats a les Torres Bessones. A Nova York s'hi van celebrar un gran acte de record on es va llegir els noms de totes les víctimes i a la nit el cel de la ciutat es va il·luminar amb 2 grans feixos de llum des de la zona zero del World Trade Center. 25 anys de l'11S que han deixat també palesa la divisió i la polarització de la classe política. Des de Nova York, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. Recordar l'11S del 2001 també significa posar de manifest els contrastos existents als Estats Units, fins i tot a l'hora de pensar en els atemptats que fa 25 anys van costar la vida a prop de 3.000 persones. Al memorial de la Zona Zero s'hi ha viscut la tensió entre qui va ser l'alcalde de Nova York el 2001, el republicà Rudolph Giuliani, i l'actual alcalde, el socialista demòcrata Zoran Mamdani, de confessió musulmana. El primer havia intentat evitar la presència d'un musulmà als actes. La islamofòbia, val a dir, que ha estat una de les moltes conseqüències dels atemptats. És el cas de Mohamed Salman Hamdani, un cadet de la policia de Nova York de 23 anys que va ser considerat com a sospitós de terrorisme fins que es van trobar les seves restes mortals 5 mesos després dels atemptats. Hamdani va morir ajudant en les tasques de rescat. La seva mare, Talan Hamdani, explicava en una entrevista a Catalunya Ràdio que van arribar a anar a la presó d'alta seguretat que els Estats Units tenen a Guantánamo, a l'illa de Cuba, amb l'esperança de trobar viu el seu fill.
17: Encara estàvem pregant i vam anar a l'abadia de Guantánamo a veure aquells detinguts d'alt valor. Ell no era allà. Els oficials ens van dir, senyor Hamdani, no és aquí, va morir.
16: Talan Hamdani ha demanat a l'alcalde de Nova York que s'honori el seu fill com es mereix, però fins ara no ha obtingut resposta de l'oficina de Zoran Mamdani.
1: Un alcalde musulmà, per cert, que hauria estat impensable ara fa 25 anys. A l'acte de Nova York hi han assistit els 4 expresidents vius, Joe Biden, Barack Obama, George Bush fill i Bill Clinton, però qui no hi ha anat ha estat Donald Trump perquè no hi podia fer el seu discurs polític. Oriol.
16: S'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
18: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
1: I amb una guerra a l'Iran que Trump no aconsegueix acabar, ara entren en joc també els aliats de la República Islàmica que amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. Tot això mentre els rebels hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat aquestes últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril del petroli per sobre dels $100. Nou gir de Donald Trump, en aquest cas en el front econòmic, ara assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector amb aranzels i una retòrica beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria. If China
19: wanted to come in. Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
1: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units, que li havia demanat protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estadounidenc. Pràcticament un quart de nou del matí continua l'estira i arronsa entre el president de la ciutat autònoma de Ceuta i el govern espanyol sobre qui tenia la informació prèvia sobre l'assalt del 30 de juliol. Juan Jesús Vives, del PP, diu ara que la Moncloa va restar importància a les seves advertències.
20: El mismo día 27 llamamos a Moncloa, el presidente del gobierno no tuvo a bien atenderme, me pasó al jefe de gabinete, con el jefe de gabinete hablé. Me dijo que estaba en contacto con los distintos ministerios y que estuviera tranquilo. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
1: Segons Vives, la Moncloa va dir que tenia tota la informació, que qui tenia tota aquesta informació era el delegat del govern espanyol a Ceuta, i justament és on hi ha hagut la primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI. Ha plegat la madre...

0: concreto en la en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: Pel president de Ceuta, la dimissió de la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta és insuficient perquè la delegació del govern espanyol no tenia capacitats per abordar la situació. La número 2 de Podem, Irene Montero, oficialitzarà avui la seva candidatura per les properes eleccions generals. Serà en un acte a Madrid a les 12 del migdia en què la formació morada engegarà la maquinària electoral sota el lema Pau, Casa, Feina. El nom de Montero ja es donava per fet des de l'any passat.
2: Para mí, el problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda... Es
1: avui l'eurodiputada i secretària de Podem desgranarà els eixos de la seva candidatura amb les polítiques d'habitatge com un dels eixos centrals. L'objectiu, segons fonts de Podem, és articular una llista nítidament d'esquerres i el més àmplia possible. De fet, Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, i ja va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. Tot i això, des de Podem encara no han anunciat si uniran forces amb altres formacions de l'anomenada Esquerra Alternativa. Atenció, perquè a França un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren on viatjaven 180 persones feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident. Els trens també són notícia a Badalona, i és que la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que dilluns li va demanar per carta que intervingués després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi amb proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela, bon dia.
3: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
4: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs que realment, encara que és evident, doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
3: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9, el preu dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys a tot el món. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això, d'aquí una setmana, s'acabarà notant a la butxaca dels consumidors. Núria Jarque, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
5: El que més preocupa és el preu dels cereals, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Per combatre aquestes pujades del preu dels aliments bàsics, cada vegada s'està estenent més la idea d'una xarxa de supermercats públics com la que es planteja obrir l'any que ve a Nova York l'alcalde Zohran Mamdani. Aquesta iniciativa podria arribar al Congrés de la mà de l'ONG Justícia Alimentària. Es tracta d'una xarxa de supermercats de gestió pública on es podria limitar el preu dels aliments perquè es prioritza el benefici social a la rendibilitat del negoci. La iniciativa de l'ONG ja té el suport de més de 60 organitzacions. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, ho ha explicat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
7: Sabem que hem entrat en una era i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
1: Sobretot plegat, el programa Solidaris amb la Mercè Folch, que s'emet aquest vespre a les 10, analitzarà per què ha pujat tant el preu dels aliments i el paper de les cadenes de subministrament alimentari. La Generalitat obrirà 3 oficines noves d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i a Esplugues de Llobregat. La de la Copa Capital del Vallès Occidental es posarà en marxa a principis de l'any que ve i les altres dues operaran a partir de mitjans de l'any 2028. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
8: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
1: El govern ja treballa per obrir 5 oficines més abans que s'acabi la legislatura a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona. Ara anem fins a Cassà de la Selva, al Gironès, on avui comença una consulta popular per escollir la bandera municipal. No és la primera vegada que l'elecció de la bandera es posa damunt la taula i els veïns esperen, ara sí, que aquesta sigui la bona. Els cassanencs poden triar entre 4 propostes diferents, en què destaquen els colors verd i taronja, que casen molt bé amb els boscos de les Gavarres i el Suro. Cassà, Fèlix Martín, bon dia.
9: Hola, bon dia. És la tercera vegada que s'intentarà que Cassà tingui bandera pròpia. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
10: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
9: Els 4 dissenys de bandera votació defugen de l'escut més clàssic del 1997. Els veïns poden votar fins al dia 19.
1: Un quart i mig de 9 del matí ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista, polític amb 81 anys, militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC, va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 76, les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP d'Aznar per liderar les llistes a Barcelona de cara a les generals del 96. Va dimitir com a diputat del PP al Congrés pocs mesos després d'assumir l'escó i progressivament es va anar allunyant de la política. Tot i que 10 anys després, també ja fora de la política activa, es va fer militant de UPyD, la formació impulsada per l'exdirigent socialista Rosa Díaz.

0: això que sona és el particular so de Sigur Rós. La banda islandesa ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'auditori del Fòrum de Barcelona. Aquesta popular banda islandesa ha fet créixer aquestes cançons acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor francès Valls, Marc Ruiz.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alfur del primer disc, Aquest és Virion. Un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Després de l'udol d'aquest vent catabàtic, anem fins a Tàrrega. Perquè aquest cap de setmana tenim en marxa una nova edició del Fira Tàrrega. Reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, de la poètica i de la comunitat. A Tàrrega hi tenim la Marta Vives.
2: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
3: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes de d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
2: Fins a companyies que s'estrenen a la fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge Aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
4: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
2: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
0: I encara Fira Tàrrega.
5: Re xiqueta, que avui tampoc me mor.
0: Un espectacle que es va estrenar fa 2 anys a la Fira Arriba Corea del Sud. La companyia de teatre familiar Can Piqui Pugui porta fins allà la seva obra més personal i guardonada, Matres, que aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle. Des de Lleida, Estela Busoms.
6: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Can Piqui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
7: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal.
6: Tot i això, portar Matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments.
7: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules.
6: L'agenda internacional de Can Piqui Pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.
0: I al cine?
8: Catalina!
9: M'agastaràs el nom?
10: Oi, abuela.
0: Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera. És una pel·lícula sensible sobre el dol i les relacions familiars dirigida per Lucía Aleñar. Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a aquesta casa, Omar ha destacat la manera tan particular com tots dos passen el dol a la pel·lícula.
11: Jugant, decideix com assumir el rol
8: de l'àvia i l'avi hi juga i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera, amb Lluís Omar, ja es pot veure als cines. 2:02, de seguida els esports. El Barça demà a la tarda visita el camp del Llevant. Joan Laporta és ambiciós. Abans, però, aquesta tarda se la juga l'Espanyol i el Madrid.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
12: 45.712.
13: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Comprant Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien... 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
17: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
20: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música... Es insoportable.
19: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
21: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida. Amenaça per la seguretat espanyola o europea.
19: Ceuta, ciutat hostatge. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Ben. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passa un minut de 2:15 del matí, torna a la Lliga, 9 punts en joc en pocs dies. El Barça ja només pensa en el Llevant, Roger Nau.
3: Sí, els valorarà fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà, 4:15 de la tarda, al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la 5a victòria en 5 partits, si comptem la Champions, per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat.
2: Tot això mentre Joan Laporta vol guanyar-ho tot.
3: Assegura que és l'objectiu d'aquesta temporada.
4: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
3: Paraules del president Blaugrana durant la diada en l'ofrena al monument Rafael Casanovas. Laporta, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
2: El Barça, per cert, blinda el jove Hamza Abdelkarim.
3: Sí, acord per ampliar el contracte del davanter egipci per un any més, fins al 2030. Aquest acord suposa un augment de la fitxa del jugador i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista, que té 18 anys.
2: El Barça jugarà demà 4:15, sabent què ha fet el Real Madrid, que juga aquesta nit.
3: A les 9, el Bernabéu contra el Rayo amb l'obligació de guanyar per mantenir aquesta pressió al Barça.
2: Mourinho, de moment, que torna a pressionar els àrbitres.
3: Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat la feina del VAR en el Betis Madrid de la setmana passada.
5: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la classe arbitral. En tots els països on he estat, és muy raro, és muy difícil que salgan en crítica a una situació arbitral. Muy unidos. Y la unión hace la fuerza.
2: Poc a poc el vas intuint, però va sortint aquest Mourinho que coneixem tots. No ha trigat gaire, però fins ara estava molt relaxadet. Veurem si es va traient la careta. Aquestes últimes hores Mourinho també ha defensat Vinícius de les crítiques.
3: Ho ha fet amb un proverbi portuguès per assegurar que el brasiler recuperarà la seva millor versió.
5: Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. ¿Y qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos.
3: En aquest sentit, Mourinho assegura que les crítiques no canviaran l'estat d'ànim del seu equip.
2: Disfressat de Jorge Bucay, aquí, Mourinho. Avui també juga l'Espanyol.
3: Contra l'Osasuna, al Sadar, a 4:05 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem, amb les nostres armes, competir al màxim nivell, i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
3: Avui també es disputen el Racing Alavés, l'Atlètic Club Elx, mentre que ells va jugar el Sevilla 1, València 0, el València és cuer i només ha sumat un punt de 15 possibles.
2: Bé, ja ho va dir Rodri, no? Tot i que després va haver de demanar disculpes. Segona, aquesta tarda el Girona rep el líder.
3: El Castelló, 6:45, a Montilivi, el tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc per sumar la tercera victòria consecutiva.
7: Nosaltres el que ens dona moral és veure que hem competit bé els últims dos partits, i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
3: El Sabadell, que continua invicte, jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca.
2: I avui també dos partits amb presència catalana a la Lliga F.
3: A les 12 l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao en directe a Esports 3, i a les 7 de la tarda el Barça rep l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. El Badalona Women visitarà demà el camp de l'Eibar.
2: A la crònica poliesportiva, el Barça i el Lleida jugaran demà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
3: Els blaugrana van superar el Manresa 77-90, també ahir a la Lliga Catalana. El Joventut va guanyar el Girona 95-84. Cap dels dos equips tenia possibilitats de jugar aquesta final.
2: I parlant de bàsquet, atenció, perquè avui al suplement, cap a 11:15, una conversa amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual, aquí alguns avançaments.
8: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és... Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
2: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles. I ell mai ha volgut repetir aquells 4 anys perquè segurament eren irrepetibles. En el teu cas potser s'ha fet bona la màxima que les segones parts no tenen per què ser bones, no? Creus que el bon record que vas deixar al Barça en la primera etapa t'ha jugat en contra en aquesta segona, Xavi?
8: No, jo crec que no. Jo crec que no m'ha jugat en contra res. Simplement l'equip era com era no el vam poder canviar i el vam portar al més llarg. Al final vam arribar a la final de la Lliga, que era una situació molt complicada tal com anava la temporada. Per tant, sense cap reforç i amb molts problemes de lesions, no, jo crec que no hem afectat el passat. El que deies del Pep, el Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però mira...
2: Xavi Pasqual, que va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del que estava previst, va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure, i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar al Dubai Bàsquet.
8: A la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més, i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent. Jo no sóc la mateixa persona, el club no és el mateix, i ja està, i simplement això...
2: Avui al suplement Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça. La conversa sencera a partir de 11:15, un últim avançament.
8: Si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí, perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat, perquè tenia coses amb molts més diners. Per tant...
2: Doncs no... la conversa, com dèiem, a 11:15, on més enllà d'aquesta sortida del Barça parlem d'altres aspectes, perquè és un dels millors entrenadors d'Europa, sens dubte, amb tota aquesta vessant psicològica, un malalt dels Excels també en la seva primera etapa, en la seva formació, al costat de Dusko Ivanovic, va formar també part de les categories inferiors del Barça un munt de temps, enginyer industrial, en fi, doncs aquesta nova vida des de Dubai. Xavi Pasqual, amb aquesta conversa que hem enregistrat abans d'ahir per Zoom, en aquest cas el Xavi Pasqual, que era a Turquia de pretemporada amb el Dubai Bàsquet. Un parell de punts encara, Roger. Ha començat la Lliga Sobal d'handbol.
3: Els dos equips catalans van jugar ahir, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34.
2: I en motociclisme, Marc Márquez buscarà aquest matí la pol al Gran Premi de San Marino.
3: Ahir va acabar segon a la primera jornada d'entrenaments, darrere Marco Bezzecchi. La cursa sprint serà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
2: Això mentre Madrid s'estrena a la Fórmula 1.
3: A les 4 entrenaments oficials i classificació, i el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Mattring.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran.
3: El mallorquí manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a Roglic, quan només queden dues etapes. Avui l'última de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera categoria i final al Collado del Guacil, de categoria especial.
2: I en tenis ja tenim finalistes a l'obert dels Estats Units.
3: La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Francis Tiafoe i de Karen Khachanov en 4 i 3 sets respectivament. La final femenina serà l'esperada i la disputaran aquesta nit Arina Zabalenka i Elena Rybakina.
2: Joan Anton Català, bon dia.
0: Bon dia.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
0: Planeta. Continuem amb el lluminós Venus a ponent, quan s'amaga el sol, perdent altura cada dia que passa, això sí, i per contra, guanyant altura cada dia que passa, durant la segona part de la nit, tenim Saturn, Mart i Júpiter.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Súria, al Bages?
0: A les 7:29.
2: A quina hora es pondrà?
0: A les 20:08.
2: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
2: Temperatura a Súria a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
9: Bon dia, doncs ara mateix tenen gairebé 4 graus més que ahir. Tenen 13 graus i van arribar gairebé als 9. Fresca, però una mica menys. I aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Avui les màximes potser no tant, que quedaran similars a les d'ahir, però sí que de matinada hem notat doncs, un petit augment dels núvols que no ha impedit que l'ambient encara sigui molt agradable. De fet, entre els 6, 7, 8 graus al Pirineu, els 15, 16, 17, en molts sectors de l'interior, hi han tornat més valors tropicals a la façana litoral més elevat al barri del Raval de Barcelona amb aquests 23 graus. Pendents avui potser d'algunes nuvolades, a diferència d'ahir una mica més actives, entre el Tarragonès, Barcelonès, de moment són dins del mar, però es van acostant, i fins a primera de la tarda poden afectar amb certa variabilitat al cel alguns sectors d'aquestes comarques que diem de la costa prelitoral molt estirar. De fet, migdia, primera de la tarda, que serà el màxim d'aquests núvols que creixin amb una mica de força, doncs no es descarta alguna gota. No esperem gran cosa, però hi ha aquest risc en aquesta àrea. No no seria doncs pluja gaire important i molt localitzada. I de fet, a partir de primera de la tarda fins al vespre aniran de baixa per creixen cap a l'interior. Comarques com el Berguedà, Lluçanès, Osona, Guilleries, Montseny. En aquesta àrea també, de cara a la segona meitat de la tarda o vespre, també podria haver-hi alguna nuvolada que doni alguna gota. Són fenòmens molt locals d'un context en general de bonança de sol amb temperatures entre els 25 a 30 graus, els vols més elevats cap a la Vall de l'Ebre, que es pot arribar a tocar els 33 o 34. Bé, a partir de demà tot això desapareix, l'ambient s'estabilitza més i les temperatures tendeixen a pujar. La calor s'intensifica pels propers dies, fins dimarts. No serà una calor desbocada, però torna a l'ambient d'estiu, amb calor intensa, i durarà poc, perquè a partir de dimecres, ara com ara, sembla que arribarà un nou front atlàntic que farà baixar de nou el termòmetre amb alguns ruixats.
2: Fantàstic, Jofre. Doncs aquest és el panorama, ja ho dèiem al principi, del setembre a la tardor torna la calor. L'estiu calent, ni carro bo, ni ruc dolent. La sabies, aquesta, Jofre?
9: No. Sé poques. No. Anirà bé aquesta temporada.
2: Aquesta temporada és que ja saps que cada any intentem incorporar alguna cosa nova. Paraules d'estiu segons qui les diu.
9: Ah? Molt bé.
2: Jofre, bona temporada.
9: Bona temporada, que vagi molt bé.
2: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement passaran coses com aquesta.
10: Tenia unes ganes de tornar i unes ganes de ràdio.
2: Sí, perquè, bueno, és que jo, si no, em falta alguna cosa sempre. I aquesta cita dels dissabtes a les 10, doncs, a més, els oients també la celebren.
10: I... No, Anjo, crec que és la relació més estable que he tingut mai.
2: Jo?
10: Sí.
2: Sí que t'han durat poc, els nòvios.
10: Bueno, perdona, poquíssim.
11: Jo he de dir que m'he fixat en el look de dalt a baix de Shakira, que fa 1,57 m, i se va posar unes plataformes i uns talons èpics, perquè ell ho he buscat, i ell fa 1,90 m.
2: Escolta, més que els que som alts, a vegades agafem el d'esquena, segons com.
12: És que a vegades els alts us agraden les que són més petites, Això també ho teniu,
2: No faré declaració.
13: He agafat una furgoneta elèctrica i no tenia... Clar, ara com es diu això? Clar, no puc dir, haig d'anar a fer benzina, no? Haig d'anar a fer llum.
2: Has d'anar a fer llum.
13: I clar, la primera vegada que em connecto aquí amb una cosa d'aquestes que va lenta, i diu una hora i mitja, i bueno, pues, haurem de fer la ràdio des d'una benzinera a posar llum.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 12 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Cotarello.
1: Oh,
2: el politòleg ha fet la glossa de la Diada a Ripoll convidant a fer la guerra contra l'islam. El propi Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, s'ha hagut de desmarcar del discurs que ells mateixos havien encarregat en una Diada marcada justament contra els discursos d'odi i contra l'extrema dreta.
0: Donald Trump.
2: El primer president dels Estats Units, que no ha participat als actes commemoratius dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, on sí que hi han assistit tots els expresidents vius. Trump ha preferit comparar al Pentàgon per fer el seu discurs polític i ha aprofitat per associar l'11S i la guerra actual a l'Iran.
0: Carles Solà.
3: L'ajust perfecte, segurament...
2: Una notícia que acabem de conèixer. L'ex-rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'universitats en el primer tripartit ha mort aquesta matinada. Nascut a Xàtiva el 45, va ser un destacat químic, acadèmic i polític i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 44.
2: Els ferits arran del descarrilament d'un tren regional a França i un d'ells està en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia, i segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via.
0: El número 5.
2: Milions de barrils els que es calcula que passaven fins ara cada dia per l'oleoducte que creua l'Aràbia Saudita i que connecta amb el Golf Pèrsic i el Mar Roig. Aquesta matinada ha hagut de tancar aquesta ruta alternativa a l'estret d'Hormuz perquè, segons Riad, temen per atacs de drons provinents de les milícies proiranianes de l'Iraq.
0: El 15.
2: Dies, d'aquí a dues setmanes, és quan podem començar a notar una pujada de preus al cistell de la compra, que seguirà a l'alça. Els preus dels aliments, de fet, ja estan en el punt més alt dels últims 4 anys a tot el món, i la FAO, l'Agència de l'ONU per l'Alimentació, en culpa la calor i l'inestabilitat geopolítica.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet i Eduard Voltes. Un mateix 12 de setembre, però en aquest cas de l'any 2004, Ruth Vilà va sotmetre el capità del Barça, Carles Puyol, a les seves 4 preguntes impertinents. Una secció dins del programa Teva Meva, presentat pel Jordi Turria i la Colla Ballester.
4: Veig la Ruth Vilà, això vol dir que anem per les 4 preguntes impertinents. A qui has atacat avui?
5: No l'he atacat, eh? No, perquè avui si l'ataco igual surto perdent jo.
4: Crec que intueixo...
0: Preguntes impertinents de Ruth Vilà com aquesta.
5: Tu creus que amb aquests cabells pots recollir una Copa d'Europa?
6: Una Copa d'Europa, una Lliga i una Copa del Rei.
0: Amb aquests cabells, Carles Puyol va acabar aixecant, vestit de blaugrana, 3 Copes d'Europa, 6 Lligues i 2 Copes del Rei, entre altres títols. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de Wembley, des de la Pobla de Segur o des de l'eix de la defensa d'un partit de Calps contra Granyuts.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Obrim els diaris. Marina Laminos, diari Ara, el Xavier Bosch considera el discurs de la Diada del president Illa de perfil baix i posa el focus en els incompliments del Pacte Nacional per la Llengua.
8: Sí, la Diada d'ahir diu no passarà la història i el discurs de Salvador Illa tampoc. 6 minuts de top presidencial, bones intencions, dosis lògiques de sentit comú, una buidor entrenada i para de comptar. I destaca també una frase de totes les que va pronunciar el president, la següent: ningú és més català que ningú. Doncs bé, sobre aquesta frase, segur, es pregunta Xavier Bosch, potser per ser d'un lloc, més enllà que t'atenguin en qualsevol hospital públic, potser te n'has de sentir. I mentrestant hem sabut que Plataforma per la Llengua ha dit que només s'han executat un 38% de les mesures previstes al Pacte Nacional per la Llengua. Es lamenta en aquest article Xavier Bosch. Resulta que quan només depèn de nosaltres, tampoc posem en marxa tot el que s'havia previst per un tema tan nuclear com aquest. Van passant els mesos i el català va retrocedint, i remata la article. Tots aquells catalans que són tan catalans com el que més, ni l'usen, ni en tenen cap ganes, ni cap necessitat. I qui dia passa, pronom perd.
0: El diari Ara també, la ressaca de la Diada l'afirma el Joan Bordeus, en aquest cas una mica més optimista, diu: veure més joves que gent gran canvia el color emocional de la Diada.
8: I va anar, confessa, amb un cert pessimisme, perquè era divendres festiu i la política catalana acumula anys d'apatia. Un pessimisme que no va millorar quan a la plaça Universitat va trobar les parades de l'ANC plenes de cavalleres blanques, però a mesura mesura que avançava la tarda, es va adonar que hi havia més jovent que mai i, de fet, assegura que no s'ha perdut cap manifestació des del 2012 i, encara que ja no siguin com les dels anys èpics, mai havia vist tan joves. I això es fa palès en els càntics i el to de la manifestació, diu, llegeixo. Quan sonava l'himne de l'Elèctrica d'Armes, cantàvem un lo-lo-lo inconfusiblement discotequer i van guanyar pes càntics que farien enrojolar qui fos que es va inventar la revolució dels somriures. Els puta Espanya estan perfectament acceptats i el voti, voti, voti espanyol qui no voti ha pujat posicions en el rànquing de preferits.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán fa la seva lectura de la dimissió del major Trapero com a director dels Mossos i de les conseqüències polítiques de tots aquests relleus en el sotogoverno.
8: Les causes, aquests motius personals que s'al·leguen en les dimissions, van des del desgast per l'exigència del president a la imperícia del càrrec. I en el cas de Trapero, va acceptar treure's l'uniforme, però no va preveure que el tàndem en Parlon no era entre iguals. I va quedar atrapat entre la servitud política i les competències limitades del càrrec. Una superestrella diu que es va eclipsar al despatx. Bé, doncs, sobretot plegat, en fa la següent reflexió, el govern està tranquil, afirmen, i es dona per feta la continuïtat una legislatura més per la incompareixença d'una alternativa viable. Però no és consol. Les enquestes evidencien que aquest no passa res, no és real, i el PSC està en tendència descendent, mentre que Aliança Catalana creix, i no només a costa de Junts, encomanada a l'enèsim efecte Puigdemont. Acaba. Els cordons sanitaris poden apuntalar un altre govern d'Illa, però Sílvia Orriols ja fa cara de cap de l'oposició.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, l'escoltisme, el moviment scout, s'ha convertit en la gran recepta perquè els adolescents es desintoxiquin de les pantalles. Ho llegim a Le Monde.
1: L'escoltisme és un model pedagògic que té més de 200 anys d'història, però ara ha trobat un context ideal per tornar a guanyar protagonisme. El context té a veure amb l'herència de la pandèmia del coronavirus, amb l'omnipresència de les pantalles, amb el fet que els nens passen cada vegada menys temps a l'era lliure i amb el fet que les activitats d'oci s'han traslladat cada vegada més a espais interiors. En aquest marc, els pares busquen que els seus fills reconnectin amb la naturalesa i les coses senzilles de la vida, com per exemple observar les granotes en un estany, però també que els fills, estant de campaments, assegureixin uns dies la independència que desitgen, s'adaptin a diferents situacions i aprenguin a viure en comunitat amb altres nens d'orígens diversos.
0: Fem un cop d'ull també als diaris esportius. Les portades van de renovacions avui a Can Barça.
1: Una que s'està cuinant és la de Rafinha, renovació en marxa, titula l'Esport, que assegura que club i jugador ja han mantingut els primers contactes per una futura ampliació del contracte. A Mundo Deportivo és portada una renovació consumada, Operació Futur, titulen, per il·lustrar l'ampliació de contracte de Hamza Abdelkarim, el jove davanter egipci de 18 anys que seguirà vinculat al Barça fins al 2030. I a Madrid el futbol està relegat als marges i el bàsquet acapara tots els focus. Somni mundial, llegim a l'AS, en la prèvia de les semifinals del Mundial de Bàsquet aquest vespre entre la selecció espanyola i els Estats Units. I el Marca, no tenim por de ningú, és el titular de l'entrevista que el diari fa a la jugadora Agua Fam, la referència del joc interior de la selecció espanyola de bàsquet.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Això és molt curiós, eh? Perquè, clar, tu vas ser alumne d'una escola...
10: Jo soc fill del mestre.
9: No, no, i amo.
10: Bueno,
9: de la,
10: sí.
9: De l'escola.
10: Sí, sí.
9: És el fill de l'amo de l'escola.
10: Sí, sí. Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
9: La de les Tres Bessones.
10: La de les Tres Bessones, sí, sí, som molt amics. I sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser.
11: Hay un detalle muy importante que condiciona muy mucho la postura de Marruecos, el enfado de Marruecos, y es la aprobación de la disposición por la cual los saharauis anteriores al año 77 pueden obtener la nacionalidad española. Porque Marruecos teme la creación de un foco permanente del independentismo saharaui desde España.
12: Men should not be allowed topless in public.
13: Before you both came in today, I was told to do another button-up because she was offended by my chest hair.
14: Hilarious. Well, what is your chest? What does your chest hair look like?
13: Not much.
7: El suplement amb Roger Escapa.
15: Avui el suplement.
0: De seguida al suplement, obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera avui una temporada més la Lídia Heredia amb les seves contracròniques, l'endemà de l'11S. També conversa el suplement a partir de 11:15 amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida del Barça de bàsquet. El sentirem a partir de 11:15 del matí. Tot això en un suplement on també obrirem debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a casa nostra. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa, i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem en una taula que us hem preparat amb docents i acadèmics a partir de 11:00 del matí. A 12:00, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem el programa amb el Pep Noguer parlant de figues i de raïm.

0: Abans de l'enigma criminal, algunes propostes musicals i culturals per aquest cap de setmana. Roger Mas avui actua a Estamariu en el marc del Festamariu. El de Solsona portarà la seva música en un escenari privilegiat davant de les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç, en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura i arts plàstiques. Tocarà a les 9 del vespre, encara queden entrades per 15 euros. L'Axe en Busto celebra 40 anys sobre els escenaris a Talarn. El grup ha engegat fa uns mesos aquesta gira de celebració de 4 dècades sobre l'escenari que s'allarga fins al 19 de desembre. Avui seran a Talarn Music Experience a 11:45 de la nit i encara queden entrades per 47 euros. Teatre, La Villarroel, Primera llei de Newton. El text de Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui també hi ha doble funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre. Es poden comprar entrades a partir de 25 euros. Poliorama s'hi pot veure La Truita, amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol. L'obra, dirigida pel Ferran Utzet, retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet l'actor pesco-vegetariana. Avui a funció a 5:00 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 13 euros. 4 minuts per arribar a 9:00 del matí. Just abans de 9:00, cada dissabte i diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu de l'actor Lluís Soler. Les respostes dels enigmes criminals les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat, i entre les respostes més originals, la més original de totes, sortejarem una cantimplora tèrmica de 3CAT. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant. I això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat?
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: Lluís Soler. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant, i això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat? Les respostes a suplement@catradio.cat, la més original, cantimplora tèrmica de 3CAT.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
6: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
7: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
5: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
7: Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: La IA és bona?
11: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
12: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
13: I això per què passa?
14: I a qui m'he de creure?
15: I què puc fer jo?
12: Per això fem l'Infocà.
16: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
12: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
17: Infocà, de dilluns a dijous al Super3 i a la plataforma 3CAT.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
15: 94.543. 94543, de la sèrie 103.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: De tots els discursos d'aquestes últimes hores vinculats a la Diada, segurament el que més impacte ha tingut és el del president Pujol ahir al matí de Catalunya Ràdio. Als 96 anys, amb la veu atrotinada per l'edat, com és obvi, l'expresident encara és capaç de traçar unes paraules d'esperança i d'acollida per afrontar un futur col·lectiu com si es tractés d'un líder moral. Amb els seus errors, alguns dels quals ja no es podran jutjar mai, Pujol va tornar a demostrar per què és el polític català més influent de les últimes dècades en un moment en què la política consisteix a assenyalar i a retreure. L'expresident diu que s'apaga, però el seu discurs ha estat capaç d'il·luminar bona part del país.

0: Avui a la tertúlia del Suplement hi tenim el Jaume Clotet, ell és periodista i escriptor, l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, i l'Olga Ruiz, que és periodista. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Què tal, bon dia.
0: I benvinguts. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Cap de setmana llarg, no l'heu aprofitat, veig, per marxar.
3: Aquí estem, soldats del Roger Escapa.
0: A veure, fem una mica de repàs del que ha donat de si aquestes últimes hores i, evidentment, vull que interpreteu el que ha donat de si aquesta diada. Moltes portades de diaris coincideixen a apuntar que la diada d'aquest 2026 s'ha convertit en un clam contra l'extrema dreta, des de dijous al Fossar de les Moreres amb l'enfrontament amb Aliança Catalana, fins a les manifestacions d'ahir a Girona, a Amposta, evidentment a Barcelona, on també hi va haver la manifestació d'antifeixistes que va acabar amb gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors, per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. És una xifra que hem anat coneixent de matinada. Finalment són gairebé una vintena de detinguts, 10 d'ells menors d'edat. Especialment als entorns també d'Arc de Triomf i al vespre amb alguns contenidors cremats, no gaires, tot sigui dit. Una diada en què l'independentisme ha tornat a exhibir múscul, però un múscul que continua sent petit, potser de transició si el comparem amb el de l'esplendor de l'independentisme de les últimes dècades. A tot això, a Barcelona, 45.000 persones, és la xifra de la Guàrdia Urbana, és una mica més que l'any passat, 12.000 més que s'han de sumar a Girona i Amposta, unes 60.000 persones en total, per tant, una xifra que és superior a l'any passat, però que continua molt, molt, molt lluny d'anys més anteriors. Què van dir les entitats, grans protagonistes aquests últims anys de les diades? Josep Vila, president de l'ANC.
4: Una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1er d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
0: Dic diada de transició perquè és una diada en què la pròpia entitat es fixa l'objectiu que la diada de l'any que ve sigui un èxit, coincidint amb aquest 10 any de l'1 d'octubre, desè aniversari de l'1 d'octubre. Xavier Antic, d'Òmnium Cultural, assegura que ara estan més preparats que no pas el 2017.
5: Hem dedicat molts esforços, molta energia a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017. Sapiguem-ho, tota la lluita que hem fet aquests anys té sentit.
0: Bé, ens aturem aquí i de seguida també anirem al que ha passat a Ripoll aquestes últimes hores amb la glossa de Ramon Cotarello, que ha portat cua. A veure, Eduard, com ho has vist?
3: Uah, moltes coses, a comentar. A veure, això dels 10 anys de l'1 d'octubre, realment... L'any que ve, efectivament, doncs, fa 10 anys de l'octubre i ens trobarem amb un govern PP-Vox amb tota seguretat a Madrid i un govern PSC a la Generalitat, perquè dubto molt que hi hagi unes eleccions anticipades. És a dir, 10 anys després de l'octubre ens governaran a Catalunya i a Espanya els de la mani del 155, els de la mani del Puigdemont a prisió i tot això. Això dona una mica la fotografia del que ha passat aquests 10 anys. Al mateix temps, que això seria la fotografia, diguéssim, pessimista, negativa, des del punt de vista de l'independentisme, ahir crec que es va produir una novetat molt important, i és que per primera vegada en aquests 10 anys els joves van tornar a sortir al carrer. I realment era sorprenent el percentatge de joves que hi havia a la manifestació de la tarda. Una cosa que els que han anat a les manifestacions d'aquests anys pels procés doncs, de setembre saben perfectament que no és habitual. No? I després un canvi de to. És a dir, ahir va passar una cosa que no hagués pogut passar en els anys del procés. I és que en l'escenari oficial de final de manifestació de l'ANC i Òmnium s'hi va cremar una bandera espanyola. No sé què vol dir això. Sí que sé segur que això en el procés no hauria passat. La presència de joves, aquest fet, en fi, sensació de, com de punt d'inflexió i de que ve una cosa diferent.
0: Qui creus que voten aquests joves, Eduard? que hi vas veure? No sé si vas anar a la manifestació, eh?
3: No en tinc ni idea. Jo, si faig cas als meus fills, que estan a la universitat i a l'institut, a mi em diuen que a l'institut els joves o són de Vox, aquí a Barcelona al tanto, eh? Mm. A comarques ho desconec. Aquí a Barcelona o són de Vox o són del Rufián, perquè és el que veuen en el TikTok.
0: Olga.
1: Sí, diverses coses a comentar, també a partir del que comentava l'Eduard. No? Jo crec que hi ha dues coses que són evidents, és que el moviment independentista, com qualsevol altre moviment, aquí sí que no voldria diferenciar d'altres moviments, deixant el sentiment a banda, normalment veu del neguit acumulat o del fet d'estar fart de tota una part de la població i de la il·lusió. L'any que ve és un bon moment per acumulació de neguit, és a dir, no només l'any que ve, sinó que ja es porta... Ho dic perquè jo vaig veure una diada molt preparatòria de cara al 2027, no? Com molt calentant motors de cara al 2027, més situats ja amb el 2027 que no pas en ara, no? I no només per l'aniversari de l'1 d'octubre, dels 10 anys de l'1 d'octubre, no? Si probablement no hagués un canvi de govern, segurament la il·lusió seria menor. Si no hi hagués un neguit acumulat de la generació més jove, probablement el neguit seria menor també, no? Però també veu de la il·lusió, i aquí és on a mi em fa una certa por, perquè si bé el neguit el tenim clar, la il·lusió, i ahir ho deia l'Eduard, hi havia molta gent jove, jo desconec quin és el perfil o què serà, quin serà el vot majoritari de la gent jove, però sí que veig quin és el moviment independentista que en aquests moments genera il·lusió. I és Aliança Catalana. Ens agradi, no ens agradi...
3: Il·lusió
1: a les persones independentistes. Aquelles que, i vull fer un matís,
3: no,
1: aquelles que creuen, neguit, més il·lusió, aquelles que creuen, que els partits clàssics independentistes els han traït, no han estat capaços d'assolir allò que van prometre i que, a més, veuen com van fent concessions, per mi pragmàtiques i vàlides, però van fent concessions aquells que no haurien de fer-les, no? El govern d'Espanya, el conjunt del que significa ser d'Espanya, formar part d'Espanya, i de sobte apareix un partit com Aliança Catalana que trenca els motllos, és a dir, que diu nosaltres som una altra cosa, nosaltres no estem d'acord amb res d'això, nosaltres sí som valents, i clar, com no ho podem comprovar perquè no han governat, la paraula és molt potent, no? I a més lluitem contra tot això que la generació jove i no tan jove us fa neguit. Per tant, a mi aquí és on em preocupa, i després entrarem en detall del tema de l'Aliança Catalana i d'aquesta diada, no? Però sí que veig un caldo de cultiu molt important de cara a l'any que ve, de fer un regir del que significa el moviment independentista. Totalment en contra del que a mi m'agradaria, òbviament, eh?
0: Jaume.
2: Aviam, jo ahir vaig veure molta gent i molta gent jove. Tu has donat unes xifres de la manifestació, i tant si fem cas de les de la policia com si fem cas de les de l'ANC, en els dos casos són xifres superiors de l'any passat. Per tant, hi ha hagut un repunt de gent, tothom està d'acord amb això, i de moltíssima gent jove, que és una cosa que no es veia, no? Jo la gent jove que conec, que està molt mobilitzada, no estan a partits polítics, estan a l'entorn d'organitzacions juvenils que no existien, de revistes, publicacions, webs, tiktokers, hi ha una efervescència de gent jove independentista que jo en conec alguns personalment i ara mateix no sé què voten. Hi ha de tot, està molt repartit, eh? Des d'Arran fins a Aliança està repartit, amb els partits del mig també. Aquesta gent, a més, crec que això és la part que menys els importa a ells, el que voten. Estan amb ganes de fer independentisme, i la part que a mi m'agrada més és que és gent que el 2017 no van votar, perquè simplement tenien doncs, 10, 12, 15 anys. Són gent que ara està entre els 20 i els 30. Un bon exemple d'això, molt, molt anecdòtic, però crec que molt, molt clar, és el que va passar al partit del Barça a Elx, quan van pagar un noi que crec que era menor d'edat i s'hi va rebotar, no? I, per tant, aquest símbol, aquest gest d'aquest noi, crec que una mica encarna tot això. I, per tant, que hi hagi un repunt de la manifestació, a mi em sembla positiu. Des d'un punt de vista polític, també en un altre sentit. És a dir, se'ns ha venut que el procés es va acabar i va ser un fiasco i que ara tocava girar full i la gestió, no? I tenim el govern d'un partit que és el PSC, que per excel·lència és el partit de la gestió d'aquest país. És un partit, diguem, clàssic. I no se'n surt, no? Mirem qualsevol àmbit que vulguem mirar, en termes generals, crec que hi ha pocs àmbits que funcionin, no? Estem a punt de tenir vagues en els tres, les tres M's famoses, no? Mestres, metges, Mossos no faran vaga, però van tenir també conflictes laborals i la seguretat és un altre tema important. Per tant, la gent que va dir, bueno, d'acord, anem a la gestió, tampoc veuen que funcioni, no? I per tant, per una cosa, per una altra, perquè vindrà, com diu Eduard, un govern PP-Vox, pel que sigui, hi ha un rebrot de l'independentisme, no sé això amb què es traduirà, com diu Josep Vila, que vol fer una cimera i l'any que ve fer un rellançament, em sembla lògic, no? L'ANC està fent d'ANC, fira comptes, però crec que podem estar davant d'un petit punt d'inflexió. No sé si serà molt gran o serà petit. També entenc jo que l'any que ve, amb els 10 anys, la gent que està a l'exili ja haurà pogut tornar. D'aquí un any espero que sigui així. Per tant, també tindrà un efecte. Per tant, la suma de tots aquests efectes, crec que d'alguna manera potser s'ha tocat fons en l'independentisme i ara toca remuntar. I acabo amb una frase que va dir Xavier Antich fa poc, no sé si en un acte o en una entrevista, que va dir s'ha acabat el temps de plorar. I a mi em sembla molt encertat. S'ha acabat lamentar-se i pensar què es pot fer.
0: L'Eduard apuntava, d'aquí un any, en aquesta diada que els actors intenten reivindicar i preparar a un any vista, és bastant probable que el govern espanyol hi mani PP i Vox, i és bastant probable que la Generalitat hi continuï manant Salvador Illa. Hi hauran passat unes eleccions, que són les municipals. També a Catalunya segurament haurà canviat alguna partida del tauler i Aliança és evident que tindrà més força encara representativa de la que té actualment.
3: Uh-huh. Sí, especialment, diguéssim, a l'eix transversal és molt possible que Aliança tingui alcaldies i evidentment molt més regidors, no? A veure, si hi ha un rebrot de l'independentisme fort a la tardor de l'any que ve, el que volia jo assenyalar és que, a diferència del procés que tenia l'acompanyament institucional de la Generalitat, doncs aquest cop no el tindrà. Aquest rebrot de l'independentisme no tindrà, almenys en el seu moment, diguéssim, de naixement i de pujada, doncs no el tindrà. Tindrà al davant un govern anti-independentista, que és el govern de Salvador Illa. I a mi em sembla que això donarà lloc a coses diferents. O sigui, crec que si hi ha un nou procés, que no sé com en direm, serà un procés diferent, perquè s'han estret lliçons, perquè ve puja una generació nova i diferent. És una generació que ha après que si no tires un paper a terra, igualment vas a la presó. Val? I que, per tant, no té premi no tirar un paper a terra. Val? I és una generació que, a més, viu més angoixada que pel seu futur, que no la generació que va protagonitzar el procés. I, per tant, jo prevec que el que vingui serà diferent. I, a més, tindrem a Madrid un govern més agressiu que el que hi va haver. No, Mariano Rajoy va enfocar el procés fumant-se un puro.
0: El va delegar a la justícia.
3: El va delegar a la justícia a partir d'un moment donat, i abans simplement no va fer res. No va fer res. Jo crec que tindrem un govern proactivament espanyolitzador, i per tant crec que tot plegat serà molt diferent.
0: Olga.
1: Sí, és que per mi la branca política és inseparable del procés en una de les seves vessants, tant a nivell espanyol, és a dir, no ens podem fixar només en la política a nivell espanyol i dir que l'escenari serà, o tot apunta, que serà prou desagradable com per tenir un nou naixement, un renaixement del moviment independentista, però alhora desvincular-nos absolutament de la política en el que representarà el moviment independentista. És a dir, pot tenir tota la força del món, pot tenir una nova empenta, pot tenir un ressorgir, però és evident que això s'ha de materialitzar amb alguna opció política per tenir més força encara. Llavors, jo el que intentava dir és que, des del meu punt de vista, no només per les generacions joves en aquest cas, sinó també per les persones que van viure de prop intensament el procés de fa 10 anys, l'1 d'octubre, tot el que va significar, els líders polítics, tots i cadascun dels líders polítics que van protagonitzar aquella etapa de l'independentisme, no poden ser els líders polítics que protagonitzin la nova etapa

0: darrerament en les preguntes que hem fet amb el nostre entorn, quanta gent que votava altres opcions polítiques ara et diu claríssimament: jo votaré Aliança Catalana. Jo en tinc moltes persones, i això és el que podem deixar de banda, però crec que és un error deixar-ho de banda, i és el que haurien d'estudiar els partits polítics tradicionals. Escolta'm, què fem per renovar la il·lusió? És evident que amb Junqueras, és evident que tot i la tornada de Puigdemont, els líders polítics no poden ser els mateixos, perquè aquells, ho sento dir-ho així de clar, van fracassar en el seu intent, pel que sigui, però van fracassar.
1: Jaume. Jo crec que la gran nova arma de l'unionisme és que una part de l'independentisme institucional sigui d'Aliança Catalana i, per tant, s'invaliden majories independentistes. Ahir hi havia una enquesta, crec que del diari El Mundo, que donava una majoria absoluta al Parlament independentista, però com que hi ha Aliança Catalana pel mig, no es convertirà en una majoria de govern. Això és un fet. Llavors, davant d'aquest fet, que per cert, per això crec que el president Illa, cada ple al Parlament, busca el cos a cos amb Sílvia Orriols per fer créixer Aliança Catalana, és legítim, però també té un risc per ell. Crec que davant d'això podem fer dues coses. Els independentistes poden dir, bueno, això ja no funcionarà mai més perquè la majoria no serà operativa, per tant, deixem-ho córrer. O crec que per on va Xavier Antich i Josep Vila i altres, que és, escolta, si això a nivell institucional, parlamentari i de govern, això no pot funcionar o ara no pot funcionar, busquem un bypass a través del món civil, no? Ahir, de fet, Josep Vila va dir que aquesta cimera que convocarà d'aquí unes setmanes no hi ha partits polítics. I a mi em va semblar intel·ligent, perquè si portes els partits polítics, primer ja em va arrencarà en dir quins partits polítics venen. Sí. I, per tant, això em va arrencarà. I, per tant, la manera de començar... Jo no sé on ha d'anar això, ni si anirà bé o anirà malament. Només dic que la manera de començar a avançar és dir: tenim un problema? Sí, de moment l'apartem. Ja veurem com es resol, si es resol. Estic d'acord amb el que deia l'Olga, els partits han de decidir què fan amb aquest tema, i en general també tothom. Però el tema és, per fer avançar, en comptes de dir, bueno, ja no podem fer res més perquè ja no serà operatiu durant una, no sé, o dos o tres legislatures, buscar un bypass, una variant, no? Una cosa molt catalana, una variant, per intentar avançar cap a algun lloc, no? I, per tant, els que es pensaven, crec jo, que amb l'aparició de l'Aliança Catalana, que és un espai polític que, per cert, a Europa existeix a tot arreu, això quedaria frenat definitivament, doncs crec que segurament no serà així.
2: A veure, em puc...
3: Endavant.
2: Hi va haver un moment a les enquestes en que fa anys que Podemos era la primera força a Espanya, amb més de 100 diputats. I quan van arribar a les eleccions ja no eren més de 100, ja van ser 69. I després van ser 40. I ara són dos, i veurem si què passa.
0: Un 2-8 els hi donen a unes hipotètiques eleccions. 2-8%
2: Jo estic segur que les eleccions municipals li anien molt bé a Aliança Catalana. Estan molt a prop, aquestes eleccions municipals.
3: Tampoc es presenten a tot arreu, eh?
2: Sí, no, li aniran molt bé allà on es presenti. Però crec que se li farà molt llarg el camí cap a les eleccions al Parlament. I que ja veurem quin és el resultat d'aquí 2 anys. Per què ho dic, això? Perquè un dels motius pels quals Aliança Catalana ha sorgit i ha crescut és perquè s'ha eliminat l'equació, a la política catalana s'ha eliminat l'equació de que l'enemic era l'Estat. És a dir, mentre durant el procés l'enemic era l'Estat espanyol, no? I tu lluitaves contra l'Estat. En aquest marc no hi ha ultradreta possible, diguem-ne. I la prova és que durant el procés, tot i que a Europa hi havia ultradreta a tot arreu, a Catalunya no hi havia ultradreta catalanista.
3: Espanyola sí.
2: Sí, però no catalanista. Per què? Perquè hi havia un focus que era la lluita contra l'Estat i la il·lusió de la independència. Quan desapareix la lluita contra l'Estat, perquè la lluita contra l'Estat ha desaparegut, apareix la lluita contra el del costat. Vale? La gent m'entendrà. El moro passa a ser l'enemic. L'enemic deixa de ser l'Estat i l'enemic passa a ser el moro. Amb un govern PP-Vox, Sílvia Orriols i l'Aliança no són especialistes en lluitar contra això. Al revés, si són aliats en la qüestió clau que mobilitza el seu ideari.
3: A tomb del que expliques, Sílvia Orriols ahir va participar a la manifestació de Barcelona. i els micròfons de TV3 i Catalunya Ràdio va insistir amb la idea que Aliança no és un partit extremista.
4: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i irrespectuoses.
3: No som extremistes, diu Sílvia Orriols. Doncs bé, a Ripoll, el consistori que encapçala la mateixa Orriols va encarregar al politòleg Ramon Cotarello una glossa per l'acte de la diada al monestir de Ripoll. I el mateix ajuntament de Ripoll, l'alcaldessa, recordem que és Sílvia Orriols, es va haver de desmarcar del discurs de Cotarello després de cridar a la guerra contra l'islam. El so no és el millor, parem bé l'orella i reproduirem també el que diu Ramon Cotarello.
5: Oh, és convertir en l'islam i vivim com ciutadans de Simona, o fer la guerra i, per descomptat,
3: o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona o fem la guerra, deia Ramon Cotarello, deia també Sílvia Orriols, que no són extremistes. Jaume Clotet.
1: Quan tu convides una institució a algú a fer una glossa de la diada, en aquest cas, o és igual, de qualsevol acte institucional, no li demanes el contingut normalment perquè tu saps la persona que estàs convidant a parlar. I poso un exemple. A mi, fa a l'estiu, l'alcalde d'Igualada, en Marc Castells, em va dir si jo faria la glossa de l'acte de la diada a Igualada, que vaig fer el dia 9 de setembre, fa un parell de dies, i ho vaig fer. A mi l'Ajuntament d'Igualada no em va demanar de què parlaria el contingut, ni molt menys encara saber el contingut abans, perquè ja saben qui sóc i què penso. I és un acte de la diada, i per tant ha de ser un acte, evidentment, patriòtic, històric, de recordar i d'homenatge i de commemoració. No? I per tant, no cal. Ara, quan tu convides a segons qui, que només cal llegir els tuits del senyor Cotarello tot el dia, una mica ja saps que et pot sortir el tret per la culata. Vull recordar, per cert, que no era la primera opció de l'Ajuntament de Ripoll.
3: Bernat de Déu primer va acceptar i després es va desdir.
1: Exactament. Per tant, segurament va ser una decisió presa més de pressa i corrents i es van equivocar en el perfil. El Ramon Cotarello ha dit després que ell no ha cobrat de l'Ajuntament de Ripoll. A mi em sembla que hauria de cobrar, perquè no és un acte de partit, és un acte institucional que demana una feina de preparar-se un discurs que a vegades és llarg i, per tant, no has de cobrar molt, però ha de ser remunerat. És un acte, et contracten per una feina concreta, no? I, per tant, això no és excusa. Aquí crec que hi ha una falta de previsió, no d'Aliança Catalana, de l'Ajuntament de Ripoll, que és la part més greu, perquè si això és un acte de partit, doncs estira vots en fa tothom, però és un acte institucional. Jo conec algú de Ripoll que estava en aquest acte i me'n vaig assabentar al minut perquè em van escriure dient, està dient unes coses increïbles, no? I per tant, doncs les excuses de després de l'Ajuntament doncs són benvingudes, però aquí hi ha una falta de previsió, perquè quan convides a segons qui és el que dirà.
3: Per no ser extremista no està malament convidar Ramon Cotarello.
2: És que no, és que jo en això discrepo d'en Jaume, no és un error de previsió de l'Ajuntament de Ripoll. Saben perfectament a qui estan. És a dir, Ramon Cotarello és un fanàtic que ha escrit moltes vegades el que ahir va dir en el pregó o en la glosa. L'Ajuntament de Ripoll sap perfectament qui està convidant i es troba que és diferent un tuit.
1: Exacte.
2: Que una càmera de televisió, un micro i una cosa de, diguéssim, organitzada per una institució. I que allò que en el tuit a ells els hi sona bé, de sobte se n'adonen que el context hi fa molt. I el context els espanta i aleshores fan veure que ells no tenen res a veure amb això, que ells no sabien el que anava a dir, etc. No. Sabien perfectament com pensa Ramon Cotarello, sabíem que és un fanàtic com ells, sabíem que és un propagador d'odi com ells, i ahir van aprendre alguna cosa, crec, i és que el context hi fa molt.
0: Sí, la meva experiència, el que em diu, difereix una mica del que explicava en Jaume, no? És cert que tu, quan contractes algú per fer una glosa o per fer un discurs o un pregó, evidentment no li demanes quin serà el contingut d'aquest pregó, perquè hi confies en la persona que el farà i perquè ja la tria es fa en funció del que aquella persona doncs et pot aportar, normalment remant a favor del que tu defenses, tot i que no hi hagi un contingut polític, que és el primer que es va dir en la glosa de la diada, no? Que ja és difícil que no hi hagi un contingut polític amb la glosa d'una diada, però en fi, És cert que no es demana el contingut, però també és cert que quan tu encarregues un discurs o tries alguna persona, aquella persona, poden passar diverses coses, que no la coneguis de res, tu personalment, perquè clar, això no és la Sílvia Orriols directament qui parla, no sé que siguin molt amics o que siguis molt amic de l'alcalde, que no la coneguis de res, que tinguis una relació molt estreta o que simplement t'hagis fixat en aquella persona perquè el seu pensament, la seva forma de fer discurs t'agrada i vols que faci aquell discurs. Es produeix una conversa, perquè el més normal és que aquella persona et digui sí, vale, ho accepto, però quines línies o què és el que he de destacar, i la persona et diu no, res polític, o escolta, és una celebració festiva, fes el que vulguis, evidentment, però sobretot tingues en compte que no la volem liar o que no sé què. Aquestes converses, vaja, la meva experiència em diu que existeixen, que no és a no ser que tinguis una relació molt estreta amb la persona, que no és Jaume, em fas la glosa, vale, sí, te la faig, adeu, ens veiem el dia de la... Jo no et demanaré el contingut, però sí que normalment és la persona que et pregunta hòstia, m'has agafat i què voleu? O cap a on he d'anar? O què és el que... I llavors, a partir d'aquí, tu li dones total llibertat, òbviament, perquè si no estaríem entrant en un terreny molt perillós, però sí que li dius, no, que m'ha dit l'alcaldessa o que m'ha dit que escolta'm, que el que tu vulguis, que com sempre, que confiem plenament, o que, escolta'm, que surti Ripoll quatre vegades, o que... És que jo què sé, és que m'ho estic inventant, és o la marxa, però m'ho estic inventant.
1: Sí,
0: el contingut
1: no.
0: El que ha de sortir, no com funciona.
1: Evidentment,
0: la meva experiència,
1: Evidentment hi ha una conversa de, escolta, ho faràs, no ho faràs, però
0: clar.
1: Sí, evidentment es parla, però si tu et conviden a parlar de la glossa de la Diada Nacional, com si et conviden a parlar a la Festa Major o al Dia de Sant Jordi, jo em poso a parlar de la Guerra del Sudan, home, no té cap sentit. Llavors, més o menys,
0: ja,
1: evidentment hi ha una conversa.
0: Clar.
1: Perquè, evidentment, no, tampoc cal dir no me la liis, perquè és que es dona per fet que no la liaràs. Llavors, per tant...
2: Si ets en Jaume Clotet, es dona per fet que no la liaràs.
1: Home, qualsevol persona.
2: Però si ets en Cotarello, es dona per fet que no la liaràs.
3: Estàs cobrant molts números de la loteria.
0: Perdona'm un incís, només és que inclús, tenint en compte que és en Ramon Cotarello, pot existir aquesta part de la conversa. Escolta'm, no me la liis, pot existir, inclús,
1: No ha passat.
3: Però a vosaltres us sorprèn que Aliança Catalana esculli Ramon Cotarello per fer la glossa?
1: No.
2: Clar que no.
1: Perquè el que va dir Bernat Adéu de no anar-hi, jo em pregunto, i sense saber-ho, a quanta gent li haurien dit o li poden haver dit i haurà dit que no. És diferent, perquè és així, que et convidin a fer la glossa a l'Ajuntament de Ripoll que a l'Ajuntament de Matadepera. És diferent, i molta gent no ho voldrà fer. O grups musicals que potser no volen anar a la Festa Major de Ripoll, perquè això ha passat i està passant. Per tant, tampoc tenien un ventall per triar de 100 persones.
2: És que en Cotarello va a fer la glossa a l'Ajuntament governat per un partit que diu que l'enemic és el califat. O sigui, a veure...
0: I es va posar en situació.
2: 2 + 2, 4. Aquesta gent són especialistes en això.
3: Pràcticament 2:15. Fem una pausa i continuem parlant de la Diada.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
8: La veritat és que va sobre rodes.
7: Tan content estàs?
8: Això també.
7: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
14: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
15: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
16: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
18: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
19: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
20: La IA és bona?
21: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
4: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
21: I això per què passa?
22: I a qui m'he de creure?
23: I què puc fer jo?
4: Per això fem l'Infocar.
24: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
4: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
25: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
26: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
27: Sense fronteres.
28: Tornem a activar el GPS del català.
29: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
28: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
27: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
28: La llengua diu qui som, aquí i al món.
27: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
30: Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
30: Som 3Cat.
31: Som 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 3 minuts de 2:15 del matí, el suplement tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz, l'endemà de la Diada, ressaca de Diada, amb un dels discursos que més volada ha agafat, el del president Pujol ahir al matí de Catalunya Ràdio, amb 96 anys, amb la veu atrotinada, però capaç de traçar unes paraules d'esperança i d'acollida aplaudides per moltíssima gent, no només els seus, si se'm permet l'expressió. Sentim-lo.
32: Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Més enllà dels lideratges, més enllà dels polítics que tenen el seu paper a jugar, però vosaltres, tothom, penseu-hi i contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, als que més pateixen. Jo no pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur col·lectiu.
3: Són 3 minuts que valen la pena recuperar íntegres. Ahir amb el Ricard Ostrell, evidentment, els vam anar sentint al llarg d'aquest matí de Diada. Impressiona molt sentir en primera persona el president Pujol dient «jo m'apago». Però vosaltres que sou joves teniu esperança per construir un futur col·lectiu. Olga, va, comença tu, que ets poc sospitosa de ser pujolista, si m'ho deixes dir així, però segur que també hi vols dir la teva.
0: Jo he sigut molt crítica amb el president Pujol quan el que representa la seva foscor relacionada amb els temes que s'estan jutjant, no? Però en qualsevol cas, jo crec que el president Pujol, primer vull dir que, i en general, i també el president Pujol, que tot sigui dit, sempre ha estat una persona extremadament intel·ligent i amb una capacitat de vislumbrar cap a on va el país i què és el que necessita el país, impressionant, tot sigui dit. De vegades quan la gent s'apaga és quan més llum desprèn. De vegades s'acostuma a passar, que és quan tens aquella capacitat per fer les reflexions que tu ja saps que no t'afecten directament perquè tu estàs de retirada, però que poden marcar el futur més immediat d'aquella terra que tu has presidit durant tant de temps, no? Jo crec que, en definitiva, el que ha fet en Jordi Pujol, el president, és enarbolar aquella bandera que ahir també va estar molt present del Catalunya un sol poble, no? Porta dient el mateix molts anys, el president Pujol. La catalanitat entesa com una forma de ser i d'estar present a Catalunya, no? Independentment de les teves arrels, independentment de la teva procedència, independentment de que t'estimis altres terres, si també ets capaç, si també vols, perquè voler és molt important, estimar Catalunya, tu ets català. Però això no vol dir oblidar que les teves arrels són andaluses, això no vol dir oblidar que t'agraden altres formes de fer, això no vol dir penso que la catalanitat és un sentiment acompanyat d'una constància i acompanyat d'unes accions determinades, que és integració, respecte a la llengua, respecte al lloc que t'acull, convivència, etcètera, etcètera. I en aquest sentit, jo crec que el president Pujol ha estat molt encertat amb aquestes paraules. A més, suposo que també tenint en compte tot això que estem parlant, no? Què és el que pot venir i aquests extremismes que no afavoreixen a ningú. Ara bé, que crec que és el sentit general d'aquesta catalanitat que també gestiona el PSC, que és el Catalunya un sol poble, sí, i que en aquests moments pot funcionar tenint en compte que qui hi ha enfront no vol que Catalunya sigui un sol poble que aculli tothom, també Convergència.
3: Jaume, jo també ho voldré fer algunes preguntes, eh?
1: Aviam, moltes coses. A primera, una prèvia molt ràpida. Em va agradar molt que verbalitzés una cosa que crec que no estava gravada mai, que era que en diu és català qui viu i treballa a Catalunya i vol ser català, perquè moltes vegades aquesta última part se'ns ha tret dels discursos oficials i està bé que es recordi que sempre ell ha dit això perquè és veritat, no? Per viure i treballar a Catalunya no n'hi ha prou per ser català, evidentment, no? Després, és molt curiós que el discurs que va fer el president Pujol va córrer com la pólvora, fos el millor discurs del dia, no? Un senyor de...
3: Que 90, 96.
1: 96 anys fa un fil de veu, no? Que diu que s'està pagant, fa un discurs de 3 minuts que a més diu, vull dir només dues coses. És el discurs que va córrer com la pólvora, no? A més, amb un discurs que és molt poc polític i molt moral, no? Fa
3: de líder moral, més que d'expresident.
1: Que fa el que feia quan ja era president, que anava renyant a la gent, no? I dient a la gent el que havia de fer. Això avui en dia... hi ha discursos polítics molt bons, però aquesta part de tenir un referent moral, ètic, de vida, crec que no el tenim, no? Hi ha de sortir un senyor que fa 4 dies estava difamat per tothom i s'ha convertit en un referent moral, no? I la prova és que els que estem aquí, crec que tots compartim això, m'atreveixo a dir, no els hi preguntaré, però l'Olga i l'Eduard, jo no vaig votar mai el president Pujol quan es va presentar de president, no?
3: L'Eduard està fent una cara de molta sorpresa. Sí, jo no tant, perquè això ho vas confessar en l'eclipsi que vam fer aquí al suplement i també vaig fer aquesta cara que està fent l'Eduard.
1: Vaig ser renyat pels meus amics moltes vegades, però no el vaig votar mai, perquè jo era independentista del morro fort, llavors més cara, i per tant no em semblava que era prou, però que estiguem avui tots dient que segurament és dels millors discursos dels últims temps que hem sentit aquests dies almenys.
3: Però a Junts sí que els vas votar després, no?
1: Quan... A Junts sí, amb el president, sí.
3: D'acord, no, perquè si no hi ha el curtcircuit hagués estat total, Jaume.
1: Jo m'he fet pujolista, diguem, de posterior, no? Però bueno, perquè és després quan veus la magnitud del que va fer, sobretot pel també el que ha vingut després, no? I per tant, i lligat amb el que deia, també diu poc de la nostra classe política que siguin capaços de fer un discurs on, a fi de comptes, diu coses superbàsiques. No diu res que ningú se sorprengués ahir, ostres, què diu aquest home, no? Va dir coses molt bàsiques i molt elementals, però que potser se'ns han de repetir en el moment que estem vivint, no?
0: Em deixes dir una cosa abans que parli l'Eduard? Res, un apunt molt breu.
2: Vull que tampoc... Tu sí, vas votar el Pujol.
0: No t'imagines, jo seria... No, la veritat és que no. Però...
3: El vot és secret, eh? Vull dir, això de preguntar què es vota, no tornaré a fer, perquè no.
0: Però només un apunt, perquè no cal que ens passéssim, eh? Tot i la defensa que he fet ara del seu discurs, per mi un referent moral, diguem-ho, que no ho és, eh? En Pujol,
2: mira,
0: ja
2: em va
0: està.
2: Molt bé aquesta intervenció de l'Olga per confrontar. A veure, és molt evident que el president Pujol, després del que va passar amb la deixa, la confessió, etc., va aparèixer una cara B, no?, del president Pujol, i que ens ha polaritzat molt a tots plegats sobre la seva figura. Jo crec que seria de burros que ara que s'apaga el president Pujol ens fixéssim en la cara B. Seria de burros. Perquè la cara útil és la A. I el que hem de fer, com a país, és aprofitar a fons la cara A del president Pujol. És a dir, no cal negar l'existència de la cara B. Ja ho sabem, el que ha passat, però en la cruïlla actual del país, amb l'amenaça d'aquesta extrema dreta islamòfoba, excloent, que propaga l'odi, etc. En aquesta cruïlla concreta, quina cara del president Pujol volem aprofitar a fons per posar peu a la paret perquè aquesta gent no avanci.
3: Una pregunta. No us sorprèn que, lligant el president Pujol amb l'actualitat, qui més reivindiqui la seva figura i el seu llegat sigui el PSC? Més que no pas Junts, fins i tot. Tu parles amb dirigents en privat del PSC i rep visites. Qui el restitueix al final és Salvador Illa, que el porta al Palau de la Generalitat. Com us ho expliqueu i per què creieu que qui està agafant el guant d'aquest llegat és el Partit Socialista?
1: Perquè jo crec que el president Illa particularment, més que el Partit Socialista, ha entès exactament el que està dient l'Eduard. És a dir, si hi ha un referent dels que hi ha hagut des del president Pujol, i si jo fos el president Illa, faria el que va fer, que és rebre, anar-lo a veure. No hi ha cap dubte de que el dia que el president Pujol es mori li faran la capella ardent al Palau de la Generalitat, que, per cert, no m'agrada parlar de quan jo estava al govern, però aquest era un debat que hi havia sobre què es faria amb això, quan per mi no hi havia cap dubte. Però és un dubte que l'independentisme va arribar a tenir en els moments en els quals el president Pujol estava en una mala situació, diguem, d'opinió pública, no? I per mi no hi ha cap dubte que, no el president Pujol, qualsevol president, quan es mor, serà fer la capella ardent al Palau de la Generalitat, no? I, per tant, el PSC ho ha entès. L'altre dia, per cert, el president Illa també va anar, per la meva sorpresa, al lliurament de l'arxiu de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que a mi em va sobtar molt, un acte d'un partit polític que ja no existeix, i aquest allò, el president de la Generalitat en persona. Per tant, jo crec que el PSC, que intentarà recollir un centre ampli catalanista, vol ocupar, evidentment, aquest espai de Convergència, i la millor manera de fer-ho és reivindicar el president Pujol, que, com deia l'Eduard, l'independentisme últimament, o durant uns quants anys, se n'ha apartat una mica, no? També crec que està ja la seva figura totalment rehabilitada, crec, vaja, no hi ha cap dubte, o gairebé del tot rehabilitada, i per tant tot torna a la normalitat.
3: Va, Olga, posa una mica d'aigua al vi.
0: Sí, vaig a posar una mica d'aigua al vi.
3: Quedes
0: fent ganyotes. Perquè només una punt, i després vaig a intentar explicar de forma molt breu, perquè crec que el PSC és qui més està intentant restituir la figura de Pujol, no? Però li vull fer una interpel·lació directa a l'Eduard, com no podia ser d'una altra forma. Eduard, Tots sabem que José Luis Rodríguez Zapatero, hem descobert que sembla ser, tot apunta, que tenia una cara bé. Tenia una cara bé, tot apunta. Però no ens hi quedem amb aquesta cara bé. Quedem-nos amb la cara A, amb tot el que va representar pel progressisme espanyol. Quedem-nos amb les seves, amb els seus avenços en matèries socials. No ens quedem amb la cara B. Home, oblidem. Sabem que existeix, tot apunta, però quedem-nos només amb la seva cara. Et semblaria el discurs igual de vàlid que amb el cas d'en Pujol?
2: Facilíssima la resposta.
0: Vinga, va.
2: Tu estàs parlant d'un cas que acaba de produir-se. És com si jo hagués defensat la cara del president Pujol en el moment en què fa la confessió. Quants anys han passat? 15 anys? 20 anys?
3: Més.
2: Des del moment de la confessió? Més.
3: 2014.
0: Ostres, Eduard, però això que estàs dient és molt perillós,
2: moment,
0: perquè llavors la corrupció caduca.
2: Un moment.
0: Amb el pas dels anys.
2: Deixa'm acabar. En el moment en què es descobreix la cara B, és obvi que del que toca parlar és de la cara B, i acabar de configurar el perfil del personatge. Val? Ara, han passat 15 anys, i a més, una altra cosa, s'està morint. José Luis Rodríguez Zapatero no s'està morint, i per tant és hora de parlar del llegat. I de José Luis Rodríguez Zapatero encara no és hora de parlar del llegat, i ja veurem si quan es mori serà un personatge prou important com perquè en una tertúlia de ràdio es parli del seu llegat. En canvi, el president Pujol, fixa't la potència històrica que té, que estem parlant de quin serà el seu llegat quan es mori, perquè s'està apagant. Vale? Aquestes són les dues diferències principals entre el que m'estàs dient i el que deia jo.
0: Punt 1 i ràpid. No vull fer una defensa, ni vull que sembli que faig una defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Ja
0: l'estava posant com a exemple en contraposició absoluta i total. No? Jo és que crec, igual sóc una utòpica de la vida, però és que crec que un polític de pes important no ha de tenir cares bés. No el votem perquè tingui cara bé.
3: 3:15 del matí. Va, la pipa de la Pau. Fem una pausa i continuem.
31: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Les pluges, tot pot canviar de cop.
6: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: 45.712.
8: Em toca. Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
11: Citroën.
10: Condicions a Citroën.es.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
13: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
14: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
15: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
21: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
22: Sí, sí, puto ficus.
23: Les gilipolles també tenen càncer.
33: Bam! Em cau la catapalta a terra.
34: No! Dones de ràdio. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
35: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
36: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
35: Linkat.
36: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, l'endemà de la Diada. Ara al suplement ens fixem en el que ha donat de si aquestes últimes hores a Ceuta, però també ho connectarem amb alguns discursos que hem anat sentint també aquests dies de Diada Nacional de Catalunya. Ha passat gairebé un mes i mig des de l'inici de la major crisi migratòria que ha viscut Ceuta, però la crisi humanitària, la política i sobretot la social que ha desencadenat serà difícil de mainar. Mentre les ONGs intenten cobrir les necessitats bàsiques dels encara milers de migrants sobre el terreny i es comencen a repartir a la península els menors no acompanyats en paral·lel, també van proliferant els discursos d'odi i tot plegat regat amb un degoteig de documents sobre si el CNI havia avisat o no havia avisat, si el govern espanyol ho sabia o no, perquè qui pugui entregui també rèdit polític.
2: Per entendre què passa a Ceuta...
1: No el que ha passat aquest últim mes i mig ho retratarà demà a la nit al 30 Minuts en un documental de producció pròpia, Ceuta, ciutat hostatge. Avui al suplement ens acompanya una persona que ha viscut aquesta realitat de ben a prop. És l'Aladín Azuzi, periodista, company de 3CAT. Aladín, què tal? Bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
1: T'hem vist les teves cròniques als informatius de TV3. Amb què t'has topat? Què has vist?
3: És una situació humanitària excepcional. Per exemple, en un punt de Ceuta en què hem vist una situació molt dura és a les naus del Tarajal, un polígon industrial a les afores de Ceuta. Allà hem vist famílies amb nens que dormen al carrer amb barraques improvisades i també menors sols, que no estaven acompanyats, que també dormien al carrer, dormien al ras, no? I et preguntes com a periodista i com a persona com hem pogut normalitzar això, no?
1: Quan has tornat, tu?
3: Jo vaig tornar fa un parell de dies que sóc aquí.
1: Has fet dues cobertures, oi?
3: Vaig anar primer amb l'arrencada de tot a finals de juliol i ara a principis de setembre, sí.
1: Ha canviat molt el panorama que has vist un mes després?
3: Clar, jo m'esperava trobar-me la situació una mica més resolta, sincerament. I ens hem trobat que no, que s'ha cronificat. I que aquestes persones que t'explicava, no, els menors, continuen dormint al ras, no s'estan tramitant els expedients. Sí que el govern espanyol ha pogut allotjar uns milers de persones en recursos residencials, però continua havent-hi molta gent dormint al carrer. Això vull remarcar-ho, perquè és una catàstrofe.
1: Quants anys tens tu ara, Aladín?
3: Jo tinc 26 anys.
1: 26 anys. La teva família és d'origen del Marroc. Tu vas néixer ja a Catalunya?
3: Jo sí, sóc nascut a Mataró, al Maresme, com dic a vegades, com la vinya mal. I sí, els meus pares són del nord del Marroc.
1: Per tant, per fer aquesta cobertura, jugaves amb l'avantatge que parles perfectament l'idioma, perquè deus parlar l'àrab com a idioma mater, també, no?
3: Sí, jo parlo l'àrab marroquí, que és l'idioma dels meus pares, i en aquest cas t'ajuda perquè pots penetrar molt més en aquesta realitat. La gent té més confiança, no? Les fonts, les persones implicades en aquesta realitat, i a part redueixes els intermediaris, per tant pots copsar la realitat de primera mà.
1: No necessites traductor i per tant també suposo que els testimonis se t'adrecen d'una manera diferent que si han de dirigir en castellà o hi ha d'haver algun intermediari pel mig. Què t'impactava quan xerraves amb ells?
3: Mira, la frase que més he sentit aquests dies és «Brennen so viu la fami», que ara us tradueixo, vol dir «volem salvar les nostres famílies». Ens expliquen que els salaris al Marroc són molt baixos, que les condicions de vida que tenen, sobretot pel que fa a l'educació i a la sanitat, són molt complicades, no existeix un estat del benestar com el que tenim aquí a Europa, i busquen això, no? I tothom parla molt de la seva família, volen ajudar-los.
1: Són conscients, alguns d'aquests testimonis amb qui has parlat, que moltes de les promeses que segurament van fer intentar fer aquest salt a les xarxes eren mentides o estaven construïdes amb un altre objectiu?
3: Sí, hi ha molta gent que li notes que està desencantada, no? Ens explicaven, no, és que nosaltres pensàvem que Europa, Espanya, era un país de drets i llibertats i que aquí ràpidament podrien ajudar-nos i s'han trobat que no, que porten 40 dies a la intempèrie esperant una solució que no se sap d'on arribarà.
1: I amb qui estan enfadats? Amb les autoritats espanyoles, amb les autoritats marroquines, amb les xarxes que els han portat fins allà?
3: Aviam, amb el Marroc, evidentment, estan molt desencantats. I t'ho diuen, no? Bled diena matan abuelo, vol dir, el nostre país no ens ha donat res, i per això som en aquest país. No, amb Espanya estan agraïts, diguem-ne. La majoria són conscients que, a veure, que han entrat 70.000 persones a una ciutat Ceuta de 80.000 habitants, i són conscients que s'ha generat un desbordament en aquesta ciutat. Però el que no s'esperaven és estar tants dies, i més que s'estaran, en aquesta situació. Alguns, fins i tot, van retornant al Marroc perquè no aguanten. Depenen de les ONGs per tenir un plat calent al dia, i, clar, cada dia que passa és més dur que l'anterior.
1: Estem analitzant l'endemà de la Diada, avui, molts dels discursos, i molts diaris coincideixen a dir que les entitats i també els partits polítics han construït també aquesta Diada contra els discursos d'odi. Què en penses tu quan veus aquests partits que parlen de puresa de la catalanitat?
3: Clar, és que hi ha tantes maneres de ser català, vull dir, qui és català i qui no, l'etern debat. Jo, Catalunya, mira, m'emociono, és el país que va acollir els meus pares als anys 90 i m'estimo molt Catalunya i sóc català, també sóc marroquí, sóc musulmà i jo m'estimo molt aquest país, i qui em vingui a dir que jo no en formo part, doncs que se'n vagi allà on el vulguin, perquè en formem part. I bueno, en els últims anys hi ha hagut unes onades d'immigració, de gent de diferents països que han anat arribant a aquest país, però ens estimem Catalunya, val? I som la nova Catalunya.
1: Tu t'has sentit més assenyalat aquests últims anys per la teva condició i els teus orígens, o els orígens dels teus pares?
3: Jo el racisme l'he anat vivint...
1: Des del minut zero.
3: Des de fa molts anys. No per fer-me la víctima ni res, però és una realitat que existeix i que, malauradament, encara dura. Les nostres societats han anat avançant, però el racisme encara existeix aquí a Catalunya i arreu. Vull dir, ja ho veiem amb l'extrema dreta, que té una onada molt forta en diferents punts d'Europa. I bé, fa mal, evidentment, no? Perquè tu penses, què he fet jo de dolent perquè es generalitzi, perquè s'assenyali a tota una comunitat, amb un plegat d'estereotips, que si els musulmans són terroristes, que si els marroquins venen a robar i a delinquir... Això, home, evidentment, et fa mal, perquè tu no hi tens res a veure amb això.
1: Tu estàs cansat d'haver-te de justificar, de sempre haver de nedar entre dues aigües, d'haver d'explicar, sí, jo vaig néixer aquí, però els meus pares, com que són d'origen magrebí, aquesta història?
3: Bé, ho porto amb naturalitat. És una realitat relativament nova i, per exemple, una cosa que em passa molt és que cada dia he de lletrejar el meu nom, perquè no, la gent no està acostumada. No?
1: Jo t'he preguntat ara com es pronunciava, clar, el teu cognom,
3: doncs
1: perquè no volia fer-ho malament, però això deu formar part també de...
3: Em passa cada dia i ho porto amb naturalitat i bé, no? I sí, la meva identitat és múltiple. Està conformada per dos mons i aquí, bueno, a vegades hi ha moments en què no t'acabes de sentir del tot part, però és que allà al Marroc, quan vaig de vacances i estic amb la família, també no sóc del tot part, no? És estrany.
1: Quantes generacions creus que caldran? És a dir, si mai tens fills, o no sé si tens fills,
3: No, encara.
1: O si mai ets avi, quantes generacions creus que caldran a Catalunya perquè la gent sigui capaç de normalitzar que Aladín és tan català com Arnau?
3: Home... Costa de respondre. El que hem vist, per exemple, és que amb les onades d'immigració anteriors, de la gent que va venir d'Andalusia, de Múrcia, han anat passant els anys i, bé, encara hi ha una feina a fer i la cohesió social mai és del tot perfecta. Jo espero que no moltes, sincerament, pel bé dels nostres fills i de les generacions que vindran, tant les que tenen orígens de fora com les d'aquí, no? Perquè què hi ha millor que una societat cohesionada, que no té odi i que mira cap endavant i que avança.
1: Estem xerrant amb l'Aladín Azuzi, company de 3CAT. Acaba de tornar de Ceuta a fer aquesta cobertura. Avui, al 30 minuts, aquest documental de producció pròpia, Ceuta, ciutat hostatge, evidentment amb aquesta realitat que anem explicant, i aquestes notícies, doncs, que van continuant copsant els informatius, perquè l'estira i arronsa entre el president de la Ciutat Autònoma de Ceuta i el govern espanyol sobre qui tenia la informació prèvia sobre l'assalt del 30 de juliol continua. Juan Jesús Vives, del PP, assegura ara que la Moncloa va restar importància a les seves advertències. Segons Vives, la Moncloa va dir que tenia tota la informació. Qui la tenia, tota aquesta informació, era el delegat del govern espanyol a Ceuta, i justament és on hi ha hagut la primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la Ciutat Autònoma, i veurem també quines conseqüències té, perquè és evident que és una crisi que Pedro Sánchez l'està desgastant, i ha rebut moltes crítiques també per com gestionava aquest estiu el president del govern espanyol. Arribem a les 10 i obrim debat també amb l'Aladín Azuzi, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. A veure, Olga Ruiz, Eduard Voltes, Jaume Clotet, com esteu veient també tot el que explica l'Aladín, i com us imagineu també aquesta Catalunya del futur, tenint en compte el seu testimoni? Jaume.
4: Ha dit una cosa que m'ha fet recordar amics meus que tenen pares o avis a altres llocs de l'estat espanyol, que expliquen que quan van allà, allà els diuen que són catalans o eres el català, i quan estan aquí encara hi ha gent que, ara ja no, però durant fa 15 o 20 o 30 anys els deien que eren com eren extremenys o eren andalusos, no? I això ja està, crec, 100% normalitzat. I l'altre dia, jo estava amb una gent molt jove, estudiants d'institut a la Cerdanya, i em van presentar una pila de nois i em van dir, pues, no sé, l'Arnau, el Pol, tal, i em van dir Usman, un. Jo m'hi vaig fixar, però em vaig fixar que ells no s'hi fixen. Llavors, la gent molt jove, evidentment, perquè és la seva nova realitat, que segurament no és la meva realitat, ho tenen assumit, integrat. Aquest noi és d'aquí, aquest noi té els pares d'allà. Igual que quan jo anava a l'escola, hi havia una pila de companys meus que tenien pares de Galícia, d'Extremadura i de Múrcia. I jo tenia com una cosa normalitzada. I, per tant, aquestes coses, jo entenc que volen temps, i cognoms com el teu, per cert, si et serveix de consol, jo a vegades també he de lletrejar el meu cognom, perquè quan truco a llocs per reservar Clotet, encara llocs a Catalunya que em diuen, ¿cómo? I jo dic, no, Clotet, ara t'ho explico, no? I per tant, és una tragèdia nacional la que tenim, però per tant, jo crec que això vol temps, i m'agrada el que he explicat de les identitats múltiples, i acabo amb això. Jo tinc un... A la gent que li pot sobtar que ell, que ha nascut a Catalunya, oi?
3: I tant.
4: Digui que té una part d'identitat catalana i una part d'identitat marroquina, el meu oncle viu a Chicago i ja té el passaport nord-americà des de fa, no sé, 50 anys. I els seus fills també. Ell també diu que és català, evidentment, i nord-americà, no? I per tant, aquestes identitats múltiples són el pa de cada dia en el món que vivim.
1: Un segonet, de seguida l'Olga i l'Eduard. Però abans, tu deies, soc català com la Minnie Amal. Quina importància creus que pot tenir la figura de la Minnie Amal, també amb les noves generacions, en intentar incorporar i normalitzar aquestes situacions? O tu creus, precisament, que qui té el problema no són les noves generacions que s'han criat amb tu, sinó potser les anteriors?
3: A veure, és un futbolista i partint d'aquesta base, doncs tampoc... vull dir, ell fa la seva feina i de tant en tant ha tingut alguna significació política interessant i mereix ressaltar-ho, però no li podem carregar tota la responsabilitat d'acabar amb el racisme perquè ens estamparem. Però jo crec que hi ha tota una generació, vull dir, a part de la Lamine Yamal, si obrim la mirada, ens trobarem que hi ha Aladins, Usmans, Fatemes i gent vinguda amb els pares d'arreu de molts països, però que està aquí a Catalunya, que ha nascut aquí o que ha vingut de petita i que vol aportar i que aporta en aquest país.
1: Olga.
5: Sí, bueno, moltes coses, no? Primer, per lligar-ho, quan parlem d'aquesta identitat múltiple, és una mica el que jo defensava abans respecte a la catalanitat, no? Que és una mica el que ens has vingut a explicar, no? Fixeu-vos si el seu sentiment català és important, que parla un català molt millor que el meu, que vaig fer la immersió lingüística i que les meves arrels, bueno, tampoc són catalanes, però segurament són més properes que les teves, no? El que passa és que jo sí que faria una diferenciació, és que he llegit moltes coses que són molt importants, no? Sobre les persones, per exemple, que queden a Ceuta en aquests moments, no? És que realment jo crec que les persones que queden a Ceuta, generalitzant molt, sí que són aquells que ho necessiten. Jo sí que diferenciaria dues tongades de persones que van venir el dia aquell de la violació de les fronteres espanyoles, perquè va ser tal que així, vale? Diferenciaria una primera tongada de persones que, de fet, després els informes el que diuen és que venien absolutament preparats, amb tratges de neoprè, en fi, que estaven super preparats per venir, per creuar la frontera fins a les 5 de la tarda, i després una segona tongada de persones que va venir per l'efecte crida davant la necessitat que és evident del poble del Marroc, que porten, sobretot els joves, des de l'any 2025 manifestant-se perquè no hi ha mitjans, perquè no tenen futur, per l'educació pública, per tot el que té a veure amb allò que ells necessiten per intentar tenir una vida, no? Per tant, els que han tornat probablement, estic pràcticament convençuda que són aquells, la gran majoria, que venien orquestats, i aquells que s'han orquestats, vull dir que tenien una preparació i que van formar part d'aquesta eina utilitzada com a armament humà que va utilitzar, des del meu punt de vista, el govern del Marroc, no? Que és utilitzar les persones com a armament per intentar aconseguir els seus objectius, no? I després les persones que s'han quedat són aquelles que realment tenen aquesta necessitat. Que això és compatible, primer, que és entendible, perquè quan tu el que tens al teu país és misèria, el que vols és buscar-te un futur millor, clar que és entendible. Qui no ho faria si depèn d'això la vida dels seus fills i de la seva família? Que això confronta literalment amb el que està vivint el poble de Ceuta i amb la pèssima gestió del govern d'Espanya? També, eh?
1: Eduard.
6: A veure, jo crec que hem d'entendre que estem a l'inici del procés, diguéssim, de la incorporació d'altres catalanitats o d'altres maneres de veure la catalanitat. A veure, no estarà normalitzat fins que el director d'aquesta emissora no es digui Aladín. Val? És a dir, per parlar d'Anglaterra, que és un país que conec bé per raons professionals, l'alcalde de Londres es diu Sadiq Khan.
1: Des de fa molts anys, a més, ja.
6: I el presentador de les notícies de la nit és negre. Val? I ja no és un tema. O sigui, ara estem en un procés tan incipient que ve l'Aladín a parlar de Ceuta i acabem parlant de l'Aladín, no de Ceuta, diguem-ne, no? I quan jo veig l'Aladín, penso en l'amiga de la meva filla de l'institut, del barri del Besòs, pakistanesa musulmana, que es diu Nur i està cursant segon de dret, i penso, hosti, serà advocada, no? Però ara mateix entres a un despatx d'advocats i no t'hi trobes. Són tots blancs, no? A Londres, entre un despatx d'advocats, hi ha una diversitat ètnica tremenda, fins al punt que ja no és un tema, val? I per tant, ens queda molt, i ens queda probablement una i dues generacions perquè això estigui plenament normalitzat. Un apunt sobre la qualitat de la llengua de l'Aladín. La qualitat fonètica, vale? L'àrab té un sistema fonètic molt més ric que el castellà, i és normal que quan gent parlants de l'àrab s'incorporen al català, fonèticament el parlin millor que parlants que venen del castellà, que té un sistema fonètic més pobre, diguéssim. Des d'aquest punt de vista estic fent una pura descripció no valorativa, val? La vocal neutra en castellà no existeix, en àrab existeix. El x en castellà no existeix, en àrab existeix. És a dir, hi ha una sèrie de sons que quan els nens provenients del Magreb entren a les nostres escoles, els hi resulten absolutament familiars del català. I, en canvi, gent que ve d'Espanya, diguéssim, o de països llatinoamericans, no tenen aquesta facilitat.
1: Avui el suplement ens ha acompanyat també l'Aladín Azusi. Veurem també demà el Ceuta, Ciutat Hostatge, al 30 Minuts, aquest documental que segur que val la pena, de producció pròpia. Gràcies, Aladín, que vagi molt bé. Fins la propera.
3: Gràcies.
1: Olga Ruiz, Jaume Clotet, Eduard Voltes, també. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
5: Igualment.
1: Pausa, l'hora negra de Maica Navarro i una conversa amb Xavi Pasqual, la primera des que va deixar el Barça de bàsquet. Ara tornem.
7: És així, no?

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
1: Maika Navarro, bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora, Roger Escapa.
1: Com estàs, Maika? Perquè et sento lluny i crec que almenys estàs a 7 hores d'avió de casa.
2: Estic al meu camarote i veig part de la península del Sinaí i les llumetes de Sharm el-Sheikh. Això vol dir que sóc al Mar Roig, a Egipte. Trobo a faltar. Hauries d'estar aquí amb mi.
1: Sí, ja m'agradaria, però jo crec que ja he fet prou vacances aquest estiu i em toca també treballar una mica. Tu estàs fent les vacances que aquest estiu no t'has pogut permetre, eh?
2: Bueno, perdona, estic fent ara les de Nadal. Aquesta setmana és la de Nadal, o sigui, no havia fet ni les de Nadal.
1: O sigui, les de l'estiu, què les faràs? D'aquí un parell d'anys o què?
2: No, les faré, o sigui, arribo i torno pràcticament a marxar. Però sí, m'he fet una escapadeta... Una escapadeta sota l'aigua per relaxar-me, que saps que a mi això de les profunditats marines em va molt bé pel cap.
1: És ben bé que sempre busques destins per bussejar, Maika?
2: A veure, el Mar Roig és un destí molt... un dels destins preferits dels bussejadors de mig món, perquè totes les seves aigües... És el mar salat, és el mar on es pot bussejar més salat del món. Uh-huh. I la qualitat de l'aigua és molt bona. I a més hi ha tota una zona de parc natural a Ras Mohammed que té les arrecifes de coral estan protegits i hi ha molt bona qualitat de coral i una gran quantitat de peixos. I és un luxe bussejar. I a més, hi han repartits alguns dels pecios, dels vaixers enfonsats més importants del món del busseig. De fet, hi ha un, que és el Thilgerston, que és el va redescobrir el Cousteau fa ja uns quants anys, i és un dels pecios més famosos del món. I és una autèntica meravella adinsar-se a les seves... És de dimensions descomunals. Pensa que portava material per subministrament de les tropes angleses que estaven al nord d'Àfrica i els aviadors alemanys pensaven que era una altra embarcació, que era la Queen, Elizabeth Queen, crec que era el vaixell que estaven buscant. Van veure aquest perquè portava una metralladora a popa i van fotre dues bombes i se'n van anar cap avall. I és un vaixell brutal. I res, amb els col·legues, amb el Vito i amb el Marc, que és una empresa catalana que està aquí treballant al Mar Roig, al NetGen, hem estat aquí una setmaneta veient taurons. He vist el tauró amb martell.
1: Aquest et faltava, aquest et faltava, potser. El martell.
2: Aquest em faltava,
1: però, escolta'm una cosa, el fet que sigui un mar tan salat, jo no en tinc ni idea, de bussets, potser és una pregunta absurda, però costa més submergir-te o és més difícil bussejar?
2: Sí, o sigui, el primer busseig, que és l'important, perquè fas com una mica de check-in amb l'equip i et tornes a retrobar amb l'aigua, si portes molts dies o moltes setmanes o molts mesos sense ficar-te a l'aigua, doncs com és més salat, doncs la flotabilitat és més gran. A més, és salat i les botelles són d'alumini. A Catalunya són de zer. I així pesen encara, floten més encara quan es van buidant. Per tant, has de calcular que si jo a Catalunya bussejo amb 4 quilos de lastre, doncs aquí amb 6. T'has de posar una mica més de pes al cinturó o a les butxaques per baixar més ràpid. Mm-hmm. Flotes més.
1: La Maika Navarro, que és a Egipte i que tornarà aviat amb aquestes vacances nadalenques en ple estiu, en ple setembre, i just després d'aquesta diada que hem tingut temps també d'analitzar, abans de marxar de vacances, la Maika Navarro va passar per Manresa, on va fer aquesta doble pàgina, aquest reportatge, per retratar una mica doncs, l'ambient que es vivia després d'uns quants dies de l'assassinat per apunyalament, la mort de Carles Vilajosana, aquest veí, mans d'uns pocs joves, amb menors d'edat, a més, amb aquestes detencions ja i aquesta investigació dels Mossos d'Esquadra, però sobretot per retratar l'ambient que es respirava dels veïns de Manresa i de tota aquesta dinàmica que havia agafat la ciutat aquests últims temps, que va desencadenar amb la mort d'aquesta persona tan estimada i tan coneguda, Maica?
2: Sí, de fet, recordo que la primera secció de la nova temporada va haver-hi gent de Manresa que va trobar a faltar la menció aquest crim, i bueno, tenien raó. En aquests últims dies, Mossos d'Esquadra han fet 2 detencions més. No serien autors materials, perquè el presumpte autor material ja va ser detingut a les poques hores d'aquest crim terrible, i de fet, bueno, la investigació continua oberta. Aquests 2 últims detinguts arrestats han quedat amb llibertat vigilada, tot i que tots 2 també han de sotmetre a una teràpia, a teràpia, com un dels 2 primers detinguts que continuen amb règim tancat. És veritat que el sotrec per la societat manresana ha estat gran. Han sortit després grups i associacions demanant no més punitat policial, sinó més recursos d'atenció a determinats col·lectius desemparats. En qualsevol cas, jo no tinc la solució, però sí que és veritat que el retrat d'aquests 4 joves són perfils complexos. Els 2 primers detinguts eren molt coneguts per Mossos d'Esquadra, i de fet la policia catalana té fitxats d'alguna manera o identificats o sota control, entre cometes, a una vintena de joves de diferents nacionalitats, eh? No estem parlant aquí només d'aquí, de fora, és igual d'on vinguis, d'on siguis, sinó la vida que en aquests moments estàs fent, i són els que asseguraven fons policials de la ciutat i de la regió que protagonitzen molts dels incidents que havien portat aquesta angoixa per part de molts ciutadans de Manresa, que ens asseguraven, i així ho explicàvem a La Vanguardia, que tenen por i que de sobte els inquieta i els angoixa passejar pel centre del poble.
1: Escolta, Maica,
2: de la ciutat.
1: Tots són menors d'edat i en alguns mitjans sí que hem conegut detalls de la seva vida, de tot aquest recorregut, com apuntaves, sense oferir gaires detalls, eren persones bastant radiografiades i amb vides molt tràgiques, ja molt descarrilades. Però clar, al tractar-se de menors d'edat, no sé fins a quin punt podem explicar o publicar els noms d'aquests menors, els noms de pila, aquestes trajectòries vitals, que siguin tan identificables, no?
2: En principi és una llei, és una regla i una llei de menor de protecció.

0: Catalunya van advertir com a mínim a l'edició de la web de La Vanguardia s'ho podia retirar, i la veritat és que tenien tota la raó. Tots dos vivien, malvivien, i estem parlant de kids, és 15 i 16 anys, malvivien des de fa anys al carrer, literalment al carrer, i fora de la tutela o fora de les referències o l'acompanyament de les famílies que les tenen, però sobrepassades o han donat per impossible. I, per tant, doncs, situacions molt, molt complicades. Molt complicades, sí.
1: Sobre el periple judicial que els espera aquests menors, en vam parlar el cap de setmana passat amb el Carles Monguilot, i també doncs, els oients que ho vulguin recuperar ho trobaran a catradio.cat/el suplement. La crònica de successos, que aquesta setmana també ha seguit la Maica Navarro, té un altre nom propi, habitual també d'aquesta temporada, que és Andic. Perquè la investigació per la mort d'Isaac Andic se centra aquesta última setmana en el viatge que Jonathan Andic va fer a l'Equador el 24 de maig de l'any 2025. La jutge ha ordenat rastrejar les despeses i trucades de Jonathan Andic durant aquest viatge. És un viatge llampec de 48 hores, del qual ja n'havíem parlat, Maica. Recordem-ho, què hi va fer, sí, teòricament, Jonathan Andic, perquè en aquest viatge a l'Equador és on ell perd el telèfon mòbil, o diu que perd el telèfon mòbil, i això porta molta cua perquè es perd bona part de la informació del que havia passat uns mesos abans amb la mort del pare.
0: Sí, de fet, aquesta és una informació que van avançar la Rebeca Carranco i el Jesús García al País, i això em va obligar a treure l'ordinador de sota del llit i sortir de l'aigua unes hores i dedicar-me per fer una crònica a La Vanguardia, perquè era tal qual ho explicaven els dos companys del País. Va ser el mes de juliol que la fiscal li demana a la magistrada, això abans de marxar de vacances, que volia que aclarir el viatge a l'Equador. És veritat que el Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, en el seu recurs a l'Audiència de Barcelona, que estem encara esperant a veure quina és la resolució dels tres integrants d'aquest tribunal, aquest recurs contra l'auto de presó, ja va advertir, escolta'm, que aquest viatge a Equador, que els investigadors i la fiscal i la jutge ho anomenen com un dels indicis per apuntalar la culpabilitat, la culpabilitat de Jonathan Andic, deia que, escolta, que era un viatge de feina, d'anada i tornada, habitual en un alt càrrec d'una empresa multinacional. El que passa és que és estrany que tants mesos després, encara hores d'ara, no sabem, ni la defensa ens ha explicat què va anar a fer a Equador aquestes 48 hores. Sí que els Mossos van, i tampoc ho va explicar. És veritat que això passa, aquest viatge es realitza el mes de març. Ha transcorregut aproximadament 4 mesos de la mort del pare. Ell podia sospitar o no que Mossos l'investigava. És veritat que poc abans es comença a escriure doncs aquesta reactivació de la investigació. Ell fa un viatge d'aquestes 48 hores, i què descobreixen els Mossos d'Esquadra? I ho descobreixen arran de l'anàlisi dels emails de feina del Jonathan Andic. I és un email que li envia a una de les secretàries de direcció de Mango per demanar-li que li vagi preparant a l'iPhone 9, que era un iPhone 16, que ja havia demanat tot just la setmana després de la mort del pare, però no l'havia anat a recollir. I, per tant, doncs, l'agafa aquesta seu de Palau de Plegamans i l'inicia. Què explica d'aquest telèfon? Que en una de les sortides per la capital, per Quito, en una plaça li roben, que no presenta denúncia i que el roben, i que li roben. Mossos va demanar en un primer moment a les companyies telefòniques que operen a Quito si aquesta línia de telèfon havia donat senyal. Al final, la defensa, de manera molt vehement, recorda aquelles declaracions del detectiu que treballa com a perita per la defensa, al Francisco Marco, el director de Método 3, que va presentar documentació conforme aquest telèfon ha viatjat a Ecuador i s'ha fet servir a Ecuador. Mm. Bé, està bé. A què demana ara la fiscal i autoritzant la jutgessa i ha ordenat a Mossos?
1: Maica, hi ha proves que aquest telèfon es va encendre quan era a l'Equador?
0: Mossos ja té la constància de que aquest telèfon va viatjar a Ecuador i que es va fer servir a Ecuador. Es va fer servir a Ecuador. Ara, que té constància que aquest telèfon va... Sí, i que es va, com a mínim es va encendre. Què és el que demana la què li ha demanat la magistrada per petició de la fiscal a Mossos? Vull tots els detalls d'aquest viatge, d'aquest viatge de Jonathan Andic a Ecuador. Una tarificació del telèfon, quines trucades de fer, a on, despeses, targetes de crèdit, on va estar, què va gastar. Bueno, un detall de tot el que va fer allà, perquè, insisteixo, jo encara d'ara no he escoltat res de què va anar a fer en aquestes 48 hores. La Rebeca i el Jesús al País, citant fons de la defensa, explicaven que era un viatge vinculat amb un projecte en el món editorial. No ho sé, jo no he pogut, segurament és el que els hi ha dit, és fons de la defensa. Però vaja, hi ha un detall important aquí, que és que Mossos el que explica és que per ells, per els investigadors, de manera sospitosa, l'aplicació de salut de l'iPhone de Jonathan Andic deixa de funcionar abans de pujar en aquest avió. Uh-huh. I deixa de funcionar i no es torna a funcionar fins que reactiva el nou telèfon, el nou terminal que li dona la secretària de Mango,
1: ja a Catalunya,
0: un cop ja havia tornat a Palau. I aleshores, clar, els Mossos que diuen mai amb cap altre viatge anterior a l'estranger aquesta aplicació havia deixat de funcionar. Per què ara sí va deixar de funcionar? Bueno, per ells és una incògnita que volen que Jonathan resolgui. Per què és tan important aquest telèfon materialment? Perquè és el terminal que portava Jonathan Andic el dia que fa el passeig amb el seu pare, aquell doncs, trista i terrible 14 de desembre del 2024. Què va passar també? I que per als Mossos és sospitós que un cop ell, al tornar d'Equador, doncs li entreguen aquest nou model d'iPhone, quan fa la còpia de seguretat no es descarrega WhatsApps. I la magistrada deia, bueno, i per què no... I els whatsapps els anteriors? Bueno, ell diu que no va fer còpia de seguretat dels whatsapps per una qüestió de seguretat i que per això no els conservava. Sí que conserven Mossos totes les converses de WhatsApp que van fer pare i fill a través del telèfon del pare, que aquest el van recuperar. Doncs el portava de fet a sobre en el pantaló quan se'ls va recuperar el cos, però no tenim cap conversa de Jonathan, Mossos no té cap conversa de WhatsApp de Jonathan amb el seu entorn els dies, ni els dies anteriors, ni posteriors ni immediatament posteriors a la mort del seu pare, que és l'objecte de la investigació de Mossos.
1: Doncs aquest és el panorama, és l'última novetat al voltant d'aquest cas Andic, que continua de moment amb investigació, sense resoldre's, a l'espera de que veurem si la defensa de Jonathan és capaç d'evitar el judici, tot i que sembla difícil. Maica Navarro...
0: Cada cop és més complicat, la veritat és que sí.
1: Una abraçada, acaba de gaudir d'Egipte, d'aquest Mar Roig.
0: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
1: El Roger, hi ha un peix que es diu Roger. Tu sabies.
0: Quin és el teu peix preferit?
1: Tu ho saps, que hi ha un peix que es diu Roger.
0: Sí, però aquest és el teu peix preferit.
1: És comestible.
0: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible, però la pregunta és... aquest és el teu peix preferit?
1: O sigui, per menjar, o sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
0: A veure, fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
1: Com es
0: no
1: diu
0: penso menjar-me el peix.
1: Com es diu el Nemo?
0: No,
1: el...
0: No. El pallasso.
1: El peix pallasso. Doncs aquest és el que a mi m'agrada.
0: Viuen en anèmones, viuen allà,
1: Que
0: són moníssims, i a més, defensen molt el seu terreny. Pues, t'enviaré uns vídeos. Hem vist una anèmona fluorescent a 27 metres, que és espectacular, brutal. Ara t'enviaré un vídeo.
1: Tu vigila amb els taurons.
0: Vermella,
1: eh? Una abraçada.
0: Ah, bueno, sí. Que els taurons vigilen amb mi. A la Roger.
1: Dissabte que ve
0: estàs molt comestible.
1: Parem a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
0: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
1: Això està fet, t'ho prometem, dissabte que ve.
0: Vinga, va.
1: Fem una pausa i el suplement una altra connexió. En aquest cas amb Turquia, el nou destí de Xavi Pasqual, l'exentrenador del Barça de bàsquet, és Dubai, però aquests dies és de pretemporada a Turquia. De seguida també connexió amb Turquia amb la primera entrevista amb Xavi Pasqual des que va deixar el Barça. Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Bé, ja som a casa.
4: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
4: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
5: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Som 3Cat.
1: Atención, Koeman, socio Falaguero, pica Koeman.
2: Pichi, che, qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste.
0: Anys de futbol en català, des de 1976.
3: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
0: On va començar tot.
3: A Catalunya Ràdio.
0: On tot continua.
3: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
0: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
3: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
0: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
0: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
4: Ai, ai, ai, quin goig que fa.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
5: Ai, ai, ai, que bé que ho fa.
3: Amb Roger Escapa.
6: Ara al suplement parlem de bàsquet i d'un entrenador que ha estat en boca de tots aquests últims mesos. Xavi Pasqual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava del club dels seus somnis. Aquesta vegada sense títols i al·legant un desgast que s'ha produït a càmera ràpida. Avui al suplement, Xavi Pasqual, l'actual entrenador del Dubai Bàsquet, parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça. Quan...

0: Xavi Pasqual, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Xavi? Com estàs? Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé, molt bé. Tot. Una mica de temps per descansar, un temps per treballar, una mica de tot.
0: On pares, ara?
1: Ara mateix estic a Antàlia, a Turquia. Estem aquí 10 dies de pretemporada i per jugar 4 partits amistosos. Mm.
0: T'he de felicitar perquè has fet 53 anys aquesta setmana, per molts anys.
1: Moltes gràcies, però n'he fet 40 i 14.
0: 40 i 14, sí, sí, sí. T'he de dir, he estat repassant aquests dies fotos de la teva primera etapa al Barça i estàs igual. Mm. Vull dir que no et passa gaire factura els càrrecs, eh? I mira que n'has passat de tots colors.
1: Pues t'agraeixo molt el comentari, però jo no em veig a mi igual. O com a mínim per dintre van passant els anys.
0: Diries que tens una feina gaire saludable, Xavi?
1: Home, diria que tinc una feina que no em puc queixar, però de les més saludables tampoc.
0: Mm. Ets a Turquia aquests dies, però la notícia és que has començat a passar l'estiu a Dubai. Què tal la nova vida a Dubai?
1: Bé, de moment he estat allà 2 setmanes senceres i bueno, adaptant-me una miqueta a la ciutat i per una altra banda doncs, també intentant fer molta feina d'organització dintre del club, dintre del que és la part esportiva, òbviament. I la veritat que molt bé. De moment les coses estan fluint força, força bé, estan treballant força bé, amb molta il·lusió la gent al voltant. Una bona estructura de moment i estem intentant seguir aquesta línia de creixement, tant amb la part esportiva com la part administrativa del propi equip. Mm.
0: He de confessar, ara entrarem en matèria, però que no tothom té l'honor d'haver estat esbroncat per Xavi Pasqual. Jo, i especialment el meu jo adolescent de 16 a 17 anys, va tenir aquest honor. I
1: sí, ho recordo.
0: Em recordes? Doncs mira, té mèrit perquè no vaig arribar gaire lluny, Xavi. Però diguem-ne que a mi m'agradava més atacar que defensar i tu, això, per les defenses sempre han estat molt importants als equips de Xavi Pasqual i potser aquí no ho hem acabat d'encaixar, eh?
1: Bueno, al moment on se t'havia d'apretar per donar un pas més, per ser més complert. Mm.
0: Han canviat gaire les teves esbroncades, Xavi, ara que ja fa una pila d'anys que estàs amb l'elit i no entrenant en categories inferiors o donant suport també a més edats adolescents? Han canviat gaire?
1: Bueno, el nivell d'exigència segurament és bastant semblant. La manera d'interpretar les coses, d'intentar-ho posar tot, de que el jugador cada dia vingui concentrat i amb la intenció de millorar, tant defensiu com ofensiu, doncs aquesta part substancialment crec que no ha canviat molt. Potser el que ha canviat més és la societat, no? I el jove d'avui en dia potser és diferent. Aquell jove de fa, què, 15 anys, 16 anys...
0: I algun més també, segurament.
1: I algun més. No? Fa 20 anys, segurament el jove de fa 20 anys ha canviat molt amb el jove d'ara, no? I ens hem tingut que adaptar tots a aquesta nova mentalitat, a aquesta nova manera de fer, i llavors també la manera de comunicar també hem canviat una miqueta.
0: I deus haver d'esbroncar amb anglès, que això, clar, la teva llengua materna, el català, és diferent i l'anglès l'has anat aprenent i desenvolupant a mesura que has anat sortint a l'estranger, perquè, clar, suposo que els primers anys, al costat del Dusko Ivanovic, aquells anys que feies d'ajudant, que és quan jo et vaig conèixer, allà potser encara dins del vestidor es devia parlar una mica en anglès, però potser també una mica en castellà, però després tot el teu periple, que si Grècia, Panathinaikos, Zenit de Sant Petersburg, allà també havies d'aprendre a esbroncar i a dirigir amb un idioma que potser no era el teu, no?
1: Sí, sobretot el gran pas va ser quan vaig sortir a Panathinaikos, que immediatament ja no hi havia el suport del castellà per res i que tot havia de ser en anglès, i allà va ser doncs el moment aquest de trànsit total, de transitar des d'un idioma basquetbolístic més dual a un totalment en anglès. Però bueno, esbroncar en anglès i renegar amb tots els idiomes, a vegades en català també. Mm.
0: Tu eres un jugador frustrat, com puc haver acabat estat jo, que vas acabar d'entrenador? O perquè jo tinc entès que tu ets enginyer, no? Enginyer industrial, treballaves com a funcionari a l'Ajuntament de Viladecans i mica en mica això del bàsquet va anar guanyant envergadura fins a haver fet la carrera que has fet.
1: Sí, bueno, vaig deixar de jugar molt, molt aviat. de seguida vaig voler entrenar i des de categories inferiors a anar pujant, des de minibàsquet a... Bueno, crec que he entrenat totes les categories que es poden entrenar i he fet tot el progrés aquest de passar a sèniors i anar pujant categories amb sèniors. El que sí que, a diferència d'una miqueta meva, segurament amb la resta dels col·legues, és que fins a segona divisió, fins a la LEP, jo encara compaginava amb treball, no? Intentava... Em feia por, bueno, por entrecomillat, no? Però donar aquest important pas d'anar al professionalisme del món del bàsquet, on molta gent ho intenta i molta gent es queda pel camí, doncs em feia molt de respecte i vaig compaginar amb la feina d'enginyer fins a l'últim moment.
0: També és una aposta personal que pot sortir bé o no pot sortir bé, en el teu cas és evident que t'ha sortit bé, però la família, els pares, la parella ho ha d'entendre, no? Com s'ho van prendre que diguessis, no, és que m'ho jugo tot al bàsquet a veure com va i deixo una feina estable?
1: Bueno, sobretot en el moment aquest que dono aquest pas, perquè no el dono fins que no entro d'ajudant del primer equip del Barça. Allà va ser el moment on te vaig donar aquest pas. Recordo que, clar, el tipus de feina que tenia és el tipus de feina que quasi tothom somiava com a enginyer, no? Tenir una feina amb un ajuntament bastant estable i amb un futur semiassegurat de cara... molt clar, no?, en aquesta posició d'enginyer municipal. Però bé, sí, són sempre passos que va donar la vida. La vida són decisions, algunes les encertem, altres no, i que sempre fa molt de respecte i que lògicament, l'entorn és molt important per recolzar-te en decisions d'aquest estil i per tirar endavant, no? I bueno, i aquí estem.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estem xerrant amb el Xavi Pasqual de pretemporada a Turquia, nova etapa a Dubai. Aquest estiu el Xavi Pasqual potser li han xiulat les orelles perquè aquests últims mesos s'ha parlat molt d'ell aquí i potser també més allà, però ja encara no ha parlat gens. Per què creus, Xavi, que aquesta segona etapa al Barça, aquesta segona aventura, va durar tan poc? Què ha fallat?
1: Bueno, és multifactorial i entrar en això doncs sempre és delicat, perquè lògicament al final, conforme va passant el temps, tothom té el seu punt de vista i per molt que expliquem coses, tothom seguirà el seu punt de vista, perquè la vida és així. Per tant, no vull entrar molt, molt profund, simplement vaig sentir, em va costar molt, però vaig sentir aquesta responsabilitat com a barcelonista de venir durant un cop de mà en un moment molt delicat de l'equip, del club, del bàsquet en general, i un moment molt important, que venien eleccions, i vaig sentir aquesta responsabilitat de fer-ho, tot i que em va costar perquè veia que o tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment, al final ho vaig fer, i un cop va estant dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc, que no podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer o com jo creia que la volia fer, però no per culpa de ningú, simplement perquè jo sóc com sóc, una persona que ha evolucionat amb el temps, que veu les coses d'una altra manera, després de donar moltes voltes, el club és com és i al final és com totes les feines. Per fer-les bé, un s'ha de sentir que és el seu lloc de treball i l'empresa ha de sentir que és aquest el seu treballador. Per tant, tot s'ha d'alinear i jo vaig sentir que no era el lloc i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí. Al final, tothom ho intentes fer molt bé, de la millor manera possible, de la manera més honesta possible, però a vegades les coses no surten tan bé.
0: Estàs sent molt diplomàtic, és evident que no vols fer sang. Hi ha molta gent que diu que has marxat per diners perquè és evident que el pressupost del Dubai és el que és en comparació també amb el del Barça. Quin pes ha tingut la part econòmica en la teva decisió i què respons a aquesta crítica?
1: Bueno, la veritat és que aquesta no ha estat la raó ni molt menys, però és normal que la gent pensi així. Al final, aquest és un món on tothom té opinió, en el món de l'esport tothom opina, tothom creu saber la veritat, tothom es genera les seves opinions, les opinions de gent genera opinió d'altra gent, per tant, s'ha de respectar molt. Quan ets una persona pública has de respectar que això és part del negoci, que tothom opini, que tothom pensi, però la realitat és que no, perquè si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí, perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners. Per tant, no, aquesta no és la raó. La raó és sentir... L'entrenador és una persona molt important en una organització i l'entrenador sempre ha de sentir que està en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè té que liderar des de la honestetat, liderar des del coneixement i des d'estar convençut que pot conduir l'equip a l'èxit. I això és molt difícil. L'entrenador moltes vegades ha de dir que no a llocs perquè no coincideix exactament l'objectiu del club amb l'objectiu que tu creus que pots assolir amb el club. No? Ja és una cosa molt complicada que amb el pas dels anys aprens i amb els pas dels anys i la seguretat econòmica també prens decisions més complicades que quan ets més jove no ets capaç de prendre-les, perquè tens una visió una miqueta més global i també quan has sortit de la teva zona de confort i has donat moltes voltes també tens una altra visió del món, una altra visió del bàsquet, una altra visió de l'esport, una altra visió de com tenen que funcionar les empreses, de com tenen que funcionar les organitzacions, de les dinàmiques de grup, de tot en general. Que si no et mous, no, és molt difícil adquirir aquest coneixement.
0: Et tornarà a tocar el Palau, et tornarà a tocar a jugar al Palau, en aquest cas ocupant la banqueta visitant. Tindràs pessigolles a l'estómac? Serà un dia especial?
1: Sempre ho és. El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és, mai tornaré tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida. Vam acabar el partit i ràpidament veient el futbol i seguint el futbol com a bojos. Som culers i som... És el meu lloc. I sempre és especial tornar al Palau, tornar amb la gent que t'estimes, amb el públic que t'estimes, els colors que t'estimes, però s'ha de separar una miqueta el que són els sentiments del que és la professió. I com a professió ara mateix defenso el Dubai Bàsquet i el defensaré amb tot. Intentaré conduir-lo el més alt possible i lluitaré amb tot el que porto dins per intentar aconseguir l'èxit.
0: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles. I ell mai ha volgut repetir aquells 4 anys perquè segurament eren irrepetibles. En el teu cas, potser s'ha fet bona la màxima que les segones parts no tenen per què ser bones, no? Creus que el bon record que vas deixar al Barça en la primera etapa t'ha jugat en contra en aquesta segona, Xavi?
1: No, jo crec que no. Jo crec que no m'ha jugat en contra res. Simplement, de l'equip era com era, no el vam poder canviar i el vam portar al més llarg. Al final, vam arribar a la final de la Lliga, que era una situació molt complicada, tal com anava la temporada. Per tant, sense cap reforç i amb molts problemes de lesions, no, jo crec que no m'ha afectat el passat. El que deies del Pep, el Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però mira, al final em vaig veure en una situació que tot i haver dit que no diverses vegades, al final vaig sentir, com et deia al principi de l'entrevista, aquesta responsabilitat que creia que tocava en aquest moment i no me n'arrepenteixo. Crec que vaig ajudar a donar una miqueta d'estabilitat al moment aquell del club i com a barcelonista em sento content del que vaig aportar en aquell moment.
0: Tu deies que vas venir en un moment molt delicat pel club, també en un context electoral i també pel teu laportisme en alguns moments, perquè havies explicat doncs, que et senties molt proper al president. Continua intacte?
1: Sí, totalment. S'ha de separar coses. Jo no... A la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent. Jo no sóc la mateixa persona, el club no és el mateix i ja està. I simplement això és molt important per saber si és bo o no continuar junts. I això és una part de decisió que va relacionada amb les dues parts, no? El club i Xavi Pasqual. I amb el president Laporta, pues, la relació és intacta i tenim molt, molt bona relació. Jo li vaig explicar que és el que jo sentia i ell em va respectar des del primer moment, com sempre ha fet. Sempre hem tingut molt bona relació i res no ha canviat i res no canviarà.
0: Realment, els que som aficionats al bàsquet, i al Barça especialment, aquest any estem fent els deures d'intentar prendre'ns els noms dels jugadors, perquè la plantilla és totalment nova i totalment desconeguda per molts. No sé si també serà un repte, com a tu com a entrenador del Dubai, que t'hi hauràs d'enfrontar, perquè no saps ben bé què et trobaràs, potser d'entrada, no?
1: Bueno, jo els conec bastant
0: segur més. Que sí.
1: A tots els jugadors que la gent en general, que el públic en general, perquè són jugadors desconeguts per alguns d'ells, per molta gent, però per mi no. Per tant, en aquest sentit, el Barça, lògicament, teníem una oportunitat de crear un equip des de zero i després d'algunes sortides més que han passat, doncs encara més, no? Llavors el club ha decidit una línia i s'estan fent les coses coherentment amb aquesta línia. I és una línia. Per tant, desitjar molta sort a tots els responsables que estan en aquest moment davant de l'equip.
0: Em consta que el Xavi Pasqual és un entrenador molt, molt metòdic i obsessiu amb la feina. Quina relació tens o has tingut, perquè potser ara hi ha altres mètodes encara més tecnològics, amb l'Excel, Xavi?
1: Bueno, això va ser molt, molt als inicis, on bueno, ho vam utilitzar -ho potser massa, no? Al principi, aquesta vocació de millora, aquesta vocació d'intentar fer les coses sempre millor que el dia anterior, doncs et feia fins i tot crear una miqueta com un bloc de dades, no? de reaccions dels jugadors en funció de situacions, no? Clar, al final a l'entrenador li agradaria tenir aquesta paraula màgica per cada jugador, que li dius aquesta parauleta i el jugador et reacciona sempre amb la direcció del que tu vols, no? Ja sigui amb reforç positiu, amb reforç negatiu, amb silencis, bueno, donar un input comunicatiu determinat i que el jugador reaccionés sempre de la manera positiva, perquè cada persona és diferent, no? Llavors, bueno, els meus inicis sí que feia aquests desplegables on també intentava preparar per situacions de partit, per moments difícils i que és allò que el jugador necessitava sentir pel tir final o pel moment final. Però la realitat és que les persones som evolució, els jugadors són evolució, també al voltant de cada jugador hi ha una persona darrere que viu altres situacions a nivell personal i que en funció d'això també el rendiment a vegades puja o baixa, no? Ara mateix tot això ha quedat molt en el passat, va ser molt a la meva primera etapa d'entrenador sènior, a lo que era la segona nacional, on intentava tenir aquest tipus de reforç i després ja conforme vas creixent, doncs ja desenvolupes molt més l'empatia, desenvolupes molt, molt més la intuïció, desenvolupes molt més la interpretació dels gestos corporals i de les mirades dels jugadors i de les expressions verbals i no verbals per entendre com poder ajudar a cada jugador a rendir el seu màxim nivell. O sigui, l'Excel d'alguna manera era utilitzat per conductes doncs una miqueta psicològiques, no? Relacionat amb la psicologia.
0: I diries que...
1: Ha quedat totalment en el passat.
0: Però diries que ara mateix la teva feina té més importància la gestió psicològica del teu grup de 12, de 15 jugadors o la tàctica? És a dir, què és més important, la psicologia o la tàctica per guanyar un partit?
1: Bueno, tot és important perquè al final quan el jugador tira tots esperem que fiqui, no? I darrere d'aquesta persona que fa un gest determinat per tirar, que és un... perquè el bàsquet és un esport de precisió, per exemple, no? Si parlem d'un tir exterior. Doncs hi ha una part tàctica perquè el jugador quedi sol, hi ha una part tècnica perquè el jugador executi bé, i hi ha una part mental que l'estabilitat del jugador, la confiança, l'equilibri, l'entendre el seu rol, el moment de partit, els segons que queden de possessió, els segons que queden de partit, doncs tots aquests inputs que passen en una acció més petita d'un segon, doncs perquè surti positiva, tot és important. Per tant, l'entrenador, a parts iguales, té que, més o menys a parts iguales, té molta importància amb la part tàctica, però també amb la part psicològica de cada jugador.
0: El que ha canviat molt aquests últims anys també és el calendari. No pareu, un cop comença la temporada, amunt i avall, i més a més tenint en compte que ara els desplaçaments seran des de Dubai. T'ha passat també aquests últims anys entrenant que de despertar-te en un hotel i dir avui on soc, tenint en compte també que jugueu cada 2, 3, 4 dies especialment, que s'enllacen partits a l'estranger, una mica, com gestiones també haver d'estar-te movent i desplaçant tot això dins del teu dia a dia i la teva rutina?
1: Bueno, l'edat va passant i hi ha molt de més cansament amb els viatges, en la recuperació que el propi entrenador té entre partits. Hi ha més cansament físic i psicològic i, per tant, hem de trobar els nostres mecanismes d'autocontrol, els nostres mecanismes d'autogestió i d'utilització perfecta del temps que tenim per arribar al següent partit equilibrats mentalment, bé físicament i perfecte mentalment. I amb tot això, doncs, a vegades amb 48 hores de preparació de partit només, amb tota la feina que hi ha darrere per preparar-te pel següent entrenament, per decidir tàcticament per on anar, i a la vegada arribar el dia de partit, en el moment de partit, fresc mentalment per decidir tantes coses com l'entrenador té que decidir amb lectura de partit. Llavors el que aprens amb el temps és autogestió, molt d'autogestió i gestió del temps que tens.
0: I quan no hi ha bàsquet a la teva vida, què t'ajuda a desconnectar? Perquè m'han dit que hi ha temps de vi, m'han dit que t'agrada jugar a pàdel.
1: Bueno, aquestes... Sembla que el pàdel és de les poques coses amb les que els últims anys he desconnectat realment, que és un moment on entres allà a aquella pista i quan has d'estar concentrat per la pilota, doncs una miqueta aconsegueixes deixar enrere molts problemes. Per exemple, si vaig a córrer o vaig a caminar o faig altre tipus o vaig al gimnàs d'activitat esportiva, normalment el cap no et para massa, no aconsegueixes aïllar-te massa, i en canvi amb el pàdel sí. L'altra manera de desconnectar que tinc, sincerament, és el futbol del Barça. La veritat que fins i tot aconsegueixo veure partits sense tocar el telèfon i només concentrat en el partit, perquè m'ho passo molt bé. I amb aquest Barça d'en Flick, no?, que és tan brillant, i bueno, del camp declaro ídol total, no?, d'en Hansi Flick, doncs també aconsegueixo desconnectar bastant. I després, en viatges, doncs, alguna sèrie, alguna pel·lícula que em permeti fer un petit parèntesis a tota aquesta bogeria que és la connexió de l'entrenador amb el següent partit.
0: Jo t'agraeixo molt que avui hagis compartit aquestes reflexions amb el suplement, Xavi, i a títol personal també una reflexió que crec que és una llàstima i una pena que al Barça li costi tant retenir el talent de les seves estrelles a les banquetes. Perquè, o sigui, jo veig Guardiola, veig el que ha fet el City i m'estiro dels cabells a l'hora d'entendre per què només va estar 4 anys aquí i per què no han pogut repetir l'experiència. Veig aquesta segona etapa del Xavi Pasqual i com a aficionat penso exactament el mateix i crec que és una història que s'ha repetit. Aleshores, no sé per què, però alguna cosa no estem fent bé entre tots. No sé si és culpa del famós entorn, també, dels que fem preguntes, amb l'handbol també ha passat, etcètera, etcètera. Xavi Pasqual, tens contracte amb el Dubai fins al 2029. Què t'agradaria que passés aquests anys que vindran?
1: Bueno, la idea és intentar construir un bon joc, deixar un ADN en el club important i quan abans possible acompanyar-ho amb títols. Això és el que m'agradaria aconseguir aquí, en aquesta etapa, que acabés sent exitós a nivell de títols també, però la més important és que aconseguir-ho pas a pas, no? Primer, fer bé les coses, crear un bon ADN, jugar bé a bàsquet, a defensiu i ofensiu, i després acompanyar-ho amb títols.
0: Si necessites un reforç d'hivern, ja ho saps, eh?
1: Sí, em farà... Jo ho he pensat. Et tinc controlat.
0: Ara ja tens el telèfon, el bo, que me l'havia canviat. Xavi Pasqual, una abraçada. Moltes gràcies i moltíssima sort amb aquesta etapa.
1: Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies.
2: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
3: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
4: 45.712.
5: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
7: París, la postal perfecta.
8: Oh, és que és tan mono!
7: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Super!
9: Nous superherois.
10: No se't pot amagar res, eh?
9: Nous enemics.
10: Què?
9: Noves aventures.
10: Que bé!
9: Mil i una sorpreses.
10: A sorpresa.
9: Supers, esteu preparats pel canvi?
10: Estic segura que podem superar el repte.
9: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
11: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Ha mort als 80 anys l'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, químic de formació, va néixer a Xàtiva i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès. Va estudiar química a la Universitat de València, on va ser professor adjunt. El 1977 va ser nomenat catedràtic de química tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual es va convertir en rector el 1994, un càrrec que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
2: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia, en aquest àmbit que conec millor. O sigui, que hi ha una... L'Autònoma ha estat una universitat també innovadora i creativa en el camp de la formació.
1: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'Autònoma. També va ser conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit. Més notícies que repassem amb en Joan Aleix Mata. Un robatori de cable a l'estació de França torna a generar incidències en la circulació de trens de Rodalies.
3: A la línia R2 Sud circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i els regionals R13, R14, R15, R16 i R17 arrosseguen retards de més de mitja hora.
1: La Guàrdia Civil i els Mossos han detingut quatre persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat acusades de 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
3: Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal, que ha sostret material informàtic per valor de 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic robat. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat.
1: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo continua avançant i ja supera els 7.000 casos confirmats.
3: Ara el virus s'ha estès a una setena província situada al nord-oest del país i lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a l'epidèmia.
1: I avui comença una consulta popular al poble de Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal. Els veïns poden escollir entre quatre propostes diferents, en què destaquen els colors verd i taronja per relacionar-ho amb els boscos de les Gavarres i el suro. Cassà, Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia. És la tercera vegada que s'intentarà que Cassà tingui bandera pròpia. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
5: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos. Si Caldes té bandera, Riudellós té bandera, la Bisbal té bandera, Can Llong, que és un poble petit que al costat nostre té bandera, perquè Cassà no té que tenir una bandera, que ens identifiqui, no?
4: Els quatre dissenys de bandera votació defugen de l'escut més clàssic del 1997. Els veïns poden votar fins al dia 19. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Cassà de la Selva.
1: I esports, Roger Arnau.
6: En marxa aquesta hora la classificació del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Marc Márquez busca la pole. Anem fins al circuit de Misano, enviat especial de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, bon dia.
7: Bon dia, Marc Márquez, que ve de liderar el segon entrenament lliure i que és un dels favorits per, com a mínim, assolir aquesta primera fila de la grella, però també el seu germà, Àlex Márquez. Ara mateix, en temps de repesca, amb els últims 45 segons, gairebé la bandera de quadres, Raúl Fernández i Fermín Aldeguer, que són els pilots que superarien aquest tall, s'hi quedaria Àlex Rins, que probablement sortirà penúltim, i en els pròxims minuts, la lluita per la pole amb els dos Márquez, també amb Pol Espargaró. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, Misano Adriàtic.
6: Gràcies, Damià. I el Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. L'objectiu dels blaugranes, sumar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga per mantenir el liderat en solitari. L'Espanyol visita aquesta tarda a un quart de cinc l'Osasuna al Sadar, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre que el Real Madrid rep el Rayo a les 9 del vespre al Bernabéu. Finalment, a la Lliga femenina, per partir de les 12, l'Espanyol visita l'Atlètic Club en directe per Esport 3 i a les 7 de la tarda, Barça Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. El Badalona i Weiman jugarà demà al camp de l'Eibar.
0: Fins aquí les notícies.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Aquesta setmana hem viscut un començament de curs accidentat. La vaga de dimarts va anar seguida de la cancel·lació de les classes en moltes comarques pel risc de pluja intensa. I tot plegat s'ha acabat amb un festiu en divendres que ha complicat la tornada a l'escola. Una setmana que precisament ha coincidit amb una dada demolidora. I és que Espanya cau el pitjor resultat de la seva història en l'informe PISA en tres assignatures, en matemàtiques, en comprensió lectora i en ciència. Ara al suplement posem la lupa en una assignatura concreta que sempre ha estat al punt de mira i que aquests últims temps ha ocupat titulars per la manera com s'ensenya. Avui al suplement fem números, ens fixem en les matemàtiques. Aquí l'estudi de Catalunya Ràdio, aquesta hora en directe, la Gemma Planes, que és mestra de primària i màster d'aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques a infantil i a primària. Gemma, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: La Laura Morera, que és doctora en didàctica de les matemàtiques, mestra i professora de primària i secundària durant 20 anys. Hola, Laura, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: I el Jaume Franc, que és professor i exdegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
0: Gemma, Laura, començo per vosaltres dues. Com m'ensenyaríeu a mi a sumar 12 més 24? Laura.
2: Bueno, jo... O sigui, de moltes maneres. O sigui, el que primer faria és que entenguis què vol dir sumar, no? Que estàs afegint, que estàs agrupant, que estàs com unint dos nombres. I llavors començaria sempre amb material manipulatiu perquè veiessis què estàs fent i que poguessis tu treure quan és el resultat.
0: Material manipulatiu vol dir que em donaries 12 peces d'alguna cosa i 24 d'una altra.
2: Per exemple. I llavors després, quan tu ja haguessis trobat el resultat, et ajudaria a veure com pots representar això en un paper perquè no necessitis tenir el material sempre amb tu per poder fer una suma. I llavors, com ho representaries en paper, però seguint la mateixa estructura mental que has fet en manipulatiu. I després et passaria com ja que ho passis a l'abstracte i que facis estratègies que fins i tot podries fer
0: a l'abstracte mental. A l'abstracte, a veure.
2: Clar, que per exemple seria, què volies, 12 més?
0: 24.
2: Vale, doncs per exemple podries dir, agafo el 24 i llavors si li vull sumar 12... faig un salt de 10 i vaig al 34 i després faig un salt de 2 més i vaig al 36. Això, per exemple, ja no necessitaries ni paper.
0: Mira, jo t'ensenyaré com m'ho van ensenyar a mi, que fa molts anys que no ho faig servir d'aquesta manera, perquè, bueno, això, a veure, 12 més 24, amb càlcul mental, ara hi arribem. Però aleshores jo posava el 12 aquí...
2: Exacte.
0: I després a sota hi posava el 24.
2: Sí, alineat.
0: Després feia una línia, 4 més 2...
2: 6,
0: aquí no m'emporto cap, allò de m'emporto una, encara es diu
2: clar.
0: Això o no?
2: Sí, sí, clar.
0: A l'Innovamat també es diu m'emporto una?
2: Perquè
0: també.
2: Si et sumés més de 10,
0: val,
2: has de guardar aquest 10.
0: 2 més 1, 3, i ja em surt el 36.
2: Exacte. Llavors, ara això, tu has fet una altra estratègia, que és la de descomposició. T'has imaginat el 12 com 10 i 2, t'has imaginat el 24 com 20 i 4, i has sumat unitats amb unitats, 2 i 4, i has sumat desenes amb desenes.
0: Uh-huh.
2: I tot t'ha anat bé, i si t'haguessis hagut d'emportar, també t'aniria tot bé. Simplement que guardaries un 10 més. Uh-huh. Seria una altra estratègia. Llavors, depèn de la situació, depèn dels números, triaràs una estratègia o una altra. Però són les mateixes que fem els adults, eh? Uh-huh.
0: Tu, Gemma, com ensenyes a multiplicar 7 per 7?
1: Jo, en el cas de la multiplicació, sí, ja partim de que l'alumnat domina la suma, començaria a presentar la multiplicació com una suma reiterada. És a dir, 7 més 7 més 7 més 7. Moltes vegades va molt bé, per exemple, començar per la taula del 2, que és la més simple, i comencem, per exemple, per objectes que tenen dues potes, no? Ara no se m'acudeix res, però, per exemple, doncs una gallina que té dues potes. Doncs sabem que cada gallina té dues potes i en tenim 3. Doncs fem 2 més 2 més 2. Tenim 6. Sí que és veritat que hi ha una altra banda, que en el cas del nostre centre hem vist que el fet de memoritzar les taules de multiplicar és un recurs que guanyes d'agilitat a l'hora de cara més cap al futur. Llavors, sí que començaria a presentar-la, presentant les multiplicacions com aquesta suma reiterada per entendre el concepte, però paral·lelament anar-nos aprenent de memòria les taules de multiplicar.
0: Tu les fas aprendre de memòria, les taules de multiplicar?
1: Sí, sí. Al centre...
0: Això passa a totes les escoles de Catalunya, que es fan memoritzar de memòria les taules?
1: Jo, el que he vist fins ara, no a tots els centres. Hi ha molts centres que es parteix de la construcció, no? Com he anat explicant, com una suma reiterada, i realment aquesta cantarella que antigament ens fèiem, que jo recordo d'anar a dinar a casa l'àvia i que ens les anés preguntant, s'està perdent.
0: Per què s'han deixat de memoritzar les taules de multiplicar en algunes escoles de Catalunya?
1: Des del meu parer, el que he vist és que s'està deixant enrere el mètode més tradicional, no? Com dèiem abans, de l'algoritme més vertical, de processos més mecànics i no tan basats en la comprensió o la construcció del propi alumnat de tots aquests conceptes. I dins d'aquesta tradicionalitat, doncs, hi anava també el tema de memoritzar les taules. Llavors jo entenc que s'ha anat deixant enrere.
0: Qui ho decideix, que es deixen de memoritzar les taules de multiplicar? L'escola, el departament, el mestre, els pares, els alumnes?
1: Val, per una banda, a nivell curricular s'està instaurant l'aprenentatge competencial, que és a dir, que es centra més en el saber fer i no en el saber. Llavors, en aquest cas, la memorització no pren tant de protagonisme com potser en altres temps, no? Que tot era memoritzar, saber, memoritzar. Ara ens interessa més què és el que sap fer. Però sí que és cert que els centres tenen una certa autonomia i són qui decideixen quin tipus de metodologia dins del marc curricular volen implementar a l'escola.
0: A tu et sembla bé que algunes escoles deixin d'obligar a memoritzar les taules de multiplicar?
1: Clar, és que semblar-me bé és una pregunta molt...
0: La teva opinió,
1: molt
0: àmplia. Com a mestra.
1: No sé si et diria 100% sobre les taules, però com he dit, al final, la memòria és una capacitat cognitiva que ens interessa i que realment al llarg de la vida la farà servir. Llavors, com més la practiquis, més la desenvolupes i la pots aplicar a moltes altres àrees. En el cas de les multiplicacions, en les taules de l'1 al 10, doncs, a mi personalment és un recurs que m'ha servit molt a nivell d'agilitat. I també dic, per molt que no les memoritzis de manera tan sistemàtica, al final te les acabes aprenent. Llavors, si a més ho facilitem, doncs, en alumnat, per exemple, amb més dificultats, jo crec que els pot facilitar l'accés a processos ja més complexos.
0: Laura, què és Innovamat?
2: Però puc fer un punt del que ha dit,
0: i tant,
2: Pobre?
0: I tant.
2: Sí. Jo crec que està superbé el que ha dit, i de fet, Pobre, li has preguntat per la seva opinió, però és que això que ha dit està totalment basat en investigació. És a dir, és superimportant entendre el concepte, saber-lo deduir, veure que la multiplicació és suma iterada, però després que arribis a l'automatització i tu sàpigues de memòria, perquè la memòria de treball, si no, no pots estar deduint cada vegada quan és una multiplicació simple si ja estàs fent problemes més complexos. Per tant, a més, el que ha dit està totalment basat en recerca i, per tant, el que hi hagi escoles que no les fagin mai automatitzar, fins i tot podríem dir que han d'anar amb compte, perquè és molt important, també tenir tota aquesta part automatitzada.
0: D'acord. Dit això, Laura, explica'ns què és Innovamat.
2: Innovamat simplement és un projecte que va intentar fer transferència a les aules de manera com bastant escalable de tots uns resultats de recerca que hi havia en didàctica de les matemàtiques, en pedagogia i en psicologia cognitiva, d'alguna manera. Llavors, com estàvem ensenyant a les universitats als futurs mestres de com s'havien d'ensenyar les matemàtiques, com ho estàvem fent a les associacions de mestres, que a Catalunya, per cert, tenim molta tradició, a totes les jornades didàctiques, a tots els congressos, doncs vam intentar com fer un producte que fes més assequible a tots els mestres aquesta manera de fer, que ells no haguessin d'anar als congressos o llegir-se articles per entendre les novetats de la didàctica, sinó que ja ho trobessin com bastant empaquetat. Sí, és com fer-ho més accessible a el que són tots els mestres del país, com si diguéssim. I després vam anar creixent en altres països, però estem molt basats com en aquesta idea d'entendre les coses, fer moltes connexions, que aprenguin a argumentar i que dominin tot el contingut de tot el currículum de tots els cursos.
0: A canvi de memoritzar coses o no?
2: No. O sigui, la memorització ve després. Simplement canvies l'ordre. En comptes d'entrar per la porta de la classe i dir mireu, aquí hi ha una fotocòpia amb les taules de multiplicar, us heu d'aprendre això directament sense entendre per què 2 per 7 és 14, però t'ho aprento, és al revés. Primer fem, durant 2 o 3 dies, l'entendre tot això i després ja s'ho acaben aprenent.
0: On treballeu vosaltres ara mateix? A quines escoles esteu?
1: Jo estic a una escola concertada del barri de Can Vidalet, a l'Hospitalet del Llobregat, que es diu Escola Alegre.
0: I tu?
2: I jo estic ara col·laborant amb l'Escola de la Floresta, que és una escola pública de Sant Cugat, que està a la Floresta.
0: Com van les classes de matemàtiques a les aules?
1: mira, el curs acaba de començar. Llavors és una mica...
0: Però no aquest curs, és a dir, una mica de perspectiva. Els últims 3-4 anys, com ha anat?
1: Val. Jo vaig entrar a l'escola l'any passat, per tant et puc parlar des del que vaig veure l'any passat. Per una banda, per mi hi ha un factor que cal que tinguem en compte, que és en la meva escola, en aquest cas, és un context socioeconòmicament bastant baix i complex. És a dir, a les escoles, a cada aula hi ha una ratio d'uns 28 alumnat, aproximadament 27 en alguns casos, per dos docents o un, depèn del cas, però sí que és cert que l'any passat jo em trobava amb alumnat amb unes necessitats educatives especials bastant complexes, com casos d'autisme molt profund, en què la segona docent que feia reforç amb mi per l'alumnat que potser tenia més dificultats, simplement acabava dedicant-se a aquesta persona perquè realment era totalment dependent. Llavors, jo em trobava amb una diversitat de nivells brutal, o sigui, gent que tirava moltíssim i gent que realment primer de primària, per exemple, doncs la numeració de l'1 al 10 encara no la dominaven. Llavors, clar, els resultats, ja et diria, eren baixos. Si jo també comparo amb el nivell que jo vaig tenir a l'escola de primària, per mi eren molt més baixos i també molt diversos. O sigui, generalment podríem dir que el rang es troba...

0: potser no en tot el grau que pauta el mètode, perquè el mètode realment reclama moltes hores i molta dedicació.
1: I el continuareu aplicant o us ho heu replantejat, perquè és una decisió de l'escola?
0: No.
1: O heu tornat al mètode tradicional?
0: Aquest any, és a dir, per contextualitzar-nos una mica, a l'escola van iniciar el mètode InnovaMat a partir de la pandèmia, perquè, com ha explicat, que és un mètode que t'ho dona tot molt empaquetat i molt accessible, era molt fàcil i de cara a les famílies, de cara als docents, poder ensenyar les matemàtiques d'una manera que realment InnovaMat et dona les instruccions. Vull dir, tens totes les lliçons, realment, per passos. Llavors, si tu ets un docent que no domines al 100% les matemàtiques o no és el teu camp d'especialitat, pots anar seguint i pots anar-ho fent. Anteriorment ho havia fet la directora que li encanta les matemàtiques, s'encarregava d'aquesta àrea. Llavors, la idea de l'escola ara és, jo porto les matemàtiques de primer a sisè i en el meu cas el que faré és combinar el treball manipulatiu, perquè realment és el que hem dit, no? S'ha de fonamentar en començar a construir aquests processos des de la comprensió, i també una part més ja tirant cap a l'abstracte, per poder començar, doncs, no deixar de banda la memorització, o en aquest alumnat que li costa tant, jo realment l'any passat vaig veure que l'algoritme vertical, com el que ens has estat explicant abans de sumar, no? El que potser és més mecànic, els hi va molt bé, perquè al final el que vols és ser funcional de cara cap al futur.
1: Què passa amb aquests alumnes quan arriben a l'ESO, a secundària?
2: O sigui, en realitat no tenen cap problema, vull dir, ells han cobert tot el currículum i saben tots els continguts que han de saber a la teoria. A la pràctica passen coses com el que estava explicant, que les situacions a les aules són molt complexes i a vegades com sacrifiques coses. Hi ha mestres que diuen, bueno, aquesta part no la faré perquè vull posar més èmfasi en una altra, o tinc tota l'estructura que és tot molt complicat. Llavors, ja són les decisions de cadascú que potser tenen alguns mancances. Però en realitat tots arriben com amb el coneixement que necessiten i, de fet, ens estem trobant... Hi ha una realitat que és que molts pocs instituts de tot Espanya i en particular de Catalunya ensenyen les matemàtiques d'aquesta manera, eh? És a dir...
1: Continua sent una minoria.
2: Però molt minoria, tipus el 2%. És a dir...
1: Als instituts, però a les escoles?
2: A les escoles, potser el 30% de les escoles...
1: Ah, el 30% de les escoles ja és...
2: Sí, però igualment
1: però clar, si el 30% de les escoles van a InnovaMat i només el 2% dels instituts no apliquen aquest mètode, és evident que allà hi ha un xoc dels alumnes.
2: Sí, però no tenen cap problema. És a dir, els que arriben en instituts que fan això, de fet, no tenen cap problema perquè, de fet, és com més fàcil, podríem dir, perquè ho entengués la gent. Perquè no InnovaMat, sinó aquesta manera d'entendre-ho tot, deduir, fer connexions, és molt més complexa. O sigui, és més fàcil saber-te coses i només saber fets.
1: Els que sí que tenen un problema a vegades són els pares que, quan volen ajudar els seus fills a fer els deures de matemàtiques, no saben ni per on començar. Què dieu, això?
2: Sí, això és molt important, perquè nosaltres, per exemple, quan vam fer el projecte, o sigui, el que volíem era fer arribar aquesta manera de fer a molta gent. L'únic que primer no vam pensar que les famílies estaven darrere, i llavors, els primers anys, va haver-hi molta fricció amb això. I ara ja ens hem posat també com a fer recursos per famílies, i, per exemple, els deures, sempre els enviem com amb el solucionari i tot, i ara... Moltes famílies estan encantades perquè, a més, ens diuen és que estic aprenent jo matemàtiques. O sigui, és que la gràcia és... Ara estic entenent coses que jo de petit no havia entès mai. I ara s'està fent com un gir en aquest sentit, com si diguéssim.
1: Xema.
0: Torno cap al meu context. Les famílies normalment no poden dedicar totes les hores que, per exemple, van dedicar els meus pares, en el meu cas. I realment és l'alumnat que a casa... No té aquest suport familiar. Llavors, per tant, qui s'enfronta als deures són ells mateixos. I també, a part de... Bueno, tornant a secundària, que dèiem abans, l'escola primer van començar implementant InnovaMat també a secundària i es va treure perquè van veure un canvi de nivell molt alt. I en aquest cas, ara, a sisè, per exemple, l'any passat, sí que fèiem servir el mètode InnovaMat, però també començàvem a fer una mica el salt cap a secundària perquè el canvi és molt gran. Vull dir, allà sí que es treballa des del, diguem-ne, més tradicional o com es treballa als instituts, i l'alumnat notava un salt molt gran. We don't need no education.
1: Un quart i mig de 12, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Com s'ensenyen les matemàtiques a les escoles catalanes? N'estem parlant amb la Gemma Planes, ella és mestra de primària i mestra d'aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques a infantil i primària. La Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, mestra i professora de primària i secundària durant 20 anys. I el Jaume Franc, professor i exdegà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Jaume, què t'ha semblat el que expliquen les mestres?
3: Bé, a mi m'agrada molt tot el que ha explicat la Gemma, per exemple, perquè tinc la visió de que les coses no van tan bé en altres escoles com el que explica la Gemma. I després us heu centrat molt en el debat sobre Innovamat sí i Innovamat no, i crec que aquest no és el problema principal de l'ensenyament a Catalunya.
1: Quin creus que és el problema principal de l'ensenyament?
3: Bueno, n'hi ha molts, però jo crec que Catalunya, bueno, Catalunya o Espanya, potser, hem fet experiments sense tenir dades de que aquesta nova forma d'ensenyar sigui millor que la que hi havia abans, no? I el resultat en remeto, si mirem els resultats de PISA del 2015 al 2025, hem perdut un any i mig, no? Si, no? Cada 20 punts de PISA és perdre com un curs, no? Hem perdut 30 punts, més o menys, a Espanya en matemàtiques, doncs estem fent experiments amb la docència, estem fent canvis sense saber que aquests canvis que anàvem a fer eren millors perquè no hi havia dades que corroboressin que aquests canvis serien millors, no?
1: Avui en aquesta taula ens estem centrant especialment en el cas de les matemàtiques. Per què creieu que són tan pèssims els resultats en les matemàtiques de l'informe PISA a nivell espanyol?
3: Bueno, jo crec que hi ha molts factors, no? Algun d'ells seria... No sé, és que de vegades m'agrada comparar coses, no? O agafar dades. Per què el Japó ens porta tants punts d'avantatge? Per què tenen 3 anys i mig d'avantatge respecte als nostres estudiants? Per què el Japó ensenyen a dividir a segon de primària i a Catalunya no ho fem fins a quart o cinquè? Jo no ho entenc, això. És a dir, som més tontos els nens catalans que els nens japonesos? No ho crec, no? Jo crec que a vegades falta... El nivell d'exigència no és el que hauria de ser. També en un cert moment es van com... desterrar els deures, no? No es poden fer deures. Però jo pregunto, com vam aprendre tots els que conduïm, com vam aprendre a conduir? Com vam aprendre a conduir?
1: Conduint.
3: Doncs fent mates se n'aprèn practicant les mates.
1: Qui decideix que els nens catalans no comencen a dividir fins a cinquè de primària? Qui, el departament o... Qui decideix, és a dir...
3: El departament d'educació.
1: Digues.
0: El currículum. És que just aquest estiu he estat programant i el currículum et diu que fins a, bueno, a tercer començar les taules de multiplicar, que és a dir, cicle mitjà, i cap a quart ja comences l'algoritme de la divisió. De fet, a finals de cicle mitjà, que és quart, hauries de començar a fer els repartiments, que són la divisió.
1: Entenc que aquests mètodes, ja sigui la matemàtica manipulativa, el mètode tradicional que vam aprendre nosaltres... també tot això els avala uns informes, uns estudis, una pràctica, no? És a dir, per què es decideix que l'Innovamat penetri a moltes escoles, en el 30% de les escoles? És a dir, és conseqüència de que ens va venir una pandèmia al damunt i que vam haver de suspendre algunes classes, fer classes a través d'una pantalla? Per què va passar això? Per què es decideix que aquest mètode és millor que l'anterior?
2: O sigui, bueno, això ho decideix cadascú, eh? O sigui,
1: bueno, però cadascú, precisament, potser, què vol dir cadascú?
2: Clar, o sigui, cada escola té autonomia per triar com vol treballar. I llavors, el que passa és que s'han fet molts esforços des de la recerca, es diuen unes coses. I llavors, per exemple, el Departament d'Ensenyament també té tot un sistema de formació de professorat i ho posen al currículum, fan les formacions del professorat i intenten que s'implanti això, que és el que, per exemple, s'està fent a Anglaterra. L'únic que ells ho han implantat com d'una manera més sistèmica. Nosaltres aquí, com que tenim autonomia de centre, des del departament es fan molts esforços, però després cada escola ho va adaptant o no. I quan Innovamat va néixer en un moment molt bo, en el sentit que tothom estava buscant recursos per poder treballar d'aquella manera que deien a les formacions, però que després jo a classe com ho faig el dia a dia. Llavors, potser per això molts es van enganxar a això, però, de fet, molts no. O sigui, són molt pocs, és només el 30%.
1: Quantes hores lectives a la setmana feu de matemàtiques, Gemma?
0: 4 per cada curs, excepte primer i segon, que aquest any tinc 4 hores 30.
1: D'acord, o sigui, com a mínim 4 hores de matemàtiques, això és de primer fins a sisè,
0: sí,
1: de primària.
0: Sí, i l'any passat també.
1: Entre 4 i 4 i mitja. Vosaltres
2: sí.
1: També?
2: Sí, perquè això també
1: això
2: marca...
1: sí que ho marca el currículum.
2: Sí, però, per exemple, a primer d'ESO baixen a 3 hores. Molts instituts només fan 3 hores de matemàtiques.
1: Ho decideix l'institut, això?
2: No, també és un mínim que està dit des del departament i alguns, per exemple, una concertada sí que pot jugar més i de menys i pot aconseguir fer-ne 4. Però la majoria d'instituts, el meu fill entrarà a un institut públic i fa 3. Vull dir que això també, entre que a secundària no han fet aquest canvi de voler com passar a entendre les coses, fan menys hores i tot, vull dir, tot influeix, a part de tot el problema sistèmic.
1: De seguida la Gemma, et semblen poques hores? 4 hores de matemàtiques de primer a sisè, Jaume?
3: No, potser 4 hores no està malament, però no hem d'oblidar que hi ha escoles o instituts que fan allò que en diuen aprenentatge per projectes i li prenen hores de les matemàtiques per l'aprenentatge per projectes.
1: Què vol dir aprenentatge per projectes?
3: M'agradaria saber-ho, eh? Bueno, sí, que puc posar un exemple molt tonto.
1: Sí.
3: La meva neboda, que feia 5è de primària, un dia la vaig anar a buscar a l'escola i li vaig dir, tu què saps de Catalunya? Saps algun riu de Catalunya? No sabia res. Ni muntanyes, ni rius, ni ciutats, res. Ara, sabia el Machu Picchu perfectament, perquè el seu projecte era el Machu Picchu. Llavors, això em sembla ridícul. Vull dir, ja no és només les matemàtiques, és que tot està mal fet, diguéssim, no? Perquè no pot ser que els nostres estudiants no sàpiguen la seva realitat més propera, no? I amb les matemàtiques passa el mateix. Si tu dediques moltes hores a fer un projecte de no sé què, però, en canvi, no fas aquest estudi sistèmic que comentava la Gemma d'aprendre les taules de multiplicar, de practicar, etc. Doncs els alumnes no se'n surten.
0: No, jo era simplement un dubte. Aquesta reducció d'hores a secundària se sap per què? És a dir, d'on es treuen aquestes hores o on s'implementen? O sigui, jo no ho coneixia, que a secundària s'havien reduït les hores, llavors m'ha vingut el dubte.
1: Bueno, a la propera taula convidarem algú del departament, en tot cas. Vull parlar també de les matemàtiques, que sempre han estat al punt de mira, perquè hi ha un punt afegit de dificultat històric, no? També com hi arriben els professors? Si creieu que els professors estan prou preparats per ensenyar bé les matemàtiques, si tenen prou nivell, si considereu que el nivell dels professors de matemàtiques també ha disminuït. Jaume.
3: A veure, a primària la veritat és que no puc parlar gaire perquè no tinc dades, però a secundària el que sí és veritat és que els titulats en matemàtiques, la majoria d'ells no volen anar avui en dia a treballar als instituts. Tenen molt bones ofertes de les empreses privades, si guanyen bé la vida, és un treball que realment és força flexible i, en canvi, els instituts doncs, han de batallar amb molts problemes dels adolescents que no estan potser preparats. I aleshores, què passa? Que en el màster que acredita per ser professor de matemàtiques a un institut, la majoria dels que hi entren no són graduats en matemàtiques, sinó que potser tenim titulats d'arquitectura, titulats d'empresarials, etc., que han fet molt poques matemàtiques al llarg de la seva carrera. Val? I, per tant, aquí hi ha un gap de preparació.
1: Us hi trobeu que a les escoles les matemàtiques són l'ovella negra també del professorat? Que hi ha un dèficit de mestres que s'hi vegi amb cor?
2: Sí, o sigui, en general passa això i, a més, totes aquestes carreres que acaben sent professors de matemàtiques, les mates que han viscut les han viscut molt mecanicistes com una eina per fer l'altra carrera que ells estaven fent. I llavors passa això que no tenen l'estima per les matemàtiques per se. És com sempre com molt utilitària. I a primària, jo he sigut professora de la Universitat de Magisteri molts anys, passa això que ve molta gent que havien esquivat les matemàtiques i acaben fent magisteri i llavors jo sempre els deia a classe, doncs us ha d'agradar perquè per ser mestre t'ha d'agradar tot, ho has de transmetre la il·lusió per tot en els alumnes i és complicat. Però per això també hi ha tota la formació contínua que es poden fer més esforços, però hauríem d'arribar a que es faci molta més formació contínua durant tots els anys de professionalització.
1: Digue això, home.
3: No, respecte a això, la formació contínua, nosaltres vam estar juntament amb la Societat Catalana de Matemàtiques i el Departament d'Ensenyament treballant per fer un postgrau justament pel professorat de secundària que no tenia prous coneixements de matemàtiques i després de treballar-hi 2 anys i el Departament d'Ensenyament animar-nos, al final el Departament d'Ensenyament va dir que aquest postgrau no es posava en marxa per problemes burocràtics o jurídics, no? I això, la veritat és que, bueno, primer que ens vam emprenyar bastant perquè no després de treballar 2 anys això no es va portar a terme, però que en segon lloc sembla com que dintre del mateix departament d'ensenyament hi hagi gent que no vulgui que determinats projectes estiguin endavant.
1: A tu com et van ensenyar a sumar, a dividir, a multiplicar, a restar, tenint en compte que et va agradar tant que vas acabar de degar a la Facultat de Matemàtiques? Vull dir que em vas fer un ofici de tot això.
3: Bueno, jo, a mi em van educar als anys 70, no?, la primària, i jo vaig aprendre com deies tu, és a dir,
1: m'emporto una,
3: i a multiplicar preníem les taules de multiplicar i a dividir, que per cert vaig aprendre a dividir a segon de primària, no a quart o cinquè com ara.
1: I no vas estudiar a la Xina?
3: No.
1: O al Japó, en aquest cas.
3: Sí, no? Doncs de la forma tradicional, no sé com dir-ho,
1: Ets un militant de la tradició, en aquest cas, a l'hora d'ensenyar matemàtiques.
3: No cal que sigui de la tradició. El que sí que demano és que hi hagi... que els alumnes... aquells coneixements que s'expliquen a les classes, els alumnes els practiquin. Que hi hagi un nivell d'exigència. Que no pot ser que ensenyis a multiplicar algú que no has après, com deia abans la Gemma, a sumar. No? Si no has après a sumar, no pots aprendre a multiplicar perquè no entens què estàs fent. Doncs anem a intentar consolidar els coneixements a base de practicar-los.
1: A moda de tancament, què creieu que cal per intentar revertir aquests informes de les proves PISA, especialment amb les matemàtiques, quan és evident que és multifactorial, perquè avui no hem posat damunt la taula ni la intel·ligència artificial, ni les pantalles, ni els contextos socioeconòmics, ni l'arribada de 2 milions d'habitants a Catalunya en pocs anys. Vull dir que tot això també és evident que forma part també dels informes PISA. Però en el cas de les matemàtiques, per remuntar una mica, què creieu que cal?
2: Jo, clarament, afegir a tots aquests continguts i a saber-se'ls i a automatitzar-los i tot, afegir tota la capa de saber fer moltes connexions, saber argumentar. Només una dada, a PISA hi ha preguntes de nivell 1 fins a nivell 6. Les preguntes de nivell 1 i 2 són les que podries saber resoldre si només et saps coses. Però les de nivell 5 i 6, que és les que saben contestar els de Japó i tots els països que tenen bons resultats, són només de fer connexions, de fer argumentacions. Com no treballem això a les aules de secundària, mai els nostres alumnes contestaran bé les preguntes de nivell 5 o 6 i, per tant, no podrem pujar com els resultats. Això sumat a tots els altres factors que comentaves, Però crec que això serà indispensable i recordar que tothom es pensa que ara s'estan ensenyant les mates diferent, però les aules de secundària no s'estan ensenyant diferent. Només un 2, 3, 5% deuen estar fent coses com el que diu la recerca.
1: Gemma.
0: Per mi, com afegir, per no repetir, és un problema sistèmic. Llavors, cal tenir en compte primer factors socials, econòmics, com més de la població, tenir en compte els recursos, perquè al final, si el nivell de lectura també és baix, el nivell de les matemàtiques i va darrere, perquè és el primer accés a la via de coneixement. I després també a coordinació, tant docent com des de les diferents etapes, parlo primària, secundària, universitat, i sobretot un claustre, una xarxa de professorat motivat, perquè realment la manera d'ensenyar qualsevol àrea és des de la passió.
1: Jaume, per tancar.
3: Bé, jo que crec és que... Per exemple, a Portugal va haver-hi una experiència molt bona quan va ser Nuno Crato, que per cert era matemàtic, ministre d'Educació, i una de les coses que va fer va ser donar reforç gratuït, és a dir, classes de repàs, diguéssim, als estudiants que ho necessitaven, però no abaixar els nivells de la classe general. Val? És a dir, mantenir els nivells d'exigència i aquells que ho necessiten se'ls dona reforç. Aquest és un punt que, per exemple, crec que milloraria clarament a l'ensenyament de les matemàtiques. Òbviament, si poses més hores a secundària, doncs això també millorarà, perquè si en lloc de 3 hores en fas 4, tens un 33% més de temps per dedicar-te a les matemàtiques.
1: O 25, en aquest cas, sí. El Jaume Franc, la Laura Morera i la Gemma Planes, que avui han fet alguns apunts sobre una de les notícies d'aquesta setmana, però que ve de lluny, és aquest informe PISA i especialment també els números. Gràcies a tots tres, molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: Salut i multiplicacions. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
2: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
3: 45.712.
4: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
7: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
8: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
10: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
11: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
12: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
10: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
12: És una promo ni a veure, Roger.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
13: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
0: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
14: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre. La vida és
15: ara. La vida... Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
15: Dissabte a les 10 de la nit.

0: I gotta carry him. Play. This is America.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, com ja és tradició en aquest programa. Un dissabte al mes tornem a donar la benvinguda a la Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, col·laboradora del Suplement també en aquesta nova temporada. Lídia, bon dia.
2: Bon dia i bona hora, com esteu?
1: Doncs molt bé, no tan agitats com tu, perquè sé que vas amunt i avall, que has viscut entrats també aquests 25 anys de l'11 de setembre i que, a més, ara ets a Dallas, també movent-te, cobrint doncs, aquesta convenció a mida que s'ha inventat el Partit Republicà per impulsar Donald Trump.
2: A veure, Mai millor dit.
1: Ara entrarem amb el detall de Dallas i del que has vist a Texas, però abans, aquí, aquestes últimes hores, hem tingut temps de parlar-ne també en aquest programa, d'aquesta efemèride, d'aquests 25 anys. Això vol dir que tots anem sumant anys, Lídia, i que alguns en tenim un record de quan érem adolescents o preadolescents o petits, fins i tot, nens encara. Però és que, clar, hi ha tota una generació que no ho va viure en primera persona, ja, eh?
2: No, i això és exactament el que viu aquest país en aquest 25è aniversari, eh? Més enllà que els aniversaris rodons són llaminers periodísticament, no? I tots hi posem una mica més d'esforç i segurament lectors, oients i espectadors doncs, també llegeixen més coses. Aquí el que està passant és que per primera vegada, i es calcula que hi ha uns 100 milions de persones que són ciutadans nord-americans, i que no havien nascut quan això va passar. Per tant, un dels temes aquests dies ha estat aquest, no? Com transmetre la memòria d'un fet tan traumàtic per aquest país i que va posar en marxa tantes coses, no? Ho expliques i fas que s'ho faci seu algú que no hi era, no? I que, per tant, no té aquest record que tu segurament tens sent bastant més jove que jo, Roger, perquè jo ho deia quan érem petits, dic, ostres, jo no era petita, eh?, quan va passar l'11S, però aquest ha estat un dels temes, no? Com transmetre aquesta memòria d'uns atacs terribles que van marcar aquest país i moltes de les coses que han passat després.
1: Tenim un Donald Trump, és potser molt agosarat dir-ho, en hores baixes, ha estat una mica tot arreu aquesta setmana.
2: És agosarat dir-ho, ja t'ho dic ara. És agosarat dir-ho.
1: Però sí que, almenys, sentint aquesta declaració que ha fet aquests dies des de Dallas, des de Texas, on la Lídia ha anat a cobrir aquesta convenció del Partit Republicà per impulsar Donald Trump de cara a aquestes eleccions de mig mandat, ara aquest cap de setmana ja el tenim a Irlanda jugant a golf, però en aquesta convenció ha deixat aquest titular que ha aixecat també moltes interpretacions.
3: And here is my promise.
4: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
1: Un suborn democràtic amb tota regla. No és la primera vegada, però de manera tan taxativa. I $5,000 per tothom que el voti, déu-n'hi-do, Lídia.
2: Clar, és a dir, no és la primera vegada que un polític lliga el desbloqueig d'una subvenció econòmica per una llei a una victòria seva. Això ha passat, ho han fet els demòcrates, però amb Trump, com sempre diem, tot puja de to un o dos colors, no? O tot puja de color un o dos tons. I, per tant, aquesta oferta d'un xec universal, si el seu partit guanya aquestes eleccions, efectivament, doncs ell ho porta al seu terreny. Ell ha promès, altres vegades, quan va posar els arancels, no sé si us recordareu, diu, és que podré arribar a pagar $2,000 a cada ciutadà amb la caixa que farem amb els arancels. Res de tot això ha passat mai, res de tot això ho ha complert, més enllà que toparia amb problemes legals pràcticament segur. La llei federal prohibeix pagar algú per influir en el seu vot. Us en recordeu quan Elon Musk sortejava $1,000,000 a qui es registrés com a votant republicà a les eleccions justament presidencials? No sé si ara us vaig fer una mica de memòria. Tot allò va acabar als tribunals també. Per tant, encara que la línia sigui una mica fina, qualsevol cosa, no, que s'ensumi que té a veure amb un xantatge o amb un suborn directament, topa amb els tribunals. Ara, ell ja ho ha dit, ha aconseguit un titular. És veritat que l'endemà, a la segona jornada de la convenció, ningú li va fer gaire cas i ningú dels que hi sortia a l'escenari li va recollir. Va ser ell mateix que ho va tornar a dir, però és Trump el més pur estil. Això sí, dona una mica la mida de l'important que són aquestes eleccions pel Partit Republicà i per Donald Trump. Tu deies, ha fet una convenció per impulsar-se. És cert, perquè tot ha girat al seu voltant, malgrat que ell no es presenta a les eleccions. Ell, ningú l'ha de triar. Es trien tots els congressistes de la Cambra de Representants i un terç del Senat, a banda d'un munt de governadors i molts congressos estatals. Però ell no es presenta. Podria d'alguna manera pensar que, vés a saber, no?, si el fet que es posi al centre perjudica o beneficia els republicans que sí que es presenta, però ell dona per fet que ell és un talismà i un imant, i per tant diu, no, la millor manera que teniu perquè us vagin bé aquestes eleccions és que la gent es pensi que em vota a mi, i això és el que ha fet.
1: De fet, ja vaticina que potser no li van tan bé, entre altres coses perquè la seva cara no surt a la papereta electoral, i potser aquesta és la interpretació, no?, de dir, és que he de fer veure que donaré 5.000 dòlars a cada nord-americà que em voti, perquè potser no ho acaba de veure clar i ho veu una mica negre.
2: Sí, sí, les enquestes no són favorables als republicans en aquestes eleccions de mig mandat, que això tampoc és cap notícia excepcional, perquè històricament sempre és així. Crec que hi ha en els últims 30 anys un parell d'excepcions. El partit de govern i els republicans governen la Casa Blanca, el Senat i la Cambra de Representants, per tant, tot el Congrés, acostuma a pagar el desgast de governar, com passa a les eleccions de tot el món, i per tant, el més normal és que els republicans perdessin una o les dues cambres. Què diu Donald Trump? Doncs no, això aquest any no serà així, perquè nosaltres som capaços de retenir-ho. I si cal, us pagaré 5.000 dòlars a cada un perquè ens ajudeu a aquesta victòria. És a dir, ell vol desafiar el patró electoral que diu que el partit de govern perd les eleccions de mig mandat. Si cal pagar 5.000, doncs direm que paguem 5.000. Si cal dir que els demòcrates són el dimoni escuat comunista, com s'han fet un fart de dir aquests dos dies, doncs també ho diuen. Per tant, ell ho ha dit molt clar, si no guanyem, aquest país se'n va, perdó, a la merda, a l'infern, no?, han estat les seves paraules.
1: Escolta'm, Lídia, aquí a Europa no estem gaire acostumats a aquest concepte d'eleccions de mig mandat. La cosa, sabem de sobres que no es vota directament al president, s'escull el Congrés i part del Senat, no?, es renova el Congrés. Explica'ns una mica per què serveixen i com condicionen també aquests dos anys que li queden a Trump després.
2: Clar, ell està preocupat, òbviament ell vol que el seu partit guanyi, però tampoc et pensis que ha utilitzat massa el seu partit al Congrés, tot i que tenen majoria absoluta, perquè ell governa a cop de decret llei. Què passa? Que si perd una de les dues cambres, òbviament ell perd una mica de tracció legislativa, no? I alguna cosa que sí que s'ha aprovat al Congrés, com la seva One Big Beautiful Bill, no?, aquesta llei meravellosa que també feia una retallada d'impostos, doncs pot tenir una mica més de problemes per passar pel Congrés tota la seva agenda. I després, sobretot, el que pot passar és que el Congrés, amb una majoria demòcrata, posi en marxa investigacions sobre el president. El famós impeachment, que segurament els oients és una paraula que han sentit diverses vegades, que és aquest judici polític que es pot posar en marxa al Congrés. Per tant, són aquestes dues coses les que el preocupen, tot i que és un president que ha tirat de veta sense comptar amb el Congrés, és a dir, sense comptar amb la majoria que ja té el Congrés. Però són importants en aquest sentit. Els Estats Units és un país que està sempre en eleccions, perquè cada dos anys hi ha eleccions, no? Perquè cada dos anys es renova tot el Congrés sencer, que són 435 diputats. Per tant, això el que també és, Roger, és una quantitat de pasta, una quantitat de diners i milions d'euros dedicats a campanyes i a fer lobby que efectivament, com tu deies, no hi estem acostumats.
1: Trump no ha estat l'únic que ha pujat el to aquests últims dies.
5: Well, my friend, if you love Mexico so much, get your ass over there, I'll buy you the plane ticket.
1: Bé, Jota, d'abans, de moderat, tampoc se li queda cura al seu costat, eh?
2: J.D. Vance tenia aquests dies una papereta una mica difícil, no? Perquè és un dels possibles candidats a president el 2008, és a dir, és un dels possibles successors de Donald Trump, però alhora no es pot distanciar d'aquest president. Per tant, va fer un discurs bastant en to presidencial i bastant dur en les formes i en el fons. Una mica gairebé més trumpista que Trump, però amb una pàtina una mica diferent. I aquest tall que heu posat va ser un dels pocs moments en què va haver-hi un mini incident, que va ser que algú del públic va treure una bandera mexicana i així va reaccionar dient-li, si tant t'agrada Mèxic, fot el camp, no?, i vés-te'n cap allà.
1: I després va reblar-ho dient... ja et pago jo el bitllet.
2: Ah, exacte, exacte. I va reblar-ho dient, doncs mira, tenim un exemple d'algú que no entén aquest país, que hauria d'estar aquí amb la bandera nord-americana i està aquí amb la bandera mexicana, eh? Justament a Texas, un espai que va trigar a ser nord-americà, eh? Que va ser moltes coses abans que fos nord-americà. Però sí, Benz és un dels possibles successors i per ell aquesta convenció a mida atípica, perquè no es fa mai una convenció política per unes eleccions de mig mandat, sempre es fan per les presidencials, la va utilitzar una mica de plataforma, no? Amb uns valors molt conservadors, molt reivindicant la família tradicional, molt reivindicant el ser nord-americà, és ser blanc. Resumint molt, va venir a dir això. Per més que ell després, entre cometes, té la coartada de jo estic casat, no?, amb una persona, amb la Usha Benz, que és de família immigrant, de família que ve de la Índia, però el seu discurs transpira sempre una reivindicació de les essències blanques, no?, del país, que s'ha tornat a fer molt evident, també.
6: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try it.
1: Mai li han calgut padrins a Donald Trump,
2: no,
1: però no. Realment aquí un predicador que fa repetir allò que ell explica de que és el millor president de la història, no?
2: Això és el famós Pledge of Allegiance, que és com una... És que no és una pregària, és una cosa que aquí es llegeix cada dia a les escoles. Els nens, quan entren a les escoles públiques, fan aquesta cosa de jurar, comprometre's amb la bandera americana, amb la nació, sota Déu, indivisible, amb llibertat i justícia per tothom. Llavors ell, que és l'amo de l'espectacle i l'amo de l'escenari, i això no li pot negar ningú, va tenir aquesta clausura, no?, de dir, escolta'm, doncs, reinventaré la lletra d'aquest Pledge of Allegiance i faré que la gent el reciti jurant-me fidelitat a mi, que a més resulta que sóc... Ai, perdoneu, que passa un carro d'aeroport, eh?
1: Això és el que passa quan sí. Truquem l'Idere Dia i està en un aeroport.
2: Sí, sí.
1: Endavant, endavant.
2: Va dir, no, i sóc, comprometeu-vos amb mi que sóc el millor president de la història dels Estats Units. Efectivament, no li falta àvia. Però la gent, ja ho veus, era una festa per convençuts. El gran dubte és si aquesta convenció haurà mogut l'agulla, que diuen aquí, per captar vots independents o vots que estiguin dubtosos. És a dir, no va anar d'això. Va anar de mobilitzar la base maga, la base més fidel a aquest president, perquè no es quedin a casa pel fet que ell, el seu nom, no surt a les urnes, sinó que vagin a votar republicà. El 3 de novembre sabrem si aquesta estratègia li ha funcionat o no. La de mobilitzar el vot només dels seus.
1: Parlaves de la dona, de l'esposa de J.D. Vance. També ha estat en boca de molta gent aquest estiu i també en aquesta convenció Melania Trump, perquè no hi ha anat. S'ha estalviat el viatge i el suport al seu marit a Dallas. Va tenir una absència molt llarga al llarg d'aquest estiu i m'ho he passat pipa llegint tota la literatura aquests dies i aquest estiu al voltant d'aquesta assessora tan jove que té Trump i aquesta relació d'amor... de més, clar, és una noia que no arriba als 30 anys, pràcticament, no? Hi ha molta literatura al voltant d'aquesta relació de Trump amb una assessora jove, rossa, amb un estereotip molt marcat, no? I que la té, doncs, de padrinada i de preferida, Lídia.
2: Doncs sí, sempre hi és, sempre està asseguda a la sala oval. Hi ha hagut un escàndol perquè ara s'ha sabut, a més, que se li va fer un regal amb caix, és a dir, amb efectiu de $45,000, amb ella i alguns altres ajudants de la Casa Blanca. És algú que sempre ha estat amb ell, és a dir, al primer mandat i en aquesta travessia del desert que ha passat mentre no estava a la Casa Blanca i, efectivament, ha estat una mica la tafaneria de l'estiu a Washington, D.C. Hi ha hagut polèmica, també, perquè algú ha fet l'acusació de que realment estan embolicats, quan, òbviament, d'això no n'hi ha cap prova, però vaja, que és una ajudant molt, molt propera, t'ho demostra el fet que ara que s'ha sapigut que tornant d'Europa va haver de fer aquell canvi d'avió perquè hi havia una amenaça de bomba, allà l'avió van quedar no només tots els periodistes que viatgen amb ell, sinó membres molt importants del seu gabinet de govern, i en canvi Natalie Harp i Walt Nauta, dos dels seus ajudants més propers, van volar amb ell amb l'avió teòricament segur. Fins a aquest punt.
1: Lídia, i amb tot això que ens expliques, la relació amb Melania Trump, com està amb el president i la seva esposa?
2: A veure, jo no sóc al dormitori de la Casa Blanca, però jo diria que freda, freda. És a dir, sempre que surten en públic hi ha bastanta fredor. És allò, tafaneries no confirmades, que quedi clar, no confirmades, però se n'ha parlat en aquesta convenció també. S'arriba a dir que la seva pròpia dona li cobra, és a dir, cobra per assistir als actes quan l'acompanya. I llavors depèn, no? Si li dona la mà és tant, si s'apropen una mica més és quan.
1: Sensacional.
2: Són ganes també de fer escampar rumors, que quedi claríssim als espectadors que és una tafaneria de regal zero confirmada. Ara, el que sí que està confirmat, la Melania no ha vingut, per tant, no sabem si cobra o no, però d'això no haurà cobrat segur. El que sí que haurà cobrat és tot l'entorn de Donald Trump, perquè aquesta convenció era també, sobretot, una manera d'aixecar diners, fins al punt que el tiquet dels propis legisladors republicans era de $25,000, que hi havia paquets en què si em pagaves 60,000 potser tenies l'opció de donar la mà a algun dels membres del gabinet de Donald Trump, i per 80,000 fins i tot t'hi podies fer una foto. És a dir, caixa t'asseguro que n'han fet, més enllà de que el cafè a dins la convenció valia $8.
1: El capitalisme en la màxima esplendor gràcies a gentilesa de Donald Trump. Lídia Heredia, bon viatge, moltes gràcies, bona temporada, i et retrobem tot sovint aquí també els dissabtes al Suplement. Una abraçada i moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé, Roger, una abraçada a tot l'equip i als oients.
7: El Suplement, amb Roger Escapa. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui
9: bon
10: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
9: Denuncien l'excés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
7: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
13: Aquest dissabte el Tot Gira, l'Espanyol i el Girona.
7: Obrim a les 4 de la tarda des del Sadar, amb la transmissió de l'Osasuna Espanyol.
13: També seguirem la penúltima etapa de la Vuelta que decidirà el podi final, els entrenaments oficials de Fórmula 1 amb Oriol Rodríguez des de Madrid i l'Europa Hèrcules i la Eivissa Sant Andreu de la primera ref.
7: A partir de 6:45... Girona-Castelló.
13: I a les 7, el primer gran partit de la Lliga F. Barça-Atlètic de Madrid al Johan.
7: Diumenge engeguem després de la TDT del Llevant-Barça amb la transmissió del Mallorca-Sabadell.
13: A més, la final del US Open i la final del Mundial Femení de Bàsquet.
7: Tot Gira.
13: Dissabte de 4 a 9 i diumenge a partir de 7:45 amb el Sabadell, amb David Clopés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
14: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
15: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
8: Lectures per a tots els gustos.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. És la del magistrat conservador José María Macías, que ha de resoldre el cas de Jordi Turull i que manté que la malversació no és amnistiable perquè va suposar, diu, un enriquiment personal, encara que fos de manera indirecta, dels líders del procés. D'aquesta manera, el magistrat defensa les tesis del Suprem i nega que el tribunal actuï per animadversió ni capritx quan no aplica l'amnistia, segons l'escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Així, Macías proposa tombar el recurs d'empara del líder de Junts i dona la raó al Suprem, que aposta per no aplicar l'amnistia als organitzadors del referèndum de l'1 d'octubre. Està previst que el recurs de Turull s'estudiï en el ple del Constitucional del pròxim dia 22, tot i que és la primera proposta de sentència, no té cap recorregut perquè es tombarà previsiblement amb els vots dels magistrats progressistes d'aquest tribunal. Un cop el Constitucional dicti la primera sentència favorable a l'amnistia, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. Això suposaria que l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, podria aixecar l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat. Més notícies que repassem amb la Marta Sánchez. El preu mundial dels principals aliments ha arribat al nivell més alt dels últims 4 anys.
2: Les tensions geopolítiques i la meteorologia adversa en són els principals motius. Segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura, els que més s'han encarit són el sucre i els cereals. Aviat ho notarem a les nostres butxaques. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
3: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
1: Ja s'ha normalitzat la circulació de trens de la línia R2 Sud, que durant aquest matí s'ha vist alterada per un robatori de cable de coure a l'estació de França.
2: Pel que fa als trens regionals, que també tenien el servei alterat per aquest motiu, recuperen de mica en mica els horaris de pas habituals. Ens referim a les línies R13, 14, 15, 16 i 17.
1: A França, la policia investiga com un acte intencionat el descarrilament d'un tren regional ahir que va provocar 44 ferits.
2: L'accident va passar al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. Al tren hi viatjaven 180 persones. Un dels ferits està en estat crític i se'l va evacuar en helicòpter a l'hospital. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident.
1: I Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, actua aquesta nit a la sala Rasmatàs. Wood torna als escenaris en solitari i ho fa en un format intimista i lluny de les grans distàncies. Després de 16 anys centrat en la seva trajectòria amb els Rolling Stones i en la seva passió per la pintura, recupera ara la seva versió més íntima i propera en una cita integrada dins del cicle Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per a tots els incondicionals del rock clàssic, quan justament fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona amb els Stones a la Monumental. El concert d'avui a la sala Rasmatàs de la capital catalana comença a les 9 del vespre. Esports, Sergi Camps.
4: Acaba de finalitzar la classificació del Gran Premi de San Marino de motociclisme. Marc Márquez sortirà segon. Circuit de Misano, enviat especial de Catalunya Ràdio, Damià Aguilar, bon dia.
5: Bon dia. Marc Márquez ha lluitat per la pole position del Gran Premi de San Marino, però se l'ha endut a Marco Bezzecchi, que juga a casa amb nou rècord de pista, però Marc Márquez, atenció, es classifica segon i el seu objectiu, ho ha dit en baixada la moto, és acabar segon avui i segon demà, però sabem que intentarà guanyar les dues curses. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, circuit de Misano Adriático.
4: En futbol, a la Lliga F acaba de començar l'Atlètic Club 0, Espanyol 1, primers minuts de partit, ha marcat la jugadora Perica i ara la Costa, a partir del minut 3, guanya el conjunt de Sara Monforte. A les 7, Barça Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. El Badalona Women jugarà demà al camp de l'Eibar. A la Lliga Masculina, l'Espanyol visita aquesta tarda un quart de 5 l'Osasuna al Sadar. Tanca la jornada d'avui al Madrid Rayo a les 9, mentre que el Barça doncs jugarà demà al camp del Llevant. També a primera avui a les 2, Racing Alavés i a 2:15, Atlètic Club Elx. En waterpolo, el Club Natació Sabadell en un comunicat es defensa de les declaracions de l'exjugadora Maika Garcia, que acusa el club de no renovar-la a causa de la seva maternitat. El Sabadell, en canvi, ho nega i insisteix que ha actuat per criteris esportius.
0: Fins aquí les notícies.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Festa i drama, festa i drama. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12. A la jugular, pantalles i cor amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
2: Bon dia.
3: Bon dia. S'està ventant, però si ja no fa tanta calor.
1: Sí, no hi ha persona més calorosa en aquest univers que Joan Callarissa.
2: Soc fogós.
1: Ja queda poc, ja queda poc. Ara ve un repuntet de calor i ja està, ja arriba la tardor, ja podràs tornar-te.
2: S'ha de dir que Rebeca va vestida estiuencament i jo tenia moltes ganes de començar a vestir-me d'entretemps, que és una finestra temporal molt curta per culpa del canvi climàtic. Tinc tota la roba d'entretemps decorativa a casa, no me la puc posar, llavors aprofito enseguida per a posar-me-la i això provoca que tingui calor. I ara ja pots seguir el programa.
1: Jo faig al revés, que la roba d'entretemps, o sigui, tot l'any vaig vestit igual. Perquè, a l'estiu passo calor i a l'hivern passo fred. I així no...
2: Molt bé.
1: Sí, és el contrari del que et passa a tu.
2: És tan veritat això que acabes d'explicar.
3: No, però és que jo sóc una mica com tu. Jo no faig canvi d'armari, eh? Jo les peces bàsiques les tinc allà...
1: D'entrada has de tenir espai per fer canvi d'armari.
3: Exacte. Jo no en tinc al meu pis, dona pel que dona. Ja està allà tot ben enxubat.
2: Compactat, no?
3: Exacte.
2: Bueno, pues jo tinc roba per a cada temporada i això, després, per culpa del canvi climàtic, no ho puc disfrutar.
3: Tu vius sol i tens espai per col·locar el que necessitis als armaris.
2: Jo tinc una...
3: Jo he de compartir.
2: Sí, ja, clar, ja, és que això és fortíssim, de cop. Tindré que renunciar a espai de roba en la teva parella. Això és amor, eh? Això és amor.
1: Tenim una novetat aquesta temporada, que és l'enigma criminal amb la veu de Lluís Soler, i toca resoldre'l. A veure si vosaltres també us hi animeu. Avui l'enigma criminal del Suplement deia així...
4: Enigmes criminals. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant. I això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat?
1: Què ha passat, nois? Rebeca, Joan.
2: Això és que vull dir un pilot de forma... És una pregunta heterosexual. O sigui, soc de sucre, no puc contestar.
1: No és una pregunta heterosexual perquè no té res a veure la resposta segurament amb la seva condició sexual. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant i això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat?
3: Se li va punxar una roda?
1: Hem rebut un munt de respostes. Cada dia sou més els que us animeu. I la més original és la que s'emporta aquesta cantimplora gentilesa de Tercat, de Trescat. Encara estem buscant un premi una mica més elaborat. Les coses, a vegades, van a poc. Però la cantimplora està molt bé, eh? Però, bueno, jo crec que podem trobar alguna cosa més.
3: A mi m'aniria bé, ara, que comença com el curs,
1: més
3: una cantimplora.
1: Mira, la Núria Nadal ens ha escrit... Diu, el que li ha passat a aquest pilot és que anava camí de Portbou amb el seu cotxe tan tranquil, amb les finestres obertes. Com sempre explica el forense, són carreteres perilloses, plenes de revolts, així que va baixar la velocitat per gaudir del paisatge i va pujar el volum de la ràdio perquè en aquell moment just començava l'hora negra de la Maica Navarro, El Suplement. En un revolt, una abella va decidir convertir-se en la seva companya de viatge i al cap d'una estona l'abella va picar el pilot de Fórmula 1. El que l'abella no sabia és que el pilot era al·lèrgic a les abelles i li acabaria provocant un xoc anafilàctic que li provocaria la mort.
3: Com a Miguel, com a la pel·lícula.
2: Uau.
1: Núria Nadal, per tu la cantimplora, per ser tan imaginativa. Teníem moltes altres respostes, també d'originals. Va morir d'avorriment, va ser una mort molt lenta, deia la Rosa. També podria ser, però Rosa ho hauràs d'intentar un altre dia. El pilot li ha vingut un atac de cor fulminant en adonar-se de la bellesa del paisatge quan es veu a 5 km per hora, ens escrivia l'Anna Colomer.
2: També podria ser narcolèpsia, no?, que s'adorm conduint tan lent.
1: Demà un nou enigma criminal just abans de les 9 del matí. Ara, notícies també que tenen a veure amb el cor i amb la televisió. Notícia fresca d'aquesta nit, d'aquesta matinada, perquè l'Star System d'Instagram s'ha reunit a S'Agaró per celebrar el casament de nou de les catalanes Dulceida i Alba Pol. Clar, jo, la sorpresa al llegir aquesta notícia és que jo estava convençut que estaven casades ja totes dues.
2: No, però és que hi ha gent que li encanta casar-se. I
3: perquè, però tres vegades és necessari? Tres? Perquè elles ho han
1: dius?
3: Fet tres
1: vegades. S'han casat?
3: Home, hi ha la Dulce Wedding prèvia, que és l'any 2016 allà a Cala Morisca, allà a Sitges, al Garraf. Elles es casen, és cert que mai signen els papers, per tant no era formal el matrimoni. Després, fa un parell d'anys, van fer aquella boda civil amb que va sortir a més a Prime Video en el documental que feien, on sí que allà sí que es va formalitzar el matrimoni, i aquesta sembla ser que és una festa, perquè a la segona boda no va haver-hi aquella festa, però dius, a veure, la segona boda eren els papers que no es van signar la primera. Jo no... Llavors és com una reboda, que elles ho han dit així.
1: Una reboda.
3: Una reboda, que si us plau, això no es posi de moda.
1: Em jo sona ja
3: no...
1: a neboda. Vull dir que
3: jo ja no vull anar a més bodes.
2: La neboda els hi ha portat.
3: Perquè he anat a moltes i he d'anar a les rebodes. Jo crec que ara toca ja separacions, saps? Vull dir, més que
1: però,
3: boda.
1: Bueno, es van separar elles dues, però van tornar.
3: Sí, elles es van separar, van tornar.
2: Però els divorcis també se celebren, no?
3: Ah, sí,
2: avui en
3: ara
2: dia,
3: també.
2: Clar, vull dir
3: no
2: que
3: he arribat a això.
2: Compte amb el que somies. Ah. Perquè igual
3: de moment les amigues que s'han separat no ha sigut gaire festiu el tema. En fi, llavors s'han tornat a casar a S'Agaró, justament on es va casar aquest estiu Susana Griso. Elles diuen que és una manera de celebrar aquests 10 anys, aquest desè aniversari de la seva primera boda, i a més és una manera també de poder celebrar amb gent que no hi era aleshores, doncs aquest amor que tenen entre totes dues, tot allò com ben ensucrat. Jo és que sóc anti aquestes coses.
2: Jo crec que el que explica esta segona boda, segona festa de boda, diríem, tercera en total, és que quan se va descobrir que elles no havien anat a signar els papers després de la boda del 2016, estaven justament, era el 2021, i estaven separades, eh? O sigui, i la cosa havia fracassat, la relació. Llavors, clar, lo fet de que s'hagi reprès, o sigui, que és com el seu casament de persones madures, és que recordem que és a dir, que quan se van casar la primera vegada el 2016, Dulceida tenia 26 anys. És que, clar, pareix, tots mos pensem que té la nostra edat perquè ha nascut en natros a Instagram, diríem, però és que, per favor, és que tenia 26 anys la primera que es va casar. Vull dir, llavors jo crec que és el seu casament madur que haguessin fet ara. De fet, hi havia poqueta gent.
1: Amb una criatura, tenen una filla, no hi ha?
2: Tenen una filla que es diu Ària, que se van casar, és a dir, se van casar legalment per poder fer el mètode de concepció a través de la qual la van tindre, que és que una fica l'òvul i l'altra fa la gestació, i per tant, a partir d'aquí...
1: La va portar la Dulceida, la panxa.
2: La Dulceida, sí.
1: Amb l'òvul de l'Alba.
3: De l'Alba,
2: sí. De l'Alba, sí. Llavors, perquè això sigui legal i perquè això funcione, has d'estar casat. La llei t'exigeix que estigues casat, legalment casat.
1: Està de moda casar-se a S'Agaró. Em sona que...
3: Sí, la Susana Griso, justament, va ser la que
1: s'han casat al mateix lloc que la Susana Griso?
3: Al mateix lloc, a l'Hostal La Gavina.
1: Hostal La Gavina?
3: Sí, mateix lloc, mateix lloc.
2: Doncs és un lloc preciós.
3: És preciós, o sigui, jo sí que hi he estat. A més, veus la platja de Sant Pol.
1: Fa la pinta de ser baratet, també.
3: Ah, sí, molt econòmic.
2: Sí, però abans de començar ja han penjat alguns stories als seus respectius Instagrams. Recordem que Dulceida té 3,4 milions de seguidors i ella 1,1, i allí ficava el hashtag publi. O sigui que és un lloc preciós, car, a excepció de per a Dulceida, que jo crec que serà o gratis o quasi gratis.
1: O sigui, a canvi d'aquest story, evidentment, doncs... clar, el que passa molts casaments, que és que la parella demana privacitat i requisa els telèfons mòbils, en el cas de Dulceida i Alba Paul segur que no ha passat, perquè es dediquen precisament a generar contingut. Ves a saber si també, com que s'estimen tant, és una operació de generar més contingut, casar-se. Aleshores, ho hem vist tot a través d'Instagram o hem anat... o sigui, heu fet una mica de cerca d'aquestes últimes hores que s'han anat penjant?
3: Sí que és cert que hi ha fotografies de diversos convidats. Melissa Pinto, per cert, que anava sense Mario Casas.
2: Oh.
3: Laura Escanes també va anar sola.
1: Hi ha anat Laura Escanes?
3: Sí, també.
2: Sí.
3: Lola Lolita, Madame de Rosa, tot aquest conjunt d'influencers...
2: De l'agència...
3: De la mateixa agència de Dulceida. Han anat tots. També s'ha publicat, per exemple, un vídeo...
1: La Laura Escanes són de la mateixa agència?
3: Jo diria que sí.
2: Jo diria que sí, també, ara mateix. No ho sé, perquè hi ha molt de canvi. De fet, l'agència de Dulceida ha sigut polèmica últimament, perquè ella era molt amiga d'Anabel Pantoja. Anabel Pantoja va marxar de l'agència, hi ha hagut algunes baixes, llavors això l'ha posat en dubte. Però bé, en general, la gran majoria dels seus amics influencers són també de la seva agència.
3: En aquest cas també hem vist com Nagore Robles les casava, que la seva primera boda era Javier Calvo i Carlos Sandnes, que Nagore, a més, va ser un drama perquè va publicar el dia abans que no tenia vestit. perquè sembla ser que ella se l'havia fet a mida, però quan se'l van emprovar no li cabia. Clar, si vas dos dies abans, potser hauries d'haver anat una setmana perquè poguessin acabar d'arreglar.
2: I va descobrir que a Catalunya el divendres era festiu, que ho va explicar als seus vídeos, que això va ser molt graciós. Clar, estava buscant, o sigui, va dir, com lo dijous, acabo de descobrir en dijous que no tinc vestit per al casament del divendres, ja me'l compraré el divendres pel matí, i, ups, va descobrir que el divendres... Pel... Al final anava en un vestit que li havien prestat alguna amiga, que això també...
3: Sí, de color marró. L'he vist en alguns vídeos que justament se la veu a ella, doncs, com a mestra de cerimònies, parlant amb les dues núvies, i bé, és un vestit...
2: Ha cantat Alfred García, per cert, també el casament. Alfred García, el personatge il·lustre a casa nostra.
1: Home, jo recordo, com que vam fer la Dulceida a l'eclipsi de la tele, que ella va explicar que l'Alfred García era un dels seus artistes preferits i que el tenia molt, molt, molt, molt ben valorat.
5: I em va passar una cosa, al parc, em vaig fer una llista de reproducció amb cançons precioses, les meves cançons preferides del moment... tal, i al final va acabar amb cesària, em posen allà, em diuen, posem la música, i jo, vinga, i comença a sonar Els teus ulls de l'Alfred, i vaig començar, però plorar, i li vaig dir a l'Alba, treu-la, treu-la! I mira que, però és tan, tan, tan maca, que jo estava amb...
1: Sí, la teva filla va néixer mentre sonava l'Alfred Els teus ulls. L'Alfred, que en una altra vida va ser l'Alfred, també.
2: Sí, sí, clar, és que a mi m'ha fet gràcia quan ara ho estava escoltant, que de cop dic, ai, Dulceida no li diu Alfred, sent que ella és catalana, que podria ser de cop Alfred, com és que em sona Alfred, saps? Vull dir, no sé, no em sona bé prou.
1: La Dulceida, que era una de les estrelles d'aquesta nova temporada de 3CAT, perquè tenim una gran notícia, és que hi ha nova temporada de La Gran Cita, s'està preparant, de fet es rodarà.
2: Visca!
1: De fet es rodarà molt aviat, m'han dit que el càsting ja està tancat.
2: I que... I que serà espectacular,
1: que calcem-nos, no?, amb el càsting, perquè si el primer, clar, va ser una de les claus de l'èxit de la primera temporada, aquest segon càsting, que s'hi ha presentat molta més gent,
2: clar,
1: que ha tingut molt més recursos per fer la selecció i que repeteix el Tono Hernández com a director de La Gran Cita i com...
3: Té bon ull, el Tono. És garantia d'èxit, això.
1: Ja m'han dit que el càsting és una meravella.
2: Jo no tinc cap dubte, perquè això és el mateix que va passar en OT2. Recordeu que quan OT1 va ser un èxit i tothom a OT2 el càsting de cop estava quan

0: En que els anteriors sí que...
1: Han de ficar càmeres a l'hotel aquell on estaven, que era on realment
2: ja,
1: hi havia la teca.
2: Ja les tenen,
0: allò, que mos van perdre.
2: És que jo crec que també el millor de la gran cita, que va funcionar extraordinàriament bé, també és tot allò que els visualitzadors i l'edició va treure.
1: Totalment. Perquè... Els editors fan màgia, moltes vegades.
2: I a mi el que m'encantaria, dubto molt que passi, però és que hi hagués una gran cita VIP a Catalunya. No estem preparats. Sí. No estem preparats.
1: No. A través de VIP és més fàcil, que ja la tenim, però...
2: Entre que l'Star System que tenim ja és justet.
0: És apagat.
2: I després, de la manera que som els catalans, que ensenyar-nos ens costa una mica més... Ens costa una mica més que la resta, però, home, si hi ha hagut una travessa VIP que causarà sensació, una gran cita VIP...
0: Però això vol dir que tu, a la teva ment... Tens personatges que saps que donarien molt la talla.
2: Jo com a espectador estaria allà enganxat fent el compte enrere del dia de l'estrena.
0: Mm-hmm.
2: Sí.
0: I no mos vols dir cap d'aquestes persones que creus que funcionarien també al càsting?
1: Estaria molt trobar 100 persones,
2: amb molts presentadors i directors de 3CAT i podrien participar.
0: La Corpo faria una bona... Seria com treballar doble jornada a la Corpo, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Passen 19 minuts de les 12, notícia també fresqueta. Lady Gaga és notícia, i no precisament per la música en majúscula que sempre presenta, perquè és una de les més grans, sinó perquè diverses informacions que arriben en propietat, no?
0: Sí, totalment.
1: Sí, People i Page Six són justament qui ho diuen.
2: Diuen que estan mare.
0: Tots els mitjans dels Estats Units, avui quan m'he aixecat, estaven explicant que Lady Gaga és mare, i l'origen de la informació és ella portejant una criatura en un mocador que no, d'aquests que emboliquen...
1: Sí, una espècie de manduca, no? No serà exactament com es
0: al
1: diu.
0: Al costat del seu futur marit, perquè estan promesos i no s'han casat, Michael Polanski. Com no l'havien vist embarassada, això ha generat una gran sorpresa.
1: Llavors... Bàsicament perquè recordem que a l'abril ella encara estava de gira, vull dir que estaria de 4 o 5 mesos de gira, amb el que comporta un embaràs. Ella té 40 anys, vull dir que és un embaràs no de risc, però que no és com quan tens 25, que et quedes embarassada.
0: Clar, llavors aquí hem descobert que ella, que a l'abril, a mitjans d'abril, acabava la seva gira al Madison Square Garden, de cop, quan ha tornat a reaparèixer les nostres vides, ho ha fet en una criatura que, a més, una criatura que no se la veu ultra bebé, vull dir que se la veu formoset.
1: No, que ja ha nascut fa uns dies. Que...
0: Ja ha nascut, saps? Llavors dius, aquí, que ha passat Lady Gaga, mos tens que explicar si esta criatura l'has gestat tu o te l'han gestat. Llavors, això és el que no sabem.
1: És el dubte. Sí que cerca les fotografies, saps quan just has estat mare i han passat, no sé, un mes, imagina't, i et queda aquella panxa com tova, que encara... s'està tot col·locant al seu lloc. És cert que en aquestes imatges ella porta com una samarreta i s'intueix aquest tipus de panxa. Per tant, podria ser que l'hagués estat ella, però sí que és cert
2: quants
1: que no hem vist cap fotografia.
2: 40 anys.
0: I ell 42.
1: Sí.
2: 40 i 42. I ell dieu que és un empresari conegut.
0: No.
2: Eh?
0: Bueno, és que clar, ell és una persona que és molt poc coneguda i normalment tothom se pensa que les grans estrelles trien com una mica persones del seu equip, algú que es veia com molt pràctic, i en realitat Lady Gaga, que és molt lista, se va buscar un home de profit. O sigui, ell és un llicenciat en matemàtiques per Harvard, que té una carrera professional enorme, que li duplica el patrimoni a Lady Gaga, imagineu-vos, i que treballa
1: que li va dir sa mare, Sa mare el va conèixer en un acte de la Fundació, que justament té Polanski, i li va dir... a la seva filla, has de conèixer aquest senyor perquè ha de ser el teu futur marit. Mira, la mare va tenir bon ull, Tampoc es va fixar en algú pobre, també.
0: Exacte. Bueno, perquè potser la mare ja estava farta de que només se li apropaven a la filla xupòpter, saps? I va dir, ho eliminaré de cop, però aquí Cynthia Germanotta, que és la mare de Lady Gaga, va tindre molt bon ull perquè coneix la seva filla. Jo crec que Lady Gaga és sapiosexual. Llavors, les persones sapiosexuals...
2: Sapiosexual també ho era l'Alexis de la Gran Cita, i mira com va acabar i com vam acabar sabent després que es dedicava.
0: Una cosa és ser-ho i l'altra és dir que ho ets, Hi ha, una, hi ha aquí un matís, però bé...
2: Però, jo, no, per tu què vol dir sapiosexual? Perquè també la definició és important.
0: La definició és una mica delicada, però, vamos, des del meu punt de vista, és quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda d'altres coses, t'estimula la ment. No només altres coses, sinó també la ment, diríem.
1: Sí, jo crec que et quedes una mica enlluernada perquè és una persona, al final, a part d'intel·ligent, no? Amb la que potser pots aprendre Exacte. Moltes coses que no amb un d'aquests que deia ell com xubopteros, que l'únic que volen és el caler, que potser estan molt bons però no t'ofereixen res més a la vida. No?
0: Exacte, jo crec que això és una relació a llarg termini. De més, ells estan junts ja fa 6 anys, eh? Vull dir que poca broma, que també...
1: Per això, i a més, ella havia dit en moltes ocasions, en diferents entrevistes, que volia ser mare, ja des del 2019, quan el coneix. Per tant, suposo que no ha estat un camí fàcil, per això potser també s'ha volgut protegir i no ensenyar l'embaràs durant aquests mesos, esperant que finalment...
0: Suposat embaràs.
2: Els que van tenir la sort de veure-la no fa tant temps aquí a Barcelona, realment el show que porta, tothom va coincidir que era una cosa molt espaterrana.
0: Totalment.
1: És que Lady Gaga, a part, té una veu, o sigui, espectacular, o sigui, a més de les cantants sí. que més m'agraden. I en concert deu ser una passada.
0: Que, a més de cantant, és artista de forma molt àmplia, en el sentit més ampli de la paraula, i ha reconegut que ell ha format part de la gestació de Mayhem, que és l'últim disc, i de la gira que va fer aquí.
1: Sí.
0: O sigui, que sabeu que quan se van conèixer ell estava en un moment molt fluix, perquè ell té, a banda de fibromialgia, també se li ha trobat lupus, i llavors ha passat moments de salut una mica greus i ha estat bastant deprimida, i diu que ella ha sigut una catapulta per a fer-la tornar als seus orígens, perquè Mayhem és un disc que revisita una mica els orígens de Lady Gaga. O sigui que és tot un aliat, aquest home, fins que no es descobreixi el contrari.
2: Parlant de divas del pop. Tot a punt perquè arrenqui la residència europea de Shakira a Madrid. En total farà 12 concerts per on passaran més de 600.000 persones, entre ells Rebeca Rodríguez.
1: Exacte.
2: Que tens la sort de tenir entrades.
1: Sí, sí, aniré el dissabte 19, és el segon dia de concert, allà al Macondo Park, que és una bestialitat de parc temàtic que s'ha muntat al districte de Villaverde, que representa que era per no molestar els veïns, però s'està dient que ja és tan heavy, perquè són 150.000 metres quadrats de recinte, que es veu que a quilòmetres s'escolta la música i els assajos, o sigui, no sé jo com acabarà aquest tema.
2: Sí, la idea que han muntat a Madrid és que no sigui només l'experiment d'anar a veure el concert, sinó que vagis allà a passar tot el dia, no sé si fins i tot es pot dormir allà, no?
1: Dormir no ho sé, diria que no.
2: I que vagis fent gasto,
1: sí,
2: vagis
1: allà
2: fent despesa, deu haver-hi de tot,
1: ella
2: no?
1: Ha muntat com uns 8 pavellons, cada pavellons té un color, per exemple, el fúcsia, doncs, és el pavelló gastronòmic, i allà, doncs, pots menjar des d'arepes, tacos, tot una mica llatí, però també trobes un entrepà de calamars, perquè, clar, com està a Madrid, doncs hi ha una mica de...
2: Sí, és un fòrum de les cultures, això que ha fet Shakira a Madrid.
1: És un fòrum de les cultures, exacte. Hi ha també un espai per la literatura. Ella, per exemple, ha muntat com una espècie de biblioteca que replica la biblioteca que ella té a Miami, on, a més, la gent allà farà conferències i podràs anar a veure. Una part també que és de moda, on hi haurà gent que exposi els seus dissenys, tant dissenyadors ja que tenen un nom i un renom, jo que sé, Agatha Ruiz de la Prada, com gent més talentosa que tot just comença. A més, ha muntat dos escenaris al voltant de tot això perquè cantin altres cantants. Hi ha de coneguts i hi ha de, també...
2: Carlinhos Brown...
0: Guitarrica de la Fuente, sí que va.
1: Nati Peluso, Guitarrica de la Fuente... Bueno, hi ha diferents cantants. Amaya, per exemple, també.
2: Com a taloners del seu concert,
1: no,
2: o com un altre concert?
1: Jo crec que estaran
2: en un altre escenari.
1: En un altre escenari, sí. El que passa
2: I l'entrada... Cada dia hi ha un concert a banda del de Shakira,
1: clar,
2: diferent?
1: Jo he estat buscant a veure quin em tocaria a mi, no? Perquè potser dic, mira, si em toca Amaya, que bé, no? Però és cert que encara no he vist... que sortien ni els cantants, ni la setlist, ni res de...
2: Quan vas pagar per l'entrada?
1: Ai, no sé, si 180 euros.
2: 180 euros.
1: Bueno, a mi és que em van enredar, perquè jo he de dir que Shakira... O sigui, hi ha cançons que m'encanten, sobretot dels primers discos.
0: Home, l'era pèl roig, l'era morena...
1: Quan ella cantava pop rock, i tenia aquests girs com Alanis Morissette, aleshores era quan m'agradava. Ara que aquesta segona...
2: A tu t'agradava la de La Intuición.
0: És que clar... Com quedar-te quieta, en això.
1: Exacte.
0: Vaya hit.
1: O Ciega i Sordomuda, també.
0: Uau. I el videoclip d'això també és favorable, eh?
2: Però si alguna cosa s'ha dedicat aquests últims anys la Shakira és a facturar. Són 180 euros numerats amb un seient o estàs a pista?
1: No, estic a pista. Jo estic a pista perquè les meves amigues de la universitat, que són amb les que vaig, elles deien anem a ballar i a passar-nos-ho bé. Sembla bé.
2: I lo que surja.
1: I lo que surja, i lo que surja.
0: El que passa que a Madrid se queda a Madrid.
1: Lo que passa en Madrid se queda en Madrid. Sí,
2: en té una que parla de Madrid, la Shakira de cançó.
1: Sí. En té una que parla de Madrid,
2: sí. És que tinc cops amagats.
0: Ahí te dejo Shakira, Madrid.
2: La Shakira és universal.
1: Encara que no t'agradi, tothom se sap les seves cançons. I a part és que és una gran cantant. El que passa que a mi no em genera gaire simpatia.
0: Totalment.
1: Ella, en concret. I després, a més...
2: Perquè l'has conegut massa.
1: Podria ser. I a més, tot això que a mi em sembla bé, que al final no tens l'experiència només del concert, sinó que tens experiències extres per aquests 180 euros, però al final t'acabes deixant una pasta si vas allà, perquè si vols menjar allà,
2: com un concert de Coldplay, que al final el menys important és la música. L'experiència, el show, les pulseres, les llumetes, la pasta que gastes amb el Frankfurt...
1: El merchandising, que també et compres de tot.
0: O sigui, has d'anar a Madrid, allotjar-te a Madrid... O sigui, anar a Madrid des de Barcelona ja és car. Allotjar-te a Madrid és ultracar tot l'any.
2: I el desplaçament fins a aquest recinte, com va?
1: Nosaltres estarem al centre i... Sí, agafarem un taxi, però no és fàcil.
2: Recordem que aquesta gira fa 12 aturades a Madrid, s'instal·la a Madrid perquè no passa per Barcelona.
1: No passarà per Barcelona. Jo crec que és un lleig que ens fa als catalans, que ha viscut aquí i ha passat totalment de nosaltres.
0: Però crec que no passa per Barcelona ni cap altre lloc d'Europa. Vull dir que és realment com que l'estada a Madrid és l'estada europea de la gira, si no ho tinc mal entès. Llavors, clar, diríem que és una forma de concentrar allí molta gent.
1: Però es podria haver instal·lat aquí, no? No sé, ja que havia viscut aquí, els seus fills han nascut aquí, han estat aquí, ha preferit Madrid.
0: No sé, jo el que vull és que pagui impostos aquí. Després, a partir d'aquí ja em sembla tot molt bé.
2: Va guanyar, el tema dels impostos.
0: Bueno, té un llarg repertori de problemes en la justícia,
1: encara,
0: no tots victoriosos.
1: Encara.
0: No tots. Ha tingut una varietat, diríem.
2: 1:45 del migdia. Va, acabem amb un altre nom propi. Rosa Peral, la notícia d'aquests últims dies al voltant de l'exguàrdia urbana condemnada per assassinat, ho recordem, és que ha aprofitat la seva condemna a la presó per treure's la carrera de dret.
0: Efectivament, Rosa Peral, que és un personatge ja quasi de la premsa rosa, perquè esta notícia jo la vaig conèixer, perquè la vaig llegir a una web d'informació del Cor, que dius en quin moment Rosa Peral és un personatge rosa, doncs, mira, mai més ben dit, s'ha tret la carrera de dret estant a la presó. Bueno, a la presó no, a les presons, perquè ha sigut traslladada a 6 vegades a 3 centres diferents.
1: Perquè no té un molt bon comportament, tot i que ella estudia força.
0: Efectivament.
1: Que per cert, no sé, a mi m'ha sobtat, perquè al final ella es treu aquesta carrera, però no podrà exercir.
2: No es pot defensar ella mateixa, sí que
1: no,
2: podrà.
1: No. No? Si tu tens antecedents penals greus, tu no pots exercir fins que passin 10 anys des del dia que s'acaba la teva condemna. És a dir, que ella podria ser advocada amb 69 o 70 anys. Per tant, jo dubto molt...
0: Condemnada, va ser condemnada a 25 anys, ne porta 9, encara n'hi queden una tira, i quan acabe tota esta tira, llavors 10 anys més hasta que li prescriguen los drets, los antecedents, imagina't. Però bueno, jo crec que en benefici propi té tant de safarranxo propi que li pot servir per autogestionar-se, encara que no sigui ella qui...
1: Home, sí, ella diu que les queixes, no?, per demanar alguns permisos de sortida, recórrer sancions, ajudar alguna de les recluses, no?, que hi ha amb ella, probablement.
0: Sí, això
1: et deu donar un estatus, perquè si tu els hi pots donar un cop de mà, tu allà deus manegar la presó, que és el que ella deu voler.
0: Home, i tant.
1: I li deu servir de molt.
2: Sí, ella despatxant i passant revista amb les companyes, assessorant, no?
1: Assessorant,
0: sí. Jo crec que té una personalitat dominant, no?, com s'ha pogut conèixer a través dels múltiples productes periodístics que n'han parlat. Jo crec que el fet de tindre una carrera de dret dins de la presó li dona un pes específic i, a més, que no és l'última carrera que té, perquè... A banda de la formació policial, a banda de dret, se veu que també vol estudiar psicologia, que jo no sé si aquesta persona, en tots estos coneixements alhora, Me fa més temor que una pedregada.
1: És que 25 anys a la presó et dona per estudiar 5 carreres, gairebé.
2: I que ha continuat sent notícia, eh? Vull dir que ens ha generat molt contingut Rosa Peral, també amb tots els trasllats que ha tingut, els conflictes dins de la presó mentre complia condemna.
0: De fet, nosaltres hem dit que estava planejant, crec que algun mitjà va parlar de que havia estat planejant agredir a funcionaris, que per això va ser traslladada a una altra presó.
1: Ella no, però ella va manar algú que intentés ofegar a una de les funcionàries que ella no li agradava gaire.
0: Això, imagina't, això sense haver estudiat psicologia, eh?
1: Imagina't, allà manipulant.
0: Ai, ai, ai.
2: Avui, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez en el paper de Maica Navarro i Carles Porta. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies.
2: Bon dissabte, bon cap de setmana. Fem una pausa i ens retrobem amb el Pep Noguer, el suplement. Fins ara.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: La defensa de l'Arte ja es disposa a atacar...
3: Tot és possible un dia de partit.
4: Va la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
3: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: Ei, perdona, una estrella.
7: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
7: Una estrella.
6: Què? Un crit valent?
7: Vinga, tots units fent força.
8: Una estrella!
7: De seguida.
9: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella d'Am i CaixaBank.
13: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Eh? Mama, què tal?
16: Ja he tornat a començar el programa normal.
15: Què vols dir normal?
16: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
15: Ah, no.
16: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
15: Mama,
16: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
15: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
16: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
15: Ah, sí? En Joel Díaz està...
16: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
15: Ah, no?
16: Massa alt.
15: Què vols dir que és massa alt?
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 1:45 PM.
0: L'Arca de Noguer.
1: Pep Noguer, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu, Pep, on pares?
2: Doncs mira, avui a Blanes, el Bierra Sana, que és un festival de cervesa, que d'aquí una estoneta hi farem un maridatge de cervesa i gastronomia gironina, avui en aquest cas, tu.
1: Què dinareu?
2: Doncs mira, avui aquí amb el... Tu el coneixes, en Jordi Abel, el conseller domèstic de la Tele3?
1: Sí, tant.
2: Sí, doncs avui preparem unes avellanes salades, una Hilda d'anxoves de l'Escala, una brandada de bacallà amb confitura de pebrot, un patent crut del mestre Albert Baronat, unes patates d'Olot i uns xuxos de crema de Can Castelló. Tu, què?
1: Carai, quina enveja.
2: Què me'n dius?
1: Quina enveja, Pep. Quina gana, aquesta hora. Això hauria d'estar prohibit.
2: Home,
1: també he vist que aquest estiu no has passat gana, perquè t'he anat sentint a la fonda.
2: Home, clar.
1: I quin fart de treballar que has fet, però també t'ho has cobrat, amb grans àpats.
2: Home, això ens ho passem bé. Tu pensa que una de les millors coses travessar Catalunya, donar voltes per Catalunya, i jo sempre dic el mateix, que diuen que la ignorància és cura viatjant, no? Doncs el que hem de fer és viatjar i sobretot conèixer i aprendre. Llavors, allà on vagis, tu agafa un restaurant, vés a allà, tasta, pregunta i menja territori. Compra territori, que és la millor manera d'arribar a casa amb el cistell ple i amb experiències boniques.
1: Mira, per cistell, el que tenim parat aquí a la taula de l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè avui amb el Pep Noguer parlarem de raïm, parlarem de figues i potser també d'algunes fruites una mica més exòtiques. D'entrada ens centrem en aquest raïm i en aquestes figues que comparteixen temporada, comparteixen dolçor, comparteixen tonalitats blanques, vermelles, negres i fins i tot receptari, perquè fàcilment podem fer servir o combinar en el mateix plat tant diversos tipus de raïm com de figues. Ens acompanya la Marina La Règola. Ho he dit bé, això, Marina?
3: Perfecte, ho has dit perfecte.
1: Segur? Perquè tu la fas plana, eh?
3: Jo la Règola. Sé,
1: la Règola, no, tu la fas... La Règola. Bé, com tu vulguis, Marina, tu manes.
3: Com tu vulguis.
1: Fruiteria Giró del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Com estàs, Marina? Benvinguda.
3: Molt bé, molt agraïda d'estar aquí.
1: A veure, explica'ns aquest raïm d'on ve, aquestes figues d'on venen, i després ja entrarem amb la cosa exòtica, que també en sabeu un munt a la Fruiteria Giró del Mercat de Sant Antoni.
3: Bueno, primer saludar a la gent que està al mercat ara mateix i potser està escoltant la ràdio mentre està fent la cua.
1: Una salutació
3: perquè
1: ben important.
3: Avui hi ha una gentada que flipes.
1: Home, dissabte és el dia de mercat, per
3: home,
1: excel·lència.
3: Segur que hi ha gent aquí escoltant Catalunya Ràdio mentre està fent
1: queden saludats tots.
3: Mira, doncs mira, parlarem de les figues i sobretot de les figues de la Guaira, de Lleida. Que és unes figues que sempre volem portar nosaltres a la botiga perquè són molt bones. En comparació d'altres, com per exemple del Mediterrani i de Costa Brava, com és un clima més àrid, més càlid, són molt més madures.
1: Són extraordinàries. Les figues és una de les meves fruites preferides, Pep. I són infinites, també, les combinacions.
2: Clar, és que pensa que, mira, una de les coses bones que tenim és que les figues, tot i que, evidentment, també, com diu la Marina, en venen d'altres indrets, ja no només d'aquesta panda nostra, sinó de més lluny,
3: exacte,
2: encara la figa és molt temporal, Allò, acaba l'estiu, comencen a arribar aquestes figues del Guaire, de Lleida, que són tan fantàstiques, aquestes coll de dama, aquestes figues tan dolces. Tothom, segurament, que aquest estiu haurà anat a alguna casa de pagès i haurà vist les figues i els haurà volgut tastar i encara no estaven al punt, Altres que ja tenen algun viatjador per allà dintre, que hi ha algunes figues a vegades que si la pluja o tenen molta aigua, això, es poden obrir i això.
3: Exacte,
2: però jo crec
3: sí.
2: Que, Marina, que la figa fa molt, diguem-ne, de fanal d'estiu.
1: Digues, Marina.
3: Res, quan cau aigua, la figa, pues, l'aigua se'n va cap a baix de la fruita i s'acumula baix i és quan el cul, diguéssim, s'obre i ja l'hem cagat. Hem begut oli.
1: Hem begut oli, molt bé. Molt ben matisat, Marina. Sí que és veritat que són delicioses, però és una fruita que és bruta de menjar, tan brutes, segons com, Pep?
2: No, home, no.
3: Jo me la menjo sencera.
1: Tu, amb la pell, sí?
3: Tu, si vens a la meva botiga, jo et donaré una figa perquè la provis. I si t'agrada, me la compres.
1: No, o sigui, que m'agradarà, no en tinc cap dubte. Però tu, amb pell?
3: Jo amb pell, sí. Justament estava parlant amb un client avui, rotllo, a mi no em fa cosa, rotllo, amb la pell. Ni rentada, també et dic.
1: Tot tu bruta, directament, tot a dins.
3: Jo, com soc de família fruitera, tampoc m'ha fet mai angúnia de deixar la fruita ni res.
1: I tu, Pep?
2: Jo també, amb pell, amb pell. És a dir, la figa, jo crec que, ostres, ja, sobretot si és, diguem-ne, més la figa, la que tenim ara, no? És a dir, la figa, encara si m'apures, la figa flor, aquesta figa més verda, que sembla que tingui la pell una miqueta més, diguem-ne, avellotada, dius, mira, encara. Però a mi m'agrada molt amb la pell i tot. I a més, dona de sí, saps? És allò, això sí, són aquelles fruites, Roger Escapa, tu que ets, diguem-ne, tan presumit, que després t'has d'anar a rentar les dents perquè pot ser que quedi un tallet de la pell entremig de les dents, eh? Però, clar, és que la figa pensa que té molta dolçor i és una fruita que combina tan bé amb plats dolços com salats, saps? Allò dius, l'ànec li va bé una figa, el pernil li va bé una figa.
1: El formatge.
2: El formatge li va bé una figa. Saps què vull dir? I fins i tot, mira, hi ha un plat que a mi m'encanta, de fet són unes postres molt antigues que vaig trobar un dia en un receptari de Cerdanya, que agafen a l'hivern, a la tardor, quan comença a fer una mica de fred i encara tens bones figues, o tens aquelles figues que ja s'han reblandit una miqueta allà a casa i d'allò, tu agafes una figa, li poses una ametlla dintre de la figa, allò, pel cul de la figa.
1: Pel cul.
2: Sí. I llavors agafes una paella d'aquestes de ferro colat, l'escalfes una mica allà a la vora del foc i poses aquelles figues allà que es vagin escalfant lleugerament i quan estan calentetes allò per un costat i per l'altre, que tu ja veus que són tèbies, agafes un rajolí d'anís.
3: Ostres.
2: I escolta'm, aquelles figues són tridimensional, saps?
1: Aquesta no la sabies, Marina,
3: ja
1: tu?
3: El que anava a dir, li diré a les meves clientes.
2: Home, clar.
1: És com Marina, un supositori, no? Aquesta ametlla,
3: Figa premium.
2: Sí. Clar, a més, escolta, ara, les figues donen de si, Vull dir que tenen energia, saps?
1: També és de les fruites que per molt que mengis fruita, segur que és saludable, són de les més calòriques, que el metge potser diu, no n'abusis, ep, alerta.
2: Però, escolta'm, hi ha aquella dita que diuen que un home o una dona pot entrassar al desert del Sàhara amb tres dàtils del dia. Jo diria que amb tres figues poder no, però amb tres figues
3: són
2: podem...
3: Són necessàries, eh? Aquí no era d'una bona figa.
2: Clar, tu.
1: Escolta'm, pel que fa a tot aquest raïm que ens has portat, també, d'on ve aquest raïm?
3: Aquest d'Alacant.
1: Aquest és d'Alacant.
3: De Teulada.
1: Aquest porta pinyol o no?
3: Exacte, jo, bueno, van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove...
1: Que el raïm té pinyol.
3: Que el raïm té pinyol, i punto pelota. Que...
1: Tot això que ens estem inventant del raïm, té molta sortida,
3: és molt bo, però al final aquest raïm és del raïm, per mi, el millor que hi ha, i dura molt poc la temporada, ja l'octubre ja s'acaba, i la gent s'ha d'acostumar que el raïm té pinyol, no passa res.
1: I com s'ho fan perquè en deixi de tenir? Perquè ara també té molta sortida.
3: Pues
1: també pensant en els més petits, no? A vegades volem coses pràctiques, ràpides...
3: Exacte, però nosaltres, que ja no som petits, almenys la gent de la meva edat, pues acostumada a menjar raïm amb pinyol, que és boníssim, molt millor que el sense pinyol que tenim durant tot l'any.
1: És veritat que el gust no té res a veure d'un i l'altre.
3: Res, eh?
1: Tu el pinyol te'l deus empassar, Pep.
2: Home, i tant que sí.
3: Pep i jo també, sí.
2: Clar, a més, tu pensa que el pinyol, ara aquí haurien de tenir una dietista nutricionista que ens ho explicaria, però el pinyol diuen alguna cosa. De fet, es ven una mena de farina de pinyol de raïm per no sé què, eh? Però hi ha una cosa que a mi sí que m'agradaria parlar, Marina, i és que tu dius, no, jo els raïms els porto d'aquesta zona d'Alacant, que és molt, molt típica aquesta zona en la qual fan aquest brot de raïm, jo sempre dic que va embolicat en paper i que, a més, és molt, molt bo i d'això. Però m'agradaria reivindicar el raïm de vinya. És a dir, per una banda tenim el raïm de taula,
3: olé,
2: que és aquest raïm més gran, però clar, ara encara tenim la sort, ara si vas al Penedès ja gairebé no, perquè ja em sembla que ja ha bramat tothom al Penedès. Però menjar-te raïm de vinya. És a dir, que els mercats de Catalunya, això, el mes de juliol, agost i setembre, aquests tres mesos o aquests dos mesos i mig, hi hagi un raïm moscatell, un raïm d'aquests negres, però d'aquests de vinya, d'aquests que són més petits, que la pell sí, ja ho sé, que la pell és més gruixuda, però clar, aquest gust que t'adonen, aquest aroma...
3: Exacte.
2: És que podries fer un menú degustació només amb varietats de raïm.
3: I que la gent que no l'ha menjat mai, que no pensi que està podrit, perquè contra més rovellat és quan està més dolç. Pensa que amb aquest raïm es fa les panses blanques.
2: Clar.
3: És una locura.
1: On el guardeu? A veure, Marina, tu perquè tens fruita del dia cada dia i, per tant,
3: exacte,
1: no has d'emmagatzemar res. Però les figues que són tan, tan delicades...
3: La figa a la nevera i el raïm...
1: La figa a la nevera,
3: Sí, la figa, si està madura, la nevera. Si està més verdeta, deixa-la fora. què passa ara? Que al final encara fa calor, i la mosca de la fruita és molt empipadora. I el raïm moscatell, sobretot, li encanta la mosca li encanta el raïm moscatell.
1: Com us ho feu perquè no us entrin a les parades dels mercats, les mosques?
3: Venen-ho tot molt ràpid.
1: És la manera, no?
3: No, posem càmeres frigorífiques, però no, el dia a dia tampoc. Al final hi ha tant de moviment que la mosca tampoc insereix.
1: Tu, Pep, què? Aconsegueixes guardar-les fora de la nevera?
2: Sí, jo fora de la nevera perquè, clar, jo sóc d'aquells de menjar, saps? D'arribar a casa i menjar. Jo t'haig de dir una cosa, clar, què ens passa aquí? Que, parlant genèricament, hi ha molta gent que s'ha acostumat a anar a comprar una vegada a la setmana. I llavors, clar, evidentment, has de posar coses a la nevera. Hi ha gent que el dissabte va a comprar i ja està. Ara, jo sóc dels que penso de que hem de reivindicar. Evidentment, hi ha qui em dirà, oh, clar, tu que tens temps. No, clar, però és que si vols menjar bé, has d'anar, home, no et diré cada dia si vols, però dia sí, dia no, perquè hem de comprar, diguem-ne, allò, tot durant una vegada a la setmana i no sabem al final què menjarem o què no menjarem. A mi m'agrada anar-hi cada dos dies i així està bé, sempre ho tens a fora de la nevera i controles més les maduracions, no? Llavors, jo compro per la gana que tinc en dos dies. Dius, doncs, dos brots de raïm, 6 figues, saps? I així es vas fent. Escolta'm, i sí, no també hi ha una cosa que és important, que això ara he vist aquest estiu, que s'ha composat molt de moda, no sé, Marina, tu, què en penses? Això que hi ha molta gent que
3: digues.
2: Ha començat a congelar el raïm allò per menjar-se'l com si sigués una gominola a l'estiu.
3: Ostres!
2: T'ho han dit, això? No,
3: les meves iaies encara no fan, això. No li ha arribat al TikTok.
1: Congelar fruites i verdures, Pep.
2: No, congelar els raïms. És a dir, sí, tu agafes un brot de raïms, allò que el rentes, el passes per aigua i d'allò, el treus el brot i el congeles com si siguessin glaçonets.
3: No sé, si volen experimentar amb textura i tal, sí, però jo crec que contra el més natural possible, millor.
1: A veure, Pep, va, 3 receptes amb raïm i 3 receptes amb figues.
2: Doncs mira, avui que el raïm amb figa ja tenia dit una, eh?
1: Sí.
2: Però amb raïm, avui que tinc aquí aquest patent crut que ens fa l'Albert Baronat, jo considero que el raïm amb el fetge gras d'ànec li va de meravella. Llavors, aquesta combinació. Saps que hi ha aquella dita que diuen que uvas y queso saben a beso, eh? Llavors, doncs, anem a buscar un bon formatge català, que en tenim molts. Mira, per exemple, aquí a la zona de la Cerdanya i de l'Alt Urgell, que n'hi ha una bona colla. Posa-me-n'hi un de vaca, de pell rentada, posa-me-n'hi un de cabra. Mira, la Mercè de Josa del Cadí, que fa aquest formatge de cabra pebrat. Ostres, fota-li un bon raïm blanc, que és una meravella. I saps com m'agrada molt també els raïms? Amb sardines, tu. Amb sardines fantàstiques. Sardines a la brasa. Si tens la gran sort de fer unes sardines a la brasa, que llavors les pots esqueixar i fas una amanideta amb una mica d'enciam, aquests raïms blancs, i les sardines així esqueixadetes, un raig d'oli d'oliva i 4 pinyonets torrats, i escolta, això és bocato di cardinale.
1: El problema de les sardines és quan les fa el veí, que tu també en menges i aquell dia doncs, potser no ho tenies previst, o volies una cosa més lleugereta.
2: Però que et convidi.
1: Sí.
2: Clar, no?
1: A veure, Marina, quants anys tens tu ara?
3: 25.
1: 25 anys. Deu ser de les joves, de les més joves del mercat.
3: Sí, de la més jove, sí.
1: La més jove?
3: Potser hi ha un... Sí, copropietària, sí, segur.
1: Ets propietària, ja.
3: Copropietària, que ma mare s'enfada.
1: Copropietària.
3: Sí. Soc la cinquena generació.
1: Cinquena generació, ja, imagina't.
3: 1889, abans que es fundés el Barça.
1: Imagina't, ets més antiga que el Barça. Escolta'm, en algun moment vas plantejar-te una alternativa a no continuar la fruiteria?
3: No, jo vaig fer polítiques a l'Autònoma, però pues, per causa de la vida no vaig acabar-la. Però bueno, jo crec que sempre penso que anar al mercat i tota la vida en general és política. Així que tot el que he pogut estudiar pues, ho implemento cada dia amb la gent del barri.
1: I la clientela es va rejuvenint o costa que entrin
3: clar,
1: generacions noves?
3: És com la
1: noves?
3: Meva lluita, que la gent de gent jove, rotllo, apropar la gent jove al mercat, que no tinguin por en el mercat, que no ho vegin com a cosa de iaios i que és una cosa... Te lo gozas quan estàs al mercat allà.
1: Sí, el que passa és que el preu no acostuma a ser el mateix.
3: Error.
1: Vinga, va, doncs defensa això.
3: No, al final tu has de fer, puc dir, tu has de fer la puti vuelta. Has de mirar parada per parada el que preus. Vull dir que la gent pues, està acostumada a les safates de supermercat on ja tens sí. el preu assignat.
1: I tu, no estàs... tens, tu no tens Porexpan allà al mercat, o sí?
3: Home, per cos d'enciam sí, però intentem sempre cartró.
1: I, es pot regatejar al mercat? Si jo vinc a comprar a la fruiteria...
3: Mira, diré una cosa, si ets una iaieta adorable, sí, jo si em dius que encara no es cobra la pensió, sí.
1: Però si vinc jo...
3: Si vens tu, no.
1: No em faràs res. No. D'acord, explica'm què més portes, perquè has portat figues, has portat raïm, però és ben bé que la fruiteria Giró sempre experimenteu i hi ha molta fruita exòtica, en també.
3: Cos, sí.
1: I has portat un parell de coses aquí que no tinc ni idea de
3: què
1: són.
3: Anem a començar amb exòtic, però d'aquí, del país. Uh-huh. Tenim caviar cítric, que és una...
1: Caviar cítric?
3: Exacte, és un cítric que no molta gent ho coneix, per això és exòtic, però és cultivat aquí. Són unes boletes que, si vols...
1: Sí,
3: boletes
1: sí.
3: per la gent que ens escolta.
1: Tu
3: boletes...
1: sabies això, Pep, que és el caviar cítric?
2: Sí, es fa servir molt a la cuina, allò per poder fer cosetes, diguem-ne, que són diferents i que donen de si, i bé, s'utilitza. Vull dir, home, evidentment no és una d'aquelles coses que ara trobes a les cases, però està molt bé,
3: Li diu a la petaceta... natural.
1: I tant.
3: Són unes boletes...
1: Però m'ho havia de menjar així directament. Ostres, és àcid, eh?
3: Sí, la gent ho fa per sobre de les gambes, per sobre del sushi. És una cosa més especial, però sobretot a la gent que li agrada cuinar, la nostra tenda li va de conya.
1: I això ha crescut a casa nostra, eh?
3: Sí.
1: I després em portes una que m'has dit que això és com pell de serp.
3: Exacte.
1: És una figa amb pell de serp.
3: El sàlac. Per la gent que no ho està veient, és com si fos una figa rebent... una figa pancideta, ja.
1: Però coberta amb una pell, que són unes escates que ben bé podrien ser d'una serp.
3: Clar, per això li diuen snake fruit.
1: D'on ve això?
3: D'Indonèsia.
1: Ahà.
3: I mira, anem a pelar-lo perquè el tastis. Es pela com si fos un ou dur des de dalt a baix.
1: L'has tastat, Vas Pep, parar. Aquest?
2: Aquest no l'he tastat, tu.
1: Impressiona,
2: Impressiona. Amb què combinaria amb aquest, Marina?
3: Aquest combinaria, pues de tot.
1: Snake fruit, eh?
3: Exacte.
1: D'Indonèsia.
3: Dir que jo tinc un client, l'Antonio, pobret meu, que ja té 80 i pico d'anys, que cada setmana es fot 4 d'això. Per què? Perquè va llegir que va bé per la memòria i ahí RQR les pelotes.
1: Doncs mira tu, que duri. Com va de preu a la snake fruit?
3: 1,5 euros, més o menys, una. Tampoc és fruita exòtica, però que es pot consumir.
1: Però te la porten directament d'Indonèsia, vull dir que aquí hi ha un...
3: Bueno, tot l'exòtic sempre passava abans per Holanda.
1: Realment el fruit té forma d'un all gegant, no?
3: Sí, diguéssim que sí.
1: Què, me la jugo?
3: Vinga, va.
1: Si no m'agrada, què ara?
3: Cap a dins.
1: Bueno,
3: Cuidado que té un pinyol a dintre, eh?
1: Ah, hi ha pinyol. I explica'm que ens en queda un... Que m'has dit, aquest olora'l, però no fa gaire bona olor.
3: Nois, he portat la frita més pudenta del món. Perquè el Roger la pugui tastar i a veure si s'acaba vomitant.
1: No seria la qüestió.
3: Aquest recorda aquesta de snake fruit.
1: La textura és molt cruixent, més del que em pensava.
3: No és gens sucosa.
1: No t'ho sé dir, no em recorda res. No, un préssec, no.
3: Com si fos una mica pinya, no, diguéssim?
1: Potser
3: una
1: mica més
3: pinya. La fruita exòtica sempre ens ha de recordar alguna fruita ja coneguda, perquè mai diries. Recorda...
1: I el durian?
3: Mira, va, el durian.
1: El durian. El durian sí que no m'atreveixo, Pep. Saps què és un durian?
2: Sí, home, sí. Aquest fa un aroma d'aquells que...
3: El Pep sap de tot, eh?
2: No et deixa indiferent el durian, eh?
1: A veure, el durian d'on ve?
3: Ostres.
1: Marina.
3: Vinga, va, ensuma'l.
1: No,
3: ja
1: ho he fet, de Tailàndia.
3: Però ens ho mou bé, que abans estava...
1: Sense... Uf, terrible. No, això és com... fa olor de peus
3: sí,
1: de formatge.
3: Ai, podrit.
1: Sí, fatal. No m'agrada això. Això no t'ho compraré.
3: Això és una delicatessen, eh?
1: Això és una delicatessen.
2: Però després el tastes, no? I ja està.
1: Però i així cru, es pren, no?
3: Sí, cru. O sigui, la gent que el tasta per primer cop no li agrada, però el segon ja comença a agradar-lo i es fa addicte.
1: Quants en vens cada setmana de durians?
3: Dos grans, eh?
1: I què val el durian?
3: Un durian sencer, 70 euros.
1: Què? Això que has portat val 70 euros?
3: Sí. No, aquest trosset, potser uns 10, 9 euros.
1: Com és de gran un durian?
3: Durian. Mira, justament avui he estat penjant un vídeo del durian, que pobreta meva, la Maribel, he liat a una clienta meva perquè el tasti, i quasi acaba vomitant.
1: Doncs tampoc es tracta d'això. Bé, Pep, escolta'm, intentarem no vomitar amb totes aquestes fruites exòtiques i si no ens quedarem amb les figues i el raïm, que és el valor segur català de la terra i també
3: exacte.
1: És època. Pep, una abraçada, moltes gràcies.
2: Igualment, i tal com diu la Marina, comprar també és un acte polític.
1: Això mateix. El Virassana de Blanes, una abraçada. Marina La Regola, la Règula, com tu vulguis que et pronunciem, humanes. De la fruiteria Giró del Mercat de Sant Antoni, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ara tornem.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
4: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
5: El meu sol solet.
4: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
5: Que xula!
4: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
6: Superxuli!
4: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
7: Wow! 45.712.
8: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
11: Citroën.
10: Condicions a Citroën.es.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Al llarg del segle XIX, època de canvis i de revolucions liberals, la reivindicació del valor històric i simbòlic del monestir de Poblet va ser motiu de disputa entre les diverses cultures polítiques d'aquell moment, que va comportar que el monestir fos especialment castigat i malmès. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Dos minuts per la una del migdia, aquesta tarda enganxats al Tot Gira, perquè tenim Espanyol, tenim Madrid i el Barça, que no juga fins demà, un quart de cinc contra el Llevant. David Clopés, què tal? Bona tarda.
14: Què tal, Escapa? Com estem?
1: Molt bé.
14: M'ha agradat molt l'entrevista amb el Xavi Pasqual i et diré una cosa, m'ha generat sentiment de tristesa. Sobretot quan t'ha explicat el meu lloc és el Palau. Jo sóc culer, aquí m'hi trobo bé, aquí és el meu lloc, i jo vaig fer un esforç, no?, per responsabilitat, per venir en un moment complicat. I penses, home, un dels millors entrenadors de bàsquet d'Europa i no el tenim aquí.
1: Bé, és la reflexió que li hem intentat traslladar, també. Crec que ha estat molt diplomàtic, no ha volgut fer sang.
14: Sí, sí. Però se li entenien moltes coses.
1: I ha estat molt, molt elegant, i bé, doncs allò no va acabar d'encaixar, i segur que ara, doncs, en aquesta nova etapa, tot i que hagi de ser a Dubai, li va realment bé.
14: Però
1: tot i que, mira,
14: que
1: aquest Barça de bàsquet, crec que mica en mica, doncs, aquesta pretemporada va superant els obstacles. Ens hem de prendre els noms dels jugadors, encara.
14: Dos partits, dues victòries, i demà final de la Lliga Catalana CB. És el primer gran test que tindrà el nou Barça de Sèculis davant del Lleida, que va sorprendre la penya deixant-la fora d'aquesta final. I ja després, la setmana que ve, recorda que a Badalona tindrem Supercopa CB, amb la penya com a anfitriona i amb el Barça com a subcampió de Lliga, sense el Madrid, que no serà en aquesta Supercopa. Per tant, no hi ha temps per fer massa proves, i aquest Barça de bàsquet que s'ha de posar a prova ja aquests pròxims dies.
1: Avui partit igualat de l'Espanyol, a priori, no?, contra l'Osasuna,
14: sí,
1: desplaçament complicat.
14: Sí, el camp de l'Osasuna, desplaçament complicat. 6 partits en 3 dies tindrà l'Espanyol, perquè és jornada entre setmana, i després ja vindrà l'aturada.
1: I el Madrid, que hi hem de confiar?
14: El Madrid davant del Rayo? Home, jo no, però sé que a tu t'agrada tenir fe. És veritat,
1: no,
14: que no estan
1: no.
14: fent un futbol espectacular, però Mbappé els hi fa gols. Veurem què passa avui davant del Rayo.
1: Clar, els hi fa gols i s'encarrega d'explicar-ho les rodes de premsa per
14: a
1: demanar
14: casa
1: la pilota d'or. Ha estat molt ridícula aquesta roda de premsa
14: molt,
1: de Mbappé aquesta
14: molt,
1: setmana.
14: Molt, molt. És d'una...
1: I realment, Lamin l'endemà, amb tota aquella elegància i xuleria a la vegada, doncs se li va entendre tot.
14: Si pots, recupera a xarxes el gol que ha fet avui Lamin a l'entrenament. Espectacular. Espectacular.
1: David, et sentim aquesta tarda. Gràcies.
14: Adéu, que vagi bé.
1: Demà a les 6 i tornem amb més suplements. Salut i ràdio per tothom.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Almenys 8 persones han estat detingudes, dues més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a Ceuta. Una de les persones ferides està hospitalitzada. Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants, relacionats presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces. D'altra banda, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha negat en un missatge a la xarxes que a Ceuta s'hagi detectat cap brot de tuberculosi i ha assegurat que a la platja del Trampolín hi ha un dispositiu de la Creu Roja que ofereix assistència als migrants que ho necessiten. Mentrestant, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, xifra en uns 2.100 els infants migrants que hi ha a Ceuta, entre els quals 700 nenes, i demana que es traslladin a la península per alleujar la situació que suporta la ciutat autònoma. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig.
2: Els hutis del Iemen pròxims a Teheran han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i aquesta matinada l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons provinents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita, principal exportador de cru del món, es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial.
1: Mor als 80 anys l'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà.
2: També va ser conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit. Químic de formació, Solà va néixer a Xàtiva i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès.
1: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo continua avançant i ara ja supera els 7.000 casos confirmats.
2: Ara el virus s'ha estès a una setena província situada al nord-est del país i lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a l'epidèmia.

0: I aquesta setmana a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys de Barcelona acull l'espectacle de K-pop més gran del món. Inclou els concerts de 7 bandes coreanes de pop dins el festival Music Bank. Des de quarts de 8 d'aquest vespre fins a les 11 de la nit hi actuaran les formacions ATEEZ, EnHYPEN, NSIX, SHEEKERS, NCT WISH, CORTIS i Alpha Drive One. El presentador d'aquest macroconcert és l'actor i cantant de Corea del Sud, Park Bo-gum. El K-pop és un dels gèneres musicals amb més seguidors i que mou més diners, i Corea del Sud, on va néixer aquest fenomen musical, ha aconseguit exportar la seva música i, per extensió, la seva cultura a tot el món. I els esports, Francesc Ripoll.
1: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans de jugar demà a la tarda contra el Llevant al Ciutat de València. Eric García baixa per sanció davant el Feyenoord, és la novetat a la convocatòria. A la roda de premsa prèvia, Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració. Aquesta tarda, un quart de cinc, Osasuna Espanyol, en directe al Tot Gira, tancarà la jornada al Madrid-Rayo a les 9. I a segona, el Girona rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. Més futbol, a la Lliga F ha començat la segona meitat de l'Atlètic Club 1, Espanyol 1. A les 7 de la tarda, Barça Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. El Badalona Women jugarà demà al camp de l'Eibar. I a la Lliga Femenina de Futbol Sala en joc les Corts 0, Melilla 0. I acabem amb motor. Marco Bezzecchi fa la pole del Gran Premi de San Marino al davant de Marc Márquez i Fermín Aldeguer, que completa la primera fila. L'italià ha fet el rècord absolut del circuit. A les 3 de la tarda, la cursa sprint.
2: Fins aquí les notícies.

0: Atención, Koeman, socio faraguero, pica Koeman.
1: Pichi, che, qué bueno que viniste. Qué bueno el tres gol. Ha marcado el tres gol.
0: Un rúpido espino.
1: Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
2: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
3: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
2: On va començar tot.
3: A Catalunya Ràdio.
2: On tot continua.
3: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
2: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
3: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
2: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
2: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.

0: Quan la poesia i el llenguatge poètic emprenen el camí de la teoria, de vegades corren el risc de l'abstracció, sobretot davant dels lectors no avesats. Per fortuna, hi ha unes quantes excepcions a l'hora de compartir i de divulgar com funciona i quines implicacions té aquest estrany ofici de fer versos. Per fortuna, tenim en Josep Pedrals, que acaba de publicar a l'editorial Arcàdia un volum fascinant que porta el títol de Poeticismes. És un recull d'idees i pensaments sobre, entre altres qüestions, poesia catalana, viatges, fantasmes sintàctics, reptes mètrics, històries i recitals per part d'un dels poetes més en forma de la literatura catalana, ja sigui amb el vestit de versificador, el d'Eda, l'home de teatre, l'home de música o el grandíssim conversador. El programa és un plaer tornar a rebre en Josep Pedrals, que arriba, com sempre, amb moltes ganes de compartir poesia i coneixement poètic ara des d'aquests poeticismes i en conversa també amb l'Anna Vallbona i la Xènia Diaconova. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
2: Giuseppe mi affitta la casa, lo pago ogni mese. Giuseppe mi affitta il garage, io ci metto le cose. Giuseppe si compra le cose coi soldi di chi? Non hai garage e le case, come me. Giuseppe è un uomo robusto col membro di calcestruzzo.
0: Som-hi, obrim avui saludant en Josep Pedrals, ben tornat al programa.
3: Gràcies.
0: Avui tots voldríem ésser Josep, Pedrals, i avui entendrem per què. Vaja, tot sovint és una cosa interessant de ser. Anna Vallbona, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Xènia Diaconova.
4: Com va?
0: Perquè avui celebrem aquests poeticismes que ha escrit i publicat en Josep Pedrals. Arcàdia, un passeig pel coneixement poètic, en Josep habitualment ens visites amb qüestions pràctiques, és a dir, com a poeta des de la creació, no? Els límits del que importa és un dels programes que recordo i recomano que busqueu de Ciutat Maragda, que tinc més presents. També vas venir com a comissari a l'any Vallfogona.
5: Exacte.
0: Te'n recordes?
5: Sí. Que va ser un dia que l'Albert Rossic ens va estar explicant unes
0: tantes
5: meravelles.
0: Tantes coses meravelloses,
5: sí. Ens vam quedar tots esmaperduts. Sí.
0: Exacte. I també et record, fins i tot com a traductor hem parlat, de Beckett, del teu Esperant Godot. És a dir que...
5: Sí, senyor.
0: Sí. Però avui no, avui anem amb reflexió, investigació, poètica, viatges i les... Mira, t'ho diré amb una... Ara et faré una pregunta. És un llibre d'idees i de pensaments de... i cito textualment, d'un xerraire espavilat que viu bajanades provocadores, molt ben pensades, però que no se sap mai de quin peu calça, i de vegades no ho sap ni ell, però que es fa l'interessant i de tant en tant pot arribar a ser-ho. I m'ha semblat que era l'autorretrat més... no? Xulo que t'he vist de... És una mica un autorretrat, no?
5: Sí. Sí, una mica pretensiós, també, tot s'ha de dir, però...
0: No, provocador amb bona intenció. Escolta'm, va, poeticismes, clar, i això ho expliques també, no? Els ismes, que a vegades estan connotats negativament, sovint és una corrent estètica, una pràctica esportiva. Tu m'ha agradat molt això que ho equiparis al muntanyisme, no? Mm. És a dir, tu practiques el poeticisme com qui practica l'esport de...
5: Exacte, com qui va passejar-hi o jugar.
0: No? Exacte, de fer... Perquè una de les coses boniques de fer versos no és només fer-los, sinó pensar-los, conviure-hi, que és una mica el que has fet tu, aquí portat al terreny d'algú que, en el millor dels sentits, viu obsessionat amb aquesta cosa estranya de fer poesia, no? I de llegir-la.
5: Sí, de fet, l'altre dia ho parlàvem amb la Berta Galofré, que em deia, clar, diu, jo que vinc del món de la filosofia, diu, aquí no hi ha una tesi que faci un rumb i et porti d'un lloc a un altre. I li vaig dir, cony, és que no li he posat poetologies, saps? És a dir, si no ja li hagués posat... Però li he posat poeticismes per això, perquè va a la deriva una mica aquest isme, com que...
0: Sí.
5: Que no pretén portar-te cap port concret. Una mica sí, però que ho sembli, si més no, saps?
0: De fet, deriva i erra, perquè és un llibre erràtic, perquè ens porta d'una banda a l'altra, i de fet hi ha molt de viatge, a Xipre, a Monterrey, Porto, Ledbury, Anglaterra... coses que algunes les coneixia, d'altres no. En Pedrals em coincidí feliçment també a Buenos Aires.
5: Sí, senyor.
0: Recordo amb en Carles Pedregosa, un recital preciós que vau fer. També surt coses que en canvi desconeixia, com una cita gastropoètica sobre l'escabeig, on també vas participar, no? És a dir, algú que és capaç de poetitzar l'escabeig ja té tota la meva admiració a partir d'aquí. I ara has tocat uns quants cels, aquí els expliques, no?
5: Sí, és divertit perquè el poema de l'escabeig el vaig publicar en una antologia que em va fer la Universitat de Lleida, que es diu Feiners Festius, que eren tot de poemes fets per encàrrec, bàsicament. I llavors pots lligar-lo amb aquest, és a dir, hi ha coses que explico aquí que les pots trobar per altres llibres. Em feia gràcia, també, aquesta interconnexió constant.
0: Sí, de fet, abans que citàvem, no?, l'any Vallfogona també surt molt,
5: sí, sí,
0: molt,
5: sí.
0: Molt. El rector també surt molt aquí.
5: Sí, sí, sí. De fet, surten coses que vaig publicar durant l'any rector, inclús un tros d'un discurs i això, que em semblava que era pertinent entrar-hi, perquè també, per dir-ho d'alguna manera, vaig a buscar el rerefons estètic de quasi bé tot el que he intentat fer aquests anys, no? Sí, és a dir, el poeticisme, en certa manera, també és una excusació, diguéssim, de tot el que vaig fent. Una excusa, és a dir, donar com una mena de fons teòric a les meves construccions.
0: De fet, són múltiples. Una de les coses interessants que queda clara amb aquest poeticisme és que ser poeta o fer de poeta, per dir-ho també amb aquesta cosa, no?, en italià, quan et pregunten a què treballes, no?, és faccio il poeta, faccio il giornalista, no? Doncs fer el poeta o ser-ho té tantes declinacions, i perquè tu m'has convidat en viatges que en tots ells has fet coses diverses. Hi ha també una component de docència interessantíssima, que tu fa molts anys que practiques també, de fins i tot hi ha un apartat on analitzes des del punt de vista de l'espectador la comunicació no verbal, no? La gestualitat, els ulls, la mirada, com posen els llavis quan et miren recitar.
5: Sí.
0: Això, bàsicament, per tant, ser poeta és ser observador, o ser un bon observador del teu entorn i de la realitat que t'envolta, no? O si més no, procurar-ho.
5: Sí, sí, o parar-se a mirar coses que a vegades potser no t'hi pararies. Jo crec que això ho he anat guanyant amb els anys, però és també fixar-se en detalls, a vegades. És molt tonto, molt sovint, això de la poesia. Vull dir que a vegades, quan agafes un gran poeta i mires, i de què parla el gran poeta? I el gran poeta a vegades s'ha fixat en una mosca que s'ha posat al got, saps? I llavors, hòstia, de cop, és meravellós, no? I el que fa amb aquella mosca, no? I és simplement això, és una cosa molt, molt minsa, no? I potser és aquest crear tot un món a partir d'aquest detallet és divertit.
0: Sí, sí, una mirada, no? Aviam.
3: M'ha agradat molt això que ha dit el Josep, que és molt tonto això de la poesia. Jo també ho subscric. Bueno, de fet, hi ha la frase més famosa de Pushkin, és que la poesia ha de ser una mica tonta o ha de ser una mica ximple, com vulgueu traduir-ho, sí, sí. Però que ha de tenir un component una mica tonto, perquè si no, bueno, perquè si no ja s'entén què passa, no? A mi també hi ha un moment en el llibre que dius que pots complicar-ho tot sense deixar de ser un ingenu, dius al final del pròleg. Puc fer-ho complicat i no deixar de ser un ingenu. Això és una cosa que t'agraïm, jo crec, als lectors, que podries ser un pedant, però no ho ets.
5: Què m'agraeixes, la ingenuïtat o la comunicació, no?
3: Bueno, és que jo, personalment, entre un poeta pedant i un poeta ingenu, sempre em quedo amb l'ingenu, però algú que més conscientment pot ser ingenu té més mèrit encara, no? Jo, una cosa que m'ha interessat molt del llibre és un moment quan dius: podríem dir que hi ha tota una escola del trumlairà, del dubi-dubi o del patim-patam-patum, una mena de poètica del mot sense sentit. No? És que és així. I el cas és que amb altres tradicions poètiques, bueno, la poètica del nonsense, no? La tradició anglesa, anglosaxona, sí, és potentíssima. Sí. No?
5: Edward Lear i companyia. No?
3: Sí, sí, vull dir que també els nens...
5: Mervyn Peake té un llibre meravellós, sí? El llibre del nonsense de Mervyn Peake. Perdó, ara...
3: Clar, clar. No, segur que en saps molt.
5: No crec.
0: Perquè l'Eduard Lear sí, que està traduït.
3: Sí, sí,
0: pel
3: Lleuger. Sí,
5: sí, a més una traducció magnífica, perquè l'adapta completament.
3: Sí, sí, com ha de ser, com ha de ser, perquè si no tindria sentit.
5: Sí. Exacte.
4: Sí.
3: Però vaja, vull dir que sí, que els nens a les escoles angleses els fan menjar aquestes nursery rhymes i aquestes coses plenes de nonsense, deliciós, i s'acostumen a veure la poesia també com aquesta cosa una mica absurda, una mica màgica, poètica, una mica tot, i en canvi, en català, jo crec que no tenim, bueno, en la poesia culta catalana, no tenim tanta tradició del nonsense, és a dir, amb la poesia popular sí, perquè patim patam patum és popular,
5: sí,
3: i és meravellós, però no sé, o si una cosa que m'interessa a mi particularment, això, la poesia infantil catalana està molt lluny generalment del nonsense, no?
5: Sí, però, per exemple, el Miquel Desclot, que és un dels grans treballadors de la poesia per a infants, té un llibre, es diu Poemes amb suc o una cosa així.
3: Poesies amb suc, és una antologia.
5: És una antologia. Sí, i allà hi va posar alguns poemes també d'aquests així mig nonsens, diguéssim, perquè hi ha el gran Lalulà, que, bueno, un clàssic alemany.
4: I també hi ha un que tinc fresc, recent, l'Oi a l'Oi, Oi a l'Oi. També hi ha joc d'aquest sonor, no? Fonemes per aquí i per allà.
3: Sí, però estem parlant d'un autor, només.
5: Ja.
4: Sí.
3: Vull dir que és una flor que no sabem si fa estiu.
5: Sí, bueno, perquè aquí s'ha tendit més a entendre-ho quasi com una cosa moralitzant, més, no?, com partint més de Grimm o dels Andersen o aquestes coses més així. Quan potser hauríem pogut anar, jo què sé, a Clemens Brentano o alguna cosa més animal, no?
3: Sí, a més, Poesies amb suc són bàsicament adaptacions de poetes d'altres llocs.
5: Vull dir
3: que no deixen de ser tradicions de fora adaptades al català. Però, bueno, a tu no et passa que trobes a faltar una mica més de nonsense en la poesia catalana, en general?
5: Sí, però ja li posem nosaltres. No, dic nosaltres perquè tu n'hi poses, també.
3: Bueno, fem el que podem. Però tu no ets gaire poeta del nonsense, o què?
5: No exageradament. De fet, intento ser molt discursiu. I el nonsense el faig servir una mica per destensar. És com el bum, aquell baixar una cosa. Aterrar-ho. A mi m'agrada molt aterrar les coses. O sigui, fer-me la palla mental, però després dir, bueno, som aquí, no? I aquell pessigar-se del final, de dir, no, espera, que era veritat.
4: Clar, és que de fet ara penso als límits del que importa, passen moltes coses, per exemple.
5: Sí. Però la part poètica és tota etèria. O sigui, la narració sí que...

0: tradueix això, però hi ha també exemples diversos que tu poses de Genís Cano, d'en Casasses, de tu mateix, aquests sonets que, sí, que jugaven a... És a dir, a vegades buscar aquest... La poesia fonètica al capdavall, no?
1: Mira, la cançó que has posat abans...
0: Sí.
1: Hi ha una antanàclasi.
0: Del duo Bucólico.
1: Sí, el duo Bucólico, sí. diuen em demana l'Afito, o sigui, el lloguer, diu, quina manera més estranya de mostrar afecto.
0: Exacte,
1: i l'Afito i l'Afecto és com fan la falsa rima, no? Però és tan clàssic que només canviant una lletra, no? El lloguer i l'afecte en italià són molt a prop, l'Afito i l'Afecto. Mola, eh?
0: Si, sinàpticament, diguem-ne, el teu cervell funciona així, no? És a dir, m'imagino ser Pedrals, la duresa d'anar pel món quan sents una frase i en el teu cap i dius, això, no? Aquí aquesta síl·laba pot... Com funciona això?
1: Mira, venia amb el bus, veus, que per cert he descobert l'Express 1 que va directe de casa meva aquí.
2: Sí. Per tant, has de venir més sovint.
1: Sí, bueno, si voleu.
3: Expressament.
1: Bueno, venia llegint en Llucià de Samòsata.
0: Home, clar.
1: Sí, que és un tio molt divertit. I estava llegint, i fixa't al meu cervell on he anat, i el del gall, un diàleg d'aquests del gall i el somni del gall. I hi ha un moment que el gall, quan el tio descobreix que està parlant amb un gall, diu, hosti, però és absurd que estigui parlant amb un gall. I el gall li comença a posar exemples clàssics d'animals que parlen i de coses que parlen, no? I llavors diu, hi ha un moment en no sé quin clàssic, diu, que li parla la quilla de la nau. O sigui, la quilla és
0: la xònia de la nau.
1: I és el que he anat a pensar jo. Dic, un moment, dic, la quilla de la nau és la part que... I llavors he pensat, calla, que la quilla, no li diguem quilla, perquè està mig submergida i mig que no. Saps què vull dir? Que dius, està pel submón, però també està, surt a flor d'aigua, no?
3: I és el polígon i treu el cap.
1: Exacte, treu el cap del polígon de tant en tant. Però ho he trobat molt bonic. He pensat, potser els quillos venen d'aquí.
3: De la quilla del vaixell.
1: No, de la quilla en general.
0: Sí.
1: Perquè si no, de què ve quillo? És que no m'ho he preguntat mai, però com que m'ha vingut, sí, he pensat, dic, vaig a fer la meva etimologia, no? Que és autoenganyar-se, diu, aquesta paraula deu venir d'aquí.
3: Jo crec que seria una explicació molt, molt, molt més romàntica i bonica.
1: Clar, és algú que està mig submergit i mig no, que, saps? I ho trobo m'ho he trobat estar bonic.
3: I mira, ara que dic la paraula romàntica, mira, m'ho faig venir bé, que és el que fas tota l'estona, sí, tu a poeticismes. No, però potser hi ha... És a dir, d'una colla de coses que em poden haver sorprès més o menys, però potser una que m'ha sorprès és de vegades una certa idea, un cert to romàntic, però romàntic en el millor sentit de la paraula. Ja hi ha una certa fascinació de la bellesa per la bellesa, però, no sé, en descripcions que fas de com acaba algun... No sé posar algun exemple, però de com acaba algun viatge, algun recital, allò tan bonic que dius de quan amb el Manel Marí us poseu a parlar d'una qüestió tècnica i, no? I tu li volies haver dit una cosa, doncs, que li dius aquí, a Poeticismes. És a dir, una certa idea romàntica al costat del barroquisme que ja sabíem, diguéssim, això m'ha sorprès. I no sé si és l'edat o... En positiu ho dic, eh? No, no.
1: Sí.
3: No, vull dir... una idea romàntica, però no sé si te l'estic explicant bé.
0: El llibre comença amb Novalis.
1: Exacte. La paraula poeticisme es ve de Novalis.
3: No, és a dir, perquè això empelta, doncs sí, una certa mirada, una certa relació amb la mateixa poesia, és a dir, no ho sé, amb l'experiència dels recitals, d'anar a portar la paraula aquí allà, d'ensenyar-la, no ho sé.
1: Jo crec que pot ser, però si inventem una teoria en aquest moment, que des que es va morir el meu pare, el meu pare era el que posava més el transcendentalisme i la metafísica a la meva vida, per dir-ho així. Ell era teòleg i filòsof. I llavors, potser en aquesta mancança he necessitat posar-me jo des d'un altre lloc. I llavors he anat a buscar aquesta mena d'il·luminació o de...
3: Sí, és que hi ha moments que són petites revelacions, com qui diu,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Però sí, veus, ja anem
1: o he intentat entendre-les, no? Tot el que parlo de l'Àngel quan som a Xipre i tal, no? Aquella cosa de... Clar, allà, no sé, jo crec que...
3: Sí, quan et deixen les mans o la tassa, no?
1: Sí, diuen que... El marro del cafè.
3: Això.
0: Sí, exacte, aquí hi ha marro.
1: Sí, la Lili. És una mica... L'altre dia em va trucar. Em va fer gràcia. Vaig un xacoita, no em truca mai. I ara que he publicat el llibre em truca la Lili.
3: I estava fent un cafè.
1: No, però quasi. I jo crec que va per aquí, és a dir que... A la meva vida jo ja m'havia fet, el meu personatge, en certa manera, o així, i em anava bé un tio així més de bona vida, diguéssim. Perquè el meu pare era molt estoic, i jo no. I llavors, buscar aquest punt d'anar cap a aquesta cosa, diguem-li, religiosa o mistèrica, o no sé.
3: Sí, però també tens alguns moments així... mediúmnics.
1: Sí, també perquè, diguéssim, que el poeta, en certa manera, ja hi va cap aquí.
0: Clar,
1: sí,
0: no?
1: Té un punt de la inspiració i la revelació, aquestes coses. I a mi m'agrada això, és bonic. És a dir, que sí, és maco ser un poeta de tocar de peus a terra, però també és bonic ser un poeta.
0: Sí.
1: Ja, vull dir que molta gent la poesia la fa servir per això, per elevar-se, doncs elevem-nos, no?
0: De fet, lliga amb una altra idea que tenim de tu, ben merescuda, que de poeta entusiasta, que ve també d'això. No?
1: De tenir un diu a dins.
0: Això mateix, entusiasmo, no? I que jo per aquí he parlat a través d'algú altre. Em fa pensar, ara que parlaves tan carinyosament de ton pare, que l'altre dia em va fer somriure una conversa que vaig llegir al País amb la Bartolesti, si dic bé, no? Que diu, els seus fills corrien per allà, en aquell moment els estava fent ordenar la Bernat Metge,
1: sí.
0: No? Que són molts volums,
1: sí.
0: I veig que, vull dir, que també és una herència bonica, que vagin tocant clàssics, no? Grecs, sí, sí, i romans, sí. I els tens ben, ho has aconseguit, ja aquesta fita, ja la missió,
1: sí,
0: està superada.
1: No, és que volia saber quins em faltaven.
0: De la Bernat Metge?
1: De la Bernat Metge. Oh. I llavors els vaig posar amb ells a treballar, perquè... perquè per aprofitar els dies que hi havia vaga a l'escola, bàsicament. Que els tinc aquí a la biblioteca, que s'empapin de biblioteca. I sí, sí. Ara ja sé quins em falten.
0: Ah, i que t'anava a preguntar, quins et falten?
1: Em falta un diàleg de Plató. Bueno, em falta bastanta cosa, més del que em pensava. I vaig estar fent càlculs i sembla que no me'ls compraré tots de cop perquè no surt de compte.
4: Son pare la veia petita en un cos de dinamita d'una adolescent angèlica que per de sota és l'hèlix dels motors d'uns quants amics.

0: Som-hi, seguim a Ciutat de l'Agde amb en Josep Pedrals, aquest nen eutròfic que ens ha donat tantes alegries en tants formats, eh? La música, i no només amb els eutròfics, sinó parlant i pensant en composicions diverses. Tu has format part d'una cosa que jo vaig seguir durant molts anys a l'Auditori, que és un programa sensacional, que es diu Cantània.
1: Sí.
0: No? La teva es deia El Motí, pot
1: ser? El Motí, sí, senyor.
0: Una cosa
1: sí, senyor.
0: Marinera o piratesca.
1: Fa 20 anys.
0: Fa 20 anys, El Motí. Eh?
1: Sí, sí,
0: d'aquell
1: fa
0: motí.
1: 20 anys. És gros, eh? Fa 20 anys de les coses.
0: Sí, sí, sí, de tot fa 20 anys, no?
1: Sí.
0: Però és xulo, suposo que hi ha una qüestió d'actitud, és a dir, com que has format part de tantes, no? I d'això deies per encàrrecs, però bé, el lligam aquest, tornant un altre cop als orígens, no? Dèiem això de l'entusiasme, doncs la lírica, què és això? Si la poesia no és música, doncs de què estem parlant, no?
1: Sí,
0: i en
1: sí.
0: Aquest sentit també és bonic, doncs, crear i compondre i posar lletra a coses que es van fent més grans i que més et permeten jugar mètricament amb diferents codis, no? I que sempre t'ha interessat eixamplar aquesta idea de la llengua poètica.
1: Sí, sí. De fet, ara, d'aquí poc, l'espectacle que estem fent ara amb el Xavi Lloses, que amb el Xavi hem treballat molt junts i no hem acabat de gravar res i finalment ens hem disposat a gravar l'espectacle que estem fent ara, que es diu El Batec, que ja l'hem portat per mig Catalunya, però que encara tenim un munt de bolos per davant, és guai. I d'aquí poc, si Déu vol, el penjarem al Spotify i aquestes xarxes així, perquè ara feia molt temps que no publicava res musical i
0: el Xavi...
1: Sí, exacte. Sembla una tonteria, però potser tornarem amb en Guillemino, també.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, perquè també farà 20 anys del projecte d'Endoll i tenim allò... Sí, sí. Amb el Pau.
2: Sí, me'n recordo, eh?
1: Sí?
2: De fa 20 anys i de l'Endoll. Sí, sí, sí, sí.
1: Sí,
2: clar,
1: sí.
2: Jo també t'anava a dir, per exemple, una de les coses que em sembla molt interessant que comparteixis en el llibre, que ho havies fet en els articles del quadern i tal, és la concreció tècnica de les coses, no? És a dir, hi ha moments que alguns passatges del llibre, ostres, són interessantíssims per dir-vos, ah, això es fa així, o això va així, no? I hi ha com... I en aquest sentit, també, si abans ens elevàvem, ens posàvem eteris, també penso que hi ha una voluntat de reivindicació, en certa manera, de l'ofici, de la tècnica, que és molt interessant. Jo no sé si a tu t'ho sembla, però jo diria que potser, per exemple, fa 20 anys enrere, el, entre cometes, debat tècnic o sí, o el desplegament formal era menys central que ara, potser. És una sensació. Però, en tot cas, és a dir, aquí hi ha elements molt interessants de com es diuen coses que poden ajudar a fer coses en poesia, no? I com fer-les.
1: Sí, de fet, és un món que jo he anat obrint-me a mi mateix, per dir-ho d'alguna manera, segons les necessitats creatives. Allò de dir,
2: clar,
1: si vull fer això, com ho puc fer? I llavors buscar...
2: Fent-te la caixa d'eines.
1: Sí, no? Buscar els desllorigadors i veure... I llavors descobrir que en realitat aquests desllorigadors molt sovint ja tenien un nom i llavors... M'ha portat a llegir molt últimament molts llibres de preceptiva literària antics, perquè hi ha moltes coses que... Hi ha detalls que ja te'ls expliquen, no? O fins i tot per les curiositats, perquè l'altre dia, per exemple, estava mirant per això... Hi ha tota una cosa sobre les cineres i tal, que és com ficar moltes vocals en una síl·laba. Clar, en català en podem posar relativament poques, però en castellà n'hi poden fer cabre moltes. I llavors, en el Benot, que és un llibre de preceptiva literària del segle XIX, vaig trobar un exaptongo. És a dir, com fotre sis vocals en una sola síl·laba. I és un poeta mexicà de mitjans del XIX que diu regala el globo terráqueo a Eugenia. I llavors el terráqueo, ja ho fa així, aqueo a Eugenia, és ueo a eu.
0: Wow.
1: És una sola síl·laba.
2: És a dir, que et venen ois. No?
1: Sí, sí, regala el globo terraco a Eugenia. I és una sola síl·laba. És molt complicat, però... Vull dir, que arribes a aquests llocs. Saps? Que a mi em fascina, això.
2: Clar.
1: Que puguis fotre sis vocals en
2: clar,
1: una síl·laba.
2: I alhora, ara que s'ha estirat aquest fil, però alhora, jo amb el llibre pensava, tens un moment que parles de l'algoritme, recordava que tu havies fet algun experiment amb la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, sí, encara en fem, encara en fem.
2: I el poeta i la intel·ligència artificial, oi? Confrontats. Però alhora pensava, aquest és la mena de llibre que la intel·ligència artificial no podria fer. Perquè... perquè no sabria anar a aquest poeta que acabes d'anomenar, no? I però no sé si m'explico, és a dir, aquí fas això, un recorregut, un viatge absolutament lliure, amb molt de coneixement, que estones és molt erudit, però que clar, és també el teu propi recorregut d'interessos i coses que t'han fet, no?
1: Sí, perquè el que és a dir, té una capacitat de relació, de relacionar, de relacionació, que deia una nena l'altre dia al col·le. Però li vaig preguntar, què són els camps semàntics? I dius, la relacionació. I vaig trobar meravellós. I... això. Sí. I, en canvi, la intel·ligència artificial és capaç de relacionar coses, però a vegades no va just a l'altra punta del món.
2: Exacte. Sí. Sí.
1: I llavors, la poètica, això ho diu Pierre Reverdy, que diu que és més poètic com més lluny vas a buscar l'altre referent.
2: Com no? Més volta fans.
1: Exacte. Sí. Si relaciones coses que són completament oposades en el teu marc mental, l'efecte poètic és més gran. Llavors, a mi sempre m'ha semblat, si Reverdy diu això, anem a fer-ho tota l'estona.
0: Com es deia, amb el col·lectiu Estampa, no?
1: I sí.
2: Això, no? Sí.
1: I encara en fem.
0: Sí. I que ells, bàsicament, han vingut al programa, van fer un experiment també molt interessant amb la Irene Solà.
1: Sí.
0: I van venir a explicar-ho i així, no? I, efectivament, ells entrenen la màquina.
1: Sí, el mal alumne.
0: Exacte, amb totes coses, i tu hi poses la part humana, no?
1: Sí. Sí, de fet, ara fem un espectacle que es diu és escriptor si no és persona? En el qual fem que el públic acabi votant si creuen que el mal alumne, que és la intel·ligència artificial artesanal que han fet els Estampa, pot demanar de formar part de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana.
0: I la conclusió és, què diu el públic?
1: Bueno, depèn. Hi ha llocs que van votar que sí. A Manresa va sortir que sí. L'altre dia a Granollers, em sembla que també va sortir que sí. A Lleida va sortir que no.
3: Jo vaig veure la votació que vam fer aquí.
1: Sí, a Barcelona, a l'Ateneu. Sí,
3: jo recordo haver vist el Cornudella i el Passarises votant que sí.
1: Veus?
0: Que sí a la màquina,
2: el debat està servint.
3: Sí, exacte. Això em va semblar meravellós. Bueno, em va semblar la confirmació de la meva teoria, que són gent amb la ment oberta.
1: Sí. El que fa el mal alumne és molt divertit, perquè precisament no es tanca en aquest sentit de les intel·ligències artificials, per això es diu mal alumne, perquè com que ho fa malament, llavors resulta poètic. És el bonic del cas.
2: Clar, però així, per tant, no és tan intel·ligència artificial.
1: No, clar.
2: Perquè jo crec que tot lo bastard fugirà de la intel·ligència artificial.
1: Sí.
3: És una intel·ligència una mica tonta, no?
1: Sí, exacte. Bueno, com totes.
2: Com la nostra, la meva.
3: Sí, a mi una cosa que també m'agrada al llibre, que és que també és una sèrie d'homenatges a poetes amics que ja no hi són, no? Per exemple, Carles Agmor, o Manel Marí, o Joan Manuel Pérez Piña, i tu els saludes allà on siguin, i això, que clar, jo també els vaig conèixer i m'agrada retrobar-los en aquestes pàgines. A l'Agmor li dediques un capítol molt divertit en què parles d'una figura retòrica, no? que es va inventar ell, bueno, aquesta actitud artística, dius. Sí. Tu, que es diu la paraparèmia, que es podria dir la paraparèmia, que voldria dir que va més enllà del proverbi, no? Que va més enllà de la parèmia, no? I que poses exemples, no? De també exercicis que has fet fer als teus alumnes, de canviar girs, no? Canviar frases fetes, no? El que, per exemple, sortir del foc per caure a les bragues, endavant les natges, t'acompanyo en el ressentiment, no està per morgues, que això és genial. Això jo creia que era de l'Agmor, això de no està per morgues.
1: No, això em sembla que va ser la Hara Kran.
3: Ah.
1: Saps, la traductora?
3: Bueno. Sí. Clar, ostres. I la pregunta era també, quins altres exercicis que has fet fer als teus alumnes diversos, als tallers, quins altres exercicis han triomfat o han donat molt de si?
0: A mi m'agrada molt que destaca, un dels que destaques com que funciona o que has fet fer amb... és el fantasma sintàctic.
3: Sí, és veritat.
0: No? Que això és fascinant. M'imagino que ara els alumnes... us parlaré del fantasma sintàctic.
1: Sí. No, però és que el que a mi m'agrada fer és crear molta dificultat als alumnes. Sí, provocar-los allò de dir, i ara hem de fer tot això... Perquè els dic, mira, farem... Primer, vaig posant reptes, però tots junts. O sigui, no un repte i demà un altre, no. De cop, 10 reptes en un sol poema. I llavors el que és molt divertit és que el primer o el segon dia pateixen molt. Diuen, és que m'ha costat molt i tal. I l'últim dia diuen que ho trobaran molt a faltar. Saps? Perquè els porto a penjar tot el, tot el sant dia. És a dir, l'objectiu és que estiguin tot el sant, que es vegin obligats a no parar de donar-hi voltes. I que sembla una tonteria, però si tu estàs tota la setmana pensant sobre uns determinats condicionants, no? Llavors el teu cervell s'acostuma a aquests condicionants. Bé, bueno, vull dir, el sistema no sé si funciona bé, però...
3: Però quins són aquests reptes? Jo també els vull fer. Quins reptes?
1: És que els vaig canviant, que me'ls invento de nous. Però molt sovint, és a dir, vaig agafant temes clàssics...
3: Sí.
1: Que alguns d'aquests amb noms ben divertits, per exemple, jo tinc un grup de WhatsApp amb uns dels alumnes de 10 fet 3 anys així, que els hi vaig fer un pare Clausíceron, que és a dir, l'estar-se és el típic poema d'estar davant de la porta que no et deixen entrar, no? El típic borratxo que se'n va veure la nòvia a les tantes de la matinada, carinyo, obre, que avui no sé què, però que avui no sé què, és molt evident què vol, no? Però... I llavors el pare Clausíceron és això, no? Davant de la porta tancada, no? I que Ovidi diu que és l'arrel de tota la poètica, no? Perquè el dia que tens ganes de dir alguna cosa realment per que faci un efecte, és a dir, un poema que t'acabi obrint la porta, no?
0: Sí, exacte, que faci l'obra de sèsam.
1: L'obra de sèsam, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors aquest, per exemple, com a tema és molt divertit, perquè llavors hi havia versions de tota mena, no? N'hi va haver una que era divertidíssim, que era un intèrfon, i era un que trucava i que no estava parlant i tota l'estona, bueno, nena, però és que aquest tal, no sé què, i al final la tia li donava per massa i el tio deia, bueno, i la teva companya de pis no hi és? I vaig trobar un final espectacular.
0: Per jo entendre-ho, sempre, és a dir, l'actitud poètica. L'ethos sempre ha d'estar pitof, diguem-ne, o no? És a dir, aquest exemple del borratxo era accidental.
1: No. És que tot venia dels borratxos de matinada grecs, que s'anaven de puta, sí, i el bordell estava tancat, diguéssim. Però, és a dir, històricament ve d'aquí. Però després el pare Clausíceron s'ha convertit en 50.000 coses diferents. És a dir, clar, hi ha pare Clausícerons, per exemple, dels Beatles o de... You can ring my bell, ring my bell. Que ja va cap a aquell altre lloc, no?
3: Cap al bell.
1: Toca amb el timbre, nen, sí, toca amb el timbre, no?
0: Sí, sí.
1: Entenent el timbre pel
3: com
1: que sigui.
3: Tot el que tindríem, sí, sí,
0: tot el que soni.
1: Exacte, tot el que li tenis que vulguem.

0: mètrica.
1: Som-hi, seguim amb Pedrals, aquí celebrant la mètrica i la poesia i els poeticismes, dit així amb unes quantes síl·labes i tota aquesta dimensió també rapsòdica que tu fins i tot analitzes, ja dic, des de l'actitud de l'escena, no? I dels alumnes, que veig que és una part o una dimensió de l'ofici de poeta, si es pot dir així, o l'investigació en poeta o l'investigador en poesia, que t'agrada molt, que és aquesta idea de transmetre, compartir i de fer ensenyar poesia. No sé si això és possible, però com a mínim...
2: Jo dic que faig cursos de tècnica.
1: Això mateix.
2: Tècnica poètica, perquè el que és el poema en si no sé si és ensenyable, diguéssim.
1: Clar, per això dic que...
2: A part que cadascú té la seva punyetera idea del que és un poema, vull dir.
1: Sí, tu no ets tant... Ets més el... Hi ha un altre llibre en Pedrals que jo recomano sempre molt, que es diu Exploradors al poema, no? Que aquí hi ha exercicis pràctics per aquestes franges d'edat d'escriure versos. I no només que t'expliquin, analitza, no?, un poema, Els fruits saborosos, que aquí també cada interpretació és de son pare i de sa mare, sí, a vegades, no? Però en aquest cas és més interessant que ells mateixos vegin que, he estat capaç de fer un poema, no? Que deu ser una epifania, un moment també per ells important.
2: Sí, a part, entens la complexitat a vegades del fet poètic, no? Si tu intentes, i tu mateix t'adones del resultat que n'ha sortit, que a vegades és molt sorprenent, no? Lingüísticament, de cop la llengua ha dit més que tu, saps? No? Que dius, oh... I sempre és gustós, això. Quan aconsegueixes, no? Quan la gent o algú aconsegueix fer una cosa que li sembla que és millor que el que podria fer ell, no? Quan dius, doncs mira, sí, sembla intel·ligent aquí.
3: El poema sempre en sap més que nosaltres, no?
2: Sí,
3: això passa. És meravellós.
2: Sí, mira, l'altre dia parlàvem amb el Nico Roig, un amic, el músic, que ara ha tret una cançó amb el Joan Colomo.
1: També aquí,
2: sí. Ara ha tret una cançó amb el Joan Colomo i parlàvem i dic, hosti, està molt bé aquesta cançó, perquè és una cosa que a mi també m'ha passat. I em diu, hosti, doncs la vaig fer fa 15 anys, diu, i no li vaig donar cap d'allò. Vaig pensar, quina tonteria m'ha sortit. Diu, ara l'he entès. Diu, com que l'he entès l'he gravat. Diu, no? Però em va fer molta gràcia això, que era una cançó superantiga, però era una cosa que havia fet sense ser-ne conscient. Jo trobo fantàstic. I això passa a vegades, no? Escrius, depèn de què.
1: No, depèn de què no. Què? Quan t'ha passat de tu, Pedrals? És a dir, a quin moment, o quin llibre, o quin poema, o quin... No? Dius, hosti, no sabia que seria capaç de fer això.
2: No, a mi m'ha passat a vegades amb certeses que tenies en un moment i que surten en poemes i de cop te n'adones al cap de molts anys. Em va passar un poema que havia escrit d'adolescent que deia, hi ha el cor i hi ha el sexe, però hi ha cort i anexa, que després ho vaig posar en el furgatori, però quan ja ara tenia 20 i pico, però era un poema de quan tenia jo 13 o 14 anys, o 15 potser, perquè el sexe no era... Els 13 o 14, no sé si... Però... I era una cosa que havia escrit i que dius, hòstia, un nen de 15 anys, de què cony ha de dir això, saps?
1: Sí, sí. Hi ha un conte, no sé a quina xarxa, però hi ha un conte que va per aquí, que diu un conte d'aquests a Instagram, o el que sigui, a 1996, i surt una cançó, no? M'agrada aquesta cançó. 2026, entenc aquesta cançó, no? I és la diferència entre una cosa i l'altra.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: I suposo que és això, i fins i tot la inconsciència que tu deies, Enrico Roig, no? I doncs ara, hòstia, això que vaig escriure fa 15 anys, ara fa sentit, no?
2: Sí, sí.
1: He aconseguit desxifrar-ho. Sí, sí.
2: I a mi em passa a vegades, fixa't quina cosa, amb poemes que recito, de grans autors, això, coses que de tant en tant m'han demanat de recitar, així, i que amb els anys els vas llegint amb més profunditat i li veus un sentit que era... que de cop el veus claríssim, a més, que dius, és que diu això... i que en realitat no l'havies vist perquè havies estat pendent d'una altra cosa o no sé, o li havies vist un altre sentit, i és molt curiós perquè em passa, per exemple, que hi ha poemes que cada cop els dic més a poc, és a dir, m'hi vaig posant més pes a cada paraula, saps? Com el
1: Glenn Gould amb la gravació de les Goldberg, sí,
2: i m'està passant, saps? És a dir, ja dono més pes a cada mot quan l'estic recitant.
1: Sí, home, clar, i et passarà, el Glenn Gould són gairebé 30 anys de diferència i la interpretació de les Goldberg ja un any abans, crec, de morir, és una cosa, el tempo, els trinos allà, una cosa increïble, i gairebé se sent per separat, és impressionant. Bueno, i l'anirà passant amb més, no? Però una cosa molt important que que també ho expliques aquí, és que sempre, no sé si inconscientment o conscientment, lluny de la solemnitat, no? Que és un to que a vegades els poetes el tenen, acaben contagiats, i en canvi distancia molt del lector. I tu sempre has anat per una altra banda.
2: Sí, la ironia.
1: Exacte.
2: Sí, aquesta cosa de dir-ho, però dir-ho ja amb una mica enfotenta. És que a mi m'ha passat que hi ha moltes coses que quan era adolescent les escrivia amb tota la passió del món, amb aquella cosa de... Oh, aquell sentiment, i quan les llegia al cap d'un temps pensava, hosti, que ridícul. I llavors vaig decidir en un moment donat que ja que era ridícul, ho explotaria, no? I dius, ja que sóc ridícul, vaig a ser molt ridícul. I què és el que em passa? Que sóc molt ridícul. Però llavors, el ser-ho conscientment, fas que ho gires, no? I llavors dius, pots posar-hi solemnitat, però no és solemnitat que ja es veu que és... Com, no?
1: Sí, sí, és com fer la volta, no?
2: Sí, sí. Jo crec que va una mica per aquí, a vegades, això. També perquè em fa una mica de por a les afirmacions massa rotundes, no? Com que sempre tothom pot tenir una altra opinió i és tan respectable que què cony he de dir jo, no? O sigui, qui sóc jo per imposar una veritat a tothom? Sap greu. Vull dir que a mi com que em molesta quan me les imposen, però no, jo no d'això.
0: Que jo volia demanar també ara que ho comentava una mica, però en aquest temps, quins altres canvis has vist en la teva manera de recitar? És a dir, abans dèieu, no, a vegades escrius poemes que és després que t'adones del que en realitat potser deia el poema, o el llegeixes i és després que te n'adones. Uh-huh. Parles de Dickens, no, i que era un gran escriptor i un gran orador. És a dir, al començament o al llarg dels anys que has recitat, què t'ha preocupat a tu del dir en veu alta? A més, perquè també has dit, has cantat, ho has barrejat, has actuat a escena, en teatre...
2: A mi una cosa que sempre m'ha semblat la principal és transmetre, és a dir, fer que realment arribi alguna cosa a l'altra. Que a vegades he estat molt didàctic amb aquestes coses. És a dir, he fet un recital a vegades que explicant què estava fent, no? A part de fer el recital, dic, estem fent això. Perquè tothom entengui més o menys a què estem jugant, no? Quin és el... Mm-hmm. Que això a vegades fa que trenquis quartes parets molt sovint, i llavors es crea també un tu a tu que és molt bonic, perquè el recital de poesia, diguéssim, té un component que molt sovint la música no el té, que és que la música pot prescindir del públic. Poden estar tocant els músics per si mateixos i no hi ha problema. En canvi, un poeta, si no estàs parlant-li al públic, és ridícul. Bueno, estàs com un llum, ets un tio parlant sol, allà... no? I aquesta comunicació per mi és totalment necessària, i a més m'agrada, perquè el que genera és que la lectura del poema té un sentit allà, i és a dir, en el lloc i en aquell
0: moment.
2: I nunc, no, diguéssim. Mm-hmm. I si hem mantenen, no? El fet de som aquí i som vius, no? Que és una cosa que a més va molt bé amb aquests temps nostres, que és com antimòbils. Sí, per mi un recital de poesia és un...
0: És el
2: un...
0: que passa en aquell moment allà i no
2: exacte,
0: és cap còpia de res.
2: Exacte, és art efímer, però que el bonic és haver-hi estat, no? No sé, acabo de fotre una volta, bé?
0: No, està bé. Sí.
1: Bueno, i de fet amb l'art estem parlant de música... però amb totes les diferents formes i disciplines artístiques també t'ha agradat dialogar-hi, no? És a dir, la poesia és bonic, sí, perquè pots trobar-la per tot i aplicar-la també a un munt de... Vull dir que realment podem trobar formes poètiques teves no només en viatges aquests, sinó en diferents, no sé com dir-ho, plasmacions, no?
2: Sí, sí. Mira, la setmana passada em van demanar un pròleg per un disc.
1: Veus? Correcte. Pròleg per un disc.
2: Un disc.
1: Rotllo spoken word?
2: Clar, és el que li vaig dir, però gravarem. I diu, no, només, només en el disc hi ha el... És que fan una reedició del bordell d'un papa.
1: Ostres.
2: L'últim disc d'un papa. I llavors l'editor em va dir, és que molaria que hi hagués com una explicació perquè la gent sàpiga de què va el disc.
1: Bueno, i és clar, és que hi ha un moviment molt xulo, i des de, jo què sé, cites els Cabo San Roque amb, no, en nom de fer Joan Brossa, sí, una instal·lació espectacular,
2: sí, sí, sí.
1: I la gent que és capaç de veure coses diferents i agafar objectes i barrejar-los, uh-huh, i sons i fer poesia en forma d'instal·lació, doncs...
2: Sí, sí. De fet, vaig veure quan vaig anar ara a lo de Guadalajara, a la Fira de Guadalajara, i eren totes tres.
1: Sí, sí, sí, la Rodoreda,
2: el Verdaguer
1: i el Brossa.
2: Sí. I totes tres juntes i guanyaven encara. Sí. Ja m'havien semblat interessants per separat, i el veure les juntes em va semblar fascinant. Dic, que bons que són aquesta penya.
1: Sí, sí, sí.
2: Gràcies, Cabo Sant Roque.
0: Jo també volia comentar-la, que em sembla com molt divertit que surti ara aquest llibre molt a la vora del Pit Adormit, del llibre de la Dolors Miquel, perquè sent llibres molt, molt diferents, crec que, a banda que heu recitat plegats de tot sovint, i hi ha algun moment que incidiu en els mateixos moments, són llibres que van en direccions diferents, però em sembla interessant perquè sí que crec que la Dolors Miquel d'una altra manera, però també ho retrata, tu aquí també assenyales pels fils que obres a partir dels recitals, ostres, com un propi aprenentatge a partir del recital, no? Ostres, allà vam recitar i ens va passar això, vam tenir aquesta conversa, o en els viatges, que s'ha estat segurament dels poetes d'ara que més ha viatjat, als concursos, i això em sembla, és aquest punt gairebé de crònica vital, bueno, i vital en tots els sentits, és interessant, perquè crec que a banda que, i tu has dit i predicat molt, però a banda que la poesia, clar, doncs això et porta a tots aquests mons, i hi ha aquesta part d'aprenentatge bonic, trobo, a partir de l'experiència mateixa.
2: Sí, a més és curiós, perquè jo precisament no era gens de viatjar, o sigui, jo no em movia, és una cosa rara, vull dir, les meves primeres nòvies era com... però anem a no sé on, i jo deia, ai, a tal lloc hem d'anar. I se'm feia com molt, molt... I llavors...
1: Tan bonic és el país, no? Sí. Que hem de sortir de casa.
2: Sí, sí. No, i llavors, al final, he acabat viatjant moltíssim per feina.
1: Sí.
2: I li he trobat el gust, vull dir, ara m'encanta anar amunt i avall. Ja m'agradava anar amunt i avall, o sigui, no he parat mai d'anar amunt i avall, però per casa, diguéssim. I ara ja m'agrada més així anar-hi. A més, he acabat intentant fer que tot sigui una mica casa, que és una actitud que trobo que és guai, perquè si intentes trobar-te com a casa tot arreu...
0: Vas i t'hi trobes.
2: Sí. En el sentit, no d'imposar casa teva a tothom, sinó de dir, va, jo puc estar aquí també, saps? Aquella cosa tonta no us ha passat mai, que quan sou a qualsevol ciutat penseu a quina casa us agradaria viure? Dius, ai, mira, aquell barri d'allà de Budapest, hi ha una caseta. A dalt d'aquell àtic seria fantàstic. Que no tens la pasta, segurament, per comprar-te-la, però...
1: Ni la vida, ni el context.
2: I llavors et pots fer una vida allà, és molt bonic.
1: Sí, sí. Mentre dura el viatge és bonic.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Després. Escolta'm, Josep, no podem acabar sense que diguis o llegeixis o totes dues coses, algun dels poemes de poeticismes, que n'hi ha uns quants, el que et vingui més de gust, però, home, que passis per aquí sense dir un poema em sembla herètic.
2: Val, vols...
1: que herètic té moltes rimes, també, no?
2: Sí, sí.
1: Possible. El que et vingui de gust, va.
0: Magnètic.
2: Mira, puc dir el poema Minvant, que és una teoria feta en pràctica. Exacte. És que hi ha tota una teoria sobre els buits, no? I el mig llibre va sobre el treure coses, no? Però bé, el poema Minvant. Quan hom va per l'autopista, hi ha un fenomen sorprenent que li fa alentir el vehicle sense un motiu aparent per, tot seguit, tornar a un ritme més autònom, no tan lent. A què es deu l'indefugible tap que sols dura un moment? Segons un estudi físic dels fluxos vehiculars, perquè tot el trànsit minvi la seva velocitat en un punt determinat, hi ha d'haver algun fre d'inici. Un prudent que desconfiï d'algun moviment sobtat, que una afectació limiti els carrils on circular, o algun recelós que es guiï amb un zel exagerat. Hi ha d'haver allò que detingui la cadència natural. Aquest fre de la corrua, aquesta mena d'embut, apareix en la mesura dels versos si, per costum, ens avesem a la cua que alterna els mots plans i aguts i, sobtadament, l'esdrúixola fa el vers següent més curt. Sentint-lo com fluctua, no sembla haver perdut el ritme, no s'atura, per més que s'insinua que hi ha un error ocult. Aquest no res que dura de més un vers fa un buit al vers següent, l'escurça. Sí, la minva del vers no és pas com la del cotxe, té l'efecte de fre, però, gran paradoxa, com que queda més breu, el text cada cop corre a un ritme més lleuger. Però què pot ocórrer si el fre torna freqüent? Si a poc a poc es perd la sòlida llargada de síl·labes del vers per culpa d'una pràctica tal que el redueix, al cap d'un cert lapse no quedarà res. Si el text se'ns escanya, s'arriba al no text. Això ho conreava Christian Morgenstern, també Apollinaire, traçant uns triangles on els dos catets, tal i com baixaven, es feien estrets. Poema infundíbul. En la tradició dels versos en forma, la presentació triangular dona molt joc. És l'opció més típica i tòpica pel colofó. I és just aquí on es fa tensa la llei que dic, cap a la fi. La rapidesa d'un vers petit de cop palesa molt més l'estrip de l'enteresa, el disminuït, perquè és menys densa la verborrea, la tapeït, i cada resta fa més d'aresta, de punxa i cim. De mica en mica, l'oïda entén que un element com és la síl·laba va perdent fesomia lentament i es desvia impotent del seu ritme pertinent. I llavors, quan la lletra va veloç i penetra tot el cos per transmetre com l'esforç de la mètrica retors i premsa ressons de llengua, és doncs quan sembla que pots preveure la fi i atènyer-la. Sí.
1: Bravo, bravo. És que al final són gairebé monosíl·labs, no?
2: Sí, sí, sí. Es va fent petit de veritat. Bueno, de fet, l'últim vers ja sí, sí. Arribes al monosíl·lab.
3: Acabes com l'Ulisses de Joyce.
1: Sí, exacte.
2: Sí.
4: S'alçaven tard i esmorzaven tot seguit per córrer a veure els amics, la plaça i els topants i els tocons. L'ha dit descobrir posar nom al secret d'en tot.

0: seu racó.
1: És un plaer, això l'haurem de tallar, perquè no, aquesta també va fent. No?
2: Aquesta té la conya, que és una cançó que es diu 11 d'agost,
1: sí.
2: Perquè està escrita amb un compàs d'11-8. 11-8 és 11 d'agost.
1: Hòstia, és bueno.
2: Sí. Que això, ara m'he llegit el llibre aquest de l'Edi Pou, l'heu llegit, el que té amb Hurtado i Ortega?
1: No.
2: Ah, és molt interessant, perquè, bueno, parla d'això, dels compassos aquests amalgama, que són compassos que no són ni el 3 ni el 4, diguéssim, ni el 2 ni el 4, bàsicament. I que els compassos de 5, de 7, de 9, d'11, no? I diu que ens hauríem d'escoltar molta més música amb compassos estranys, no?
1: Sí, l'altre dia em passava amb Johnny Cash, que fa la mètrica del blues, la trenca, i en fa 11 al lloc de 12. I té algunes cançons d'aquestes que també et peta el cap. Diu, oh, però aquí em falta alguna
2: cosa. Sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però li funciona.
2: Sí, sí.
1: És molt bonic.
2: De fet, la llista de cançons del llibre de l'Edi Pou és boníssima, perquè és de cada una més rara. Saps?
1: Ah, el buscaré.
2: Sí, sí, per això t'ho dic, que tu t'agradarà.
1: Molt bé, ja veieu, eh? No pot parar tampoc a empedrar-los a fer aquest cap multireferencial que ens porta d'un lloc a l'altre, d'una banda a l'altra, com també aquest llibre. Poeticisme és un passeig pel coneixement poètic, que no és només poètic, és artístic, és musical, i és tantes coses bones que et passen llegint-lo, també en la teoria, com en la pràctica, i veient-lo i escoltant-lo, no? Com en aquest poema minvant, que en canvi ens fa més grans, com a oïdors. Gràcies, Josep, és un plaer, sempre, i amb el motiu motor allà com a promesa.
2: Exacte.
1: Moltes ganes també de llegir-lo i de compartir, com sempre, aquests ismes teus, tan poètics.
2: Fantàstic, moltíssimes gràcies.
1: A tu per posar-los així, juntets en paper, tan ben relligats. Que vagi molt bé, fins la propera.
2: Gràcies.
1: Xènia, que vagi molt
3: fins
1: bé.
3: Fins aviat.
1: Anna Vallbona. Rosa Silluer i Núria Ventura. Adéu-siau.
4: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Vanguardia, amb Enric Calpena.
1: Al llarg del segle XIX, època de canvis i de revolucions liberals, la reivindicació del valor històric i simbòlic del monestir de Poblet va ser motiu de disputa entre les diverses cultures polítiques d'aquell moment, que va comportar que el monestir fos especialment castigat i malmès. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
0: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
2: Aquest dissabte el Tot Gira, l'Espanyol i el Girona.
3: Obrim a les 4 de la tarda des del Sadar, amb la transmissió de l'Osasuna Espanyol.
2: També seguirem la penúltima etapa de la Vuelta que decidirà el podi final, els entrenaments oficials de Fórmula 1 amb Oriol Rodríguez des de Madrid i l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu de la primera ref.
3: A partir de 6:45... Girona-Castelló.
2: I a les 7, el primer gran partit de la Lliga F. Barça-Atlètic de Madrid al Johan.
3: Diumenge engeguem després de la TDT del Llevant-Barça amb la transmissió del Mallorca-Sabadell.
2: A més, la final del US Open i la final del Mundial Femení de Bàsquet.
4: Tot Gira.
2: Dissabte de 4 a 9 i diumenge a partir de 7:45 amb el Sabadell, amb David Clopés. Catalunya Ràdio.
5: Els preus mundials dels principals aliments toquen sostre i se situen al nivell més alt dels últims 4 anys. Els cereals i el sucre són els que més s'encareixen. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
5: La FAO, l'Agència de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura, atribueix l'encariment dels aliments bàsics a la calor extrema i a la inestabilitat geopolítica i alerta que la collita rècord de cereals d'aquest any no serà suficient per cobrir la demanda mundial. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
6: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, de conflicte geopolític.
5: Avui també destacarem que el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, s'oposa a amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va interpretar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple que està previst pel pròxim dia 22. Del món, pendents del petroli, els aliats de l'Iran intenten controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar cru del Golf Pèrsic. Es tracta de la via marítima del Mar Roig. Els hutis del Iemen han capturat una illa estratègica per controlar aquesta ruta i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons des de l'Iraq. I precisament el tancament fa mig any de l'estret d'Hormuz ha perjudicat l'exportació de farratge català als països de l'Orient Mitjà. En canvi, la sequera a Europa ha ajudat a salvar la campanya de productors d'alfals de Catalunya perquè els ha obert portes a mercats alternatius, com per exemple el suís, el francès i l'irlandès. I avui, al Catalunya Migdia, dia, també recordarem l'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, que ha mort als 80 anys.
7: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia.
5: Va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys i després va ser conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit. I a partir de 2:45, els esports que destaquem avui, Sergi Camps, bon dia.
8: Bon dia, doncs destaquem els partits de l'Espanyol al camp de l'Osasuna i també el del Girona a casa, rep el Castelló, en farem tota la prèvia. També sentirem Hansi Flick, que ha parlat també amb la prèvia del partit del Barça demà al camp del Llevant. I tots protagonistes, Marc Márquez, que començarà segon a la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, la cursa comença a les 3, i també sentirem Xavi Pasqual, l'exentrenador del Barça de bàsquet, que avui ha passat pel suplement del Roger Escapa a Catalunya Ràdio.
5: Ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Eva. Doncs tranquil·litat a la xarxa viària. No obstant això, hem de dir que a la C25 hi ha un carril tallat a l'altura de Santa Maria d'Oló en sentit est cap a Vic per un vehicle avariat. I també que hi ha un carril tallat a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Afegim que els trens de línia R1 tenen el servei alterat per robatori de cable. En aquests moments, l'R1 hi ha una freqüència de 2 trens per hora i sentit. Això és tot des de l'equip viari.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb Gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Dani Ramírez, què ens espera per les pròximes hores? Bon dia.
10: Bon dia, ens espera, doncs, temps de setembre, el que toca aquesta època de l'any. Recordem que del dia 1 al dia 8 de setembre teníem com una onada de calor permanent a més de 35, 38, 40 graus. Ara no, ara estem parlant de 25 a 30, en aquests moments 31 graus a Tortosa, és el que toca, 27 a Barcelona, 28 a Tarragona, 27 a Lleida, anirà pujant per sobre de 30, o 29 a Girona. Això sí, variabilitat. El setembre també té aquests, podríem dir, efectes col·laterals de creixement de cúmuls i, per tant, a la costa i al prelitoral pot caure algun ruixat aïllat aquesta tarda, poc cosa, al matí ja han caigut dins del mar, però ara podrien trepitjar terra, especialment l'àrea de Barcelona. I demà, dia de sol, la temperatura torna a pujar i farà molta calor dimarts, màximes de 32 a 37. Torna l'estiu una mica fort, només dimarts.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
5: Les 2 i 5. I avui comencem parlant del preu dels aliments, perquè el preu mundial dels productes bàsics ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes, aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això s'acabarà notant també a la butxaca dels consumidors. Núria Jar, bon dia.
11: Hola, bon dia. La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: No estem tan malament, tal com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
11: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
12: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
11: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
5: I el Senegal, a l'Àfrica Occidental, és precisament un botó de mostra de l'encariment mundial dels aliments. Per exemple, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema "La marxa del cabàs buit" per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Crònica des de Burkina Faso, Dèlia Borràs.
13: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adopti mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3CAT com és la situació a les llars senegaleses.
14: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
13: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
14: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
13: Les manifestacions conegudes amb el nom de la marxa del cabàs buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
5: I precisament per combatre l'encariment dels aliments, Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York, Maite Curto.
15: L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. emissions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors i també productors. Són declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
16: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan, tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
15: Des del 2020 a Espanya els preus dels aliments han augmentat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio analitza avui, a les 10 del vespre, l'encariment dels aliments i el paper que hi tenen les cadenes de subministrament.
5: Les dues i pràcticament 10 minuts, la primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. Marta Sánchez, és un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans.
17: No, perquè quan el pròxim dia 22 de setembre el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que, recordem-ho, considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia, perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una o altra manera. Macías rebutja que el tribunal actués per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia, i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Però, com dèiem, aquesta no és la posició majoritària del Constitucional. És per això que Macías haurà de modificar la seva proposta perquè s'ajusti al criteri de la majoria, o bé la ponència passarà a un altre magistrat que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li aquesta amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs també Carles Puigdemont. Això, per tant, podria permetre que a l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat.
5: I avui hem sabut que els aldarulls que hi va haver ahir al centre de Barcelona durant la Diada, després d'una manifestació antifeixista, van acabar amb 18 persones detingudes. 10 d'elles són menors d'edat. I avui la CUP demana explicacions per l'actuació policial, Laia Framis.
18: Un grup neonazi havia convocat una concentració coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i diverses entitats antifeixistes van convocar una contramarxa per fer-hi front, que va aplegar molta més gent. Els Mossos van separar en tot moment els dos grups, però, segons la policia, hi va haver llançament d'objectes cap als agents, i quan es van dispersar les concentracions, un grup d'activistes independentistes van cremar tres contenidors. La CUP, com deies, ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
19: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers, mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
18: Aquest dissabte, els 10 menors que havien passat a disposició de la Fiscalia de Menors han quedat en llibertat. La resta de detinguts han passat aquest migdia a mans del jutge.
5: I en un altre context, però on també hi va haver actuació policial contundent, va ser durant la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. Avui, 12 de setembre, es compleixen 50 anys de les càrregues policials contra els integrants de la marxa. La iniciativa, de caràcter pacífic, es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre les reivindicacions del moviment democràtic. Coincidint amb l'efemèride, s'ha inaugurat avui una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, Ariadna Escoda.
20: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra, on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
21: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer, i vam continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
20: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
5: I ara, Crònica Internacional. Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf és la via marítima del Mar Roig. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han llançat una ofensiva llampec per controlar tota la costa del Mar Roig i amenacen la circulació per aquest punt clau en el comerç marítim entre Europa i Àsia. Joan Aleix Mata.
0: En pocs dies, els hutis s'han apoderat de les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb, un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig. Els hutis asseguren que el trànsit comercial continua obert, però vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf. I a banda d'aquest front, les milícies xiites de l'Iraq, també aliades de Teheran, han atacat aquesta matinada l'únic oleoducte de l'Aràbia Saudita i han obligat a tancar-lo temporalment. Es tracta d'una infraestructura que connecta les refineries saudites a l'estret d'Hormuz amb el Mar Roig i que permetia transportar diàriament 5 milions de barrils de petroli, l'equivalent al 5% del trànsit mundial. A tot això, l'escalada del conflicte al Iemen amenaçava amb agreujar encara més la crisi humanitària en aquest país. El ràpid avenç dels hutis a la costa del Mar Roig ha provocat desenes de milers de desplaçats i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra. Ens ho explicava el director d'Oxfam al Iemen, Ferran Puig, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
1: S'estan explosions de tant en tant. Van haver de sortir de corrents del districte de Magdana, que nosaltres tenim un projecte allà, i estan ja treballant per identificar les persones desplaçades per poder començar a donar assistència.
0: L'Organització Mundial de les Migracions xifra en més de 46.000 les persones que han hagut de marxar per aquesta última ofensiva.
5: I el tancament precisament al març de l'estret d'Hormuz per la guerra ha complicat l'exportació de farratge als països de l'Orient Mitjà. Catalunya exporta gran part del producte als Emirats Àrabs, a l'Aràbia Saudita i a Jordània. Però, en canvi, a l'altra cara de la moneda, la sequera, que ha viscut bona part d'Europa aquest estiu, ha contribuït de manera indirecta a salvar la campanya dels productors d'alfals catalans. Almacelles, Oriol Bosch.
22: Mercats competidors com el francès, el suís, l'alemany i l'irlandès s'han convertit en els principals demandants de farratge aquest estiu per als productors catalans i estatals. La calor i la falta de pluja han assecat les pastures d'aquests països, que han hagut de buscar alternatives per alimentar el bestiar. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
23: I Europa està fent una demanda ara mateix brutal d'alfals i d'altres pastos per poder alimentar les ganaderies. Per tant, el que no se vendrà amb aquests països d'Orient Mitjà, probablement vagi a un mercat molt més proper.
22: Els productors d'alfals han reprès des de fa 2 mesos les exportacions a l'Orient Mitjà, però a uns costos que s'han triplicat. Fer arribar contenidors a Qatar pot costar fins a 2.000 euros. El sector alerta de la davallada generalitzada del cultiu de farratge, que en 10 anys ha reduït prop d'un 30% la producció.
5: I de l'Orient Mitjana ha parlat aquest migdia Donald Trump quan ha aterrat a Irlanda en un viatge en què barrejarà un torneig de golf i contactes polítics. Segons el president dels Estats Units, els hutis del Iemen li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i ha reiterat que la guerra amb l'Iran acabarà aviat, que el petroli baixarà i que a Gaza no hi passa res, diu. Però a més d'això, Trump ha obert una carpeta de possible fricció amb el Regne Unit. Ha dit que li agradaria veure una Irlanda unificada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
24: Hola, bon dia. Convidar Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
25: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be
24: bad? Cal veure com es rebran aquestes declaracions aquí a Londres. Però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Dombeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida, per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
3: Pel que fa a la inversió a Dumbeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
24: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva posició pro-Palestina i que era al carrer a les protestes la darrera vegada que Trump va ser a Irlanda el 2019, avui l'ha rebut a la seva residència on, segons la versió oficial, han parlat d'energia.
5: I Suècia es prepara per a les eleccions de demà que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Paradigma de l'estat del benestar i la socialdemocràcia. En els últims 4 anys, el govern conservador, amb el suport de la democràcia, en els

0: mai. Al juny es va aprovar la polèmica i coneguda col·loquialment com la llei del xivato. Primer obligava totes les autoritats a delatar migrants indocumentats, tot i que al final els professionals de salut en van quedar exclosos. Però el mal ja estava fet, ens explica Hanna Lostiola, directora de Metges del Món a Suècia. Ara hi ha migrants embarassades que no volen parir en hospitals.
1: Si comencem a tenir nens nascuts fora dels hospitals, on aniran? Què faran? Patim el risc de crear una societat paral·lela encara més gran que no podrem controlar ni tampoc comptabilitzar. I què passarà si aquestes persones decideixen, per exemple, no vacunar-se?
0: Aquesta arquitectura de l'ofensiva antimigratòria és dels demòcrates suecs que proclamen els seus eslògans que Suècia ha de tornar a ser sueca, però l'han comprat altres partits, fins i tot en alguns punts els socialdemòcrates, que demà aspiren a retornar al poder.
2: A Ceuta, almenys 8 persones han estat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està hospitalitzada, Maria Guixà.
3: Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants, relacionats tots presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces.
2: I Maria, continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre l'actuació de l'executiu i la informació prèvia que va rebre per part dels serveis d'intel·ligència davant l'entrada massiva de migrants.
3: La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió de l'executiu i ha negat que l'entrada massiva fos previsible. Són declaracions a Ràdio Nacional.
4: Yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que Ceuta, por ser ciudad fronteriza, vive en situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
3: Mínguez ha acusat el PP i Vox de convertir Ceuta en arma electoral. Precisament, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Sémper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats sobre la crisi migratòria.
5: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?
2: Més notícies. Ha mort Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats i Recerca.
3: Tenia 80 anys, químic de formació, va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys, del 94 al 2002, i també va formar part del primer govern tripartit presidit per Pasqual Maragall.
6: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'espai europeu d'educació.
3: Així s'expressava el dia que prenia possessió del càrrec. Avui el president Salvador Illa ha expressat el condol per la pèrdua d'una persona, diu, compromès amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. L'Autònoma també ha fet una nota de condol.
2: La número 2 de Podem, Irene Montero, dona tret de sortida a la carrera per ser la candidata de la formació morada a les eleccions generals de l'any que ve.
3: I demana, això sí, primàries obertes.
7: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
2: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja supera els 7.000 casos confirmats.
3: Ara el virus s'estés a una setena província situada, en aquest cas, al nord-oest del país, lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores ha mort un jove de 23 anys després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de gairebé 3.400 persones mortes.
2: Avui comença una consulta popular a Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal.
3: Els veïns poden escollir entre 4 dissenys diferents, on destaquen els colors verd i taronja, relacionats amb els boscos de les Gavarres i amb el suro. És la tercera vegada que s'intenta escollir la bandera de la població. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs. Eduard Mestres n'és el president.
8: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
3: Els veïns poden votar fins al 19 de setembre.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
11: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
13: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
12: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
14: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
12: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: I ara cultura. I comencem parlant de teatre. Les dones són les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts aquest matí de dissabte a l'Espai Reguer de Tàrrega. Els muntatges Entre bous i vaques, sobre la bellesa i les cures, i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic de Fira Tàrrega. Tenim una enviada especial, Marta Vives.
16: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, cinc acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
17: Que això que deu tenir el CIMER i com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir...
18: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa. Al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
16: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de cinc personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
19: Que una mica una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així. No sé.
20: De la brossa, que la brutícia... Li agradava molt la brutícia.
16: Són dos exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
2: I la temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que, a dia d'avui, gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu.
3: Allà on les darreres setmanes hi ha hagut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. En parlen declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
21: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufre.
3: El Berguedà, per la seva diversitat de paisatges, d'altituds i de tipus de bosc, és una de les millors zones de Catalunya per la recol·lecció de bolets.
2: I ara música. La sala Rasmatàs de Barcelona viurà avui una de les nits més esperades i especials. Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, torna als escenaris en solitari. I ho fa en un format intimista i lluny de les grans distàncies, Quim Codinàs. Sí,
22: 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i més rockera justament quan fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona. Ronnie Wood va actuar amb The Rolling Stones i avui ho farà a la sala Rasmatàs, que comença en un concert que comença a les 9 del vespre.
2: I també aquest cap de setmana l'estadi olímpic Lluís Companys es convertirà en l'epicentre del K-pop amb el festival Music Bank.
22: Durant més de 3 hores, des de quarts de 8 fins a les 11 de la nit, hi passaran 7 bandes de K-pop, que és el gènere musical originari de Corea del Sud i que actualment és un dels que té més seguidors arreu del món.

0: I avui al Festival Talarn Music Experience tenim els Lacs amb Bustó.
1: Doncs sí, el grup de rock català tocarà a 2:15 en una nit que acabarà amb la sessió musical de DJ Amable.

0: Són 2:15, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Edgar Allan Poe, els que somien de dia són més conscients de coses que s'escapen als que només somien de nit. El Barça ha començat molt bé la temporada i somia amb la Champions, de dia i també de nit. De seguida sentim el tècnic del Barça, que ha parlat en la prèvia del partit de demà al camp del Llevant. El dia que l'Espanyol juga al camp de l'Osasuna i també el Girona a casa ho fa contra el Castelló. Ara busquem la prèvia dels dos partits. I el dia que Marc Márquez ha estat segon a la classificació del Gran Premi de Sant Marino de MotoGP, i també el dia que Xavi Pascual ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio, ara també sentirem l'entrenador d'Acabà. Abans, però, esport en directe a la primera divisió masculina, en joc des de les dues, el Racing de Santander a l'Avés. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat i està guanyant l'Alavés per 0-1. Ha marcat Koski al minut 18. Atenció, amb aquest resultat, l'Alavés seria líder provisional de primera.
1: A la Lliga F, Ripoll, s'ha acabat el partit de l'Espanyol.
2: Empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao amb un gol de les basques. El temps de descompte, l'Espanyol suma un punt de 9 possibles.
1: A la Lliga Femenina de Futbol Sala, Francesc, han guanyat les Mamuts.
2: Han perdut les Mamuts, vaja. Contra el Melilla, 0 punts de 6 possibles per l'equip barceloní.
1: Mal començament de l'equip de les Corts en aquesta nova temporada. A la fase final de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo, en joc des d'un quart de 3, l'Atlètic Barceloneta, Club Natació Terrassa, piscina del Club Natació Montjuïc. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, des de 2:15 tenim en joc la primera semifinal entre el vigent campió, l'Atlètic Barceloneta, i el Club Natació Terrassa. Estem ara mateix al final del primer període i, de moment, l'Atlètic Barceloneta guanya per 4-0. A partir d'un quart de 5 iniciarà la segona semifinal, que enfrontarà el Club Natació Barcelona i el Club Natació Sabadell.
1: Doncs l'equip mariner, que sembla que ho té tot a punt per passar aquesta final. I en dansa, la penúltima etapa de la Vuelta, amb Enric Mas amb la mirada posada a la victòria. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Una etapa a la qual li queden poc menys de 100 quilòmetres, 97. Els ciclistes pujant al segon port de la jornada, és un port de primera. Els en quedarà un altre de primera, de fet aquest que repeteix, un altre de primera, i al final la collada de l'Alguacil de categoria especial. De moment, els ciclistes importants, els que juguen la victòria, amb Enric Mas, Roglic i Félix Gol, estan rodant junts.
1: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: Osasuna Espanyol en quart de 5 de la tarda al Sadar. L'Espanyol 12 amb 4 punts, ve d'empatar amb el Sevilla a una casa. L'Osasuna, de la seva banda, 8 amb 7 punts, ve de perdre per 5-2 contra l'Alavés, que, escolta, és ara mateix el líder de la primera divisió. A Pamplona ja tenim el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona tarda.
6: Sergi, bona tarda.
1: Per on passa l'última hora, Perica? I ja et pregunto, Sergi, pel possible 11 de l'equip de Manolo González avui a Pamplona.
6: Doncs mira, l'Espanyol, que aquesta hora està previst que arribi. Nosaltres som dins de l'estadi ja, hem entrat fa 10 minuts i fins aleshores encara no havia arribat l'equip de Manolo González, però vaja, ho faran els propers minuts, amb tres absències destacades, que són les de Gorosabel, l'últim fitxatge que encara no es troba en ritme de competició, i els lesionats Quique García i Puado. Em demanaves per l'11.
1: Sí.
6: Jo crec que serà un 11 molt semblant al que hem vist en aquestes primeres 4 jornades de Lliga. De fet, segurament amb un, com a molt, 2 canvis respecte al dia de l'empat diumenge passat contra el Sevilla. Jo tinc la sensació que Urco tornarà a l'11 en detriment de Moscardo. És només una intuïció, eh? I a partir d'aquí no m'atreviria a dir o avançar-te cap altre canvi, perquè la defensa jo la veig igual, amb Omar i amb Hinojo als laterals, amb Cabrera i Unai Núñez a l'eix de la defensa. Veig Expósito al costat de, en aquest cas, d'Urco. Veig a Javi Hernández per davant. Calatrava, tot i que l'altre dia no va estar gaire bé, crec que pot repetir. Dolan també, i Roberto en punta, indiscutible. Arrufo una mica el nas perquè en condicions normals et diria Brian Zaragoza, que ja fa 15 o 20 dies que és al club, hauria de ser titular. Però sentint Manolo ahir a la sala de premsa, la sensació que ens va quedar als periodistes és que no acaba d'estar del tot a punt, que no acaba d'estar al 100% del que pot oferir. I per tant, potser ens sorprèn, eh? I potser és titular avui Brian Zaragoza. Però a jutjar pel que va dir Manolo, jo tinc la sensació que avui Brian Zaragoza començarà el partit des de la banqueta.
1: Evidentment, tothom vol veure Brian Zaragoza, el que és un dels millors jugadors de l'Espanyol, a la gespa des de l'inici. A veure, Sergi, l'Espanyol va començar molt bé guanyant 3-0 contra el Llevant, si no m'erro, però fa 3 partits que no guanya, evidentment no se'n sent cap alarma, però farien bé de trencar aquesta mala ratxa de resultats.
6: Sí, és molt aviat, no cal encendre alarmes, però és veritat que ja 4 partits sense guanyar, doncs, home, seria una ratxa que comença a no agradar-nos. Tot i que et dic una cosa, un empat aquí al Sadar avui no és un mal resultat.
1: No, home, no.
6: No és un mal resultat. Aquí fa 4 mesos l'Espanyol hi va guanyar i va segellar la permanència a primera divisió la temporada passada. És veritat que l'Espanyol, com deia Manolo i també a la sala de premsa, li cal millorar ofensivament, però que defensivament no ho està fent tan malament, amb l'excepció del dia de Noeta, dels 2 primers partits a casa contra el Llevant va guanyar 3-0, amb el Madrid va donar bona imatge, el dia de Noeta sí que va fer més aigües, i l'altre dia contra el Sevilla pràcticament no va amenaçar gaire a la porteria de Dimitrovic. Per tant, si l'Espanyol avui manté aquesta solvència defensiva i està una mica més afinat de cara a porta, jo crec que pot rascar alguna cosa positiva avui del Sadar.
1: L'Espanyol avui es retroba amb Ramis, un dels entrenadors preferits de la Maria Guixà, que cadascú té les fílies i fòbies que té. Un Ramis, Sergi, que no va deixar massa bon record a l'Espanyol, no? No va marcar un abans i un després,
6: no.
1: Eh?
6: No, la veritat és que no, Sergi. Va ser la temporada 23-24, quan l'equip era a segona divisió, va substituir Luis García el 6 de novembre del 23, va dirigir 16 partits, la gran majoria, amb perdó, van ser partits bastant dolents, per dir-ho suaument, i el 12 de març, després d'un empat al Corcón, va ser destituït i va ser aleshores quan va arribar Manolo González. Avui es trobaran els dos tècnics que van coincidir, encara que fos perquè un va rellevar l'altre, el mes de març de l'any 24 a l'Espanyol, i efectivament és un tècnic que amb el pas dels anys recordarem una mica sense pena ni glòria amb el seu pas a l'Espanyol.
1: Pel que fa a l'Osasuna, Sergi, un equip que ha començat força bé la temporada, eh?
6: Sí, sí, sí, és un equip que de fet aquí a casa ha jugat 2 partits i no ha encaixat cap gol aquí a casa, eh? Ha sumat 4 punts, no, perdona, els 6 punts que ha sumat aquí a casa, una victòria fora, és veritat que venen d'una derrota dolorosa l'altre dia al camp de l'Alavés, que ara comentaves tu, i hi ha moltes ganes de redimir-se una mica d'aquella derrota a Mendizorroza. Veurem si ho aconsegueix o no l'equip de Ramis, que tampoc, la veritat, no està exhibint un joc gaire brillant, per dir-ho d'alguna manera.
1: Àrbitre del partit.
6: Mira, s'estrena la categoria, és el mallorquí Luis Bestart Cervera, i per tant serà el primer partit que xiularà l'Espanyol en tota la seva trajectòria professional.
1: Doncs gràcies, Sergi, amb l'assistència tècnica del Josep Forns, la transmissió de l'Espanyol a 4:15 i a 4:00 amb el Tot Gira en moda Osasuna Espanyol, aquesta cita del conjunt perico al Sadar. Gràcies, Sergi.
6: Fins ara.
1: I després de l'Espanyol jugarà el Girona. En aquest cas, a 6:45 de la tarda, a Montilivi, el Girona 6-7 punts, ve de guanyar l'Sporting per 0-2, i alerta el Castelló, líder imbatut amb 10 punts, ve de guanyar l'Albacete per 2-0. Eduard Solà i Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
7: Hola.
1: Xavi, per on passa l'última hora del conjunt de Quique Álvarez?
7: Passa, i és curiós dir-ho, pel positivisme que desprèn l'equip després de 2 victòries seguides, després de saber que si avui guanya Montilivi, empatarà amb el líder, amb el Castelló, empatarà a 10 punts, esportivament parlant, amb 3 baixes ja conegudes que no podran estar avui, són la de Justin, que ja no va estar en l'últim partit i que encara en té per algunes setmanes, segons va dir Quique Álvarez, el tècnic, la de Porto, que s'ha d'anar reintegrant amb el grup després de la seva llarga lesió, però encara no està a punt, i la d'Unai, que després de ser descartat en els últims partits, no sabíem si era un motiu tècnic o més físic, vam saber que el jugador encara no està en forma, a més té molèsties al maluc, són les 3 úniques baixes per un Girona que arriba a aquest partit en bona forma.
1: De seguida pregunto per l'11, Xevi, però alerta, Francesc Ripoll està punxant el líder de la primera divisió.
2: Que ara ja no seria líder perquè ha marcat el Racing de Santander, gol de Zaviri al 38 de la primera, Racing 1 a la Besón.
1: A veure, Xevi, el possible 11 de Quique Álvarez avui a Montilivi.
7: Hem d'anar coneixent què fa Quique Álvarez i quin és el seu pensament, però per les poques jornades que l'hem vist ja veiem que principi ha d'apostar per la continuïtat. En els últims partits només ha fet canvis quan les baixes l'han obligat a fer-ho. Per tant, apostaríem per un 11 pràcticament calcat, si no calcat, el de l'última victòria. Amb Gazzaniga a la porteria, Francesc, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivot, Esprilla, Bell i Brian Hill a la línia de 3 per davant, i per mi l'únic dubte que hi hauria seria el de Benat. Ja sabeu que en el passat partit es va haver de retirar el descans per molèsties. No ha entrenat al 100%. Si Benat pot jugar, serà titular. Si no, veuríem de titular per primer cop el gegant Pixut.
1: A veure, Solà, una temporada que ha de ser la de l'ascens a la primera divisió. Dues victòries seguides en aquesta lliga han afavorit, suposo, l'optimisme, Solà?
8: Sí, sobretot les victòries contra les Palmes aquí a Montilivi i contra l'Sporting de Gijón al Molinón. És el tercer partit consecutiu que el Girona s'enfrontarà a un líder. Va estar les Palmes i el Castelló tots dos partits aquí a Montilivi la setmana passada, per bé que l'Sporting era co-líder, també era dels primers classificats, i el Girona se n'ha sortit bé en aquestes dues últimes jornades. Un Girona que és el màxim golejador de la categoria amb 9 gols. Asprilla actualment és el pitxitxi de la categoria de segona divisió, n'ha fet 4. Les coses són com són i hem de dir que Asprilla doncs està fent un gran començament de temporada, marcat en els 3 últims partits, i la sensació, com diu Sergi, d'haver superat aquell començament de temporada tan i tan feixuc, com deia ara en Xevi, que Quique Álvarez hagi pogut trobar un 11 tipus, ha començat la jornada dins la zona de play-off, i si avui aconsegueix la victòria, doncs empatarà amb el Castelló i haurà d'estar pendent de què és el que faci l'Eibar, el Sabadell o el Leganés, que estan per davant seu a la classificació, i per tant, fins i tot podria acabar la jornada com a co-líder. Un Girona que, de moment, tot funciona avui a 6:45 de la tarda contra el Castellón a Montilivi.
1: I el rival d'avui, Solà, el que deia, més el líder de la categoria, no ha perdut. Estem a l'inici de la temporada, queda molt, però déu-n'hi-do aquest Castelló, 10 punts imbatut, per tant, avui rival del difícil a Montilivi.
8: Sí, com dius, un Castelló que no ha perdut amb 3 victòries, ha guanyat a fora les dues vegades que ha jugat al camp de dos filials, el camp de la Real Ciutat B i el camp del Celta B. A casa ha guanyat l'Albacete, i l'únic equip que li ha aconseguit esgarrapar punts en el Castelló ha estat el Sabadell. Només ha encaixat un gol, va ser el de casa contra l'Albacete, que no va acabar penalitzant, i juntament amb el Leganés i l'Oviedo, que també han rebut un gol, són els equips amb menys golejats d'aquesta categoria. Un Castelló que ja la temporada passada va aconseguir fer el play-off d'ascens a la primera divisió, que fa dues temporades té el mateix entrenador, que ha aconseguit una continuïtat important i que, per tant, es presenta aquí a Montilivi com un equip força fet.
1: Àrbitre del partit, Xavi.
7: José Antonio Sánchez Villalobos, al VAR, Guillermo Cuadra.
1: Molt bé, els dos impartiran justícia avui a la gespa de Montilivi i a la sala VAR de Montilivi. A partir de 6:45, aquest Girona-Castelló amb el Solà, el Xavi i companyia. Gràcies, companys, fins ara.
7: Adeu.
8: Adeu.
1: I a banda del partit de l'Espanyol, a banda del partit del Girona, avui passen més coses a Ripo, a l'Univers Futbol, per exemple, aquest partit que tenim en joc entre el Racing i l'Alavés.
2: Sí, el 42 de la primera meitat, Racing 1, Alavés 1, ha marcat Koski, el 18 de la primera.
1: Qui ha marcat, dius?
2: Koski, un central de l'Alavés. Bona pinta, fa aquest central.
1: Sí.
2: I Zaviri, el 38, ha empatat ara mateix Racing 1, Alavés 1, a banda de l'Osasuna Espanyol, també juga Atlètic Club Elge a 6:45, i a les 9, Real Madrid, Rayo Vallecano.
1: Els blancs, si guanyen, empaten a punts amb el Barça. Falta el partit de demà al Ciutat de València. També tenim en joc un partit a la segona divisió. Lògicament, aquest any hi haurem d'estar a sobre de la segona divisió, perquè és la categoria on hi juguen el Girona i el Sabadell, i està jugant l'Andorra, en aquest cas, Ripo.
2: Que està perdent per 0-3 contra el filial de la Reial Societat. A banda d'aquest Girona-Castelló, també juga un 4:45 Cádiz-Las Palmas, 6:45 Granada-Albacete i a les 9, Córdoba-Almeria.
1: En futbol internacional, què destaquem?
2: A la Premier League, a les 4, Chelsea-Hull City, l'equip de Xavi Alonso quart rep el Hull tercer amb 7 punts de 9 possibles. També destaca el Liverpool-Fulham, i a les 9, Sunderland-Arsenal. L'Arsenal és co-líder amb el City. A Itàlia, avui poca cosa, un Lazio-Milan, si l'equip de Roma guanya, el líder en solitari. D'ahir, Sergi, destaco el hat-trick de Mastantuono amb la Fiorentina, en la victòria de l'equip per 2-4 al camp del Venècia. A la Bundesliga juguen l'Augsburg, el Borussia Dortmund i el Friburg, 3 dels 4 equips que han començat amb un 6-6. I a la Lliga Francesa, poca cosa avui també, a 6:15, Estrasburg-Mònaco. Si el Mónaco guanya, seran líders en solitari.
1: A la Primera Federació avui juguen els dos equips barcelonins.
2: Tots dos a 4:45 de la tarda, Europa-Hércules a Can Dragó, l'Europa que busca la primera victòria de la temporada, i també Eivissa-Sant Andreu. Els andreuencs juguen en un dels camps més complicats de la categoria. Ahir, victòria del Nàstic, 4-2 contra el Jaciras. Ara mateix el Nàstic és líder de la categoria.
1: I a la Lliga F, abans ho dèiem, hi ha jugat l'Espanyol, i aquesta tarda juga el Barça.
2: A les 7 de la tarda, partides Barça-Atlètic de Madrid al Johan, tercera jornada amb el Barça, que ha fet un 6-6. Les madrilenyes van caure al derbi contra el Madrid, 3-2. Gemma Font rep l'alta mèdica. Van Asten té una lesió al recte anterior dret, per per tant estarà 3 setmanes de baixa. Irene Paredes té una lesió al soli i estarà 2 setmanes de baixa. També un partit més a França, l'Olympique de Lió, París Futbol Club. El París és rival del Barça a la Champions, sí. Joan contra el Lió de la Salma Parel.
1: Molt bé, doncs a 3 quarts de 3 de la tarda, aquest és el menú futbolístic per avui dissabte, i demà diumenge juga el Barça al Camp del Llevant. Un partit que es juga a 4:15 de la tarda. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Objectiu, mantenir el lideratge en solitari i el ple de victòries.
9: Sí, està sent un inici fulgurant. 4 victòries de 4 a la Lliga, victòria i golejada també en el debut a la Champions, 22 gols a favor en total. Hi ha elogis externs, hi ha il·lusió i hi ha eufòria en l'entorn, i mentrestant Hansi Flick el que demana és mantenir tot allò que l'equip està fent bé.
10: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar a cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
9: Flick està convençut que aquesta plantilla és més equilibrada que la de l'any passat. Està molt content amb la manera com s'entrena l'equip, també amb el to físic dels jugadors, i s'afegeix al president Joan Laporta quan diu que volen la Champions.
10: No canvia res respecte als últims 2 anys quan parlo amb els aficionats o la gent a Barcelona. Volem guanyar la Champions. És un somni que tenim, és l'objectiu. Però el president també va dir que la Lliga és important. Guanyar-la per tercera vegada consecutiva seria increïble, però encara queda molt, i per mi l'important és com ens entrenem cada dia, com ens mantenim en bona forma, com recuperem i com cuidem el cos. Això sí que és important. My body, it's
9: important. El Barça viatja aquesta tarda cap a València amb la novetat d'Eric García, que estava sancionat a la Champions, no va poder jugar, i que si demà juga ho haurà de fer amb màscara després del cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla.
1: Gràcies a Roger. 2 minuts per sobre de 3:15 de la tarda, aquest partit, aquest Llevant-Barça, demà 4:15 de la tarda, des de les 3 ja a la TDT de Catalunya Ràdio. De seguida anem a publicitat, però abans passo per les instal·lacions del Club Natació Montjuïc per saber com està aquesta primera semifinal de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa. Roger Serrat, com tenim el partit?
11: Ara mateix falta 1 minut per al final del segon període. De moment, 8-1 guanya el Club Atlètic Barceloneta, i un Club Natació Terrassa que sembla que no és rival, doncs, per al Barceloneta.
1: Recordem, a 4:15 de la tarda, Club Natació Sabadell, Club Natació Barcelona, la segona semifinal d'aquesta Copa Catalunya. I arriba el descans a la primera divisió, Ripoll, partit del Racing contra l'Alavés.
2: Sí, i estan empatant a un gol, Racing 1, Alavés 1 ara mateix. L'Alavés és segon a un punt del Barça.
1: Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem per parlar de Xavi Pascual, que ha passat avui pel micròfon del suplement de Catalunya Ràdio, també de motos, perquè Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi de San Marino de MotoGP, i també marxem cap a Madrid perquè s'inaugura, es corre per primera vegada un Gran Premi de la Fórmula 1 a la capital de l'estat.
12: La defensa de l'Arc ja es disposa a atacar.
13: Tot és possible un dia de partit.
12: Fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
13: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Què us poso?
17: Per mi una estrella.
16: I per tu?
18: Jo també una estrella.
17: Ara estem d'acord.
18: Estem d'acord?
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
21: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
14: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: 11 minuts i les 3 de la tarda, Marc Márquez no ha pogut aconseguir la pole position del Gran Premi de San Marino de MotoGP i en veure la velocitat de Marco Bezzecchi signa fer segon avui i demà. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Sergi.
1: Va de bo això de Marc Márquez o és allò del llop amb pell de xai?
0: Home, jo crec que sap que no és superior a Marco Bezzecchi, però aquestes paraules són pura tàctica. Mirarà de pressionar-lo per forçar una errada del pilot Aprilia. Així s'expressava Marc Márquez a DAZN després de la Q2.
16: En Aragón tenía un objetivo claro, aquí tengo otro claro, que veremos a ver si lo podemos cumplir, pero ya te digo, el podio aquí sería muy buen resultado. Sí, el objetivo es estar, si se puede, segundo, firmaría ahora mismo.
0: El cas és que el tro de Cervera té la primera fila, surt entremig de Bezzecchi amb nou rècord de pista i de Fermín Aldeguer. Jorge Martín, el líder del campionat, surt des de la segona fila, Àlex Márquez des de la tercera, Pol Espargaró des de la quarta i Àlex Rins des de la setena. La clau de l'esprint la podem tenir a la sortida. El tro de Cervera necessita posar-se davant per frenar Bezzecchi. Recordeu, la general lidera Jorge Martín. Marc Márquez és a 19 punts i Bezzecchi a 24 punts.
1: La cursa de seguida a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. L'univers MotoGP començarà quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda amb aquesta cursa esprint amb el Damià des del circuit de Misano Adriàtico. Fem un repàs ràpid, Damià, de dos esdeveniments més de motor que poden acabar amb dos catalans campions del món.
0: Mira, Guillem Farrés es pot proclamar demà a la Xina campió del món de motocross a la segona categoria MX2. El pilot de Balsareny ha guanyat avui la cursa de classificació i el seu rival directe i company d'equip, el sud-africà Camden McLellan, ha acabat tercer. Perquè el pilot oficial Triumph es proclami campió, ha de sortir del circuit de Xangai amb 60 punts sobre McLellan. Es disputen demà dues mànegues. De moment, el català té 52 punts més que el sud-africà. Segon esdeveniment per tancar. Mundial de ral·lis categoria Junior. El Rally de Xile, darrera prova d'aquest Mundial Júnior, el català Gil Membrado ocupa la segona posició de la general després de la primera jornada. Membrado va liderar ahir d'inici amb una victòria de tram dels 6 disputats, però va acabar a 15 segons del finlandès Levi Lassila. Membrado té opcions matemàtiques d'aconseguir el títol, però no depèn d'ell. I a més cal explicar que a Xile hi ha doble puntuació més altres punts per victòries de trams. Encara que tot sembla indicar que les opcions del pilot d'Olost passen per guanyar la prova. Aquest dissabte, tarda, vespre, hora catalana, 6 trams més de la segona i penúltima jornada.
1: Gràcies, Damià.
0: Adeu.
1: I baixem de la moto i agafem la pilota de bàsquet perquè l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, ha parlat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del Barça. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Pascual assegura que va ser una decisió multifactorial.
22: I que en cap cas va marxar per diners, perquè si fos així assegura ja no hauria tornat al Barça. El tècnic, ara el Dubai Basketball, insisteix que necessitava sentir que era on havia de ser i que la seva prioritat va ser no perjudicar el Barça.
23: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment, i un cop va estar dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc, no podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer, i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora, perquè per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
22: Pascual, a més, explica que tot i la sortida manté molt bona relació amb Joan Laporta.
23: Sí, totalment. S'ha de separar coses. Jo, a la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. I amb el president Laporta, pues, la relació és intacta i tenim molt, molt bona relació. Jo li vaig explicar què és el que jo sentia i ell em va respectar des del primer moment, com sempre ha fet. Sempre hem tingut molt bona relació i res no ha canviat i res no canviarà.
22: L'extècnic afirma que el Palau Blaugrana és i serà el seu santuari i està convençut que mai tornarà a ser tan feliç com ho va ser durant la seva primera etapa al Barça. Pascual reconeix que les segones parts, com explica que li va dir Pep Guardiola, són molt complicades al Palau i acostumen a no ser tan bones. Mentrestant, encara en bàsquet, avui es disputen les semifinals del Mundial Femení. A 4:45, França-Alemanya, França és la gran favorita, i a 8:00, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz.
1: Gràcies, Roger. 6 minuts i 3:00, aquest cap de setmana Madrid s'estrena a la Fórmula 1 aquesta tarda a 4:00, entrenaments oficials i classificació. Ahir el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Matt Rink. Enviat especial a Madrid, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda.
1: Escolta, comencem pel vessant esportiu a 4:00, com dèiem, classificació. Qui apunta a la pole?
3: Home, ara mateix a Kimi Antonelli, perquè és líder del Mundial, perquè està també ràpid als darrers entrenaments lliures que s'han fet fa una estoneta i perquè és qui més pols posicions ha aconseguit aquesta temporada, però s'ha d'anar molt en compte amb els murs d'aquest circuit urbà de Madrid, semiurbà de Madrid, perquè evidentment qualsevol petita errada et pot penalitzar, però bé, Antonelli, que ha estat el més ràpid per davant de Leclerc i de Piastri, a priori surt amb força números per emportar-se la primera pole position aquí a Madrid, tenint en compte que la darrera sessió de lliures ha estat el més ràpid, una sessió que ja hem tingut dues banderes vermelles, una per una topada de Lewis Hamilton i una altra d'Oliver Berman, per tant, tot fa preveure que també tindrem alguna bandera vermella durant els entrenaments oficials a partir de les 4 de la tarda, ja no vull saber demà a partir de les 3 durant la cursa.
1: Mira, ara ho estàs dient, eh? Què hem d'esperar d'aquesta cursa en aquest circuit semiurbà, Oriol? Emoció i també, per què no dir-ho, sí, trompades?
3: Fins i caos. Tot,
1: es pot dir que es busca això?
3: Bé, no sé si es busca, però que s'ho trobaran segur, perquè evidentment és un circuit molt, molt penalitzador pel que fa a qualsevol errada. Aquí no hi ha escapatòries, i tens els murs, tens aquest revolt de la Monumental, que és un revolt a cegues amb un pendent màxim fins i tot del 24%. Per tant, aquest més de mig quilòmetre d'aquesta Monumental, doncs també pot tenir algun problema per part dels pilots, i demà evidentment els entrenaments i el que hem estat veient fins ara, els pilots no van avançar-se els uns als altres, demà la cursa sí que ho faran, i per tant d'espectacle segur que en tindrem.
1: I per acabar, Oriol, aquest gran premi ha tingut l'oposició de part del veïnat. Quin ambient t'hi has trobat aquí a Madrid?
3: Bé, espectacle aquí també, però per una altra banda, perquè hi ha veïns evidentment que es queixen que ja fa moltes setmanes que això del Madrid els fa la vida completament impossible, que no poden moure's amb tranquil·litat pel barri, que hi ha molt de soroll, que evidentment aquí diuen que no s'ha gastat ni un cèntim de diners públics, però que hauríem de veure-ho realment a l'hora de la veritat, perquè les instal·lacions són majestuoses, recorden més el circuit d'Abu Dhabi, d'Aràbia, tot és molt gran, tot és molt majestuós, per tant costa creure que aquí no hi ha hagut ni un cèntim de diners públics en aquesta instal·lació, però bé, això evidentment ja veurem què passa a partir de dilluns, quan s'acabi aquest gran premi, i per tant s'hagin de passar factura tot el que hagi passat aquí.
1: Doncs els entrenaments oficials a partir de les 4 els seguirem amb l'Oriol al Tot Girar. Gràcies, Oriol!
3: Fins ara!
1: I tanquem el programa parlant de ciclisme, perquè a la Vuelta Enric Mas està més a prop de la seva primera victòria en una volta gran. El mallorquí manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic, quan només queden dues etapes, la penúltima està en dansa, última etapa de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera i final al Collado de l'Alguacil de categoria especial. Isaac Vilalta, bona tarda de nou. Com tal? Tenim aquesta penúltima etapa de la Vuelta?
4: No, totalment oberta, eh? Apassionant, perquè estem vivint ara mateix una situació de cursa que és més pròpia d'un final d'etapa, i ara mateix està el grup capdavanter més de 80 quilòmetres, és a dir que està tot molt obert, l'etapa amb diferents grups, al davant un grupet d'11 ciclistes, on hi és el Pau Miquel, també hi és Wout van Aert, darrere ve un grupet perseguidor de 56 ciclistes, aquí és el David de la Cruz, i més enrere, a gairebé 9 minuts, el grup del líder, que és el que realment ens interessa per veure com es resol aquesta Vuelta pel que fa a la classificació general, i el grup dels favorits, el que et deia, més propi d'un final d'etapa, perquè només hi ha 6 ciclistes, tots els homes del capdavant de la general. Hi ha hagut atacs de Richard Carapaz i de Sepp Kuss, que han trencat completament l'estructura de l'equip Movistar. Enric Mas ja no té cap company, Primoz Roglic tampoc, sí que en tenen per davant en aquesta fuga tan nombrosa que us deia, però insisteixo, el grup dels grans favorits amb Enric Mas, Roglic, Gol, Sepp Kuss, Richard Carapaz i Oscar Only, aquests 6 homes que estan completament sols i per davant més de 80 quilòmetres amb diferents ports. Els en queda un de, dos de primera, vaja, i el Collado de l'Alguacil, com deies, de categoria especial, que és l'últim del dia.
1: Doncs al final d'aquesta etapa, la segurament decisiva d'aquesta Vuelta, la viurem també al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de les 4 amb l'Isaac. Gràcies, Isaac.
4: Adeu.
1: Un minut i rematem, Ripo. Encara tenim temps de dir-ne una de futbol sala.
2: Sí, perquè avui juga el Barça, que debuta a la pista del Valdepeñas a partir de 6:45 de la tarda. És la primera jornada. Ahir ja va jugar el CatGas, l'antic Indústria Santa Coloma, que va perdre per 2-4 a casa contra el Palma.
1: Dues de tenis.
2: Ja tenim els finalistes del quadre masculí de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Tiafoe i Khachanov en 4 i 3 sets respectivament, i la final femenina serà l'esperada, la disputaran aquesta nit la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Elena Rybakina.
1: I un últim apunt, Ripo, de waterpolo.
2: Perquè el Club Natació Sabadell, en un comunicat, es defensa de les declaracions de l'exjugadora Maika García, que acusa el club de no renovar-la a causa de la seva maternitat. El Sabadell ho nega, insisteix que ha actuat només per criteris esportius.
1: Gràcies, Ripo. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, amb la transmissió de l'Espanyol. Juga a Camp de l'Osasuna i després el Girona, que rep a casa el Castelló.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
6: Bona tarda. Us informa Berta Torrades. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents reunides a l'Índia, han acordat avui demanar màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. El grup ha posat a prova la seva unitat després de dècades d'expansió i ha fet valer el seu pes econòmic creixent, apostant per preservar el flux del comerç, si bé han al·ludit esmentar directament l'estret d'Hormuz. El document de 140 pàgines acordat pels BRICS també reclama protegir els civils i les infraestructures i respectar la sobirania territorial dels estats, en una al·lusió indirecta a la intervenció dels Estats Units contra l'Iran. El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. Més notícies amb la Maria Guixà.
7: Han quedat en llibertat els 10 menors d'edat detinguts ahir a Barcelona pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 detinguts han passat aquest migdia a mans del jutge. Recordem que un grup neonazi havia convocat una concentració coincidint amb la Diada i diverses entitats antifeixistes van convocar, en aquest cas, una contramarxa per fer-hi front i que va plegar molta més gent. Segons la policia, hi va haver llançament d'objectes cap als agents i quan van dispersar les concentracions, un grup de activistes independentistes van cremar 3 contenidors. La CUP ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
8: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
6: A Ceuta, almenys 8 persones han estat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està hospitalitzada. Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. A tot això continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre l'actuació de l'executiu i la informació prèvia que va rebre per part dels serveis d'intel·ligència davant l'entrada massiva de migrants. La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió del govern i ha negat que l'entrada fos previsible. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional.
24: Yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que Ceuta, por ser ciudad fronteriza, vive en situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
7: I joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes de salut mental han pogut continuar els estudis en centres educatius terapèutics per adolescents gràcies a un projecte pilot del Departament d'Educació. En aquests centres, els alumnes fan classe ordinària combinada amb un suport terapèutic individualitzat. El projecte iniciarà ara el segon curs. Barcelona, Toni Fortesa.
25: L'objectiu és donar eines de gestió emocional als joves perquè es puguin reincorporar amb garanties al sistema educatiu ordinari. Susana Tarapiella, directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, valora de forma molt positiva aquest primer any del programa.
26: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus és que ha desaparegut aquest absentisme. I són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquest centre.
25: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després, el Departament d'Educació avaluarà els resultats amb la intenció de poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.

0: Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, actua aquesta nit a la Sala Razzmatazz a Barcelona. Torna als escenaris en solitari i ho fa en un format intimista. Després de 16 anys centrat en la seva trajectòria amb els Rollings i en la seva passió per la pintura, recupera ara la seva versió més íntima i propera en una cita integrada dins del Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per a tots els incondicionals del rock clàssic. El concert, avui, a la Sala Razzmatazz, comença a les 9 del vespre. I ara els esports. Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. Un quart de cinc, Osasuna Espanyol, pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marxem a Pamplona per conèixer l'onze de Manolo González. Sonia Olear, bona tarda.
2: Bona tarda, Alfons. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Hinojo. Per davant, Dora, en banda dreta, el doble pivot Urco i Edo Expósito, banda esquerra per Javi Hernández i en punta Marcos i Roberto. Això són tres novetats respecte a l'onze amb el Sevilla de la setmana passada. Entra Riedel per Unai, Urco per Moscardo i Marcos per Calatrava. Recordem que l'Espanyol té les baixes de Quique, Puado i Gorosabel. Té 4 punts, 12 la classificació. Sonia Olear, Catalunya Ràdio, Pamplona.
1: Es porta en directe, la Volta està en marxa a la penúltima etapa de muntanya, 186 quilòmetres, ho està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda. 73 quilòmetres per al final, encara queden dos ports de primera i un de categoria especial amb diferents grups que són que estan escapats, i a més de 8 minuts el grup del líder amb només 6 corredors, i aquí hi ha els 4 primers de la general.
1: I encara gràcies, Isaac. Un punt més de connexió. En marxa les semifinals de la Copa Catalunya de waterpolo masculí entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa. Marxem al Club Natació Montjuïc per saludar el Roger Serrat, que està seguint el partit. Roger, bona tarda.
4: Bona tarda, Alfons. Minut 3 del segon del quart període de la semifinal entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Sabadell. De moment, resultat favorable a l'Atlètic Barceloneta, que guanya per 12-2. Roger Serrat, Catalunya Ràdio, Club Natació Terrassa.
1: Gràcies, Roger.
5: Fins aquí les notícies.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Entre els principals llocs de memòria dels catalans n'hi ha tres d'origen religiós: Montserrat, el monestir de Ripoll, i el de Poblet, amb el Panteó Reial més important de tota la corona d'Aragó, incloses les despulles de Jaume I. Al llarg del segle XIX, època de canvis i de revolucions liberals, la reivindicació del valor històric i simbòlic del monestir de Poblet va ser motiu de disputa entre les diverses cultures polítiques d'un moment especialment convuls.

0: Només començar el segle XIX, el monestir va ser malmès arran de l'ocupació napoleònica durant la Guerra del Francès. Després, amb el trienni liberal, es va aprovar la supressió dels monestirs i els monjos de Poblet es van refugiar a l'Espluga de Francolí. Tot i que el 1823 van poder tornar, es van succeir els episodis d'enfrontaments amb els veïns de Vimbodí i d'altres pobles de la zona que saquejaven el monestir en les èpoques en què estava deshabitat. Malgrat tot, sembla que les tombes del Panteó Real van restar intactes fins al 1836, quan van començar a ser profanades pels buscadors d'un suposat tresor que es creia amagat a Poblet. La destrucció i degradació del monestir no es podien associar a un moment concret, sinó que des dels anys 20 d'aquell segle havien estat contínues. Només es va aturar durant un breu lapse de temps, entre el 1850 i el 54, quan es van dur a terme algunes tasques de conservació. L'exclaustració de l'espai i la falta d'inversions per part de la monarquia van afavorir-ne la decadència. S'havien obert punts d'accés a la muralla i els habitants de la zona portaven el bestiar a pasturar pel claustre, l'església i la sala capitular. Altres parts del monestir servien directament d'estable. La doble dimensió reial i eclesiàstica que revestia el Panteó de Poblet va ser desactivada amb la decisió de la monarquia isabelina de traslladar les restes dels reis de la Corona d'Aragó a la Catedral de Tarragona, un espai exclusivament eclesiàstic, seu del poder de l'arquebisbat. Ni monàrquics ni catòlics no van voler cultivar la memòria de Jaume I ni la de Poblet, mentre que els liberals, sobretot els progressistes, el van voler convertir en un espai rellevant pel seu discurs sobre la tradició monàrquica liberal. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem de Poblet, que, òbviament, un espai que té tants segles, té molta història diferent, sí. Però el Poblet del segle XIX, que és una història, jo la qualificaria de trista, perquè és tremendo, el que arriba a passar allà.
1: Sí, bueno, hem de pensar de que, diguem, el segle, al llarg de la segona meitat del segle XX, podríem dir, sobretot a partir dels anys 70, 80, fins al present, ara nosaltres, diguem, a vegades ens mirem al passat amb una actitud molt crítica, no? El segle XIX tot abandonat. La quantitat d'elements que tenim abandonats ara, dins de 100 anys, ens ho diran de nosaltres. I no vull dir llocs perquè la gent es pot ofendre. Però amb un que no es podran ofendre, jo sóc testimoni, és a dir, jo sóc testimoni protagonista de la Seu Vella de Lleida, haver-hi anat quan era un nen d'un internat a Lleida, allí fer els exercicis espirituals, i a la Seu Vella de Lleida, que en diem Lo Castell, els nens jugàvem al claustre, jugàvem a futbol, érem canalla i no hi havia lavabos per allà. D'acord?
0: Ja
1: s'entén, no? I abandonat. Ara s'ha recuperat, és el gran símbol de Lleida, perquè, clar, els Borbones ho van destruir tot i ho van fer malbé tot i van fer la Catedral Nova, però ho tenim abandonat. Però si anéssim a totes les comarques de Catalunya, la quantitat d'elements que tenim no valorats i abandonats, podríem dir el mateix de això tan trist, que és veritat, del segle XIX a Poblet. I a més amb una altra característica, que no és que vulgui defensar els profanadors de tombes, no, els que es treien els trossos de pedra que encara es poden treure trossos amb cases de Vimbodí, etc. És que era un poder feudal molt ferotge. I a més d'aquests anys encara podríem dir una altra cosa, és un tema que ho pots veure...
0: Però hi havia un element de venjança.
1: En certa forma, dir, escolta, part d'aquestes pedres potser les he portat jo amb el meu esforç de tota la vida...
0: O els meus avis,
1: de generacions i generacions. Però és que hi ha molts llocs de Catalunya que van ser destruïts en aquest període, però com que van ser totalment arrasats no en tenim testimoni. És a dir, què tenim, diguem, de tota la part de Talló de quan es va destruir el 1820 a Bellver de Cerdanya? Què en tenim de tota la part que es va destruir, tota la part que ha quedat de Santa Coloma de Caral? Què en tenim d'allò? Es va destruir tot perquè els 20 i no hi havia testimonis, la gent no sabia llegir i escriure, la majoria de la població no han deixat escrits, doncs clar, es va destruir. Però, en fi, la cultura també ens ha de fer entendre i entendre per què va passar, però ser una mica modestos en referència al que està passant. Les dues coses, vull dir. És quin embolic, no?
0: No, però està bé la reflexió. Qui ens acompanya avui és el doctor Jordi Roca Bernet, professor agregat del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, és tota una llarga bibliografia de molts temes, però avui l'hem convidat perquè ens en parli d'un capítol que ha publicat dins del llibre Poblet, símbol en disputa, identitats i polisèmies a la Catalunya contemporània, que ha editat l'Institut d'Estudis Catalans. Doctor Roca, benvingut una altra vegada a l'Enguàrdia. Content de veure'l.
2: Moltíssimes gràcies. Per mi és un plaer sempre venir aquí. És la segona vegada que vinc, sí, i sí. Sempre és... M'ho passo molt bé perquè sóc oient habitual del programa.
0: Doncs en repetirem i així tots ens divertirem molt.
1: Ves investigant i ves
0: no, no, sí, sí, no n'hi ha manera. Anem a parlar del Poblet del segle XIX. Jo comentava aquesta tristor que produeix des del punt de vista profà, veure tot el que passa a Poblet en aquell moment. En Josep Maria Soler comentava que compte que no és un fet aïllat, ni molt menys, i a més té una explicació de fons. Quina sensació hi ha respecte, amb els historiadors, en respecte a aquell XIX del segle XIX de Poblet i d'altres... Hi ha una sensació de quina destrucció o les coses són com són i nosaltres les expliquem i ja està?
2: No, hi ha una percepció de que això del patrimoni històric és canviant amb el pas del temps. Llavors, fins ben entrat a la segona meitat del segle XIX, no es percep que Poblet formi part d'un patrimoni històric que s'hagi de mantenir i garantir. Ens al contrari, com bé deia en Josep Maria anteriorment, al començament Poblet representa un poder econòmic que constrenyeix la població de l'entorn, aquest poder feudal. I, per tant, la destrucció de Poblet forma part una mica de la pròpia revolució liberal. Poblet i tants altres monestirs, tants altres convents, en aquelles dècades dels anys 20, dels anys 30, especialment en aquella zona que la tensió entre els monjos i la població era molt fecunda perquè els conflictes havien nascut des de molt aviat, des del 1822 tenim enfrontaments entre uns i altres.
1: Uh-huh. És allò de molt clericalisme produeix molt anticlericalisme. Clar. Amb l'aspecte econòmic.
0: No, i a més tant Poblet com Sant Cugat del Vallès eren dos monestirs, per posar exemples, no eren els únics, però molt poderosos, amb moltes terres i amb un control molt directe de la gent que hi treballava.
1: Feudal,
0: i
1: un control gairebé feudal.
0: I violent, de vegades. Vull dir que és lògic que... Però ja estava en decadència, no? A partir de ja el 18, ja Poblet no era el que havia estat.
2: Evidentment, Poblet ja no tenia el pes que havia tingut anteriorment, però sí que el tema anticlerical és molt potent. És el tema anticlerical als anys 20. A vegades l'ubiquem sempre de manera tardana, o al segle XX, o fins i tot als anys 30. Però als anys 20, a la zona...
0: Anys del segle XIX.
2: Exacte, sí, perdó. Als anys 20 del segle XIX, el fenomen anticlerical allà és molt fort. I l'espai de Poblet hi té una rellevància molt significativa. Per tant, es maten molts capellans, es maten molts monjos. No estic parlant de Poblet pròpiament, sinó estic parlant en general de la província de Tarragona. Una paradoxa és que hi ha més assassinats d'eclesiàstics entre 1822 i 1823 que no pas entre 1835 i 1837, el període de les bullangues i dels assalts als convents.
0: Sempre hem atribuït al moment més àlgid.
2: Com aquell moment àlgid d'anticlericalisme.
0: Doncs, ja es produïa. De fet, ara recordo, per exemple, el bisbal de Penedès, que està relativament a prop, almenys amb mirada ara de cotxe, però, però que no és gaire lluny de Poblet. Si no recordo malament, hi ha 3 o 4 episodis de morts de capellans durant el segle XIX, que déu-n'hi-do, amb un poble que matin 3 o 4 capellans al llarg del període, és que vol dir que la cosa... Hi ha una mala maror de fons molt important, no?
2: Sí, no, la conflictivitat, a més, és una conflictivitat que ve reforçada per la conducta de l'Església. És a dir, això és una tesi molt recent que està a punt de defensar-se, en Pep Rueda ho explica molt bé, que és el fet de que el comportament eclesiàstic durant el període de la Revolució Liberal, és a dir, els períodes de la reacció, aquest comportament d'eclesiàstic és molt fervorentment coaccionador i constrenyidor contra la població. I clar, això el que fa és alimentar els discursos anticlericals més seculars, discursos anticlericals més de... amb poc discurs liberal, però per contra amb unes evidències molt palpables d'això, de quina manera han modificat el comportament de la població, de quina manera han condicionat aquesta població en el seu dia a dia. I això alimenta de manera molt ferotge l'anticlericalisme dels anys 20 i dels anys 30.
0: Què quedava a Poblet, que és el que hi havia a principis del segle XIX? O sigui, hi havia una comunitat encara important o ja havia anat de baixa? No, no sé com estava Poblet en aquell moment.
2: No, a Poblet a començaments del XIX encara té una comunitat important, és un centre rellevant. Així, un exemple paradigmàtic d'això és que Alexandre Laborde, el viatger i dibuixant francès, li dedica més de 6 gravats a Poblet. Fa aquest viatge per Espanya.
1: Afortunadament.
2: I clar, és la imatge que tindrem d'un Poblet en el seu moment més, no d'esplendor, perquè havia passat ja fa un temps, però el Poblet abans d'aquesta destrucció i aquesta degradació que patirà al llarg del segle XIX. Per tant, estem veient un monestir amb una rellevància molt, molt gran en el,
1: home,
2: en el moment.
1: És dels monestirs més grans d'Europa, això ho hem de tenir en compte.
0: Arriba la Guerra del Francès i les tropes franceses imperials també comencen a participar d'aquest atac a Poblet. Ho fan com a símbol o ho fan simplement perquè esquilmen tot el que troben, que és el que habitualment van fer les tropes imperials franceses?
2: Jo no crec que pensessin tant en l'element simbòlic, les tropes napoleòniques, sinó pensaven en ocupar aquells principals centres de coneixement i de poder i endur-se allò que poguessin. Ho faran també a Montserrat, per tant, és un espai important per controlar el territori i és un espai també per proveir-se d'alguns recursos que estaven al seu abast.
0: Queda molt malmès? La comunitat queda molt afectada?
2: No realment. Realment no queda molt malmès.
0: Això és un robatori, per entendre'ns, una sala...
2: No queda molt

0: és
1: sí,
0: aquestes sí. venjances sobre els liberals que han participat de la lluita contra els francesos.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És una cosa que
1: una repressió ferotge.
0: Sí, repressió ferotge de la gent que ha fet tornar Ferran VII. O sigui, sona una mica... Costa d'explicar perquè realment és antilògic, no? Però això també es veu a Poblet?
2: No tenim massa evidències de que hi hagués una repressió contra la població, però sí que en allò que estàvem parlant anteriorment, del fet de que l'Església aprofita la vinentesa de la fi de la guerra del francès per intentar recuperar algunes situacions que havia perdut no durant la guerra, sinó al segle XVIII. Mm. És a dir, al segle XVIII hi ha hagut un procés en què l'Església ha anat perdent rellevància en l'àmbit popular. I per contra, el que passarà és que a partir d'aquest 1814 ens trobarem que una Església que vol tornar a controlar el territori, tornar a controlar el comportament de la població, tornar a controlar la moral. I això fa que la població se'n ressenteixi molt, és a dir, que es crea un greuge, una percepció de greuge per sobre la població que alimentarà aquest anticlericalisme posterior. I allà passa, òbviament.
0: Això explica que durant el trienni liberal les coses es torcin especialment al monestir.
2: Sí, jo crec que explica això que dèiem anteriorment, el fet d'aquesta eclosió de l'anticlericalisme i aquesta, sobretot a la zona, aquest anticlericalisme tan fort i la mort de monjos, i en particular de capellans de la zona, fa que els monjos fugin per por al que pugui passar.
0: On van a parar aquests monjos?
2: Bueno, ben bé no ho sabem. Pressuposem que se refugien a l'Espluga i en d'altres indrets. Però
0: o sigui, no
2: bé,
0: gaire lluny.
2: No gaire lluny. No. El que passa és el que han de fer és fugir de l'espai que en aquell moment se suposava que era el seu espai i protegien, òbviament.
0: Clar, però això devia ser un desgavell important, perquè abandonar el monestir per part d'una comunitat que era relativament pròspera, malgrat els problemes, és clar, això estem parlant d'una cosa molt, molt grossa.
2: Clar, bé, jo aquí em voldria rectificar, si, per ser més precís.
0: Sí, sí,
2: no és que fugin exactament, és que a partir de 1822 hi ha una llei que el que fa és exclaustrar els monjos.
0: Val.
2: I per tant, aquesta exclaustració obliga als monjos a concentrar-se en determinades comunitats. I això fa que la comunitat de Poblet hagi de marxar. I per tant...
0: O sigui, s'ha afectat directament per la
2: llei. S'ha afectat per això. Disculpeu la
3: paraula. No, sí. Ara no recordo amb exactitud això que estàs dient.
2: És l'exclaustració de 1822, sí. Que passa és que nosaltres tenim molt clar que aquest procés s'inicia als anys 30, però al 22 ja apareix aquesta exclaustració i la consegüent desamortització a partir de 1823.
3: Sí, perquè llavors si les ordres religioses no es dediquen a l'ensenyament o no es dediquen a unes activitats determinades, surten les lleis amb les quals els fan deixar tots aquests espais.
2: Clar, hi ha una percepció del fet de que hi ha aquest món, aquestes ordres religioses tenen un patrimoni que si l'Estat se'l ven, si passa a l'Estat i aquest se'l ven, poden resoldre una part dels problemes econòmics de l'Estat. D'aquí la idea de la desamortització. La desamortització és posar en
0: ven... Que els hi deien,
2: posar a la venda una part d'aquest patrimoni. I clar, Poblet té un patrimoni important.
3: Bé, era el poder feudal més gran, no?
2: Exacte.
0: Clar, la idea és que precisament com concentren grans latifundis arreu, no a Catalunya fins a un cert punt, però arreu, si això passa a un capital privat que exploti aquestes terres de manera industrial que està començant, doncs això generarà allò, prosperitat econòmica. Aquesta és la idea de base del tema. També hem de pensar que l'Església dominava tants percents altíssims de les terres i dels edificis del país. Vull dir que no estem parlant de... Home, salvarem un 5%. Estàvem amb xifres del 30, del 40 i el 50% de les propietats. Vull dir que per tant, posar això a la venda implicava un remoure econòmicament moltíssim al país. Uh-huh. O sigui que no era estrany que això es desitgés.
3: No, i la desamortització era, diguem, és un procés que era absolutament necessari, com s'havia fet amb característiques diferents, com s'havia fet l'Estat francès, com s'havia fet a Anglaterra, com s'havia fet als Països Baixos, com s'havia fet a tota l'Europa Occidental, cosa que no es fa a l'Europa Oriental. Però aquesta capacitat d'aquesta desamortització ha de venir acompanyada d'uns sectors burgesos i d'uns sectors econòmics agraris, moderns, i que en certa forma revolucionin l'economia. I això no passa. I aleshores, clar, les conseqüències aquestes arriben fins al segle XX, fins als anys 50-60 del segle XX. Bé, ara ja la reforma agrària no té sentit a l'Estat espanyol. El que has de fer ara és acumular, diguem, propietat, no? Fer les concentracions parcel·làries, però en tot aquest període ha desaparegut tota una classe de petits pagesos que sí que existeixen a França. clar. O bé de grans propietaris, la gent anglesa, però que darrere hi havia una gran indústria, hi havia burgesos. Aquí tot això no ha passat. A l'estat espanyol no ha passat. A Catalunya una mica, però a l'estat espanyol no.
0: A partir de la mort de Ferran VII i el començament de les guerres carlines, un dels fenòmens dins de la primera guerra carlina més clar és l'any 35. La guerra carlina és la guerra dels 7 anys, 1873-1840. 1875 és un moment especialment anticlerical dins d'aquesta guerra. Això afecta directament Poblet.
2: Sí, evidentment. En aquests moments, ja des de 1832, que hi ha enfrontaments amb la població de Vimbodí, però la comunitat es manté, havia tornat a partir de l'any 24, després de la fi del trienni liberal, però arran del 1835, del fenomen de les bullanques que esclata a primer a Reus, després a Barcelona, clar, Reus està relativament a prop de Poblet. I, per tant, els lleven una mica que la situació se'ls pot anar de mare.
0: Es contagia, diguéssim.
2: Que es contagia ràpidament, a més, amb aquesta latència de la conflictivitat amb la població de l'entorn. Raó per la qual, en aquell moment, sí que es veuen obligats a fugir abans de que puguin cremar el convent, el monestir, o que puguin directament assaltar-los i prendre mal.
3: Sí, sí, a més, hem de pensar en un fenomen que de moment encara no hem dit, no? És que hi ha capellans armats que lluiten en contra, diguem, dels principis liberals, és a dir, els capellans trabucaires ja existeixen, i aleshores és un conflicte no solament de propietat i de feudalisme, sinó un enemic directe. Estan lluitant amb els altres, en contra dels liberals.

0: En els relats sobre el monestir de Poblet, la narrativa liberal progressista va mirar de minimitzar la violència exercida durant la Revolució del 1820. A la vegada va posar l'èmfasi en la tradició liberal vinculada a la Corona d'Aragó. El 1836, la comunitat d'exiliats liberals a Londres publicava un article sobre Poblet al periòdic L'Instructor, on se subratllava el valor simbòlic del monestir i no s'anomenava per res la destrucció que havia començat a patir.
1: El més notable en aquesta església són els sepulcres dels reis d'Aragó, ja que va ser aquest l'objecte de la seva erecció. Estan col·locats a la dreta i a l'esquerra del presbiteri. No n'hi ha més de 6, 3 a cada costat, que reposen sobre un ric basament de marbre blanc erigit pels ducs de Cardona i que contenen els sepulcres dels membres de la seva família. Tots aquests sepulcres són de marbre blanc, guarnits amb escultures que representen les victòries dels reis allà sepultats i la seva pompa fúnebre. Sobre la làpida que cobreix cada sarcòfag, hi ha una efígie de marbre blanc representant el monarca que és allà dipositat. I en alguns també hi ha efígies de dones que reposen al seu costat. Tots els sepulcres estan coronats amb obres d'escultura en fusta, pintures i daurats, que serveixen de dossers a les estàtues dels sobirans. Formen 3 arcs a cada costat de l'església, oberts per poder veure les efígies. El gravat que acompanya aquest article i que hem pres del viatge pintoresc de la Bort, reduint les seves dimensions, representa els 3 sepulcres del costat dret del presbiteri. El més immediat a l'altar major conté el cos de Jaume I, anomenat el Conqueridor. El segon conté el cos de Pere IV i el tercer conté les restes de Ferran I. Cadascun d'aquests sepulcres tanca també les reines consorts d'aquests monarques. Els 3 sepulcres al costat esquerre de l'altar contenen el primer al rei Alfons II, el segon a Joan I i el tercer a Joan II. El monestir de Poblet és per als reis d'Aragó el mateix que l'Escorial per als reis de Castella, però d'una fundació molt més antiga. El seu fundador fou Ramon Berenguer, comte de Barcelona, i es va concloure el 1149, però després fou augmentat per Alfons II i els seus successors. L'origen de la seva fundació és d'un caràcter singular.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí al programa amb en Jordi Roca Bernet i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del monestir de Poblet durant el segle XIX. Doctor Roca, això que acabem de sentir dels exiliats liberals ja comença a indicar que el panteó real ha començat a patir. Esclar, en aquests moments ja no queden monjos. S'han exclaustrat, han fugit, fan el que poden. La gent ha entrat al monestir ja porta anys començant a esquilmar tot el que pot, però el panteó no l'havien tocat.
3: No.
0: Que se sàpiga.
3: El que sabem és que, en principi, no constatem cap mena de destrucció sobre les tombes reials fins a 1836. Per tant, vol dir això, que ni en l'episodi napoleònic, ni en els anys 22-23, en què hi estava el convent exclaustrat i ocupat per part de la població, o fins i tot a partir del 35 que abandonen els monjos, allà no hi ha destrucció. A partir de 1800, destrucció del Panteó Reial, em refereixo, a partir del 36, sí. I el que canvia aquí, paradoxalment, és el fet de que ja no es tracta tant de que vagin allà a buscar uns recursos i proveir-se d'aquests recursos, sinó que es tracta de que circula un rumor que es va fent gros de que existeix un tresor. Llavors el que fan és començar a foradar per arreu.
0: Totalment infundat.
3: Totalment infundat. I comencen a foradar per intentar trobar el tresor. I en aquesta idea de perforar, clar, comencen a mirar espais que fins llavors no eren susceptibles de tenir un interès per la comunitat. És a dir, una tomba reial no té cap mena d'interès per una família. I, per tant, a partir d'aquell moment ens trobem les primeres expressions de destrucció, pròpiament. Però, encara que sembli mentida, el moment de major destrucció de les tombes reials es produeix entre el període del bienni progressista, entre el 1854 i el 1856.
0: I per què?
3: Bueno, probablement perquè en aquests moments, des de l'any 50 al 54, aquell espai s'havia convertit en un espai d'alt valor simbòlic per la part de la monarquia, o una part o un de significatiu valor simbòlic. S'havia començat la restauració i la destrucció d'aquest espai pren una rellevància d'atac directe contra el significat que té la monarquia.
0: Sí, i també perquè té caràcter simbòlic.
3: Exacte, ah. I també pel fet d'adreçar-se contra aquell espai simbòlic que representava la vinculació de la monarquia d'Isabel II amb aquella tradició.
0: Clar, evidentment, com comentàvem, no troben res, però suposo que alguna cosa trobarien, perquè molt sovint molts reis, no sé si és el cas, van ser aterrats amb anells o amb roba més o menys bona. Tot això se sap.
3: Clar, sabem que la destrucció inicial és de l'any 36, aquesta destrucció del Panteó Reial. El que troben s'ho enduen, però no en tenim constància. El que sabem és que el capellà de l'Espluga el que fa és recollir totes les restes que pot i endur-se-les cap a l'Espluga, cap a la seva església, i guardar-les allà, sobretot les restes òssies, per intentar-les reduir. No sabem exactament què és el que es van endur. Però la idea de tresor no estava tant en profanar la tomba, sinó la idea de tresor és que els monjos haguessin amagat totes aquelles grans quantitats de diners que se suposava que els monjos tenien arran de l'explotació del territori, les haguessin amagat fugint dels liberals. I, per tant, d'aquí la idea aquesta del tresor. Una mica de dir, bueno, aquí havien de tenir gran quantitat de diners i els hauran amagat perquè no hauran pogut fugir amb ells.
0: Clar, això és curiós, va passar el mateix a Sant Pere de Roda i amb els anys, no fa molt, fa 20 anys o així aproximadament, van trobar un tresor, curiosament, però més aviat era d'un mercader que ho havia deixat allà amagat, que no ho devien saber ni els monjos, o potser no tots els monjos.
4: A més, en un lloc molt impensable, no recordo ara exactament, però ja sí, no recordo, sí, al costat sí. D'una columna que ningú buscaria
0: no,
4: allà.
0: No, quan van fer obres per restaurar aquell edifici, per dedicar-lo al centre d'informació, van trobar una mena d'un cordial, com si fos allò ple de monedes.
4: Sí, com una olla, una cosa així, no?
0: Sí, sí, vull dir que està ara al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Però vull dir que realment això era una cosa habitual, pensar que allà, perquè el monestir no havia sigut tampoc un centre de comerç tan important com perquè els comerciants anessin a allotjar-se, com havia passat a Sant Pere de Roda.
3: No, jo crec que simplement el que és aquest discurs anticlerical es vincula també amb la idea de que la comunitat eclesiàstica és extractor de riqueses. Mm-hmm. I com que extreu riqueses, les acumula. I aquesta acumulació les ha de guardar en alguna banda. És veritat que en algun moment, quan fuig, sobretot en el període napoleònic, fuig i s'endú moltíssimes coses.
4: Duen un munt de carros, no?
3: Exacte.
0: Sí, sí.
3: I en el període del 35, quan fuig amb moltes menys coses. El que passa és que probablement moltes de les coses que es van endur en el període napoleònic ja no tornessin al monestir i que ja havien marxat el 22-23. Per tant, no, quan el 35 passa
0: poca
3: això...
0: Poca cosa quedava, diguéssim.
3: Diguem-ho així, que les grans riqueses del monestir no serien, eren riqueses de caràcter patrimonial i artístic, essencialment, i també a la biblioteca. Això està claríssim.
4: Però això sempre ha quedat a la història, aquesta mena de mites que amb una paret trobaràs l'olla amb l'or o amb una teulada, etc.
0: És molt romàntic. Pensem que és una època del romanticisme, del primer romanticisme, a més, que és especialment truculent. O sigui, el segon romanticisme, el dels finals de segle, és molt més dramàtic, personal, en fi. Però el primer és truculent, i llavors els fantasmes apareixen, els monjos, els cadàvers de monjos que assenyalen amb ple d'ossos cap a un lloc on hi ha... Totes aquestes coses, Walter Scott i companyia, és d'aquesta època, i per tant, és normal que
4: I a més, algunes vegades es troben monedes i or, no? Per exemple, jo recordo que el col·legi fent unes obres, doncs hi havia uns paletes, un d'ells deia el CEP, que és de Miralcamp, un camioner, amic meu. I en van trobar tot de monedes, no? Clar. Llavors, tota la zona que havia estat més o menys sota domini musulmà, totes les cases velles, la gent es pensava que trobaria...
0: tresors. Doncs,
4: l'olla d'or, no? I clar, i aquesta idea ha quedat.
3: No? Clar, no, és que al final, això... primer, que l'atractiu del rumor de pots trobar un tresor és un atractiu inqüestionable.
0: Ah, fa molta gràcia.
3: Sí, i per altra banda, que en aquest procés de desamortització i d'ocupació dels convents de manera ràpida per part de la població, hi ha algunes evidències de que potser la forma de tresor enterrat no l'has trobat, però has trobat una peça d'alt valor perquè era d'or o perquè tenia altres materials nobles, i per tant, reforça aquesta idea de que de ben segur hi havien peces d'un alt valor econòmic que estiguin amagades a algun lloc o un altre.
4: I similar, a no massa distàncies, és la idea d'Escaladei, que també creuen que hi ha un tresor i que té tota aquesta característica.
0: I el valor simbòlic havia anat creixent? O sigui, el fet, per nosaltres, ara, al segle XXI, el fet de que hi hagi, sigui el principal panteó real de la Corona d'Aragó, doncs té un valor simbòlic, més o menys, però el té. No sé si al segle XIX això ho tenien, i a partir d'aquesta destrucció la gent comença a patir i tot aquell valor simbòlic se'n va a morris.
3: Jo crec que el valor simbòlic és el gran element de Poblet. Bé, aquest text que estem comentant avui forma part d'un projecte i d'un llibre, que és el llibre Símbols en Poblet, símbol en disputa, que ha editat la Teresa Balló, en què parla d'identitats i polisèmies a la Catalunya contemporània. Per tant, la idea de que la dimensió simbòlica és una dimensió clau es forja en el segle XIX. I es forja en el sentit de que diferents cultures polítiques comencen a veure en Poblet significats diferents. Alguns per alimentar el discurs més religiós, d'altres per al discurs civil, d'altres per fonamentar-lo en un projecte de monarquia liberal progressista, i és aquesta la clau de volta. La construcció de l'element simbòlic té molt a veure amb la destrucció, d'una banda, i la recuperació posterior.
4: I a més que amb el temps va canviant.

0: inicis de l'any 1850, el canonge Joan Codina va denunciar la situació d'abandonament i destrucció de Poblet en un discurs a la seu madrilenya de la Reial Acadèmia de la Història, de la qual n'era membre. En una comunicació titulada «Los sepulcros reales del monasterio de Poblet», situada als antípodes del discurs liberal progressista, Codina interpretava la destrucció de Poblet com un atac a l'Església i a la monarquia.
1: La revolució, que res no perdona, que res no respecta, que tot ho destrueix, ha dirigit la seva mà, tan endurida en els nostres dies, cap a les coses més sagrades. Ha seguit el seu instint destructor per esfondrar sense pietat els monestirs més cèlebres, allà on els nostres avantpassats, moguts pel seu esperit religiós, acumularen riqueses immenses per tal que brillés amb tota l'esplendor el culte de la nostra santa religió. No foren res per ella aquelles voltes augustes on durant tants segles havien ressonat els cants que les verges i els sacerdots dirigien al Criador. Ni tampoc va representar res el lloc que tants homes insignes havien escollit per al seu descans etern. La seva ment estúpida no va poder concebre la sublimitat d'aquells cants ni el valor d'aquelles tombes, i arrossegant-ho tot en els seus rampells ebris, va alterar la son dels herois i va demolir pedra a pedra els assils pacífics en què, justament amb la pietat, brillaven les lletres. Sota les voltes de Poblet estaven protegits els que van donar les més brillants pàgines de l'Aragó i que, amb l'espasa o amb la política, elevaren els regnes que la providència els va encomanar al grau més alt d'esplendor. Però ara, l'asil i refugi contra els temps ha desaparegut. El temple que edificaren és només un munt de runa. Les sepultures estan destrossades i els mateixos ossos, escampats per tot arreu, fan inútils els esforços de l'investigador afanyós. No va quedar res dempeus, ni la casa de Déu, ni l'asil dels herois. Aquell va rebre el primer insult. Aquests foren la joguina de la barbària. A aquell li profanaren el temple i li assassinaren els ministres. Aquests els van obrir les tombes, els van prendre les joies, armes i vestits, i lligant-lo una corda al coll, foren arrossegats fins als pobles més propers entre udols terribles i riallades escandaloses. Un sol cadàver s'ha salvat d'una invasió tan inaudita. Aquest, que diuen que és de Jaume el Conqueridor, està dipositat en una de les capelles de la catedral de Tarragona, sense que la més lleu inscripció cridi la curiositat de la gent, que moltes vegades mira el taüt sense saber què conté.
2: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
3: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
4: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: París, la postal perfecta.
7: Ah, és que és tan mono.
6: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Super!
6: Nous superherois.
8: No se't pot amagar res, eh?
6: Ah! Nous enemics.
8: Què?
6: Noves aventures.
8: Que bé!
6: Mil i una sorpreses.
8: Ah! Sorpresa.
6: Supers, esteu preparats pel canvi?
8: Estic segura que podem superar el repte.
6: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
2: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jordi Roca, aquest discurs que acabem de sentir, aquest fragment de discurs, perquè, òbviament, un discurs a la Real Acadèmia d'Història ha de durar més estona, que no pas això. Suposo que representava molt clarament, o representa molt clarament, un pensament del moment, no? De tot això que s'està fent contra Poblet, no és només treure quatre pedres i veiem que rasquen, sinó és directament en contra de la idea del tro, dels valors eclesials, etc, etc. Per tant, és revolucionari fer això, carregar-se Poblet. I, per tant, malament, diguéssim, és això el rerefons del discurs.
9: Clar, hi ha un primer punt, que en el fenomen de la revolució liberal, que és la destrucció de Poblet, està associada al fenomen revolucionari. Però el pes simbòlic que ha de tenir Poblet a partir de mitjans del segle XIX també està associat a la disputa entre si s'ha de vincular més en l'àmbit d'una cultura monàrquica catòlica o l'àmbit d'una cultura monàrquica liberal progressista. I aquesta és la disputa que als anys 50, 60 i 70 va articular una mica el període i també que condicionarà la recuperació i la rehabilitació de Poblet.
0: Mm. Pensem que també és un moment en què la monarquia isabelina comença a patir el que acabarà el 68 sí, sí. Amb uns grans problemes i tothom es replanteja què vol dir això de la monarquia borbònica tal com funciona, tant els favorables com els contraris, i per tant suposo que Poblet forma part d'aquest discurs de confrontació, no?
9: Sí, aquí hi ha una figura que al meu entendre és clau, que és la figura de Víctor Balaguer. Víctor Balaguer hi veu en la figura de Poblet i en la dinastia catalana o catalano-aragonesa la idea de que ha de ser un model per la monarquia d'Isabel II. Sí, Víctor Balaguer no és un republicà, òbviament, però ell és un liberal progressista convençut. I el que fa és divulgar la història de Catalunya a la seva manera, a la manera dels romàntics, per intentar donar-li aquest model a Isabel II. I clar, Poblet el representa de manera molt fidedigna, perquè és al Panteó Reial, hi ha una figura com la de Jaume I que havia estat inhumada allà, per tant, és la clau de volta de intentar reclamar a Isabel II que s'emmiralli més amb la monarquia, aquesta idíl·lica monarquia liberal catalano-aragonesa, que sigui el seu model de governança en les dècades.
0: Que no la monarquia castellana. Exacte. Que
10: centralista.
0: Que... Sí, sí, sí. Però Víctor Balaguer, diguéssim que no n'encerta ni una, no aconsegueix res pràcticament, no?
9: Clar, no aconsegueix...
0: Balaguer, Joan Prim, etcètera. N'hi ha diversos que estan en aquesta colla que no se'n surten.
9: No aconsegueix en bona mesura perquè no aconsegueix fer conscient a la monarquia isabelina de la importància que té el valor simbòlic de Poblet i de Jaume I. I per tant, el no aconseguir vincular això li costa molt traslladar aquesta idea de que la monarquia isabelina pot estar fonamentada en una relació liberal, diguem-ho així, de la representació popular i la pròpia monarquia. No se'n surt, però que no se'n surti en aquell moment no vol dir que no hi haguessin possibilitats reals de que així la cosa anés endavant. L'exemple paradigmàtic és els anys del 54 al 56 amb el Bienni Progressista i sobretot a partir dels anys 60 del segle XIX en el que les idees liberals han quallat amb força i la monarquia s'ha d'intentar adaptar a aquestes idees liberals.
0: Fatal, diguéssim, però s'ha d'intentar adaptar, sí, sí.
9: El que passa és
0: fatal i acabarà amb la revolució, la gloriosa del 68, però té cops d'estat, pronunciamientos, tants com vulguis, diguéssim.
9: El que passa és que la monarquia isabelina és presa també dels sectors liberals moderats que venen alguns de la reacció, que el que intenten és dir, no, per aquí no hi hem d'anar. O sigui, no hem d'abraçar les idees, diguem-ho així, constitucionalistes, progressistes, que està defensant el progressisme, sinó el que hem de fer és anar a un enfortiment major de l'apropament entre l'Església i la monarquia i al mateix temps una relació més centralista, com dèiem abans, una relació de reforçar molt més el poder de la monarquia com un actor de govern.
0: Com hem d'imaginar el Poblet de la dècada dels 60 del segle XIX? Les tombes ja no hi són, o almenys el contingut de les tombes, però les tombes estan destapades, o el monestir està tancat, el monestir està obert, com està?
9: Clar, aquesta és una qüestió molt interessant, perquè Poblet, una de les coses que hem constatat és que des de ben aviat comença a ser un centre turístic molt atractiu. No només perquè per al seu patrimoni, és a dir, ja trobem als anys 40, als anys 50 i als anys 60 amb viatgers europeus que quan passen per Catalunya un dels llocs claus és Poblet.
10: Encara que estigui destruït.
9: Clar, encara que estigui malmès. Parlem-ne...
0: Sí, destruït no arriba.
10: Malmès, perdó.
9: Molt malmès.
10: Sí, sí.
9: I per tant, hi van. I és molt curiós també pel fet de que les publicacions que surten a l'època no traslladen una imatge de la destrucció de Poblet. No serà fins a partir del 69 on hi ha on es publiquen imatges en què es veu un Poblet destruït. Per tant, els viatgers hi van. Tant els viatgers més internacionals com viatgers més de caràcter, diguem-ho així, de Catalunya o d'Espanya. I, per altra banda, també la zona de Poblet és una zona d'aigües termals molt atractiva. Per tant, hi ha un interès cap a aquesta zona. En quines condicions està Poblet a la dècada dels 60? Doncs després del Bienni Progressista, en què anys abans del 50 al 54 s'havia han rehabilitat una part de Poblet, el 54-56 i aquesta destrucció de la que parlàvem abans. El que veurem és que a partir dels anys de finals dels 50 ja s'obren vies d'accés a les muralles i la gent hi entra amb molta més facilitat del que hi havia entrat en anterioritat i, per tant, es treuen molts més recursos del que s'havia extret en les dècades anteriors. Per tant, s'ha degradat molt i ho sabem perquè a partir del 68, sobretot el 69, tenim moltes imatges i els 70 fotografies d'aquesta destrucció, però no és una destrucció premeditada, és simplement l'utilització dels recursos. I en relació al Panteó Real, clar, a que tenim a la dècada dels 50 algunes expedicions per part del director del Museu Arqueològic de Tarragona per recuperar una part d'aquest patrimoni i portar-lo cap a Tarragona. Que és curiós que l'Eduard Toda, que és un republicà
0: interessantíssim,
9: que el 1870 farà un informe sobre Poblet, ell, per la seva condició republicana, segurament, insisteix més que la destrucció és fruit de l'acció del director del Museu Arqueològic, en Bonaventura Hernández de Sanahuja, que no pas per l'acció de la població de la zona. Perquè considera que l'acció que ha dut a terme el director del Museu Arqueològic ha estat absolutament nefasta per voler salvar una part del patrimoni i ha destruït bona part de l'altra.
10: O sigui, amb la idea de que s'endú material artístic, destrueix la resta.
9: Destrueix també altres materials artístics que per la seva concepció, és a dir, li interessa molt salvar el patrimoni associat al segle XIII, al segle XIV, però per contra, el que està vinculat al segle XVI o al segle XVII no té cap mena de repara en destruir-lo. I clar, fa una destrucció que aquests trossos que han anat recuperant se'ls endú cap a Tarragona, però clar, ha destruït bona part del Panteó.

0: A la dècada dels 60 del segle XIX, l'Ajuntament de Tarragona va insistir en la necessitat de millorar el Panteó Reial de la Catedral, allà on s'havien traslladat algunes restes procedents de Poblet. Ramon Altés, membre de la Comissió Central de Monuments, va acostar-se a Tarragona per valorar la petició. Segons va escriure Valentín Cardedera, comissionat del govern, calia negar la petició del consistori que pretenia fer servir els sepulcres dels ducs de Sogorb, encara a Poblet, per donar-li més relleu al panteó de la Catedral de Tarragona.
1: Senyor Cardedera, tal com us vaig dir per carta, accedir als desitjos de la Municipalitat de Tarragona equivaldria a destruir en part allò que amb tant d'afany i a costa de sacrificis s'ha procurat lliurar de la destrucció.
2: Hi estic d'acord. Per molt que els panteons que es reclamen per enaltir el panteó de la catedral no són els que contenien les cendres reials, sinó els que van ser construïts a inicis del segle XVII pels ducs de Sogorb i tot el seu llinatge.
1: En sóc molt conscient. No em negareu que són d'un estil molt diferent al que requereixen els sepulcres que es volen erigir a la catedral. I no només això. Aquests sepulcres del duc de Sogorb serveixen de basament a les tombes reials de Poblet. Sens dubte és un conjunt imponent i majestuós.
2: Entenc que l'objectiu desitjable continua sent retornar les restes dels panteons reials al monestir de Poblet?
1: Això seria el desitjable. Però actualment és impossible garantir el control d'accés al monestir. I per tant, de moment les restes ja traslladades s'han de mantenir a Tarragona. El que va comprar baix preu als horts del monestir està atent només als seus interessos. I no mira si algú altre obre portelles o no en les tàpies que defensen l'entrada de l'edifici principal. Fins i tot es podria creure que són els seus mateixos dependents els que obren aquests forats. No és un lloc on ara mateix s'hi puguin dipositar restes venerades.
3: Això és En Guàrdia.
0: Jordi Roca, ja estem als anys 70, el que hem sentit és que, el que hi he entès, gran part de les sepultures estan d'una manera o altra a Tarragona, conservades allà, però... I la sensació que tenen les autoritats és que allò se'n va a morris i que, per tant, més val que ho acabem de trencar nosaltres que no pas que ens ho trenquin alguns altres. És això, més o menys, com està la cosa.
4: Sí, la cosa és que s'ha hagut de fer un panteó a la Catedral de Tarragona en ràpid i corrents, perquè hi ha una disputa entre Tarragona i València a veure qui es queda la tomba de Jaume I. I llavors hi ha un moment en què a la dècada dels 50 s'ha exigit que s'ha posat una data límit i a Tarragona l'autoritat civil ha ajudat a l'eclesiàstica a fer un panteó ràpid i corrents amb les restes que s'havien portat de Poblet i fer un panteó a la capella del Corpus Christi per dipositar allà les restes de Jaume I i d'alguns dels seus familiars, tot i que se centren exclusivament en la figura de Jaume I. Després, en expedicions posteriors, sobretot als anys 60, el que es demana és ennoblir aquesta mena de pastix que s'ha fet a la capella de Corpus Christi. Imagineu-vos això, aquests fragments d'una tomba, d'una altra, totes intentades posades una al costat de l'altra perquè donar-li una certa rellevància, no? I el que ve a dir és dir, utilitzem altres panteons que són tardans, que no són pròpiament dels reis, però que poden ajudar a ennoblir aquest espai perquè això no és presentable. No és presentable com la tomba d'un rei i més en la catedral de Tarragona. I raó per la qual demanen recursos. I clar, això fa que trobem elements que provenen de Poblet en diferents indrets de la pròpia de Tarragona. No només a l'àmbit de la catedral, per fer aquest monument funerari a la dècada dels 50, que després es remodelarà a la dècada dels 70, sinó també, sobretot, en el Museu Arqueològic. I alguns, fins i tot, en el claustre, en el terra del claustre de la pròpia Catedral de Tarragona, perquè no li donen aquest valor que se suposava que no tenia, exactament, perquè com a, li consideraven que aquest era unes peces de menor valor perquè no formaven part del centre o de la referència clau d'aquest segle XIII-XIV català.
0: De fet, aquestes restes no tornaran fins ben entrat al segle XX, però ben entrat, no? L'època del franquisme, tornen a Poblet, vull dir que...
5: Tot l'intent de segrest de les restes de Jaume I i tota una sèrie, però sí que llavors ja té un gran valor simbòlic, però jo diria que en aquest període, que ara deia l'Enric, ja Poblet ja ha recuperat una cosa extraordinària de simbolisme, no?
4: Sí, a la dècada dels 70... té un valor simbòlic inqüestionable.
5: Del segle XIX.
4: Del segle XIX estic parlant, eh? Sí, jo Sí, sí, no, és un projecte que ens allarguem fins al segle XX.
0: Doncs al segle XIX, sí.
4: Però aquí ens ubiquem en el XIX. En aquest XIX, sí, sens dubte. Sobretot té molta significació a partir dels anys del sexenni, per aquesta voluntat explícita de dir, bueno, això està destruït, per tant, ara ho hem de recuperar, i de demandes constants de recuperar aquest espai, però és un espai que no només ara està vinculat a un element simbòlic en clau d'una monarquia liberal progressista, sinó que comença a estar vinculat clarament a l'eclosió d'un fenomen de liberalisme regionalista i d'ascens del catalanisme. I, per tant, en aquest espai comença a ser un espai clau d'aquesta projecció del que és aquesta dimensió catalana.
5: El passat històric que té de la corona d'Aragó, la corona catalana-aragonesa.
0: Però és curiós veure com la restauració borbònica, quan recordem que Isabel II és enderrocada, hi ha un període...
5: Del 68 al 74.
0: Sí, que hi ha la Madeu de Savoia com a rei, després la República, etc. Quan torna els Borbons amb Alfons XII, reivindiquen Poblet. Clar, això xoca, no? Si el catalanisme el reivindica, de sobte el Alfons XII, el gran factòtum de la restauració també, no és contradictori?
4: No, precisament és una de les qüestions que ens agrada més d'aquest projecte, que és el fet de que simultàniament hi hagin diferents cultures polítiques que puguin sentir-se atretes per aquest símbol. És a dir, la creació d'un símbol és molt difícil, un cop el tens fet és més fàcil apropiar-te d'un símbol i donar-li un nou significat. Per tant, aquí ens trobem amb diferents cultures polítiques que estan intentant atraure's al que és el valor simbòlic que té Poblet. I no xoca per res que Alfons XII volgués vincular-se a Poblet, perquè és una manera també de connectar amb unes elites catalanes que són sensibles als discursos regionals i que ell pugui dir, mira, nosaltres també forma part de la nostra tradició. És una tradició reial, està vinculat al nostre passat. Per tant, bueno, en definitiva, Alfons XII serà el primer monarca que visiti la tomba de Jaume I. Ho havia fet la regent Maria Cristina el 1844, però des de la regent Maria Cristina el 1844 fins a Alfons XII no hi havia anat ni Isabel II ni ningú altre.
0: I, per tant, si el va visitar la tomba, vol dir que aquest és meu, també. Clar. Si el reivindica com a propi.
4: És la reivindicació de la monarquia, la importància d'una monarquia. A més, ell es presentarà també com un monarca liberal i de connectar aquesta monarquia amb totes les diferents famílies monàrquiques que ha tingut la monarquia hispànica. I, per tant, aquesta és la segona en importància segons la percepció del monarca Alfons XII, a part de la castellana. Després hi ha la catalana-aragonesa, òbviament.
0: Jordi Rocabernet, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest procés que va patir, i ho dic molt conscientment, que va patir Poblet durant el segle XIX. El segle XX és quan es restaurarà, tornarà a les tombes, etc. I en parlarem en un altre programa. Moltes gràcies i fins a la propera.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Tot un plaer ser aquí.
0: Josep Maria Soler i Sabater, fa temps que vas a Poblet, que no vas a Poblet?
5: No gaire. Mira, a vegades jo crec que aquests llocs tan bonics...
0: Sí, s'ha de tornar. Sigui Sant Pere,
5: sigui Poblet, sigui Escaladell, sigui un vulguis Ripoll, sigui un vulguis... A tot arreu.
0: Has d'anar.
5: Sigui la Vall de Boí, a tot arreu.
0: Això és La Guàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió, campió.

0: Madrid ha aixecat el taló de la Fórmula 1. Ara mateix en marxa els oficials d'un circuit semiurbà que ha costat un ronyó i part de l'altre i que ha pres el paper d'actor principal a Catalunya. Catalunya s'ha de conformar a partir d'ara amb un gran premi cada dos anys, 2028, 2030 i 32. I a partir del 32 ja es veurà. Tocarà negociar, negociar i negociar. I posar calés, de manera imaginativa, els que Madrid té amb tots els poders fàctics al darrere. I els que també va tenir en el seu dia el circuit urbà de València i que va acabar sent un desastre i un dispendi indecent de diners públics.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira des d'ara i fins a les 9 del vespre amb molts fronts oberts aquesta tarda. Ara de seguida amb la transmissió de l'Osasuna espanyol, però també amb l'etapa reina brutal de molts i molts metres de desnivell acumulat a la Vuelta i també els oficials de la Fórmula 1 a Madrid. A 6:45 el partit del Girona avui a casa contra el Castelló i a les 7 el primer test exigent del Barça femení avui al Johan contra l'Atlètic de Madrid. Ho tenim tot i som a tot arreu. Comencem i marxem cap a Pamplona, que juga l'Espanyol.
2: Història.
3: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sala i gol!
4: Van marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
2: Rebel·lia.
4: Ajuda Jonathan!
2: Sentiment.
4: Burri, burri, burri, burri, burri, burri. Hasta el burri se mudó.
5: Final ara, explota. L'RCD Stadium, l'Espanyol ho té a tocar. Tornarà a Europa.
2: Fidelitat.
5: Èpica. Això és el que necessita l'Espanyol. Èpica. Guanyant en l'últim sospir.
2: Orgull perico.
5: L'Espanyol ha demostrat que és especialista en superadversitat.
2: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: Tot gira amb el Joan Arroyo i el Marçal Turo al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall al control central i el Sergi Camps de Vistaire al control de xarxes. Hola, Sergi.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Han anat bé les vacances?
1: Bé, bé, bé. Curtes.
0: Trobo que tornes molt blanc.
1: Sí, jo sempre soc blanc.
0: No prens el sol, o què?
1: Sí, però no m'acaba d'agafar.
0: Molt bé, com ha dit que havia anat a la Costa Brava.
1: Sí.
0: Ahir es va obrir la cinquena jornada de Lliga Primera, el Pizjuán Sevilla 1, València 0. El Sevilla continua com un coet, 10 punts en 5 jornades i tercer ara mateix. El València es manté en caiguda lliure i Corberan diuen a València que perilla, són coers amb un punt. Avui dissabte, 4 partits, s'ha acabat ara fa uns instants, Sergi, el Racing de Santander a l'Alavés.
1: Sí, i l'Alavés quan ha marcat a la primera part es col·locava com a líder, eh? L'Alavés de Vitoria, però ha remuntat el Racing de Santander, al final Racing 2, Alavés 1.
0: Ara un quart de 5, aquest Osasuna espanyol, a 2:15 Atlètic Club Elx i a les 9 Madrid Rayo. L'espanyol, després de 4 jornades, és 12 amb 4 punts, l'equip va començar bé, però contra el Sevilla a casa va oferir alguns dubtes i no va ser capaç de guanyar un equip que va jugar amb 10. Avui un nou test, Pamplona, al mateix estadi on fa 4 mesos van aconseguir la salvació matemàtica guanyant 1-2. L'Osasuna és 8è amb 7 punts. 7 punts en 4 jornades, però gust agradols pels navarresos en l'última jornada, perquè precisament l'Alavés els va passar per sobre amb un contundent 5-2. És l'Osasuna de Ramis, el tècnic que va precedir Manolo a la banqueta de l'Espanyol quan l'equip era segona i que va durar literalment 4 mesos. Avui, el primer de 3 partits en només 6 dies, 3 partits abans de l'aturada. Entrem al Sadar, Sergi Andreu, Sònia Olear i Josep Forç fent l'assistència. Què tal, com esteu?
2: Bona tarda, David.
3: Hola, bona tarda.
0: Molta sidra avui, Sònia, al Sergi Andreu?
3: No, res. Avui hem estat molt prudents.
2: No, perquè a les
3: jo sempre, però ell avui també ho està.
0: A tu sí, eh?
2: A les dues érem dins de l'estadi, David. No, avui no hi ha hagut dinar. No.
0: Sou molt treballadors i professionals. A l'estudi, sí. Marc Maiola, Dani Ballar i Carla Borràs. Què tal, com esteu? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Vinga, va, som-hi amb els 11. L'11 de l'Espanyol, juga o no juga Brian Zaragoza? Sònia?
3: No juga. Juga Dimitrovic a la porteria, a la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Nojo. Per davant, Dola en banda dreta, Urco i Edu Expósito, el doble pivot, i Javi Hernández a la banda esquerra, i en punta, més avançats, Marcos i Roberto. Això són tres novetats respecte al Sevilla. Entra Riedel per Unai, Urco per Moscardo i Marcos per Calatrava.
0: Déu-n'hi-do, tres canvis. Bé, també hem de pensar això que dèiem, eh? Tres partits en 6 dies. Ara ho comentem, però abans l'11 de Ramis, l'11 de l'Osasuna.
3: Herrera a la porteria, la defensa Argibide, Roxon, Catena i Diego Rico. Per davant, Rubén García, Moncayola, Iker Muñoz i Quique Barja en línia de 4. I en punta, Budimir i Raúl García.
0: Carla, l'àrbitre del partit.
4: L'àrbitre és Luis Bestart, del Comitè Balear, i de nou és àrbitre debutant. És el seu segon partit a primera divisió i, com a curiositat, és el seu segon ascens consecutiu. És a dir, fa 2 anys estava a primera federació, la temporada passada a segona, i aquest any un nou ascens a primera.
0: A veure, cosetes, de l'11 de l'Espanyol de Manolo, que no jugui Brian Zaragoza, entenem, ja t'he sentit al migdia, Sergi Andreu, que deies que la sensació és que ha arribat un pèl justet de forma, amb una pretemporada un pèl irregular, per tant, exacte, ja entrava als plans, que no fos titular avui encara.
2: Més que irregular, fins i tot diria que inexistent la pretemporada.
0: Paciència.
2: I Manolo ahir ja ho va comentar, que no el veu encara, no ho va dir tan directament com jo ho explico ara, però que no el veu encara com per ser titular, tot i que probablement anirà tenint minuts, i veurem avui un possible canvi de sistema. No sé si el Marc també el detecta, un possible canvi de sistema, potser no, però d'entrada juga en principi amb dos puntes naturals,
0: sí,
2: que són Marcos i Roberto.
5: Sí, exacte, tot i que Marcos Fernández pot fer aquest rol de segon punta, no és un 10 en qualsevol cas, cau Cala, i per tant podríem veure aquest 4-4-2, per exemple, amb Javi Hernández a la banda dreta, amb tendència a anar cap a dins. I a partir d'aquí, veure si manté l'Espanyol aquesta estructura en pilota, Domar amb més profunditat aquesta temporada, i Hinojo tancant amb Cabrera i Riedel. Recupera l'Espanyol una parella de centrals que es coneix perfectament, l'alemany i l'uruguaià, i avui la seva feina serà bàsica, perquè Osasuna planteja un 2-2 aquí. Osasuna amb dos davanters centre, de referència i amb poder a l'àrea, com són Raúl García i Budimir.
0: Compte Budimir, ha fet 4 gols en 4 jornades. Està ara mateix en un estat de forma brutal, que ja va demostrar també a l'estiu, durant el Mundial. Avui tenim, per cert, aquest tàndem que ens fa tanta gràcia, Hernández i Fernández, Javi Hernández i Roberto Fernández, i afegim també Marcos Fernández. Per tant, Hernández i Fernández i Fernández. Eh, Dani? T'agrada o no?
6: Bueno, com diu Manolo, muntem un circ, no serem el Circ du Soleil, i realment això sembla un circ. Però deixa'm parlar sobre el que ha dit el Sergi. Què vol dir una temporada inexistent per Brian Zaragoza? O sigui, una cosa és que el club on estava no vulgués comptar amb ell. L'altra cosa és que no li donguin entrenament. Estan obligats professionalment a que tinguin entrenament.
0: Jo entenc que el que vol dir el Sergi que no és el mateix fer la pretemporada en grup, amb equip, que fer-ho en solitari.
6: Però una mica a poca vista, no?, per part d'ell, sabent que volia tenir una sortida, perquè què, ha de venir aquí, ara que hem d'estar un mes i mig sense ell?
0: És més un tema de ritme competitiu, no?
2: Sí, d'això...
0: De no jugar amistosos...
2: És el que anava a dir, no va jugar cap amistós, per tant, home, jo entenc que entrenar-se es devia entrenar, no, Marc, amb el Bayern?
0: Home, sí, però... aniríem,
5: si no. Sí, s'entrenava. Va entrenar-se en grup uns dies, i després, per unes lleugeres molèsties, va començar a entrenar pel seu compte, durant uns dies, també.
2: Exacte,
5: però no va jugar ni un sol minut en cap amistós.
2: Això segur.
0: Manolo González, no sé si n'ha donat detalls o no, però fa no res ha parlat a Movistar, el recuperem.
7: Aquí estamos ya con Manolo González, el entrenador del Real Club Deportivo Español. Manolo, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, llega tu equipo, ¿con qué necesidad hoy? ¿Con qué necesidad de puntuar fuera? Acumulación de partidos. Ahora hablamos de los cambios, de los minutos, de tres partidos en una semana. ¿Cómo llegáis?
8: Bueno, llevamos bien. El equipo está compitiendo a buen nivel. Llegamos después también, es verdad, de tres jornadas sin ganar, es verdad, pero bueno, creo que el equipo compitiendo el día del Madrid compitió a muy buen nivel, el día del Levante estuvo bien, el día del Sevilla creo que merecimos también algo más, al final no pudo ser, pero bueno, llegamos bien, es muy pronto también, es muy pronto, que ahora mismo las distancias son las que son, todo intentar sumar fuera y ganar aquí si podemos, que es un campo difícil.
7: El Español es el equipo que menos cambios hace en el once titular en las jornadas que llevamos, tan solo has hecho tres, lo llevarás en la memoria, pero hoy metes dos, metes a Riedel, metes a Marcos en la banda izquierda, ¿eso tiene que ver por algo en concreto o porque hay que jugar otra vez el miércoles o el jueves, otra vez el fin de semana, tres jornadas en una semana?
8: Bueno, va un poco por el plan de partido, también es verdad que hay tres partidos en una semana, con lo cual va a ser una semana exigente a nivel de desgaste, pero también va porque, bueno, el plan de partido para hoy creemos que son dos jugadores que nos pueden ayudar, tal como con lo que esperamos que puede plantear Osasuna, y esperemos que así sea.
7: Hay un nombre aquí esperando que juegue probablemente él, la afición del Español y incluso hasta la afición de Osasuna. Va a jugar Brian, tú me vas a decir, depende del partido, pero ¿cómo le ves? ¿Cómo llega? Puede ser desequilibrante, ¿no?, en tu equipo.
8: No, la idea es que Brian juegue minutos, que cuanto antes esté en dinámica de jugar minutos, ya el otro día sale un rato, que cuanto antes vaya sumando minutos y pueda engancharse lo más rápido posible a la competición.
7: Muy bien, pues muchas gracias, Manolo.
8: A vosotros, muchas
0: gracias. Manolo dona explicacions d'aquesta suplència encara de Brian Zaragoza. Això és a punt de començar. Deixeu-me que vagi als dos grans escenaris que tenim a aquesta hora, a banda de l'Osasuna Espanyol. D'entrada, etapa reina, superreina de la Vuelta. Diuen que fa molts i molts anys que en una gran volta no es veu una cosa igual. Avui amb més de 5.000 metres de desnivell acumulat. Isaac Vilalta, què tal, com estem? Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
0: Aquest collado de l'Alguacil és una autèntica bestiesa, oi, que tenim al final?
9: Sí, és un port molt dur. 8 quilòmetres al 10%, pràcticament. Això és moltíssim. És un port que no s'ha pujat mai en cap cursa professional i que serà el jutge d'aquesta Vuelta. És l'últim port de la jornada. Encara els ciclistes els queda un port de primera i després el collado de l'Alguacil de categoria especial.
0: És a dir, tenim tres ports de primera, si no dic malament, i el collado de l'Alguacil d'especial al final, eh?
9: Exacte. Han començat amb un de tercera, els tres de primera que dius, i categoria especial al final.
0: I ara mateix situació de cursa, tranquil·litat entre els favorits?
9: Mira, segurament el moment més calmat de tota la jornada. Cap de cursa, un grupet de nou amb Wout van Aert, amb el català Pau Miquel i amb tres homes de l'1X, abans eren més fins i tot, per darrere tot de perseguidors de la fuga. Hi ha un grupet de 31 ciclistes, per exemple, hi ha Sepp Kuss tot sol a 6 minuts del cap de cursa i a 8 minuts i mig un grupet de 16 corredors, abans era més reduït i aquí sí que hi són els primers de la general, amb Enric Mas líder, Primo Roglic segon, Félix Gol tercer i Richard Carapaz quart. Aquest grupet amb 16 corredors a més de 8 minuts del cap de cursa.
0: Molt bé, doncs amb l'Isaac controlarem aquesta etapa, especialment aquest port final al collado de l'Alguacil. I al Mat Ring, el nou circuit de Fórmula 1 de Madrid que s'estrena aquest cap de setmana, i tenim l'Oriol Rodríguez, enviat especial. Què tal, Oriol? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Oficials en marxa i de moment ningú s'ha estimbat, eh?
10: De moment ningú s'ha estimbat en aquesta primera tanda de classificació, de la qual encara queden únicament menys de 5 minutets, i de moment hi ha sorpresa relativa perquè tenim els dos pilots de Red Bull, Lawson i Verstappen, a les dues primeres posicions, per davant de Hamilton, el líder mundial Antonelli, a la cinquena posició. Encara hi haurà 4 minuts per fer alguna volta ràpida, i com deies, de moment no hi ha incidència a la pista, tenint en compte que és un circuit que tots hi coincideixen que és força perillós.
0: Durant tot el cap de setmana, l'Oriol, ens anirà explicant cosetes d'aquest nou circuit de Madrid que s'estrena aquest cap de setmana. Això és a punt de començar el partit de l'Espanyol. Pausa ràpida i comencem.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
13: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
12: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
14: Sí. És una central ja de nova generació.
11: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
11: Esteu escoltant la transmissió de l'Espanyol.
0: Vinga, comença ara mateix el partit. Recordeu, a Movistar, la Liga 2, la transmissió televisiva, Audio 6. Audio 6 per escoltar la transmissió del Tot Gira d'aquest Osasuna Espanyol. Sergi.
2: Vinga, primers segons d'aquest partit al Sadar entre l'Osasuna i l'Espanyol. Després d'un intent d'atac de l'Osasuna, la pilota ha arribat a les mans de Dimitrovic, que cedeix en curt cap a Riedel. Riedel enrere, combina l'Espanyol a la seva pròpia àrea. Cabrera més a l'esquerra per Hinojo, la baixa a buscar Javi Hernández. Urco combina l'Espanyol, la juga, la mou, no la rifa. Ara hi ha una falta d'Omar al mig del camp. Lluitaven una pilota dividida ell i Diego Rico. Omar ha fet caure Rico. Falta favorable a l'Osasuna al primer minut de partit.
3: Omar avui fa anys, és el seu aniversari.
2: Ah, sí? Quants en fa?
3: Doncs bona pregunta. Sí,
5: 23,
3: sí.
5: Oi?
3: Això.
5: 23. Com sí. El dorsal.
3: Ah, mira, exacte, com el dorsal.
2: Doncs servirà aquesta falta a l'Osasuna, molt a prop de la divisòria, a la zona ampla, avança posicions l'equip navarrès. La línia defensiva de l'Espanyol situada a la frontal de l'àrea, pilota a la banda dreta, cap a Rubén García, fa un bon control amb l'esquerra, combina, compta que entra a l'àrea Moncayola, pilota a línia de fons, fa la centrada, la treu Cabrera. La treu Cabrera, no era Moncayola, era Arguibide, que avui juga de lateral dret. Té unes quantes baixes l'Osasuna. Sònia, em sembla que 4 i de força importants.
3: Sí, té la baixa de Jorge Rando, d'Aimar Oroz, de Moy Gómez i també de Valentín Rossier.
2: I juga aquest nano de 21 anys, Íñigo Arguibide. És del planter, oi, Sònia?
3: Sí,
2: Arguibide?
3: Sí.
2: Ara es desplega en atac l'Espanyol, fa jugada al mig del camp, a la banda dreta la té Omar. Compta Omar cap a Marcos. Marcos lateral a l'àrea, el xut i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Roberto, Roberto, Roberto, Roberto, Roberto. Gol de Roberto. Associació dels Fernández. Associació dels Fernández. De Marcos a Roberto. Marcos fa l'assistència al perfil dret de l'àrea gran. I Roberto amb la canya punt a l'interior o a la frontal de la petita fa el gol de l'Espanyol, encara no ens havíem tret les lleganyes dels ulls, encara no havíem acabat d'entrar del tot en el partit, i s'avança l'Espanyol. El minut 3 fa el primer al Sadar, marca Roberto, Osasuna 0, Espanyol 1.
3: I ho ha celebrat Roberto efusivament amb Marcos Fernández. Els dos ho han celebrat, també ho han celebrat amb l'afició. Prop de 200 seguidors de l'Espanyol s'han desplaçat fins a Pamplona i Edu Expósito els ha demanat que animin.
0: Fantàstica la jugada de l'Espanyol, perquè és una triangulació rapidíssima. La pilota a la punta dreta per Marcos, que el primer que fa, Marc, és aixecar el cap i veure perfectament com li guanya la posició Roberto al central.
5: Roberto anticipa molt bé a Roxon. La centrada de Marcos és tensa.
2: Compte
5: a la frontal.
2: Compte que l'Espanyol en pot tenir una altra, pilota cap a la frontal. Dolan és a l'interior de l'àrea. Surt Herrera.
5: T'imagina, 0-2.
2: I bloca la pilota.
5: Era bona, també.
2: Sí, sí, havia agafat esguarrida la defensa de l'Osasuna i era pràcticament un 2-2.
5: Sí, els millors 4 minuts de l'Espanyol dels últims 20 anys.
2: Els últims 10 anys.
0: No, no exageris, home.
5: No, és que és increïble com ha sortit l'Espanyol.
0: No, escolta, i fora de casa.
5: Exacte, i fora de casa. La jugada del primer gol, la gestiona molt bé Expósito per dins, que està sol, però condueix molt bé, obre a Omar, i és Omar qui fa la passada a una desmarcada profunda de Marcos, molt intel·ligent.
2: Entre dos... Cop de cap! Fora! Budimir!
5: Ara Budimir.
2: Budimir a la frontal de la petita. No ha fet gol de miracle. Un metre per sobre del travesser de la punteria de Mitrovic.
5: És el gran perill d'Osasuna. Osasuna ho basarà gairebé tot a arribar per banda, arribar per fora amb la química lateral extrem i centrar molt, perquè té a Budimir i té a Raúl, que són dos grans rematadors de cap.
0: Doncs fantàstic l'inici de partit de l'Espanyol, el que moltes vegades li hem recriminat a l'equip de Manolo, que comença destensat, no és el cas d'avui, Ballar.
17: És una gran sort, perquè al final és l'única jugada d'atac que ha tingut l'Espanyol a l'inici, perquè clar, només portem 5 minuts i fer gol l'Espanyol a l'inici.

0: Sergi Andreu del seu pas per l'Espanyol, molt gris, a segona.
1: Mira, seria la paraula, gris.
2: Sí, sí, gris és la paraula.
0: Sou generosos, sí, sí, sí.
3: 16 partits va dirigir en Ramis a la banqueta blanc i blau abans de ser substituït per Manolo.
2: Aquesta setmana va dir que ell no va entendre el per què el vam acomiadar.
4: Home,
2: jo dic, no jugava
4: res l'Espanyol.
2: Com tu no ho entens, noi, perquè mira que ets dolent.
1: Compte que ataca l'Osasuna, punta esquerra, jugada interior de l'àrea, lateral espanyol. Bé, Omar ja ha posat la cama i en segona instància se l'endú Javi Hernández. Home, Ramis, amb 3 mesos, a veure, no és que els resultats fossin horrorosos, però el joc de l'equip era molt dolent,
3: 6 victòries, 7 empats i 3 derrotes va sumar Ramis com entrenador blanc i blau.
1: No sé, que li quedaven 12 jornades de Lliga més el play-off en aquella temporada segona. Jo no sé, clar, és molt fàcil dir-ho, si amb Ramis hauríem pujat a primera o no, no ho sé, potser sí,
2: No.
4: Jo crec que no.
1: A mi em fa l'efecte que tampoc.
0: No feia la pinta. I potser ara Manolo no hi seria.
3: Exacte. Ramis és la primera vegada que dirigeix un equip a primera divisió amb l'Osasuna.
1: Sí, perquè ell portava una trajectòria més o menys llarga, però no havia entrenat mai a primera.
3: Tenerife, Albacete, Almeria, Madrid-Castilla, de fet va començar a entrenar la temporada 15-16.
1: Doncs som al 7 de la primera part del partit al Sadar, i l'Espanyol guanya 0-1 a l'Osasuna amb aquest gol de Roberto, minut 3. Un Roberto, Sònia, que per...
3: És el quart gol
1: de... Això t'anava a preguntar.
3: És el quart gol de Roberto.
1: 4 gols en 5 partits. Sí. El bagatge és boníssim.
0: A dos del Pichichi Rafinha, que en té 6.
2: I oi que vas dir que em va fer 11 la temporada passada, Sergi?
1: No, 11 no. Jo crec que em va fer menys. 7 o 8 em sembla que em va fer Roberto.
2: Ara
3: t'ho dic.
2: Per què tinc al cap els 11 gols? Potser és el que vam pronosticar que faria d'aquesta temporada. Que ens vas preguntar.
1: De memòria diria que
2: era 7. Ho millorarà o no?
0: Mentre busqueu la dada, passo un moment pel Matt Ring per la Fórmula 1, perquè Oriol s'ha acabat la Q1 d'aquests oficials.
5: Sí, amb Russell i Antonelli a les dues primeres posicions per davant de Lawson i de Verstappen. Els favorits han passat tots al tall, però per exemple no ho han fet ni Carlos Sainz ni l'Astúria Fernando Alonso, amb la qual cosa els aficionats espanyols que volien seguir-los veient aquests entremets oficials doncs es quedaran sense poder-ho fer.
0: A veure, els gols de Roberto, quants en va fer la temporada passada?
3: 7.
1: Imagina't, i en 5 partits n'ha fet 4 ja.
2: És que ens vas preguntar si milloraria aquests 7 gols.
1: Compte, Cabrera corna. La centrada de Rubén García des de la banda dreta i l'ha volgut refusar Cabrera en lloc de xutar endavant. Li ha sortit un misto, xutat enrere. Per un moment he pensat que no se la clavés dins en pròpia porta. No. Corna per l'Osasuna a la banda dreta.
2: Una altra centrada. Ara de Rubén García, que és esquerrà i sempre busca aquesta pilota cargolada cap a dins. Molta atenció aquí perquè Osasuna té bons rematadors.
1: Ja l'ha picat en curt i s'ha equivocat l'Osasuna, l'ha refusat Roberto Fernández de l'interior de l'àrea.
0: És ple, el Sadar, com sempre.
1: Sí,
3: hi haurà molt bona entrada i caben pràcticament 23.000 espectadors. Hi ha cadires buides, però vaja, bona entrada.
0: Aficionats de l'Espanyol han vingut?
3: Sí,
0: és un desplaçament ideal i en cap de setmana llarg.
3: Uns 200 seguidors blanquius.
0: Marxes ahir, fas un bon sopar, avui el partit de l'Espanyol, fas un bon sopar i després tornes demà, cap de setmana.
2: 5 quilos de més.
1: El que dèieu de Roberto, bé, és indiscutible que farà més gols que la temporada passada, perquè això ja ho vam comentar a les primeres jornades, tothom hi estava d'acord, però creieu que pot ser una molt bona temporada de Roberto fins i tot fins al punt que ens pugui arribar a sorprendre?
2: Què seria sorprendre'ns?
1: Sorprendre
2: de 15 cap amunt?
1: Que fes 15 gols. I que jugués de 38 partits, que en jugués 34 de titular i que fes 15 o 16 gols. Per mi això seria sorprenent.
2: Déu t'escolti.
1: Tenint en compte que jo, sincerament,
2: sé. És veritat que l'Espanyol té més i millors generadors de joc aquesta temporada a la zona de mitja puntes, entre Javi Hernández, Calatrava, l'arribada de Zaragoza. Crec que el poden posar en situació de tenir ocasions més clares més sovint.
0: Recordeu, està guanyant l'Espanyol al mercat Roberto 0-1. Passa un moment per Can Dragó, on a dos quarts ha de començar el partit de l'Europa. Europa Hèrcules. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
6: Com estem, David?
0: Sonen els segadors?
6: Sí, perquè és l'endemà de l'11 de setembre i l'Europa, entre altres coses, doncs bé, és un club catalanista per definició. I doncs aprofitant que era el segon partit de temporada que juguen aquí com a locals i que ahir va ser la diada, doncs està sonant l'himne. Ara sortiran els jugadors, però sona la tercera estrofa dels Segadors.
0: Per cert, amb l'incident que va haver-hi amb un aficionat que li van prendre la Policia Nacional i fins i tot el van agredir, una estelada a l'últim partit del camp de l'Alcorcón, avui veus des de la graderia alguna manifestació, alguna estelada... O s'està vivint amb normalitat tot plegat?
6: No, estelades moltes. De moment no veig cap pancarta. El que veig és que hi ha poca gent. Clar, estem parlant de pràcticament 30 graus sota el sol. Lluny de Gràcia costarà, que s'ompli Can Dragó els partits a l'Europa. Sant Andreu està a prop, però Gràcia ja costa una miqueta més.
1: García, interior de l'àrea, hi pot haver penal. A terra, res. L'àrbitre diu que no hi ha res. Ha caigut Raúl García a l'interior de l'àrea. Jo tinc algun dubte. Ja m'ho direu quan veieu la repetició a l'estudi.
2: La pilota era de Cabrera.
1: Aquí la gent es queixa moltíssim, Sònia?
2: Sí, que hi ha contacte.
3: Sí, es queixen i els jugadors fins i tot han fet una mini pausa com si s'hagués, l'àrbitre els hi hagués dit alguna cosa, però el joc ha continuat amb normalitat. Mm.
4: Perquè la caiguda és força aparatosa, és Riddle, no? Si no m'equivoco.
0: Sí. Riddle intenta apartar la cama, el que passa que és veritat que hi ha contacte, però en el moment que ella està enretirant la cama,
4: Necessitaríem veure com la repetició, perquè sí que és veritat que el tipus de contacte que fa encara com més aparatosa la caiguda és de possible penal. Aleshores, pot ser que parin el partit o
3: no, que s'esperi. L'àrbitre diu que no hi ha hagut res, que ja li han confirmat des del VAR, que no hi ha hagut penal, que estiguin tranquils perquè el jugador està aturat al joc i als jugadors de l'Osasuna els hi ha faltat temps per anar-lo a increpar.
0: A mi en directe no m'ho ha semblat per aquest gest que, insisteixo, fa Riddle d'apartar la cama i que és veritat que hi ha un cert contacte, però just en el moment que l'en tira enrere i tinc la sensació que el davanter d'Osasuna hi posa, diguem-ne, una mica de teatre. Bé...
2: Se'n xiula, tampoc passa res,
4: Ara sí, estem veient la repetició, ara veient la... Jo sincerament penso que és penal.
0: Ara em fa dubte més,
2: Jo trobo que la roba Cabrera i no hi ha res a pelar. Aquest àrbit ho fa molt bé.
0: A mi em sembla que hi ha contacte amb el genoll de Riddle. Perdó, del davanter de l'Osasuna. Però bé, no l'ha marcat.
4: No l'ha marcat.
0: Jugada polèmica.
1: Ataca l'Espanyol a la banda esquerra, la té Javi Hernández i posa la cama. Argívides, banda per l'Espanyol, que serveix ràpidament. Javi Hernández cap a Dolan, punta esquerra, vol fer jugada individual. El tapa Argívides, fa la centrada a l'interior de l'àrea, el segon pal, el cop de cap de Roberto. La pilota cau als peus de Marcos, però no s'ha pogut fer amb la bola. Roxon ha acabat refusant la pilota cap al camp de l'Espanyol.
0: Ha guanyat l'Espanyol.
3: Sí, avui l'Espanyol juga amb la samarreta, amb la tercera equipació, Carla, que és, diríem que és d'un verd fluor.
0: Ah, i per què li preguntes a la Carla?
4: No, perquè
3: és la meva partner.
1: La còmplice en matèria de colors.
0: El que estàs dient, Sònia, és que la resta no en tenim ni idea de tema cromàtic, no?
7: I si és raó, també t'ho dic.
1: Com has dit tu? Verd què has dit?
4: Fluor.
1: Tu has inventat tu això?
4: No.
0: Sí. Jo diria que és més aviat verd llima. Però bé,
1: sí, senyor, ser, David, estic
0: amb tu, Clopé.
3: Perquè són uns clàssics.
0: Fluor seria més groguenc.
1: Estic d'acord que és un verd llima.
0: És verd llima de tota la vida.
1: Sí, senyor.
3: Teniu una idea.
2: El fluor és una substància que no hem de fer servir amb la pasta de dents, ho sabeu, no?
8: No l'hem de fer servir, no. Jo el glopejava de petit, ens obligaven a glopejar fluor.
7: Jo també, a l'escola.
8: Sí.
7: Ens van matar tots i no ho sabia.
8: Sí, exacte.
0: Molt bé, per cert, el Macià ens explica, ara és a punt de començar, el podeu seguir per Esport 3, aquest partit entre Europa, que només té un punt, és 16è, i l'Hèrcules, que és el penúltim, que encara no ha sumat, i també ara, 4:45, comença el partit del Sant Andreu al camp de l'Eivissa, a Can Misses, Primera Federació. Què tal, Francesc Ripoll? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Ha començat ja el partit?
9: No, encara no, una mica de retard, ara estan sortint els jugadors sobre la gent.
0: Alguna cosa destacada, doncs, del Sant Andreu?
9: Que fa tres canvis, una mica mitja revolució de l'equip de Nacho González i busca la segona victòria consecutiva.
0: Tots dos equips, Sant Andreu i Eivissa, amb tres punts, avui partit complicat a Can Misses. Senyals horaris de 2:15, som els de la transmissió de l'Espanyol.
1: Sant Andreu, Barja de l'esquerra, no arriba la rematada, ningú, el segon pal. Està ja fa estona atacant molt l'Osasuna per les bandes, penjant pilotes a l'àrea de l'Espanyol. De moment se'n surt una mica com pot l'equip de Manolo, però la bola és la possessió baixa és des de fa estona per l'equip local. 15 ja de la primera, 0-1, guanya l'Espanyol amb gol de Roberto, minut 3.
8: L'Espanyol que s'organitza, per cert, de la mateixa manera. Podem confirmar que el sistema és el mateix 4-2-3-1 amb Marcos Fernández a la dreta i Javi Hernández a 10.
1: Compte la pilota de Roxon a l'interior de l'àrea perquè corri Budimir. Ha sortit Dimitrovic i ha allunyat el perill. Ara la pilota que arriba als dominis de Roberto, que volia fer una passada a l'espai, s'ha equivocat. L'ha refusat Diego Rico, fora de banda, és out per l'Espanyol. banda esquerra del seu mig del camp.
3: Manolo i Ramis no s'han enfrontat mai, però Manolo sí que ho ha fet davant l'Osasuna. Ha jugat 4 vegades contra l'Osasuna amb un balanç de 2 victòries en els dos últims enfrontaments. Recordem l'últim partit aquí, importantíssim per la permanència, la temporada passada, on empatí una derrota.
1: Aquí l'Espanyol hi va guanyar i va segellar la permanència matemàtica. El Sadar de Pamplona el mes de maig passat. La té Expósit del mig del camp. Pilota en profunditat. Que bona, per Omar. Entra a l'àrea, centrada enrere. I el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Roberto! Roberto! Roberto! És que no m'ho crec! És que no m'ho crec! Deixeu-me mirar el marcador! Deixeu-me mirar el marcador! 16! 16 de la primera! Torna a marcar Roberto.
2: Quina
1: ara l'assistència d'Omar des de la banda dreta en una jugada molt semblant a la primera, a la del primer gol. I quina badada de Roxon, i quina badada, quin desajust, quina, perdoneu-me, cagada de la defensa de l'Osasuna. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, el segon de l'Espanyol, el 17 de la primera, torna a marcar Roberto, 0-2 al Sadar. M'haig de fregar els ulls perquè no m'ho crec. Osasuna 0, Espanyol 2. I ara expliqueu-me, molt a poc, què és el que ha fet Roxon, sisplau.
2: Aixecar el peu per deixar passar la pilota.
0: Mare meva, i Sergio Herrera, tu ens ho explicaràs, Sònia, que ets al camp, fa una cara al porter dient, però què
3: no
0: estàs fent?
3: No s'ho creu, exacte. Ah. No s'ho creu el que acaba de passar Sergio Herrera.
2: No, és catena, eh?
1: I a Catena era el que ha aixecat el peu?
2: Sí, és Catena. No, jo pensava que era Roxon.
6: És Catena.
2: Perquè, a veure, un és blanc i l'altre és negre. I em direu quina confusió més estúpida que acabes de tenir. No. Però és que estan a l'ombra,
6: Sí, és que no és fàcil. No.
1: Compte que ara la té l'Osasuna i el gol. Oh. El gol de l'Osasuna acaba de marcar Rubén García en una jugada per la banda esquerra, la centrada a l'interior de l'àrea, i amb la canya a punt engaltat ha colpejat una volea. Rubén García, forta, potent, entre els tres pals, no hi ha pogut fer res Dimitrovic, escurça distàncies, l'Osasuna, al minut 18, Osasuna 1, Espanyol 2.
3: Just amb el gol de Roberto, Manuel González havia aprofitat per donar-li instruccions a Edu Expósito. Sembla que anul·larà el gol, pot
2: fora
3: ser?
2: Anul·lat,
1: és fora de joc. És fora de joc.
2: És a dir, cada dia és diumenge avui.
6: No, és el dia.
2: És increïble, perquè
1: què ens està
2: aquest
1: passant
2: era
1: avui, Dani?
2: No, és que s'han d'explicar
6: massa. Jo després del partit me'n vaig al casino.
4: Encara queda molt partit. És el xip.
0: Ha sortit per la línia de fons.
1: La centrada que era de Quique Barja, diria,
2: sí,
1: és el dia sortir per la línia de fons.
0: Clar, i és el que diu la Carla. Sí. El xip aquesta temporada a les pilotes, aquí sí que no hi ha discussió.
4: Correcte.
0: Carla? Per això ho han resolt tan ràpid,
4: sí, perquè el VAR té el xip i per tant...
0: Bé. Mira, us ho dic, a primer cop d'ull m'ha semblat, això ha anat molt justet.
2: Sí.
0: Però és, vaja, ha anat d'un mil·límetre, perquè però sí que es veu en la repetició, amb la imatge congelada, que la pilota sobrepassa sencera la línia de fons, per tant s'ha salvat l'Espanyol.
2: Doncs sí, perquè era un gol que feia mal, tot i seguir per davant en el marcador, fas el 0-2 i a la jugada següent et retallen, era un gol difícil de gestionar a nivell psicològic. I arribava bé, línia de fons, Barja per central, que passa que se li escapa la pilota. Abans, en el gol de l'Espanyol, la passada d'Edu Expósito a l'espai cap a Omar és magnífica.
0: És l'inici de la jugada. Sí. És veritat que la centrada d'Omar és on ha d'anar, entre defensa i porter, però clar, té l'avantatge, tot l'avantatge del món que té, que fa una cosa estranyíssima. Jo no sé si és que aixeca el peu, perquè pensa que el seu porter és al darrere per agafar-la, però vaja,
2: sí,
0: és incomprensible.
2: Sí, sí. Aixeca el peu Catena perquè pensa que és pilota per Sergio Herrera, però no era pilota pel porter.
6: Però no serà que Sergio Herrera li ha dit meva? I aixeca el peu, és que és
0: no
6: molt estrany.
0: Veiem la cara de Sergio Herrera.
3: La cara que ha fet Sergio Herrera és difícil pensar que li ha dit meva.
1: Contra cert... que ataca l'Espanyol, és Omar, fa un retall. Encara Omar entra a l'àrea per la banda dreta. Pilota centrada enrere, la treu la defensa. Com està l'Espanyol l'Osasuna?
0: L'inici de partit és espectacular.
2: I Omar, per cert, que està gaudint molt d'aquest nou rol que té aquesta temporada. Perquè la temporada passada, recordeu que sempre es quedava amb centrals i no podia fer aquestes excursions ofensives. I ha fet una assistència avui un altre cop.
0: Dues rematades de l'Espanyol a porteria, dos gols. Màxima efectivitat.
2: I la pilota de Quique Barja, com dius, realment surt per un mil·límetre.
4: Sí, abans hem vist la repetició i hem, com el tenis amb l'ull de Falcós, seria, vaja, un dit.
0: Bé, emocional el partit, 0-2, està guanyant l'Espanyol, li han anul·lat un gol, ben anul·lat, perquè la pelota havia sortit per la línia de fons a l'Osasuna. Osasuna 0, Espanyol 2, i ja sabeu que estem pendents també de la Vuelta. Isaac Vilalta, ja han coronat el penúltim port de l'etapa, d'aquesta etapa reina, els ciclistes?
10: Encara no, però queda poquíssim, 30 quilòmetres per al final, grup molt reduït amb Enric Mas, Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, van arribant alguns ciclistes, perquè ara mateix, situació molt curiosa, Enric Mas té l'etapa controlada, no hi ha ningú que ataqui, estan pràcticament aturats els ciclistes d'aquest grupet, mirant-se els uns als altres, ningú mou peça, això afavoreix el ciclista d'Artà, que està a poc més de 30 quilòmetres de guanyar la seva primera volta. Per davant, tres homes que són els que jugaran la victòria d'etapa, amb Ramsés De Bruyne, amb Tobias Johannessen i amb Mikel Landa.
0: Mas li queda algun ciclista al Movistar del seu equip?
10: Mira, per davant, com que hi ha un grup amb 30 ciclistes, aquí hi hauria de ser algun company seu, hi hauria de ser Ivan Romeo.
0: D'acord, d'acord. I Roglic en aquest grupet ara de favorits?
10: Hi és, Ivan Romeo hi és, per davant. I Roglic han anat caçant companys seus que s'han deixat
0: caure. També té algun Red Bull.
10: Sí, per davant no en veig cap.
0: Val, doncs veurem, que això també pot ser important en l'ascens final.
10: Finn Fisher Black, en un grupet de 5.
0: L'ascens final, recordeu, a Collado d'Alguacil, que em sembla que arriba a tenir alguna pendent del 22%, oi?
10: És a dir, com l'Angliru. Desconegut, sí, totalment.
0: Molt bé, doncs 28 quilòmetres pel final, de seguida coronant el penúltim port, i arriba al Mambo, a l'últim port, on veurem si Enric Mas defensa aquest minut 37 segons que té.
10: Si arriben així, Enric Mas té la vuelta a la butxaca.
0: Sí, minut 37 és difícil.
10: En un sol port és molt complicat.
0: Molt bé. El Sadar 0-2, l'Espanyol ho té controlat.
1: Sí, i de quina manera, eh? L'Espanyol està jugant al mig del camp, tocant la pilota cap aquí, cap allà, a la banda dreta, mirant el Ride, l'obra cap a Omar. Tinc la sensació que aquests dos gols han donat una confiança a l'Espanyol molt gran.
3: Sí. Ja ho deia ahir Manolo, que l'objectiu avui era portar el pes del partit.
8: Aquesta circulació és molt bona, i una altra cosa bona de l'Espanyol avui és que està trobant constantment Edu Expósito amb temps i espai. No està gaire bé mai pressionat Expósito, i clar, un jugador amb aquesta clarividència i visió de joc et fa atacar molt millor.
7: I per cert, Sònia, em sap greu, hem consultat el web de l'Espanyol sobre quin color és el de la samarreta d'avui,
3: sí.
7: I el web de l'Espanyol diu que és color llima, eh? Per tant, tu deies flor...
0: Per una vegada a la vida...
3: Què vols dir, que el que diu la web de l'Espanyol va a missa o què?
7: Home,
0: són els que l'han encarregat, no?
7: Sí, que carrega la peça.
3: Bé,
0: per una vegada a la vida, Sergi Andreu i Servidor tenen més vista que Sònia Olear, i això és increïble, eh?
3: No.
0: I que Carla Borràs.
1: Em sap greu dir-vos-ho, però quan un s'equivoca s'ha de reconèixer.
3: A veure si t'ho apliques.
1: Home, carai. A veure, va, que hem d'anar a buscar el tercer, nois?
0: I no estàs crescut,
1: sí. Home, mira, no diré... Marcos, xuta Marcos a les mans d'Herrera.
0: Mira, primer xut que no acaba en gol de l'Espanyol.
1: Marcos ha xutat des de fora l'àrea, xut creuat, llunyà, però aturat el porter de l'Osasuna. Som al 24 de partit al Sadar, som els del Tot Gira, Catalunya Ràdio us explica de moment aquesta victòria provisional encara de l'Espanyol per 0-2 amb un doblet de moment de Roberto Fernández.
0: Encara penses ballar que és massa aviat?
11: No, ara amb el 0-2 em deixa més tranquil la història, perquè evidentment, tal com està jugant l'Osasuna, sobretot amb el mal que ens estan fent per la banda dreta on està Omar, ens estan castigant molt per allà, i jo crec que Omar hauria d'ajustar més la seva defensa, perquè tot el perill de l'Osasuna està arribant per allà.
1: La centrada però... d'Arguibide des de la banda dreta, el segon pal molt passada, centrada lateral que marxa per l'altre costat, és banda favorable a l'Espanyol.
7: Tenim un ull posat a la segona divisió també, en joc al Cádiz 0, Les Palmes 1, acaba de marcar l'equip de les Illes Canàries. Amb aquest marcador, Les Palmes ara mateix seria co-líder de la segona divisió amb el Castelló.
0: El Castelló, però, per a baraix mantindria
7: el
0: lideratge.
7: Sí.
0: Recordeu, avui Girona-Castelló. És a dir, que el Girona, si guanyés el Castelló, partit a 6:45, també es col·locaria amb aquests 10 punts i es quedaria al capdavant de la classificació.
1: Ara hi ha falta de l'Espanyol, falta d'Omar, al mig del camp, a la banda esquerra. Tindrà una falta a l'Osasuna per posar la pilota a l'interior de l'àrea. 25 de la primera, 0-2, guanya l'equip de Manolo.
3: Em donareu la raó que Manolo porta una samarreta de color blau marí.
4: Sí, això sí, i abans ja m'hi havia fixat.
0: No has arriscat gaire, dient blau marí.
3: No.
0: Has anat a assegurar.
4: Però sí que és veritat que la samarreta de l'Espanyol té les mànigues verd fluor.
3: No he volgut entrar al detall perquè és ja massa, Carla, però té un tros que és verd fluor i l'altre que és verd lima.
1: I compta amb la falta al segon pal, que té a la posa les mans de Dimitrovic.
3: té dues franges la samarreta, si t'hi fixes.
0: Sí, és xula, per cert, m'agrada aquesta samarreta.
1: A mi molt també. Escolteu, i ara posats a parlar de colors, com definiríeu el blau dels àrbitres? Perquè és un blau molt especial, trobo, no? Sònia?
3: Sí, és un blau...
1: No acaba de ser un blau cel, no?
3: No, no és un blau turquesa, perquè és més llampant, no?
1: Sí.
3: Seria un blau fluor.
0: Avui ens costa ajudar-vos, perquè amb aquesta ombra que hi ha de l'estadi, per televisió costa una mica avui.
2: He confós un jugador blanc amb un negre, imagina't. No puc ajudar amb el blau de la samarreta de l'àrbitre, Sergi. Impossible.
1: No pateixis.
11: El que sí que us puc ajudar és que... és més fàcil admetre un error que donar-li 26 milions de voltes per dir que no m'he equivocat, això, no?
3: És que m'agrada molt que em facis de coach. Estava esperant que em fessis fer aquesta reflexió.
1: Omar, que vol refusar una pilota, toca en les cames d'un jugador de l'Osasuna, serà servei de porteria per l'Espanyol, que viu tranquil, que viu plàcidament en aquesta primera part, amb aquest resultat meravellós, esplèndid, extraordinari. 0-2 guanya l'equip de Manolo, gràcies als dos gols de Roberto, que ja en du 5 en aquest inici de temporada.
0: A un de Rafinha, Compte.
11: És que, Sergi, a mi m'agradaria saber quan fa que l'Espanyol no marca dos gols a la primera part d'un partit de primera divisió.
1: No, dos gols a la primera part, Dani, jo crec que no hauríem d'anar tan enrere.
11: Tu creus? Sí.
2: Fora de casa, vols dir, potser.
11: Fora de casa...
1: Ja ho buscarem, el descans ho buscarem.
0: En l'1-2 de la temporada passada, on l'Espanyol se salva, els dos gols arriben a la primera o la segona, recordeu?
4: Jo... Ho tinc aquí a punt, no, el gol de Pere Milla, 69.
0: Ah, sí, segona part, segona. I Quique García va fer el segon, sí.
1: Compte que hi ha ara una falta de Dolan sobre Iker Muñoz, molt a prop del corna, a la banda dreta, a la punta dreta, per entendre'ns. L'ha agafat clarament perquè el deixava clavat i marxava Iker Muñoz.
3: Iker Muñoz li demana que perquè no li ensenya la targeta, li diu a l'àrbitre.
1: I aquesta falta pot ser perillosa per l'Osasuna, és com un corna però més curt. I a prop de la pilota, Moncayola i Rubén García, el 28 de la primera. Dos jugadors a la tanca, són Javi Hernández i Dolan. Aviam, qui anirà? Rubén García amb l'esquerra? No, Moncayola amb la dreta, la posa al punt de penal, el cop de cap i a les mans de Dimitrovic. A les mans de Dimitrovic, la rematada amb el cap diria que era de catena.
0: Acostant-nos a la mitja hora de joc, de moment possessió igualada, 51% per Osasuna, 49% per l'Espanyol. Rematades a porteria, 3 de l'Osasuna, 1 entre els 3 pals, la que acaba de fer. N'ha fet 3 de rematada l'Espanyol, 2 entre els 3 pals, que són les que han acabat en gol. Per cert, s'acaba la Q2, gran premi de Fórmula 1 a Madrid, que s'estrena aquest cap de setmana, Oriol, i veig que Verstappen ha sorprès Antonelli, el líder del Mundial.
5: Sí, és el pilot més ràpid dels que teníem en pista, dels 16 que teníem en pista, amb una dècima i mitja més ràpid que Antonelli, que ha acabat a la segona posició, Hamilton tercer, Leclerc quart, de fet tots els favorits, també Russell, també Lawson, tots han passat en aquesta Q3, que ha de començar d'aquí uns instants, però veurem si Verstappen és capaç de donar guerra als Mercedes en aquesta tercera i definitiva tanda.
0: Compte que hi va l'Espanyol.
1: Sí, una centrada que acaba refusant Argívide, fora de banda, tindrà un out l'Espanyol a la punta esquerra. Ja hi va Roger Hinojo, l'espera molt a prop d'Olan. Veurem si Hinojo s'estima més posar la pilota a l'interior de l'àrea o serveix en curt, pilota a l'interior de l'àrea cap a Javi Hernández, que rep una empenta, va per terra, l'àrbitre no xiula res, la refusa l'Osasuna, però ho fa malament. La pilota cau als peus de Riedel, la torre tenia l'Espanyol a la banda esquerra, Hinojo, i posa un punt de pausa, un punt de calma, i distribueix o cedeix enrere cap a Cabrera, i Cabrera més enrere per Dimitrovic. En vertical, la passada de Dimitrovic, buscant Expósito prop del cercle central, rep una falta Expósito, primera groga del partit. L'ha vista a Quique Barja, diria que era,
3: sí,
1: qui li ha fet
3: Quique
1: la falta.
3: Sí, Quique Barja veu la primera targeta del partit, primera groga per l'Osasuna.
2: Diu l'Eudal que aquell Rayo 0 Espanyol 4, el recordeu?
1: Sí.
2: Va ser un gran partit i a partir d'aquell dia l'Espanyol va començar a jugar molt bé. Sí. Al minut 16 ja guanyava l'Espanyol 0-2. Temporada 24-25.
0: És possible que sigui aquest.
1: Aquell punt doncs podria crec, ser que fos l'últim partit.
11: Crec que hi ha un partit abans, Sergi. És el a Noeta, la temporada passada. Vam acabar 0-2 a la primera part.
2: També, perquè deia l'Oda, no sé si n'hi ha algun altre més endavant, però potser també hagués dit aquest del Rayo. Però dius que el de Noeta també.
11: El de Noeta. Anàvem guanyant 0-2 i vam acabar el partit 2-2.
0: 2-2, sí, que va ser aquell bon inici de temporada, que va començar molt bé l'Espanyol.
4: Sí, el 25 d'agost, al minut 9, Pere Milla, i Puado al 45.
1: Molt bé.
0: Doncs aquest és l'últim dia. Que ara sí, en farem un altre, va.
1: No, el que sí que seria absolutament excepcional és marxar al descans amb un 0-3. Això sí que ens hauríem de remuntar als inicis dels temps, per trobar un 0-3 de l'Espanyol fora de casa al descans. Qui sap, perquè està el partit molt obert i l'Espanyol, doncs, quan té la pilota, mira de construir, mira de fer-ho bé. Ara la té, però, Raúl García, al mig del camp, avança, sense oposició, s'ha desfet de la marca de Riedel, encara Raúl García s'acosta a la frontal, marxa, fa un retall, el xut i fora. El xut amb l'esquerra de Raúl García, desviat, servei de porteria per l'Espanyol.
3: Raúl García, que va néixer des de Montserrat, és la quarta temporada a l'Osasuna, dos partits de titular, els ha jugat tots, és català de naixement, però es va formar futbolísticament a Granada, on va anar a viure de ben petit amb els seus pares.
0: I és d'Olesa, dius? Però
3: sí,
0: és de Montserrat.
1: Però va viure molt, molt pocs anys, no?
0: Circumstancialment, vaja.
1: Sí, sí, deixem
0: passar per la vuelta, perquè som en aquest impàs entre el penúltim port i el port final, el que decidirà aquesta vuelta, que en principi, si Enric Mas és capaç de controlar el que fins ara ho ha fet, tindrà ja la seva primera gran volta al sac. Isaac, no ha començat encara la rampa pels favorits, d'aquesta Collado de l'Alguacil.
10: No, estan en ple descens, del Duque, del penúltim port de la jornada. De fet, cap de curs encara està baixant aquest port a 18 quilòmetres de meta, i abans em preguntava si Enric Mas tenia companys per davant. Doncs Ivan Romeo s'ha deixat caure, ja està fent companyia a Enric Mas, ajudant-lo, i a mi, insisteixo, em costaria molt de creure que Enric Mas al Dartà perdi aquesta primera gran volta de la seva carrera.
0: Malgrat el que ve per davant, és un port espectacular.
10: Sí, també, també,
0: a més a més, fa pinta que sí, està fresc, per aquestes terres.
10: Sí, per sobre de 40 graus molts d'aquests dies de l'última setmana.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí. Molta, molta calor en aquesta vuelta, que gairebé tota s'ha disputat per terres andaluses. Va, que busquem descans a Pamplona. Ja superada la mitja hora de joc, guanya l'Espanyol 0-2.
1: Hi ha una falta d'Omar, que també li reclamen una groga. Aquí potser la podria ensenyar l'àrbitre, perquè ha agafat per la samarreta a Quique Barja, que marxava, que l'havia deixat clavat amb una paret. I Omar l'ha agafat clarament, s'ha desentès de la pilota.
4: Podria ser targeta, sí.
1: Sí,
3: no li ensenya,
1: sí,
3: però, de moment.
1: A mi també m'ha semblat que podria ser targeta, sí. El 33 de la primera, falta per l'Osasuna al mig del camp, a la banda esquerra.
2: Sergi, l'últim cop que l'Espanyol va marcar 3 gols fora de casa va ser el 20 d'agost del 2016, al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Va acabar la primera part 3-3.
1: La meva primera transmissió amb l'Eudal.
2: Guaita.
1: El partit va acabar 6-4,
2: sí,
1: pel Sevilla.
2: Sí, senyor.
1: Sí, sí, va ser el meu primer dia amb l'Eudal fent transmissions de l'Espanyol.
0: Sí que ets ràpid, Ballar, buscant dades.
2: Increïble base de dades.
0: ChatGPT,
1: Ui, no te n'enfiïs, Ballar, d'això.
0: Exacte. El partit que has donat és correcte. No t'enfiïs,
1: El partit que has donat és correcte.
2: Doncs dona't una dada.
1: No, el partit que has donat és correcte, però no te n'enfiïs del ChatGPT amb aquest tipus de dades,
2: No pareu de rajar de tot.
0: Chat Sergi Andreu és més eficient.
1: Bé, sí, en tot cas, si no hi ha un tercer gol, no la buscarem, la dada. Ens quedem amb la del Bani i ja està.
0: Sí, sí, però aquest partit també el recordo. Va ser una bogeria de partit.
1: Sí, sí. Doncs a veure, que ara té una pilota que posarà en joc Dimitrovic. Pilota llarga, desplaçament més enllà del mig del camp. Salta a descarregar-la amb el cap Roberto. Ha caigut Catena, que s'ha endut un cop de Marcos Fernández. És falta favorable a l'Osasuna.
0: Defensivament, Maiola, sòlid l'Espanyol. No presenta moltes fissures, més enllà d'aquelles incursions per banda esquerra de l'Osasuna, on Omar ha hagut d'ajustar en algunes ocasions.
2: A Omar li falta alguna ajuda, és a dir, algun company més proper, sigui de dins del migcampista, o Riedel està més pendent de fer la cobertura per si Quique Barja se li en va. I a l'altra banda, també.
1: Compte que ara entra Quique Barja per la banda esquerra, fa la centrada al segon pal. Compte que hi va, és Argívide, que vol fer la centrada a l'interior de l'àrea des de la cantonada dreta, corna.
2: El problema que té l'Espanyol aquí és que el davanter, nascut a Olesa de Montserrat, fixa Riedel. I llavors Riedel no pot apropar-se a Omar per fer-li la cobertura en cas que Quique Barja se li en vagi.
0: Ha de corregir-ho, això, Manolo, perquè sí, és per on arriba sempre
2: Raúl García, a l'Osasuna. Raúl García s'emporta dins l'àrea Riedel i aleshores Riedel no pot fer la cobertura. I aquí l'Espanyol té un problema perquè això aïlla situació d'1 contra 1 i l'està patint Omar.
0: Gorosabel no hi és, oi, encara?
3: No, encara no.
1: No ha estat corna al final, era banda, Per tant, no el sumi, Sònia.
3: No el sumo, no.
1: De moment l'Osasuna ha picat un corna i l'Espanyol cap, I xuts entre els tres pals. L'Espanyol deuen ser tres, no? Potser?
0: Són tres, sí.
1: els dos gols i aquell xut llunyà de Marcos Fernández.
0: Sí,
1: eh?
0: són, abans havia dit tres entre els tres pals, dos, perdó, tres xuts, dos entre els tres pals, no, són tres i tres. Tres xuts a porteria, tres entre els tres pals.
1: Compte que l'Osasuna ara s'acosta a la frontal de l'àrea, pot haver-hi una falta.
3: L'àrbitre ha dit que no.
1: No, d'aquí, aquí que Barja, l'àrbitre no l'ha assenyalat i ara corre a l'espai, a la punta dreta Roberto, que va caçar una pilota, vol fer un retall, entra a l'àrea, marxa de Roxon, pilota enrere, la talla l'Osasuna.
3: Oh, es lamenta Roberto d'aquesta jugada.
1: Tinc la sensació que la defensa de l'Osasuna és molt fràgil, eh?
0: Sí.
1: Entre Roxon
2: i que Catena avui no té el dia.
1: No té el dia.
3: Bueno, i que venien d'encaixar 5 gols al sí. camp de l'Alavés, que això genera dubtes.
2: I bona feina de Marcos Fernández, que és el jugador que ara ha recuperat la pilota a la frontal de l'àrea de l'Espanyol i ha fet aquesta passada llarga cap a Roberto. Una assistència i les està jugant totes amb molt sentit.
1: Compte el cop a cap, fora de Roberto! Fora el cop de cap des de la dreta. La centrada d'Omar i ha entrat a atacar la pilota Roberto, primer pal, li ha marxat desviada mig metre al pal esquerre darrere el 37 de partit.
0: És a tota Roberto, eh? Està fent una primera part excel·lent. Aquesta la pesca no és fàcil, perquè li queda molt poc angle, l'enganxa al primer pal, però fixeu-vos com aconsegueix guanyar l'espai amb el central i treu el cap per fer la rematada.
2: Era molt difícil perquè no veia arribar la pilota i no pot...
0: No pot enfocar.
2: Exacte. Però un altre cop Omar centra, eh? Omar és que està centrant més en aquests 3 partits, 4 que portem de temporada, que en tota l'anterior per aquest canvi de rol.
7: I recordeu l'acció de Riedel amb Raúl García, que sí. ha reclamat penal a l'Osasuna, doncs alerta el tuit de l'Osasuna, linken el vídeo de l'acció i diu: la realitat és que resulta difícil encontrar arguments per a no senyalar el penalti.
2: En ple partit, eh?
7: Per tant, l'Osasuna, des del compte oficial, criticant la decisió de l'àrbitre.
0: Nosaltres ja vam comentar, Carla, que consideràvem que penalti,
4: eh? Bueno, que consideràvem que era penal i després també revisant xarxes, les xarxes van plenes sí, però, dient que és, tu, que
2: tu
4: és
2: això,
4: penal.
2: Tu això no. ho havies vist, que durant el partit un dels equips que està jugant es queixi amb imatges a les xarxes socials?
4: No, això
2: jo no,
4: no
2: ho recordo.
4: No, no, això tampoc, però que, vull dir que una cosa no treu l'altra, però que sí que hi havíem comentat que, bueno, jo almenys considero que, ara, que havia un penal ara, bastant
2: menys
4: gran.
2: Menys mal que ho personalitzes perquè,
4: a mi, perquè
2: esteu
4: clar,
2: generalitzant
4: no,
2: i jo no he vist penal no. enlloc.
1: I entens
0: tu no veuràs mai penal.
2: Evidentment.
1: Carla, i entens que des del VAR hagin interpretat
4: no.
1: Que no hi pugui haver penal?
4: No, sincerament no. Perquè crec que és un, o sigui, sí que és un penal de molt de contacte i que,
1: no, no
4: i que almenys que ho pugui veure.
1: No és
4: veure-ho.
1: Discutible, eh? Des del teu punt de vista no és discutible.
4: Almenys que pugui anar a veure l'àrbitre, però sí que crec que des del VAR l'haurien d'haver avisat.
1: Clar.
2: El VAR li han dit que
3: però
2: no hi havia
3: res. El VAR li ha dit que no hi havia res.
0: Exacte. No és un error de l'àrbitre, sinó que és un error del VAR.
1: Sí, sí.
0: Benvingut sigui per l'Espanyol.
2: No hi ha cap error. És un encert del VAR i un encert de l'àrbit. És que com esteu veient les coses? No ho entenc.
1: Avís groga
3: Moncayola
1: per agafar Marcos Fernández del mig al camp.
3: La segona que veu l'Osasuna, dues targetes, una per Quique Barja i aquesta de Moncayola.
0: Deixem passar per la primera federació perquè estan jugant tant l'Europa com el Sant Andreu. Macià, l'Europa què fa en el seu partit de Can Dragó?
6: De moment empatar 0, som al minut 19 d'aquesta primera part del partit, es veu un Hèrcules que és més potent però una Europa que es defensa prou bé, ha tingut un parell d'ocasions o aproximacions perilloses, però de moment no passa res, 0-0.
0: Can Dragó o Can Caló?
6: Can Caló i Can Dragó. Can Caló fortíssima, una vegada més, eh?
0: Molt bé. I el Sant Andreu, que juga a Camises, al camp de l'Eivissa, a Ripo.
7: Doncs empaten a 0 el 21 i mig de la primera, però compte que ara l'àrbitre ha assenyalat un penal favorable a l'Eivissa, a l'equip local. Veurem si el revisa el VAR. De moment empat a 0, dues ocasions clares, una per cada equip, i a l'espera del que digui el VAR sobre aquest possible penal.
0: Ara de seguida ens ho expliques, però hi ha xiulets o aplaudiments?
1: Sí,
0: què passa,
1: no, hi ha una targeta groga de Riedel sobre sí. Raúl García.
3: La primera per l'Espanyol.
1: Perquè tinc la sensació que té la mà... que té ganes de treure a passejar les targetes, l'àrbitre, eh? Perquè ja en són en 40 minuts... Són
3: tres. Tres. Dues per l'Osasuna i una per l'Espanyol.
1: Ah, pensava que eren més. I aquesta de Riedel la veieu tan targeta?
4: Sí, és que l'empenta que li fa li posa totes les mans a la cara i li empenta la cara.
1: Ah, wow. Doncs l'Avis Riedel, el 40 de partit, 0-2 al Sadar, guanya l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Compte que ara Herrera fa un mal refús, la pilota per Marcos, vol fer una assistència al segon pal, massa tancada, marxa per línia de fons, servei de porteria per l'Osasuna.
3: Hi ha nervis aquí al Sadar, alguns xiulets dels aficionats.
2: Nervis ha de tenir Ramis, perquè com les coses segueixin així, durarà 4 mesos també aquí.
1: Pilota llarga de l'Osasuna cap al mig del camp. La baixa Budimir amb el cap. L'entrega en curt cap a Raúl García, l'obre a la dreta. la juga Arribide cap a, cap a Rubén García, zona ampla, zona interior, Aleix, la té Iker Muñoz, que fa una obertura a la banda dreta, Arribide, molt a prop del corna, punta dreta de l'atac de l'Osasuna, vol fer jugada individual, encara Arribide fa la centrada, la treu Cabrera amb el cap. La refusa Cabrera amb el cap, directament fora de banda, out per l'Osasuna, la punta dreta del seu atac.
8: L'Osasuna és que gairebé no té joc interior i tota l'estona vol fer arribar la pilota a fora i que el lateral o l'extrem centrin. Si l'Espanyol controla això i es manté ferm dins l'àrea, ha de guanyar aquest partit, però ha de tenir en compte que aquest és un gran recurs de l'equip de Pamplona.
1: Refusa Expósito, novament fora de banda, servirà Arribide a la dreta de la zona 3 quarts, demana algú que s'ofereixi, pilota cap a Iker Muñoz, que li fa un barret a Urco, però molt bé en la correcció Roger Hinojo, talla aquesta pilota i surt jugant ja amb rapidesa l'Espanyol des del darrere, condueix Javi Hernández, que ja és a la zona de tres quarts, obertura per Dolan, a lateral de l'àrea fa la centrada a la petita, corna! Catena no té el dia, Catena no té el dia, s'ha llançat a terra, tallar aquesta centrada de Dolan des de l'esquerra amb tanta mala fortuna que vaja, anat a córrer com podria haver anat dins, eh?
3: El primer de l'Espanyol.
8: Bona conducció de Javi Hernández, que no deixa anar la pilota fins que té fixat un defensa d'Osasuna, i això li regalava més temps i espai a Dolan a la punta esquerra, tot i que s'entra el primer toc.
12: I un centre que no anava per ningú.
8: No, no, no,
12: o sigui,
8: no, no, no.
12: Era una castanya de centre,
8: no,
12: que és un regal de Catena amb el corna.
8: Justament gràcies a la connexió.
1: Que el piga l'Espanyol, pilota llarga, el segon pal, Cabrera amb el cap, l'ha tornat a prendre, Expósito, des de la frontal, xuta a les cames d'un defensor. La pilota, però, surt rebotada cap al mig del camp, la torna a tenir l'Espanyol. Cabrera a la banda esquerra, enrere cap a Omar. Omar, que s'atura i posa un punt de calma, enrere cap a Roger Hinojo, distribueix cap a Cabrera, Cabrera més a l'esquerra, Expósito, Dolan, ja és al lateral esquerre de l'àrea gran, va per terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta, la pilota la recupera l'Osasuna.
0: Ah, per cert, ara sí, finalment, amb moltíssims minuts de deliberació, però què ha acabat passant amb el penal a Can Misses?
9: Doncs l'ha acabat xiulant, l'ha acabat assenyalant l'àrbitre, de fet, el picarà ara mateix l'Eivissa amb la cama dreta, marca l'Eivissa, marca Lazo, exjugador de l'Espanyol, que el tenim ara jugant a la primera Mira, federació, gol dels eivissencs, el 25 de la primera Eivissa 1, Sant Andreu 0.
3: Avui en parlàvem de Lazo.
1: Sí, compta amb la centrada de l'Osasuna cap al segon pal. Moncayola ha volgut tornar a posar la pilota a l'interior de l'àrea. Finalment la refusa Omar. És banda per l'Osasuna, que intenta en aquests minuts finals de la primera part posar una mica més de setge a la porteria i a l'àrea de l'Espanyol per mirar de marxar al descans, com a mínim amb un golet que li permeti somiar la segona part. Si no, ho tindrà magre.
8: L'Espanyol és un equip amb més qualitat en zones interiors, amb Edu Expósito i Javi Hernández, però Osasuna té aquesta amenaça de Budimir i Raúl García dins l'àrea, grans rematadors. I per cert, Dani, millor a la punta dreta Marcos Fernández que a l'esquerra Dolan, clarament.
1: Ara hi ha unes mans en el control de Budimir a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Pilota per l'equip blanc i blau, la plantarà Dimitrovic. A punt d'arribar al 45, no s'hauria d'afegir gran cosa, no, Manuel? Els dos gols, un parell de minuts, potser, Carla?
4: Bé, són dos gols, l'acció del VAR, algunes targetes, potser tres.
12: Un Osasuna que després del gol anul·lat, que per fora de porteria, s'ha diluït absolutament, perquè estaven apretant molt fins aquell moment a l'Osasuna.
3: El que veig avui molt comunicatiu és a Edu Expósito amb els seus companys, donant ordres, marcant el tempo.
1: Mira, groga per Omar, que ha arribat tard, li ha clavat una planxa a un jugador de l'Osasuna. No s'ho pensen, vaja, l'àrbitre és Diego Rico, em sembla, lateral esquerre.
3: Doncs és la segona que veu l'Espanyol, la quarta del partit, dues per l'Osasuna i dues per l'Espanyol.
0: Senyals horaris de les 5 de la tarda, recordeu que està guanyant l'Espanyol 0-2, a punt d'arribar al descans. Us explicava el Francesc Ripoll com s'ha avançat l'Eivissa davant del Sant Andreu, a Eivissa 1 ha marcat de penal Lazo, has dit?
9: Sí.
0: L'ex de l'Espanyol, eh?
9: Exacte.
0: Sant Andreu 0, i també està perdent a Res Macià l'Europa.
6: Sí, després de la revisió al VAR, s'ha anat vàlid el gol d'Antonyin al minut 21 d'aquesta primera part del partit, un xut que ha sorprès per l'angle llarg a Nil Ruiz. ja havia avisat l'Hèrcules que era un equip potent, havia tingut diverses ocasions i per tant s'ha avançat el marcador. Som encara, no hem arribat tot just a la mitja hora de joc de la primera part.
0: I pendents també de la Q3 dels oficials de la Fórmula 1, que deuen estar a punt d'acabar-se i tenir per tant ja la graella de la cursa de demà a les 3 de la tarda, Oriol.
5: I ara mateix s'acaba i amb sorpresa relativa ho celebren a McLaren la pole position de Lando Norris, del campió del món, que ha estat 11 mil·lèsimes més ràpid que el líder Kimi Antonelli, per tant tercera pole de Lando Norris, que ha donat la sorpresa en aquesta tercera i definitiva tanda. Un Norris que guanya la partida a Antonelli, sortiran aquests des de la primera fila de la graella, la segona Verstappen i Hamilton, a la tercera Leclerc i Russell. Per tant, pole position per McLaren, la celebren evidentment al box de l'escuderia de Woking amb aquesta pole bastant imprevista, però bé, Norris amb aquesta pole de cara a la cursa de demà. Recordem que Alonso i Sainz hauran de sortir des de la 17a i 18a posició.
0: Molt bé, Oriol, ara el descans, fem una mica de balanç del que han donat de si els oficials i especialment de la teva experiència aquí in situ al circuit. Demà, Enric, ens quedem a Pamplona a punt d'arribar al descans.
1: Sí, se n'ha afegit, Sònia.
3: Dos minuts,
1: queden 30 segons. Està molt desafortunat, pobre aquest nano, Roxon, el central... em sembla que és
2: ganès.
1: Francès.
2: Ganès,
1: és
3: una,
1: perdó.
3: És una de les novetats d'aquesta temporada.
2: Del Göteborg.
3: Del Göteborg. Ganès central, 22 anys.
1: Trobo que pobre, ha fet una primera part horrorosa.
2: Sí, molt tendre.
1: No fa una passada bona.
2: Exacte.
3: Fins ara havia jugat pocs minuts amb l'Osasuna.
2: Les passades no són bones, molt tendre en els duels, mal col·locat per defensar dins l'àrea. Li està passant el partit per sobre, però vaja, Catena tampoc l'ha ajudat perquè és el jugador amb experiència i és un bon central i avui no té el dia.
1: Mira, final de la primera part al Sadar, arribem al descans amb el 0-2, sí, us sentiu bé, 0-2 per l'Espanyol, tots dos gols de Roberto, el 3 i el 17, guanya l'equip de Manolo González al descans a Pamplona.
3: Quique Barja, que és el capità de l'Osasuna, ha anat a parlar amb l'àrbitre per demanar-li explicacions. Aquests són els xiulets amb els que els aficionats de l'Osasuna acomiaden a la tripleta arbitral, sense més incidents, tot ja dins el túnel.
0: Doncs l'Espanyol de moment amb una primera part sòlida se'n va cap al descans, cap al torn de vestidors amb aquest 0-2, resultat fantàstic, dos gols de Roberto, que per cert en suma 5 a un del màxim golejador de la Lliga, Rafinha, mateixos 5 gols que han fet Sergio Camello del Rayo i Yasir Zabiri, aquest jugador marroquí del Racing de Santander, que avui n'ha fet 2 en aquesta victòria del Racing de Santander davant de l'Alavés, que d'alguna manera doncs, talla la seva projecció. Avui s'hauria arribat a col·locar líder si hagués guanyat l'Alavés. Han fet el primer del partit, però els dos gols del Racing han tallat aquesta projecció de l'equip de Vitoria. Marc Maiola, això de moment va molt bé. Sí. Tocaria res? No, oi?
2: No. I a més m'està agradant que, malgrat els dos gols d'avantatge, quan l'Espanyol té la pilota, la té amb intenció. Anar a buscar el tercer, no passar-se-la perquè sí, sinó conscient que Osasuna no està defensant bé i que ho ha de seguir aprofitant.
0: Ballar, màxim optimisme.
11: I màxima precaució i respecte, perquè l'últim cop vam guanyar 0-2 per a un any enrere a Noeta, la primera part, i al final vam acabar 2-2, així que compte.
0: I ja ho sabeu que l'actualitat esportiva pendents de la Fórmula 1 ens acaba d'explicar l'Oriol Rodríguez que Lando Norris ha fet la pole position, demà sortirà des de la posició preferent en aquest Gran Premi de Madrid que s'estrena aquest cap de setmana. Isaac Vilalta, a punt de començar aquest port que tothom tem al gran grup perquè arriba aquest collar de l'Alguacil, que aviat els grans candidats a la victòria començaran a pujar.
10: Sí, és un port de 8 quilòmetres. Ara mateix els 3 homes que són cap de cursa es troben a 9 quilòmetres de meta, és a dir, d'aquí un quilòmetre començaran l'ascensió Tobias Johannessen, Ramsés de Bruyne i Mikel Landa. I estava pendent si per darrere aconseguia enllaçar Pau Miquel, que no ho havia fet en cap moment amb aquest trident capdavanter, però es trobava, segons les últimes referències, a poc més de mig minut. És a dir, que el català amb aspiracions d'entrar amb el grup capdavanter. A 9 minuts, el grup d'Enric Mas, de moment, entre els favorits, no hi ha moviments.
0: Passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Som els del Tot Gira, els de la transmissió de l'Espanyol. L'Espanyol guanyant 0-2. I Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Titulars de les notícies, resta de notícies del món, a aquesta hora.
13: Han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat i Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Sobre les crides d'ahir a la Unió de l'Independentisme, avui la CUP ha mostrat dubtes que es pugui fer realitat, diuen, com a mínim ara per ara. Més coses. Cinquè robatori de cable de coure en 6 dies a la xarxa de Rodalies, als túnels entre l'estació de França i Glòries. La incidència, que ha durat unes 2 hores, ha afectat els usuaris de la R2 Sud i també els trens regionals en direcció a Sant Vicenç de Calders. Per evitar nous furts de cablejats, el Ministeri de Transport ha anunciat que instal·larà càmeres de seguretat i diu que posarà també més vigilància als punts on es concentren aquests robatoris. En plana internacional, destaquem la màxima pressió sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat, recordem, per la disputa per l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran. I això es tradueix també en la pujada del preu del petroli, que aquesta setmana ha tancat per damunt dels $100. Una situació que, segons els experts consultats per Catalunya Ràdio, empitjorarà en els pròxims dies. Xabré Brun és doctor en economia.
14: Encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps.
13: I acabem explicant que la Fira Tàrrega viu avui el seu dia àlgid, amb una ocupació superior al 70%, tant en espais tancats com al carrer. La variada oferta d'espectacles familiars atreu els visitants a la capital de l'Urgell.
15: Gràcies, Berta.
13: Que vagi bé, fins ara.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
18: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
19: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
20: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
21: Sí, sí, puto ficus.
22: Les gilipolles també tenen càncer.
23: Bam! Em cau la catapal de terra!
20: No!
19: Dones de ràdio. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: Tot gira.
25: Des del 2004, la força dels 20 anys.
16: Amb David Clopés.
0: Som al descans al partit de Pamplona de l'Espanyol. Recordeu, 0-2, 2 gols de Roberto. Osasuna 0, Espanyol 2. També tenim al descans el partit de la segona divisió. Avui recordeu que juga el Girona contra el Castelló. I ara mateix el líder no seria Les Palmes, que ho ha estat durant bona estona perquè empata el seu partit. Cádiz 0, Les Palmes 0. Abans ha jugat l'Andorra 1, Reial Societat B3, el 6:45, Girona-Castelló. Si el Girona guanya, seria co-líder d'aquesta primera divisió, avui, d'aquesta segona divisió. Avui visita Montilivi el líder, el Castelló. Primera federació, com tenim el partit de l'Europa, Macià?
6: No el tenim bé, no. Som al minut 34 d'aquesta primera part del partit per l'Europa 0-1. Gol d'Antonín de l'Hèrcules, que segueix pressionant, segueix posant setge a la porteria de l'Europa. De moment, però, 0-1 i, en fi, que queda molt partit encara.
0: Què fa el Sant Andreu a Can Misses, a Eivissa?
9: També perd el 37 de la primera. Eivissa 1, Sant Andreu 0. Millor l'equip local. El Sant Andreu ara s'estira buscant el gol de l'empat. De moment, però, els quadribarrats per darrere el marcador.
0: I estem pendents de la vuelta d'aquesta etapa de muntanya. Penúltima etapa, ja els ciclistes al Collado de l'Alguacil. Això és dur, Isaac?
10: Aquest port que t'agrada tant, que et crida l'atenció, David, que t'agradaria pujar amb rampes, sí, del molt. 22% al seu inici, el 10% de desnivell mitjà al llarg de 8 quilòmetres, és duríssim, i ataca per davant Mikel Landa. Intenta seguir-lo Tobias Johannessen, li agafa uns metres al ciclista vitorial, ciclista basc, qui sí que es queda és Ramsés de Bruyne. Per tant, Mikel Landa llançar cap a la victòria d'etapa. De moment sembla que només, i una mica lluny, Tobias Johannessen pot seguir-lo. Per darrere, el grup del líder, de moment sense moviments, amb més de 8 minuts del cap de cursa.
0: Aquí no s'havia pujat mai, en aquest port, no, que té mitjana del 10%.
10: Correcte, mai.
0: I té algun secret en especial?
10: Sí, sí. Mira, ara sentirem un exciclista, Luis Ángel Maté, que coneix molt bé aquest port. Ell és un habitual de les zones dels que han pes fort perquè la Vuelta l'introduís. I ell ens explicarà, atenció, ens explica a Catalunya Ràdio, qui va descobrir el Collado de l'Aguacil.
4: Una subida también que me trae especialmente buenos recuerdos porque su primer descubridor fue Xavi Tondo. Xavi Tondo, como bien sabéis, pasaba mucho tiempo entrenando en Sierra Nevada, en Granada. Su entrenador, Francis Cabello, era de allí. Y Xavi fue el primer ciclista que descubrió la carretera hasta arriba, hasta el Collado del Alguacil. Era una carretera que sí que estaba asfaltada hasta el kilómetro 5, hasta el Cortijo Valderas, y que hace recientemente poco pues se asfaltó hasta arriba. Y bueno, Xavi un día subió hasta el Cortijo, vio que la carretera seguía, decidió investigar, subir hasta arriba y descubrió una de las subidas más duras que hay en la zona, una subida que además pues va a ser, como digo, va a tener la suerte de vivir un etapón en la Vuelta, así que una oportunidad extraordinaria para recordar a Xavi.
0: El gran Xavi Tondo, doncs mira, m'agrada que l'hem pogut recordar, el desaparegut ciclista català Xavi Tondo, que va ser qui va descobrir aquest tros de port que ja estan escalant els ciclistes. Doncs bé, quan arribi el moment important i els afavorits al podi, i especialment a la victòria, Enric Mas i Primoz Roglic, veurem si hi ha capacitat de Roglic de fer alguna cosa, però vaja, fins ara veiem a Mas i el Movistar tenint-ho tot molt i molt controlat. Perfecte, mentre l'Isaac ens controla aquesta última etapa i aquesta ascensió al Collado de l'Alguacil, parlem de motos.
7: Per cent talent, 20% murrieria, victòria sprint a domicili a Can Bezzecchi. Pot ser la sisena victòria sprint de la temporada, li queda mitja volta. La diferència és de 951 mil·lèsimes. Bezzecchi sempre li ha vist el cul, res més. El cul vermell de la Ducati, últim sector. D'esquerres, aquí no pots fallar, Tro de Cervera. És teva.
0: Així ho narrava el Damià avui des de Misano, des de San Marino. Aquesta victòria de Marc Márquez a la cursa sprint ho ha tornat a fer el Marc. Ha tornat a sorprendre Marco Bezzecchi. Si fa 15 dies va ser a l'Aragó, avui ha estat a domicili. El circuit de Misano Adriático, el Tro de Cervera ja és a 14 punts del líder Jorge Martín. Damià Aguilar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: El Damià ha enviat especial aquest cap de setmana a Misano. Márquez ha guanyat la sisena sprint de la temporada i Bezzecchi encara no n'ha guanyat cap.
8: Sí, Bezzecchi, que havia fet la pole al matí, una pole que Márquez ha considerat inabastable. El favorit, per tant, era Marco Bezzecchi i la tàctica de Marc Márquez ha sorgit a efecte. Sortia segon i el primer revolt s'ha posat al davant i fins a la meta, després de 13 voltes. Hi ha hagut un moment que el Tro de Cervera ha respirat perquè ho necessitava i Bezzecchi se li ha acostat, però a 3 voltes del final fa volta ràpida, recupera l'avantatge i creua la meta primer, seguit per Bezzecchi i Martín. De manera que en aquest Mundial, ara mateix, Jorge Martín és líder, suma 263 punts, a 14 hi ha Marc Márquez i a 22 hi ha Marco Bezzecchi. Declaracions del Tro de Cervera explicant a la roda de premsa postcursa que la tàctica li ha funcionat.
12: Una estratègia calcada a la del Cañiz y una elección de neumáticos calcado a lo de Alcañiz, por eso la estrategia ahí funcionó, pues he intentado, porque se intenta, pero luego a veces sale, a veces no, hacer la misma, en liderar desde el principio para evitar que con el blando tuviera ese extra al principio y luego gestionar la carrera.
8: A mi, sincerament, no continuo, li dono voltes i encara no he entès que Bezzecchi hagi tornat a caure en el parany, però l'italià diu que està molt satisfet i que no sabrem mai què hauria passat si hagués utilitzat la goma mitjana, perquè és que al podi tenim Marc i Martín amb la goma mitjana i Bezzecchi amb la goma tova, que era el més lògic. Martín ha dit que ell només per això podia utilitzar el mitjà i d'aquí la diferència amb el seu company d'equip, la diferència d'estratègies. Misano és un circuit físic, ho sabem tothom, amb 10 revolts de dretes i 6 d'esquerres, però Marc Márquez diu al tot gira que ell està bé.
12: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és molt important.
8: Bé, paraules que fan molt de gust d'escoltar, dir que se sent còmode, que se sent bé.
11: I en català, Damià, i en català.
8: Sí, sí, català. El que podem. I anticipa el campió que demà les coses poden canviar. Betzec i serà més fort.
12: Estoy convencido que hoy el medio era el neumático para ir mejor y mañana Betzec irá con el medio. Yo me miro los ritmos, los papeles, me los miro 20 veces. Y ayer con el medio tenía mejor ritmo que con el blando. Entonces creo que dará un poquito más. Pero nosotros jugamos y tenemos que entenderlo también con esta ventaja de hoy ya, que bueno, si mañana perdemos 5, hoy hemos recuperado 3. Entonces no está tan mal.
8: Té claríssim. Han puntuat també Dijan Antonio, cinquena posició per Àlex Márquez, Acosta, Raúl Fernández, Aldeguer i Marini, fora dels punts, Pol Espargaró i Àlex Rins. Demà, cursa llarga, a partir de 3:15, Univers MotoGP, aplicació de Catalunya Ràdio, web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Amb el Damià i amb la Sara Sánchez, que també la tenim en aquest circuit Misano-Adriàtico aquest cap de setmana, i demà ens explicaran, ens viuran en directe aquesta cursa amb aquest mundial apassionant, insisteixo, Marc Márquez, a només 14 punts, ja és del líder Jorge Martín. Gràcies, Damià.
8: Adéu.
0: Abans d'entrar al Sadar, tinc per aquí l'Oriol, que ens ha narrat en directe aquesta graella. Ja definitiva, ens la recordes del Gran Premi de Madrid, Fórmula 1, amb sorpresa, perquè no és Antonelli qui ha fet la pole, sinó Norris.
1: Norris amb aquesta pole position, la tercera que aconsegueix el campió de món aquesta temporada. La primera fila la compartirà amb Antonelli, segona per Verstappen, Hamilton, a la tercera Leclerc i Russell, i per exemple, per trobar els ídols locals, Alonso i Sainz, s'ha d'anar molt enrere la graella fins a la 17a i 18a posició, tot i que hi ha un munt d'investigacions per part dels comissaris en un munt de pilots per no fer cas a indicacions en pista, per tant veurem si hi ha alguna cosa que s'altera o no, però si no, Norris s'emporta aquesta pole position.
0: En poques paraules, que s'ha de començar a la segona part al Sadar. Què t'ha semblat fins ara el circuit de Madrid?
1: És una barreja d'Abu Dhabi, és a dir, la majestuositat duta al màxim extrem, i clar, en un circuit que s'ha de muntar i desmuntar cada any, doncs que té un munt d'errades pel que fa a la visibilitat des de la Palús i moltíssimes queixes per gent que ha pagat molts diners però que la seva visibilitat és molt dolenta.
0: Bé, doncs ja en parlarem més tard, perquè no tothom està content amb aquest circuit, especialment els veïns, però ho expliquem més tard. Gràcies, Oriol, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: I el Sadar comença just ara la segona part d'aquest Osasuna 0 Espanyol 2 amb algun canvi, Sònia?
2: Hi ha hagut un canvi a l'Osasuna, ha entrat amb el número 23 Bretones per Diego Rico.
3: I la pilota la té en aquests compassos inicials de la segona part. L'Espanyol la rep Omar a la banda dreta, zona defensiva, endarrereix cap a Riedel, se la treu de sobre, vol descarregar-la d'esquena a Roberto.
2: Ha rebut una falta força contundent de Catenas, lamenta moltíssim Roberto, que està estès a terra i es toca les lumbars.
3: Claríssima l'empenta de Catena sobre Roberto Fernández, que és a terra encara.
2: Sí, sí, ara s'hi apropa l'àrbitre, li diu que s'aixequi. Es toca encara les lumbars Roberto, però sembla que a poc es posarà dempeus, el que genera crits, com podeu sentir,
11: és que
2: per part de l'afició.
11: Amb el genoll li pica a darrere
5: aquella
11: a les lumbars.
5: Fa mal, sí.
3: Bé, la torna, posa la pilota en moviment l'Espanyol, la juga Omar enrere cap a Riedel, aquest més enrere cap a Cabrera. El canvi de l'Osasuna, Marc, és un canvi natural. Imagino que no ha de condicionar gaire l'Espanyol, en tot cas, perquè clar, la primera part és veritat que Omar li ha guanyat l'esquena moltes vegades allà a la banda esquerra a Diego Rico,
11: sí.
3: I no sé si en Bretones mirarà de tancar una mica millor.
15: Bretones també és un lateral de perfil ofensiu molt poderós físicament per recórrer la banda, i aquí hi ha dues coses: Omar, que ofensivament ha sigut un perill constant, però defensivament els seus companys penso que l'han deixat massa sol, per això que et deia, perquè Raúl García empenyia dins l'àrea Riedel. Hem de veure si el Bretones té una versió molt ofensiva per complicar-li la vida a Omar, o està fixant més la posició, perquè per allà també Marcos Fernández ha fet mal, no només Omar.
3: Sí, sí. Refusa amb el cap Cabrera en zona defensiva, se l'endú Expósito, la cedeix en curt cap a Javi Hernández, camp propi de l'Espanyol, cercle central, Hinojo la torna de primeres a Javi. Ara la juga Marcos a la banda esquerra, més a l'esquerra, distribueix cap a Dolan, que vol encarar Arguibide, combina amb Marcos la torna a Dolan, l'anglès cau a terra, l'àrbitre no assenyala res, la pilota la recupera l'Osasuna. Ara la rep Bretones a la banda esquerra, té camp per córrer, té terreny, avança, creua la divisòria, encara Bretones, l'obre per Quique Barja, que bé Omar al tall, que bé Omar al tall, s'ha llançat a terra, i ha interceptat la... Vaja, l'autopassada que es volia fer. Quique Barja és out, és banda per l'Osasuna.
11: Doncs que vagi amb compte o marca, té una targeta groga tirant-se així a la gespa.
20: O Mari Riedel tenen targeta.
15: El sector dret de la defensa.
5: I a l'Osasuna, qui té groga?
2: A l'Osasuna, Quique Barja i Moncayola.
15: I Manolo normalment canvia els jugadors amb targeta.
2: Exacte.
15: El que passa que canviar dos dels quatre defenses no és massa habitual, tampoc.
2: S'ha escalfat, en el descans s'ha escalfat Unai.
15: Que podria entrar per Riedel.
2: Exacte.
3: Pilota llarga que ha de sortir de la seva pròpia àrea. Herrera, Sergio Herrera amb el cap. La sàpia...

0: intents de desmarcades amb atac que no pot. Se'l veu ara a les imatges que té cara d'enfadat.
1: Compte amb la falta que és perillosa per l'Osasuna. A la zona tres quarts, enganxada a la banda. Moncayola cap a la pilota, la pica amb l'esquerra tancadeta, la treu la defensa entre Riedel i Cabrera, un dels dos amb el cap ha refusat la bola cap a l'altre costat. La té Iker Muñoz a la banda esquerra, enrere, cap a Bretones, molt pressionat per Javi Hernández, pilota finalment que marxa per la banda. Doncs mira, és out per l'Espanyol, és out per l'equip de Manolo. Des de la meva posició, Sònia, jo no veig gaire bé a Manolo, si tu pots veure-la una mica més des de la teva.
2: El veig una mica millor, però no et pensis, perquè en aquest camp estem molt, molt, molt escurats d'una banda i, a més, molt amunt. Però sí, sí, com sempre, molt, sí, molt actiu a la banda, donant indicacions als jugadors. No s'ha assegut pràcticament ni un minut.
1: Bretones fa el servei de banda, busca en llarg, Budimir, res. La talla Omar amb el cap. La té l'Espanyol en defensa. Omar, novament, pilota llarga buscant Roberto. No la pot arribar a tocar el davanter. Compte que li cau a Dolan dintre l'àrea. Encara Dolan, encararà el porter. Pot haver-hi penal? No, res, res, res. No hi ha res, no hi ha res. L'ha tret netament Herrera, li ha pres la pilota. Dolan ha tingut una oportunitat d'or per fer el tercer. No hi ha res, però... Ostres!
3: Oh, mare meva, però si és claríssim.
1: Però que ha desaprofitat Dolan, mare de Déu.
3: Se li avança la pilota. Però és que, clar, és un 1 contra 1 claríssim amb el porter.
4: És un altre regal de Roxon. Era Roxo, no? És que ja,
2: ja sí, sí, era ell, era ell.
4: És que és increïble. Però és que cada participació pobra del defensa ganès és un regal per l'Espanyol.
3: I aquesta Dolan és molt clara. M'agradaria veure la repetició per veure si és que se li escapa massa el control o quin problema té, perquè és claríssima.
4: Sí, però ja s'escapa una mica, llavors ho aprofita Sergio Herrera per sortir molt ràpid i amb envergadura s'estira i se li fa de nit a Dolan.
0: A mi cada dia m'agrada menys.
4: Per això hem fitxat a Brian Zaragoza. Sí.
3: Home, a veure, la sensació és que quan Brian Zaragoza estigui bé, Dolan se li ha acabat la titularitat.
4: Fa,
3: no?
4: Fa tota la pinta. Per mi és un jugador superior, sí.
1: Sí, sí. Compte que ara se les tenen Marcos Fernández i Iker Muñoz al mig del camp. Marcos l'ha anat agafant per la samarreta de forma reiterada i al final el migcampista de l'Osasuna doncs se li ha encarat. Ha servit ràpidament l'Osasuna aquesta falta, com del xut lluny. Ah! La treu en dos temps, Dimitrovic, l'atura en dos temps. El porter, molt lluny aquest xut, era de Rubén García. L'ha aturat en dos temps a Dimitrovic. I això que era molt lluny, potser un xut des de 27 o 28 metres.
3: Sí, sí. Per cert, tenim descans, Primera Federació a Can Dragó, on juga l'Europa i de moment perd, Macià?
5: Sí, afirmatiu, gol d'Antonyín de l'Hèrcules d'Alacant al minut 20 de la 21, de la primera part del partit. La veritat és que ha perdut talent ofensiu l'Europa aquest any, serà difícil repetir la cinquena posició de l'any passat, però avui l'Hèrcules és un equip potent, 0-1 al descans.
3: Li van, no diré desmantellar l'equip, però sí que han marxat els jugadors més importants i això s'està notant. L'Europa ara mateix seria a la part baixa, en jornada de 16 de la classificació, 17è. I al descans també camises a l'Eivissa Sant Andreu Ripo.
6: Està guanyant l'Eivissa, perd el Sant Andreu, que ha acabat millor aquesta primera meitat amb un parell d'arribades clares, sense gol. Eivissa 1, Sant Andreu 0.
3: Pamplona, Sergi.
1: Ataca l'Espanyol, la té Dolan a l'eix, s'acosta a la zona de tres quarts, la deixa per Javi Hernández, que vol filtrar una pilota a l'interior de l'àrea. No ha estat bona del tot la passada, massa llarga, buscava Roberto, s'ha acabat perdent per línia de fons, servei de porteria per l'Osasuna.
4: No s'han entès perquè Roberto en aquesta ocasió la buscava al peu i Javi Hernández tenia la idea de fer-li la passada a l'espai. Però tot i així, Javi Hernández té un tacte diferent amb la pilota per gestionar els contraatacs. És difícil birlar-li. Un fitxatge molt encertat de l'Espanyol. Vaja, un jugador que torna de sessió, sí, molt profitosa va ser perquè l'impacte ha sigut immediat.
1: Té molt bon peu, estic molt, sí, molt d'acord amb tu. Jo crec que Javi Hernández serà també difícil que algú el tregui d'aquesta de la titularitat, si continua a un bon nivell, perquè té talent per, com per ser titular en aquest equip.
4: Exacte.
1: A veure, la juga l'Espanyol en defensa, ara la banda esquerra, Cabrera. Enrere, cap a Riedel, que tanca l'eix de la defensa. Davant de la pressió de Raúl García, l'alemany endarrereix cap a Dimitrovic, que envia una pilota bombejada cap al mig del camp. Javi Hernández cap a Roberto, massa llarga la passada, massa forta, no ha pogut fer un control. Roberto, cara, li demana, sí, amb els braços, Sònia, que...
2: Sí, sí, es queixa i diu que no es precipitin, que anem lents, a poc, que pensem.
1: Exacte.
2: El que els demana sempre Manolo González, vaja, que facin servir el cervell.
1: Ara la té Herrera, envia una pilota llarga cap al mig del camp, salta Rubén García, la toca amb el cap, però l'envia cap a una zona on no hi ha cap company. Tot l'avantatge, de fet, és per Cabrera, que cedeix la pilota cap a Dimitrovic i el serbi puntada amunt i que algú la descarregui al mig del camp. Ara torna la pilota al camp de l'Espanyol, la recupera Omar. Omar cap a Expósito. Expósito juga amb Javi Hernández, endarrereix cap a Omar. L'Espanyol no té pressa, vol jugar, vol moure la pilota d'una banda a l'altra. Ja ho va dir Manolo, si hem de tocar la pilota 30 vegades abans de crear una ocasió de gol, doncs que ho farem així. Vull que ho fem així, diu, va dir ahir a la sala de premsa.
2: Li deu estar sortint el partit que tenia pensat Manolo González avui, ara aplaudeix els seus jugadors.
1: La rep Omar. Digues.
6: Anava a dir, en bàsquet estem pendents de les semifinals del Mundial Femení. Tenim al descans la primera, França 45, Alemanya 38. França és la favorita, encara que Alemanya sigui l'anfitriona. Recordeu que a les 8 Espanya juga contra els Estats Units. A la selecció espanyola hi juga la catalana Mariona Ortiz. També la fitxatge de l'Unix Girona i Iana Martín, que és l'estrella de la selecció espanyola.
1: Aquí es desespera la gent perquè l'Espanyol juga sense precipitar-se en defensa.
4: Amb els tres centrals, és a dir,
1: no
4: Hinojo.
1: No pressiona especialment, no salten a la pressió especialment els davanters de l'Osasuna, eh, Marc?
4: Clar, i es desespera l'afició local perquè és la que té pressa. Però és que l'Espanyol això ho fa molt bé, amb Hinojo quedant-se amb Riedel i Cabrera, i el que busca l'Espanyol és que els dos puntes, en lloc d'estar vigilant la passada interior cap a Urco i Expósito, saltin agressius a buscar un defensa. I quan es produeix aquest salt és quan tu ja trobes l'home lliure a l'esquena del jugador que ha saltat. L'Espanyol ho està interpretant molt bé, això.
1: Torna a recuperar una bona pilota a l'Espanyol al mig del camp. Expósito cap a Urco. Ara la juga Hinojo, que l'obre a l'esquerra. Dolan, davant seu Arguibide, s'acosta a l'àrea. Dolan fa la centrada amb el cap. Roxon la treu i en segona instància Iker Muñoz acaba de refusar el perill cap al mig del camp. Però torna a caure als peus de Riedel. Torna a tenir l'Espanyol, que tanca l'Osasuna mica en mica al seu propi camp. I aquí la gent que s'impacienta, que perd els nervis, que veu com el temps s'acaba.
7: I que perdi els nervis al Sadar no és fàcil, eh? Perquè és una afició d'aquelles que no té el xiulet fàcil. I això és mèrit de l'Espanyol.
1: I tant.
7: Ara, jo crec que el Ballar no estarà tranquil fins que no faci el tercer.
0: No, anava a dir, que fàcil que sembla jugar a futbol ara quan veus l'Espanyol. O sigui, quina tranquil·litat, quina pausa, com recuperen de ràpid. Veus a l'Osasuna absolutament perdut. No saben si pressionar, si no pressionar. La veritat és que el partit està absolutament controlat.
7: Sí, sobretot perquè el darrere ha concedit molt l'Osasuna i el més important, l'Espanyol ho ha sabut aprofitar. Deixa'm passar de nou per la Vuelta, perquè jo no sé si hi ha atacs o no de Primoz Roglic entre els favorits del Collado de l'Alguacil, Isaac.
8: Ataca Félix Gol. En aquests instants Félix Gol, l'austríac, Primoz Roglic per darrere, que amb prou feines en té de mantenir Enric Mas a distància. Ataca Gol, reacciona Enric Mas amb relativa facilitat i Primoz Roglic, que està perdent uns metres. La sensació és que dels del capdavant, Roglic, que no ha atacat ni un sol cop en tota l'etapa, és qui va més just de força. Sembla que se'n van Gol i Enric Mas, i a veure com reaccionen per darrere Primoz Roglic i Richard Carapaz, per davant, per cert, entrant a l'últim quilòmetre, Mikel Landa, camí de la victòria d'etapa.
7: Recordem, Roglic a 1.37 de Mas, a la general, i Gol a 3.01, és moltíssim, és impossible. Mas, la veritat és que durant tota la Vuelta, des que va abandonar Pogacar, ha demostrat amb el seu equip en Movistar que ho té tot molt controlat, eh?
8: Molt bona Vuelta, tant d'Enric Mas com de l'equip Movistar.
7: Sí. I recordeu que no ha guanyat, serà aquesta la seva primera gran volta, si no li passa res en aquests últims metres del Collado d'Alguacil. En el cas de Roglic, aspirava a guanyar la seva cinquena Vuelta, ja amb 36 anys, si no recordo malament la seva edat. Molt bé, ara tornarem amb l'Isaac, però veig que hi ha moviments a la banqueta d'Osasuna, que alguna cosa
2: sí,
7: han de fer, òbviament.
2: Sí, es farà un triple canvi, entrarà Moro, Osambela i Dubacín, que és un català, que de seguida després us explico la seva història.
1: Compte que pica una falta a l'Osasuna. Rubén García, pilota a la frontal, res. El servei de falta no ha estat bo, la recupera l'Espanyol. Dolan, enrere cap a Expósito, fa un retall, l'ha perdut el de Cubelles. Roberto ara ha acabat fent una falta al mig del camp, falta obligada que li ha fet a Iker Muñoz, que l'ha anat agafant o l'ha agafat de la cintura. Torna a tenir una falta a l'Osasuna al mig del camp, però abans es farà aquest triple canvi que ara ens cantava la Sònia.
2: Sí, marxarà el Arguibide i entrarà Osambela, entrarà Dubacín i entrarà Rubén Moro, marxa també Rubén García i Quique Barja. Entren dos catalans, Rubén Moro i Dubasín.
1: Sí, marxen Argívide, Rubén García i Quique Barja,
2: i entren Rubén Moro, Raúl Moro, Osambela, Asier Osambela i Dubasín.
1: Veiem com quedarà marca.
4: Canvia els dos extrems. Moro i Dubasín jugaran ara a les bandes, com ho feien Quique Barja i Rubén García, i veurem si Osambela es col·loca directament com a lateral dret, tot i ser migcampista, o troba una altra alternativa aquí, Ramis.
1: Ara de seguida us ho expliquem quan veiem la disposició de l'Osasuna, que endarrereix una pilota que arriba fins al porter, fins a Sergio Herrera.
4: Perquè Moncayola pot fer de lateral dret també, per exemple. Falta veure qui ocuparà aquesta posició Osasuna.
2: Osambela té 21 anys, navarrès, del filial, segona temporada del primer equip.
1: Aviam, Osambela el veig a la banda dreta del... de lateral dret, Osambela el veig.
4: Directament, eh? Sí, sí, podria ser. És migcampista, ell, però pot jugar en aquesta posició com Moncayola. Val, sí, segueix Moncayola dins i Osambela de lateral.
1: Sí, a Raúl Moro el veig d'extrema esquerra, per entendre'ns.
4: Sí.
1: A la banda esquerra.
4: I Dubasín a la dreta.
1: Exacte.
2: Jonathan Dubasín va néixer a la Seu d'Urgell. És la primera temporada de l'Osasuna. Arriba de l'Sporting de Gijón. Té nacionalitat espanyola i belga, els seus pares són belgues i provenen de Namur, a la regió de Valònia, Bèlgica.
7: Però va néixer... quants catalans té l'Osasuna?
2: Doncs tres.
7: Tres.
2: I Raúl Moro, d'Abrera, 23 anys, es va formar a les categories inferiors perica, recordem, una temporada va ser-hi abans de passar pel Barça, la seva segona temporada aquí a Pamplona.
7: 0-2, ho té controlat l'Espanyol. Mira, abans m'ho preguntava el Ballar, home de waterpolo, tenim lligues catalanes de waterpolo en marxa, avui semifinals masculines. Tenim l'Atlètic Barceloneta, que ja s'ha classificat per la final de demà, ha guanyat clarament el seu partit, i estàvem pendents de la segona semi entre Club Natació Barcelona i Sabadell a les instal·lacions del Montjuïc, i tenim el Roger Serrat. Roger, s'ha acabat ja aquest partit?
9: Sí, bona tarda, David. Sí, ha finalitzat ja el partit, ha guanyat el Sabadell 16-12 contra el Club Natació Barcelona, en un partit que ha estat molt igualat des de principi fins al final, i on en aquests últims instants el Sabadell ha aconseguit imposar-se i separar-se en el marcador. 16-12 ha guanyat el Sabadell.
7: Perfecte, així doncs demà, si no dic malament, Roger, 3/4 a la final entre Barceloneta i Sabadell, eh?
9: Sí, exacte.
7: Això mateix. Molt bé, gràcies, et deixem anar a vestidors. Fins ara, Roger.
9: Fins ara.
7: Ens quedem al Sadar i a Corna.
1: Hi ha un servei de banda, serveix l'Osasuna, compta la pilota entre l'àrea, Raúl Moro fa la centrada enrere, les mans de Dimitrovic. 62 de partit, 0-2, guanya l'Osasuna a Pamplona, al Sadar.
7: Guanya l'Espanyol.
1: Ah, perdó, guanya l'Espanyol, sí.
7: Sí, home, no fotem.
4: No fotis.
7: Mira, qui guanya ara és Miquel Landa a la Vuelta. Isaac.
8: El ciclista alavès per al ciclista d'Àlaba, el ciclista basc, ha agafat a la part de dalt de la seva bicicleta, ha atacat els primers metres del Collado de l'Alguacil, està parlant per la ràdio explicant als seus companys d'equip que ja té la victòria a la butxaca, i primera ascensió al Collado de l'Alguacil, el seu nom quedarà marcat amb el de Miquel Landa, que en solitari s'imposa en una etapa en què el més destacat està passant per darrere, amb Félix Gol i Enric Mas rodant junts, deixant enrere Primoz Roglic, i això vol dir que mentre per davant guanya l'etapa Miquel Landa, per darrere Enric Mas, si no passa res estranyíssim en aquests últims quilòmetres, s'emportarà la Vuelta.
7: Menys de mitja hora, Pamplona, 0-2, guanya l'Espanyol.
1: La té l'Osasuna, que la mou al mig del camp, enrere cap a Catena. Catena avança amb la pilota als peus, creua la divisòria, no es decideix a fer cap passada ara cap a Raúl Moro, enrere Iker Muñoz, cercle central, la juga amb Moncayola, Roxon, que fa una mica de ziga-zaga, la dona cap a Raúl García, que l'obre a la dreta, la té a la banda dreta d'Ubacín, enrere, zona 3/4 de l'Osasuna, Moncayola vol posar pilota a la frontal, la talla amb el cap Cabrera, pilota enrere, la torna a tenir l'equip navarrès, a la banda esquerra, Bretones, l'ha tallat molt bé, Javi Hernández, pilota per l'Osasuna, és banda, Bretones, cap a Iker Muñoz, Raúl Moro, tot això a la punta esquerra, molt a prop del corna, Javi Hernández, li ha pres molt bé la pilota Raúl Moro, que bé Javi Hernández, que la marxa de Raúl Moro, finalment és banda. Banda per l'Osasuna, que serveix Bretones.
4: Molt bé l'esforç de Javi Hernández per això, perquè no hi hagi superioritat numèrica aquí a l'extrem esquerre d'Osasuna. Molt bona feina del jove talent de l'Espanyol.
1: No és una novetat, però en aquest Espanyol, que ja fa temps que és així, treballa tothom molt, eh?
4: Sí. O sigui,
1: tinc la sensació que a ningú se li pot retreure, com havia passat en temps passats, que algú s'hi repengi. No, no sé si esteu d'acord, però...
4: Absolutament, els davanters pressionen molt. Roberto Fernández...
7: Això és mèrit de Manolo, eh?
4: Sí, sí. Sí, sí.
7: Això és l'entrenador.
4: Els millors moments de l'Espanyol la temporada passada eren justament quan els extrems ajudaven constantment els laterals, l'extrem de l'equip rival mai tenia situacions d'un contra un, l'Espanyol recuperava, l'Espanyol teixia una teranyina defensiva molt difícil de superar i després sortia bé.
7: Per cert, ja sabeu que d'aquí una hora, menys d'una hora, 6:45, tenim partit del Girona, Girona-Castelló. Avui el líder visita Montilivi i Xevi Soler. Montilivi, què tal? Bona tarda.
10: Molt bé, bona tarda.
7: Tenim ja 11, oi, del Girona?
10: I és el mateix que va guanyar fa una setmana a l'Sporting. Atzerín a la porteria, Francés Júnior, David López, Àlex Moreno en defensa, Izan Fran Beltrán al doble pivot, Esprilla, Abel i Brian Hill a la línia 3 per davant i van a punta.
7: Ja estem descobrint que a Quique Álvarez no li agraden els canvis,
10: sí,
7: eh?
10: Mira,
7: toca molt
10: ja
7: poc, molt poc.
10: L'anem enganxant, sí, sí.
1: Compte que hi pot haver un penal a Roberto a l'àrea de l'Osasuna. S'han queixat alguns jugadors de l'Espanyol. Roberto ha quedat estès a terra, encara adolorit, aixeca el braç. L'àrbitre no ha assenyalat res, eh? Però pot ser que l'hagi trepitjat algú, perquè m'ha donat la sensació que... M'ha fet la sensació que el trepitjaven.
2: Sí, es queixa moltíssim,
11: pot ser,
2: Roberto.
11: Encara no hem vist la repetició, però sí que pot ser la trepitjada. Però si diu que no hi ha res, doncs mira, ja està.
1: Pot continuar el Xevi.
7: No, ja està, això que dèiem, que no hi ha canvis, que és el mateix 11, i que recordem, el mateix és important, que a segona divisió, Xevi, no hi ha jornada intersemanal, com si que n'hi ha primera.
12: Vols parlar amb en Xevi?
7: Solà. No, això, que no hi ha jornada entre setmana, a segona, que també per això tampoc hi ha canvis i que no hi ha rotacions.
12: Exacte.
7: Hi ha jornada la setmana que ve.
10: És que jo et confio tant en Solà que m'ha de...
7: Sempre la cobertura, el Solà. Estàs bé, Solà?
12: Sí, cap problema.
7: Molt bé.
12: Molta calor.
7: Mira, acaba de marcar Les Palmes, 0-1.
13: Sí, senyor, mira, esperem que aquest gol... Bé, esperen a Les Palmes que aquest gol valgui, perquè abans ha marcat un i l'àrbitre l'ha anul·lat.
7: No ho esperis, que arriba el del Girona.
13: No, per això dic que ho esperen a Les Palmes. Sembla que aquest gol sí que es confirma, per tant, Cadi 0, Les Palmes 1, a minut 15 de la segona meitat. Amb aquest marcador, Les Palmes seria co-líder de la segona divisió, el Castelló pel gol a veraix encara seria primer.
7: Bé, doncs partit bonic el que tenim avui, el líder, el Castelló, que visita Montilivi. Fins ara, Solà i Xevi i companyia.
10: Fins ara.
7: Que vagi
10: adeu.
7: Bé. Ens quedem a Pamplona. Adeu. Quan queda pel final?
1: Doncs mira, som als 66, 24 minuts i arribarem al 90 en el moment en què l'Espanyol ha fet un parell de canvis, Sònia?
2: Han entrat Moscardo i Cala, han marxat Marcos i Dolan.
1: Doncs són els primers que fa Manolo, eh?
2: Sí, és el primer doble canvi que fa Manolo. Encara n'hi queda un a l'Osasuna.
7: Cala no ha fet partits, diguem-ne, molt brillants a les últimes jornades. Veurem si perd o no la titularitat. Avui, de fet, l'ha perduda. El que passa que podem estar en dinàmica de rotació. Però veurem què passa amb Cala, eh? Perquè Marcos Fernández avui ha estat bé.
2: Ara l'Osasuna farà un altre canvi. Entrarà Romain del Castillo. És un dels fitxatges d'aquesta temporada. Ha jugat al Rennes i al Brest, és francès, 30 anys.
4: I ara Javier Hernández a la dreta i Cala a l'esquerra, oi, Sergi?
1: Sí.
4: I tres migcampistes per dins amb l'entrada de Moscardo.
1: Exacte, Moscardo, Expósito i Urco per dins, en aquesta mena de tribot,
4: sí.
1: Tot i que em fa l'efecte que Expósito jugarà un pèl més avançat,
4: sí, de 10.
1: En aquesta posició de 10, exacte. Sí. I a les bandes Javi a la dreta i, com deies, que la trava a l'esquerra.
4: Uh-huh.
1: Sí. Bé, la té l'Espanyol, que la juga Cabrera, Hinojo, cap a Moscardo.
2: Sabeu quants anys fa que un jugador de l'Espanyol no marcava 5 gols en els primers 5 partits de Lliga?
7: Home,
1: com ha fet Roberto, vols dir?
2: Com ha fet Roberto.
7: Tamudo, potser, o no?
1: Sembla que hem de tirar més enrere.
7: Gerard Moreno?
2: No,
7: està mudo, eh?
2: Seguiu provant, no.
7: No està mudo.
1: Hem d'anar més enrere, Sònia?
2: Més enrere, sí.
7: No
2: us donaré una, us
7: per
2: donaré
7: tant, no és Osvaldo,
2: una
7: tampoc,
2: pista.
7: Eh? Osvaldo tampoc.
2: És un jugador de la zona. De la zona on som.
1: Sí.
7: Marañón?
2: Home, molt bé, però això podies haver posat una mica més d'emoció. Sí, senyor.
7: No, home, a veure,
2: és Marañón, fa 47 anys. L'última vegada va ser el 79.
7: Davanters navarresos no n'ha tingut tants, l'Espanyol. Va tenir Urzaiz. Urzaiz el va tenir també, navarrès també, però per Marañón era el gran golejador de l'Espanyol.
1: Sí, des de la temporada 79-80 que un jugador no feia 5 gols a les primeres 5 jornades.
7: Bona, eh? Bona dada aquesta.
1: Déu-n'hi-do. amb Roberto Fernández. Pot ampliar encara, mira, li queden poc més de 20 minuts per fer el hat-trick.
7: I qui ja comença a celebrar la Vuelta és Enric Mas, que el veiem ja entrant pràcticament a la línia d'arribada. Isaac, triomfant, somrient, perquè ja ho té el sac.
8: Sí, sí, ara qui entra per davant seu és Félix Gol. Recordem que abans ha atacat l'Austria, qui se n'han anat tots dos junts, però Gol ha obert una mica d'espai, li traurà uns quants segons, no són preocupants. Jo crec que Enric Mas en tot moment ha tingut a Félix Gol a cop d'ull, i ha controlat la distància, sap que li treu més de 3 minuts i que per tant això té la butxaca, però sí que Félix Gol està fent aquest últim esforç per veure si pot superar Primož Roglič a la classificació general. En qualsevol cas, ja dins dels últims 75 metres ara arriba Félix Gol, dins dels últims 75 metres, Enric Mas, que hauria de celebrar aquesta victòria virtual. Falta l'etapa de demà, però vaja, el Dardà ho té pràcticament a la butxaca.
7: Enric Mas guanyarà la seva primera gran volta, la Vuelta. Per tant, el ciclista Dardà
8: sense celebracions, sense les celebracions. Si es posa una mà al cas, com si no s'ho creiés, el ciclista Dardà, el mallorquí Enric Mas, que certifica la seva primera gran victòria, primera gran volta per etapes. Enric Mas, que s'emporta la Vuelta 2026, l'esperen els auxiliars i el ciclista mallorquí que tímidament però celebra la seva gran primera gran victòria en una volta ciclista.
7: Molt bé, doncs d'aquí una estoneta, Isaac, si vols, posem allò temps, diguem-ne, oficials i expliquem com queda la general i aquest podi final, que vaja, no tindrà grans alteracions, perquè malgrat Gol ha entrat per davant de Roglič,
8: ha tret uns 46 segons.
7: Sí. Tenia marge, no?
8: Sí. Jo crec que ho mantindrà, Roglič mantindrà la segona posició i el podi final, per tant, demà a Granada hauria de ser Enric Mas, Primož Roglič, Félix Gol, Richard Carapaz, quart classificat.
7: Perfecte, ara ens ho confirmes, avança a Pamplona, entrem als últims 20 minuts amb aquest 0-2 i l'Espanyol, i jo crec que és el més important, sense patir.
1: Sí, 26 de la segona part del partit, 0-2 guanya l'Espanyol amb els dos gols de Roberto a la primera part. En el moment en què hi ha
2: ara
1: un canvi,
2: ara marxa Raúl García i, com dèiem, entra Román del Castillo.
1: Doncs ja és l'últim canvi de l'Osasuna, oi?
2: Sí.
4: I deixa de jugar amb dos davanters perquè Román del Castillo és un extrem que també pot jugar per dins, però de 10. Un jugador que a nivell tècnic és molt bo, de Lió, format a l'Olímpic, esquerrà. L'Osasuna amb dos davanters no se n'han sortit, perquè a la primera part sí que n'ha tingut alguna, però a la segona, com dèieu, l'Espanyol ho està controlant tot amb molta solvència.
1: Sí, sí, partit molt complet de l'Espanyol avui al Sadar, Els gols jo crec que també han ajudat a que el partit també es desenvolupés des de la banda, per dir, amb més calma, amb més ofici fins i tot.
4: Sí, ara va Dubacín, diria, a la posició de 10, Sergi.
1: Sí.
4: Román del Castillo obert a banda dreta.
1: Compte que ataca la Calatrava per la banda esquerra, s'hi ha interposat Osambela. Se'n va per terra el jugador de l'Osasuna, és falta de Calatrava, no. Finalment servirà l'Osasuna des de la seva pròpia àrea. Sí, Dubacín se'n va a fer companyia a Budimir.
4: Tot i que no són davanter centre, és un segon, pot jugar de segon punta. No és un gran rematador de l'àrea, ni un gran jugador per rematar de cap. I entrarà Brian Zaragoza, Sònia.
2: No, sí, ara el veig. Sí, que no el veig amb ell. Si em dius que és Brian Zaragoza,
4: sí, ens han fet un primer pla.
2: Sí, doncs sí.
1: A veure, la juga l'Osasuna, Iker Muñoz cap a Dubacín, s'acosta a l'àrea, que bé, hi ha posat la cama Moscardo, que ve des del darrere, aparegut el brasiler, s'ha estirat, ha allargat la cama i li ha pres la pilota a Dubacín. 0-2 al 73 de partit, al Sadar és out, és banda per l'Espanyol. A la dreta de la seva zona defensiva servirà Omar. Llarga, toca amb el cap Bretones. Bretones, però, regala la pilota a l'Espanyol. Moscardo no ha fet una bona passada. La controla Moncayola. És falta. És falta per l'Osasuna. A l'eix, zona tres quarts, llunyana, però no deixa de ser una falta perillosa per l'equip navarrès. Ara sembla que la gent s'engresca una mica.
2: Intenta animar. Ara estava mirant que Roberto també va fer dos gols a la
1: primera jornada.
2: A la primera jornada, en aquella ocasió, minut 4 i el 39.
1: Mira, semblant avui, no? Bueno, avui he fet el 3 i el 17, em sembla que era, oi? A veure aquesta falta, la que Moncayola la picarà amb la dreta. Directa no, perquè és molt lluny. Vaja, entenc que directa no. I buscarà que algú la remati a l'interior de l'àrea. A veure, aixeca el braç dret. Moncayola cap a la pilota, doncs ho fan curt. Obertura a la banda dreta, centrada a l'interior, al punt de penal, la treu amb el cap, diria que era Moscardo. Cau a la banda esquerra, Raúl Moro fa la ziga-zaga cap dins, diagonal, fa un retall, en fa un altre encara, Raúl Moro xuta a l'esquena d'Hinojo. La pilota surt rebotada cap a un jugador de l'Espanyol, ara li han pres la pilota a Javi Hernández, la torna a tenir-lo Sassuna al mig del camp.
4: Ara està faltant tenir-la una mica més amb tranquil·litat a l'Espanyol per acabar de rodonir el partit, perquè tot i així Osasuna segueix sense generar cap ocasió clara en tota la segona part.
2: Ara desperta el Sadar, els jugadors demanen que els jugadors que són la banqueta que el públic animi, i el públic així respon.
1: Breton és des de l'esquerra, la centrada, les mans de Dimitrovic. Bloca el porter de l'Espanyol quan ens queda un quart d'hora per arribar al 90. No fa l'efecte, no sembla que aquest partit se li pugui escapar a l'Espanyol, però... queda un quart d'hora
7: més. El Ballar està més tranquil que mai, tu.
0: Ara anava a dir-te, jo crec que és un dels partits més senzills i més tranquils que he vist a l'Espanyol fora de casa.
1: Raúl Moro, la centrada des del lateral de l'àrea, la refusa amb el cap Cabrera. Pilota que torna a recuperar l'Osasuna. En defensa la té Roxon. L'obre a la dreta, però se'n vela.
2: Brian Zaragoza fa estona que s'espera, com deia el Marc, per sortir. Recordem que Brian Zaragoza coneix molt bé aquí el públic de...
1: Compte Raúl Moro, la centrada, el cop de cap al segon pal. No ha arribat ningú al segon pal a la centrada de Raúl Moro. Finalment la pilota la recupera. No, encara la té l'Osasuna. En zona tres quarts, Aleix ara Moncayola. Obre a l'esquerra per Bretones. Bretones més a l'esquerra per Raúl Moro. Enrere, Bretones. Tancat l'Espanyol a l'últim terç. La possessió és per l'Osasuna. Catena a la banda esquerra i troba Bretones, que la torna cap a Catena. Deia Sònia que t'he interromput.
2: No, que Brian García, que Brian Zaragoza té un molt bon record de la seva estada aquí a Pamplona.
1: Sí.
2: També entrarà Pere Milla ara. Hi haurà un doble canvi per part de l'Espanyol.
7: Abans del canvi, l'Isaac Vilalta ja ens pot confirmar en temps oficials com queda la general de la Vuelta, que demà amb el passeig final en aquesta etapa a Granada ja no hauria de tenir variacions. Isaac.
8: Enric Mas, 31 anys, vencedor de la Vuelta 2026, Primož Roglič, eslové, segon a 2 minuts 15, tercer Félix Gol a 2:44, Carapaz, Kuss, Only, Omerzel, Bertet i Rodríguez són els 9 primers classificats d'aquesta Vuelta.
7: Perfecte, Isaac, sens dubte Mas ha sabut aprofitar l'oportunitat del destí, aquella caiguda de Pogacar, sí, que era òbviament l'únic favorit d'aquesta Vuelta. Sempre ens preguntarem què hauria passat si no hagués passat aquella caiguda.
5: No t'ho preguntis gaire.
7: Que no, oi que no? Però bé, en fi. Isaac, moltíssimes gràcies, abraçada forta, que vagi molt bé.
5: Vinga, adéu.
7: Mas guanya la Vuelta i mentrestant a Pamplona compta la falta, que és perillosa.
1: Falta perillosíssima, la frontal per l'Osasuna. I són Dubacini i Raúl Moro. És a un metre de la frontal. Són 17-18 metres de porteria, molt a prop. 5 jugadors de l'Espanyol a la tanca. A veure, Raúl Moro i Dubacini. Raúl Moro cap a la pilota, la tanca. La bota, compta Dubacini, el refús. Ha de sortir Omar amb el cama. Cama, Omar corna. Omar a corna. Omar a corna. Providencial. Providencial, Omar, perquè el refús de Dimitrovic ha deixat una pilota morta a la frontal de la petita. I ara compta amb el corna de l'Osasuna, que picarà des de la cantonada esquerra.
2: El segon del partit per l'Osasuna.
0: Aquesta falta ha fet riure, perquè no, sí, hi havia falta per enlloc.
1: Ah, no?
0: No.
2: Home,
0: estaven agafant els dos jugadors. On està la falta?
1: El cop de cap de Cabrera, la treu Cabrera. L'interior de l'àrea, la refusa, la té l'Osasuna. Encara tancat a la seva pròpia àrea. És Osambela que la posa a la frontada de la petita. Omar corna. Omar novament a corna. Ara pressiona, l'Osasuna.
2: El tercer corner del partit per l'Osasuna. Ara pressiona tot el Sadar.
1: 78 de partit, 12. Arribarem al 90, té un nou corna. L'Osasuna des de la banda esquerra. I la falta l'ha picat malament Raúl Moro, perquè la volia, m'ha semblat que la volia fer passar, sí, per sobre la tanca.
4: Molt baixeta.
1: I era molt difícil, tan a prop de l'àrea. Compte el corna, la pica a la frontal de l'àrea petita. A les mans a Dimitrovic. A les mans del porter de l'Espanyol, que es deixa anar a terra. I amb seguretat es fa amb la pilota.
4: L'Espanyol la necessita una mica més ara, i ha sabut moure-la durant el partit. més que res per allunyar Osasuna de l'àrea. L'únic recurs que tenen és centrar constantment a l'àrea i poden passar coses si no estàs atent a refusar la pilota o en un marcatge, però és que si l'Espanyola té una mica
1: compte
4: més...
1: Compte que la trava a la banda esquerra, fa jugada individual davant de Roxon, el balla una mica, corna! Corna per l'Espanyol en aquesta jugada per la banda esquerra. Ha fet una passada en profunditat buscant a l'espai la cursa de Calatrava. Digueu-me qui ha fet la passada, perquè era molt bona. No sé si Hinojo, potser...
0: Hinojo, té pinta, sí.
1: Era molt bona. Calatrava ha estat a punt de marxar de Roxon i n'ha tret un corna que picarà Expósito.
2: És el segon de l'Espanyol en aquest partit. Ara marxarà, si no m'equivoco, Javi Hernández i també Roberto.
7: Sí, Roberto.
1: Sí, sí, sí.
2: Roberto.
1: I han entrat Pere Milla
2: i Brian Zaragoza.
1: I Brian Zaragoza. Brian
7: Zaragoza, que tindrà doncs aquests 12 minuts mal comptats. Ja va tenir...
1: El corna a l'Espanyol, el pica, compta el cop de cap al segon pal, res. Per sobre del travesser, servei de porteria per l'Osasuna o no? Oh. No, no, i torna a haver corna ara des de l'altre costat, digues, David.
7: No, de Brian també va tenir uns minuts, similars la setmana passada.
1: Sí, sí, més sí, o menys sí. El mateix, no? Sí. Seria un quart d'hora,
2: sí.
1: Una cosa així. Doncs torna a picar corna Expósito ara des de l'altra banda.
2: Sí, per l'Espanyol.
1: Des de l'altra banda, el de Cubelles. Us imagineu, un 0-3 seria, vaja, el colofó, la cirereta a una gran victòria al Sadar. Amb la dreta la picarà oberta Edu Expósito cap a la pilota, queda curta. El primer pau pentina Pere Milla. Doncs mira, corna novament.
2: El 74 va sortir davant el Sevilla Brian Zaragoza. És el quart córner de l'Espanyol en aquest partit.
1: Doncs nou corna que tornarà a picar des del mateix lloc Edu Expósito. Amb la cama dreta hi ha 5 jugadors a l'àrea petita esperant la rematada. Pilota ara a la frontal de la petita, la treu Catena amb el cap, però la treu malament. Compte que li cau als peus de Moscardo després d'un cop de cap de Cabrera. La refusa la defensa de l'Osasuna, però l'últim hi havia l'àrbitre ha invalidat la jugada i deu veure una falta o potser un orsai.
11: No, una falta en l'última rematada, en lloc de tocar la pilota ha tocat a les cames d'un jugador.
1: Molt bé, doncs res. Serveix aquesta falta a l'Osasuna, tan malament com ha pogut. La pilota la recupera l'Espanyol. Els dominis de Dimitrovic. 9 minuts, arribarem al 90. 9 minuts més el temps afegit per certificar aquesta victòria important. Victòria, diria que de mèrit, en un camp que no és fàcil.
4: Molt sòlida, molt sòlida.
1: Sí, sí.
4: Brian Zaragoza a l'esquerra i ha vingut Calatrava a la dreta ara, I Pere Milla al davant.
2: Ara Manolo li demanava a Urco que s'ajuntin, que s'acostin.
1: Però queda això, queden 8-9 minuts, o 10 o 12, perquè l'Espanyol aguanti aquest resultat i acabi de tancar la victòria. Riedel, ara la té Iker Muñoz, que ha fet una passada. Volia fer una passada a l'espai cap a Budimir, que li ha sortit molt, molt, molt malament, molt defectuosa.
4: Una pedrada.
1: Sí, sí, la gent a les graderies... Sí, sí.
7: És dels partits més plàcids que li recordo a l'Espanyol amb molt de temps, eh?
0: Però tot i així, el Sergi encara diu que falten 8-9 minuts veure, per certificar la victòria.
1: No,
0: o sigui,
1: jo soc optimista, Dani, però com que en el futbol...
7: No, clar, que te'n fan un i canvia, clar, pot canviar com un mitjó, no? Però la sensació que dona el partit és de partit controladíssim.
1: Sí. Estic tranquil, Dani, encara que no ho sembli.
7: Oh, si se'l veia ara fa un moment, ha fet un cop de cap i tot.
11: Però també com està.
2: Què vol dir un cop de cap?
0: No vol dir res, senyor de la caixa.
11: Els ulls s'han tancat i com diuen, no estava descansant.
0: Mentira, és mentira, ja saps.
2: És que no m'ho crec.
0: No, és que el problema és que des de que li han ofert fer la segona part de Pinocho, en David sempre me la tira així, ens diem mentires.
7: És per activar-te, perquè et veig molt, molt calmat avui.
0: És que... És impropi el partit aquest de l'Espanyol.
11: És estrany.
7: Home, a veure, no diguis impropi tampoc.
1: Sí,
7: que és que no va jugar un bon partit l'Espanyol la primera jornada contra el Llevant.
0: La única.
7: Ah. I contra el Madrid no es va jugar un bon partit?
1: Contra el Madrid no va fer malament.
7: L'Espanyol va estar molt bé contra el Madrid.
0: Però en cap moment tenies...
7: A la Reial vas fer... A Noeta vas fer una bona primera part i una mala segona part. I al Sevilla crec que realment l'Espanyol no va estar bé. Perquè no va aprofitar jugant contra 10.
1: Tot i això, amb el Sevilla, que l'Espanyol no va estar bé, el Sevilla tampoc no va amenaçar ni va tenir 50.
7: Sí, però perds una oportunitat jugant a casa contra 10, sí, ho has de rematar. Sí.
0: Però en cap moment hem tingut partits tan controlats i tan tranquils fora de la primera jornada.
1: Compte,
0: com aquest.
1: Dubacín, s'acosta el vèrtex de l'àrea per la banda esquerra, encara Dubacín enrere, cap a Iker Muñoz, que li torna la pilota al de la Seu. Ara s'interposa bé, que la trava i li pren la pilota Dubacín, que la trava, envia una pilota cap al mig del camp, cap a la zona de la defensa de l'Osasuna, que Atena, Herrera, Roxon, se la passen els centrals amb el porter. Ara ha tocat en l'àrbitre la pilota i el Balear, que atura l'acció.
0: Un altre cop li ha tocat la pilota, ja van dues.
1: Sí, noi,
0: noi, surt del mig.
4: Ha sigut mala sort, pobre.
0: Home,
11: en l'altre
0: està massa a prop de la pilota, aquest àrbit.
11: No, però en la de la primera part, m'has dit, ostres, mira, era que un jugador d'Osasuna li ha fet una pilotada a l'esquena, sí. Que pobre, no l'esperava.
1: Ara li protesten alguna cosa a l'àrbitre. Suposo
2: mans,
1: que...
2: unes mans.
1: Unes mans a Riedel, però... Sí. Per què? Perquè ja havia plantat la pilota i l'ha tornat a agafar per tornar-la a plantar.
2: Exacte, sí. Per això es queixa el públic també, però, i els jugadors de...
1: Però llavors hauria de veure la groga o no, Carla, si és això?
11: No té per què, no té per què.
4: No, perquè no talla res perillós, diguéssim, no?
1: Doncs mira, el que sí que és la falta, ara és favorable a l'Osasuna, al mig del camp, la pica Moncayola en curt, a la banda esquerra la rep Bretones, Bretones més a l'esquerra per Raúl Moro, Raúl Moro cap a Bretones, entra a l'àrea, banda esquerra, centrada enrere, a les mans de Dimitrovic, la rematada de Dubacín amb l'esquerra, un pèl mossegada, per sort, un pèl mossegada, i plàcidament aturat, ha blocat la pilota al porter de l'Espanyol.
4: Per sort, perquè estava absolutament sol.
1: Sí, sí.
4: Entre el punt de penal i la frontal de la petita.
7: I aquesta fàcil per Dimitrovic, que només ha hagut de fer 3 aturades en tot el partit.
1: Compte que torna a atacar l'Osasuna. Bretones, pilota a l'interior de l'àrea, la talla Riedel, envia la pilota fora del terreny de joc, és out per l'Osasuna a la banda esquerra del seu mig del camp. El 85, som al 40 de la segona per 5, més el temps afegit. 0-2 guanya l'Espanyol al Sadar. Servirà un out l'Osasuna, pràcticament ja a la zona de 3 quarts. Pilota a l'interior de l'àrea de Bretones, talla amb el cap Omar. La pilota torna als peus de Bretones. Raúl Moro a la frontal, prova el xut. Bloca molt bé, molta seguretat, Dimitrovic. Molt bé el porter de l'Espanyol, el xut de Raúl Moro tampoc amb la dreta. No m'ha semblat que fos un xut especialment perillós.
4: No, però l'has de blocar, te la quedes i transmets confiança.
1: Juga l'Espanyol, que surt des del darrere. Banda dreta, Expósito cap a Urco, fa mitja volta davant de Budimir, enrere, Riedel. Ha d'aguantar l'Espanyol en aquest tram final de partit. Omar ara envia una pilota cap al mig del camp, que la trava d'esquena, la protegeix, la toca cap a Expósito. Urco davant de la pressió de Moncayola, endarrereix cap a Dimitrovic. Aquest sí que no es complica la vida. Envia contundent una passada llarga cap al camp de l'Osasuna. La recupera Osambela, que ara fa la cursa per la banda dreta. Osambela posa una pilota al balcó de l'àrea de l'Espanyol. Allà no hi ha ningú, la talla Riedel amb el peu dret.
7: Has mirat la classificació, Ballart?
0: Oh, i tant, des del segon gol. Anda, que no fas
7: tot. Jo no dic res perquè no em deixeu, eh?
0: Sí, vaja.
7: Em fa
0: més feliç. Perquè abans de començar el partit mirava la classificació pensant, mare de Déu, estem a baix de tot. No,
7: però, a veure, tot tampoc siguem exagerats.
0: Sí, estàvem a 3 punts del descens abans de començar el partit, i ara...
7: A 5.
0: Doncs no, ara estem a un punt d'Europa.
7: Ara, així m'agrades, que miris per dalt que no per baix.
13: Mira, del futbol internacional acaben a partits interessants a la Premier League. Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, Chelsea 2, Hull City 2. Alerta, perquè el Chelsea ha anat perdent durant bona part del partit, el Chelsea de Xavi Alonso.
7: El Hull ha començat molt bé la temporada, em sembla que és a la part alta.
13: I Liverpool 0, Fulham 0, amb Araujo com a titular, ha jugat 72 minuts, per tant, Liverpool i Chelsea han punxat, l'Aston Villa directament ha perdut a casa contra el Nottingham Forest.
7: Quan en juga el teu Bayern, Maiola?
1: Compte que demà té una falta a l'Osasuna, eh? La falta perillosa a l'Osasuna, Moncayola posa una pilota a l'interior de l'àrea, el segon pal molt passada, la toca Urco, refusa, allunya la pilota de l'àrea, out per l'equip navarrès.
2: Ha vist una groga Hinojo.
1: Per
4: aquest partit,
1: mans, eh?
4: Aquest partit l'has d'explicar, demà.
7: Sí, home, Elversberg és una població molt petita, oi? Un equip que acaba de pujar a la Bundesliga.
4: 13.000 habitants.
7: 13.000?
4: 13.000 habitants, sí.
7: Carai.
13: Avui a la Bundesliga, Borussia Dortmund 3, Paderborn 0 i Hoffenheim 2, Stuttgart 1. Marcadors més destacats.
2: Ara entrarà Der Kusic i marxarà Edu Expósito, que aplaudeix a l'afició que s'ha desplaçat fins a Pamplona.
1: Doncs fa l'últim canvi l'Espanyol, Der Kusic, per acabar de de lligar del tot la victòria, si és que no està lligada ja definitivament.
7: Der Kuzic, que ens va agradar molt en l'impacte que va tenir quan va sortir el dia del Madrid, però ens va posar més nerviosos el següent partit a Noeta.
1: Sí,
7: Noeta ens va fer patir una mica.
4: Perquè és molt impetuós.
7: Això.
4: És molt agressiu. A mi m'agrada que un defensa sigui així, però és veritat que de vegades això, a nivell posicional, t'obliga a ajustar coses i que els companys estiguin molt pendents del que fa.
1: Compte que s'endú una bona pilota de la banda esquerra, que la trava entre l'àrea, encara que la trava, fa la pilota passada enrere, la toca Catena, a les mans del porter de l'Osasuna. A les mans d'Herrera, que de seguida envia pilota a la banda esquerra perquè es desplegui l'equip navarrès. S'ha avançat ara molt la pilota, Iker Muñoz s'hi ha interposat. Urco, que ha tallat aquesta progressió.
2: I ha caigut rodolant.
1: Catena, no, l'Osasuna, pobres, han fet un partit bastant, bastant dolentó.
7: Molt, molt, molt, molt. Ramis té feina,
1: Sí, sí, sí.
7: Això que havien fet 7 punts a les primeres 4 jornades, però la sensació que deixa l'equip és que són molt febles al darrere.
1: Sí, sí, ara la té Budimir. Iker Muñoz vol fer una passada a la banda esquerra, però la talla l'Espanyol. Pere Milla, ara no s'han entès. Pere Milla i Moscardo, la recupera Osambela.
2: Per cert, que ens havien dit que l'Espanyol avui lluiria un braçal negre per la mort de la germana de Monchi, i jo sóc molt lluny i no veig que el portin.
1: Jo des d'aquí tampoc.
7: Ha vingut, però... Monchi? No,
1: Entenc que no. Mira, jo crec que sí,
7: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè...
7: Yes, l'hem vist per televisió.
1: Sí, perquè de fet ahir a la sala de premsa, a la roda de premsa de Manolo també hi era. És a dir, va fer un viatge llampec a Sevilla contra la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, la treu amb el cap Cabrera en segona instància, Roger Hinojo envia la pilota cap al mig del camp.
2: 3 minuts d'afegit.
1: Ahir a la sala de premsa hi era també Monchi a la roda de premsa de Manolo. Devia fer un viatge llampec cap a Andalusia a acomiadar la seva germana. La juga l'Osasuna, ha començat ja a comptar aquest temps afegit, aquests 3 minuts. Bretones fa la diagonal cap dins, l'obre la banda dreta per Osambela. Osambela aixeca el cap, fa la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Totes aquestes centrades, que dolenta la centrada d'Osambela, que s'endú alguns xiulets, molt passada, molt forta, ha marxat directament fora del terreny de joc. Servei de porteria per l'Espanyol. Ara l'àrbitre demana a Dimitrovic que no s'encanti.
2: Aquí la gent ja comença a desfilar, ja no hi ha més paciència.
0: Bé, paciència. Molta paciència trobo que té aquesta afició, perquè en cap moment he vist que xiulin els seus jugadors després de veure desastre de partit.
2: S'han viscut alguns moments de nervis, de tensió a la grada, però una xiulada com a tal no.
1: Suposo que el fet que siguem a la cinquena jornada de Lliga també dona aquest petit marge, no?
0: Si fóssim
1: al mes de febrer, potser...
0: Quan tens a Ramis entrenador, no donis tant marge, perquè quan te'n donis compte ja estàs a baix de tot.
1: A veure, que ara la té l'Osasuna. Raúl Moro fa una obertura a la banda dreta, Dubacín la controla, el doble Osambela, cap a ell va la pilota, però és que la passada d'Dubacín buscant Osambela a la banda dreta ha anat directament fora del terreny de joc. Tindrà un out l'Espanyol quan queda pràcticament un minut perquè es consumeixi ja el temps que s'ha d'afegir per arribar al 93.
2: I Manolo continua donant indicacions constantment. No vol encaixar un gol i vol que el partit acabi amb aquest resultat.
0: Jo ja estic veient dilluns, en el dia després, alguna imatge d'algun jugador de la banqueta dient: estos tíos son muy malos.
1: T'imagines que fos Brian Zaragoza? Que ha jugat...
4: Hòstia, home, ve d'entrenar amb Kane, Olise, Kimmich...
1: Exacte, i que digui... I se li entengui, hòstia, esto ya no es lo que era, De quan hi va ser ell. Hi ha una falta favorable a l'Espanyol. Això s'acabarà res en uns instants, perquè...
7: Espera, que marca l'Europa, primera ref. Macià, empat a l'Europa...
8: Acaba de marcar l'Europa, acaba de marcar Khalid, ho estava mereixent. Els primers 20 minuts han sigut, doncs, de domini de l'Europa en global, que a més s'ha traduït en ocasions de gol, un pal inclòs, i Khalid acaba de rematar des de la frontal de la petita, una centrada des de la dreta, de manera que l'Europa fa, doncs, un acte de justícia al que estàvem veient. I aquí a Can Dragó torna l'empat, seria el segon empat en 3 partits del conjunt de Gràcia.
7: Encara queda temps, però? Queda partit
8: queda
7: encara,
8: molt de temps, 20 minuts.
7: El Sant Andreu perd, oi, Ripo?
6: Continua perdent per 1-0, està arribant amb cert perill, però no arriba al gol de l'any.
7: Va, volem aixecar acte i explicar final, els 3 punts.
1: Final, ara xiula en aquest precís instant l'àrbitre del partit. Final, final i victòria, final i victòria. El Sadar guanya l'Espanyol, un partit que ha jugat de forma molt seriosa, molt solvent, molt sòlid. L'Espanyol al darrere, molt efectiu en atac, gràcies a 2 gols de Roberto Fernández, que s'erigeix com el pichichi d'aquest equip i un dels màxims golejadors de la categoria. Ha marcat el 3 i el 17 Roberto Fernández. L'Espanyol guanya el Sadar 0-2. Gran partit de l'Espanyol de Manolo. Osasuna 0, Espanyol 2.
2: Hi ha hagut alguns xiulets, tímids xiulets aquí al Sadar per part de l'afició, mentre els jugadors de l'Espanyol s'abracen entre ells, celebren aquesta victòria. També ho fa Manolo González, que ha anat a saludar a l'àrbitre, i ara continua saludant els jugadors de l'Osasuna, mentre que els jugadors de l'Espanyol encara celebren aquesta victòria i ara aniran cap al córner per agrair a l'afició que ha vingut des de Barcelona.
7: De la mà de Roberto, del gran Roberto, 2 gols han estat de gràcia Roberto, ja en du 5 en aquesta lliga, només a un del màxim golejador, que és Rafinha del Barça. L'Espanyol, que atenció, amb 7 punts, ara sí que ho podem dir, es col·loca 7è provisionalment a la classificació. Espanyol 7 amb 7 punts, a un d'Europa. Sé que si li diem la paraula Europa a Manolo s'enfadarà. Millor que la Sonia no ho faci, si no, segur que s'enfada. Però bé, amb les coses ara tornen a pintar més bé que no pas després de l'empat contra el Sevilla. Trenca aquesta ratxa de 3 jornades sense guanyar l'Espanyol, que va ser capaç de doblegar el Llevant a la primera jornada 3-0, però va perdre consecutivament amb Madrid i amb Real Sociedad a Noeta. L'empat a 1 que va deixar un punt decebut dels seguidors de l'Espanyol, perquè es va jugar contra 10, i avui sí, un partit sòlid, rodó, 0-2, si veiem les imatges dels aficionats desplaçats, que déu-n'hi-do els que han vingut de l'Espanyol fins a Pamplona, celebrant-ho, Sònia, amb els jugadors a la gespa.
2: Exacte, els jugadors són a la gespa, com fan habitualment, ara aplaudeixen, i els seguidors blanc i blaus canten, les bufandes aixecades, vaja, l'alegria avui per totes dues bandes.
7: El primer partit de 3 en 6 dies, recordeu, dimarts que ve en transmissió del Tot Gira, 7 de la tarda, Rayo Espanyol, que per cert, ja sabem si jugarem a Butarque o a Vallecas. Hi ha opció de Vallecas?
2: Mínima,
7: 1%.
1: Ells no perden les opcions, però vaja, tot fa pinta que serà
7: a
1: Butarque.
7: A l'Espanyol on li diguin, no posarà pegues.
2: No.
7: Davant de l'altre, molt bé. I ja divendres, compte, perquè hi haurà molt poca distància entre un partit i l'altre, dimarts, Rayo, divendres, 9 de la nit, Espanyol, ells, dos partits que, com sempre, seguirem en directe al Tot Gira. Aquest Espanyol que té aire, amb 7 punts, 5 de marge respecte al descens i, de fet, molt més a prop d'Europa, que té ara mateix, a l'espera de la resta de la jornada, a només un punt, l'Osasuna de Ramis, que es queda amb aquests 7 punts, mateixos que l'Espanyol, però en pitjor avaraix, és 11è a la classificació. Molt bé, de seguida obrim tercer temps, saludem l'Eudald Serra i també sentim la roda de premsa de Manolo González, però abans faig un cop d'ull ràpid de marcadors. Ja sabeu que a la segona divisió estem pendents de l'inici del partit del Girona contra el Castelló. No hi ha canvis a l'equip de Quique Álvarez. Abans, però, sentim Roberto a Movistar.
14: L'Espanyol, qué completo.
15: Sí, bueno, al final... Míralo. Al final era un partido muy difícil aquí, porque ellos al final aprietan mucho aquí también con su afición y bueno, teníamos claro que teníamos que salir a tope los primeros minutos, jugar en su campo y no ha salido perfecto. Y luego al final ellos tienen que apretar en su campo y hemos aguantado bien el resultado.
16: Al margen de los errores defensivos de Osasuna, habéis estado vosotros precisamente muy firmes, ¿no? Defensivamente. Habéis concedido muy poquito, por no decir nada.
15: Sí, la verdad que esa era nuestra primera misión, ¿no? Portería cero, porque es verdad que los últimos partidos habíamos encajado goles que nos han molestado por culpa nuestra y la verdad que esta semana la habíamos trabajado bastante bien y ha salido perfecto.
16: 5 goles, estás al nivel de Mbappé, Lamin.
15: Bueno, yo al final trabajo para eso, es uno de mi trabajo, aparte de la presión y de todo, pero bueno, me quedo también con sobre todo la portería cero y la victoria tan importante en este campo.
16: Gracias.
15: Dale, gracias.
7: Roberto, amb aquests 5 gols, jo crec que avui serà fàcil votar pel trofeu Harke, però de seguida ho descobrim. El que deia, marcadors, ja sabeu, ara 2:15, aquest Girona Castelló, Quique Álvarez presenta el mateix 11, oi, Xevi Soler, per jugar avui contra el Castelló, contra el líder, el mateix que la setmana passada.
10: Que vol dir Gazzaniga a la porteria, Francesc Júnior, David López, Àlex Moreno en defensa, Ethan Fran Beltran, doble pivot, Esprilla, Abel i Brian Gil a la línia de davant, Benat en punta.
7: Amb qui juga, per cert, el Castelló, el líder.
10: Amb Matis a la porteria, Juanjo Nieto, Alberto, Sienra i Lucas Alcaraz. En defensa, Mati Orozco Barri i Fran Castillo al mig del camp, línia per davant amb Rodrigo Rego i Suero i càmera en punta.
7: Avui el líder visita Montilivi, de fet el colíder, perquè el Les Palmes també té 10 punts com el Castelló, i ara mateix?
13: Sí, sí, ha guanyat el seu partit al camp del Cádiz.
7: A punt d'acabar-se, encara no ho ha fet.
13: Sí, a punt d'acabar-se, 0-1, el gol que hem explicat ara fa una estona, sí que ha valgut, 0-1, Les Palmes colíder.
7: El partit ara mateix en temps afegit. I ja sabeu que la primera ref han començat a 2:45, dos partits, el de l'Europa i el de Sant Andreu. Macià ha empatat l'Europa, veus opcions d'aconseguir els 3 punts?
5: Fins ara sí, hi ha hagut però una interrupció d'uns 5 minuts que espero que no hagi refredat l'Europa perquè ho tenia bastant a mà, Hi havia sensació de momentum, ara però a 15 minuts pel final del partit es refreda la cosa de moment 1-1.
7: I com tenim el partit del Sant Andreu a Can Misses?
13: Falten 13 més l'afegit al Sant Andreu, que està perdent per 1-0 davant l'Eivissa. Ara el Sant Andreu domina la possessió, jugant a camp contrari, però falten les ocasions.
7: Mundial Femení de Bàsquet, avui a les 8, Espanya-Estats Units. La lluita per les medalles. S'ha acabat ja la primera semi entre França i Alemanya?
13: Sí, i déu-n'hi-do la victòria de França, 86-64. Ha guanyat França la favorita a l'anfitriona Alemanya. Per tant, França, que espera arribar a la final, o a Espanya o als Estats Units.
7: I ja sabeu que Enric Mas és l'altra gran notícia esportiva del dia. És ja virtual guanyador de la Vuelta, ha aguantat els intents d'atacs dels seus rivals, especialment de Félix Gol, que serà tercer a la general, i també de Roglic, que ni tan sols ha tingut forces per provar-ho, que serà segon a la general. Alfons Orina, bona tarda.
17: Bona tarda.
7: Tens primeres reaccions d'Enric Mas com a virtual guanyador de la Vuelta.
17: Emocionadíssim, es nota que ha patit molt i que no ha lluitat molt per aquest moment. El sentim en un primer tall, on parla precisament d'això, que per ell són emocions noves, i se'l veia una miqueta que no sabia ni com expressar-se.
18: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
17: Un Enric Mas que, això sí, ha estat amb confiança durant la jornada, ell mateix ho explica, amb les cames que tenia em sentia guanyant, però tot i així volia anar descomptant els quilòmetres.
18: Con las piernas que teníamos me he visto ganador de casi desde el principio de etapa. Si no había ninguna desgracia y todo iba según lo planeado, la verdad es que me lo iba creyendo cada vez más, estaba descontando los kilómetros.
17: Veu trencada i en el moment d'agrair al seu equip, és que ho notareu, pràcticament ja ni li surten les paraules.
18: Y otra vez, pues, ya habéis visto el equipo, ha estado de 10. Sí, yo creo que analizáis un poco todos los días que he sacado tiempo, casi todos han sido gracias a ellos, así que gracias.
7: Enric Mas, el ciclista d'Artà, el mallorquí, que s'endú la Vuelta, demà l'última etapa, el passeig per Granada, 2:15, Roglic, el segon a la general, Félix Gol, l'austríac, tercer, a 2:44, li han faltat uns segons gol per atrapar el segon lloc de la general. Pausa i obrim tercer temps des de Pamplona. L'Espanyol ha guanyat 0-2 i és setè a la classificació d'aquesta primera divisió.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Som 3CAT. 2018. Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
21: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
22: Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat, avui tampoc, davant de l'emergència!
21: El tercer temps.
7: En un dia feliç per l'afició de l'Espanyol, perquè aquests 3 punts donen tranquil·litat. Passo un moment per la zona de vestidors. Sònia, entenc que no surt encara Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, eh?
23: No, de moment no.
7: Va, perfecte. Udal Serra, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda.
7: Quin partit més plàcid, feia temps que això no passava, eh?
24: Sí, la veritat és que fora de casa,
0: que l'Espanyol guanyi i que no pateixi en general, home, sempre queda una mica el patiment d'en 0-2, si et fan un gol i queden pocs minuts, què passarà? Però que en general jo crec que és un partit que l'Espanyol ha patit, no és gaire freqüent, però la veritat és que els dos gols que han arribat tan ràpid en el, com qui diu, el primer quart d'hora mal comptat, em sembla que han estat en 17 minuts, li han donat molta tranquil·litat a l'Espanyol, molta confiança, i en canvi tot el contrari a l'Osasuna. Hi ha hagut moments de partit on l'Espanyol m'ha agradat molt, ha tingut el control de la pilota, ha sabut gestionar aquest avantatge i fins i tot ha buscat més el 0-3 que no pas recular i tirar-se enrere, i és cert que en alguns moments doncs l'Osasuna l'ha tancat, però bé, el Sadar que et puguin tancar 5-10 minuts, com a molt, és el més normal del món. Per tant, jo crec que una victòria molt bona, una victòria molt justa i una victòria que reforça una mica l'inici de temporada, que per bé que havia perdut l'Espanyol dos partits, darrerament hi havia empatat amb el Sevilla, a mi tampoc em semblava tan alarmant, perquè ha perdut al final i en definitiva amb el Madrid i amb la Real Societat, i potser l'únic però és aquell empat amb el Sevilla en un partit una mica irregular.
7: Roberto, la veritat és que jo crec que pràcticament ningú a l'afició de l'Espanyol s'esperava que comencés la temporada d'aquesta manera. 5 gols en les primeres 5 jornades, i ens deia la Sònia que això no passava des de l'època de Marañón.
0: Sí, que és després de Tamudo el segon màxim golejador de la història del club, i crec que la Lliga és el màxim golejador, no? Encara Marañón. A veure, a mi m'ha sorprès, perquè no dic que Roberto no sigui un jugador que li dona moltes coses a l'Espanyol, però per exemple l'any passat recordem que va ser el centre de crítiques, sobretot durant la segona volta i aquella ratxa de partits sense guanyar, perquè va tenir ocasions clares i no les va transformar. A mi em semblava un jugador que dona més en el treball, en el sacrifici, que no pas en l'olfacte de gol en els darrers metres, però bé, ja m'agrada que els jugadors et fagin canviar d'opinió i et diguin que aquest Roberto aquest any, quan les ensuma a l'interior de l'àrea, les clava dins, i evidentment 5 gols en 5 jornades no és gens fàcil per cap davanter de la primera divisió.
7: Roberto han estat pur avui, sí. Fent el que... Recordo, mira, li vam fer una entrevista a Monchi amb el Sergi Andreu, això va ser quan es va produir el fitxatge, final de la temporada passada, i tu recordaràs, Sergi, però recordo que ens va dir, estic convençut que Roberto l'any que ve marcarà molts gols i per tant aquesta no és una posició a reforçar. Te'n recordes? Sí, sí. Tenim Marcos, però recordo que tu i jo ens vam mirar després, vam pensar, ostres, sí. Tal...
1: Molt convençut que seria la temporada d'esclat.
7: Sí, sí, ho tenia claríssim, sí, sí. Monchi.
3: És que per mi una millora notable de l'equip respecte a la temporada passada és que ara té millors passadors, jugadors amb clarividència, amb visió de joc, sí, a l'últim terç, entre línies, Javi Hernández...
7: Si tu creus que Roberto retrava... marca més perquè té millors passadors?
3: Sí, perquè l'Espanyol en pilota té més recursos. Avui, en aquest cas, ha sigut entrant per la punta dreta, amb Omar, amb Marcos Fernández, que ho ha fet molt bé d'extrem, li han buscat les pessigolles constantment al lateral esquerre d'Osasuna, Diego Rico, que ha hagut de sortir al descans substituït, perquè entre Omar i Marcos Fernández li guanyaven l'esquena tota l'estona, i Roberto, el lloc on ha de ser un davanter centre, ho ha aprofitat per fer dues bones rematades. Però altres dies serà gràcies al joc interior de l'Espanyol, que per mi és molt millor que la temporada passada, amb Javi Hernández, amb Calatrava, quan l'Espanyol recuperi una bona versió de Brian Zaragoza, és un jugador amb dribbling, que et fa el camp ample i et permet jugar més espai i va dins. Penso que l'Espanyol té més recursos ofensius que la temporada passada, i clar, tu com a davanter centre això ho agraeixes molt, perquè veiem la temporada passada molts partits que deia, ostres, que fa la guerra pel seu compte, està molt sol al davant, clar, així és molt més difícil marcar gols.
0: Sí, i jo voldria afegir això que diu el Marc, que hi estic molt d'acord, que és que, a més de tenir a Calatrava o a Javi Hernández per davant, que són passadors que els davanters, en aquest cas a Roberto, li van molt bé, això permet que Expósito pugui jugar més enrere, un Expósito que ja fa temps que ha anat oblidant la lesió aquella que tenia, i que per mi en el doble pivot del mig del camp, bé sigui Murco o Moscardo, també t'ofereix moltes més possibilitats i moltes més solucions als homes d'atac.
3: Aquest apunt que fas és boníssim, perquè el 0-2 neix d'una passada d'Edu Expósito entre defenses d'Osasuna a la desmarcada.
0: A Marcos,
3: a Omar.
7: A Omar, Omar, sí.
3: En el 0-1 també hi participa, de fet. Edu Expósito és qui condueix per zona interior i et porta la pilota ja a l'últim terç. És a dir, participa, com bé apuntaves, en els dos gols, gestant la jugada des de la posició del doble pivot.
7: Mira, primera reacció de Manolo, el sentirem a la sala de premsa, però el vull sentir a Movistar.
9: De cara a la porteria contrària, no?
12: Sí, me hubiera gustado. Había un momento de segunda parte que el equipo me gustó mucho, ha tenido mucha personalidad con balón, que hemos controlado al rival más con balón que defendiendo, que después también es verdad que las piernas pesan y tienes que... Y también el cansancio a esta altura de temporada se nota, pero eso me ha gustado mucho el equipo. La personalidad que han tenido en ese momento, la segunda parte, que el equipo estaba muy tranquilo, muy cómodo, me ha gustado mucho. Y después las situaciones de gol creo que han estado bien acabadas porque hemos encontrado bien la espalda, hemos encontrado muy bien las situaciones que habíamos trabajado y bueno, hemos podido ganar el partido.
9: Y teniendo a Roberto, es casi un, es, en este principio de temporada es casi un sinónimo de gol, ¿no? Cinco ya.
12: Sí, me alegro mucho por él. Él sufrió mucho el año pasado, como todo el equipo, pero sabemos que el delantero cuando no marca lo pasa mal. En la segunda vuelta tenía situaciones y no acababa de encontrar el gol. Y bueno, ahora, pues, ahora mismo se le caen. Entonces, a seguir en esta línea y que él siga igual, que nos da la vida.
9: ¿Te gustan más los puntos de hoy teniendo en cuenta lo que viene en el resto de temporada antes del parón? Porque el martes a las 7, Rayo Español. Y el viernes a las 9, Español Elche. En principio son dos equipos de la zona donde se debería mover el Español. Son partidos duros.
12: Muy duros. Al final esta competición ya lo hemos visto cada año. Yo por lo menos los dos años que llevo en primera división ya lo ves. Que equipos que nunca pensarías cuando inician las quinielas de temporada acaban descendiendo. Incluso equipos que en la segunda vuelta, como nos pasó a nosotros, lo acaba, que al final se salva pero lo pasa mal. Bueno, son competiciones muy duras, muy igualadas y quitando lo que decimos, la desigualdad que hay con los equipos de arriba en una competición larga, un partido le puede ganar, pero una competición larga por el nivel presupuestario que tienen y de jugadores es muy difícil igualarse, quitando el resto, con cualquier rival de la liga puedes competir y cualquier rival te puede ganar.
9: Gracias, Manolo.
12: A vosotros.
7: Manolo González, la primera reacción, ahora lo sentiré, ¿eh? También.
12: Gracias,
9: Manolo.
12: A vosotros.
7: Manolo González.

0: que Déu-n'hi-do.
1: I Lluís García es movia molt bé, era molt agressiu, una desmarcada.
0: Quins tres taurons, no?, que deies tu, Clubés.
1: Sí, era un trident ofensiu magnífic i a un nivell molt superior, evidentment. La qualitat de passada de la penya era una altra història.
2: Avui és veritat que, clar, tenim aquests tres partits en sis dies, eh? Però avui Manolo ha sortit sense Calatrava, que els dos últims partits potser no havia estat tan lluït. Sí que ens havia agradat molt, o ens havia agradat més en les primeres dues jornades, però els dos últims partits va ser més discret. Marcos, què us ha semblat avui actuant d'acompanyant de Roberto a la punta d'atac?
1: A la dreta ho ha fet molt bé. Mm-hmm. És que ha sigut clau perquè li ha guanyat l'esquena.
2: Aquesta posició en què la Trava també pot actuar i de fet ha actuat en molts partits.
1: De fet, Marcos és més un davanter o un segon punta que un extrem dret, i avui jugant d'extrema banda dreta...
2: Ell és qui fa la passada del primer gol, recordem-ho, eh?
1: Mm-hmm.
2: El segon a Fomar.
1: I constantment li guanyava l'esquena a Diego Rico, s'ha entès molt bé amb Omar i ha treballat molt en defensa, recuperant pilotes, baixant, molt bon partit.
3: Jo, sense conèixer-lo, només veient-lo a televisió, et diria que destacaria la seva personalitat. O sigui,
2: de Marcos,
3: com un tarannà, sí, com molt, molt ferm. O sigui, una persona que no dubta. Saps d'aquelles persones, aquests talents, aquests jugadors que saben perfectament el que han de fer i que no els hi condiciona les errades, que sempre tenen aquest reset mental per poder seguir produint. Doncs tinc la sensació que Marcos és una persona, és un jugador, és un atleta molt ferm.
1: Hi ha hagut una jugada que agafa la pilota a 25 metres de porteria i ha xutat directament des d'allà, un xut perillós, demostrant aquesta personalitat que deies. A mi m'ha sorprès perquè no és la seva posició habitual i ho ha fet molt bé en benefici de l'equip, perquè és això, també l'he vist treballar molt en defensa, baixar camp propi, ajudar Omar, que estava patint a la segona part, no ha patit tant Omar, perquè Marcos se n'ha fet un tip també. Bé, molt bon partit.
2: Recordeu que ara a 6:45 començarà la transmissió també del Girona-Castelló, segona divisió. Avui molt bon partit perquè és el líder que visita Montilivi i el Girona té la gran oportunitat de sumar també 10 punts com el Castelló i com el Les Palmes, que confirmem al final del seu partit la seva victòria.
4: 0-1, sí.
2: També, per tant, 10 punts. Tinc ja preparats a Montilivi el Solà, el Xevi, però també la Susi Sala i el Francesc Argol. Què tal, com esteu?
5: Molt bé.
2: Amb el Muñoz, oi?
6: Sí.
2: Fent l'assistència tècnica, molt bé. S'omplirà, per cert, Montilivi?
6: Jo crec que no avui,
2: No?
6: No és mala entrada, però no estem de les millors, no.
2: Molt
6: el que sí que hi ha és molta gent de Castelló, moltíssima.
2: Sí, oi? Clar, proximitat.
6: Sí, és
2: un club també d'aquests que arrossega molta gent. Ja ho hem poder comprovar amb el partit que hi va jugar el Sabadell, el de Castàlia, que sempre omplen. Bé, doncs bon partit el que tindrem avui a Montilivi. De seguida vinc amb vosaltres i fem la transmissió d'aquest partit. Aniré tancant amb l'Espanyol, amb la Sònia Oliar, continuant la roda de premsa de Manolo González. Us vull demanar pels vostres vots del trofeu Dani Jarque. Si algú no em dona avui 3 punts per Roberto, em sorprendrà. No vull condicionar ningú, però sembla bastant clar. A veure, Udal, comença tu.
1: Ara canviaria només per fer-te la punyeta.
2: Ah, no, si vols canviar, canvia. No, tu fes el que vulguis.
0: Mira, doncs...
7: Manolo González.
2: Va, sentim les primeres respostes i després votem. Som-hi.
7: Del Sadar.
8: Bona tarda, comencem la roda de premsa del nostre entrenador Manolo González. Comencem en català, ja seguirem en castellà sense problema. 9:30. Sònia, Francesc, Edu. Sònia.
7: Ha estat avui un dels partits més rodons d'aquesta temporada?
9: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
10: De RAC1. La primera que et volia fer és... Ha fet la sensació que, no sé si tu has tingut la mateixa des de la banqueta, que l'equip ha estat tranquil, entre cometes, que el guió de partit que més o menys havíeu previst ha anat com volíeu, en tot moment.
9: Tenia un risc, que al final és el que diem sempre, al final els plans de partit o els canvis i tot funcionen quan acaba el partit i ho pots veure. Tot el passador sempre dic el mateix, que és fàcil més o menys encertar. Quin risc tenia avui que treure Marcos i a Roberto davant d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé. A partir d'aquí penso que bueno, hem trobat situacions que l'altre dia no vam trobar, com atacar la... Primer l'esquena dels mitjos a les situacions dels dos gols i després l'esquena de defensa també, que l'altre dia amb el Sevilla, que això us deia que teníem mancances que no havíem fet l'altre dia, que avui sí que han aparegut, per sort. I mira, al final ha sortit bé, situacions que s'han treballat a la setmana,

0: gràcies als futbolistes, perquè al final són els que ho fan, però per sort ha sortit bé.
1: Ho has mig apuntat, però et volia preguntar què buscaves amb la posició de Marcos a la banda dreta, em sortia avui en Marcos.
0: Bueno, ha defensat per banda, perquè volíem apretar els tres centrals amb la sortida de tres d'ells amb els tres extrems, bueno, perdó, amb els dos extrems i el davanter, i per atacar, tenir-ho com a punta, tenir-ho més lliberat. Sabíem que això, si sortia més o menys bé, per l'estructura que ells utilitzen, podia anar bé, per sort ha anat bé, i també sabíem que teníem aquesta amenaça, si ens volien igualar, per trobar l'esquena de defensa i jugar a l'espai. Que és el que et deia, que el dia del Sevilla no ven o entendre o no ven saber fer bé, i ara també hem de trobar el punt intermig entre això i el que hem fet un moment de la segona part, que hem tingut 15-20 minuts molt bons de tenir la pilota, encara que no s'ha atacat molt, però amb el 0-2 de tenir la pilota i controlar una mica el rival, que ens ha faltat una mica al final això, però també és veritat que és un camp complicat i que el rival també ho condiciona això.
2: Mister Francesc Via per la Grada Ràdio, deixa'm preguntar-te justament per això que últim que estaves explicant. Moltes vegades jo crec que aquesta assignatura pendent que tenia l'equip de saber mantenir la pilota, de no tenir, que és allò que es diu moltes vegades, que no passi nada, no, futbol control, i la segona part no sé si en certa manera exemplifica el que tu li demanes a l'equip en aquest aspecte.
0: Hi ha hagut moments que sí, hi ha hagut moments que no, que ens faltava, per això hem tocat, realment el tocar la línia de darrere, al final en Banja, que potser ho he fet una mica tard, era tenir no 5 defenses per defensar, sinó que Cala i Brian poguessin sortir apretar més amunt i amb els dos carrils poder saltar fora més fàcil i no, que l'equip no s'enfonsés tant, que a vegades la gent sempre té tendència, quan posa línia 5, a pensar que és defensiu i el que fa de vegades és que puguis apretar més alt. Ho tindria que haver fet potser al minut 80, ens haguéssim estalviat o millor més entrades de les que han sigut, perquè ens costava arribar a les pressions, i després en pilota sí que hi ha hagut moments molt bons, però això també ho donarà si tenim resultats bons, que el jugador jove, perquè al final tenim molts nanos joves que han jugat, com qui diu a primera, que estiguin, que se sentin còmodes i amb confiança, si això aconseguim i anem creixent, doncs millorarem bastant com aquí també.
2: I després ja sé que evidentment és un partit per ressaltar la feina de tot l'equip, però dos noms propis, un el de Roberto, que ja signa el seu cinquè gol amb 5 jornades, i l'altre d'Omar, que a més jo crec que avui és el seu aniversari i ha fet un partit excel·lent.
0: Sí, molt bé. Al final és el que diem sempre, quan tu veus que ve un altre lateral, que tens pressió per darrere, quan pots jugar qualsevol, que al final veus això, al final o et puges al vaixell o no hi ha més, has d'apretar, no et queda altra. Omar ha jugat un bon partit, tot així l'hem preparat després del 0-2, que sort que ha sigut fora de porta, perquè hem preparat una nosaltres sols amb una pilota llarga, que no és necessari, però sí que és veritat que l'equip ha estat molt bé, i també m'agradaria dir que el partit de Clemens Riedel ha fet un partit molt bo. És un nano que se li ha fotut bastant, és molt jove i penso que ha fet un partit molt, molt complet.
3: Bona tarda, mister. Oriol Vidal, TV3. Et volia preguntar precisament per això, per la maduresa, no?, que ha demostrat l'equip en un estadi on t'apreten, us ha tocat patir amb l'intercanvi aquest de cops de la primera meitat, però tant Omar com Riedel han aguantat amb una groga prou bé, i després la fermesa que ha tingut l'equip, una mica el que ens explicaves ahir, no?, d'això de si s'han de fer 20 passades, es fan, al final hi ha hagut un tram de partit gran que l'equip ho ha sabut fer.
0: Sí, això a vegades no s'entén massa des de fora, perquè potser veus que tens la pilota però no l'acabes d'atacar. Però és que al final, quan ataques, tal com s'ha posat la segona part, era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs, i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2, evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti, i jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc, i penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho, i ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant, a nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar, i però ja et dic que tenint en compte els nanos joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo, i torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
4: És Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en aquesta roda de premsa després d'aconseguir aquesta victòria per 0-2, que permet a l'Espanyol ser la part alta de la classificació. Deixem a la Sònia, acabant de controlar aquest final de la roda de premsa, després ens fa un resum si ha afegit alguna cosa més interessant al tècnic de l'Espanyol, i vaig tancant molt ràpidament, perquè ja ha començat el partit, oi, de Montilivi, confirmem?
5: Sí, primer minut, encara empat a 0, Girona 0, Castelló 0.
4: Vinga, ara vinc amb vosaltres i fem ja la transmissió d'aquest Girona Castelló, però abans, els vots del trofeu Jarque, començaves tu.
6: Eudald. Doncs mira, ara. Sí. 3, Roberto. Sí. 2, Expósito. 1, Omar.
4: Ballar.
7: 3, Roberto. 2, Marcos. I 1, Expósito.
4: Mayola.
8: Com en Ballar.
4: Igual, eh? Molt bé. Sergi Andreu.
9: Mira, igual. 3, Roberto. 2, Marcos. 1, Expósito.
4: Sònia.
8: 3 Roberto, sí. 2 Marcos i 1 Expósito.
4: I 1 Expósito, doncs avui els 3 punts a la transmissió li donem clarament a Roberto, 2 punts per Marcos i 1 punt per Expósito. Jo li he donat 3 a Roberto, 2 Expósito, 1 Omar, però això no altera la classificació. A tots moltes gràcies, Maiola.
9: A vosaltres.
4: Ballar.
9: Gràcies.
4: Audal. I que també Sergi, des de la teva posició, i Carla Borràs, que avui has tingut només feina amb aquell penal,
10: sí.
4: Que hem dit que ho era.
10: Que ho era, però que no l'han xulat.
4: Encara un marcador que,
7: a veure,
4: per fortuna per l'Espanyol, no.
7: Roberto també era penal, eh? Li han fet una Roberto que tampoc l'han assenyalat.
10: Bé, la trepitjada, són les paraules aquella, del Ballar, David. Escà.
4: Tu has dit que no, eh? Molt bé. El pròxim partit, recordeu, dimarts, eh? Dimarts a les 7 de la tarda. Tu fas festa,
10: sí,
4: eh?
10: Sí, que ens quedem aquí els dos.
4: Ens quedem tu i mi.
10: Jo tinc
9: partit contra... Què vol dir els dos?
4: No, home, que tu estaràs a la tele, no?
9: Sí. Ah, ostres,
4: a la tele.
7: Tinc partit d'entrenament contra Brasil.
4: Ah, carai, tu.
7: Llavors,
4: ja ens explicaràs això.
7: Us sento, o sigui, vinc amb vosaltres divendres.
4: Gràcies, Ballar, i deixem a la Sònia seguint els vestidors de Pamplona. Vinga, cap a Montilivi, cap a Girona. Instants inicials d'aquest Girona-Castelló. Què ens hem perdut?
5: Doncs no gaire res, una molta possessió del Girona, amb un Castelló que pressiona molt en l'aire i ara amb una pèrdua de pilota del Girona des del darrere, au favorable al Castelló. De moment no hi ha hagut encara cap arribada, ni per part del Girona ni per part del Castelló, ni un porter ni l'altre han tocat la pilota.
11: I un Montilivi que s'ha omplert molt en els últims minuts, presenta una bona entrada,
4: sí,
11: tornarem a fregar els 10.000 espectadors.
4: I la temperatura?
11: Molta calor.
4: Molt bé. L'11 no es toca, eh, Francesc? Ja ens estem acostumats en Quique Álvarez.
12: Sí, el que funciona s'ha de deixar i és normal que jugadors que han arribat, com Carles Pérez, com Mumin, hagin d'esperar, i els que estan jugant bé, per tant, a veure si avui tenim un bon partit.
5: Ethan, des de darrere, surt la pilota controlada del Girona, obre la banda dreta per Francesc. Buscava pilota llarga, la toca per Esprilla, tot això encara en terreny de joc del Girona. Abel, bona combinació cap a Fran Beltran, es desplega el Girona, pilota interior per Benant, no hi ha arribat perquè el capità del Castelló, Alberto Jiménez, ha tallat aquesta pilota i ara el que surt en contracop és el Castelló amb càmera, regira, l'està picant per darrere Ethan, que no para de córrer, obertura cap a la banda esquerra per Suero, torna a començar el Castelló, 3, gairebé 4 a la primera meitat, encara empat a 0.
4: Per cert, àudio 2 de la Liga TV Hypermotion 2, àudio 2 de la Liga TV Hypermotion 2 per escoltar la transmissió del Tot Gira, perfectament sincronitzada. Tenim per cert final Primera Federació en el partit de Can Misses on jugava el Sant Andreu?
13: Sí, ha acabat perdent per 2-0, el Sant Andreu s'ha bolcat buscant l'empat a 1 i ha fet la IBS a l'empat a 2, proper partit dels andreuencs, dimecres 23 contra el filial del Real Madrid.
4: No, Marc Xirripo, que ara em seguiràs a l'estrena de la Lliga del Barça de Futbol Sala a la pista del Valdepeñas, i a punt d'acabar-se el partit de l'Europa, que, males notícies, Macià li ha fet el segon l'Hèrcules.
14: Sí, al minut 93, en temps de descompte, Fran Sol, que l'any passat ja va aixafar la guitarra també l'Europa, empatant el partit al minut també 97, doncs bé, ha fet avui no el gol de l'empat, sinó de la victòria, o sigui que l'Europa està perdent, som ja en temps afegit del temps afegit, és a dir que jo crec que el que està a punt de passar és l'última ocasió de l'Europa per buscar la desesperada de l'empat, i si no, perdrà.
4: Quina llàstima,
14: partit.
4: Quina llàstima, perquè és una derrota que fa mal, perquè seguirà a la part baixa de la classificació a l'Europa. Ara em confirmes el final.
14: Molt bé.
4: Montilivi, com ho tenim?
5: El 5 de la primera meitat, continua encara la possessió pel Girona, és Francesc cap a Beltran, la trobada Francesc, el Girona que surt amb 3, Francesc, perquè Àlex Moreno agafa una alçada realment com si fos un extrem.
12: Sí, correcte, és la manera on també Brian Hill pot anar més per dintre. Avui veurem un partit amb dos equips que volen la pilota, que intentaran sempre sortir en pilota controlada si el rival els permet, amb un Castelló molt ordenat, amb molta facilitat per canviar el sistema de joc, que avui han sortit amb un 4-2-3-1, però que pot jugar amb 3 centrals, amb 2 carrilers, per tant, partit complicat pel Girona.
5: S'ha equivocat ara Francesc a la sortida de pilota, la recupera Càmera, Càmera a la zona de mitja punta, obre la banda dreta per Rodri, i posa la cama Àlex Moreno, recupera la pilota pel Girona, endarreix cap a Gazzaniga.
4: L'ha tinguda l'Europa, Macià, en l'última jugada del partit.
14: Doncs sí, una pilota que ha rematat des del cantó dret, Víctor Edo, la pilota ha sortit, ha sigut un semimisto, ha sortit massa oberta a l'esquerra, i ara mateix acaba el partit i es confirma la derrota d'aquesta Europa, que la veritat a la segona part ha merescut més el 2-1 que l'1-2, però els 3 punts s'escapen, i per tant l'Europa, que quedarà al fons de la classificació amb només un empat en 3 partits.
4: 17è amb un punt. Gràcies, Macià, deixem anar a vestidors. Fins ara.
5: A Montilivi, Àlex Moreno centra, rebutja la defensa del Castelló, envia la pilota a corna.
12: El primer del Castelló. I molt bé que desplaçament en llarg per filtrar per l'esquena de la defensa del Castelló.
5: La pilota per Abel, que està jugant molt a la banda esquerra, dreta. Abel, altra vegada, rebut Esprilla, cercle dins l'àrea. Mira de rematar Júnior, la posa dins l'àrea. No pot rematar ningú, la recupera però Fran Beltran des de lluny. El xut! Rebut, jo porter Mati, remata Júnior, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Un dia Arnau va ser el nen, però ara ha marcat un altre nen. Un tio que ha arribat fa poc a Girona, amb la cama esquerra, el seu primer patapa. És un central alt, té molt bona sortida de pilota, però ara també té gol, marca Júnior, 6-7 de la primera meitat, s'avança el Girona després d'una jugada llarga, ha xutat Fran Beltran, el porter Matis ha rebutjat la pilota, i Júnior, que és un central, però que estava jugant de davanter centre, marca el primer del partit, Girona 1, Castelló 0 a Montilivi.
11: 17 anys, un mes i 4 dies, és l'edat que té aquest central titular del Girona, que ha rematat, que se n'ha anat al córner, que li ha clavat un cop de peu al banderí de córner, que ho ha celebrat amb ràbia, que ara li fa el cor a l'afició del jovent gironí i que fa que avanci el Girona en els primers minuts del partit.
4: Deu ser potser dels golejadors més joves de la història del Girona, no? Amb 17 anys.
11: Ho hem de mirar, però podria ben bé ser-ho, en partit oficial.
4: 17 anys.
15: Ara no recordo...
4: Ja ho buscarem, però bé, en qualsevol cas, Susi, és molt murri, perquè no és habitual veure un central buscar el refús del porter.
8: És molt murri i, a més, remata molt bé, perquè ha creuat la pilota amb el seu peu esquerre, l'han pelat molt bé i és d'aquelles pilotes que a vegades és fàcil tirar-les tres porteries amunt. Molt bé el Girona, que ha superat la pressió que fa el Castelló, però que a més deixa molt poc espai entre línies, i això ho ha vist bé el Girona, intentant picar pilota a l'esquena dels laterals per sortir en velocitat amb Àlex Moreno, que és el que ha provocat aquesta jugada de gol.
11: És el golejador més jove a la història del Girona. Caram. Fins ara era Roberto Fresnedoso, ho va fer amb 17 anys i 9 mesos, amb 17 anys i un mes, Júnior es converteix en el jugador
4: doncs
11: més jove
4: a marcar un gol. Un gol per la història,
12: I amb una execució tècnica molt bona, perquè agafa la pilota en mitja alçada i amb l'empenya frontal de la cama esquerra. És un xut potent, creuat, imparable pel porter.
11: Algú del Girona s'ha fet mal, perquè veig que surten a escalfar ràpidament Van de Vic, veig un parell de jugadors més, Punyar,
15: Carles Pérez...
11: Ara mirarem a veure què li pot passar a un jugador.
5: Aviam, ara hi ha una falta perillosa a favor del Castelló, però clubers, sense que serveixi de precedent, sense que t'hi facis mala sang, si pots fer un F5...
4: Ja l'he fet, ho puc dir o no?
11: Espera,
12: després de la jugada aquesta.
5: Fran Castillo, 9 de la primera meitat, aixeca el braç. Fran Castillo, amb la cama dreta, la posa dins l'àrea frontal de la petita i rematada, la pilota queda solta, surt Gazzaniga, rebutja la pilota amb els punys, no sé què ha passat dins l'àrea, alguns protestaven, a punt de recuperar la pilota Brian Hill, la té Rodri a la banda dreta, se'n va cap a dins, l'ha sortit de pressionar Ethan, a punt de perdre la pilota al Castelló, tot i això, la té a la banda esquerra Sienra, Andrés Capasuero, pilota llarga del posició llarga del Castelló, la té Juanjo Nieto, 9 gairebé 10 de la primera meitat, i ja guanyem a Montilivi.
11: Grits de Gazzaniga a Montilivi, és curiós.
12: I dos escenaris d'esport en directe també en futbol a la primera divisió. Tenim l'Atlètic Club 0, Elx 0, minut 10 de la primera a Sant Mamés, i a la segona divisió tenim el minut 11, més o menys el mateix minut que tenim a Montilivi, tenim en aquest cas la Granada 0, Albacete 0.
4: Va, ho dic o no ho dic?
5: Sí, va, Diego, va, vinga.
4: Líders.
5: Rodri per la banda dreta, vol centrar, punt de penal, no pot rematar cambra perquè la treu Júnior. Ja ens perdonaràs, Susi, però...
8: No, una mica de paciència, sisplau, sí. Perquè...
4: Mira, us dic una cosa, el Fiten ens està escoltant i diu no, que no es creixi gaire el Solà, que no, encara pot ser líder demà al Sabadell,
5: Sí, sí, sí, per això ara ho anàvem a comentar. No, el Sabadell i d'altres. I el Granada.
4: Ara mateix triple empat a 10 punts entre Girona, Castelló i Les Palmes, però millor baratge el Girona.
5: Jo ja sé que l'opinió que va... O vaig sentint en Fiter, que...
4: Ens escolta sempre,
5: Sí, jo també els escolto amb ells, que ho fan molt bé, en Ripoll i en Fiter. Sí, sí, i que en Fiter va dir que el Sabadell acabaria per davant del Girona.
4: Primer i segon. I ho va mantenir dilluns passat,
11: Ripoll, digues tu també, quan diu que ho fem molt bé, digues tu també.
4: Sí, però ja ho sabeu, això. Ripo, per cert, demà seràs a Mallorca amb el Fiter, sí. Mallorca-Sabadell, el farem en directe a 6:45 de la tarda. Ara estàs seguint-me el debut a la Lliga de Futbol Sala del Barça, la pista de Valdepeñas, que no és una pista gens fàcil.
13: No, és el minut 7 de la primera meitat, empat a 0, i després quan tinguem 2-3 minuts t'explico per què ha canviat canviat per complet el format de la Lliga de Futbol Sala. És el primer partit de la Lliga Obertura.
4: Ah, com a Argentina, fan obertura, sí, i clausura?
13: Exacte.
4: Ah, sí? Que és primera volta i segona volta?
13: Sí, si vols t'explico ja. Si el Solà et deixa...
5: Sí, Ripo i tant. Aquí a Montilivi hi ha molta posició al castellà.
4: A veure, digues.
13: Doncs hi haurà dues lligues. Obertura i clausura són dues competicions...
5: No, mentida. Per molestar.
13: Ara passarà alguna cosa de veritat i no et creuré, Solà. Aviam, lligues, obertura i clausura. Són dues competicions amb 15 jornades i, per tant, hi ha dos campions.
4: És a dir, hi ha títol, per qui guanyi, sí, l'obertura.
13: Sí. Però sí que és cert que és un títol que... Aquí la gent el que vol és guanyar la final de la Lliga o guanyar la Champions, com el cas del Barça. Llavors, el play-off el disputen els dos primers classificats de cada Lliga i els altres equips del play-off sortiran entre els equips que més punts facin entre les dues competicions.
4: I per què ho compliquen tant?
13: Perquè la Lliga de Futbol Sala ha volgut canviar-ho perquè les audiències no estaven funcionant, l'esport està baixant, la repercussió mediàtica, i han volgut fer coses per sacsejar una mica. Exacte. I també, per exemple, a les Champions també hi haurà dues places, però serà, per exemple, pel campió del play-off final de la Lliga i per l'equip que tingui més punts entre obertura i clausura. Per tant, bé, aquí haurem d'anar amb la calculadora a cada jornada, veure quants punts té cadascú i a partir d'aquí, doncs, ja
4: sí. Déu-n'hi-do, aquesta lliga comença avui. Ahir va començar el CatGas Energia, l'equip de Santa Coloma, que li hem dedicat gas aquest any.
13: Exacte, i va perdre per 2-4 el CatGas, que lluitarà per la salvació. També hauran d'estar amb la calculadora perquè el descens sortirà dels dos equips que menys puntuïn entre l'obertura i la clausura.
4: Déu-n'hi-do. Qui guanya és el Girona, 1-0, davant del Castelló, i ara és líder.
11: I hi haurà canvi al Girona, preparat Carles Pérez. Encara no sóc capaç de veure quin és el jugador amb molèsties. Però vaja,
5: ja... El Braia no es prilla, no? Hauria de ser.
11: Imagino.
5: No ho sé.
11: Fins i tot Benat.
12: En la jugada del gol, Fran Beltran ha anat a parlar amb Quique Álvarez. No perquè sigui ell, però potser sí que és Esprilla, que des de l'altra banda no ha tingut temps de parlar amb el seu entrenador.
5: El canvi serà ja,
12: Però és que els veig tots bé.
11: Sí, és que...
8: És que Esprilla abans...
11: A veure, serà ja. Ara us ho diré, perquè...
5: Bueno, tot i això, el delegat va...
11: Doncs Brian Hill.
5: I aixeca els braços, va dir, home, aviam, no va coix.
11: No, però ara es posa les mans a la cara. Toca el isquio dret de la cama dreta, sí.
5: Sí, ara sí que corrent va una mica coix, doncs és una llàstima,
11: Sí.
5: Perquè amb la lesió de Justin i ara la lesió de Brian, veurem quin és l'abast de la lesió de Brian. Però és que en surt un altre, que l'altre dia va jugar 7 minuts.
11: Sí,
5: al cap de 7 minuts va fotre un gol.
12: Molt bon jugador, i jugarà a l'esquerra perquè es manté Esprilla per la dreta.
11: I ara Brian està a la banqueta parlant amb staff, també amb jugadors, fa que no amb el cap, però es queda a la banqueta, no marxa vestidors.
5: Potser ha sentit una petita molèstia, i a vegades els jugadors, a vegades no moltes, gairebé sempre, tenen l'ordre francès de quan senten alguna cosa.
12: Parlar-ho, sí, sí.
4: Però és una bona oportunitat per Carles Pérez, perquè el seu impacte al Molinón va ser enorme. 7 minuts, va trigar en fer un gol?
11: Sí.
12: Ja tens la pilota aturada perquè Fran Castillo les posa molt bé. La posarà a peu tancat amb la dreta, acumulant molts jugadors de dintre l'àrea del Castelló.
5: Primer quart d'hora de partit de Montilivi, guanyem 1-0. Castillo en curt cap a Suero. Li torna Castillo. Castillo podrà centrar. Se'n va més cap enrere. Rebutja la pilota. Ha tocat de fer la pilota al migcampista Mati. A les mans de Cazzanica, que intenta fer la del Molinón. Pilota llarga cap a Carles Pérez. Però Juanjo Nieto estava molt atent i endarreix cap al seu porter Mati.
8: S'ha equivocat Gazzaniga, perquè el que estava sol sense oposició era Esprilla.
5: Amb la jugada aquella de tres tocs, que va marcar el Girona a Castelló.
12: Sí, en llarg de Gazzaniga, i que ho va fer molt bé Esprilla, control i tir.
4: Que després el Molinón, després del seu gol, Carles Pérez, recordo que a xarxes, el seu compte personal d'Instagram, va treure pit, com dient, fabricant males jugades, com hem fet sempre, alguna cosa així. No recordo exactament quines paraules va utilitzar, però traiem pit que és un buscavides del futbol.
5: Pilota de Carles Pérez cap a la banda dreta per Esprilla. Esprilla fa una passada llarga, entra dins l'àrea, vol passar la Benat, demana unes possibles mans. L'àrbitre diu que no, i diu que era fora de joc Esprilla. No, falta fora l'àrea. Les mans deuen ser fora l'àrea.
11: Assenyala la mà, però vaja.
12: Ho haurem de veure,
11: Sí,
8: s'ha de revisar.
4: Va just, va just.
11: L'ha posat un pam fora de l'àrea.
4: Va just, perquè el jugador del Castelló és sobre la línia.
5: Esprilla centrat i a la frontal de l'àrea gran. Jo no he vist unes mans clares. M'ho haureu de dir des de la televisió.
8: No protesten, tampoc.
5: Bueno, David López va cap allà a Esprilla.
4: És fora.
8: Però no protesten els del Castelló, vull dir que...
5: Que les mans han estat clares.
4: Les mans són clares i són fora també clarament.
5: Doncs una falta.
12: Falta perillosa per Esprilla mateix.
8: Per Esprilla, sí.
12: Sí, amb l'esquerra pot buscar...
8: De fet, ja l'ha demanada, sí, l'ha demanada ell.
11: També allà a prop hi ha David López. Li diu a Fran Beltran que vagi cap allà, potser serà una jugada assajada. Però no, no, deixen que la pilota sigui per Esprilla. Esprilla, meravella, eh? El màxim golejador de la segona divisió.
8: I el Girona és l'equip més golejador, no, també? I
11: sí,
8: amb aquest
11: sí,
8: gol?
11: Sí, sí, sí, sí, sí. I el Castelló, el menys golejat. Era, abans de començar la...
16: Tot just és el segon gol que encaixa en tota la Lliga.
12: Ideal per Esprilla, tot i que la barrera del Castelló hi ha futbolistes de molta alçada. És difícil, eh?, posar-la per sobre la barrera i que caigui.
11: 16 i mig de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som a la transmissió del Girona, som al Tot Gira. Som amb un Girona que provisionalment ara és líder. Esprilla amb l'esquerra, o Fran Beltran amb la dreta. 17 de la primera meitat. Aplaudeix Montilivi. Ha marcat Júnior i ara hi ha una falta perillosa. Res, mig metre, no, Sergi Andreu, de la frontal de l'àrea gran?
17: Ni això, 20 centímetres.
11: Doncs 20 centímetres, que a vegades són molt, a vegades són pocs. Esprilla va cap a la pilota. L'àrbitre li diu a la tanca defensiva que no es mogui. Fran Beltran passa per sobre, Esprilla, fora. Ha fet veure Fran Beltran que rematava aquesta pilota. Finalment ha estat Esprilla, que ha xutat. La pilota ha sortit per sobre el travesser de la porteria de Matis.
12: Davant de la dificultat de poder-la posar per sobre la barrera amb més qualitat, amb més pausa i que baixés la pilota, ha buscat un tir més potent, més fort, però no prodigi dirigit.
16: Era una de les primeres bronques que veig Quique Álvarez per una situació posicional, i és que ara estava esbroncant algun jugador per com han de pressionar aquest servei de porteria del Castelló.
12: 1 per 1 el Girona a l'hora de pressionar, eh? Pràcticament va buscar home per home perquè el Castelló, que li agrada molt sortir en pilota controlada, doncs hagi de desplaçar en llarg.
11: Au favorable al Castelló. I anirà Rodri Rego, l'aixa per Barri, més enrere per Juanjo Nieto. Pressiona Carles Pérez, li ha pres la pilota, compte que és perillós. La rematada i Esprilla, Carles Pérez entra, la pilota per Benat. Mal control de Benat, se l'ha trobat.
8: No,
11: si
8: anava per ell.
11: No anava per ell. Per Abel o Esprilla.
16: Sí. Aquesta... Estava dient ara Carles Pérez.
12: I sobretot ho marca, a part de la posició del cos de Carles Pérez, és la potència de la passada. Aquesta pilota anava forta perquè superés a Benat i anés a Esprilla.
8: El que passa que crec que es precipita. Carles Pérez tenia temps encara de fer una passada potser, més, sí. Entrar més al fons i fer la passada enrere, que era més fàcil.
11: Pilota llarga, torna a recuperar la pilota Carles Pérez. Hi ha hagut una estona, però, que el Castelló s'ha fet amb el control del partit.
12: Té bons jugadors, el Castelló. Atent, sobretot, a càmera, davanter centre, 12 gols la temporada passada, i en porta dos aquesta, i a Fran Castillo, un futbolista de molta qualitat tècnica, un mitja punta, que la temporada passada jugava a l'Eivissa, va fer 10 gols a la categoria. Per tant, entre els dos són jugadors. Càmera el veurem executant molt ràpid, si té la possibilitat de control i tira la frontal. És un jugador molt ràpid en execució.
4: Un equip al Castelló, ens ho va explicar el Carles Fiter en el partit que hi va jugar el Sabadell, en la transmissió que en vam fer, que el seu propietari es refia molt de la intel·ligència artificial per fitxar, per, diguem-ne, utilitzar les dades que s'obtenen a través de la intel·ligència artificial, el Big Data, que se'n diu, per fer el fitxatge, i pràcticament tot l'equip l'ha construït d'aquesta manera.
16: I també el que busca, explicava, és que busca revaloritzar molt els jugadors, és a dir, busca jugadors que
4: comprar i vendre, comprar i vendre.
16: Exacte, valor de mercat baix respecte a les estadístiques, però que ell li veu una altra cosa també, i a partir d'aquí fa aquesta barreja i els acaba revaloritzant per vendre'ls.
4: La tecnologia aplicada al futbol.
12: Algun jugador amb arribada, com aquest any de Fran Castillo, amb molt bons números, vinguent de l'Eivissa, i Íñigo Córdoba, carriler esquerre, que avui no és titular, però vinguent de fer una molt bona temporada al Burgos, Juanjo Nieto, que estava a la Lliga Eslovena, que també és titular a la banda dreta.
16: Ex de l'Oviedo.
12: Per tant, tres o quatre futbolistes que sí que arriben de fer bones temporades als seus equips.
11: No, i que l'any passat va jugar al playoff de Sens. I en Pau Comte, que han perdut una pilota al Girona, la pilota per Fran Castillo, que ve David López. Bé, David Clopés també ho fa bé, però David López acaba de recuperar aquesta pilota després que crec que ha estat Ethan o Fran Beltran hagin perdut una pilota que podia
8: Fran
11: estar
8: Beltran
11: perillosa.
8: Era.
11: Esprilla, bon moviment d'Esprilla. Tot i això, la pilota li ha quedat frenada, acaba a terra, falta.
8: Però quin Girona tan diferent que veiem aquest any amb la manera de pressionar i amb la gana que tenen aquests jugadors.
11: Pilota llarga, espera per Benat. Benat pot entrar dins l'àrea. Davant seu Alberto Jiménez. Ha perdut ja verticalitat. La dona per Carles Pérez. Rebuig la defensa del Castelló. Susi.
12: No ha acabat de triar bé, Benat. Ni en aquesta passada ni en l'anterior.
8: Ni en l'anterior.
11: Ara torna a recuperar la pilota Ethan. Pressiona molt, recupera molt la pilota el jugador del Girona.
8: I Ethan fa una feina, la que es veu i la que no es veu, que és un jugador que si aquest any ja ha fet un salt, no?, per jugar a la segona categoria del futbol espanyol, és un jugador que jo en poc temps el veig a primera.
4: És espectacular el creixement d'aquest jugador, que a l'Europa es va convertir en l'amo senyor.
11: Abans estava a l'escala,
4: I abans a l'escala, exacte, que aquí el mèrit li hem de donar a Dai.
12: Jo el vaig veure jugant a l'escala, un partit, amb l'escala i vaig dir, ostres, aquest jugador no, no durarà gaire a tercera divisió. Imagina't on el tenim ara.
4: L'escala el fitxa el Cornellà, però el cedeix a l'Europa.
18: Va jugar un any al Cornellà, també.
4: Ah, va jugar un any al Cornellà, el cedeix a l'Europa. L'Europa fa una temporada espectacular i és aleshores el mercat d'hivern de la temporada passada quan fitxa pel
12: Granada.
4: I ara del Granada ha vingut el Girona.
18: La cosa és que el Cornellà no el volia vendre. És a dir, Ethan volia marxar al Cornellà, però el Cornellà va dir, aquest tio és boníssim, aquest tio...
4: Aguantem per treure'n més.
18: Exacte.
4: És molt bo. I de vegades que ha fet una explosió, en certa manera tard a la seva carrera, perquè quina edat té?
5: No és jove de 21 o 22.
12: 21.
5: Ah, sí?
4: Ah, 21. Sí,
12: farà 22 al mes de novembre.
4: El feia una mica més veterà.
5: No, el tenia tants cabells, no? Sembla que sigui...
4: Com en Xavi, anys enrere.
12: És que la gent amb aquests pentinats són els millors.
5: Té la pilota des de darrere, Alberto Giménez. Per cert, abans he sentit en Macià que parlava de Fran Sol. Hi va haver una vegada que Fran Sol jugava a Albacete i el Girona jugava a segona divisió i tenia Luna.
12: Sí.
5: S'enfrontaven Fran Sol contra Antonio Luna.
12: Enfrontament Sol-Luna.
5: T'imagines que el partit es jugui al camp del Júpiter? Va, Fonieto, s'acosta a l'enfrontament. Encara trobaríem més coses, va. A la banda dreta, Rodri. Rodri busca posició de xut. Interior per càmera, el protegia bé Júnior.
8: I Júnior se l'esté amb càmera, com la setmana passada.
5: És igual.
4: Té una personalitat
8: total.
4: Enorme. 17 anyets.
5: Va renovar abans no comencés la temporada. És un jugador que ha caigut de peu a la primera plantilla. I realment el que passa moltes vegades, Francesc, que teòricament no havia de ser titular, no? Perquè amb l'arribada de Moomin, amb el francès, però clar...
12: S'ho ha guanyat. Una molt bona pretemporada l'ha consolidat en l'equip, ha començat de titular, i és per deixar-lo tal com està jugant.
5: Ha recuperat la pilota precisament Benat. Fran Beltran, massa llarga per Esprilla. La pilota surt per línia de fons, trobada porteria Matis.
12: I ara ha fet un canvi posicional al Castelló. Israel Suero, en mitja punta també de molta qualitat. Juga de mitja punta per dintre, que estava a banda. Fran
5: Castillo.
12: Cau a banda.
4: De moment, les coses van bé pel Girona, que guanya. Girona 1, gol de Júnior, Castelló 0. Ara a les 7 de la tarda, d'aquí 6 minuts, comença el partit del Barça Lliga F al Johan contra l'Atlètic de Madrid, un partit que seguirem de manera àmplia amb el Marc Andrés i la Mireia Vera des del Johan. Què tal, com esteu? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
4: Bona entrada al Johan, Marc.
19: Bé, millor que la del primer partit, però no fa pinta que s'ompli. Sobretot hi ha algunes zones als laterals, sobretot aquestes corbes del lateral al gol, on no hi ha gaire gent, però jo crec que hi haurà bastant millor entrada que en el primer partit contra el Tenerife.
4: Tercera jornada, dos victòries fins ara del Barça, amb dos golejades, 5-0 i 0-4. L'últim al camp del Sevilla. Avui amb qui juga l'equip de Pere Romeu?
19: Mira, jo et diré l'11, però després segurament canviarem la distribució perquè l'11 és de circumstàncies. Cata colla la porteria, això ho tenim segur, i aquí ja la Mireia i jo debatim. Jo he posat una defensa de 3, la Mireia una defensa de 4. Jo he posat Patri al centre, a l'eix de la defensa, i a les bandes Martina Fernández i Brooks. No juga Marta Torrejón, tot i les lesions d'Irene Paredes i de René Van Asten. Llavors fem aquesta defensa de 3. Al mig del camp, Sidney, Pina, Vicky i Kika Nazaret. A les bandes, Caroline, Graham Hansen i en punta, Eva Payor.
4: Molt bé. Mireia, què et sembla?
20: Bé, hi ha moltes baixes, com deia el Marc. Jo crec que hi ha moltes futbolistes que poden ocupar diferents posicions, però jo crec que veurem alguna sorpresa amb una línia 4, amb alguna futbolista de lateral, com pot ser Sidney, però avui arribem amb el Johan pensant quina disposició hi hauria, perquè a la B, Van Basten, que té lesió per 3 setmanes, Irene Paredes, Laia Alexandre, que també pot ocupar aquesta posició, que encara no estan a punt per Pere Romeu, l'11 era una mica indefinit. Per tant, quan comenci a rodar la pilota, ho acabem d'ajustar.
4: Molt bé, surten protagonistes, ho veiem ara mateix en imatges, en aquest partit que, si no m'erro, no el fan en obert, És a Movistar Vamos 3, per ser exactes, aquest Barça-Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, que en el seu dia era un dels grans, però que ja la temporada passada va caure fins la cinquena posició i no juga Champions aquesta temporada. 11 ràpidament, Marc, de l'Atlètic de Madrid.
19: Lola sota pals, defensa Moternin, Viola, Caligari, Xènia i Lucía Rodríguez, mig del camp Zubieta, César i Alegre, a les bandes Luan i Fiamma, i en punta Jensen. Per ser a l'Atlètic de Madrid no està convocada Jenny Hermoso.
4: Molt bé, doncs això a punt de començar, ho seguirem amb el Marc i amb la Mireia. A Montilivi, què ens han perdut amb aquest 1-0 marcador?
1: No ens hem perdut gaire res, no hi ha hagut més oportunitats de gols, som al 26 de la primera meitat, continuem guanyant 0-1.
12: I veiem un Girona que ja té dos aspectes importants del joc que va dominant a mesura que van passant les jornades. Un, la seguretat en pilota, que normalment des del darrere a l'inici del joc no es perd i s'intenta tenir bastanta continuïtat en el joc. L'altre, la pressió camp contrari.
1: Compte que se l'endú Mati, potser podia xutar.
21: Per sort no ha xutat, perquè tenia espai per xutar.
1: Però ha xutat, ha volgut fer una passada interior dins l'àrea per
21: càmera. A càmera, sí.
1: I és a dir que no ha enfocat bé la càmera i li ha passat en el seu company, quan segurament hauria estat millor que hagués xutat almenys pels seus interessos. 26 i mig de la primera meitat.
13: A la Lliga de Futbol Sala s'avança el Barça a la pista del Valdepeñas. Golaç d'Antonio, el 14 de la primera meitat, Valdepeñas 0, Barça 1.
1: Perd la pilota a la sortida del Girona. No s'han entès Izan ni Àlex Moreno. Au favorable al Castelló davant la banqueta de Quique Álvarez.
12: De les primeres pilotes que es perden en zona d'inici, quan veiem un equip bastant segur en pilota.
1: La té Mati, pressiona Izan, com sempre, no para de córrer. Mati envia cap a la banda dreta, recupera Àlex Moreno, engega la moto, la pilota per Benat, descarrega cap a Carles Pérez, desmarca Carles Moreno, es desmarca Àlex Moreno, li ha passat la pilota a Carles Pérez, massa curta, i Juanjo Nieto endarreix cap al porter Mati.
12: Se l'ha jugat amb el peu, eh?
21: Moltíssim.
16: Sí. No fa molt aspecte de seguretat al porter del Castelló.
12: Tot i que és un porter que intenta jugar sempre en curs, juga bastant avançat. Aviam si alguna vegada el podem trobar avançat.
1: La té Mati, s'acosta a l'àrea, com d'ara si vol xutar, xut! A les mans de Gazzaniga. De fet, el porter és l'únic que coneixia la Susi aquesta setmana, eh?
21: Matis.
1: Matis. Matis i Mati.
21: I Mati, és que t'ho han posat avui fàcil, eh?
1: Sí. Mati, aquest, el migcampista és Matías, es diu.
21: El porter és amb S, Matis.
12: I el migcampista, Matías Orozco, que només portava 23 minuts aquesta temporada. Ha deixat Álvaro Martín a la banqueta, un jugador que normalment és titular.
1: La pilota per Izan, la dona Carles Pérez. Carles Pérez no ha pogut superar Juanjo Nieto.
16: Va arribar més tard, Orozco.
12: Va arribar més tard, eh?
16: Sí.
12: Perquè al principi, de fet, només veig que ha jugat 23 minuts.
1: Sí. Fran Castillo, la banda dreta per Rodri. Rodri s'acosta a l'àrea, pot entrar. Fa un retall sobre Àlex Moreno, arriba fins a la ratlla de fons, fa una centrada, toca Àlex Moreno. La pilota a les mans de Gazzaniga, que atrapa la pilota.
16: I una altra de les coses que ens haurem d'anar acostumant en aquest Girona, que no l'havíem viscut en les últimes temporades, és de no tenir aquelles possessions tan llargues com Mitchell. Penseu que en els dos últims partits, les dues últimes victòries amb Las Palmas i Sporting, 43 i 40% de possessió. Això pràcticament era inèdit quan hi havia Mitchell a la banqueta.
12: Però amb més efectivitat i potser més arribada, no? Aquest desplaçament en llarg, buscant l'esquena del rival amb jugadors que entren de segona línia, fins i tot els jugadors de banda que busquen diagonals, ens està funcionant bastant bé.
21: El que passa és que, això us ho volia comentar abans, hi ha moments que abusem una miqueta. Ara anem per davant en el marcador, es veuen espais i s'intenta jugar aquesta pilota llarga, que potser seria millor en aquests moments intentar contemporitzar una miqueta i agafar aire, perquè aquest ritme és dificilíssim aguantar els 90 minuts.
1: El té a la banda esquerra Lucas Alcázar.
16: Avui a la Llotja els jugadors no convocats lesionats. Clar, hi havia dies que la Llotja estava totalment plena. Avui només hi veiem a Porto i a Unai. Per exemple, no hi és Justin, que és l'altre lesionat avui.
1: El problema és que la plantilla del Girona ha quedat molt ben configurada, almenys per la meva
12: I tant que sí.
1: Opinió. Jo, aviam, Fran Castillo arriba fins a ratlla de fons, centre, toca amb Júnior, la pilota se'n va a córner.
16: Segon.
1: A mi em faltaria un porter, ja ho dic ara.
4: El debat, la terra debat de Gazzaniga.
1: No per treure-li de seguida la titularitat, però sí per
4: tensionar-lo.
1: Perquè
4: quan va arribar l'Ivakovic la temporada passada es va posar les piles.
1: Sí.
12: Atents a l'estratègia, una altra vegada peu tancat, eh? L'estratègia pràcticament sempre portaria peu tancat amb molts jugadors a la rematada.
1: Hi ha gairebé tots els jugadors del Girona defensant. I què ha passat?
16: Avisen a Fran Beltran, que estava amb una lluita amb un jugador del Castelló, i li diuen que no s'agafin.
1: Ho diré ràpid, això de la plantilla. La llàstima és que ara, per exemple, els dos únics lesionats són dos extrems. La pilota dins l'àrea, la frontal de la petita, sura mitges Gazzaniga, la treu amb el cap David López, encara no l'ha pogut acabar de treure. La pilota queda morta, rebutja la defensa del Castelló, li queda cap a Barri, la treu Benat en curt, recull Juanjo Nieto, obre la banda dreta per Fran Castillo, la podrà penjar pilota, mira d'entrar-la cap a Rodri, arribarà fins a ratll de fons, no sé si la pilota ha sortit o no pot rematar cap jugador del Castelló, la treu Fran Beltran, però traiem-la d'aquí, Benat,
5: no se n'acaba de sortir. Carles Pérez la torna a recuperar al Castelló, que té molta posició en aquests últims instants.
12: Està jugant bé, l'equip de Castelló de la Plana, buscant bastant el joc entre línies, l'espai entre centrals i lateral. Fran Castillo es mou molt bé, són futbolistes amb arribada.
4: 55% de possessió pel Castelló. En aquests primers minuts guanya el Girona 1-0. Ha començat ja Johan Cruyff, Barça, Atlètic de Madrid, Lliga F.
19: Ha començat el partit i no tenim revolució, almenys en l'esquema, però Sidney Schertenlepp, normalment migcampista, avui juga de lateral dret. Recordem totes aquestes baixes, a part de les que ja coneixíem. Avui s'han afegit la de René Ivanasten i Irene Paredes, per tant, Sidney Schertenlepp, que està jugant de lateral dreta, però a l'esquema és el clàssic 4-3-3. La Mireia ha de dir, Mireia, que has encertat, eh?
21: Sí, me l'he jugat, era difícil, però veient l'escalfament, veient la posició en la que estava Sidney Schertenlepp, m'ha fet intuir que podia ocupar aquest lateral dret. És una futbolista que entén molt bé el joc, possiblement no tingui tant de recorregut, no?, com estem acostumats amb algun altre lateral, però a nivell tècnic és sobradament competent per jugar en aquesta posició.
19: Ara estem a punt d'arribar al minut 3, continua aquí l'empat a 0, sense ocasions clares, una petita aproximació en el Barça, ha demanat un penal per mans, molt lleu la protesta.
4: Per cert, el líder de la Lliga F, si no em corregeix el Sergi Camps, és el Madrid Club de Futbol Femení, que diria que ha guanyat el seu partit aquesta tarda.
2: Sí, senyor.
4: Per
2: 1-0 contra el Sevilla. En aquest cas, el conjunt madrileny, doncs, com bé dius, és el líder de la categoria, lògicament a expenses del que faci el Barça.
4: L'Atlètic Club ha empatat avui amb l'Espanyol, bon empat de l'Espanyol, que tot i així guanyaven el seu partit i al final, a última hora, a l'Ezama, l'Atlètic li ha acabat empatant, 2-2. L'Atlètic és tercer amb 7 punts, el Barça ara provisionalment segon amb 7 punts i el Real Madrid, que hi va guanyar el seu partit al camp del Depor, és el quart amb 7 punts. Demà jugarà el Badalona, ho farà al camp de l'Eibar. Hi ha pausa d'hidratació, veig, a Montilivi?
16: Sí, és així.
4: Molt bé,
16: no,
4: doncs...
16: no crec que sigui una calor...
4: Ja,
12: però ens ha vingut bé, aquesta pausa.
21: Sí, molt important, perquè ara ens estava dominant el Castelló i estàvem tinguent problemes per sortir amb la pilota controlada.
5: A mi m'està agradant, el Castelló.
12: El Castelló, jo pels equips que he vist fins ara de la categoria, és dels equips que juga millor futbol. Té un bloc molt treballat, atac-defensa. En Pablo Hernández ja la temporada passada ho van fer molt bé quedant sisens i fent la promoció de cens. I aquest any han tornat a començar molt bé.
21: I té una defensa molt sòlida, Francesc.
12: Forta, centrals molt forts, i encara avui Mellot està a la banqueta, que és un central que amb línia de 3 sol ser titular. Té recursos per canviar el sistema de joc a la segona part. Juguen molt bé entre línies, s'associen molt bé. I és el que ens estava passant ara, Penso que aquesta pausa d'hidratació se'ns ha posat molt bé per agafar aire, per respirar, i el Girona ha d'intentar combatre aquest partit també amb pilota.
21: I fan el camp petit. Les tres línies estan molt juntes, el que obliga que o jugues molt bé per dins associant-te al primer toc, o bé desplaces molt ben llarg, perquè si no recuperen fàcil i ràpid la pilota.
3: A la Lliga de Futbol Sala fa el segon al Barça, la pista al Valdepeñas, marca Mateus, 2 minuts pel descans, Valdepeñas 0, Barça 2, molt bon inici de l'equip de Javi Rodríguez.
4: El Johan, recordeu, empat a 0, encara sense ocasions. L'Atlètic de Madrid, Mireia, tindrà feina per aconseguir plaça Champions aquest any, no és el que era, oi?
21: Bé, és cert que ha anat perdent potencial, que aquest mercat doncs, també s'ha reforçat amb futbolistes com Zubieta, que va fer una molt bona temporada a l'Atlètic Club, amb Viola, Alegres i futbolistes que tenen molta experiència. Ara, és difícil perquè crec que hi ha equips també a la Lliga F, com el Madrid Club de Futbol, que comentaves, que ha començat molt bé però que també s'ha reforçat i ha de tornar a tenir aquesta confiança d'equip gran, que crec que també és el que ha fet que l'Atlètic de Madrid anés perdent potencial temporada rere temporada.
4: Ja saps que d'aquí a dues setmanes, perdona Marc, comença la Champions i avui jugava el primer rival que tindrà el Barça, que és el París, no el París Saint-Germain, el París Futbol Club. Saps contra qui jugaven?
21: Exacte, contra l'Olympique.
19: Aturar gol! No! Ui! Perdó, no sé què ha passat, però he hagut d'interrompre perquè Caroline Graham Hansen, ho explico, ha centrat des de la banda dreta, la pilota l'ha rematat Eva Payor, l'ha aturat Lola Gallardo, la pilota ha quedat morta a la línia de gol i ha dit, val, doncs ja està feta. No sé com, ara m'ho explicareu com ha passat, però no sé com aquesta pilota no ha entrat. Deu ser una de les pitjors narracions que s'han fet a la història de la ràdio, però no ha entrat aquesta pilota quan jo, la
4: perquè
19: veritat,
4: no
19: ja la veia dins.
4: No ha impactat bé i ha xutat molt centrada a la jugadora del Barça i la portera, diguem-ne, se l'ha trobat, pràcticament és així, perquè realment... O la toca una jugadora de l'Atlètic de Madrid, mira el que et dic, Ho haurem de veure en la repetició. Graham fa la centrada des de la banda dreta i és la defensa de l'Atlètic de Madrid qui toca la pilota intentant-la refusar i acaba rematant la seva pròpia porteria, però la portera de l'Atlètic, Lola Gallardo, que acaba atrapant-la. Bé, doncs passa el perill, es manté l'empat a 0, el que dèiem, l'Olímpic de Lió avui ha guanyat 7-1 el primer rival que tindrà el Barça a la Champions, el París, amb Salma de titular amb Lió, ha jugat els primers 60 minuts i per tant 7-1.
13: No ha marcat.
4: La golejada. No ha marcat, no. No ha marcat. Molt bé, Montilivi 1-0, recordeu, està perdent, el Castelló està guanyant el Girona i ara tindrà un corna.
1: A l'esquerra del porter Gazzaniga.
12: Molts futbolistes sota pals, sí, per davant de Gazzaniga.
1: Molt a dins l'àrea, molt tancat. Vol rebutjar David López, la pilota li cau a Esprilla, rebutja una mica malament. Li queda la pilota d'Alberto Jiménez, la deixa enrere per Juanjo Nieto, que era el jugador que tancava. Obre la banda dreta per Fran Castillo, aquest més a la dreta per Suero. Més enrere altra vegada per Fran Castillo, volia enviar pilota interior per Juanjo Nieto. Rebutja la pilota Fran Beltrán. Corre Sienra, també Carles Pérez, endarreix cap al porter Matis, amb dificultat amb els peus. Torna a enviar la pilota a la banda dreta per Barri, pressiona Fran Beltrán, la recupera Benat. No pot continuar, però Fran Beltrán, la pilota surt per línia de banda, traurà l'out a l'equip del Castelló en la zona de mitjos.
12: Estem patint massa sense pilota, i aquesta posició d'Abel, que no és un especialista per ajudar al mig del camp, que en defensa es posa com a mitja punta, com a la punta del tribot, o sigui, Ethan, Fran Beltrán, doble pivot, a l'hora de defensar més Abel per davant, no tenim prou recuperació, està entre Mati i Barri, i aquí el Castelló té la pilota. Necessitem més treball defensiu de tot l'equip per recuperar.
21: I l'obliga a fer molts quilòmetres també, Francesc, Abel, i pateix moltíssim, sobretot a tornar des d'esquenes, se'l veu cansat, se'l veu descol·locat en aquest aspecte defensiu.
12: Hi ha un resultat favorable, i ho vaig dir al camp de l'Esport la setmana passada, la combinació Benat-Abel, mentre anem guanyant el partit, no l'acabo de veure. A casa, per començar el partit, pot ser possible, però a mesura que vagi avançant, hem de pensar que un dels dos ha de ser el sacrificat per ajudar més al mig del camp, com podria ser Ivan Morante.
1: S'equivoca ara el Castelló i Fran Beltrán endarreix cap a Gazzaniga.
13: I descansa Valdepeñas a la Lliga de Futbol Sala, guanya el Barça per 0-2, gols d'Antonio i de Mateus.
4: Ha tingut alguna arribada a l'Atlètic de Madrid, el Johan?
19: No, només una primera, podríem dir, aproximació al primer minut, però molt fàcil la resol el Barça en defensa. Tot i així, ara podria tenir una pilota, es plantarà Jensen sola davant de l'àrea, serà Jensen contra Catacoll, guanya Jensen i el gol. Gol de l'Atlètic de Madrid, gol d'Alegre, em diu la Mireia. Doncs m'assenyala Alegre, l'havia confós, era la número 17, no la 7. Gol d'Alegre, que jo diria, m'ho confirmareu vosaltres, però no estàvem fora de joc. Ha trencat el fora de joc, crec, Martina. I Alegre, que s'ha plantat sola davant Catacoll, marca el 0-1 l'Atlètic de Madrid. Primer gol que encaixa el Barça aquesta temporada i, evidentment, per tant, primera vegada que va per darrere en el marcador. S'avança l'Atlètic de Madrid, minut 9, ja gairebé 10 de la primera meitat. Gol de l'Atlètic de Madrid, Barça 0, Atlètic de Madrid 1.
4: Alegre, fa el gol, es cola entre centrals en un error, en una falta d'ajustament a la defensa del Barça, Mireia.
21: Exacte, Alegre ve de la diagonal contrària, és l'extrem dret de l'Atlètic de Madrid, crec que no l'esperen, és una jugada més per Phil Jensen, per això el Marc ho comentava, que Alegre, però que guanya molt bé l'esquena, crec que no la veuen venir, això fa que acabi entrant sola, defineix molt bé amb l'interior del peu i molt lluny de l'abast de Cata. Veurem si aquest gol fa que el Barça pugi una mica el ritme del partit.
4: La temporada passada a la Lliga, el Barça només va encaixar 9 gols, per tant ja és notícia que encaixi un gol en aquesta Lliga F i li fa l'Atlètic de Madrid Alegre.
21: És cert que aquí a la banda dreta parlàvem de la posició de Sidney, que pot jugar en aquesta posició, però al final té davant una davantera molt ràpida com és Luani, que hi pot fer mal l'Atlètic de Madrid si ho aprofita bé la davantera brasilera.
19: I ara ho intenta el Barça, perdona David, perquè entra dins l'àrea Caroline Graham, Hansen busca la centrada, corna favorable al Barça, i per cert, ara ho hem vist molt breument, deixa'm-ho comentar, en pilota Patrick Guijarro abandona aquesta línia de 4 i deixa una línia de 3 a la defensa del Barça, que jo crec que serà bastant movible, perquè repetim, Martina sí que és central, però Patri, tot i que l'hem vist en altres ocasions, no ho és ni molt menys. Ara ha tret el córner Carlin Graham Hansen, busca Pina a la centrada, refusa l'Atlètic de Madrid, passa el perill, 0-1, perd el Barça al Johan Cruyff.
4: El 10 de la primera, ens quedem a Montilivi.
1: El 5 últims minuts de la primera meitat, molta posició pel Castelló, perquè el Girona està guanyant, però no està sent superior al Castelló.
12: No, és l'equip que ens ha condicionat més aquí a Montilivi dels tres que han passat per Girona.
1: Suero, cap a Juan Conieta, arriba fins a la ratlla fons, entra al punt de penal, rebutja la pilota malament, Júnior, cap a l'altre costat, Lucas deixa que la pilota surti per línia de fons, trobarà aquest corner al Castelló a la dreta de Gazzaniga.
12: Quart corner pel Castelló.
1: realment han tingut l'oportunitat i del gol i potser res més, no?
12: Sí, estem arribant
1: molt. Jutge porteria...
12: El rival ens condiciona molt, estan tinguent molta pilota aturada, pugen els dos centrals, acumulen 7 jugadors dintre l'àrea, per tant, anem a defensar bé.
1: No, li estan sortint bé les coses avui al Girona, tot i que va guanyant, pilota molt tancada, surt Gazzaniga, rebutja amb els punys, demanaven una possible falta, tanca Juanjo Nieto, pressionarà Asprilla... I el teu porter, Matis...
12: Recupera de seguida el Castelló la segona jugada, eh? Estan molt més ordenats, molt més ben posicionats per atacar i tornar a recuperar i tornar a tenir la pilota.
21: Però ve ara Gazzaniga, que ha rebutjat lluny. Als darrers corners la pilota havia quedat rebutjada dins de l'àrea i això sí que és realment perillós.
18: I no sé, Solà, si li tens ràbia a l'Elx o no, perquè ja va ser la temporada passada.
1: No, ells van fer... el que havien de fer.
18: Ells van fer la seva feina, no? Doncs sí. Estan ara jugant al camp de l'Atlètic Club a Sant Mamés, 0-0, minut 42 de la primera meitat. La repassada en possessió i amb generació de perill, potser en ocasions claríssimes, però sí de trepitjada era contrària, de l'equip de Bilbao sobre l'Elx és total. El partit podria estar dominat per l'Atlètic Club per 2-3-0. De fet, li han anul·lat un gol a Nico Williams. Repassada, diria, doncs, de categoria de l'Atlètic Club a l'Elx, al llindar del descans, però empat a 0 en aquest partit a Bilbao.
1: La pilota Juanjo Nieto travessa la línia divisòria. No m'està agradant com estan en el partit.
12: No, ens dominen, eh? Ens estan dominant totes les fases del joc ara.
1: Rodri busca posició de xut, encara amb la cama esquerra, s'ha fet una passada massa llarga. Surt Júnior, rebutja la pilota, queda morta, toca amb el cap a Abel. No, tampoc podem sortir perquè
12: torna a recuperar.
1: Sí. Mati cap a Rodri, torna a recuperar la pilota Júnior, el rebot prova pel Castelló. A la banda dreta és Suero, penja la pilota molt tancada, vol rematar càmera, rebutja la David López, la torna a tenir prou Castelló, Lucas. Penja cap a la frontal de la petita rematada de Barri... Gazzaniga!
12: Aturada.
1: Les coses natural. Com són! Les quina coses natural. Com són, a vegades Gazzaniga la caga, però ara acaba de fer una aturada estratosfèrica amb la rematada, crec que ha estat de Barri, i Gazzaniga anant cap enrere, rebutja la pilota, l'atura i l'envia a córner.
18: Era molt difícil perquè era a peu canviat i havent de fer marxa enrere, i això és molt difícil per un porter.
12: Aturada de molt de mèrit.
1: Diu que no hi ha res, però tastaven alguna cosa, potser demanaven falta, torna a penjar la pilota al Castelló, molt tancat, Gazzaniga ara se la queda.
12: Tenim un problema al mig del camp i ho hem de solucionar, i jo el solucionaria ràpid al descans. Posaria escalfar Ivan Morante, un jugador més especialista en jugar per dintre, en la recuperació, en la pressió, en el treball, en tenir la pilota, i trauria un dels dos davanters.
1: No, és que els dos davanters, deixeu-me dir, no li per res, ni en contra un ni l'altre, però és que ni Benat ni Abel estan tenint gens participació.
12: No, ara ho anava a dir, Eduard, no participen del joc, per tant, en tasques defensives tenim un problema perquè tenim inferioritat numèrica a la zona de creació i a l'hora d'atacar no han combinat entre ells.
1: Aviam ara, David López, diagonal, cap a Carles Pérez, ha caigut Carles Pérez, la treu de defensa del Castelló, Barri, descarrega cap a Alberto Jiménez, ha estat a punt de recuperar-la.
21: No,
1: Abel!
21: No podem abusar d'aquestes jugades perquè si no s'acaba amb un xut o amb un córner amb una fora de porteria, ens acaben generant unes contres amb uns espais que el Castelló no trigaran a aprofitar.
18: Va pujant, la possessió del Castelló ja és del 60%.
12: No podem esperar a fer el canvi, penso que tocaria fer-lo mig del descans. Anem guanyant, però no tenim el partit controlat.
1: Absolutament d'acord.
18: Tot i així, les rematades són les mateixes, 4 pel Castelló, 4 pel Girona, 3 entre els 3 pals del Castelló, 2 entre els 3 pals del Girona, 1 ha acabat en gol.
1: Ethan, que bé s'ha regirat, cau a terra, falta. Ha fet un moviment de Xavi, de Xavi Hernández.
18: Ara hem de repetir de nou l'aturada de Gazzaniga, i és molt i molt bona, és de reflexes i agilitat.
21: Però és que Gazzaniga per alt ja és un porter que més o menys es defensa bé. Sempre l'hem criticat molt quan ha hagut d'anar a baix, perquè és un porter molt alt, té el centre de gravetat alt i li costa anar a baix. Sí, de tota manera, era molt difícil, aquesta.
1: Ja va fer una bona aturada. La conta que s'equivoca ara Júnior, tot i ser el rebot torrenat pel jugador del Girona. Va fer una molt bona aturada al Molinón. I crec que Asprilla, pot ser que Asprilla i Gazzaniga estiguessin en l'equip ideal de la setmana. Compte que Benat s'ha dut una pilota. Entrarà dins l'àrea l'ucraïner, el xut! Recupera la pilota el Castelló, el xuta bé a les mans de Matis. L'oportunitat que acaba de tenir Benat. Ha recuperat bé la pilota, s'ha anat directament cap al porter del Castelló, però no l'ha pogut superar a l'1 contra 1, i després el xut de Bell l'ha tornat a aturar el porter del Castelló.
18: Quina llàstima.
12: No està decidint bé Benat, perquè s'ha desmarcat molt bé, ha superat el seu rival en conducció, però quan arriba davant del porter busca el cos del porter, quan segurament per elevació tenia la possibilitat de superar-lo, perquè hi havia molt d'espai a la seva esquena.
18: La
4: caiguda. El Girona 3 d'afegit. Recordeu, guanya 1-0, tot i que està sent superior en la possessió, almenys en el control del partit del Castelló. I, en canvi, el Johan, qui té el control és el Barça, però perd. Recordeu, 0-1, gol d'Alegre. Com estan les coses ara mateix, el Johan? Hi ha reacció?
19: Aproximacions del Barça a l'àrea rival, però jo diria que sense ocasions clares. Lola Gallardo ha intervingut un parell de cops, però per intervenir, perquè era la posició correcta, no perquè realment s'hagi hagut d'esforçar massa, no, Mireia?
20: Sí, exacte. L'Atlètic de Madrid, quan el Barça ataca, situa un bloc baix, acumula moltes futbolistes, estan molt pendents les dues centrals, tant Xènia com Viola, de les atacants del Barça, i li està costant generar perill. Jo crec que sobretot perquè la circulació de pilota va a un ritme molt baix, i això permet a l'Atlètic de Madrid bascular, arribar molt bé les posseïdores de pilota, i no fan que el Barça estigui gaudint d'ocasions clares.
19: Ara mateix, simplement per posar un context, tenim la jugadora en la posició més endarrerida, que és Martina Fernández, que està potser a uns 45 metres de la porteria rival, i tot l'Atlètic de Madrid, doncs, darrere. Per tant, defensant-se amb tot el que té, sí, aquest avantatge al marcador de 0-1.
4: 0-1, el 17 de la primera. Ens acostem al descans a Montilivi.
0: Sí, entrem ja pràcticament a l'últim minut i mig. El joc està aturat, però haurà de porteria Gazzanica.
2: La primera arriba al descans del partit de Sant Mamés, Atlètic Club 0, Elx 0.
0: Treu llarg Gazzanica, busca el cap de Benat. Tot això se l'endú Sienra, francès. Toca lateral esquerra, la pilota queda solta al mig del camp, no se l'endú Abel. La pilota se'n va cap enrere per francès.
2: I a segona també Solà, arriba al descans, el Granada 0, Albacete 0.
0: Va bé que tots els rivals...
2: No sé si el Granada o l'Albacete, però estan empatats.
4: No, home, el Granada, que empati la Granada és així punts al Granada.
2: Queda molt, home, queda molt.
4: És un dels aspirants, també, a play-off, sí, a Granada.
0: Pilota per Barri, la treu Àlex Moreno, no s'ha entès ara en Bizan. Es creu Alberto Jiménez i Enderreix, que el porter Matis.
6: Totes les segones jugades i les pilotes dividides són pel Castelló. Això vol dir que estan més ben organitzats, preveuen més bé on pot caure la segona jugada i tenen moltes més possibilitats d'atac.
0: Mati ara s'enduia la pilota, l'agafa per darrere Abel.
22: I veurà targeta molt clara, la primera del partit per un jugador del Girona.
21: Reparteix millor els espais el Castelló que el Girona. El Girona, com que no té possessió, li costa recuperar-la ara, perquè va darrere la pilota, i el Castelló se sent molt còmode quan juga d'aquesta manera.
6: El que fa molt bé el Castelló és que juguen molt junts. O sigui, fixa't ara quan és una falta al mig del camp, tots els jugadors estan a la frontal, i, o sigui, a la frontal per la primera jugada i a 5 metres de la frontal per la segona. Només hi ha el jugador que executa la pilota aturada, que és Suero.
0: Aviam serà l'última jugada, penjarà la pilota Suero, molt lluny de porteria, amb la cama esquerra dins l'àrea, remata càmera, fluix, rebutja Àlex Moreno enrere, la recupera Barri a la punta dreta, la deixa enrere per Fran Castillo, penja la pilota Fran Castillo, saltarà Gazzanica, es queda la pilota i segurament haurà estat l'última opció d'aquesta primera meitat. L'àrbitre es posa les mans a l'orella, diu que no ha passat res i diu que s'ha acabat aquesta primera meitat. Una primera meitat on, amb la mà al cor, el Castelló segurament ha estat superior, però el Girona l'ha encertat en una de les dues que ha tingut. El Castelló també ha tingut la seva. Al minut 7 ha marcat Júnior. Semblava que tot podria anar per un altre costat, però el Castelló s'ha fet un bon control del partit. Tot i això, el Girona guanya 1-0 i ara mateix seria líder. Descansa Montilivi. Girona 1, Castelló 0.
22: Jugadors de vestidors de ritme de Metallica. Càmera al davanter del Castelló, que li reclama alguna cosa a l'àrbitre, que se l'ha tingut amb David López, que se l'ha tingut amb Gazzaniga, que abans se l'havia tingut amb Júnior. A part d'això, tota la tranquil·litat del món per als jugadors de Castelló i Girona per anar vestidors.
4: Molt bé aquesta Metàl·lica, molt bé, molt bé. Per anar al descans. No sé si l'havien posat mai.
22: A mi no em sona el descans.
4: Oh, està molt bé.
0: El que està preocupat en Xevi, perquè té festa major a Sant Joan després.
4: Ah, i què vols dir?
0: No, vull dir que a part de que ha de marxar ràpid, ha estat assajant tota la prèvia amb les cançons que li han posat.
4: Sí.
0: El Sweet Caroline.
22: Arribem perfectament.
0: Serà Por Mi Te Amo i tot això.
4: Primera part que s'acaba amb possessió a favor del Castelló. 58% pel 42% del Girona. Ha rematat una mica més el Castelló. 7 rematades a porteria, 4 d'elles entre els 3 pals. Una, recordeu, claríssima, aquella que ha aturat Gazzaniga amb una aturada de mèrit. 6 rematades del Girona entre la porteria, 4 d'elles entre els 3 pals, una que ha acabat amb el gol de Júnior en una primera part on tots dos equips han fet 5 faltes i de moment només una groga, oi, Xevi, que ha vist el Girona?
22: Abel Ruiz, sí.
4: Molt bé. Francesc, cal retocar alguna cosa, estàs insistint, amb el mig del camp.
6: Sí, perquè el Castelló té superioritat numèrica entre Mati, Barri i el que jugui de mitja punta, que a vegades és Suero, a vegades és Fran Castillo.
7: i aquí nosaltres no tenim la, com a mínim hem d'igualar, no tenim la presència d'Abel, que està més acostumat a jugar en punta com a, com a migcampista o com a tercer jugador que ha d'ajudar al mig del camp. Per tant, penso que el canvi el veuria clar, eh? Posar un jugador més al mig, treure, sacrificar un dos davanters, potser amb espai ens va millor tenir a Benat, i fins i tot ara que Abel té una groga, doncs poder-lo substituir.
4: I estàs d'acord, Susi? Faries el mateix?
21: Segurament sí, però el que no faria seria posar Ivan Morante, perquè o ho han treballat molt, o si no, el dia que vam veure el trident Ivan Morante, Ethan i Fran Beltran, no em va agradar gens, no es repartien correctament els espais, i potser, si el que es tracta és d'ajudar una mica més al mig del camp, potser jo posaria l'as.
4: Molt bé, doncs veurem què és el que fa Quique Álvarez. De moment, almenys, el més important és que el marcador és favorable a 1-0 ara mateix. El Girona seria líder. Com tenim la reacció del Barça? Arriben les ocasions després del cop dur que ha rebut l'equip de Pere Romeu encaixant el gol de l'Atlètic de Madrid?
19: Destacaríem dos xuts de Clàudia Pina, una a les mans de Lola Gallardo, l'altra que ha sortit fregant el pal dret de la porteria matalassera, però tampoc ho considerarem ocasions clares. Ja ens acostem a l'equador de la primera meitat, ja ha passat el minut 22, i a l'Atlètic de Madrid, que tampoc podríem dir que està traient aigua

0: una mica fred, perquè clar, això no és l'habitual, que en un partit de Lliga l'equip rival et faci un gol, encara que sigui l'Atlètic de Madrid, que té molta història a la competició. No. 0-1 està perdent el Barça al 23 ja de la primera. Per cert, Ripo, com ha estat ja la segona part, Lliga de Futbol Sala, la primera jornada del Barça a la pista de Valdepeñas?
1: Sí, i acaba de marcar l'equip local, acaba de marcar el Valdepeñas després d'un contraatac, minut i mig de la segona meitat, Valdepeñas 1, Barça 2.
0: Va, tornem de seguida amb el partit del Johan. Està perdent el Barça 0-1 i també amb la segona part després del Girona, que guanya 1-0 davant del Castelló. Berta Torrades, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Titulars a aquesta hora.
2: El cap de la companyia Anthropic, que és una de les líders mundials de la intel·ligència artificial, demana alentir l'evolució de la nova tecnologia davant dels riscos detectats. Alerta perquè l'empresari diu que si s'escapa del control humà podria aconseguir el domini d'internet d'aquí a només mig any. Per contra, la Carina Gibert, que és experta en intel·ligència artificial, demana no caure en l'alarmisme. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: I acabem de saber que el mateix Elon Musk i la companyia OpenAI s'afegeixen a Anthropic per alentir la intel·ligència artificial. Així ho acaben de piular a les seves xarxes socials. Més coses. En marxa aquesta hora una nova jornada de protestes del sector educatiu al País Valencià. Anem fins allà amb la Marta García.
4: Si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
2: Escoltàvem la portaveu de Comissions Obreres del Sistema Educatiu del País Valencià manifestant-se a aquesta hora demanant un sector educatiu públic de qualitat. I ha quedat en llibertat els 18 detinguts ahir pels aldarulls que hi va haver després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. Segons el Tribunal Superior de Justícia, se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat. Junts, la CUP i l'ANC han carregat contra l'actuació policial. I acabem explicant la polèmica que hi ha aquesta tarda a la Fira Tàrrega amb els artistes que actuen als carrers fora de programació. Un centenar de companyies han decidit fer vaga aquest dissabte i denuncien que Fira Tàrrega els ha retallat, diuen, els espais públics i també les franges d'exhibició.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
7: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
8: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
9: Atenció, comentó Faraguero, pica, Koeman!
10: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
9: Un rúpido espino!
10: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
11: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
12: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
11: On va començar tot.
12: A Catalunya Ràdio.
11: On tot continua.
12: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
11: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
12: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
11: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
12: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
11: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
13: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
0: I tenim novetats. El Johan arriba a l'empat del Barça.
14: Gol de Vicky López, gol del Barça. Gran jugada de Caroline Graham Hansen per la banda dreta, que posa la pilota una mica més enrere del punt de penal. Vicky López arriba des de segona línia i amb un xut insuperable per Lola Gallardo aconsegueix fer l'empat a un minut 28 de la primera meitat. Empat al Barça, empat a Vicky López, Barça 1, Atlètic de Madrid 0.
0: Mireia, era important que no marxés gaire temps l'Atlètic de Madrid amb aquest marcador favorable.
15: Exacte, i com deia, marca de la casa, una jugada molt clàssica de Graham Hansen, marxant de totes les futbolistes que l'envolten per posar una bona centrada per Vicky. El que deia és la importància d'aquest gol de l'empat. L'Atlètic de Madrid no havia reaccionat més des d'haver-se posat per davant i veurem en aquest tram final si el Barça aconsegueix augmentar el marcador i sobretot si l'Atlètic de Madrid reacciona.
0: Pujar la velocitat també de la circulació de la pilota, el que dèiem abans, i que el Barça torni a fer ocasions de perill, que generi perill i que arribi com més aviat millor al segon. De moment empat a un, acostant-nos a la mitja hora de joc, Barça 1, Atlètic de Madrid 1. Ja sabeu que avui hem estat a Madrid explicant-vos aquesta posada en escena del nou circuit de Madrid. De fet, ens ho ha explicat l'Oriol Rodríguez en directe amb els oficials. Hola, Oriol, de nou.
16: Hola, què tal?
0: Amb la Pol de Lando Norris, recordem, per davant de Kimi Antonelli, però ja t'he dit que més tard parlaríem del que és aquest circuit i d'aquesta posada en escena. Demà tindrem la cursa. Finalment no hi ha hagut topades ni res destacat en aquests oficials, eh?
16: No, els oficials no, tenint en compte que demà és quan hi haurà la cursa, que per tant és quan els cotxes pretenen avançar-se els uns als altres, i veurem si demà doncs hi ha més incidències que no pas els que hi ha hagut avui.
0: Tu has arribat amb calma? Has tingut un accés fàcil al circuit?
16: Sí, més que res perquè com que no s'hi pot accedir en cotxe, o la majoria de gent no hi pot accedir en cotxe, sinó que ho fa en transport públic, doncs no és com a la majoria de circuits del món, on és un caos poder arribar. Per tant, poder arribar aquí al Madrid sí que és veritat que és una cosa relativament fàcil.
0: Molt bé, els que potser no estan tan contents amb aquest nou circuit de Madrid, que és a la zona d'IFEMA, zona de Valdebebas, perquè m'entengueu, on hi ha també la ciutat esportiva del Real Madrid, són els veïns de la zona que viuen en aquesta zona. Stop Fórmula 1 Madrid és el nom de la plataforma que està recollint tot aquest descontentament veïnal a la zona. En Constantino Blanco és el portaveu d'aquesta plataforma i el tenim connectat. Constantino, què tal? Buenas tardes.
17: Buenas tardes.
0: ¿Usted dónde vive exactamente?
17: Su compañero ha debido estar en la zona sur del IFEMA, yo vivo en la parte norte del IFEMA, donde la ampliación se llama, el barrio se llama Las Cárcavas, está justo al otro lado de la Valdebebas del Real Madrid. Valdebebas, el circuito y luego nosotros.
0: O sea, el circuito lo tiene cerca de casa, ¿eh? ¿Realmente?
17: Sí, yo lo tengo como a 60 metros, no, algo más, a 100 metros. Mis vecinos están a 35 metros. Tengo vecinos metros. A 35 metros.
0: Vaya. ¿Cómo lo llevan esta semana los vecinos?
17: Pues mira, que más que menos se está yendo de casa por el día y vuelve por la tarde, porque es directamente insoportable. La verdad es que ayer estuvimos atendiendo a los medios para explicarles lo que ocurría y luego he acabado con un dolor de cabeza insoportable. O sea, intentamos llegar a casa por la tarde y nos vamos por la mañana a primera hora, porque en sí esto es zona no habitable.
0: No habitable. ¿Cuál es el nivel de decibelios? Ahora que ya estamos en Gran Premio, es decir, aquí ya no hay pruebas, esto ya es un Gran Premio. ¿Nivel de decibelios? ¿Cómo nos lo podría comparar? ¿A qué?
17: Pues mira, ayer nosotros tenemos registrando datos, pero todavía no los tenemos porque es como una especie de caja negra. Pero bueno, ayer con periodistas llegaban a 105 decibelios, es como un avión reactor despegando. El vecindario debería tener 55. 105, 110 no es el doble, es 100.000 veces más, porque cada 10 decibelios se multiplica por 10 la intensidad del sonido. Un matiz con respecto a lo que ha dicho su compañero. Se puede llegar en metro a la otra parte, a donde ha llegado él, pero a la zona nuestra no. A la zona nuestra hay que bajarse en metro y luego estar andando media hora para llegar a las gradas.
0: Ah, es decir, usted para llegar a su casa, ¿qué impedimentos tiene estos días de Gran Premio?
17: Bueno, esto lo han acordonado ahora y nosotros tenemos una pegatina en el coche que nos permite cruzar y no tenemos ningún problema. Nosotros, vale. Si tienes coche, no tienes problema. Eso todo hay que decirlo, no hemos tenido problema. Hemos tenido algún compañero que ha querido venir de otra parte del barrio aquí en autobús y le ha resultado complicado. Y si no tienes pegatina o no vienes en autobús, directamente no puedes entrar nada más que andando.
0: El problema con lo cual está con el ruido. ¿Cuánta gente, cuántos vecinos calculan ustedes que se ven afectados por este Gran Premio?
17: Hay un estudio de alguien que totalmente ajeno a la plataforma y debe ser es un ingeniero, en su trabajo final de máster, él dijo que había 300 de una manera impactante, ¿vale? Que podrían hablar de 110, 120 decibelios, que eso es una barbaridad, créanme, y luego ya hay 6.000 más que el ruido pues baja en intensidad y pasa desde lo insoportable a lo muy molesto, y luego ya pues el resto. Es muy curioso, porque si tú paseas por el barrio, oyes de fondo un zumbido, ¿no? Pero estás oyendo a 5 kilómetros y hay vecinos que están a 35 metros.
0: A 35 metros, no me lo puedo ni imaginar. Sí. Claro, sí. Entiendo que por la noche al menos dormir podrán, ¿no? Porque no hay actividad en la pista. ¿O no?
17: Bueno, por la noche luego montan discoteca porque quieren montar y demás, pero a partir de cierta hora ya no hay ruido. Aunque hemos tenido estos días de atrás una especie de turbina, generador eléctrico, que no sabemos a qué venía eso, pero supongo que serán pues estas cosas que se necesitan. Es que cuando tienes un circuito a 35 metros, las gradas, o sea, nosotros, hay vecinos que tienen la pista más cerca que muchos de los espectadores.
0: Vaya. Vaya, que desde el balcón de su casa, como aquel que dice, ven al monoplaza pasar delante de su balcón.
17: Sí, bueno, hay un par de casas que se puede ver algo. Nos han puesto un muro de contención auditiva, ya. Pero que realmente es visual para que no veamos nada. Y sí, hombre, podríamos tirar un balón de baloncesto y acabar en la mitad de la pista, pero tampoco somos así, ¿eh?
0: Ya me lo imagino.
17: Aunque ganas hay.
0: Ya lo entiendo. Claro, habrá quien pensará, hombre, no es para tanto porque son 4 días al año.
17: Bueno, es una de las grandes curiosidades, ¿vale? Porque esto también tiene su aquel. Primero, no son 4 días al año, son 4 meses de montaje y 2 de desmontaje, porque el circuito tiene que ser provisional, porque si fuera definitivo sería ilegal. Entonces tiene que ser provisional, entonces lo montan y lo desmontan todo y nos cortan las calles, porque es que forma parte de las calles y demás. Luego solo hay 3 días de este infierno, sí, pero es como si te entraran a casa a robar 3 días, ¿no? Ya sé que son 3 días, pero es que eso es mi casa, es que te vuelve loco. Es como tener una motosierra en el vecino, ¿sabes? Una motosierra en el vecino, en la mayor parte de las casas, en otras es muchísimo más intenso, que durante 2 minutos usted lo aguanta, pero después de 5 es que te vuelves loco. No puedes escucharte a ti mismo. En fin, por eso muchos hemos optado por irnos.
0: Sí, señor Blanco, ya termino. ¿Qué medidas han emprendido desde la plataforma o pretenden emprender? No sé si con diálogo con el ayuntamiento y la comunidad y cómo tienen el asunto.
17: Hubo un primer, cuando montamos la plataforma hablamos con ellos, pero ellos consideraban que era la historia más impresionante y maravillosa de la historia, la idea más impresionante de la historia contemporánea de Madrid. Entonces realmente ellos no dan su marcha atrás. De hecho, la Consejería de la Comunidad de Madrid hizo un informe diciendo que para montar el circuito tendrían que trasladar a los vecinos. A partir de ahí debería ser ilegal y ya apartarían su idea, pero en vez de arrinconar su idea, es un señor que solo tiene una idea, se acabó la linde y el tío siguió para adelante con su idea. Entonces, es lo que hay. No, la única razón aquí va a ser la jurídica y esperamos que la justicia nos devuelva el barrio a los vecinos y expulse al promotor de la ciudad. ¿Eh? Es la única que entienden, claro.
0: Al Constantino Blanco, el portaveu d'aquesta plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, que aquests dies, òbviament, ho estan passant malament, que sea leve mañana, porque mañana les viene más historia.
17: Sí,
0: mañana
17: más. Bueno, yo me volveré a casa a las 5:30 de la tarde, que cuando ya haya acabado todo, y nos daremos un paseo para visitar Madrid.
0: Señor Blanco, gracias y paciencia.
17: Un placer, muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.
17: Por darnos voz. Gracias.
0: Oriol, demà ens expliques com va la cursa, d'acord?
16: Perfectament.
0: Que vagi molt bé, adeu-siau. Ha començat ja...
18: La banda dreta, gol del Castelló. Jugada per la banda esquerra, reclamen alguna cosa, l'àrbitre
19: que
18: diu...
19: Que havia sortit fora la pilota,
18: però el líder no havia dit...
19: Però clar, l'àrbitre diu que no ho ha vist ell.
20: Això a segona també porten xip les pilotes o no?
21: No ho sé, però els jugadors del Girona ho estan protestant. No sé si fins i tot s'han aturat un moment. Hauríem de veure la repetició.
20: És a dir, estan reclamant que la pilota surti,
19: sí,
20: per la banda esquerra.
19: Ha sortit fora, sí, ha sortit fora de porteria.
21: Fora davant, sí,
22: no
21: fora de porteria.
22: No porta xip la pilota, Solà.
19: No. A veure, el VAR diu que...
21: No.
19: Gol.
21: No.
20: Que diu que la pilota havia sortit. Aviam si ho veieu molt clar.
15: Fora de porteria.
21: En el moment de la centrada de Rego. A mi m'ho ha semblat, eh?
15: Molt clara, sí, sí.
19: A mi també.
21: Però...
15: A la repetició, aquí al darrere, ho hem vist ara, és molt clara, surt totalment.
21: Però, tot i així, un avís seriós del Castelló, que ha canviat el sistema de joc, que ara jugarà tal com preveiem que jugaria, amb tres centrals, ja que en Mellot ha sortit per jugar de central, i veiem a Rego, el carril a l'esquerra, Nieto, carril a la dreta. Pensem que la centrada ha estat de banda esquerra i rematada de Nieto a la banda dreta. Els carrilers tindran molta arribada. I ara, si teníem un problema al mig del camp, que en tenien tres, ara en tenen quatre, perquè juguen amb els tres centrals. Per tant, quatre jugadors al mig del camp. Barry, Mati, Fran Castillo i Suero. Ens costarà contrarrestar aquest sistema de joc.
19: Hi ha hagut un canvi al Castelló, ha entrat Mellot per Alcázar, i hi ha una entrada boníssima a Montilivi, 11.182 espectadors, millor entrada, i més, ves que us dic, segona millor entrada del Girona, segona divisió de tota la història.
23: I també s'ha mogut el partit de Sant Mamés, us deia abans que m'estava agradant molt l'equip basc, doncs mira, ha marcat l'Elx de penal, 0-1, ha marcat Bonanote, minut 8 de la segona meitat, Atlètic Club.
19: Ets un visionari.
23: Sí, noi, sí,
19: jo Com quan
23: ho estava dient, Xavi, he dit, ara marcarà l'Elx i això acabarà 0-4, però vaja, m'arrisco. 0-1 guanya l'Elx, minut 8 a Sant Mamés, 8 de la segona meitat, i a la segona divisió, Solà s'avança al Granada, 1-0, minut 8 de la segona, Granada 1, Albacete 0.
19: Quan li queda per ser el Johan per arribar al descans, Marc?
24: Una mica més de 5 minuts, més el que afegeixi l'àrbitre. De moment, empat a 1, sense gaires ocasions clares, a part després d'aquest gol de l'empat de Vicky López.
19: Ens quedem a Montilivi.
18: No hem sortit bé en aquesta segona meitat. Ara protesten un possible penal contra el contracop del Girona. Carles Pérez per la banda esquerra. També hi ha Esprit, el màxim golejador. Vol donar la pilota, no troba la línia de passada. Trepitja la pilota Carles Pérez. Se'n va a punt d'entrar dins l'àrea. Recupera la pilota Mellot i envia la pilota fora de banda. Aviam si heu vist alguna jugada... Aquesta caiguda del jugador del Castelló.
19: Diu que s'esperin a servir de banda perquè l'està consultant el VAR.
18: L'àrbitre ho ha dit ràpidament que no.
21: No sé si ha contat que no, però és exagerat de la manera que s'ha llançat.
19: Clar, és que si l'àrbitre ho veu tan clar, doncs groga pel jugador.
21: Sí, s'ha llançat.
19: Hauria de ser.
21: Però no hem sortit bé una altra vegada. Estem jugant molt enrere, amb molt poques possibilitats de recuperar la pilota, i quan volem sortir ens falten cames.
19: Ja està avisat, el Girona.
22: Sí.
15: Sí, està avisat, però el Castelló ha fet una passada endavant. A més, ara ens està ensenyant com pressiona, com té aquesta facilitat per recuperar a zones altes, eh? I no troba solucions ara mateix al Girona per sortir d'aquesta pressió.
21: Aquest és el Castelló que esperàvem, sí. I és el Castelló que va jugar amb aquest sistema de joc contra l'Albacete diumenge passat com a local, que va guanyar 2-0 amb aquest sistema de joc, on acumula 4 jugadors per dintre, 3 centrals, 2 carrilers amb molta arribada,
15: sí.
21: I això ens portarà problemes aquesta segona part.
19: Les opcions per tocar l'equip almenys passen pels jugadors que estan escalfant del Girona, que són Ivan Morante, Mate, Van de Vic, Bonyar i Pixur.
18: Porta la pilota Rodri, es desplega el Castelló, cap a la banda esquerra per Suero, que ve Esprilla pressionant. Ara s'ha equivocat Esprilla perquè no ha anat a buscar la pilota, però l'àrbitre diu que l'últim en tocar-la ha estat el colombià del Girona. Mira, ara li vaig dir una cosa per en Fiter, que estarà content. De fet, el Sabadell ha estat l'únic equip capaç de sumar-li, de treure-li algun punt al Castelló, eh?
19: Sí, és veritat.
22: Empat a 0.
19: I a més a domicili.
18: Bé, ho dic per en Fiter perquè no he pogut posar en Ripó l'equació, perquè en Fiter és... aficionat al Sabadell.
19: Home, i el Ripó està implicadíssim,
18: també,
19: eh?
18: També.
21: El Ripó baixa, ha remat els corners de tant en tant.
18: Carles Pérez, de la banda esquerra. Endarrere cap a Izan. Izan no té pressa. Més enrere per Júnior. Cap a David López, del cercle central, el que és capità del Girona aquesta temporada. Francesc. Més endavant per Esprilla. Esprilla torna enrere a Francesc. Bé, com a mínim ara tenim possessió. 6.5 de la segona meitat. Francesc endarrere cap a Gazzaniga. Compte massa forta.
21: Però fixa com avança i salta bé a la pressió el Castelló, eh? Ja estan tot l'equip a cap contrari i recuperen.
18: Ara...
19: Compte que serà vermella.
15: Se'n va.
19: Vermella.
18: Segona groga. A mi em sembla molt justet, eh?
15: A mi em sembla innecessària.
19: Si l'ha tocat, és impossible que li tregui.
15: Sí. Aquí, Abel Ruiz, jo crec que s'ha equivocat de la manera que s'ha llançat a terra. No sé si el toca, però així de ràpid és però lògic que l'àrbit li assenyali
21: pot
15: la
21: entrar al bar, eh? Pot entrar,
1: ara sí, eh?
21: Sí,
1: perquè pot entrar al bar.
0: A mi em sembla molt rigorosa.
1: A mi també, a mi almenys en directe m'ha semblat molt rigorosa.
0: És imprudent això, si Abel Ruiz.
15: És molt imprudent.
0: Tenint una targeta és imprudent.
15: Està...
19: Però hi ha contacte des de l'estudi?
0: Ara ho veurem.
15: Jo diria que sí. Jo diria que sí. I Abel Ruiz s'equivoca perquè més està mirant cap a la porteria del Girona.
1: És molt enrere, no és necessari.
15: No és necessari, exacte.
0: I jo més, crec que lleu, però n'hi ha, de contacte.
19: Si hi ha contacte, no traurà
0: la targeta. Lleu, però n'hi ha.
15: Però és que tu has de tenir present que tens una targeta. No pots sacrificar l'equip d'aquesta manera al minut 7 de la segona part.
19: Fora, l'àrbitre li diu. A veure, que marxi. Ara parlen Quique Álvarez i Óscar Álvarez, el seu germà i assistent, per veure com reorganitzen. Qui també reorganitzarà és el Castelló, que ja està preparant un canvi, perquè quedaran 40 minuts.
0: A veure, el Ruiz li diu a l'àrbitre, per què no ho vas a veure? Però és que al Bar ja li deuen haver dit, és que el contacte existeix. Clar, i per tant, aquí no anirà a veure-ho. Si hi ha contacte, per poc que sigui, pel darrere és groga, és vermella, és que no hi ha més història.
19: És el criteri de l'àrbitre, si l'àrbitre ha de decidir que és groga.
0: Exacte.
19: És
1: targeta rigorosa, però...
21: Per mi, molt,
0: Abel Ruiz, per cert, se'n va...
1: De la petita rebuig a la defensa del Girona.
0: Se'n va enfadadíssim, renegant.
21: Però ara ens perjudicarà molt aquest jugar en 10 contra un equip que ens domina tant, ens obliga pràcticament a defensar tota la segona part i deixar despenjat només a Benat per córrer l'espai.
19: Qui ho té millor és el Barça de Futbol Sala, perquè fa el tercer la pista al Valdepeñas. Marca Pito, 5-40 pel final, Valdepeñas 1, Barça 3.
1: Una cosa, perdona, Sergi Camps. Àrbitre Laura!
21: Home,
1: que ara no ho havíem dit.
21: Àrbitre l'hora, però per acabar la temporada, no, Solà? Ja mateix, escolta, primera divisió, no. Anava a dir que el Granollers femení ha perdut a la pista de La Rioja, el partit acaba de finalitzar, derrota de l'equip del Vallès, per 28-23.
0: Lliga femenina d'handbol.
21: Sí.
19: A veure, els dos canvis que haurà parat el Girona entraran Píxur i Javi Bonyar, i el canvi del Castelló entrarà Hamza Belari.
1: Va anar per Esprilla, Esprilla pot entrar dins l'àrea, Esprilla fa un retall, ja té tres jugadors del Castelló a sobre, li ha pres la pilota, ha pogut fer un retall, però Alberto Jiménez molt batrà. Li ha recuperat la pilota. El que la recupera és ara David López. Tot i això, el rebot se'n va per càmera, que inicia el contracop del Castelló.
21: I penso que els canvis seran canviar el perfil de davanter, Píxur per Benat, i Bonyar com a doblant lateral per davant de Francés, que puguem situar-nos en un moment donat amb una defensa de 5, per Esprilla.
15: Per Esprilla, sí. Esprilla serà substituït, perquè a més a més avui ha tornat l'Esprilla més o menys al que ens tenia acostumats. Sí.
21: No, i ara necessitem un treball defensiu.
15: Sí,
21: clar.
15: I no ha estat tan brillant ni tan encertat en atac. I per tant és lògic que sigui un extrem el que sigui sacrificat quan jugues amb 10.
21: Sí, i també Bonyar ens donarà aquesta possibilitat de jugar amb una defensa de 5
1: en moments donats. És que jo crec que jugarem amb una defensa de
21: 5. Correcte, amb Francesc
1: de David López i Júnior, Àlex Moreno a l'esquerra i Bonyar per la dreta.
21: I igualarem els seus carrilers.
1: El xut de Fran Castillo fora. Clar, és que si estem defensant els 35-40 minuts que encara ens queden, el partit es pot fer molt i molt llarg.
19: Tornarà això a l'àrbitre.
1: Ah, sí? Doncs... Però si l'ha tocat Júnior, que
19: suposo,
1: no,
19: perquè Júnior és del de la cara, jo crec que li deu haver tocat. Sí, serà el cinquè córner del Castelló.
1: Aviam, 10 de la segona meitat, recapitulem. Som el 10 de la segona meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona, guanyem 1-0, però el Girona juga amb 10 per expulsió d'Abel. Recordem que la primera meitat hi ha hagut ja un canvi perquè s'ha lesionat Brian Hill i en el seu lloc ha entrat Carles Pérez.
19: I entraran abans del córner dos canvis, entre Belari per Juanjo Nieto i també entre Córdoba. No he vist per aquí, perquè encara no l'ha assenyalat.
21: Per Rego. Per
19: Rodrigo
21: Carriler. Sí, perquè ara tindrem dos carrilers molt més ofensius. Íñigo Córdoba, carriler esquerrà, amb molta presència i molta arribada, més que Rego. I el banda dreta, Belari, també pràcticament és un extrem que jugarà de carriler o pràcticament de banda.
1: I atenció als canvis, perquè podríem tenir penal, m'haureu d'ajudar, però podríem tenir penal a favor de l'Atlètic de Madrid. Demana revisió l'entrenador Matalassé per una falta de Kerolin sobre Luani. Luani havia marxat gairebé sola, Kerolin havia de refusar, no ha encertat el refús. Luani s'ha plantat sola dins l'àrea, ha retallat Kerolin i la brasilera del Barça l'ha fet caure, o això és el que reclama l'Atlètic de Madrid. I tot això, per cert, en uns segons bojos de partit, perquè Patri ha estat a punt de marcar, però ha salvat Xènia sota pals de l'Atlètic de Madrid i al contraatac ha caigut Luani. M'haureu d'ajudar, com dic, perquè estem a punt d'arribar al descans. De fet, el temps ja s'ha complert, però s'està revisant un possible penal a favor de l'Atlètic de Madrid.
0: Ara, quan tinguem repetició, t'ajudem. Abans, els canvis a Montilivi.
19: A veure, els canvis ja s'han fet. Han entrat, com dèiem, Píxur i Bonyar. Se'n van Esprilla i Benat.
21: I això ens ha de servir per Francesc situï com a central David López i Júnior. I veurem a Píxur segurament doncs, més despenjat en punta per aguantar pilotes i donar temps a que l'equip surti del darrere.
2: I també per defensar alguna pilota,
21: pilota aturada. Aturada, sí.
2: Eh? Per la banda dreta, Juanjo Nieto.
15: I ara els dos equips jugant amb tres centrals.
2: Sí.
15: Però amb disposició molt diferent, diferent d'una i l'altra.
2: Clar, i el Girona jugant amb 10, això hem de tenir-ho...
21: Haurem d'aprendre a patir com ho vàrem fer molt bé al camp de l'Sporting la setmana passada.
0: Ara ens ensenyen, per cert, la repetició que ens explicava el Marc d'aquesta jugada en què marxa... És una mica el món al revés, no? Caroline com última jugadora del Barça,
24: sí, sí.
0: Amb Luani, que fa molt bé el retall, i jo tinc el dubte si amb el braç dret agafa una mica...
24: Res.
0: No, eh? A mi em sembla... Hi ha una petita subjecció, però per mi no és suficient com perquè sigui considerat penal, eh? Però compte, perquè també aquesta jugada ens marca una mica els problemes defensius que ha tingut en fases del partit en aquesta primera part, Mireia, el Barça.
15: Sí, la veritat que l'Atlètic de Madrid l'està agafant sobretot en transicions, sobretot en pilotades llargues que guanyen l'esquena a la línia defensiva, i això és el que està generant perill, no? El no control d'aquestes transicions, el no controlar la pressió a la jugadora que fa la passada. I m'he aturat perquè...
24: Sí, callava la Mireia perquè buscava la centrada lateral al Barça. Tot això s'han afegit dos minuts, però ja estem gairebé arribant al 49. Per tant, no ha de faltar gaire perquè la col·legiada assenyala el final. Però ara torna a entrar Caroline dins l'àrea. Pot xutar Caroline. Rebota, refusa la defensa. La pilota va a córner, però la col·legiada assenyala fora de joc. I al final de la primera meitat arribem al descans aquí. El Johan Cruyff s'ha avançat. Alegre, s'ha avançat l'Atlètic de Madrid. Però Vicky López ha empatat, per tant, al descans, Barça 1, Atlètic de Madrid 1.
0: Tornarem quan comenci la segona part. Empat el Barça i guanya el Girona, però amb 10 davant el Castelló, 1-0.
2: Ahí penja la pilota Suero, patirem, eh? És que haurem de patir perquè queda molt
15: moltíssim,
2: partit.
15: Moltíssim.
2: El Castelló instal·la el partit de camp contrari, el Girona defensant gairebé a la seva pròpia àrea. I, vaja, esperem que no passin gaires coses, però patirem de veritat, eh? Fran Castillo. A la frontal de l'àrea gran, vol entrar dins l'àrea, endarreix cap a Mellot, penja la pilota cap al segon pal, surt Gazzaniga i atura la pilota. Però no cal que anem amb presses.
15: No, i ara buscava Esprilla, que és el que sí. Tenen...
21: Ara jugada. Hi ha una passada, hi ha una bona passada.
2: Fran Beltrán, oh. Massa llarga.
21: Era una bona passada el que havia de fer Fran Beltrán.
2: Ara Mati a punt de perdre la pilota de Benizan, que ha pressionat. A la banda esquerra torna a jugar el Castelló.
21: No ha estat precís aquí Fran Beltrán, perquè el Castelló estava en una línia molt avançada pràcticament al mig del camp. Saltaven a la contra amb velocitat Izan, Píxur. La passada n'ha estat precisa.
0: I a les 9 del vespre, la primera divisió, juga el Madrid contra el Rayo Vallecano. Ja tenim l'11 de l'equip de José Mourinho. Força canvis respecte a l'altre dia contra l'Inter a la Champions. Courtois a la porteria, defensa per Dumfries, Konaté, Rüdiger i Álvaro Carreras, mig del camp per Bernardo, Valverde i Bellingham, i trident atacant format pels que, en teoria, tothom posava a l'inici de temporada en un trident atacant titular al Bernabéu. Vinícius, Diomandé i Mbappé.
2: Ha hagut una jugada d'atac del Castelló, la pilota ha sortit per la línia de fons, trobarà la porteria Gazzaniga.
21: Aquí hem de veure l'experiència de jugadors com Gazzaniga a la porteria, de David López, d'Àlex Moreno, Francesc, ja també té experiència, Beltrán, aquests futbolistes que han de portar una mica el ritme d'aquest partit, d'aturar-lo tant com es pugui, de respirar per descansar en pilota o per descansar posicionalment sense pilota, però que l'equip pugui respirar i estar fort per defensar bé.
2: Córdoba, a la banda esquerra, davant seu Boñar. Cau a terra Fran Beltrán, Fran Castillo, mira de jugar en càmera i posa el cap Júnior. Alguns demanaven unes possibles mans, Júnior s'enfada. Fran Castillo diu interior a l'àrea per Córdoba, el xut massa creuat a la dreta del porter Gazzaniga. Era fora de joc.
21: Tot i així, defensem molt enrere,
2: sí, molt, molt,
21: pràcticament
2: molt.
21: Dintre l'àrea. Hauríem d'intentar aguantar frontal de l'àrea, deixar l'esquena de la defensa per Gazzaniga, perquè qualsevol passada interior podem trobar un xut del rival.
15: El que passa és que el Castelló et va obligant cada vegada més, a part amb un jugador més, i la posició que ha adoptat aquesta segona part amb aquests tres centrals, amb aquests carrilers, clar, obliga a Boñar i a Àlex Moreno a defensar molt enrere els tres centrals, ja els tens fixats pels dos davanters, llavors és molt difícil que pugui sortir. Tot i així, si us hi fixeu, el David López el que va dient és que intentin sortir una mica, tot i que no se'n surten.
0: És un exercici avui de resistència, eh?
2: Sí,
0: veurem
2: sí.
0: El físic fins on aguanta.
2: I a més tenint en compte que el Castelló ja ens ha dominat a la primera meitat, sobretot al final, eh? Mati, a la banda esquerra per Belari. Torna la pilota enrere per Mellot. Mira, dos jugadors que jugaven amb el Tenerife el dia de l'ascens a Tenerife, el 2022. Alberto Jiménez
20: i Millot. Sienra, cap a Barri, busca posició de xut, a la banda dreta. Aquest és Belari, penja cap al punt de penal, Córdoba està sol, mira de posar-la dins l'àrea, Suero, endarreix cap a Córdoba, aquest és Sienra, torna la pilota cap a Suero, davant seu Bonyar, es creua Francesc davant Córdoba, i va fotent una mica d'empantetes, hi ha un rebot, l'àrbitre diu que ja és córner.
3: Setè pel, pel Castelló.
20: Alguns protestaven que l'últim en tocar la pilota havia estat el jugador del Castelló, però no, l'àrbitre diu que és córner.
21: I ara potser executaran, tot i que hi ha molta gent entre l'àrea, potser busquen en curt per treure els jugadors del Girona. Estem defensant amb tot l'equip pràcticament a l'àrea petita.
20: Llàstima que ell ha demanat, eh? Penja sí. Suero, el treu amb el cap a Àlex Moreno, rebutja la pilota Fran Beltrán perquè entre Suero i Córdoba no s'han acabat entenent.
21: I ara el Girona està jugant amb Fran Beltrán per davant dels centrals, amb Izan i Carles Pérez, que tenquen com interiors i Pixur en punta. Hauríem de pensar a tornar a posar un especialista al mig del camp. Carles Pérez, que ha sortit al minut 7, minut 7 o 8, no, Xavi? Ha sortit molt aviat.
20: Sí.
21: Per tant, segurament acabarà la gasolina. No, necessitem un altre jugador al mig del camp.
20: Penja Suero, les mans de Gazzaniga, tot i això anava la rematada a càmera. Gazzaniga ràpid, pilota amb la cama dreta, busca a Pixur, la baixa amb el pit, se'n va de dos jugadors. La bona jugada per Carles Pérez, de la dreta es marca Bonyar, és bona, encara continua Carles Pérez. Prefereix enviar-la a la banda esquerra per Pixur. Ha acabat ja el factor sorpresa. Pixur l'aguanta en darrere per Àlex Moreno.
21: Per això volia ara Quique Álvarez aquest perfil de futbolista, que tingui la capacitat d'aguantar la pilota, si pot ser buscar un contraatac ràpid, i en cas que no, doncs...
15: No pot perdre aquí Fran Beltrán aquesta jugada.
20: Doncs l'ha perdut, la pilota a la banda dreta per Fran Castillo, a punt d'entrar dins l'àrea, que ve Júnior, hi ha un rebot, l'acaba traient el Girona.
21: Debatarà Júnior aquí esperant el contrari, sense tirar enrere, s'ha plantat i ja li ha interceptat la pilota molt bé el central del
4: Lliga de Futbol Sala. S'acaba el partit del Barça a la pista de Valdepeñas, primera jornada de Lliga
5: i primera victòria per l'equip blaugrana per 2-5 a la pista de Valdepeñas, gols d'Antonio, Mateu Jo, Víctor i un doblet de Pito. Partit molt pràctic, molt sòlid de l'equip de Javi Rodríguez, que comença aquesta Lliga obertura amb victòria. El proper partit serà divendres que ve al Palau contra el Peníscol.
4: Gràcies, Ripo.
5: Adeu.
7: I en bàsquet a les 8, segona semifinal del Mundial Femení entre Espanya i els Estats Units. Recordem que la final ja espera França, que s'ha desfet de l'anfitriona d'Alemanya per 86-64. Recordem que a la selecció espanyola hi ha una jugadora catalana, que és la Mariona Ortiz, la jugadora del Casa de Montsaragossa, ja ho diré, però que hi juga el nou fitxatge de l'Uni Girona, i Anna Martín, que està sent l'estrella del combinat espanyol.
20: A Montilivi, Pixur aguanta la pilota, que bé se n'ha anat. Del segon també acaba de fer un túnel, Pixur. Qui és que deia que no tenia qualitat, Pixur? Ha caigut a la terra. Carles Pérez obre la banda esquerra per a Moreno. Altra vegada per Carles Pérez.
4: Està clar que a la gent li agrada Pixur, eh?
20: Sí.
4: Allò que s'ha creat connexió.
20: Ah, és que és un tio molt alt.
4: Va, és agradable de veure.
20: Jugant a futbol.
4: Sí, sí. Però és prou coordinat, eh? És prou coordinat, malgrat sí, l'alçada.
20: Córdoba.
3: Més potència pel Castelló, el davanter Jacobsen. Oh. Que si no m'equivoco ja esgotarà les finestres l'equip. Ah, no, perquè un ha sigut el descans.
20: Barri. Cap a Mati. Mati Barri també és un...
3: Mati Barri, un doble...
20: Millot. El Girona ha tancat. Millot vol penjar la pilota. No. La deixa per Belari. Més a la banda dreta, podrà fer la centrada, cap a punt de penal, la pilota li queda a càmera, rebutja David López, encara és bona pel jugador del Castelló, la pilota per Suero, fa un retall, vol rematar amb la cama dreta, toca amb Bonyar i la pilota no, doncs no ha tocat ningú.
3: Jo crec que ha tocat una mica el pal, pot ser?
20: I m'ha semblat que la tocava Bonyar.
21: Un jugador del Castelló.
3: D'acord.
20: Oportunitat que acaba de tenir ara el Castelló.
21: Sí.
20: Jo crec que no podrem aguantar, eh?
21: No, ara treuen un mig centre, perquè per dintre hi havia un quadrat amb dos pivots i dos mitges puntes, ara es quedarà només un sol pivot. I un altre davanter
4: és que, falta molt, es farà etern aquest partit.
3: Sí. Jacobsen ha entrat per Barri.
20: Pilota llarga de Gazzaniga buscant Pixur, jo crec que estava fora de joc. Surt Matis i recupera la pilota en defensa del Castelló.
21: Jo porto pràcticament tot el partit, des que estem guanyant, demanant un altre futbolista al mig del camp. I és que ens fa molta falta un altre futbolista al mig del camp.
3: El problema és que el Girona, si fa el canvi, sí que esgota les finestres.
20: Suero.
21: És clar, perquè n'hem perdut una a la primera part, és veritat. Però doncs, no podem esperar molt, però sí convé fer un doble canvi.
15: Però has de triar bé també el jugador, que...
8: però és que al mig del camp amb Carles Pérez, Beltrán, Izan, ens fa falta un jugador que ajudi a Beltrán, Izan, i Moumin potser també ens aniria bé com a central amb l'experiència que té, no? Vull dir, a veure què passarà.
20: A terra hi ha un jugador del
19: Junior que diu que ha rebut un cop de Jacobsen.
20: El Junior és tan veterà que ja fa aquestes coses.
19: Sí.
20: A vegades un tio de 17 anys doncs té por, té vergonya, però no. Ja vam explicar la setmana passada que es va barallar amb el davanter de l'Oviedo i ara doncs no té por.
23: Saps qui no té por tampoc, Solà? El Miquel Travé, tu, que és nou campió de la Copa del Món de piragüisme en categoria C1 després de guanyar la prova disputada avui a la Seu d'Urgell. És una cita important, la d'avui, a banda del campionat pròpiament dit, perquè és el preàmbul del Mundial del 2027 que es disputarà conjuntament entre la Seu d'Urgell i Sort.
0: L'Olímpic, que va tenir-lo a París competint per les medalles, Miquel Travé, que es va quedar amb una amarga quarta posició, si no recordo malament, es va quedar fregant les medalles i que ara s'endú aquesta medalla d'or en seu a la Copa del Món.
19: En seu a la Seu, està bé.
0: Sí, gent, és veritat. Ell és de la Seu, per cert, a més, sí. A casa seva.
20: Cada vegada que penso en l'oportunitat de Benat,
8: i tant.
20: I
8: em va haver aguantat a la mitja part a Abel Ruiz amb una groga quan jugava al mig del camp.
20: Torna a jugar al Girona. Àlex Moreno, a través de la línia divisòria. La demana Pixur. Àlex Moreno se'n va amb la cama esquerra, la penja dins l'àrea, la recupera Izan. Lluita el jugador de Blanes, la recupera, busca posició de xut, encara continua Izan. Obertura a la banda dreta per Ponyar. Recuperar la pilota Alberto Jiménez, la torna a tenir Pixur. Lluita Pixur, també francès. Alberto Jiménez la dona per Mati. El que pressiona és Carles Pérez i fa una falta l'àrbitre de Villay de l'avantatge. La treu el Castelló, 24 de la segona meitat.
15: El que ha de fer també el Girona és triar bé quina és l'acció que vol córrer, perquè no, el que no pots fer és executar el pla de partit que tenies tu al principi, que era jugar pilota llarga i intentar buscar les esquenes de les defenses. Pixur es cansarà de seguida i els dos interiors, que ara són Fran Beltrán i Carles Pérez, estan cansats ja.
8: Izan, més que tot, perquè fa el ventatge.
15: Izan no està... Izan té una capacitat física...
8: Que juga més d'interior, Fran Beltrán aguanta més la posició, però sí, és veritat que Izan arriba bé.
20: Ponyar la volia jugar amb Fran Beltrán, li va faltar Mati, clar, i ara el públic
19: demanen targeta.
20: En té algun targeta els jugadors del Castelló?
8: No.
20: També la demana Quique Álvarez. Són les 8 del vespre. Encara és clar. Per cert, avui creieu que serà l'últim partit ja de màniga curta aquí a Montilivi o no?
0: Home, ha baixat la temperatura, però encara no ha fet una gran baixada. Diguem-ne que és ara la temperatura que toca per l'època.
23: Ja es pot dormir normal.
20: Sí, és veritat, sí. El pròxim partit és un divendres, no? A les 9 de la nit. Potser ja haurem de portar jaqueteta.
0: Mira.
20: Sí, el 25. Contra l'Albacete.
8: Ara ens va bé aquesta possibilitat de Boñar, perquè a l'hora d'atacar és un banda, a l'hora de defensar és un lateral. I està complint bastant bé en aquesta doble funció. Ja torna a estar posat a la banda com a lateral per esperar Íñigo Córdoba.
20: Mati, puja la pilota. Interior per Córdoba. Ha tocat una mica David López. Surt Gazzaniga i atura la pilota. Que no està escalfant és Estuani, eh?
19: No, però ja fa molts partits.
20: Sí, el Molinón
19: fa,
20: tampoc.
19: Fa tres partits que no escalfa Estuani.
0: Clar, és que ara mateix seria el quart davanter.
15: Si compteu Abel, sí.
0: Abel està jugant.
20: Sí, sí, però com que juguem dos davanters, ara o un mitja punta, Abel gairebé s'ha convertit en una mitja punta. Aviam ara, Carles Pérez, fa una passada massa llarga, encara continua Carles Pérez. Se'n va d'un jugador de dos, cau a terra, falta. I el públic ara, clar, demana targetes per tothom. Jo crec que aquesta ho era, perquè Carles Pérez fa una passada llarga i li fa falta a Córdoba. Però mira, van passant els minuts, 70 ja, 71.
0: I a més, els últims minuts el Girona ha estirat una mica el control.
15: Per mi és una targeta groga claríssima.
8: I el més important a nivell tàctic és que Pixur s'està quedant moltes pilotes i que Carles Pérez, com que té qualitat, té aquesta capacitat d'aguantar-la, de driblar, de provocar aquesta falta, que ens dona aire a tots, perquè aquesta falta fa que et siguis a camp contrari i puguis respirar.
0: Té raó la Susi, és groga clara.
15: Però és que s'han d'assenyalar, perquè de la mateixa manera que al final Abel Ruiz ha acabat expulsat per unes faltes que era menys que aquesta,
20: i tant, sí,
15: és que si no el Castelló té el doble d'avantatge.
20: Aviam aquesta falta, marca jugada Fran Beltrán, és molt lluny, aixeca el braç esquerre, Fran Beltrán, la deixa per Àlex Moreno, penjarà la pilota Àlex Moreno cap al punt de penal, la treu Alberto Jiménez, compta la segona jugada pel Castelló, es desplega ara el Castelló, llarga, pilota llarga per Suero, sort que no s'ha entès, es creua Francés, Francés a punt de perdre la pilota, la recupera però Izan, que Izan està a totes, eh? Izan està a totes! I s'està convertint ja com un dels...
15: El millor fitxatge del Girona d'aquest any.
19: Aquests aplaudiments són per ell i per la seva entrega.
20: Què passa ara? Compta el segon, sí.
21: Doncs fem-ne via.
20: Si no serà pilota pels altres. Bonyar busca Pixur.
19: Hi ha d'haver-hi pausa d'hidratació també en aquesta part, clar, si hi ha hagut a la primera.
20: Sí. Carles Pérez li fa una falta a Millot. I tercera per Carles Pérez.
19: Ja, però, a veure, o sigui, li han cantat els jugadors del Castelló que li havia d'ensenyar. Bé, doncs és la targeta, la tercera targeta groga per un jugador del Girona.
20: Aviam que sí, que potser aquesta la pots assenyalar, tot i que no era una jugada prometedora.
21: Sempre i quan assenyalis les altres.
20: Exacte, sí, sí. 27 i mig de la segona meitat. Però també va bé, no?, que hi hagi, que el partit es trenqui.
15: I una cosa, és el primer partit que veiem en molt de temps que el públic de Girona ha estat tan endollat en el partit i tan a favor
0: de
15: l'equip.
0: Ha interpretat molt bé la gent que l'equip el necessita per resistir a tota una part en 10.
20: I totes aquestes jugades fan que el públic també es vagi encenent,
0: sí, sí.
20: Que vagin en contra l'àrbitre. Aviam, Mellot, el que necessitem però és que el Castelló no ens faci el gol de l'empat. Algú firma l'empat?
0: No, encara no.
20: Menja, toca Júnior, la pilota se'n va a córner.
21: Patirem, però hem d'intentar defensar com vàrem defensar la setmana passada i mantenir la porteria a zero.
20: Si veig que ens fan el primer, saps?
19: Sí, però no l'han fet encara.
0: Exacte, no siguis ocell de malabarany.
20: Malabarany, m'agrada aquesta paraula. Fran Castillo, l'eixa per Suero, entrarà dins l'àrea, la penja cap a punt de penal, vol rematar càmera, la rebutja la defensa del Girona, li cau a Belari, obertura cap a la banda esquerra per Fran Castillo, també la demana Suero. A davant seu ja Bonyar, reclama una possible fora de joc, penja la pilota Suero, toca amb el cap Córdoba, rebutja la pilota Pijur, que també sap defensar. La torna a tenir prou Castelló. Heu vist com ha defensat Pijur? Hi ha un jugador del Castelló dins l'àrea a terra.
15: Jacobsen. Sort que era Pijur, el que estava allà.
21: Sí, i el que l'ha tret abans molt bé ha estat Júnior, Una central lateral que ha guanyat el joc aeri amb molta potència.
0: Per cert, ha començat ja aquest Espanya-Estats Units, semifinals del Mundial de Bàsquet Femení, i déu-n'hi-do, comença molt bé la selecció espanyola.
19: Espanya contra la història perquè ha perdut els 11 enfrontaments que ha jugat contra els Estats Units, lògicament, el gran dominador del bàsquet. Ara mateix Espanya està guanyant per 7-1, ha començat amb un parcial de 5-0, queden 8 minuts per acabar el primer quart, ara torna a notar la selecció espanyola, per tant, escolta, déu-n'hi-do, suma dos puntets, 9-1, inici doncs prometedor de la selecció espanyola.
0: Xavi, Estats Units és molt superior, no?, a tots?
19: Molt no.
0: Ah, molt no? No és tan superior com, per exemple, amb el bàsquet masculí?
19: No, però perquè França i Espanya tenen seleccions molt
0: potents. Però les de la Women NBA són, no?
19: Són les millors. Sí. Brianna Stewart i companyia, sí.
0: Molt bé. Va, Montilivi.
20: La pilota dins l'àrea per Mati, se l'oblida, no l'ha sabut treure el Girona, cau un jugador del Girona a terra, diu que no és falta, la treu Carles Pérez, tancat absolutament el Girona, però no al seu camp, no, la seva àrea.
19: Francesc estava al terra, s'aixeca.
20: Alberto Jiménez s'equivoca. Bonyar es desplega. Fran Beltrán també a la banda esquerra, hi ha Pixur. Fran Beltrán busca la falta, li fa falta clara.
19: Targeta.
20: Per fi, targeta.
19: Primera targeta groga per un jugador del Castelló. L'ha vist Alberto en el moment que hi ha la pausa d'hidratació.
0: Amb la pausa d'hidratació, amb aquest 1-0 el marcador resistint, el Girona jugant en 10. Passo pel Johan perquè comença segona part d'aquest Barça 1. Atlètic de Madrid 1, Lliga F. Hi ha canvis al Barça o a l'Atlètic?
24: No hi ha canvis a cap dels dos equips, no n'hem vist cap. Sí que han fet exercicis d'escalfament a jugadores de l'Atlètic de Madrid durant el descans, però de moment no hi ha canvis. Minut 1 de la segona meitat l'acaba de tenir Kerolin amb una rematada de cap que ha sortit desviada. I per cert, ja ens han dit els espectadors, 3.207 espectadors, una entrada que no millora gaire la de la primera jornada, que no va arribar a 2.500. Un problema, ja t'ho dic ara, un problema que aquesta temporada s'està plantejant amb les assistències en un Johan que quan va començar tota l'obertura del Johan Cruyff i les primeres temporades fàcilment et venien 4.000, més de 4.000 espectadors, gairebé 5.000 en molts partits, ara estem patint per superar els 3.000 en moltes ocasions.
0: Per cert, Kerolin, Mireia, t'està agradant?
15: Doncs la veritat que està molt poc participativa. Sí, és una futbolista també que que generava molt a partir de pilotes llargues, d'un altre context, no d'un futbol potser tan posicional, que també l'exercitava el Manchester City, però crec que necessitarà temps per adaptar-se. Estem veient també en situacions on ella destacava molt, que eren situacions d'un contra un, com Lucía també li està guanyant la partida, i de moment poc encertada el fitxatge estrella del Barça aquest estiu.
0: És, a més a més, si no recordo malament, Marc, el més car de la història del Barça, no?
24: Sí, el més car de la història del Barça, segons les xifres, 1.2, és a dir, 1.200.000 euros va pagar el Barça, que amb variables podrien arribar al 1.500.000 d'euros, sens dubte, però de molt el fitxatge més car.
0: Veient la flaire del partit, Mireia, la sensació és que tard o d'hora hauria d'arribar al segon, però sí que evidentment aquest partit és un toc d'atenció, per al Barça aquesta temporada, amb la Champions a punt de començar. S'han de revisar coses.
15: Sí, jo crec que també és normal, no? Hi ha moltes baixes, sobretot també a la línia defensiva, futbolistes, no?, molt joves que també estan esperant la seva oportunitat de la banqueta, s'ha de donar temps. També hem vist un Barça, jo crec, la temporada passada també en partits on baixava més el ritme i després a la Champions tornava a accelerar, és a dir, que crec que també forma part del procés.
24: A veure, que treu un córner al Barça, centra Clàudia Pina, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, però continua el perill amb Kika, que intenta desfer-se de la seva rival, no ho aconsegueix, però acaba forçant un córner, per tant, traurà de nou. I amb això que deies, David, deixa'm destacar-te una cosa que no ho hem pogut dir, i és que el Barça a la banqueta té 3 jugadores del primer equip, només 3, i 2 són porteres.
0: Déu-n'hi-do, les baixes avui fan mal, sí, és evident.
24: Quan s'hagi de moure la banqueta ja veurem què passa, perquè és això, només una jugadora de camp del primer equip.
0: 3 de la segona, empat a 1 al Johan, Barça 1, Atlètic de Madrid 1, reprèn el joc a Montilivi.
19: Hi ha hagut un canvi al Castelló, ha entrat un altre davanter, Álvaro García per Castillo.
0: 33 de la segona meitat.
24: Parlant del Barça que estava intentant-ho, i el Barça acaba de fer el segon, treu el córner al Barça, centra Claudi Pina, crec que troba el cap d'Esmay Brooks venint des de l'altra banda, i Esmay Brooks, que ara sí, al minut 4 de la segona meitat, fa el 2-1, ja guanya el Barça el Johan Cruyff, marca Esmay Brooks, Barça 2, Atlètic de Madrid 1.
0: Remarada, estava sola, Mireia, a la frontal de la petita Brooks.
15: Doncs sí, una d'aquestes aparicions que té la lateral neerlandesa des d'aquesta posició de lateral extrem, que bé que ocupa l'àrea, que bé que apareix sense ser detectada per ningú, i remata a boca de gol Esmay Brooks.
0: Doncs el segon del Barça, s'avança el marcador, 4 de la segona, Barça 2, Atlètic de Madrid 1, compte perquè arribem al tram decisiu de Montilivi.
20: 11 minuts per arribar al final, el Girona pateix, perquè hi ha hagut un xut altra vegada del Castelló, la pilota sortia per sobre el travesser de la porteria de
19: Catalina. No pot continuar, francès.
20: Doncs Moomin, que jugui Moomin.
19: Sí, sí, perquè farà doble canvi, Morante i Moomin. Morante, Moomin. L'he clarament com Francesc li deia, doncs, Quique Álvarez, que no pot.
20: De canvi sí que en tenim, o que no tenim les finestres, no?
9: Francesc i Carles Pérez per posar Moomin de central, perquè ara Baro García és un davanter centre del Castelló amb molta alçada, amb molta presència a l'àrea, juntament amb Càmara, juntament amb Jacobsen, tenen 3 davanters en zona de rematada.
0: Gol a Sant Mamés, empat a l'Atlètic Club, gol en pròpia porta de Víctor Chus, Atlètic 1, Elx 1, a 7 minuts pel final.
20: Àlex Moreno treu la pilota, la torna a recuperar el Castelló, la té Suero busca posició de xut, obre la banda esquerra per Córdoba, Albertes a l'àrea gran, davant seu Bonyar, Córdoba la deixa per Sienra, vol posar-la dins l'àrea, toca Bonyar, envia la pilota a córner.
19: Robert,
9: estem defensant com podem, perquè ens està implicant cada més, ens està exigint molt el Castelló amb aquestes arribades per bandes, els visitants no perden el control del joc.
20: És una cosa que ens hi trobarem, vull dir que és un exercici per aquest nou Girona, que sàpiga que el pack es dona a la segona divisió. Penja la pilota Suero, rebutja la pilota Pichur, la toca Mati, obertura cap a la banda esquerra per Suero, compte que està sol, podrà penjar-la, la penja Suero per davant, la rematada Gazzani que l'acaba traient, però la segona jugada marca el Castelló, Sienra, amb una rematada a la frontal de la petita, la treu Gazzani, la pilota però queda morta, i Sienra, que estava sol, entra des de la segona línia, i el 35 i mig de la segona meitat del Castelló empata, no perquè no ens haguessin avisat, no perquè no ens ho esperéssim, però 9 minuts pel final, empata el Castelló, Girona 1, Castelló 1.
19: Es queda assegut al terra Gazzaniga, que no n'ha fet, però amb una gran aturada en la segona rematada de Sienra, l'ha marcat el gol. Mentrestant, el Girona, que farà els canvis. Morante i Moumin, veig que Francesc no pot. El Castelló, que fins i tot ambiciós, planta la pilota per intentar buscar la victòria.
0: Ara ens estan ensenyant la imatge, a veure si hi ha algun jugador del Castelló més avançat. No m'ho sembla, no m'ho sembla. A destacar la primera intervenció de Gazzaniga, perquè és de molt mèrit, i clar, té el problema que li queda el refús a Sienra, que porta Buidó, doncs fa el gol de l'empat. Empat a un, Castelló ara mateix pressionant en aquest partit final quan es fan els canvis.
19: A veure, el primer és el cantat, és Moumin per Francesc, i veurem Morante per quin jugador entra, que està clar que serà un jugador que estarà a l'altra punta del camp.
21: Hauria de ser per Carles Pérez.
19: I trigarà dues hores en sortir del camp.
21: No pots treure ni Ethan ni Fran Beltran, tot i que potser...
0: Serà Fran, eh?
21: Veig que sí.
19: Serà Carles Pérez.
21: No, Carles Pérez. És el més lògic. És que és el més lògic. És el més lògic. Ara tenim tres mitjos. Llàstima no haver pogut fer aquest canvi quan estàvem guanyant, i l'hem hagut de fer quan estem empatant.
6: I mira, la recta final també empata l'Albacete al minut 86 a Granada. Granada 1, Albacete 1.
0: Ara tothom firmem l'empat, no?
10: Jo us ho deia.
6: Sí.
10: Sí.
6: No sé, eh?
15: Ara sí.
6: Sí, amb una jugada pilota aturada, home. És que fa ràbia.
0: Ho veig difícil.
10: Sí.
19: Píxur. Serà el dia de Píxur.
21: Ens ha condicionat molt el Castelló i ens acabarà condicionant més encara, perquè mouen la pilota amb criteri, no s'esveren. Fixem-nos en la jugada del gol, que ha caigut una pilota al centre de l'atac, l'han posat a banda, Boñar no ha tingut temps d'evitar una centrada neta, que la centrada està molt bona. Potser li diria a Gazzaniga si aquest refús hagués pogut allunyar una mica més de la segona jugada de la zona de perill.
10: Aviam, ara també haurem de veure amb quina intenció el Castelló s'agafa aquests últims 8 minuts de partit. És a dir, aviam, ja hem empatat, anem amb tranquil·litat o anem a buscar el gol de la victòria, tenint en compte que el rival juga amb un jugador menys.
15: Home, si fossis el Castelló, atenent també...
10: Jo, si fos el Castelló, em fotria cada rosa.
24: Contra l'Atlètic de Madrid, empata de nou el conjunt matalasser. Supera Lucía Rodríguez la línia defensiva del Barça, assisteix ara sí per Jensen, i empata de nou l'Atlètic de Madrid, fa Jensen l'empat a dos, no s'ho esperava el Barça, sorprèn el conjunt matalasser, que al minut 54 torna a igualar l'electrònica, aquí el Johan Cruyff.
0: Aquesta, déu-n'hi-do, eh? Ens recorda la jugada de la primera part, perquè de nou hi ha descoordinació total en defensa, eh, Mireia?
15: Una més, acaben guanyant l'esquena, aquesta vegada amb Lucía, que acaba d'aprofitar que Brooks no està ben posicionada en aquest carril esquerre, i cedeix una pilota, no?, una passada a la mort de Jensen, que no falla. Torna a empatar l'Atlètic de Madrid, i el Barça, doncs, que torna a necessitar remar, que torna a necessitar posar-se per davant en el marcador.
0: 2-2 al 9 de la segona. S'acaba el temps a Montilivi, empat a 1.
10: A Boñar, envia cap a Píxur, a la punta dreta, voldrà fer les entrades, se n'acaben duent un rebot, la pilota surt per l'Ida Fons, trobarà de porteria Matis. Ara ja no som líders, eh? Necessitem un gol. Però vaja, això és tan llarg.
21: I el Castelló buscarà la victòria, perquè té tants de davanters sobre la gespa. I un camp tan obert, amb dos carrilers a bandes, que pot arribar bé.
15: I el Castelló és conscient que és un dels camps difícils de la categoria, d'un altre equip candidat a pujar, i el que és un cop sobre la taula també, si avui s'enduen la victòria d'aquí a Montilivi.
10: Jo, pel que he vist, el Castelló és un dels equips.
21: Sí.
10: Aviam, Les Palmes també venia com a líder, però a mi em sembla que el Castelló
15: és millor equip.
0: És dels més complets.
21: És un equip molt complet, molt treballat.
15: I tant.
6: Home, anant molt lluny, Solà i companyia, també ens interessa el gol a Berash, no? No perdre'l.
10: Sí,
6: correcte.
10: Aviam, torna a atacar el Castelló. Suero. Trepitja la pilota, el torn està el Girona tancat. I a dalt, el 15, espavila't que has de baixar pilotes. A la banda dreta, Mellot, a punt d'entrar dins l'àrea, la deixa per Belari, Belari al punt de penal, remata Jacobsen, la pilota surt per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga, a punt d'entrar els últims 5 minuts.
15: Però que llest ha estat Moumin ara en aquesta jugada, perquè no arribava, però ha aconseguit posar el cos i dificultar la rematada del jugador del Castelló. Si no arriba a posar el cos d'aquesta manera, jo crec que hagués impactat molt fàcil a dins l'àrea petita.
21: Ens ha dominat molt el Castelló, però ocasions clares tampoc n'han tingut. No,
10: dues aturades, una de la primera meitat de Gazzaniga.
21: La més clara l'hem tingut nosaltres amb la de Benat, sola davant del porter.
10: Pilota llarga de Gazzaniga. Salta Píxur, la zona de mitja punta no se la pot endur Morante. La té Matis, cap a Suero. Suero vol jugar en Córdoba, compta, pilota cap a la banda esquerra per Càmera, entrarà dins l'àrea, el xut a Càmera, la treu Gazzaniga, segona jugada, i el segon del Castelló. El segon del Castelló, Álvaro García, una jugada gairebé calcada a la del primer gol. Ha centrat, ha rematat un jugador, la treu Gazzaniga, a la segona jugada, en aquest cas ha estat
18: Álvaro García fa el segon a porta buida, marca el Castelló, 41 de la segona meitat, el segon de l'equip visitant, Girona 1, Castelló 2, no hem pogut resistir fins al final.
19: Doncs ara sí que poca capacitat de reacció del Girona, Gazzaniga que es bronca la seva defensa per deixar les dues rematades, ara que l'únic que hi va és David López, que sí que li va dir a l'àrbitre que afegeixi una miqueta més de temps, que ara estan perdent temps els de la Plana. Tot i això, gerra d'aigua freda a Montilivi, veig algú que comença a abandonar l'estadi.
0: Es veia venir, s'estava mastegant i era qüestió de temps. El Castelló superior, jugant amb 11 contra 11 i superior també 11 contra 10. Arriba el gol i ara sí que veiem les cares de decepció dels jugadors del Girona, Francesc, perquè això ja sembla gairebé impossible de remuntar, malgrat amb un gol empates.
21: Sí, sobretot per l'esforç que ha fet l'equip jugant tants de minuts en 10 davant un equip, tal com dius, que la primera part ens ha dominat tot i que anàvem guanyant el partit, la segona ens ha passat per sobre a nivell, sobretot tàctic, a nivell de molta qualitat en moure la pilota, en dominar totalment tots els aspectes del joc, i després de tants esforços per defensar, aquesta remuntada en tan pocs minuts posa el partit molt complicat.
18: Treu el Girona, ens queden 3 minuts.
0: El que ara és evident és que el Castelló, amb el partit que ha jugat avui, referma la seva candidatura com un dels equips potents de la categoria per pujar. El que li hem vist és d'equip molt fet, de col·lectiu molt fet.
21: Té molts jugadors que poden ser titulars, sí, sí. Els canvis li han servit per millorar.
18: I porten què, 3 temporades amb aquest entrenador?
15: Sí.
0: Es nota un equip
21: pujar,
0: molt fet.
21: Pablo Hernández va pujar del filial, entrenar el filial, sí. Del 2025 va agafar el primer equip i encara hi és.
15: I la versatilitat que parlaves tu, Francesc, del principi, que són molt adaptables,
21: sí,
15: al mateix
21: joc.
15: Moment et canvien de sistema, no t'has pogut tu ni adonar-te'n pràcticament dins del camp i ja t'estan jugant d'una altra manera i tothom sap el que ha de fer.
18: Ethan no pot continuar, endarreix cap a David López, però se l'endú el jugador al Castelló. Cal Castelló ara es fot amb 13, no?
0: Sí. Líder en solitari.
19: Sí, ara anava a dir, és que esteu dient estem candidat dient a la jornada 5, ens falten 37, sí, jo...
21: Per aquest aspecte
19: perdoneu,
21: no hi ha cap
19: però...
21: problema. No hi ha cap problema per aquest aspecte.
0: El Fiter està enfadat, perquè volia la derrota del Castelló per així el Sabadell demà acostar-se al lideratge.
18: Treu Bonyar, la posa dins l'àrea, vol prolongar Pixo, la pilota queda David López, el xut! I Matis acaba traient la pilota sobre els pals. Doncs l'ha tingut el Girona, L'ha tingut, quina oportunitat més clara.
0: I
18: ara el públic reacciona.
19: I ara l'àrbitre li fa un toc d'atenció a la banqueta del Girona, però no ensenya targeta. Ho ha dit alguna cosa, és el segon corner
0: aturada
19: favorable a Girona.
0: Aturada de mèrit del porter perquè baixa molt ràpid, tanca, obre les cames, però baixa molt ràpid i la pot treure.
18: Aviam el corner, som al minut 43 i mig de la segona meitat.
21: A veure si trobem a Pixur, que fa un pam més que tots els altres jugadors que hi ha a l'àrea.
18: Un minut i mig per arribar al final del partit. Més el que feia l'àrbitre. Hi ha corner a l'esquerra del porter Matis. Tots els jugadors del Castelló, evidentment, defensant. Molt a prop, gairebé dins l'àrea. Pilota penjada cap al segon pal, surt Matis i atura la pilota a l'últim minut de partit.
15: Massa tancada aquest córner. I si no trobes Pixur, el que has de fer és intentar aprofitar que Pixur tindrà 2 o 3 jugadors intentant defensar-lo. Algú més ha de quedar sol.
18: Pilota a la banda dreta per Velari. Corre també Morante. La té Millot. Cabo Ter li fa una falta molt clara a Izan González. Que potser...
0: Doncs no veu la groga.
18: Potser també era de targeta.
19: Aquest àrbitre és...
0: No veu la groga.
18: Aviam, què hem d'afegir?
19: Hi ha hagut pals de hidratació, per tant...
0: Sí, però, canvis... però no molt més, Però no molt més, a banda dels canvis...
18: Els dos gols...
19: Home, 6 minuts, mínim.
0: Tant, tu creus?
19: Sí. Jo ho crec, sí.
18: No sé quants canvis hi ha hagut contra finestres.
19: Totes.
21: Totes menys una a la primera part que ha gastat el Girona.
0: Tant de bon siguin 6.
19: Ah, correcte.
18: Millot.
21: Més dels dos gols, més la pausa d'hidratació, sí.
18: A la banda dreta, Velari. Ara el Castelló no té pressa, endarreix altra vegada per Mellot. Mellot vol introduir la pilota per Córdoba, a la banda dreta, penja.
19: 7 d'afegir.
18: Protegeix la pilota i això és córner. Córner a favor del Castelló.
19: El de 7.
18: Ens anem fins al 52. Castelló no té pressa, ho celebren els aficionats del Castelló, que deuen ser molts.
19: Moltíssims.
18: Almenys 400,
15: I Pixur, potser. Pixur preguntava a Quique Álvarez
21: si defensava o es quedava. Ara ha de jugar dalt, perquè la prioritat és aguantar dalt.
18: Corren en curt del Castelló, a la banda dreta. Vol jugar Velari, la vol treure Ethan, juga amb Àlex Moreno, no pot evitar que la pilota surti per un lateral, l'au favorable... El Castelló.
21: L'esforç físic ha estat molt alt. Ara tenim Àlex Moreno, que ja preteja molt endarrere, li falten cames. Hem hagut de treballar molt per defensar davant un equip que ha estat superior i ara ens faltaran cames, ens faltarà frescor a dalt per poder arribar a l'àrea rival.
20: Jacobsen lluita en júnior, l'àrbitre diu que això es treurà de porteria. Gazzaniga.
0: Som en l'afegit, quants n'han passat ja?
20: Un.
0: En queden sis. El Johan reacciona al Barça després d'encaixar de nou el gol de l'Atlètic de Madrid, 2-2.
24: Hi ha alguna arribada, hem comptabilitzat, per exemple, el xut de Kika, també un intent de Patri Guijarro de volea, però sense trobar porteria, sense trobar encert, i de moment sense ocasions clares. S'escalfen, per exemple, l'única jugadora de camp del primer equip, que és Marta Torrejón, també alguna del filial, però de moment a una mitja hora més el que pugui afegir l'àrbitre de finalitzar el partit. Aquí el Johan continua l'empat a dos entre Barça i Atlètic de Madrid.
0: Ho farà amb el Girona.
20: Àlex Morena per la banda esquerra, mira de superar el jugador del Castelló, córner.
0: Tercer.
20: Doncs mira, una altra oportunitat per Píxur.
21: Anem a provar la pilota aturada. Píxur, Júnior, David López.
20: Sí. Puja tothom, tots
21: i
20: els jugadors.
21: I atents a la segona jugada, Izan. Atent a la segona jugada per recollir-la.
20: Aviam, a l'esquerra Morante. Penjarà la pilota. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Perdem 1-2. Necessitem un gol, com a mínim, aconseguir el gol de l'empat. Tothom s'agafa dins l'àrea. Penja la pilota a Morante. El cop de cap de Píxur. Li ha quedat la pilota més a la dreta. Podrà penjar-la a Mumin. Mumin arriba fins a la ratlla de fons. Centra molt per baix. Directament a les mans del porter Matis. S'ha donat centrada de Mumin molt tancada i això ha dificultat que algun jugador del Girona pogués anar a la rematada. Som al minut 47.
21: I ara no tirem enrere, intentem defensar en endavant, no podem tirar enrere, necessitem recuperar que en contrari, com ara.
20: Com ara, la recupera Morante, la pilota no ha sortit. Es desmarca Àlex Moreno, pilota per Píxur, podrà entrar dins l'àrea.

0: la treu la defensa del Castelló, compta amb aquest contracop. Ethan li vol fer falta, se l'endú Suero, persegueix Ethan, li vol fer falta, falta clara, i això sí que és targeta.
1: Ara sí que ve la groga, Ethan.
2: Gol al Johan Cruyff, gol de Caroline Graham Hansen, que es toca la cama esquerra. No sé si ha passat alguna cosa, esperem que no, però el Barça, que torna a avançar-se en el marcador, ara sí, gairebé minut 19 de la segona meitat. Barça 3, Atlètic de Madrid 2, ha marcat Caroline Graham Hansen.
1: Arriba el gol del Barça, ara de seguida comentarem tot plegat amb la Mireia Vera, abans buscarem el final del partit a Montilivi.
0: Perquè ara el joc està aturat, hi ha un jugador del Castelló a terra.
3: Suero.
0: Que no li hagin de posar...
1: Que és una gota malaia, aquest jugador,
0: sí.
1: Ja ho he dit.
3: Bé. I com que li han ensenyat groga, no haurà de sortir l'assistència entre el camp, ell no haurà de sortir un minut fora perquè ha rebut la groga Ethan.
1: A primera s'acaba el partit, se'n va més, Atlètic Club 1, Elx 1.
0: Saps ja que, Sergi, que la meva...
1: Digue'm.
0: Ara he canviat d'ex?
1: Sí, la meva ex és la primera divisió.
0: La meva ex és la primera. Vaig fent canvi, saps? Ara...
1: Però és la que més estimes, la primera divisió. És l'amor de la teva vida o no?
0: És amb la que he passat menys temps, també.
1: Però molt més intens
0: molt
1: que
0: més
1: la segona divisió.
0: Sí, sí, ha sigut una passió...
1: La Champions també és la teva ex.
0: Sí. Tu tinc moltes
4: exes. Va ser un cap de setmana. Sí.
3: Ah, perquè a vegades
4: una mala nit tinc qualsevol.
3: Una setmana en una casa rural, allò...
0: Oh, setmana. Bé, això és molt llarg, riem, perquè poden passar encara moltes coses. Som, què som, la jornada 6?
3: Sí.
0: Recordem? 5? Recordem que... El Girona, a la primera temporada de Mitchell, aquesta d'alçada, segurament estava en zona de descens, i va acabar pujant. Ho dic per posar... Clar que és millor tenir 10 punts o 15,
3: però... Els 13 que tindrà el Castelló, sí. Però no passa res, queda molt.
0: Còrdoba, aquí almenys hauran d'afegir un minut més, no? Recupera la pilota Boñar. Li volen fer falta, se'n surt Boñar. Encara Boñar, li fan falta per darrere, encara continua Boñar. Encara Boñar, a la banda dreta, Morante a l'esquerra. No ha pogut superar ara Sienra. Au, favorable al Girona, som al minut 50. Teòricament en falten dos. Boñar li diu a David López que vagi a la rematada. David López ja està fent pràcticament de l'Alessanco.
3: Que s'acosti Pixur ara, que és qui la pot pentinar.
0: La penja Boñar al cap de Pixur, toca Morante. La pilota li queda a David López. Surt Matis i atura la pilota i la dona ràpidament a la banda dreta. Compte el contracop ara al Castelló perquè el Girona estava absolutament despenjat. La pilota a la banda dreta per càmera. Són 3 contra 3. Però sabeu qui ha corregut, no?, aturar la pilota. Ha estat Ethan. I sabeu qui li ha fet falta? Júnior. I Júnior, que no té por amb càmera. I li diu així, que toma. Gazzaniga. Amb la cama dreta. Busca la punta esquerra. Busca Pixur. Pixur la vol baixar amb el pit. El rebot afavoreix el jugador al Castelló. Córdoba obre la banda esquerra per Suero. Suero està molt sol, a través de la línia divisòria. Som al minut 51 i anem fins al 52, però suposo que donarà algun minut més. Aquest és Álvaro García, l'autor del segon gol. Se'n va cap a la punta esquerra. Lluita amb Morante i Mumin, la pilota surt per lateral, au favorable al Girona. Es queixen els jugadors de la banqueta del Castelló, però l'àrbitre està molt clar. Treu ràpidament de banda Morante. No, la deixa per Boñar. Boñar la posa al camp contrari, toca amb el cap Córdoba. Hi ha més jugadors del Castelló, però no només la sensació, sinó que és veritat, eh? Matis vol jugar amb Córdoba, la treu Mumin amb el cap. Ethan González la té al cercle central, obre cap a la banda esquerra per Àlex Moreno. Pot ser l'última jugada, Àlex Moreno a punt d'oblidar-se, la pilota cau a terra, l'àrbitre diu que no, per mi era falta clara, l'àrbitre diu que no, la té a la banda dreta Jacobsen. La controla el Castelló.
3: Ara jugaran a no perdre el Castelló i intentar acabar el partit aquí.
0: Càmera, altra vegada per Jacobsen. Cercle central. Obre més enrere per Mellot. Aquest és Belari, endarreix cap al porter Matis. El pressiona Pixur. Matis té dificultats amb els peus, l'envia al mig del camp, recupera Júnior, pilota llarga, la treu Mellot, aviam si hi ha segona jugada, no pot superar-lo Boñar, se la torna a quedar al Castelló, que està fent...
5: És un rondo, ja,
0: un
5: això, ara mateix.
3: Bé, perquè tenen bon criteri. Saben
5: el Girona,
3: el que passa en cada moment.
5: Molt cansat. És molt difícil anar al darrere la pilota perquè no arribes mai, sempre té avantatge l'equip dominador. La despesa física avui del Girona, extraordinària.
0: Pilota llarga de Mumin, buscava Boñar, se la queda Ethan González, va, que pot ser l'última, 52 i mig. Ethan González ha fet una passada massa llarga, la recupera Suero, aquest per Álvaro García, són 2 contra 3. Álvaro García, a la dreta hi té càmera i a l'esquerra hi té a Córdoba. Encara continua Álvaro García. Álvaro García, el xut, fora. Per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga. Va, que pot ser l'última. Segurament ens queden, 10 segons. Pilota llarga, segona jugada per Alberto Jiménez. La deixa a la banda esquerra. Per Sienra, Córdoba, molt sol. L'àrbitre li diu a la banqueta del Castelló que es calmi.
4: Però diu un mes.

0: Ara li acaba de dir la banqueta del Castelló que encara en queda un.
1: Doncs som al 53, eh? Ara ha passat un minut més. Càmera fa la de Carrasco, lluita amb David López. Càmera i David López. L'últim en tocar la pilota ha estat el jugador del Castelló, treurà de porteria Gazzaniga.
2: Anem a dalt, posem-ne una dalt que serà la darrera.
1: A dalt només hi ha Píxur, però...
2: Doncs va, anem-hi tots.
1: Pilota llarga de Gazzaniga. Saltarà Píxur. Segona jugada per Bunyar. Salta Córdoba. No pot quedar-se la Píxur. Salta Izan González. Evita el fora de banda Bunyar. La té Morante, Morante. Pilota entrera per Píxur. Píxur per l'Àlex Moreno. Àlex Moreno la torna Píxur fora de l'àrea. Busca posició de xut. El xut amb la dreta fora. Demana un córner, però a mi no m'ha semblat. Clar, tu que és cap...
0: I ve una broma, perquè és que s'ha encarat a un centímetre de l'àrbitre una miqueta. Passaré ell ara al davanter ucraïnès.
1: Un centímetre és impossible, perquè amb el cap...
0: Que, que ha baixat molt.
1: S'acaba el partit de Montilivi, un Girona que ha començat avançant en el marcador, que ha estat davant un Castelló superior, les coses com siguin, i que ens ha acabat amb atac a la segona meitat. Només començar, han ensenyat la segona targeta a Abel, expulsat Abel, el Girona ha jugat amb 10 jugadors tota la segona meitat, i això ho ha aprofitat el Castelló per capgirar el marcador. Final, avui a Montilivi, 1-2. No serem líders, però aquest Girona continua lluitant entre els millors.
0: I la imatge dels jugadors del Girona és de cansament. Jugadors que s'han llançat al terra, com per exemple Júnior, com Bunyar, o com Alexander Píxur. Un esforç espectacular per no treure cap rèdit en els punts. Ara els jugadors del Girona que uniran a celebrar amb la poca afició que queda, perquè la majoria han sortit. Primers 3 punts que volen d'aquí a Montilivi.
3: Bé, doncs derrota del Girona, la segona de la temporada a la segona divisió. Recordeu que abans ja havia perdut també el camp del Còrdoba. Amb aquests 7 punts que té ara mateix la classificació, el Girona és 9è, mitja taula, 7 punts. Se li escapa una mica el líder, que és el Castelló. En solitari és líder el Castelló amb 13 punts, 3 més que Les Palmes, que avui també ha guanyat el seu partit. Castelló, 13 punts, Les Palmes, 10 punts. L'Eibar, que juga demà el seu partit, és tercer amb 9. Burgos, quart amb 8. Cinquè, Reial Societat B, amb 8. I tanca les places de playoff el Sabadell amb 8, que demà juga al camp del Mallorca. Per tant, el Sabadell, de manques de victòria, és un camp difícil, és a Son Moix, es podria arribar a col·locar en segona posició. Per darrere del Sabadell, fora del playoff, setè Leganés amb 8 i un partit menys, vuitè Granada amb 8, i novè, com us deia, el Girona amb 7 punts. Xiula el públic, entenc que pels àrbitres, no?
0: Sí, ara sortia la tripleta arbitral i els xiulets eren per ells.
3: Molt bé, Francesc Argol, Susi Sala. El cert és que avui el Girona l'expulsió l'ha condicionat, però també s'ha de dir que amb 1-0 el marcador i jugant 11 contra 11 ja havia estat superior al Castelló, Francesc.
4: Sí, l'expulsió per mi ha estat decisiva. Potser decisiu ha estat abans l'1 contra 1 de Benat davant de Matis per intentar buscar el 2-0. Però davant d'un equip que al mig del camp el tenia dominat, amb futbolistes tàcticament molt preparats, però sobretot tècnicament amb molt bon criteri quan juguen i s'associen entre ells, ens faltava un jugador per recuperar al mig del camp. 11 contra 11, ens n'ha faltat un o dos quan estàvem amb 10. Per tant, penso que el rival, un rival de nivell, més rodat a nivell grupal que el Girona, amb molt bon criteri a les bandes, amb molt bona arribada amb futbolistes de segona línia. Però jo el Girona recalcaria aquest esforç, aquest treball, aquest sacrifici. Ho comentàvem amb la Susi al descans. Si l'equip de la temporada passada hagués lluitat com lluita aquest equip ara, segurament el Girona no hagués baixat. Veig un equip molt implicat en l'esforç, amb el treball solidari, i per tant aquest Girona penso que anirà més segur davant d'avui d'un bon rival.
3: Sí, totalment d'acord, no? La lluita sí. És el més positiu avui d'aquest Girona.
5: Sí, no se li pot retreure res a l'equip, haurà de madurar en aquestes accions, no? Abel Ruiz o qualsevol d'aquests jugadors que són joves i que potser a vegades per aquesta gana que tenen de tornar a pujar a primera, potser cometen accions que acaben condicionant absolutament el partit. També és veritat que la segona és una lliga que es fan pocs gols i s'han de rendibilitzar. Avui, amb l'1-0, si aconseguim la de Benat, jo crec que allà li haguéssim donat un cop important al Castelló, i el que és el futbol, no? La jugada següent o a l'inici de la segona part t'expulsen un jugador i això t'acaba condicionant. De totes maneres, és cert el que diu en Francesc, a mi m'ha agradat molt el Castelló, és un equip dels que previsiblement estarà a Nadal, que no ha perdut en cap moment del partit la paciència, sabien perfectament el que havien de fer, i el pla de partit els ha sortit bé, perquè avui han estat millors.
3: Només se li han escapat dos punts en tota la temporada, en el que duem de temporada, i van ser aquells dos punts que va, o aquell punt que va aconseguir sumar el Sabadell a Castalia ara fa ja unes jornades. Per cert, dades del partit, la possessió està clara pel Castelló, 61%, 39% pel Girona, i ha xutat molt més el Sabadell, el Castelló, en aquest partit. 18 rematades a porteria, 18, evidentment jugant contra 10 li ha estat més fàcil, 9 entre els 3 pals, el Girona 8 rematades a porteria, 5 entre els 3 pals, més faltes comeses per part del Castelló, però per poc, 10 faltes ha comès el Castelló, 9 ha comès el Girona, que ha vist 5 grogues, 2 n'ha vist el Castelló. Francesc i Susi, i també Solà, si no hi ha res més, us acomiado, perquè m'aniré el Johan per viure el final d'aquest partit igualat entre Barça i Atlètic de Madrid, i deixarem el Xevi pendent del roda de premsa de Quique Álvarez, d'acord?
1: Molt bé.
3: Per cert, calendari, dissabte que ve, 9 de la nit, i en transmissió al Tot Gira, l'exclusiu digital Cadis-Girona. Divendres, 25 de setembre, Girona-Albacete, a 9:15, també l'exclusiu. I diumenge, 4 d'octubre, partidàs, Girona-Mallorca a les 9. Són els horaris confirmats que tenim. Ah, no, també tenim el Tenerife, oi? També?
1: El dilluns 12 d'octubre a les 9.
3: El dia festiu. Molt bé. Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
6: També la segona divisió acaba de finalitzar, Granada 1, Albacete 1.
3: Molt bé, ens quedem amb el Johan, recordeu, amb el Xevi Soler pendent de la roda de premsa, Quique Álvarez, aquest partit que està sent molt obert entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, ja ho dèiem, el primer test important de la temporada. Fins ara el Barça ha jugat 2 partits, tots dos a la Lliga F, i els ha guanyat solventment, 5-0 contra el Tenerife, 0-4 contra el Sevilla, però avui venia l'Atlètic de Madrid, no és l'Atlètic de Madrid de fa uns anys que li disputava el títol de Lliga, però, home, déu-n'hi-do, les coses igualades, 3-2 al marcador, recordeu, i a un quart d'hora pel final veig que el joc està aturat perquè s'ha fet mal la porteria de l'Atlètic, Lola Gallardo, oi?
7: Sí, fa una estona que l'estan atenent. Jo diria que s'ha fet mal amb una jugada meva a Payor. Payor ha rematat, Lola Gallardo ha intervingut molt bé, però jo crec que han acabat xocant. No sé si només ha estat la pilota o hi ha hagut un contacte jugadora contra jugadora. I ara s'està provant la veterana portera capitana de l'Atlètic de Madrid, que jo diria que podrà continuar, tot i que amb alguna dificultat. Jo diria això, porta uns 2-3 minuts el partit aturat, i per cert, recapitulem molt ràpid, al minut 65 ha fet el 3-2 Caroline Graham Hansen, just a la jugada següent l'Atlètic de Madrid ha estat a punt de fer el 3-3, però Martina Fernández ha salvat o ha intervingut en una passada de la mort, i el Barça ha fet 3 canvis, ha entrat Marta Torrejón, l'única jugadora del primer equip de camp a la banqueta, ha entrat per Caroline, i també han entrat Carolina i Lu Arufe, en aquest cas substituint Kika i Graham Hansen.
3: És veritat que és un partit obert, que l'Atlètic ha sabut respondre, però també ha sabut reaccionar en un dia on hi ha moltes baixes, Mireia, el Barça cada cop que ha rebut.
5: Sí, la veritat que també l'Atlètic de Madrid, tot i el que parlàvem a l'inici de la transmissió, amb les temporades ha anat perdent nivell, és un rival que la Lliga F sempre està doncs, entre els 5 primers, i per tant avui era important pel Barça seguir sumant, seguir no deixar-se cap punt, i sobretot el Johan, que és complicadíssim, i tot i el que anàvem veient ja vèiem que la inèrcia acabaria portant el Barça a posar-se per davant.
7: I el que voldria destacar, per si després ho hem de rescatar, esperem que no, però ho hem estat buscant durant el partit, el Barça, el Johan Cruyff, només no ha guanyat 2 partits. I els dos contra el mateix rival, que curiosament ja no és a la Lliga F. Contra el Llevant. Va empatar un, i el febrer del 2025 va perdre 1-2. Les dues úniques vegades en tota la història del Johan que el Barça no ha guanyat un partit.
3: He buscat també, perquè m'ha cridat l'atenció, que li facin gols al Barça no és habitual, que un equip li faci 2 gols. La temporada passada només va passar 2 vegades, i les dues a la Champions. Bayern 4, Barça... Perdó, Barça 4, Bayern 2, tornada de les semis,
7: sí,
3: al maig. I abans, l'anada dels quarts de final, Madrid 2, Barça 6. Clar, tots dos partits els va guanyar el Barça, però van ser les dues ocasions en què un rival li va fer 2 gols al Barça.
7: Per cert, perdona, David, Lola Gallardo demana el canvi. La portera de l'Atlètic de Madrid acaba de senyalitzar a la col·legiada que no pot continuar, que demana el canvi. Per tant, canvi obligat a l'Atlètic de Madrid. Haurà de marxar la portera, la veteraníssima portera de l'Atlètic de Madrid, Lola Gallardo, que no pot continuar. Per tant, hi haurà canvi al conjunt matalassé.
3: A 13 minuts per arribar al final del partit, també tenim un ull posat a les semifinals del Mundial Femení de Bàsquet. A Berlín juga la selecció espanyola davant dels Estats Units. Ara ja les americanes per davant, tot i que el partit encara molt obert,
6: Sí, sí, realment a Espanya, ja ho deia el Xevi, potser la distància no és tan gran com ens pensàvem, perquè el combinat espanyol està perdent només de 5 gols, de 5 punts. A Espanya 28, Estats Units 33. Queden 3 minuts i mig per acabar el segon període.
3: Es reprèn el joc el Johan.
7: Continua marxant ara Lola Gallardo, que rep una bona ovació del Johan, que més enllà de ser una jugadora rival, jo crec que mereix el qualificatiu de llegenda del futbol femení, ja no només de l'Atlètic de Madrid, sinó també a territori espanyol. Lola Gallardo realment ha estat una referència de l'Atlètic de Madrid i per això també el públic d'aquí del Johan li reconeix aquesta trajectòria, tot i que hagi de ser en un moment de lesió. Entra Gene a la porteria, dorsal número 13, a la porteria de l'Atlètic de Madrid, per aquesta lesió de Lola Gallardo. I per cert, parlant de lesions i de baixes, això m'ho volia comentar amb la Mireia si teníem temps, clar, el mercat del futbol femení finalitza el 18, per tant finalitza la propera setmana, el 18 de setembre, i Pere Romeu, després del partit del Tenerife, va dir que li agradaria incorporar almenys una lateral, i clar, amb les lesions d'avui o les baixes, Mireia, jo crec que s'està veient que potser el Barça alguna peça necessita.
5: Sí, el que passa que és difícil trobar una peça que encaixi, una peça que tingui nivell. Jo crec que el Barça anirà al mercat si troba algú que creu que pot funcionar. Si no, doncs intentarà buscar alternatives amb la plantilla. Has fitxat a Martina Fernández, que pot actuar de central i de lateral, que ja l'estem veient. Torrejón aquesta temporada té pinta que possiblement ocupi més l'eix de la defensa, però també pot estar a les bandes. Bé, crec que hi ha alternatives, però entenc també, Pere Romeu, que avui t'has vist amb aquesta defensa de circumstàncies, sense dues de les que jo crec que seran les centrals titulars aquesta temporada, i a la plantilla en aquest sentit sí que va una mica coixa de laterals.
7: Compte que ataca l'Atlètic de Madrid, intervé molt bé Lu Arufe des de darrere, Lu Arufe, la jugadora del filial, que força la falta, però l'àrbitre deixa continuar perquè se la pot endur Eva Pajor, que està sola contra 4. De moment, la polonesa intenta fer la cursa, intenta entrar a l'àrea, ja trepitja l'àrea rival, pot xutar Eva Pajor, refusa la defensa l'Atlètic de Madrid, però la pilota se la queda al Barça.
8: Mira, des dels budells de Montilivi podem sentir les primeres declaracions del David López. David, t'ho pregunto clarament, des de quin punt de vista, segons vosaltres, ha influït l'expulsió?
9: Home, ha sigut determinant. Crec que si hi ha un partit que és clau, jugar 11 contra 11 és contra el Castellón. Juguen molt, molt bé, són capaços de trobar-te qualsevol mínim espai que els hi concedeixes, i ha sigut complicat aguantar-los el que quedava partit, i bé, en aquests petits detalls és on se'ns ha escapat el partit.
8: En què et quedes de positiu del vostre equip i en què et quedes també de negatiu?
9: No, positiu hi ha moltes coses. Em quedo sobretot amb l'esforç i l'entrega de l'equip. Fins l'últim minut ho ha estat intentant. En la situació crítica després de l'expulsió de l'Abel, tots els jugadors ho han donat tot fins a l'extenuació. Bé, no ha sigut possible, però l'actitud ha sigut molt bona. I, òbviament, doncs, hi ha coses negatives. Hem tingut... són coses que poden passar, no? Però el mamà de Bannat, que és un moment clau, que te'n vas amb 2-0 a la mitja part, l'expulsió d'Abel, hi ha petits detalls que marquen la balança cap a un costat, cap a l'altre, sobretot contra equips tan bons com el Castellón. Però bé, ja et dic, prefereixo quedar-me amb les coses positives.
8: Ja saps que el futbol va molt al dia a dia, ara et quedes a 6 punts del Castelló, però amb una lliga tan llarga com és la segona divisió, com relativitzeu la posició en la classificació?
9: No, això ara mateix no em preocupa. Em preocupava les primeres dues jornades de l'equip, però bé, crec que hem aconseguit donar-hi la volta a aquelles males sensacions. Ara estem en una altra dinàmica totalment diferent. Llàstima també la lesió de Brian, la de Justin l'altra setmana. Bé, intentarem d'aixecar-nos el més aviat possible, corregir els errors i cap a Cádiz.
8: Per cert, Brian, us ha dit alguna cosa? Què ha sentit?
9: No, m'imagino que serà algo muscular. Ha sentit algo, però m'imagino que serà algo muscular.
8: Doncs merci al David López, declaracions a la zona mixta del capità del Girona després d'aquesta derrota contra el Castelló 1-2.
10: Avisa'ns quan surti aquí, que a veure si tenim temps. Perfecte. De sentir-lo, perquè serà el segon que surti dels entrenadors avui a la sala de premsa de Montilivi. Molt bé, el Johan, el partit no està decidit, 8 minuts pel final, guanya el Barça, però només ho fa 3-2.
7: No, i posa pólvora l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, David González, perquè, per exemple, entra Amayur Sarriegi, una futbolista que va destacar moltíssim a la Reial Societat i és una golejadora. Per tant, l'Atlètic de Madrid clarament es veu amb opcions, les ha tingut, per tant, són opcions realistes. 3-2 aquí al marcador. Queden uns 7 minuts, més el que pugui afegir l'àrbitre, que jo crec que seran uns 5-6 minuts, tenint en compte els gols i la lesió de Lola Gallardo. I aquí no hi ha res decidit, però tot obert, amb pólvora que posa l'Atlètic de Madrid, però potser el Barça pot aprofitar això per intentar sentenciar i fer el 4-2. Ara mateix qui la té és l'Atlètic de Madrid en zona defensiva, que ha de refusar, i amb un Barça, Mireia, que sí que ha estat superior, perquè és molt difícil no veure un Barça superior, però tampoc podem dir que s'hagi sentit del tot còmode, perquè quan l'Atlètic de Madrid s'ha obert ha trobat opcions.
5: Sí, jo crec que la paraula és la comoditat, no? La fluidesa que no hem vist en aquest Barça. Sí que és cert que ara amb un bloc baix a la línia defensiva hi ha molt de temps per poder jugar, però a partir d'aquí el panorama es complica, necessites jugadores molt ràpides de peu, que es moguin bé en els intervals més interiors, i això al Barça li ha costat en aquest partit, sobretot jo crec pel posicionament que ha plantejat l'equip de David González, amb Amanda també Sant Pedro a la banqueta, que la veiem molt, molt activa i que no ha permès al Barça, sobretot les jugadores amb més talent, que són les que ocupen aquestes posicions d'interiors, participar gaire.
7: Ara ho intentava, era l'Uarufe, ha caigut, no s'assenyala res, pot intentar sortir l'Atlètic de Madrid. Per cert, si no hi ha més canvis, Mireia, Sidney Schertenleib completarà els 90 minuts a la posició de lateral dreta, no? Ah, no.
5: No, hem vist
7: no,
5: que...
7: ha entrat, és veritat, ha entrat Marta Torrejón, que s'ha col·locat a central, i ara està Martina, però bé, Sidney Schertenleib, uns 70 minuts, perdó, m'he confós, a sí, la posició de lateral dreta.
5: Sí, home, jo crec que ha fet aquesta posició, no és la que ella prefereix, i segurament ha fet un esforç, no?, per estar al servei de l'equip, i entenc que se li doni el premi i la recompensa dels 90 minuts avui.
7: Ara intenta recuperar Clàudia Pina, és en zona ofensiva i força un corna, força el corna Clàudia Pina, que és precisament la jugadora que s'ha col·locat a la posició de Caroline quan la brasilera ha marxat a la banqueta, i ara força el corna favorable al Barça. Clàudia Pina, minut 85 de partit. El Barça que continua guanyant 3-2. Li queden dos canvis, una finestra a l'equip de Pere Romeu, i veurem si ha d'entrar algú més en una convocatòria on, avui ho estàvem parlant abans del partit, hi ha una futbolista inclús del Barça C. No és només el filial, tenint en compte totes les baixes, comptant el Mundial Sub-20 femení, avui ha entrat a la convocatòria Pastor, que és una futbolista del Barça C. Centra al corna Clàudia Pina, en llarg, que remata Payor, refusa la portera i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol d'Esmei Brooks! Ha rematat en primera instància Payor, ha hagut d'intervenir Gene, la portera de l'Atlètic de Madrid, però ha acabat marcant Payor, però les jugadores no ho estan celebrant gaire. S'ha assenyalat alguna cosa? Jo diria que deu haver estat fora de joc, però les jugadores no ho estan celebrant gens. S'han recol·locat. Ara mateix Patrick Carro va a parlar amb la col·legiada i la pilota ara mateix la té la portera. Per tant, ja m'ho confirmareu, David, Sergi, des de l'estudi, però la pilota la té la portera, per tant, es deu haver anul·lat.
10: Sí, entenc que per un fora de joc, perquè no veig pas cap falta. A veure si tenim la repetició i et podem ajudar, però...
5: Entenc que després de l'aturada de Jesse, sí, que ha sigut, sí, molt bona... I potser Esmei Brooks estava en posició antireglamentària.
10: Però el xut d'Esmei Brooks, la veritat, tinc la sensació que està en bona posició. Per tant, bé, no ho sé, haurem d'haver repetit, a veure què és el que ha passat exactament. Perquè a primer cop d'ull no dispassa fora de joc.
7: La col·legiada s'apropa ja a la zona de videoarbitratge per revisar aquest gol d'Esmei Brooks. I veurem, perquè evidentment, si fos el 4-2, jo... crec, no em vull aventurar, no? Però si fos el 4-2 al minut 87 de partit, podríem segellar pràcticament la victòria del Barça aquí al Johan Cruyff en un partit molt i molt complicat. És a dir, al Barça li ha costat moltíssim s'ha avançat l'Atlètic de Madrid, després del Barça fer el 2-1, les matalasseres s'han tornat a igualar el marcador, inclús després, amb el Barça fent el 3-2, l'Atlètic de Madrid ha tingut una claríssima per fer el 3-3, per tant,
10: no
7: avui
10: veig,
7: el Barça que està
10: no
7: patint.
10: Jo no veig res, de veritat.
7: Aquí vosaltres sou
6: no
7: els nostres
6: uns. No hi ha fora
7: uns.
6: De joc, no hi ha
10: fora
6: falta.
10: De joc, fora de joc no n'hi ha.
6: La portera no està obstaculitzada per cap jugador del Barça. Vaja, no sé ben bé què xiula.
10: No, de veritat que és que no hi ha res.
6: La portera fa un refús que està mal fet, no és massa ortodoxa, però no la toca ningú a l'interior de la petita, per tant, per buscar-li alguna cosa, eh?
10: Fora
6: però
10: de joc segur que no n'hi ha.
6: Res.
10: Qui pentina el primer pal és Pina, pot ser?
7: No, Pina ha fet la centrada al córner, jo crec que la primera rematada és d'Eva Payor.
10: Deva Payor, sí, és Payor.
7: Obliga
10: és Payor
7: qui pentina. Obliga a intervenir molt bé a Gene.
10: El que diu el Sergi, la portera no està obstaculitzada en cap cas. Per tant, jo, sincerament, és que el gol ha de pujar al marcador, segur.
5: Han demanat revisió o ha sigut l'àrbitre que directament ha anat a mirar la pantalla?
7: Els gols ara es van
5: entenc,
7: a revisar,
5: però... Entenc que l'ha cridat la quarta àrbitre,
10: sí.
5: Perquè normalment no hi van les àrbitres a revisar-lo.
10: Sí, és la quarta àrbitre que l'estan revisant i li ensenyen aquesta jugada. Jo, de veritat, és que no veig absolutament res.
6: Hi ha una jugadora de l'Atlètic de Madrid que cau.
11: Gol del Barça després de gairebé 2 minuts de revisió. La col·legiada del partit dona el gol per bo. Per tant, gol d'Esme Brooks. Fa el quart al Barça, ja arribem al minut 89, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, quan aprofitarà el Barça per gastar la seva última finestra de canvis, marxarà Vicky López, entrarà Maissa, amb el dorsal 31, recordem aquesta jugadora, del 2011.
10: Bé, jo m'ho he mirat de dalt, i del dret i del revés, i de veritat que no veig absolutament res, el gol és perfectament legal, en una jugada pilota aturada, i arriba la tranquil·litat, Mireia, que evidentment havia fet mèrits al Barça per aconseguir-ho.
5: Sí, la veritat que aquest gol ja no permet a l'equip de Pere Romeu respirar en un partit on segurament no s'ha vist la millor versió d'aquest Barça i davant d'un Atlètic de Madrid que ha presentat força resistència aquí al Johan, i per tant resultat tranquil pel Barça, que ara introdueix una jugadora que a mi m'agrada molt, que és Maissa Baja, joveníssima.
11: Compte que la Mireia callava perquè intentava a Mayur foscar el 4-3, que potser hagués tornat a posar una mica de picant al partit. Ha intervingut,
6: si voleu,
11: molt bé Marta Torrejón.
6: Primeres reaccions de Quique Albert.
11: Som-hi.
12: Hola, Quique. Aquí Xavi Soler, en directe del Tot Gira Catalunya Ràdio. Directe, fins a quin punt creieu que ha sigut decisiva l'expulsió i ha condicionat el resultat?
13: Bueno, jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
14: Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les centrades laterals. Tant David López com Júnior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
13: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament. Crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podria haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt a un equip, després a poc a poc ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten, i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, però bueno, jo crec que el partit estava pues, amb això, amb intentar pues, defendre bé i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem, i ho haguessin fet a mesura que passava el partit, però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, tornen a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
15: Buenas, Mr. Vicente Casal, en directo para Radio Estadio Onda Cero. En línea con lo que comentaba con el resto de compañeros, hay un punto que condiciona el partido, que es la expulsión de Abel Ruiz. Al margen del resultado, ¿de qué es de lo que está más satisfecho de su equipo hoy?
13: Yo del esfuerzo de todos, la verdad. No hemos estado... Estamos en el camino de estar más acertados con balón, de conocernos más, de ser más equipo a nivel tipo el Castellón, que lleva ya un tiempo trabajando con el mismo entrenador y se conocen más. Nosotros estamos en ese punto, pero en lo que es esfuerzo, compromiso, querer, no tengo ninguna duda, y yo creo que es lo que me quedo. Vuelvo a decir, igual no estamos muy acertados, pero el equipo va, el equipo quiere, el equipo... pues echa lo que tiene hasta el final. Incluso cuando nos han marcado en el 1-2, pues bueno, hemos tenido alguna situación para poder empatar. Bueno, ese es el espíritu que nos tiene que hacer, si queremos estar arriba, pues estar arriba, ¿no? Y luego mejorar pues ciertos detalles que marcan partidos y en esta categoria más.
10: És Quique Álvarez, el tècnic del Girona, a la roda de premsa que ens segueix el Xavi Soler. Recordeu, avui el Girona ha perdut 1-2 davant del Castelló, que és líder en solitari, 13 punts, i el Girona que es queda amb els 7 punts que ja tenia a la part mitja de la classificació. Quant tenim d'afegit al Johan?
11: 10 minuts. Ja se n'han jugat 4, però 10 minuts d'afegit. Esperem entrar tot el partit abans que haguem de tancar el tot gira, però 10 minuts d'afegit. Sí, en queden 6 ara mateix amb el Barça, controlant el partit després d'aquest 4-2 al gol d'Esmei Brooks.
5: És que en aquesta segona meitat hi ha hagut moltíssimes interrupcions, sí, entre faltes, aturades...
11: La lesió de Lola Gallardo, sobretot. Sí. Atenció, Maissa Baja, que ho està fent molt bé, amb dues ocasions. Ara Eva Payor podria sentenciar Payor, que la vol posar. La rebrà Clàudia Pina, xuta Pina, refusa la defensa, fora de joc. Fora de joc de Clàudia Pina. Per tant, la jugada queda anul·lada.
6: El Mundial Femení de Bàsquet d'Alemanya arriba al descans del partit entre Espanya i els Estats Units. Segona semifinal, França espera la final. El resultat està ajustat, eh? Espanya 36, Estats Units 39. Mirem la participació catalana. Hem de dir que Ortiz no ha jugat cap minut i no ha fet cap punt, però en qualsevol cas tenim bones notícies per l'Uni Girona, perquè Iana Martín, la gran estrella d'aquest equip espanyol, és la màxima anotadora al descans amb 8 puntets.
10: Ha fet un gran fitxatge a l'Uni Girona per aquesta temporada, que arrencarà un cop acabi aquest Mundial. Pausa, em queden 20 segons de publi i rematem tot gira.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: Tot gira amb David Clopés.
10: 5 minuts i arribarem a les 9 de la nit. El partit ja està decidit al Johan, perquè som al 97 ja de la segona part. Se n'afegeixen 10, és a dir, hem d'arribar al minut 100, però el Barça ha guanyat de 2 gols. Barça 4, Atlètic de Madrid 2. Anirem fent ja balanç amb la Mireia Vera. Què t'ha agradat del Barça i què et fa dubtar, Mireia?
5: Doncs bé, el que m'ha agradat del Barça és que la idea és intacta, encara que hi hagin baixes, encara que hagin de participar futbolistes doncs, menys habituals en aquesta línia defensiva. Crec que la idea de joc està molt clara, està reconstruïda respecte a la temporada passada, perquè no tens les mateixes futbolistes, i que l'equip, encara que les coses no funcionin bé, continua empenyent. És un partit on no ha tingut fluïdesa, on no ha estat còmode, i tot i així doncs, s'acaba enduent els 3 punts. Veiem que la competitivitat d'aquest equip continua amb la mateixa línia que les temporades anteriors.
10: Abans explicaves, per cert, Marc, que ha començat el Mundial Sub-20, el Mundial Femení,
11: sí,
10: Sub-20,
11: el
10: Barça entenc que deu tenir bastantes jugadores. Em sembla que demà juga Espanya, no?
11: Sí, demà juga Espanya contra la Xina.
10: Contra la Xina. Hi ha moltes jugadores del Barça?
11: 5. Són dues del primer equip, que són Carla Julià i Aixa Càmara, i després són 3 del filial, Rosalia...
5: Noa Jiménez
11: i Julia Torres.
10: Home, caixa càmera amb el... Ja en parlarem, el fet que un Mundial es disputi en meitat de temporada, però caixa càmera, jugadora, diguem-ne, fixa, important del primer equip, se'n vagi al Mundial Sub-20, a mi em sorprèn, Mireia, no?
5: Sí,
10: que no hagi negociat aquí el Barça, no sé.
5: Jo crec que segurament ho ha intentat. No només li ha passat al Barça, al Real Madrid també estan moltes futbolistes fora. És a dir, ha estat un virus, entre cometes, no?, que ha afectat a moltíssims equips. Aixa Càmara no ha estat internacional amb l'absoluta, que podria ser el debat que hi havia amb Serra Jordi abans de la lesió. Però crec que al final és molt difícil que aquestes futbolistes, sí, sí, per molt que siguin fixes al primer equip, vulguin renunciar a jugar un Mundial.
11: És que estàvem dient, recordàvem això, Clara Serra Jordi perquè està lesionada, però si no hagués anat aquest Mundial Sub-20, tot i haver debutat amb la selecció absoluta i tot haver estat titular a l'última final de Champions.
10: I qui ho deu també patir és el filial del Barça. Aquest cap de setmana comença la primera federació femenina, el que és la segona categoria del futbol femení. Només hi tindrem un equip català, perquè vam baixar la temporada passada a Europa IAM, i el Barça B, que serà l'únic representant català, demà juga el seu primer partit. Barça B, Reial Unió de Tenerife, demà a les 11 del matí. Molt bé, encararem ja recta final d'aquest tot gira. Minut ara mateix quan queda pel final, Marc.
11: Ara mateix queda un minut i mig pel final del partit. Guanyarà el Barça. De moment, el resultat és de 4-2.
10: 4-2. Això és a punt d'acabar. Recordeu que també ara a les 9 de la nit comença el partit del Madrid contra el Rayo. Ja ens ha explicat el Sergi que avui Mourinho surt un 11 amb Diomande titular, sí. Amb el trident que tothom deia a Madrid que seria els tres titulars, però que de moment no ha tingut, diguem-ne, molta presència en les primeres jornades de Lliga.
6: Molt ofensiu i amb molts canvis respecte al dia de l'Inter. Courtois a la porteria, defensa per Dumfries, Rüdiger, Konaté i Carreras. A mig del camp per Valverde, Bernardo Silva i Bellingham. I el trident que deia és Vinícius, Mbappé i Diomande.
10: I recordeu també que tenim el descans aquest partit, semifinals del Mundial Femení de Bàsquet a Berlín. Està jugant la selecció espanyola davant de la gran favorita dels Estats Units i l'equip espanyol està plantant cara.
6: Sí, 36 punts per Espanya, 39 punts per Estats Units, partit del descans. França espera la final d'aquest Mundial.
10: Algun marcador més? Alguna informació més?
6: Doncs mira, una per molt cafeters, Swansea 3, Burnley 1, partit de la Championship. Per què destaco aquest partit? Perquè ha debutat Jamie Vardy amb el Burnley. Ha jugat els últims minuts, ha marcat 39 anys.
10: Anava a dir veteraníssim, aquell mític jugador que amb el Leicester va ser campió de la Premier, eh?
6: I el màxim golejador. Després va marxar al Cremonese i ara ha tornat a la Lliga Anglesa.
10: Molt bé, segons li queden el partit del Johan i segons també li queden el Tot Gira, el Barça guanyarà, Barça 4, Atlètic de Madrid 2. Gràcies, Mireia, fins la propera.
5: Que vagi molt bé, un plaer.
10: I amb el Marc Andrés que rematarem ja el resultat final al butlletí horari. Ho deixem aquí, demà hi tornem amb les motos a l'Exclusió Digital a 2:15 i a la tarda ja ens hi posarem amb el Mallorca a Sabadell un cop acabi la TDT. Que vagi bé, adeu-siau.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Berta Torrades. La intel·ligència artificial està creixent massa ràpid i se'n pot perdre el control. Així ho ha dit el màxim responsable d'Anthropic i s'hi ha sumat l'altra gran companyia, OpenAI. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA s'escampés del control humà i posés en perill la societat. Carina Gibert, que és experta en intel·ligència artificial, demana, però, no caure en l'alarmisme. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
19: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
5: Anthropic, a diferència d'OpenAI, ja ha pres algunes mesures de control de la intel·ligència artificial. S'ha negat, per exemple, que el Pentàgon usi la seva tecnologia amb finalitats defensives i militars perquè, diuen, va contra els seus principis fundacionals. Més notícies amb el Xavier Vilà.
20: Al País Valencià, el curs escolar ha tornat a començar amb la comunitat docent en peu de guerra. Una comunitat docent que manté les reivindicacions i reprèn les protestes. Anem fins allà, Marta García.
21: Manifestació conjunta, la primera del curs de la comunitat docent del País Valencià, que suposa, per tant, la represa de les protestes i mobilitzacions de la vaga indefinida que ja va acabar el curs passat. Una vaga que, per cert, segueix convocada, però que ara mateix està en stand-by a l'espera dels pròxims moviments. El que passa és que la comunitat educativa no és massa optimista amb la resposta que pugui tindre la conselleria. Les reivindicacions són les mateixes que fa uns mesos. Reducció de ràtios, augment de plantilla, el valencià a les aules i, sobretot, un punt molt polèmic, la policia educativa. Això que el Consell vol implantar este curs, de fet, implanta ja este curs per mirar de tindre un control més directe sobre el contingut que se fa en les aules.
5: Una dona ha mort aquesta tarda en un xoc frontal entre dos turismes a la BV-2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Des de principi d'any, 94 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres del país.
20: Un petit incendi en un edifici de Tarragona obliga a confinar 13 veïns. El foc s'ha originat aquest migdia a l'habitació d'un habitatge del carrer Pere Martell, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco, on no hi havia ningú. Del bloc d'11 pisos n'han marxat 14 persones pel seu propi peu en veure el fum. Tant els confinats com els autoevacuats es troben bé, segons els bombers, que hi han treballat amb diverses dotacions. L'immoble afectat, però, ha quedat inhabitable i les flames també han causat danys lleus a dos pisos més per la banda del cel obert.
0: Les arts al carrer reivindiquen Fira Tàrrega amb espectacles per tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi destaquen, entre d'altres, Refugi, de Manolo Alcántara. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
2: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia com a Imestiven de les Pinyes o Bo Família, de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
22: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
2: Aquesta jornada ha estat marcada per les companyies que formen part de la programació OFF, fora del programa oficial, que han decidit fer vaga perquè consideren que l'organització els ha retallat els seus drets. Demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions a l'espai públic de Tàrrega.
0: I ara els esports. Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit. S'ha acabat ja la Lliga F al Barça Atlètic de Madrid, Estadi Johan Cruyff. Marc Andrés, bona nit.
11: Bona nit. Victòria del Barça per 4-2 contra l'Atlètic de Madrid. Gols de Vicky López, Esme i Brooks per partida doble i també Caroline Graham Hansen, que fan sumar a l'equip de Pere Romeu el 9-9 líder aquest Barça de la Lliga F. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Estadi Johan Cruyff.
6: Aquest migdia l'Espanyol ha empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Més esport en directe. Primer ha començat el Real Madrid 0-0. L'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto. La primera meitat, els blanquiblaus trenquen una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. A segon, el Girona ha perdut davant el Castelló per 1-2. Els visitants han fet els dos gols en superioritat numèrica després de l'expulsió d'Abel Ruiz per doble groga. Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa. La penúltima, la general el mallorquí, confirma la primera posició per davant de Primoz Roglic a 2 minuts i 15 segons. Miquel Travé ha guanyat la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1 després d'imposar-se en la prova disputada avui a la Seu d'Urgell. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi de San Marino de MotoGP. Demà la cursa llarga.
17: Fins aquí les notícies.
16: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
23: Durant el primer terç del segle XX, les aportacions d'un nombrós grup de científics van fer possible la irrupció de la física quàntica, una teoria que trencava amb la física clàssica acceptada durant segles. De Max Planck i Einstein a Heisenberg i Niels Bohr, la física quàntica estava donant un salt revolucionari. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
24: Al llit saps delegar? O ets com a la vida? Ets com a la vida que t'ho quedes tot per tu.
25: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí, sí, sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
16: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
25: Sí, sí, sí que m'agrada delegar.
26: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
27: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
26: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
28: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
26: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Som a punt de començar el programa i, veu, deixa'm un momentet.
30: Sí?
29: Deixa'm dir-te que avui no necessito res.
30: No?
29: No necessito que em diguis on sóc, que estarà bé saber-ho. No necessito que em diguis què hi faig aquí, que estaria bé també saber-ho. No ho necessito, perquè només d'estar-hi ja em dóna força. I més en un dia com avui, que és l'endemà de la Diada, perquè som, trepitjant terra, aquesta terra tan nostra, tan productiva quan la treballem, encara que ara estigui seca, i que sí, ens porta...
1: Perdona. Kilian, la terra hi és, la vinya hi és, però s'hi ha d'estar.
29: S'hi ha d'estar vol dir que l'hem de treballar.
1: L'hem de treballar. No és un cultiu amb la qual cosa, o sigui, hi ha la presència humana que el tira endavant, que en té cura, que el guia, que hi ha un guiatge de la mà humana. Precisament amb el meu projecte m'he trobat amb diversos tipus de vinyes. Aquesta és una vinya que està en procés de producció fantàstic. Antigament m'havia trobat doncs, vinyes que havien estat doncs, de més caiguda, diguéssim. I aquí, a darrere, doncs, vol tot un procés de recuperació. Hi ha molta suor, són anys, concreció de molta feines. Al final fa il·lusió perquè la vinya és un cultiu agraït i aquí doncs, al cap d'uns anys doncs, reneix, sembla que no, però reneix.
29: Em va molt bé per la llengua, perquè la llengua és com la terra, que hi és, que la tenim, que existeix, però si no la reguem no hi ha vinya. I si la vinya no la cuidem encara més, no existeix. Però, en canvi, pot ser que sembli que està molt malmesa, però si la tractem amb carinyo, si estem per ella, pot renéixer, pot tornar a rebrotar, pot tornar a donar fruit.
1: La metàfora és fantàstica. Si ha de ser, hi ha de tenir presència i la vinya dona bons resultats.
29: Qui ets?
1: Jo em dic Jordi Esteve, del celler Rim, d'aquí de Rebós d'Empordà, Kilian.
29: Ah, som a l'Empordà. Mira, m'ho has contestat tot amb una sola frase. Molt bé, això, d'això se'n diu fer titulars en periodisme, eh? No sé si ets periodista, ja sembla que no, perquè tu et dediques a la vinya de sempre?
1: No, de sempre no. Vaig començar, doncs, a 20 i pico d'anys. Em va enganxar tot el tema de la vinya per el tema de la cuina, diguéssim. I el que m'agrada és la cuina. Cuinar... m'agrada la taula, l'ampolla de vi, la copa i tota la gastronomia que gira al voltant d'això.
29: I aleshores vas i t'enredes en fer tot el procés, que comença amb allà on es produeix el producte, amb vinya i alguna cosa més, potser...
1: Correcte, o sigui, després d'estar temps treballant a d'altres cellers, el 2013 doncs, vaig engegar el meu projecte, RIM, amb una necessitat que tenia imperiosa de proximitat, de tocar la vinya, d'estar...
29: Com ara l'estàs tocant.
1: Com ara l'estem tocant.
29: De fet, no l'estàs tocant, l'estàs acaronant.
1: L'estic abraçant, l'estic agafant. Sí, l'estic doncs jo necessitava això i vaig tenir aquesta proximitat, tenia les ganes de viure dins del cicle natural i a partir d'aquí doncs, vaig poder desenvolupar el meu treball i la meva persona dintre del cicle de la vinya.
29: Doncs el cicle de la vinya, el cicle de la llengua, el cicle del país, tot ens funciona, tot s'explica, perquè el país s'ha de trepitjar i s'ha de treballar. Ens deixaries acompanyar-te per aquí, a aquesta zona, que entenc que són vinyes teves, i ens expliques una mica aquest projecte teu?
1: Això és casa vostra, Kilian, endavant.
29: Molt bé, doncs, segona part de la pregunta, ens deixes fer la presentació del programa un momentet i ens hi posem?
1: I tant, som-hi.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Amics i amigues, que magnífic és això que esteu sentint. Ara estic exagerant una mica, perquè es noti, estic arrossegant els peus. No arrosseguem els peus amb el català, però estem gaudint de trepitjar l'Empordà i aquestes vinyes, i de fer-ho al costat d'algú que ens explicarà un projecte que va més enllà només de fer raïm. I això, insistim, en el dia després de la diada, en el postdiada, que ens permet fer aquesta metàfora de, d'acord, la llengua hi és, però... la vinya hi és, però l'hem d'aixecar nosaltres. La llengua també l'hem d'aixecar nosaltres. I, per tant, ens funciona molt aquesta metàfora del raïm i la vinya. Esperem que la llengua acabi sent un producte molt dolç, però abans ha de ser petitet, i després s'ha de fer més gran, i després ha de madurar, i en tot això només ens té a nosaltres. I, per tant, d'aquí que el programa insisteixi tant en que la clau del català som nosaltres, els que l'hem de parlar. I... home, ara hem sentit algú que s'ha afegit a la festa, que hi ha caçadors per aquí.
1: No, és per espantar, digues. canons per espantar.
0: Canons per espantar, però la llengua no ens espantaran, no ens espantaran ni amb canons ni amb el que vinguin. I...
2: Quil, perdona.
0: Sí, veu?
2: Tens un missatge al
0: missatge?
2: Mòbil.
0: Però en el meu no pot ser, eh? En el meu perquè és que l'estic fent servir.
2: No, el d'ell.
0: Ah, en el d'ell. Aviam, espera que... premo aquí.
3: Hola, sóc la Glòria, i avui, Kilian, us explicaré com hem aconseguit que l'ensenyament del català a infants sigui oficial en el currículum educatiu de Zurich.
0: Uf, doncs escolta'm, això és un programa rodó, eh? De tenir les arrels molt clares i pujar a partir de les arrels, a després ser molt innovadors i a fer que la terra, que la tenim aquí, també sigui la terra d'allà on siguem, perquè Catalunya és allà on hi ha catalans. I això... sembla que a Zurich ho han fet possible. Per tant, el programa és rodó, de veritat. Va, som-hi.

0: I dit tot això que hem dit, ara ve el moment dels fets. I els fets passen per la història personal del nostre convidat, encara que hauríem de dir-ho al revés. Nosaltres som els seus convidats perquè hem vingut aquí a casa seva d'aquesta manera nostra, que és com una espècie d'atracament directament, perquè ni avisem ni saben que venim i ens els trobem així per meravelles de la casualitat. M'has explicat una mica com va tot això, però aviam, anem. Tu hi ha un moment que dius, haig de canviar de vida cap als 20 anys i uns quants més, és així?
1: Bueno, no tant canviar de vida, no, sinó seguir la vida.
0: Seguir la vida,
1: en aquell moment.
0: Completar-la.
1: Completar-la, sí, sí. I me'n vaig anar a estudiar tema de vins. A mi em va enganxar en aquella època la fermentació. Jo havia estudiat enginyeria d'aliments.
0: Perquè tu d'on ets, exactament?
1: Jo soc de Girona, aquesta també és bona, i estic aquí a l'Albera visquent. Tinc arrels aquí, tinc els meus besavis, que eren del poble del costat d'Espolla, però sí que he fet un camí una mica a l'inversa, diguéssim. He anat de la ciutat cap al camp i no del camp cap a la ciutat. A mi m'ha enganxat doncs tota aquesta part. I sí que és veritat que el contacte que vaig tenir amb el vi, el primer va ser la fermentació, el senyor Puig Vaireda, el meu mestre, explicant la fermentació. Millor, en aquell moment a la universitat és el que em va enganxar, és la part que em va enganxar. I a partir d'aquí vaig anar desenvolupant temes sobre el vi, vaig anar aprofundint, vaig anar treballant aquí a fora, diferents cellers, grans i petits, i sempre, ara, mirat així en perspectiva, que és el que et dona l'edat i l'experiència, o sigui, jo em dedico al món del vi perquè a mi m'agrada la cuina, m'agrada la taula, com et comentava, m'agrada seure, compartir. Crec que tot és una mateixa cosa i no podem desvincular-ho, perquè el problema principal de l'actualitat, jo crec, és que les coses s'aïllen i es desvinculen, sobretot de les tradicions, del passat, de la cultura, del que havíem sigut sempre, en definitiva, d'això on estem ara, que és la natura i el bosc.
0: I les arrels que ens han fet que les treballem d'aquesta manera que les hem treballat, perquè és la tradició i és allò que després, si volem, podem innovar, però les hem de tenir molt presents. Per tant, hi ha un moment que tu vas i dius, jo haig de fer més coses. I m'ha semblat entendre que vas veure, no sé si és tan exagerat com això, vas veure vinyes que no estaven en massa bon estat, per no dir que estaven abandonades, i vas dir, home, jo les haig de recuperar. Seria més o menys això, o estic fent una lectura massa, diguem-ne, optimista del procés?
1: No, està bé. Després d'haver treballat, diguéssim, en feines dins del món del vi, més o menys convencional, a cellers grans, petits, doncs jo tenia la sensació i la necessitat que necessitava proximitat, jo necessitava cicle, necessitava vinya i necessitava tocar. L'enologia és molt bonica, però t'ensenyen molt de celler i poder massa poc de viticultura, i jo necessitava la part de cultiu. I allà és quan em vaig tirar a la piscina el 2013 i vaig agafar una vinya amb un amic que va venir a treballar aquí a l'Empordà amb la necessitat de tocar. Jo sóc una persona que aprenc quan toco, quan remeno, quan m'embruto. A mi no m'agrada la distància, m'agrada estar-hi. I aquell petit pas va ser molt significatiu per la meva vida professional, em va donar seguretat, em va donar tranquil·litat, em va poder permetre viure on vull viure, que és viure al camp.
0: I això inclou que vas trobar-te, això que deia, unes vinyes i les vas fer tornar a la vida, diguem-ho així, més o menys?
1: Les primeres vinyes que vam trobar el 2013, 2014, 2015, certament eren vinyes molt perdudes. Algun any que no s'havia podat, amb un retrocés bestial, algun altre que no s'havien podat, amb el qual eren vinyes que van voler doncs molta presència, molta mà, una bona intervenció, saber fer les coses, molta observació. Jo sempre soc de la frase que m'agrada, que és mínima intervenció, que els meus vins són de mínima intervenció, però màxima observació.
0: Està bé, això, eh? I amb la màxima observació, la mínima intervenció i el pas del temps, hem arribat a què? Ara mateix què som? Què fem? Què tenim?
1: Doncs ara tenim un celler que es diu RIM, que fem unes 15.000 ampolles de vins de mínima intervenció, com et comentava, de varietats locals, garnatxes, carinyenes, macabeu, moscat, i al voltant de tot això, RIM és com una petita plataforma que també doncs, m'he inventat jo, al voltant del món del vi, que em permet fer projectes de recuperació històrica, fer projectes al voltant de la vinya i el vi a l'Empordà.
0: Com ha anat la barema?
1: La barema ha anat bé, jo estic content. Justament avui, Kilian, he acabat la barema. Aquest dematí estava collint un lledoner roig i una carinyana per fer birranci.
0: Ah, molt bé.
1: I ha anat bé, jo estic content. Sí que és veritat que hem passat un estiu molt sec, però la planta és forta i estem recollint l'aigua aquella de l'hivern i de principis de primavera, perquè poc ha plogut després. Però necessitem aigua. Si hagués hagut una pluja al juliol, unes pluges a l'agost, hagués sigut una barema per recordar.
0: Ara no em perdonarien que no et pregunti preguntés pel futur. Després tornarem a les coses més concretes del present, però pel futur, si això continua així, que sembla que continuarà, els meteoròlegs i els que ja entenen de clima diuen que això anirà així, això ens beneficia, ens perjudica, ens ho fa molt complicat, no saps encara, no t'ho has plantejat, no saps com ens en sortirem, perquè sembla que aquesta calorada que hem tingut ha vingut per quedar-se, i la pujada de temperatures també, i la vinya, que forma part del paisatge del nostre país de manera molt clara, no sé si pot tenir dificultats de cara a aquest futur.
1: A veure, tu mires les estadístiques de plantacions de 30 anys cap aquí, la vinya no ha fet més que decaure, i els últims anys, juntament amb la sequera, l'abandonament agrícola, la fauna salvatge, els senglars, els cabirols, els ocells, ens ho estan posant tot molt difícil, realment. Jo tinc una persona aquí que m'estimo molt, que després en parlarem, que és en Jan, que és un avi de 84 anys, que és com la persona, doncs, que vaig a buscar la informació, i ell em diu una frase que em va quedar gravada, la primera que em va dir: d'aquí uns anys, aquí a secar, no hi quedareu ningú. Hi ha una dificultat.
0: És una frase d'aquelles contundents, eh?
1: És molt contundent, i a mi em fa pensar què hi estem fent aquí. Jo he començat un projecte de nou, jo tinc fills, què passaran aquí? Està clar que si no plou, o plou com està plouent els últims anys, o com sembla que plourà torrencialment en èpoques molt concretes de l'any, tindrem problemes importants.
0: Nosaltres no la baixem mai, la guàrdia, pel que fa al programa, bàsicament pel català. Ens diem Sense Fronteres, que té molt clarament una definició de per ser de que els països catalans, en les fronteres administratives que hagin posat inexistents en la majoria dels casos, per no dir en tots, per no dir en tots, estem més units del que sembla i del que a vegades realment passa. Per tant, si et sembla, des d'aquí, que pel que em sembla, per ubicació, si m'ha situat bé, diem-me el que em deies, no estem massa lluny d'una d'aquestes fronteres inexistents. Vaja, que hi és, però que no hauria de ser-hi.
1: Correcte, aquí estem a l'Albera. L'Albera, doncs, separa la part Albera Nord, Albera Sud, sí, la part francesa de la part catalana. I està just aquí al costat, a 5-7 quilòmetres en línia recta.
0: Està bé. Doncs, i això es condiciona d'alguna manera?
1: En positiu, a mi m'encanta. És que a mi m'encanta travessar la frontera.
0: Doncs nosaltres les travessem perquè ni les veiem, perquè no hi són. Anem ara a saludar la gent dels Països Catalans.

0: Arrencarem, com sempre, al País Valencià, amb el plaer que suposa escoltar el Ferran Torrent. Ferran, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Com estàs, Kilian?
0: Bé, home, no puc estar millor aquí, envoltat de vinyes, caminant per l'Empordà. És magnífic. I, de retruc, poder parlar amb tu en aquesta distància, doncs encara millor.
1: Molt bé, molt bé. Jo te vaig explicar molt breument, molt resumit, el que és l'Horta Nord i l'Horta Sud, i al final t'explicaré el per què. Tu, quan vens aquí, que vens a l'Horta... Quan vens aquí, a veurem a mi, que vens a l'Horta Sud,
0: sí.
1: Ja saps que tenim l'Albufera, que tenim els arrossars...
0: Sí.
1: És un paisatge magnífic, llevat de l'estiu, que te pots quedar fregit caminant per ahí, perquè no hi ha ni un puto arbre, ni el mar, ni l'Albufera, com és normal, no pot fer un d'hora. Lo bo que té l'Horta Nord és que té una agricultura, és a dir, quan tu entres en el tren de Barcelona a València, quan estàs prop de València veus molta agricultura encara. Això és l'Horta de l'Horta Nord, que està molt bé. A mi m'agradaria que així encara hi haguera. Però la industrialització, primer se va fer en el País Valencià, la industrialització tingué lloc a l'Horta Sud, vale? I això ha llevat molta agricultura. De fet, quasi tots els de la meva generació venim de pares que eren llauradors.
0: Mm-hmm.
1: El meu pare era mitja jornada llaurador, mitja jornada treballava pel govern. Això no està malament, però almenys és mitja jornada que menges segur, que estàs segur. I tu diràs, i per què m'està pegant la palissa ara el Torrent entre l'Horta Nord i l'Horta Sud? Jo t'hi diré, des de fa 3 o 4 anys,
0: sí,
1: o 5 aproximadament, jo sentia un soroll que no era normal. En els moments de més silenci en els pobles que era els avions, perquè com València cada vegada té més turisme,
0: clar,
1: en la vida aquí s'havien sentit els avions i ara se senten. És veritat que no és una cosa aterradora, ni molt menys, però fot.

0: el govern, AENA, aprova això, que tinga en compte tots els problemes que podem tindre és que vivim a l'Horta Sud, no? Mm. Això, l'Horta Nord, mira, veus, no sols tenen més agricultura, sinó que tenen més tranquil·litat. O sigui, si tu vols anar bé una bona paella, també les fan bones a l'Horta Nord, eh? Però bueno, jo te puc portar per l'Horta Sud, que és el que conec. Ara, si te'n vens a viure aquí, ja saps que has d'anar a l'Horta Nord, ja que ahir no tindran avions. És veritat que a partir de les 12 no se senten ja, eh? Jo que tinc el costum de llegir un poc més enllà de les 12 de la nit i això, no en sent tants. Ara, és un poc martiri, sobretot en estiu, sobretot en primavera, quan comencen a vindre els turistes, que a vegades entren 4 o 5 d'això. No és terrible el soroll, eh? No és igual com si visqueres prop de l'aeroport, perquè així estem a 10-15 quilòmetres de l'aeroport. Però, clar, entren per aquí i ja van baixant sí, i se sent una mica més de lo normal.
1: Una remor, sí, sí. Doncs mira, ara farem una cosa, mira. Això, aquest silenci que t'hem regalat, una miqueta de silenci per tu, des de l'Empordà. Va, una abraçada, que vagi molt bé.
0: Una abraçada igualment, adeu.
1: I ara, preparats tots pel primer esclat de la temporada des de l'Alguer, Anna Rita Manunta, molt bona nit.
2: Molt bona nit a tu, Kilian, i ben trobats.
1: Moltes gràcies. Tot bé, tot bé, tot bé. Amb ganes de sentir que expliqueu. Què feu aquí a l'Alguer?
2: Ah, mira, a part que aquí tot bé, jo estic molt contenta de ser amb tots vosaltres. I, mira, l'estiu algarès va ser i continua a ser estiu ple de gent, de concerts, d'esdeveniments. I entre els esdeveniments destaquen els dos cercavila del mes d'agost, dels gegants i capgrossos de Girona, la Fal·lera Gironina, que va ser un esdeveniment molt bonic, molt divertit, i que va traure i va fer ballar molta gent. Kilian, vaig a ballar també jo, eh?
1: ja m'estranyava, ja m'estranyava que tu no.
2: Em vaig divertir moltíssim, un encant.
1: Molt bé.
2: Mira, i seguint, m'agrada recordar el Dia de les Maries, el 8 de setembre, che all'Alguer e celebra all'Església Rural de Nostra Signora della Speranza, che è una petita església molto bonica che ha l'Església di Nostra Signora de Vaivelt. È l'Església estimata da tutti gli algaresi. Durante la Taldara va a essere organizzata per Plataforma per la Lingua, ma la partecipazione del gruppo musicale algarese Arbra del Pesce, gruppo musicale del rock indie, che va a guadagnare il concorso Cantalghè es 2022. Io ricordo che il concorso Cantalghè es un concorso sempre organizzato per Plataforma per la Lingua per donare la possibilità ai giovani dell'Alghè di cantare a lingua e a modernità. Mm-hmm. E mira, va a essere una tardara piena di ritme, ritme che os desiggio a tutti voi cada dia e sempre accompagnati della musicalità della nostra amabile lingua catalana, lingua che tutti noi altri estimiamo e che mai lasceremo di parlare. Kilian,
1: m'agrada
2: per
1: molt.
2: Avui te l'hagués tot, t'agrada?
1: M'agrada molt, i el ritme, i si és el ritme de l'Anna Rita, que és un ritme molt fort i potent, encara millor. Ritme, ritme, que vagi bé, gràcies.
2: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, a tu, vamos veure.

0: ens ve molt, molt, molt, molt de gust dir que a la Seid, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: El Joaquim Monclús, que el tenim a Calaceit, per explicar-nos què, Joaquim.
1: Que l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, està preparant la trobada anual i tindrà lloc el proper 17 d'octubre a la població d'Arenys de Lledó. Hi haurà conferències, presentacions de llibres, música, gastronomia i tallers per als menuts. Més endavant donarem més informació. El proper 26 de setembre, a l'Argilaga de Massalió, es presentarà la cantautora Esther Vallejo, que està aixecant molta expectació. Precisament, el famós advocat i escriptor Javier Melero, originari d'aquesta població, avui presenta a la llibreria Debat a Bat de Calaceit

0: la novela Crímenes Decentes. Esperemos que sigui interessant. Uh-huh. Encara es parla de la taula rodona sobre la franja que va tenir lloc a la Universitat Catalana d'Estiu amb Quim Gibert, Baix Cinca, Josep Lluís Soler, Matarranya i Josep Ramon Noguero, de la Llitera. Molt bona nit i fins la propera.
1: Moltes gràcies, que vagi bé. Jo no sé com estàs tu de forma física, però això d'anar caminant
2: parlant,
1: que ho fem cada dia, eh? I cada dia ens queixem perquè hauríem de millorar la forma física. Això haurem de demanar a la ràdio que ens posin aquí un preparador físic. Bé, sense preparador físic, però amb tota la preparació i la força física que ens dona saludar ara a la Maria de la Pau Gené, que no sé si li agraden els vins, però aquí, si t'agraden, t'ho passaries molt bé. Estem a punt, vaja, no sé si a punt, perquè em sembla que encara queda un tros de camí d'arribar al celler i sí, m'hi ha avançat. El guia és el que m'ha de dir. Estem lluny?
2: En 10 minuts, Kilian.
1: Molt bé, doncs en 10 minuts hi serem, per tant, això ho tenim gairebé fet. Maria de la Pau, bona nit.
3: Molt bona nit, Kilian.
1: Maria de la Pau, no sé si ets de vi o no vi, però aquí molt vi, eh? I a més, arrels i tradició i cuidar i vigilar les coses d'aquest país nostre, eh?
3: I tant, això ho hem de fer sempre. I jo el vi m'agrada, eh? M'agrada. I sobretot el bon vi, naturalment.

0: Kiliana, avui te volia explicar, perquè mira, quina casualitat, avui és dissabte, 12 de setembre,
1: sí,
0: i és el dia de la Diada de Mallorca. Ahir va ser l'11 de setembre, va ser la Diada de Catalunya, i un dia per fer una celebració important. Volia explicar que avui és la Diada de Mallorca i que per aquest motiu s'ha fet moltes activitats diverses, és a dir, des d'activitats culturals, com conferències, molt de concerts a prop de la Seu, a la catedral. Hi ha tot el passeig Sagrera, que està al passeig marítim, on hi ha mercadets d'artesans mallorquins que es posen a la seva feina. Però jo volia matisar i dir que hi ha un corrent molt nombrós d'historiadors que no volen que, bueno, que no volen, que diuen que la festa del 12 de setembre és un invent de Maria Antònia Monà, que va ser la política que va crear aquesta festa a finals del 90, perquè abans no existia, un invent de Maria Antònia Monà per tenir una diada, perquè fins aleshores no n'hi havia cap, i va aprofitar la celebració perquè aquell mateix dia, l'any 1276, Jaume II havia jurat unes franquícies que eren unes lleis del Regne de Mallorca, però que no tenien gaire importància ni política ni jurídica, segons els historiadors. Va agafar aquest motiu com a excusa per posar la Diada de Mallorca, però tot i que jo aniré als concerts, aniré a escoltar els músics i aniré també al mercat, per mi també l'autèntica Diada de Mallorca és el 31 de desembre, el dia que oficiosament sempre s'havia celebrat i es continua celebrant el desembarcament de Jaume I, la conquesta de Mallorca, i el moment en què entram a formar part, per sort, de la cultura europea occidental.
1: Bé, doncs que quedi molt clara aquesta explicació, perquè la història, història és i s'ha de respectar. I les festes són les que són. Moltes gràcies, Pau, una abraçada.
0: Una abraçada molt gran, Kilian, i moltes gràcies.

0: caminant per l'Empordà, poca gent ho pot dir, bé, la gent que viu a l'Empordà ho poden dir, però la resta del país molts en tindríem ganes de poder-ho dir, i avui ho estem podent dir. El Sense Fronteres està caminant per l'Empordà, parlant de vinyes, parlant de moltes altres coses que encara hem d'abordar, i fins i tot, i aquí també hi tenen importància, les paraules vinculades a la vinya, a la vostra feina, al país, que ens dibuixa sempre algú, no sé si el veus per allà baix, que ja està apareixent, és l'Olga, que sempre ens troba. Olga, vine, vine, vine, bona nit.
1: Ei, Kilian, ei, ei, ei, bona nit, com esteu? Avui aferreu-vos fort a terra, perquè parlem d'arrels.

0: Arrel ve de la paraula rel, però s'hi va acabar aglutinant l'article. La rel, la rel. I rel ve de raïl, de llatí ràdix. Les arrels van passar de ser la part subterrània de les plantes a adquirir aquest significat d'origen, causa o principi. Perquè, si no, anem a buscar sempre l'arrel de la qüestió, no?
1: Doncs sí. Això.
0: Tot i que a mi les arrels que més m'agraden, perquè t'emporto cada dia unes quantes, són les arrels lèxiques, els nuclis invariables dels mots que contenen el significat. Les arrels no sempre es veuen, però expliquen el que hi ha al damunt. I d'això ens n'adonem també quan et porto paraules que comparteixen arrel. I comparteixen arrel amb arrel, valgui la redundància, paraules com radicar, erradicar, radical o arrelar. I al Sense Fronteres les arrels tenen un paper primordial, perquè sempre parlem de la importància de saber on són les pròpies arrels, per saber d'on venim, per saber on volem arrelar-nos, per crear vincles, per saber on tornar quan diem que tornem a les arrels. Són molt importants. I les arrels aguanten l'arbre i a nosaltres mateixos, per tant, com més fondes, com més profundes, millor.
1: Sí.
0: A més, ens ajudaran a resistir i a persistir, eh? Però si alguna cosa no ens agrada, sempre la podem tallar d'arrel o de soc arrel i problema resolt. I jo ja callo, que si no, al final a tu et sortiran arrels esperant que acabi tu.
1: Bé, si són arrels ben arrelades, estaria bé. I a més, fixa-t'hi, eh? Gingebre, cúrcuma, remolatxa, xirivia, nap, tot això són arrels.
0: És veritat.
1: I els que em coneixen i m'han vist treballar saben que n'hi ha una que forma part molt de mi, que són les...
0: I tant,
1: pastanagues.
0: Pastanagues.
1: Bé, avui anem de raïm, que és una altra cosa. Va, moltes gràcies,
0: apa,
1: que vagi bé.
0: Petonet.

0: aquells 10 minuts que quedaven, ara ja en són menys, no ho puc precisar, somriu aquí. Crec que aquest somriure vol dir que ens estem apropant al nostre objectiu avui, que és el celler, però en teníem un altre d'objectiu. Recordes que ens has deixat el mòbil al principi i ens ha sortit una veu que ens ha dit una notícia magnífica sobre el català, te'n recordes?
1: Sí, sí, tant, Kilian.
0: Doncs ara és el moment de posar-ho en pràctica, això. És el moment d'adonar-nos-en que les arrels les podem portar a sobre, ens les podem emportar allà on siguem.

0: Doncs mira, mentre anem fent, com sempre, el Sense Fronteres, que ja sabeu què és alhora caminar, passejar, trobar-te gent i seguir pensant sempre en com ajudar el català, tenim sempre aquella cosa de tanta gent lluitant perquè l'oficialitat del català en molts llocs on ja és oficial es vegi, es noti, en llocs encara on no és ben bé oficial que acabi sent-ho, i va, i algú des d'una mica més enllà, des de lluny, vaja, des de lluny, va i aconsegueix que sigui oficial allà on menys ens pensàvem. I això, això, la veritat, sona a glòria. A glòria. Glòria!
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit, bona nit. Sona a glòria, això. I no hem explicat encara els detalls, però quan ho senti la gent els hi sonarà encara més a glòria. I ho explicarà la Glòria, que és qui ens està saludant. Des d'on, Glòria?
1: Des de Zúric, des de Suïssa.
0: Des de Zúric, Suïssa. I sabeu què passa a Zúric, Suïssa? Què li passa al català a Zúric, Suïssa?
1: Doncs mira, en el cantó de Zúric, el cantó és com si diguéssim una comunitat autònoma, val?
0: Sí.
1: Des d'allà fa molts anys hi ha un programa en el Departament d'Educació en el que els idiomes de l'alumnat estranger, l'ensenyament d'aquests idiomes està reconegut en el currículum escolar suís. És a dir, és com una externalització, diguéssim, de l'aprenentatge d'aquestes llengües de l'alumnat que té altres llengües maternes que no són l'alemany o l'alemany suís. I aquest és el cas dels infants catalanoparlants que hi ha en el cantó de Zúric.
0: Saps què, Glòria? M'estic esborronant sobre mi mateix. Se m'està posant la pell aquella de gallina de piel, que deia aquell, de l'emoció. Com és possible, això? Com ho heu fet, això?
1: Sí, doncs mira, ja et dic, ja el Departament d'Educació del Cantó de Zúric doncs destina des de fa molt temps un pressupost a que hi hagi aquest programa, no? I llavors ja, ara des de l'agost, que és quan comença el curs escolar aquí, hi ha 34 idiomes, el català és el número 34, l'ensenyament del qual està reconegut en el període obligatori educatiu, no?, que va des dels 4 anys fins a acabar la secundària, no? 15-16 anys.
0: Uf.
1: I llavors, bueno, hi ha molts idiomes, no? Està l'anglès, està l'italià, el grec, idiomes africans, està el castellà, que ho porta el Ministeri d'Educació des de Madrid, i ara el català ho porto jo des de l'escola catalana.
0: Perdona? Que ho porto jo vol dir ho porto jo, Glòria?
1: Sí. Ho porto sí? Jo des de casa meva. Sí, sí, i sona... Sí, sí, sí, i mira, vaig presentar la sol·licitud. O sigui, com ha funcionat tot això?
0: Sí, això,
1: Vam començar amb les classes de català per infants al setembre del 2023. Justament va ser l'11 de setembre del 2023, perquè vam començar amb les classes els dilluns, i el dilluns de setembre era 11 de setembre, vam començar casualment, no? I vam començar amb 12 infants. L'any següent vam tenir 21, l'any passat en vam tenir 26 i ara ja en tenim 35. I bueno, fa un parell d'anys em vaig assabentar d'aquest programa del cantó de Zúric, on hi ha aquest reconeixement de l'aprenentatge de llengües estrangeres. I quan m'ho vaig mirar en el 2024 n'hi havia 29 reconegudes. I l'any passat 33 i ara amb el català hi ha el 34. Llavors, doncs, bueno, jo aquests dos anys he estat en contacte amb les persones responsables del Departament d'Educació que porten aquest programa i bueno, jo el març vaig redactar i vaig presentar la sol·licitud i bueno, doncs ens ho han concedit i ara ja portem 3 setmanes fent classe, igual com ho fèiem abans, però bueno, aquest ensenyament entra dintre del currículum escolar suís i això vol dir que a partir de segon de primària, que es posen notes, no?, el butlletí de notes, doncs a part de sortir matemàtiques, anglès, alemany, naturals, sortirà també el català, no? I el nen o la nena que és suec o sueca, doncs li surt el suec, no? Doncs el que és català no parlant li surt el català.
0: No.
1: I, bueno, hem de seguir una sèrie de requisits, però sí.
0: No em veus? No em veus, els oients tampoc, perquè és ràdio, ja ho sé. Ells estan acostumats gairebé a veure'm, perquè tanquen els ulls i veuen que em vaig movent pels llocs. M'he hagut de seure, desesborronar-me una miqueta d'aquesta magnífica sensació a glòria que notem ara d'allò que han fet a Zúric i que ara et preguntaré si això ha despertat alguna campanya d'aquestes que per aquí baix estem més acostumats a fer. Deixa'ns desesborronar-nos una mica i ara continuem. Va, desesborronats, emocionats encara, eh? Això que et deia, aquí hi ha hagut un... Ha fet terrabastall, això, hi ha hagut gent que ha protestat, mare de Déu, què passa amb el català, com pot ser? Alguna cosa d'aquestes?
1: A Zúric, vols dir?
0: Sí, a Zúric. No, no, aquí baix seria fàcil que passés a qualsevol cantonada, ja ho sabem. Aquí dalt, aquí dalt.
1: Bueno, no, no, molt bé. Inclús vaig estar parlant aquest agost amb l'ambaixada d'Espanya, a Berna, amb el conseller d'Educació de l'ambaixada d'Espanya, perquè, bueno, vaig contactar amb ells per saber quines vies d'informació a les famílies espanyoles catalanoparlants tenien ells, no? Si ens podíem haver una col·laboració en aquest aspecte, i molt bé, o sigui, també molt contents de que es pugui aprendre també el català. És a dir, tot molt, la
0: Perfecte.
1: Veritat que molt positiu i molt bé. Sí.
0: Això passa perquè és Suïssa, o què?
1: Clar, és un... Aviam, sí, passa perquè és Suïssa, també perquè és el cantó de Zúric, és a dir... Suïssa és un país d'immigració, no? Per la seva història, i en concret el cantó de Zúric té aquest programa que va començar, té les seves arrels als anys 30, no? Llavors estem parlant quasi de 100 anys des de que va començar, que ja fa moltes dècades que es van introduint idiomes, no? I llavors ja hi ha aquesta cultura, no? d'integració i de respecte per les llengües. Pensa que a Suïssa hi ha 4 idiomes oficials, no? Que es nota que el país té una cultura de respecte cap als idiomes, no? Sigui quin sigui l'idioma, no? I que també ha fet que aquest programa, com el que està adherit ara al català aquí al cantó de Zúric, doncs sigui possible, no? I que sigui normal, i que en una classe de primària doncs tingués un nen que se'n va a classe d'italià, l'altre se'n va a classe de xinès i l'altre se'n va a la classe de català. Mm. I això ensenya també aquesta integració,
0: no?
1: Exacta, no? Perquè fins ara, bueno, qui aprèn xinès o castellà sí que ho té reconegut, però qui aprèn català no. Llavors ara el català està al mateix nivell com qualsevol altra llengua, ni més ni menys tampoc.
0: Mira, acabes... aquesta frase que acabes de dir la farem servir com a promoció del programa, perquè és exactament això, ni més ni menys com qualsevol altra. És l'eslògan del que pretenem per la nostra llengua a tot el món i aquí a casa. Aguantant-me encara l'emoció, deixa'm preguntar-te una cosa. Tu quin idioma t'has afegit a la comunitat suïssa? Parles l'alemany?
1: Bueno, sí, jo ja parlava alemany. Jo vaig aprendre alemany a l'ESO, a Barcelona,
0: sí.
1: I bueno, vaig seguir després a l'Escola Oficial d'Idiomes i tal, i vaig fer l'Erasmus a Alemanya. Llavors,
0: ara
1: jo, quan vaig arribar a Suïssa...
0: Ara anirem a això de l'Erasmus i com és que arribes a Suïssa, però és que volia dir una cosa. Com es diu visca Suïssa o visca Zúric en alemany?
1: Ich lebe in Zürich, ich lebe in der Schweiz.
0: Doncs ich lebe in Zürich, mal dit, però que estem molt contents que això passi així. I ara anem a tu. Escolta'm, la Glòria què?
1: Doncs això, porto 10 anys aquí a Zúric, i quan vaig arribar jo, bueno, ja portava anys parlant alemany, jo treballava en alemany, de fet jo he començat a treballar a Alemanya, i quan vaig arribar pensava que l'alemany suís era un idioma, no? Amb la meva ignorància, i no, o sigui, són molts dialectes, o sigui, a Zúric es parla un dialecte, al poble ha costat un altre, o sigui, són molts, molts dialectes, no? Llavors, clar, arribar em vaig frustrar una mica, perquè vaig pensar, ostres, tants anys aprenent alemany...
0: I no em serveix.
1: I ara resulta que és que aquí es parla una altra cosa diferent. Però, bueno, m'ho vaig prendre bé, i, bueno, jo soc del parer que has d'intentar parlar la llengua d'on vius,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Si no... I jo ho veig molt fàcilment amb el català, no? O sigui, tu pots viure a Catalunya amb el castellà sense cap problema, però crec que et perds una part de la vida i et perds una part d'integració, perquè jo ho noto, no? Si no parles alemany suís, bueno, com a qualsevol lloc, et perds una part de la integració, de la vida, del que passa, no? Mm. La llengua és el canal, el medi a través del qual vivim, ens emocionem, i passa la cultura, les tradicions. Llavors, si no coneixes la llengua d'on vius, no? La llengua que li emociona la gent, en aquest cas aquí és l'alemany suís, et perds una part, no?
0: Tu hi vas per feina a Zúric o per què hi vas?
1: No, no. Jo vivia a Alemanya,
0: sí.
1: I la meva parella va venir
0: aquí
1: a Zúric, i jo volia anar a Barcelona. I vaig començar a fer números i dic, ui, no m'arriba el sou per viure a Barcelona jo sola. I vaig rebutjar la feina i dic, bueno, vinc a provar, no tinc res a perdre, no tenia fills ni res, dic, agafo un vol i sempre puc tornar a Barcelona, no? I llavors, doncs, bueno, això va ser fa 10 anys. I cap de 3 mesos vaig trobar feina i aquí estic.
0: I la pregunta és, hi has encertat?
1: Jo crec que sí. M'ha costat veure-ho, però sí, la veritat és que sí. Un projecte com l'Escola Catalana, òbviament no ho hagués pogut fer a Barcelona, no? Suïssa està molt a prop, no? Bueno, m'hi trobo molt, molt a gust, no? I a part que és un país molt bonic.
0: Sí.
1: És tot molt verd. Clar, molt verd també significa que plou, no? Però pots fer tant a l'hivern com a l'estiu. O sigui, qualsevol època de l'any és bona per fer qualsevol cosa a la natura. És un país molt tranquil. Les coses funcionen. L'administració pública funciona superbé. El transport públic funciona superbé. O sigui, saps que les coses van bé, no? Això requereix també de la societat i, per tant, de mi, no? I de tothom que vivim aquí, que tu també aportis, no? La teva responsabilitat, les teves obligacions com a ciutadà, com a ciutadana, però, bueno, reps, no? Reps l'altra part que funciona, no? Llavors t'esforces, però veus que la societat també s'esforça, no? I ho trobo molt bonic i molt contenta, la veritat, que donin aquest suport al català, no? Ara, per exemple, s'han fet la traducció del pla d'estudis d'aquest programa cantonal al català, no? Perquè el pla d'estudis està en tots els idiomes. Ja et dic, aquests 33 idiomes, on està l'anglès, està l'italià, està el francès, hi ha molts idiomes, està el xinès, i està també el català, no? I per què no?
0: I per què no, escolta'm. Perdona, estàvem fent ja la maleta per pujar, eh? Vull dir, si ens veus una mica distrets, és que estem ja preparant-nos per venir, perquè tot el que dibuixes és tal com ha de ser. I dius, és bonic. No, és que és bonic i és pràctic i és el que ha de ser. Per tant, estem molt emocionats que gent com tu, que són herois pel català, aconsegueixin fites com aquesta. És veritat que el context ho ha permès i en un altre lloc potser seria més difícil. Aquí mateix, on som ara, els Països Catalans, és molt més difícil tot. Allà no ho ha estat. Per tant, venim cap aquí, no t'estranyi que vinguem aquí una nodrida presència de catalans, dels oients del Sense Fronteres. On et trobaríem? Perquè venim a Zurich, però on és el lloc on trobaries, i feliç, molt feliç, a la Glòria de Zurich, el teu lloc?
1: Home, al llac de Zurich, sí.
0: Dins,
1: el
0: llac de Zurich, dins, del, dins, del, clar, llac, dins del llac, banyant-nos o fora?
1: Les dues coses. Bo, quan m'has dit tot el bonic que era Suïssa i tal, clar, però Suïssa no és Catalunya, no? Això és el desavantatge que tinc, no? Però el llac de Zurich, no olora com el mar, però em recorda el mar, i des del llac de Zurich es pot veure algo que pocs joves es pot veure, no? Que són les muntanyes, ara no estan nevades, però quasi tot l'any es poden veure els Alps nevats, i és un lloc, bueno, molt tranquil, i, bueno, a mi m'agrada molt, trobo un lloc molt especial. I'm not a man, I'm not a...
0: Ho hem apuntat. Si comences a veure gent que ve amb maletes cap aquí dalt, pensa que són catalans i igual ens apuntarem a les classes i tot. Vull dir que això ho hem de fer córrer, perquè realment és un miracle. És un miracle, però no ho és, perquè en realitat és com han de ser les coses naturals aquí a Zurich. Moltes gràcies, Glòria. Mira, tu has fet les coses tal com tocaven i el país també les fa tal com toquen. I nosaltres no. Glòria, Glòria, Glòria, no te'n preguntem ni com et dius?
1: Lleopard. Glòria Lleopard. Lleopard.
0: Sí. I ets de?
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: De l'Eixample Esquerra.
0: De l'Eixample Esquerra cap a Zurich,
1: sí.
0: a portar el català,
1: sí.
0: Que a vegades no tenim aquí, el tenim allà. Glòria, ha sonat a Glòria tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran. Com era allò de visca a Zurich?
1: Ich lebe in Zurich.
0: Ich lebe in Zurich. Moltes gràcies i una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres, adéu.

0: Bé, de la respiració que estem fent, en deduireu que fa estona que caminem, mentre hem estat a Zuric, hem seguit caminant, i ara ja som molt a prop, em penso, no?
1: Ei, hi som, sí, sí, s'allarrim. Unes passes.
0: Escolta'm una cosa, i aquí veig un... Què li passa amb aquest animaló? Què és això?
1: Això és la filoxera, el monument de la filoxera. És el primer memorial que hi ha a l'Empordà. Va ser una proposta personal. Això està fet per l'artista Mònica Campdepadrós, artista de veïna del poble, i és un homenatge a la gent que va aixecar la vinya després d'aquesta gran crisi, el 1879, primer punt que es detecta aquest costat, detecta la filoxera aquest costat de frontera, va ser Rabós d'Empordà, justament aquí, a la vinya on hem estat abans, Kilian, just allà al costat. Va ser una arrasada total de la vinya europea. A partir d'aquí, doncs, es va haver de replantar, va començar el tema dels empels...
0: Fer renéixer, eh?
1: Fer renéixer una altra vegada.
0: Torna a ser la metàfora que fèiem abans, ja em va molt bé.
1: Completament, Kilian, sí, sí, va ser... De fet, va ser una crisi que va empènyer una mica també la gent de la ciutat cap a la ciutat i de la revolució industrial catalana, també, evidentment.
0: Escolta'm, em fa la sensació que ets un home de moltes batalles, perquè et veig posat en moltes coses. Ja m'has dit, no, és que la vinya és una de les que faig, hi ha moltes coses que faig. Com què?
1: Sí, a veure, l'eix principal és la vinya, però em serveix d'excusa, i no vull dir que la vinya sigui una excusa, però a mi sí, serveix d'excusa per anar teixint històries al seu voltant. Hem tornat a matar el porc, fa 5 anys que matem el porc amb una àvia d'aquí al poble. A part, fem una fira de vins que es diu Contraban, que la fem el 25 d'octubre.
0: Perdona, es diu Contraban?
1: Es diu Contraban, perquè hi ha, és bonic, perquè hi ha cellers de costat i costat, de l'Albera Nord i de l'Albera Sud.
0: Torna a ser el joc de les fronteres, també, això.
1: Correcte, sí, sí.
0: I això és, aquí posa rim, per tant...
1: Celler rim, que rim és raïm a l'empordanesa.
0: Ah!
1: És raïm. I a mi em feia molta gràcia, però és un nascut a Girona, Kilian, i jo vaig venir aquí i només sentia que paraules i paraules de la gent gran. I un em va fer molta gràcia, els avis me deien, com tens els rims? I jo dic, hòstia, que bo, rim.
0: Rim, que bo, que bo. Això és una meravella. L'Olga Clapé segur que s'ho apunta.
1: Aquí estic posat. Ara vaig a buscar les claus i t'ensenyo aquí dintre el celler, correcte?
0: Ah, sí? Ah, i s'obre automàtica, que això ja és meravelles de la ciència. S'obre, s'obre, s'obre. Veiem, comencem a veure ampolles i entrem... Buah!
1: Que bonic. Vingut a casa, mira, això és el celler. T'he de dir que és un celler funcional, no és un celler museu, i ara estem de barema. Està desordenat, està net, però desordenat.
0: No, que és com ha de ser. Les cases s'ensenyen desordenades.
1: Aquí està en funcionament, d'acord?
0: Està bé. Però aquí veig coses que tenen el seu pes històric, no? Allò que es veu allà baix, mira, em posaré així perquè ho vegi la gent que ens segueix per internet.
1: Sí, correcte. Si vols ens hi acostem.
0: Ah, sí, home, esclar, perfecte. Què és això?
1: Això és una recopilació de botes velles de vins rancis, de més de 50 anys alguns, de diferents cases d'aquí de l'Albera que m'han fet confiança. Això comença el 2018-2019 amb un treball de recerca, amb una beca que vam guanyar, que es va consolidar amb un llibre que es diu Antics cellers de l'Albera, que just el tinc aquí. Això va ser un treball que vam fer amb la meva amiga Clara Isamat, sommelier de vins naturals, especialitzada en vins naturals. Vam fer un treball de 2 anys de recerca d'antics cellers aquí a l'Albera.
0: Antics vol dir que ja no hi són?
1: Quasi tots són en desús, d'acord? De 30-50 anys cap enrere. I vam trobar joies, vam trobar botes velles, vam trobar aquests rancis antics d'aquí, vam trobar vins amb damajoana també molt vells, premses datades del 1870, coses molt boniques a dintre, evidentment, de cases privades d'aquí de l'Albera. Els veïns de molts pobles d'aquí ens van fer confiança, ens van obrir casa seu i ens van ensenyar realment uns racons al·lucinants. I jo d'aquí vaig fer aquesta recopilació, una recopilació que es diu Bevent Passat. I Bevent Passat és un projecte que de moment no és comercial, i això és un treball de molt de temps. Això de moment està aquí. Jo necessito temps per entendre-ho, per tornar-ne a elaborar, per barrejar el vell amb el nou, per tenir paciència, per tastar-ho cada any, i d'aquí un temps podem botellar alguna cosa.
0: M'agrada molt això. Tenir temps, paciència, però perseverància també, eh?
1: Correcte.
0: I a més això de tornar a ser les arrels, perquè això t'ha portat, suposo, a parlar amb la gent que això ho havia vist en funcionament.
1: Sens dubte, o sigui, el gran canvi de la meva feina va ser el 2017 quan vinc a viure aquí a Rabós. I qui em trobo? Em trobo amb en Liceu, amb en Quimet, amb en Jan, Joan, amb la Maria, amb la Rosa, amb la Conxita, amb avis i àvies que tenen una manera de fer d'aquesta tan bonica, una manera de fer autèntica d'abans, i sobretot en Jan, un avi d'aquí, de l'Albera, de 84 anys, que em comença a obrir les portes i les finestres del passat. Jo quedo embadalit amb les converses. Ens trobem a la barraca, on hem anat abans amb tu, Kilian, esmorzem en allà i deixem passar el temps. I en allà connecto amb la realitat del temps agrícola, amb lo bonic que és viure aquí. Lo més bonic de viure aquí és connectar amb el cicle i amb el temps agrícola. Tot l'altre ja ve de regal, però el més bonic és això, i a mi m'ha relaxat molt.
0: Doncs escolta'm, ara no sé si et desrelaxaré, però estic obligat a preguntar-te, després de tantes coses que t'he preguntat vinculades a la teva feina i les teves inquietuds i la teva recuperació i les arrels que treballes i les vinyes que han de pujar i tot plegat, per l'altra part que és la, de la metàfora, que és la llengua. Has tingut contacte amb gent que ha tingut la llengua molt present. En el present, la llengua no, és més escadussera en aquest país nostre. Tu, pel que fa a la llengua, amb l'experiència de la vinya, que saps que tot es pot recuperar, com veus la situació?
1: Veig complicada, hi ha molta feina a fer, però jo crec que la llengua és com un iceberg, no? És el que es veu, la llengua, i el que fem servir, però tot el que hi ha darrere són els usos, les costums, la tradicionalitat, el que parlàvem abans, la cuina, el fer. Moltes paraules antigues que s'han perdut, perquè jo ho veig aquí al poble, són accions de fer alguna cosa.
2: Que ja no es fan.
1: I es perd la paraula. O sigui, la llengua la perdrem i l'estem perdent si no som capaços de que tot això vagi a una.
0: M'agrada, com a manera d'enfocar-ho m'agrada, perquè no només és la llengua és tot, i tot és llengua, i tot va junt. M'agrada molt. Potser necessitaríem de tant en quant, saps allò que hem sentit abans, aquells bums que sentíem, per despertar-nos i posar-nos-hi. I m'has dit que allò es feia per espantar?
1: Els canons, o sigui, tenim canons aquí per fer fora...
0: Només espantar.
1: Per espantar els animals que es mengen el nostre rim que tenim cuidat tot l'any. Senglars, sobretot, cabirols els últims anys d'una manera bestial, sí? Alguns ocells, és per espantar. Tenim problemes, necessitem més ajuda amb això per la, de cares a l'administració, que ens donguin suport, perquè realment anem molt així. I ara fer vi és anar molt a contracorrent, i fer vi i cuidar la vinya no hauria de ser anar a contracorrent, hauria de ser anar a corrent.
0: Nosaltres ens apuntem a corrent. Explosions de creativitat com les teves, totes les que calguin. Gràcies per la feina que fas, en nom del país en general, perquè aquestes feines reverteixen, clar, en la teva activitat econòmica, lògicament, però també en el país. I a mi em sembla que aquestes coses s'han de destacar. I
1: moltes gràcies per ser aquí, Kilian. Gràcies.
0: Gràcies per obrir-nos casa teva.
1: Adéu-siau. Merci.
0: Tal com ha de ser, endreçada o desendreçada, però en funcionament, que és el que ell deia, que és com ens interessen les coses, perquè la llengua sigui en funcionament. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a tots, amics oients. La setmana que ve tornarem a trobar-nos amb algú en algun lloc i passaran coses. I a partir d'aquí ja veurem. Molt bona nit, que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els magnats de la intel·ligència artificial alerten que està creixent massa ràpid i demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i també el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial després dels advertiments de gent del sector pels riscos greus que suposa. Jordi Selles és expert en cultura digital en declaracions a aquesta emissora.
2: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
1: Segons elles, aquesta capacitat accelerada de la intel·ligència artificial d'automillorar-se atia precisament el risc que vagi per lliure. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
3: L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
4: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Més coses. El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar, diu, la situació a la ciutat autònoma.
5: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El Partit Popular ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus ara a reconduir la situació sobre el terreny.
3: La temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que, a dia d'avui, gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat. Perquè els bolets necessiten molta humitat. Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
6: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
1: Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell, com explica aquesta emissora.
7: És una recreació d'una dansa ambientada en els castellers. O sigui, és una recreació dels castellers des de la dansa, millor dit.
1: La polèmica aquesta tarda l'han protagonitzat els artistes que actuen als carrers fora de programació. Un centenar de companyies han decidit fer vaga aquest dissabte i denuncien que Fira Tàrrega els ha retallat, diuen, els espais públics i també les franges d'exhibició. Ara als esports, Francesc Ripoll, bona nit.
8: Bona nit, al descans del Real Madrid 3, Rayo Vallecano 0, els blancs han deixat ja el partit pràcticament sentenciat. Aquesta tarda l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. A segona, el Girona ha caigut davant el Castelló per 1-2. Els visitants han fet els dos gols al tram final i en superioritat numèrica després de l'expulsió d'Abel Ruiz per doble groga. A la Lliga F, el Barça ha derrotat l'Atlètic de Madrid 4-2 i es col·lidera amb 9 punts de 9 possibles. Aquest migdia, Atlètic Club 2, Espanyol 2. Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa. La penúltima, la general mallorquí, confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic. I Miquel Través, campió de la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1, després de guanyar la prova disputada avui a la Seu d'Urgell.
0: Fins aquí les notícies.
9: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
9: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
10: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
10: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
11: Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic on feu cuina, un producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser.
12: Sí,
11: pensament d'ironia, gotes de crítica...
13: Collins, tu mira quina cosa ens està fent.
11: Però sense embafar, sense embafar.
13: Això sí, clar.
12: Sí, això és important.
13: Sí, sí.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
14: Bueno, perdoneu, us deixo que vaig anar a un gran restaurant.
13: Sí, sí.
15: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Solidaris. Mercè Folch. I si pareixin...

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Sisplau, bebi,
2: comunica't amb
3: caixes automàtiques.
2: Sisplau,
3: bebi. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Quants sou a casa?
2: Quatre. Quatre, un gat i un gos.
3: Diries que el preu del menjar ha pujat?
2: Moltíssim. Qualsevol cosa, ja compris una miqueta l'essencial, la llet, ous o arròs, o ja te posis a menjar gelats, tot, ha pujat tot.
4: Oh, ja ho crec, molt, moltíssim. Antes compràvem un carro ple i potser ens anàvem a 30-50 euros segons què comprava. Però ara, mira, quatre coses, 23 euros.
5: Una barbaritat. Bueno, tot en general, realment.
6: Des de l'aigua, el peix, la carn, els ous, o sigui, tot.
5: Clar, els sous molt baixos, bueno, molt baixos, les pujades molt baixes, però el tema alimentari cada vegada amb un cost molt més alt.
7: Ha pujat moltíssim, i més si tens en compte una alimentació sana, doncs compte que l'única manera de reduir la cistella és prescindir d'una certa qualitat, cosa que ningú vol, i més si tens fills, no?
8: Ha pujat molt, massa. Jo me'n recordo de petita, amb 50 euros, quasi sorties amb un carro i mig. Però ara amb 50 euros te'ls pots agafar a mà sense bossa.
3: Quan sou a casa?
8: Ara mateix som 4.
3: Saps quan gasteu al mes a menjar?
8: Més o menys, quan cobro, ens gastem uns 125. Després ja anem fent compres. A peu de que anem gastant, doncs anem comprant.
5: Abans, amb 100 euros? Tenies un carro ple d'aquests grans.
3: Us en esteu d'algun producte, de peix, de carn?
4: No, gràcies a Déu, no. La carn que menjàvem és la que continuem menjant.
9: El marisc o el peix, potser no en mengem tant com abans.
8: Algú sí, com per exemple la carn, una mica el peix.
10: Estalviem en peix, estalviem en carn, estalviem en tot. Intentem, o sigui, el peix ja va, antigament, cosa de 3, 4, 5 anys, estàvem menjant 2, 3 cops a la setmana tranquil·lament i actualment un cop a la setmana, si és que podem.
7: Coses que comprem, sobretot nosaltres que tenim el privilegi de poder comprar algunes coses ecològiques, aquesta part ecològica només va a la nostra filla.
8: Prefereixo que els nens, nosaltres ens quedem sense menjar que els nens.
2: Home, depèn. Si estem a principis de mes, doncs no. Però ja quan se va apropant a final de mes, doncs sí, ja mires l'essencial, no? Perquè, clar, és que si no t'aniries cada 15 dies et gastaries 300 euros en la compra.
3: Teniu comptat quan gasteu en menjar al mes?
10: Prefereixo no comptar-ho, la veritat.
2: Intentem anar cada 10 dies i uns 200 euros.
8: Uns 400 si mires ben bons i sense comprar menjar de marca.
9: Estem pagant uns 200 euros de menjar a la setmana.
5: Uns 500, a vegades 600.
3: Quin percentatge diries que representa respecte al vostre sou, als vostres ingressos, al menjar? Sabeu quan gasteu al mes?
4: Sí, ben bé la meitat de sou. I som jubilats tots.
6: Un 30%, potser?
10: Sí, doncs 60% gairebé segur.
2: Bastant. Almenys un 20%.
9: Un 60% d'un sou.
3: Què feu per poder estalviar en la cistella de la compra?
4: Mira, nosaltres no tenim pas mania. Si podem comprar a barat, ho comprem a barat.
2: Anar a mercat i poca cosa més, pocs trucos.
5: Ara menjar més o menys el dia a dia, perquè així primer mengem el que gastem i segon que és la forma de no malgastar.
6: Hi ha supermercats que s'hi fan segona unitat el 70%, 3x2, cosetes així, bàsicament, però no som de voltar amb els supers.
7: El que fas és intentar doncs, reduir altres gastos i seguir comprant el mateix. Tot i així, jo em considero un privilegiat perquè pel meu sou encara puc, tinc aquest marge, però si segueix pujant, doncs aquest marge doncs, veurem com ho fem, no? Aquesta és la qüestió.
0: Solidaris. Mercè Folch.

0: Des del 2020, els preus dels aliments han augmentat un 34% a Espanya. L'oli, la llet o els ous són alguns dels productes bàsics que han pujat més. Actualment es calcula que cada família catalana gasta 475 euros de mitjana en alimentació. I a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'alimentació ja és la segona despesa familiar després de l'habitatge. Adrià Rodríguez, com estàs? Com va?
1: Molt bé.
0: L'Adrià Rodríguez és membre de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, i investiga les relacions entre ecologisme, alimentació i cuina. Adrià, quant costen avui una ampolla d'oli, un bric de llet i mitja dotzena d'ous, i quant costaven ara fa 6 anys?
1: Doncs un bric de llet ha passat d'un euro i poc a 1,30 aproximadament, o mitja dotzena d'ous ha passat de 2 euros i poc a més de 3, i l'oli, com tothom sap, és el que més ha pujat. Ha passat d'un oli verge de 3 i poc a més de 5 euros i en les gammes altes prop de 8 o 9 euros.
0: Quins són els aliments, Adrià, que es consideren bàsics o indispensables en l'alimentació d'una família per valorar quin és l'abast d'una pujada de preus, a més dels que ja hem dit, òbviament?
1: Jo diria que aquells aliments fonamentals són els que integren la dieta mediterrània, és a dir, fruites i hortalisses en primer lloc, llegums que s'han abandonat en la producció i per tant també en el consum en gran mesura, i després el peix, sobretot certs tipus de peix, com és per exemple la sardina, que són molt saludables i també han desaparegut en gran mesura de les nostres dietes. En detriment, doncs, han crescut en producció i per tant també en consum una sèrie de productes que jo no diria que són aliments perquè no alimenten, són menjar, els ingerim però no ens alimenten. En molts casos, de fet, són perniciosos per la salut, com són els ultraprocessats o la carn industrial.
0: L'Adrià, ho dèiem, és membre de l'IDRA, aquest Institut de Recerca Urbana de Barcelona, i és autor dels dos últims informes publicats per aquest grup d'investigació social que ens ajuden a entendre per què el preu del cistell de la compra no ha parat de pujar els últims anys. El més recent analitza com funcionen les cadenes de subministrament alimentari a Catalunya, i l'altre, el paper de les grans empreses del sector alimentari, o el que és el mateix, les grans cadenes de supermercats. Clar, si anem als titulars de premsa, no? Què ens diuen, per exemple? Doncs que la pujada dels preus del menjar ja dels últims temps ha estat causada per la guerra d'Ucraïna, els aranzels de Trump o el tancament de l'estret d'Hormuz. Això és així, vosaltres que heu analitzat, o hi ha altres causes que empenyen aquesta cistella de la compra a límits de moment insostenibles?
1: Sí, el que estem veient és que aquestes crisis recurrents, geopolítiques, climàtiques, ecològiques, de trencament de les cadenes de subministrament globals, com per exemple amb el tancament d'estret d'Hormuz, són crisis que són detonades d'elements més de fons i més estructurals del sistema alimentari globalitzat. El sistema alimentari en les últimes dècades s'ha anat concentrant en grups cada cop més reduïts de grans empreses, i això el fa doncs un sistema molt més fràgil, molt menys resilient i molt més susceptible a alteracions o canvis en les cadenes de subministrament globals, en els circuits comercials, en la producció. És a dir, qualsevol petita alteració té ressonàncies molt més grans que en sistemes alimentaris que són doncs molt més territorialitzats, on hi ha una gran diversitat d'actors i on doncs són molt més capaços d'absorbir els canvis i els xocs, diguem.
0: Per tant, hi ha aquestes raons geopolítiques, que això sí que hi és, i després, què? El pes dels grans oligopolis?
1: Exacte, el pes de grans empreses, oligopolis, que controlen cada cop més segments estratègics de tota la cadena de subministrament alimentària.
0: Quan pensem
1: en aliments, normalment pensem en la pagesia produeix, els consumidors consumeixen, però en realitat el que hi ha és una gran varietat d'actors, des de les empreses que patenten llavors i subministren llavors, fins a les que produeixen els agrotòxics o pesticides i els fertilitzants sintètics, les empreses energètiques que subministren els combustibles fòssils que alimenta la maquinària industrial, les maquinàries industrials, els productors d'aquesta maquinària industrial, les cadenes de logística internacional o de transport. És a dir, hi ha moltíssims actors que estan invisibilitzats, però que estan allà i que controlen aquestes cadenes de producció i de subministrament i s'emporten doncs, una rendibilitat cada cop més elevada. Mentre la pagesia ha anat desapareixent, la petita i mitjana pagesia ha estat cada cop més escanyada i els consumidors han pagat cada cop més, doncs el pastís se l'estan quedant cada cop més aquestes grans empreses i corporacions globals del sistema alimentari.
0: Una de les preguntes que ens fem, i sempre que ens fixem en escenaris no, de geopolítica, de crisis a nivell mundial que afecten efectivament a la cistella de la compra, al petroli, etc., és per què quan acaben les crisis els preus no tornen al seu lloc original, no? Per què no tornen a baixar aquests preus? Per què es mantenen a la part alta?
1: Sí, perquè com dèiem, aquestes crisis són detonants, però no són els elements claus per entendre aquesta pujada de preus. Els elements claus és aquesta concentració corporativa industrial cada cop més gran. I després els preus segueixen un patró que es diu de coet i ploma, és a dir, és molt fàcil que pugin, però després les empreses, diguem, tenen pocs incentius per baixar preus, especialment en mercats molt concentrats. Quan hi ha una gran competència i una gran diversitat d'empreses i d'actors, aquestes han de competir entre elles i, per tant, tenen un incentiu per baixar preus per atraure el consumidor. Però quan estem parlant de mercats, com per exemple el mercat de la soja, del blat o el blat de moro, que està controlat a nivell global per 3 o 4 empreses, aquestes empreses no tenen cap incentiu per baixar preus. Al contrari, ho tenen molt fàcil per pujar-los perquè no tenen competència real.
0: Adrià, la pujada de preus dels aliments, i això ho constateu i ho comentaves una miqueta abans, afecta directament a la salut, no? És perquè això, perquè es compren productes de pitjor qualitat, és a dir, es menja però no és nutritiu i no és saludable, no?
1: Exacte. Per dues raons. Afecta la salut perquè les famílies amb la pujada de preus, diguem, es desplacen a productes de gamma inferior, de pitjor qualitat, per entendre'ns. És el que s'anomena baratflació, en anglès se li diu chipflation, i bueno, no té encara una traducció acceptada, però es podria traduir per baratflació, és a dir, aquells productes més barats són els que proporcionalment han pujat més de preu. I també hi ha un element de com això no només afecta la salut, sinó també l'ecologia i el clima, perquè aquests productes són els que en el seu mètode de producció són més contaminants i generen més emissions, no? Aquesta és la primera raó. La segona raó és que aquests productes perniciosos per la salut i pels ecosistemes i pel clima són els que proporcionalment reben més suport públic en termes de subvencions i ajudes fiscals. És a dir, és l'administració pública qui propicia aquest canvi en els hàbits de consum i qui fa que les famílies optin per productes de pitjor qualitat i que són més contaminants.
0: Clar, i a nivell publicitari parlem-ne també, no? Perquè ocupen aquest tipus de productes bona part de la publicitat que trobem a xarxes socials o als mitjans tradicionals.
1: Exacte. I després també hi ha un element de, diguem, del packaging, de com està completament desregulat i poden anunciar inclús productes perniciosos per la salut dels nens, però plens de colors i de ninotets, que a més estan en les prestatgeries baixes dels supermercats. I a més, recentment, de fet, el Congrés va votar una proposta per ficar uns segells molt clars en aquells productes ultraprocessats perniciosos per la salut, els ensucres o greixos saturats, i doncs una sèrie de partits, sobretot partits de dretes, principalment els partits de dretes, van votar en contra d'aquest etiquetatge clar, perquè saben doncs, que va en detriment de la rendibilitat de les empreses que produeixen aquest tipus de productes.
0: Vosaltres heu recollit moltes dades en els vostres informes. Algunes d'aquestes són que a Espanya els productes més barats han pujat un 37% entre el 2021 i el 2024, mentre que els de gamma alta només un 23%. Quins són aquests productes més barats? Posem exemples d'això.
1: Són els productes, diguem, que, com abans dèiem, no? L'oli, la llet o els ous, que són de gamma més baixa, produïts amb mètodes doncs, més intensius, més industrialitzats, que han pujat més de preu, proporcionalment, però també aquells productes doncs, més perniciosos per la salut, és a dir, aquells productes ultraprocessats, com bueno, les barretes de xocolata, les patates fregides... Diguem que si qualsevol persona entra en un supermercat, el 80% dels productes que hi trobem són aquest tipus de productes. La Susan George, l'autora, parla de pseudovarietat, no? Quan entrem en un supermercat, aparentment veiem una grandíssima diversitat de productes amb molts colors, tots semblen diferents entre ells i semblen diferents marques. Després, si ens posem a mirar en detall, la gran majoria d'ells pertanyen a 4 o 5 empreses empreses diferents, estan produïts a les mateixes fàbriques, amb els mateixos components bàsics, matèries primes bàsiques i productes sintètics. Aleshores, és una varietat que és falsa, no?
0: Seguir les pujades i baixades de preu dels aliments no és fàcil perquè les fluctuacions són constants. Organitzacions de consumidors com Facua o Locu s'encarreguen de monitoritzar cada mes quins són els productes que augmenten de preu i quins els que baixen, prenent com a referència el que marquen les grans cadenes de supermercats. La Mònica Roca ha analitzat com han variat els preus aquest mes d'agost.
2: La calor del mes d'agost ha refredat el preu dels aliments. Aquest és el titular que fa Locu sobre el que ha costat omplir el cistell de la compra aquest últim mes. Si busquem la dada, però, veiem que es tracta d'un descens irrisori. Segons aquesta organització de consumidors, el preu dels aliments al mes d'agost ha baixat només un 0,8% respecte al juliol, quan la mateixa OCU alertava en un altre informe que els preus continuen sent molt cars. En concret, un 36% més que fa 3 anys. Segons Locu, al mes de juliol, el preu de les fruites i verdures va pujar de mitjana un 4,6% i ja acumula un increment del 18% l'últim any. El que més ha pujat al juliol han estat les llimones, un 62%, les peres, un 31%, les cebes, un 29% i les tomates, un 22%. Però la dels vegetals no és l'única partida de menjar fresc que ha crescut els últims 12 mesos. La xarcuteria i la carnisseria també han pujat de preu un 10%. La resta de partides de la compra o es mantenen o han baixat molt lleugerament. Locu conclou: crida l'atenció la pujada de preus de la fruita i la verdura, tenint en compte que Espanya és un dels productors més importants de la Unió Europea. Si mirem els informes de Facua, l'altra gran organització de consumidors a escala estatal, les dades reflecteixen amb més o menys variació les mateixes pujades. Destaquen entre els productes frescos les patates, que han pujat un 14% a l'agost, les taronges, gairebé un 8% a l'agost,

0: al voltant de 500 euros mensuals per les famílies catalanes. En l'àrea metropolitana això és el 23% del pressupost familiar i el conjunt de Catalunya és al voltant del 16% del pressupost familiar. Si em preguntes quin hauria de representar, jo el que diria és que cap família s'hauria de veure privada d'una alimentació saludable i sostenible pel preu de l'alimentació. És a dir, l'administració s'ha d'ocupar de construir un sistema alimentari, un sistema d'aprovisionament alimentari que faciliti a les persones adquirir aliments saludables, sostenibles i també assequibles. L'alimentació està cada cop més deixada en mans del mercat i de les grans empreses agroalimentàries i hi ha d'haver una tendència inversa, és a dir, retirar l'alimentació del mercat, incentivant la petita i mitjana pagesia, el petit comerç, les petites empreses elaboradores, artesanals i, en definitiva, doncs, el producte fresc, saludable i sostenible.
1: Vull introduir aquí un dels treballs de l'historiador mediambiental i sociòleg Jason Moore, que analitza quina relació hi ha entre treball i menjar en el marc d'una economia capitalista perquè funcioni, no? Vosaltres també em feu referència als vostres estudis a l'Hidra i diu, aquest sociòleg Jason Moore, que perquè hi hagi treball barat hi ha d'haver menjar barat. I ara mateix no som aquí. Explica'm les reflexions d'aquest sociòleg perquè són molt pertinents, no? Sí, en el context actual.
0: Sí, correcte. Jason Moore és molt important per Hidra, pel nostre institut de recerca. Ell bàsicament intenta explicar com el treball barat i el menjar barat tenen una relació recíproca al llarg de la història del capitalisme i permetre'n també entendre com el capitalisme és un sistema intrínsecament colonial i un projecte intrínsecament imperialista, no? Si anem als orígens del capitalisme al segle XV, amb la colonització d'Àfrica, Amèrica i Àsia, el que veiem és que hi ha un impuls de l'economia de plantacions i de l'esclavisme per produir menjar barat que alimentaria en aquell moment doncs, l'emergent revolució industrial, no? És a dir, l'imperi portuguès o l'imperi britànic van fer una gran inversió en la producció de sucre, per exemple, al Carib, al nord de Brasil o a diverses illes de l'Atlàntic com Madeira, per produir sucre que després serien calories barates per la mà d'obra que aixecaria la industrialització anglesa i produiria també doncs, la burgesia a Anglaterra i la burgesia a Europa. Aleshores, el menjar barat va ser i és també actualment fonamental per produir treball barat, però alhora també el treball barat és fonamental per produir menjar barat. Avui veiem una traducció, per exemple, d'això molt clara en el cas dels temporers, de les 80.000 temporeres de la fruita a Huelva i Almeria o dels 30.000 temporers que treballen amb la fruita a Lleida, no? En unes condicions completament ominoses d'explotació, amb casos documentats doncs, d'agressions sexuals i de violacions, de racisme, de persecució policial, és a dir, unes condicions absolutament dantesques per produir la fruita més barata d'Europa, no? La principal indústria frutícola d'Europa recau sobre les esquenes d'aquests milers i milers de treballadors i treballadores migrants.

0: temps.
1: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb Adrià Rodríguez, membre de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, investiga les relacions entre ecologisme, alimentació i cuina. I quan mires les dades dels informes fets per organitzacions de consumidors, cal tenir en compte que cadascuna pren com a referència diverses cadenes de supermercats, marques i productes, no? I que, per tant, no és fàcil determinar els preus exactes de la pujada de cada aliment perquè cada supermercat té els seus. A l'estudi d'investigació titulat Entre el camp i la taula i publicat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, criden l'atenció diverses dades sobre les cadenes de subministrament alimentari. La primera, entre els anys 80 i els anys 90, a Espanya el nombre de supermercats es va multiplicar per 4, passant de 250 establiments a 1.000. Actualment, a Catalunya, els supermercats ja representen el 75% de les compres alimentàries i 10 cadenes de supermercats controlen el 65% de les vendes. Pel que fa a la quota de mercat, els 6 operadors més grans controlen el 56% del mercat. Només Mercadona controla el 24% de la quota de mercat. A continuació, se situen Bonpreu Esclat, amb un 9% de quota, Carrefour, amb un 9% i Lidl, amb un 7%. Una altra xifra a destacar, la distribució minorista, liderada per cadenes com Mercadona, Carrefour i Lidl, va registrar guanys històrics el 2024, amb uns beneficis de gairebé 7.500 milions d'euros. Cal tenir en compte també que les 5 grans multinacionals que dominen la cadena agrícola, pas previ a l'arribada dels productes a les lleixes dels supermercats, van registrar entre el 2021 i el 2022, moment àlgid de la inflació, beneficis rècords amb increments d'entre el 75 i el 300%, segons les mateixes dades de l'IDRA recollides en aquest informe. Vosaltres, a l'IDRA, quines dades preneu com a referència, Adrià, per conèixer l'abast real de les pujades dels preus dels aliments?
2: Nosaltres vam fer aquest estudi sobre el preu de la cistella compra ara fa un any amb el Rubén Martínez, que també forma part de l'Institut, i agafàvem principalment les dades de l'OCU, de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'Observatori de Marges Empresarials. Aquestes eren bàsicament les dades que agafàvem. També, per una anàlisi més global, les dades de la FAO, l'índex de preus de la FAO. Després cal mirar quina demarcació geogràfica agafem, quin període temporal i també quin producte en concret, no? Creuant aquests tres elements, doncs veiem una gran varietat de pujades del preu del menjar.
1: Molts consumidors tenim la percepció que sovint consumim aliments importats que aquí també produïm i, en canvi, els exportem, no? Per què passa això?
2: Doncs passa, resumidament, perquè tenim un sistema alimentari que no està guiat per criteris de dret a alimentació ni de necessitats socials o necessitats bàsiques, sinó per criteris de rendibilitat. I aleshores és més rendible per una empresa sota els acords de lliure mercat i a les subvencions públiques i les ajudes fiscals exportar el porc, per exemple, que es produeix a Catalunya fins a la Xina, el Japó o Taiwan, que vendre'l a un quilòmetre de distància. Mm-hmm. No? És un sistema dissenyat a través d'una sèrie de mecanismes públics que alimenta aquest tipus d'absurditats.
1: Al vostre informe també llegim que la producció catalana orientada a l'alimentació humana ha caigut 10 punts per sota del 50%, mentre que la dedicada a l'alimentació per animals ha crescut en la mateixa proporció. Com s'explica això?
2: Estem parlant de que a Catalunya més de la meitat de tota la producció alimentària agrícola no s'orienta a alimentar persones, sinó a produir pins superporcs, bàsicament, resumidament. Aleshores, estem davant d'una situació en què ens podem trobar en un escenari d'aquí 20 anys en què Catalunya ja no produeix aliments per persones, només produeix pinso per porcs, si no hi ha un canvi substantiu en les polítiques.
1: I creieu que pot passar això en 20 anys?
2: Aquesta és la tendència, perquè és una tendència en la qual l'administració pública ha afavorit la concentració, industrialització del sector porcí, que ara mateix no té cap límit i està completament fora de mida, que produeix un excedent de carn immens. La meitat de tota la carn que es produeix a Catalunya s'exporta a l'exterior i a Catalunya consumim el doble de carn del que recomana l'Organització Mundial de la Salut com a límit saludable. I per tant, doncs, és un, el mercat, quan no està regulat per criteris de, bueno, de necessitat social, el que genera és una sèrie de desajustos i desordres. I aleshores, si no s'ordena això, ens podem trobar en una situació tan absurda com que ja no produïm l'alimentació per persones.
0: L'economia agrícola catalana també ha passat en pocs anys de la diversificació a l'especialització. Si fem una fotografia del territori, vosaltres això també ho recolliu molt bé. Aquesta especialització, a més, s'ha repartit en forma de blocs homogenis per comarques, no? Quins són aquests blocs i què respon, no, a aquest repartiment per zones?
2: Si algú viatgés a la Catalunya fa 70 anys, el que veuríem és el que s'ha anomenat el paisatge agroforestal o el paisatge mosaic. És a dir, camps més o menys petits, barrejats amb terreny forestal, on es faria també, doncs, pastura forestal, per exemple, de cabra o d'ovella, barrejats amb petits nuclis urbans. És a dir, una varietat de paisatge que facilita una interfuncionalitat entre allò que es produeix al camp, allò que es produeix al bosc, allò que es consumeix a la ciutat, no? Ara el que tenim és un paisatge especialitzat. Tenim grans àrees forestals, el bosc ha crescut molt a Catalunya sense cap tipus de gestió productiva. Tenim una agricultura industrialitzada amb grans extensions de monocultius i una indústria porcina completament fora de control, i després unes àrees urbanes que s'han desconnectat completament de l'àmbit rural. El Marc Castellnou, que és un expert bomber a Catalunya, ha parlat molt de com la pèrdua del paisatge agroforestal és la principal causa de l'extensió d'incendis en aquest moment que estem ara, doncs, de crisi climàtica, no?
3: És un problema greu de paisatge, és un problema greu de canvi climàtic, però no podem donar excusa al canvi climàtic. És un problema greu de com gestionem aquest país, de com tenim aquest territori. L'aposta...
2: Aleshores, aquesta especialització creixent de la producció a Catalunya i del territori s'ha produït, doncs, per criteris de rendibilitat empresarial, perquè s'ha tendit a una economia agrària especialitzada en el sector porcí. I això requereix, doncs, una agregació i una concentració industrial de granges molt elevada, unes extensions de monocultius molt grans per alimentar aquests porcs, uns boscos que han perdut la pastura de bosc, com en el cas del Cabrum, per exemple, i, per tant, un trencament del territori en grans àrees orientades sobretot a l'exportació. El sud de Catalunya produeix oli cada cop més orientat a l'exportació, el Penedès produeix vi cada cop més orientat a l'exportació, el mercat de la indústria càrnia, en concret la del porc, també cada cop més està orientada als mercats exteriors. Aleshores, això el que fa és trencar el territori una sèrie de peces que no tenen hi ha, doncs, relació entre si i que, a més, són... aquest trencament és un element generador d'emissions.
0: Clar, sentint-te, quantes coses explica l'augment de preu de la cistella de la compra, eh? És a dir, parlem de desigualtat a nivell social, però també un desequilibri territorial absolut.
2: Totalment, parlem de, sí, de desigualtats socials, parlem també de crisi ecològica i climàtica, perquè hi ha un rerefons en aquest procés d'abaratiment i l'opció per un tipus de productes un tipus de model productiu i, bueno, i de problemes també, doncs, de salut humana i del planeta, en definitiva.
0: No, i pensava, Adrià, què menjarem d'aquí uns anys?
2: És una bona pregunta. Jo crec que no ens hem de resignar a que les coses segueixin com fins ara. És necessari un canvi d'orientació pública de 180 graus per tornar a produir aliments, que sé que és algo que es pot semblar obvi de dir i d'escoltar, que hem de produir aliments per les persones, però la realitat és que la tendència és l'oposada. Cada cop més produïm productes agrícoles que no estan destinats a l'alimentació humana, sinó a produir productes industrials, biocombustibles, cosmètics, pinsos per animals. Aleshores, els governs s'han de centrar en construir un territori orientat a alimentar persones.
0: Adrià Rodríguez, gràcies per haver passat avui pel programa, membre de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, que investiga les relacions entre ecologisme, alimentació i cuina. Una abraçada, que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Des de quan diries que han pujat els preus? Des de quan tu tens aquesta sensació en el menjar, en el cas del menjar?
4: Uf, almenys d'un any o dos anys enrere.
5: Ui, ja fa. No ho ve pas d'ara. Ja 4 o 5 anys enrere ja canvien molt els preus.
6: Des de que ja van començar a dir que hi havia guerres, que va pujar l'oli, ja van anar pujant també la gasolina, bueno...
7: 3-4 anys, més o menys.
8: Jo crec que un parell d'anys, però els últims 6 mesos encara s'ha incrementat una mica més.
9: La cosa va començar a posar-se malament des que van canviar l'euro. A partir d'aquí, cada cop sembla una pilota que va més ràpid i va girant i va més gran.
10: Sí, que ja fa un parell d'anys. Sí, la pandèmia va haver-hi algo estrany, que hi havia coses que baixaven, coses que pujaven molt, però el que està clar és que tothom té la percepció que un cop han pujat els preus mai baixen, no?
9: Està començant a ser una mica difícil per tothom.
11: Solidaris, Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit i sempre disponible a la plataforma 3CAT.
0: Els preus dels aliments no només han pujat a Catalunya i a Europa aquest últim any, també ho han fet als Estats Units, on la inflació ja fa temps que repercuteix en la cistella de la compra. L'increment de preus es nota especialment a les grans ciutats. A Nova York, per exemple, els preus han pujat per sobre la mitjana nacional i, segons càlculs oficials, es calcula que han escalat un 56% en els últims 10 anys. Per fer front a la inflació, l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani, s'ha proposat crear 5 supermercats públics, un per cada districte de la ciutat.
12: Des del 2019, els preus dels aliments s'han disparat als supermercats de tot el país al voltant d'un 30%. Si parles amb els compradors, sentiràs sovint la mateixa queixa, que els salaris no han seguit el mateix ritme. Per empitjorar encara més les coses, algunes empreses han desenvolupat una tecnologia que permet el que es coneix com a preus dinàmics, recollida de personals per cobrar algunes persones més que d'altres per la mateixa caixa d'ous o pel mateix bric de llet. Tot això fa que molts novaiorquesos tinguin la sensació que els aliments estan fora del seu abast, i això, francament, és inacceptable. L'Ajuntament està prenent mesures perquè la vida sigui més assequible.

0: Oriol Serra, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units. Què tal, com estàs?
1: Hola, Mercè. Doncs mira, força bé. Arrenca un nou curs polític molt intens aquí als Estats Units.
0: Parlem, ens fixem en el tema dels supermercats públics, una mesura que alguns ciutadans veuen com una solució, Oriol, per no dependre, en aquest cas, de la volatilitat dels preus del mercat, i d'altres com una mesura que efectivament atempta, diuen, contra el lliure comerç i el dret a la competència. Què ens pots explicar d'això?
1: Mira, de moment, poca cosa des d'un punt de vista pràctic o empíric, perquè el projecte de Mamdani encara s'ha de dur a terme. Sobre el paper, es tracta d'obrir aquests 5 grans supermercats populars, un per cada districte de Nova York. La idea és que els preus dels aliments bàsics estiguin rebaixats al voltant del 30%, i es tracta, evidentment, d'una de les promeses electorals més populistes que l'actual alcalde de Nova York va fer durant la campanya electoral de fa tot just un any.
0: Clar, llegim a diversos informes que un 40% de les famílies de la ciutat, Oriol, no pot afrontar el cost setmanal del menjar, i un de cada 3 adults no té diners suficients per fer la compra, no? Això és una realitat que també passa aquí. Ens preguntàvem també si aquesta gestió, la gestió d'aquests supermercats públics, serà efectivament pública o serà privada?
1: Bé, la gestió serà independent, és a dir, privada des d'un punt de vista d'aquesta independència, però evidentment sota les normes i els estàndards dictats des del govern municipal, però evidentment la idea surt de la inversió pública. Per tant, qui té l'última paraula aquí sempre serà, doncs, l'Ajuntament de Nova York, en aquest cas. Curiosament, no hi haurà supervisió dels ingressos dels consumidors. És una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè estaran oberts a tothom, cosa que, de fet, ha provocat moltes crítiques. Veurem com acaba la cosa. En qualsevol cas, és una idea absolutament, diguéssim, que necessària. No sé si a l'hora de la veritat, doncs, això, diguéssim, acabarà a bon port, però sí que la vida aquí als Units, com apuntaves, és molt cara, a Nova York especialment, però arreu del país la inflació està disparadíssima. Pensa que el preu de la benzina, per agafar una referència, avui és un 30% més cara que fa un any. El pa és car, tot és car, el cistell de la compra per una família de 4 persones, doncs, de seguida t'enfiles als $300 setmanals, i has d'acabar buscant alternatives, perquè hi ha molts supermercats, moltes cadenes i diferents doncs, tipus d'oferta, i anar a buscar, doncs, aquell que té els preus, doncs, més assequibles, perquè realment no te n'adones, i de seguida, doncs, es dispara tot. La inflació es nota tot arreu. Et deia, parlàvem de Nova York, però efectivament a Washington, a la major part de grans ciutats nord-americanes, el preu dels aliments està molt car, i la gent pateix perquè, evidentment, entre els aliments, la benzina, aquí ja saps que les distàncies requereixen el vehicle pràcticament per tot, i la benzina, doncs, no és un aliment, però és un drama en un país on tot és molt horitzontal, on no hi ha aquest concepte de comerç de proximitat com el coneixem nosaltres. I per tant, doncs, la vida dels americans s'ha complicat, i molt, els darrers anys, però s'ha intensificat aquest últim any amb el desastre que està suposant la guerra contra l'Iran.
0: Tal com bé deies, Oriol, Mamdani ha explicat que aquests supermercats rebaixarien un 30% el preu d'alguns aliments. Se sap quins són aquests aliments que es vendrien més barats respecte al preu de mercat?
1: Sí, mira, els preus de la carn, el peix, els làctics o els productes frescos són els que estaran reduïts al voltant del 30% respecte al preu del mercat, al preu de mercat. Els supermercats de Mamdani no vendran ni alcohol, ni tabac, ni tampoc menjar calent, i això serà per no interferir amb el petit comerç i la gastronomia, i en qualsevol cas sí que aquests supermercats haurien de suposar un estalvi del voltant d'uns $1,000 anuals pel que fa al cistell de la compra de molts novaiorquesos.
0: Dèiem també que la idea de l'alcalde de Nova York és obrir un supermercat a cadascun dels districtes de la ciutat de Nova York. No sé si hi ha un calendari previst d'entrada en funcionament, perquè també, com bé deies, Oriol, això forma part d'aquesta promesa electoral que va fer l'alcalde de Nova York. Hi ha aquest calendari previst o no?
1: Sí, hi ha un calendari que diguéssim, doncs, s'estira durant tota aquesta legislatura, aquest mandat, aquest primer mandat, de fet, de Mamdani, això és fins l'any 2030, i a partir d'aquí, doncs, s'aniran obrint. Els primers previstos són per l'any vinent, a Manhattan i al Bronx. Clar, estem parlant d'aquests 5 districtes, Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx i Staten Island. Són gegants. O sigui, penseu que les distàncies a Nova York són enormes. Per tant, aquí hi ha un problema que també me'l veig a venir. És a dir, la gent que no tingui accés a un vehicle i tinguin la necessitat de comprar en un d'aquests supermercats, ho tindran difícil. Per tant, haurem de veure també si es posaran algun tipus de facilitat perquè aquestes persones, doncs, es puguin acostar al supermercat si no el tenen a prop de casa o a una distància raonable caminant. Per tant, veurem si això no serà un problema i després, evidentment, un supermercat per districte pot ser insuficient. Veig moltes dificultats, però en qualsevol cas també veig una bona intenció.
0: Doncs Oriol Serra, moltíssimes gràcies per aquesta fotografia, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units. Una abraçada ben gran.
1: Una abraçada, Mercè.
2: Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
0: A Espanya, una proposta com la de l'alcalde de Nova York ben aviat podria arribar al Congrés de la mà de l'ONG Justícia Alimentària. L'entitat ha començat una campanya per demanar una llei estatal per la creació d'una xarxa pública de supermercats. Mònica Roca, què tal, com estàs?
3: Hola, Mercè.
0: Explica'ns aquesta iniciativa i posa'ns en context.
3: Sí, a veure, que el preu del menjar puja des de fa uns quants anys i que sembla que no pari de fer-ho, com hem sentit a l'inici del programa, a les portes del supermercat que hem visitat, i com ens ha explicat també l'Adrià Rodríguez, és una evidència a la butxaca de la majoria de consumidors, i és per això que a principis del 2023, per abaratir-ne el preu, disculpeu, el govern espanyol va aprovar una rebaixa extraordinària de l'IVA dels aliments considerats bàsics. Parlem, per exemple, Mercè, de l'oli, els ous, les fruites, segurament ho recordareu, no? Els cereals, làctics... Sí. L'objectiu, segons l'executiu, era frenar les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna, que va provocar en aquell moment una inflació rècord. Aquella rebaixa es va acabar l'1 de gener del 25, i tot i que des de llavors el govern ha aprovat altres tipus de rebaixes fiscals, com per exemple, per això, amb el mateix objectiu, per alleugerir les despeses essencials, com ara el preu de la benzina o prorrogar els descomptes en els transports públics, més d'una cinquantena d'entitats del tercer sector consideren que aquestes mesures no acaben amb el problema que suposa per molts ciutadans omplir el cistell de la compra, ja que el temps i les diferents crisis que hem viscut des del 2008 diuen que ens han demostrat que es tracta d'un problema estructural de fons. És per aquest motiu que reclamen una llei estatal per la creació d'una xarxa pública de supermercats.
0: Efectivament, la iniciativa és de Justícia Alimentària, però dèiem que s'hi han afegit moltíssimes entitats o organitzacions del tercer sector, Mònica.
3: Sí, Justícia Alimentària és qui promou la campanya i qui està recollint les firmes, però són moltes les entitats i organitzacions del tercer sector que hi donen suport, per exemple Greenpeace, Ecologistes en Acció, diversos bancs d'aliments, cooperatives agroalimentàries i fins i tot algun ajuntament o universitats com l'Autònoma de Barcelona i instituts de recerca com l'IDRA. D'aquesta proposta, Mercè, n'he parlat amb Javier Guzmán, que és el director de Justícia Alimentària. Guzmán m'explica on s'haurien d'ubicar aquests supermercats i com serien.
4: Sobretot en aquelles zones on sabem que hi ha un dèficit alimentari molt important, on la gent no té accés. Però no es tracta de fer supermercats aquests economatos antics, no? Així una mica, per entendre'ns, cutres. No, no, es tracta de fer molt connectat amb la gent, que pugui anar a tothom i que no sigui un supermercat estigmatitzant de supermercats dels pobres. Res que veure, vull dir, és una xarxa de supermercats públics o d'economia social que s'ha fet més garantir el dret a l'alimentació.
3: També m'argumenta els motius pels quals defensen i impulsen aquesta iniciativa.
4: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
3: El que proposa Mamdani a Nova York, diu, no és res nou.
4: Sempre hi ha hagut polítiques públiques i sempre hi ha hagut infraestructures públiques alimentàries i sempre hi ha hagut mercats municipals públics i sempre hi ha ha hagut economatos públics a diferents països del món, però sembla que se s'ha oblidat i el que fa banda és recollir aquest neguit, aquestes propostes que ja existeixen a diferents països del món i ho porta a Nova York i, clar, sembla com si fos una cosa disruptiva.
0: En el camp de la política, Mònica, Barcelona en Comú diu que treballa en una proposta de cara a les properes eleccions municipals per crear una xarxa de supermercats públics a la ciutat de Barcelona. Vosaltres n'heu parlat amb Javier Guzmán d'aquest interès a nivell polític?
3: Sí, per Guzmán no és una qüestió d'ideologia ni de partits, sinó una necessitat per protegir un bé que consideren essencial.
4: És que és necessari, és que la gent no arriba. I és un tema transversal, és un tema clau, no és només un tema de partits, un tema superideològic, no, és que si no fem això, cada cop més gent es queda fora.
3: De fet, des de Justícia Alimentària demanen que el dret a l'alimentació s'inclogui a la Constitució espanyola i a l'Estatut, com es contempla, per exemple, el dret a l'educació, la sanitat o l'habitatge. També afegeix que la creació d'una xarxa de supermercats públics no va contra el lliure mercat ni contra els negocis privats.
4: Això és una crítica que és clàssica, no? Des que no van contra la llei de competència, és mentida. Mira, és una excusa. Ja existeixen mercats municipals, ja existeixen infraestructures públiques, ja existeixen cuines a les escoles, vull dir, això existeix, vull dir, no és nou. El que passa és que és una bona excusa perquè fins ara s'ha permès acumular i concentrar tot el poder. Tot el poder de la cadena, tot el poder dels seus marges i decidir qui menja, què es menja i qui no menja. I això, clar, ho hem de trencar. I clar, aquest tipus d'iniciativa de supermercats públics canvia l'estatus quo i això es preocupa perquè clar, poden perdre diners i a més es obliga a canviar les seves polítiques i a més no es tracta de suplantar tot el sistema alimentari. És com si diguéssim fer hospitals públics va en contra de la lliure competència dels hospitals privats.
3: Per Justícia Alimentària, en el cas de Catalunya, cal començar primer per recuperar els mercats municipals.
4: Nosaltres tenim una xarxa de mercats municipals. Hem de recuperar aquesta funció social que era alimentar la població de manera saludable. I, a més, reconectar amb el territori, amb l'agricultura local. Hem de recordar que són infraestructures públiques que nosaltres hem pagat, que són nostres, i que l'objectiu era una altra cosa. Nosaltres tenim un estudi que es diu Espoli dels mercats de Barcelona. Tots els mercats de Barcelona, a dins ja hi ha supermercats. I altres s'han gentrificat, com el mercat de la Boqueria, on s'han convertit en una altra cosa, en un restaurant, en una vermuteria, en no sé què.
0: Sobre la iniciativa que plantegen des de Justícia Alimentària o el mateix alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, n'has parlat també, Mònica, amb dos economistes.
3: Un és Javier Asensio, professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, que argumenta que a la ciutat catalana no tindria sentit crear supermercats públics perquè no passa com a Nova York, on hi ha un problema de falta de supermercats.
5: A Barcelona el problema no és d'oferta. A Barcelona hi ha 1.100 supermercats diferents, de diferents tamanys. Per tant, hi ha prou competència en aquest sector i per això és bàsicament pel que jo crec que aquesta idea d'una xarxa de distribució pública no té espai econòmic a la ciutat de Barcelona.
3: Javier Asensio també és del parer que a l'administració no li pot sortir a compte invertir en supermercats públics perquè els costos de distribució són massa elevats per assumir-los.
5: Les despeses de distribució són força importants. És a dir, això que diem, el tomàquet a l'origen costa 10 i el que paga el consumidor final és 80. Per tant, aquí hi ha un marge brutal. Bueno, el cost de portar, de conservar, de tractar, de gestionar, de comercialitzar qualsevol producte d'aquests és molt important i aquestes empreses han d'invertir i han de, per tant, recuperar aquests costos. L'Ajuntament de Barcelona o qualsevol administració entrant en aquest mercat a competir, doncs ha de fer una inversió semblant. És el que jo poso en dubte.
3: Pel que fa a un dels principals arguments dels defensors d'un model públic de distribució alimentària, que defensen que, de la mateixa manera que tenim hospitals o escoles públiques perquè considerem que són essencials, també hauríem de poder tenir supermercats públics, com argumentava ara el director de Justícia Alimentària, el professor d'Economia fa aquesta reflexió.
5: Potser es sorprèn, però tant l'educació com la sanitat són béns que es diuen privats, que vol dir que qualsevol persona el pot vendre i el pot comprar. La millor explicació d'això és que hi ha escoles privades i hi ha hospitals privats. Per tant, és un servei pel qual hi ha una possibilitat de que el mercat s'encarregui. Què passa? Que considerem socialment que els resultats de que només pugui accedir a l'educació o a la sanitat qui s'ho pugui pagar són molt dolents. I, per tant, definim políticament, socialment, aquests dos serveis com a serveis públics. La pregunta és, hem de fer el mateix en els supermercats? Que la manca d'accés a l'alimentació és un problema econòmic, és un problema de renda que requereix que el sector públic faci una provisió d'alimentació Jo crec que no, i la raó és que els preus als quals s'està, diguem, posant l'alimentació al mercat són prou econòmics. És a dir, si hi ha situacions de pobresa, si hi ha situacions de crisi, no és per culpa dels costos de l'alimentació, és per culpa del mercat de treball, és per culpa del mercat de l'habitatge.
0: L'altre economista amb qui has parlat, Mònica, és Daniel Raventós, professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
3: Sí, i la seva opinió pel que fa a aquest tema és molt diferent a la d'Asensio. El debat sobre aquesta proposta diu que no és econòmic, sinó polític, perquè qualsevol interpretació econòmica no està mai lliure d'un posicionament polític.
6: Una mesura, la que sigui, en aquest cas, els supermercats públics, al servei de què? De l'eficiència econòmica. Des d'aquest punt de vista, doncs, no hi ha cap tipus de dubte que per l'economia o la teoria econòmica estàndard, l'economia és una cosa completament tècnica i aquells que la posen en discussió són gent que intenten imbuir, què sé jo, d'ideologia o polititzar una cosa completament tècnica com és l'economia. Jo crec que és una de les autèntiques aberracions teòriques més grans que es poden haver afirmat dir que l'economia està lliure de problemes polítics o està lliure de la política. Si això ho apliquem en sentit estricte, qualsevol intervenció del sector públic és deslleial.
3: Per tant, Raventós planteja la següent pregunta.
6: La pregunta és, una persona que té, o unes quantes persones que tenen molt poder econòmic, no són deslleials quan fan el que els dona la gana? Per mi això és elemental. És dir, la idea de llibertat és una idea molt bàsica. La gent no és lliure si no té l'existència material garantida. Per tant, d'acord, si és així, sóc ferm partidari d'intervenir a favor dels que tenen un poder de negociació molt, molt, molt més petit que els grans poders privats.
0: Finalment, Mònica, també has intentat parlar amb les organitzacions que representen les grans empreses de distribució alimentària.
3: Sí, són CEDAC a nivell català i AECOC espanyola, però han declinat la nostra petició, uns per problemes d'agenda i d'altres simplement l'han declinat. No sabem el motiu.
0: Doncs gràcies, Mònica Roca, per aquesta feina. Una abraçada, que vagi bé.
3: Gràcies, Mercè.
2: Solidaris. Mercè Folch.
0: Tanquem el programa sobre l'encariment del cistell de la compra, la redacció i producció Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica Dani Jiménez. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte hi ha hagut manifestacions a València, a Alacant i a Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià, com explica aquesta mestra als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: Vinc de l'Institut Illes Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i a més amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
1: És la primera mobilització del curs dels docents valencians que no descarten tornar a la vaga indefinida. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones. Més notícies amb l'Àlex Giral Robert.
3: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia. Segons ha dit a 3CatInfo Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una operació per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
4: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. El president dels Estats Units trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada a Irlanda del Nord.
5: Acabarà passant. Tenim aquí l'home perfecte per moure el tema. Crec que seria fantàstic. És evident que el Regne Unit hi tindrà coses a dir, però crec que seria molt bo.
3: Suècia, model d'estat socialdemòcrata durant dècades, celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador amb una política migratòria dura i amb la lluita contra el crim com a prioritats.
1: I a la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat casos, situada al nord-est del país i allunyada de l'epicentre del brot. L'Organització Mundial de la Salut alerta de la falta de personal i de recursos per fer front a aquesta situació. La troballa d'un parell de dragonets blaus ha obligat a prohibir el bany aquesta tarda a les platges d'Altafulla i Tamarit, al Tarragonès. Es tracta d'un mol·lusc marí molt petit, d'un intens color blau i de formes vistoses que, tot i la seva aparença innocent, és potencialment perillós. La picada d'aquest animal verinós, que només fa entre 3 i 4 centímetres de llarg, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. Protecció Civil explica que, malgrat que l'exemplar d'Altafulla era fora de l'aigua, per prevenció, s'ha acabat prohibint el bany per la possible presència d'altres dragonets. I ara els esports. Marc Andrés, bona nit.
6: Bona nit. Victòria del Real Madrid per 4-1 contra el Rayo Vallecano amb un doblet d'Mbappé, un de penal, Carreras i Bellingham. Així i tot, a la segona part, el Bernabéu ha xiulat el seu equip. Esport en directe, tenim en marxa la final femenina de l'Obert dels Estats Units entre les dues millors tennistes del món i, de moment, Elena Rybakina ha guanyat el primer set a Arina Sabalenka. Tornant al futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 gràcies a dos gols de Roberto, tots dos a la primera meitat. D'altra banda, a segona, el Girona ha perdut contra el Castelló 1-2 a Montilivi. Després d'haver de jugar gairebé tota la segona part amb un jugador menys per l'expulsió d'Abel Ruiz. I a la Lliga F, el Barça ha derrotat l'Atlètic de Madrid per 4-2 amb un doblet de Brooks i gols de Vicky López i Graham Hansen. El Barça és co-líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid Club de Futbol. Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons. Miquel Traver s'ha proclamat campió de la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1 després de guanyar la prova disputada avui a la Seu d'Urgell, i Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi de San Marino de MotoGP. Demà, la cursa llarga.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Tenim els catalans dominant Atenes durant 77 anys. Estem parlant d'una civilització molt important que va tenir el català com a llengua oficial mentre els almogàvers van ser allà.
7: Aquest diumenge, l'hel·lenista i traductor Eusebi Aiensa, responsable del camp d'aprenentatge d'Empúries.
8: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
7: El divan, el valor de la conversa.
8: Quan jo vaig anar a treballar al Cervantes, em creia el missatge de l'Espanya Nació de Nacions. I vaig veure, després de treballar amb els diplomàtics espanyols, que això era una entelèquia, que això era un miratge, que per ells hi havia una cultura hegemònica, que era l'espanyol.
7: Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
9: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
7: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
9: Salut.
10: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
11: 58.939 58939 de la sèrie 24.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
12: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un fotocàncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
14: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
13: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
15: Sí, sí, fotoficus.
16: Les gilipolles també tenen càncer.
13: Bam! Em cau la catapalta a terra!
17: No! Dones de ràdio, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, a l'ofici de viure, quan la vida t'agafa en pilotes. Diu l'Emma Bartec que la vida no avisa, no negocia, no pregunta si estem preparats per qualsevol imprevist, i el que determina com reaccionem davant un fet inesperat no és el fet en si, és el que tenim a dins, el que determina com reaccionem quan la vida ens pot agafar, com diríem col·loquialment, en pilotes. Ella diu, sona vulgar, però tothom sap de què estem parlant, perquè tots ens hi hem trobat en aquell moment en què tot canvia sense que ho hagin previst, per bé o per mal. Diu aquesta psicòloga que ens acompanya avui juntament amb la Míriam Subirana i en Daniel Gavarró que la vida arribarà, sempre arriba, i el que ens permet afrontar-la és l'autoconeixement, que no és un exercici d'autoestima per sentir-nos bé, no és saber si som pacients o ens costa confiar, és conèixer-nos perquè la vida no ens agafi desprevinguts, desprevingudes, quan el dolor, la pèrdua, el conflicte, el desengany, la desil·lusió o l'expectativa no es compleixen. O també per saber gestionar l'amor, l'èxit, l'oportunitat.

0: Estem parlant, doncs, dels imprevistos de la vida, quan ens agafen o no per sorpresa. La metàfora "m'ha agafat en pilotes" prové de la imatge d'algú a qui sorprenen a casa o en públic sense roba, desprevingut. Si et troben així, no estàs lliure per reaccionar, estàs incòmode, no vas de la manera adequada per sortir al carrer o actuar correctament. La Emma, benvinguda, Emma, ben retrobada, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
1: Hola,
0: utilitzava la metàfora quan la vida t'agafa amb calces, eh? Dius, sona vulgar, però així ens entenem.
1: Bueno, es que la vida te agafa, como tú dices, en pelotas o en calzas. Sí, la verdad es que la vida es un viaje y van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Y el único salvavidas que vas a tener, en realidad, es tu personalidad. Ya sabes que yo soy una defensora de los estudios de la personalidad. Porque vas a experimentar posiblemente todos los sabores. No solo dulces, sino amargos también. Y dolorosos. Y lo único que te va a sostener cuando ocurra eso, como un terremoto o un tsunami, hay edificios que se mantienen porque tenían una base sólida, estaban construidos una estructura sólida. Y eso es lo que yo creo que se desconoce mucho, ¿no? Que la estructura de la personalidad es eso, es justamente lo que te da solidez y depende de cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, cómo te relacionas, desde qué nivel de conciencia. Y yo creo que hay un gran desconocimiento ante la idea de que tú puedes conocer la estructura de tu personalidad. No solamente si soy introvertido, simpática o abierta, sino toda esa estructura que te pone encima de la mesa, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, cómo te relacionas, desde qué nivel de conciencia. Y eso es fundamental, porque van a pasar cosas.
0: És aquell moment en què tot canvia sense que ho hagin previst per bé o per mal.
1: Claro.
0: I d'això estem parlant avui a l'Ofici de Viure. La Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio ens ha suggerit canviar calces, que és una traducció directament del castellà, per quan la vida t'agafa en pilotes. Però ja ens entenem, Daniel Gavarró, no sé si... Benvingut.
2: Ens entenem perfectament perquè, bueno, tu dius que passen coses, no, Emma? A la vida passen coses. I a vegades als meus cursos faig trampa, no? I dic, va, que aixequin el braç els que mai hagin tingut un disgust. Que aixequin el braç els que mai els ha traït ningú. Que aixequin el braç els que mai se'ls ha mort ningú. Que aixequin el braç i de cap i volta tothom se n'adona que a tots ens passen les mateixes coses. I des d'aquesta perspectiva, i que són inevitables, i des d'aquesta perspectiva jo també estic molt d'acord amb el que tu dius, Emma, de que quan jo tinc el cap, el cor, les mans amoplades, estructurades, quan tinc una personalitat sana, les coses passaran. Però jo tindré una gran calma i una gran seguretat, perquè la seguretat no ve pel fet de que les coses vinguin bé o vinguin com jo volia, que no hi hagin imprevistos, que això és impossible. La seguretat ve perquè jo sé que me n'en sortiré.
0: Val. O sigui, és possible tenir aquesta tranquil·litat de fons, de fons. És a dir, evidentment, que totes les vides, com estem dient, en un moment o un altre són tempestejades. Però podem afrontar els imprevistos d'una altra manera.
2: De fons, De fons. Perquè a mi una frase que m'agrada molt dir és quan renuncies a tenir sempre pau interior, llavors la tindràs sempre. És a dir, que pots estar plorant i tanmateix aquest plor no et trenca. Però si tu creus que a la vida no tindràs disgustos, si tu creus que a la vida no et pujarà la pressió, si tu veus que a la vida no estaràs malalt, si tu creus que a la vida... Això és mentida. Ara jo puc estar disgustat i abraçar aquest disgust. Això no em trenca.
0: Bé, anem a saludar la Míriam Sobirana. Míriam, ben retrobada, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres. Una temporada més.
3: Sí, encantada de participar i d'aquestes converses que sempre són molt enriquidores. Sí.
0: Míriam, tu la faries teva, aquesta expressió, quan la vida t'agafa en pilotes? Pots estar mínimament preparat, preparada?
3: Sí, a veure, a mi em surt un exemple que diu el mestre Thich Nhat Hanh, que imagina't, i ara que aquest estiu hi ha hagut tants incendis, imagina't que un dia tornes a casa i s'ha incendiat absolutament tot. És a dir, ho has perdut tot. En aquell moment tens un xoc. I en aquest xoc, com que saps que no pots fer res, no pots tornar enrere, respires. I en aquesta respiració comences a acceptar la situació. Perquè a vegades, quan la vida t'agafa en pilotes i comences a buscar culpables, a donar-li voltes al que està passant que no estava previst. Però quan és així una cosa que és com un xoc, que passa de repent, que realment no t'ho esperaves, en aquell moment Una de les pràctiques que ens pot ajudar és respirar. Inspiro i trec l'aire. I en aquest respirar, doncs em vaig fent la idea d'això que acaba de canviar radicalment en la meva vida.
0: L'Emma Abarte diu, tornant a la personalitat, si no ens coneixem, qualsevol cosa ens agafa en pilotes. Una ruptura que no podem pair, un èxit que sabotegem perquè no sabem viure sense el caos, un amor que destruïm perquè no has après mai que podies tenir-ne, una crítica que t'ensorra, una soledat que es torna insuportable, un moment de plenitud fins i tot que no saps rebre, no? Que no saps acollir. I dius, i tot això no és perquè siguem dèbils, és perquè no ens coneixem.
1: Yo la verdad es que sabiendo que iba a hablar de esto he traído como dos ejemplos para bajarlo, porque a veces queda todo como muy abstracto, ¿sabes? Como el autoconocimiento o vuelve al centro, respirar, que es importantísimo porque te pone como en el ahora, pero queda muy abstracto.
0: Andaban, o sea, doncs.
1: Es decir, que no solo respirando vas a decir qué ha pasado con mi casa, que no la tengo. O sea, es muy importante esa respiración, ese momento de la hora de conectar, de apartar de lo que está pasando. Pero he traído dos ejemplos para bajarlo a tierra. Mira, que han sido de este verano, ¿vale? Y mira, lo he apuntado aquí.
0: ¿Que son ejemplos reales?
1: Sí, sí, sí. Para que veas lo que significa el autoconocimiento de verdad, que es conocer la estructura de tu personalidad. Mira, esto es dos casos. Uno es una ruptura de pareja y el otro, no os importa, que lo explique así como rápido.
0: Andaban.
1: Sí, mira, una ruptura de pareja, por ejemplo, ¿no? Le hacemos todo el estudio porque, claro, tienes que conocer tu personalidad, no solamente lo que tú crees y tu narrativa, sino tu estructura, o sea, todas las variables que influyen en cómo tú vas a hacer frente a esa realidad. Imagínate, en este caso, esta persona, una mujer. Hiperanálisis. Altísimo, dar vueltas continuamente a qué pasó. Anticipación aversiva. Esto no me va a ayudar a salir. No volveré a encontrar a nadie. Generalización. Todas mis relaciones acabarán igual. Lectura del pensamiento. Lo que el otro ha pensado, cómo lo ha hecho. Apego ansioso, dependencia afectiva. Reactividad emocional. Cualquier mensaje, recuerdo, silencio le va a producir malestar. Y focalización en la carencia. Esto es autoconocimiento. ¿Qué hemos trabajado? Hemos trabajado la autorregulación emocional, la flexibilidad mental, la adaptación mental, la conciencia emocional, la responsabilidad emocional, la integración de la experiencia y el aprendizaje de la experiencia. Esto es autoconocimiento. No solamente eso es lo que ha pasado en una actitud positiva, no. Identifica qué variables de tu personalidad, que tienen nombres y apellidos, van a impedir que tú hagas frente a la situación.
0: ¿Y aquestes variables es poden canviar? Claro,
1: lo hemos hecho. Y son personas que pueden hablar contigo. Y lo otro es lo mismo, una posible reestructuración del trabajo. Tú imagínate, esta persona tiene hipercontrol, que va a pasar en todo momento. Anticipación aversiva también. Autoexigencia crítica, no voy a estar a la altura. Relación difícil con el error. Proyección ideal. Vulnerabilidad emocional. Control de impulsos bajo presión. ¿Qué hemos trabajado? Pensamiento prospectivo, o sea, puedo ver más allá, planificación mental, flexibilidad mental, tolerancia emocional. O sea, quiere decir que desconocemos, igual que colesterol, transaminasas, triglicéridos, desconocemos esta realidad. Y si no, queda como muy abstracto. Muy abstracto, medita, respira ya, pero no, o sea, tienes focalización en la carencia. Te vas a focalizar en la casa que te falta. A partir de aquí, ¿qué construyo? Y tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar. Mi forma de relacionarte con lo que ha pasado con los demás y desde qué nivel de conciencia también. Entonces, esto es lo que yo creo que se desconoce de lo que es el autoconocimiento real, no en abstracto, sino que pongas esas variables que van a impedir. Tú ya sabes que yo sufrí la sorpresa del fallecimiento de mi pareja, repentina, o sea, fue lo último, es vamos a ver Napoleón, que la estrena mañana, a no estar vivo, sin ningún tipo de enfermedad.
0: Y es evidente, Emma, claro, que no estabas preparada.
1: No, entonces ahí claro que he tenido que hacer variables. Claro, yo me conozco muy bien. Llevo 30 años trabajando la personalidad. Pero claro, tengo que ajustar, tengo que optimizar, tengo que implicarme. Yo tengo sesgo de autosuficiencia negativo, que es que pa'lante con todo. Que a veces incluso en mi propia evaluación pone quédate un poquito más con el dolor. Y pensé, ay, ¿sabes? Esto es conocerse de verdad. No solo palabras.
0: Un punt de vista molt, molt interessant i enriquidor el de l'Emma Abarte, que s'ha centrat des de ja fa temps en l'estudi de la personalitat, després també en parlarem més. De fet, ens trobem en un programa de psicologia i també d'espiritualitat, com hem dit des del primer dia, aquest any fem 20 anys, Daniel Gavarró, i tu sempre has dit, ostres, gràcies per parlar d'espiritualitat des del primer dia,
2: Gràcies per parlar d'espiritualitat sí. des del primer dia, perquè quan parlem d'autoconeixement implica conèixer dues coses que em semblen fonamental. Tot això que estàs dient tu, Emma, que em sembla bestial, aquesta autoobservació en la qual jo em veig a mi mateix com veuria un veí, no sé, com una tercera persona, diu, mira, el Daniel ara vol semblar simpàtic, mira, el Daniel ara vol passar desapercebut, mira, el Daniel... M'explico? Sí. I aquest adonar-me que hi ha una sèrie de coses que es van repetint i que construeixen d'alguna forma una muralla, una estructura, que provoquen molts problemes, i a partir d'aquí, evidentment, hi ha tota una tasca de reequilibri de tot això. Però mirar-ho, eh? Perquè molta gent diu que ho mira, i no ho mira. El que fa és criticar-ho. Es jutja, es maltracta, es compara. No passa res, hi ha moments en què tu vols cridar l'atenció, doncs ja està. Que no heu estat en una taula de Nadal amb la família? Que no hi ha algú a la taula de Nadal que no calla? Que no hi ha algú... M'explico? Doncs parla de la seva personalitat. Si et mires a tu mateix, ho pots mirar d'anar-ho equilibrant. Una personalitat sana. I això forma part de l'autoconeixement, la primera banda, però hi ha una segona. I quan jo tinc una personalitat sana, de cop i volta em començo a preguntar d'on emergeix aquesta intel·ligència que em constitueix. Aquest amor que estic expressant, aquesta energia que s'expressa de forma absoluta, a nivell psicològic però també a nivell físic. I ni la meva intel·ligència, ni el meu amor, ni la meva energia les he creat jo. Jo sóc fill d'elles. I te n'adones que tu ets part d'una cosa molt més gran. A partir de fer les paus amb lo psicològic, lo espiritual neix d'una forma natural, com una experiència, no com una creença. I aquest programa, doncs, tenim la sort que des de fa 20 anys s'atreveix de parlar d'aquests temes i de posar-los sobre la taula.
0: Sempre als dos nivells, eh? És a dir, no voler dir, vinga, ara anem a passar l'espiritual sense tenir en compte tot l'aspecte psicològic, de personalitat, etc.
2: Perquè seria una fugida, i de fet hi ha molta gent que diu, per exemple, tenia un amic que tenia problemes amb la seva sexualitat, llavors es va fer monjo, pues va durar 6 anys. Al cap de 6 anys els problemes... Clar, tu... Si jo tinc una rata a casa meva i tanco els ulls, la rata marxa? No. pues s'ha d'observar la personalitat, l'estructura, mirar de reequilibrar-me. Però alhora, quan jo faig net a casa meva, hi ha harmonia. És a dir, quan jo faig net a la part de personalitat, lo espiritual neix com una cosa natural. Si no, és una fugida, que ho fa molta gent, eh?
0: Anem a escoltar la Míriam Sobirana, perquè hem dit moltes coses. Míriam, endavant.
3: Sí, gràcies. A veure, jo crec que totes les tradicions espirituals parlen d'una essència de l'ésser humà. I quan connectem amb aquesta essència, que el Daniel ha apuntat cap a ella, on sents que hi ha un amor que flueix en tu, que et sents part d'un tot, que sents que formes part com d'una constel·lació d'estels humans, per dir-ho d'una manera, aleshores... te n'adones que l'estructura psicològica, al igual que l'estructura del cervell és flexible, l'estructura psicològica també la podem transformar. És a dir, les pors, per exemple, doncs jo en una època de la meva adolescència tenia molta por a parlar perquè deia que era molt complicat això de la comunicació per tota una situació familiar, i vaig decidir fer-me pintora i tocar el piano. Vaig fer la carrera de piano i de belles arts. Per què? Perquè el pintor no parla l'obra.
0: De fet, ets doctora en belles arts, Míriam.
3: Sí, exacte, sí. I mica en mica la vida em va posar en una comunicació total. Estic aquí, però també he donat moltes conferències, etc. I què és el que em va ajudar a superar les pors? No un tractament psicològic, sinó la meditació, l'espiritualitat, la respiració, que no és només el fet físic de respirar, sinó respirar tota la plenitud i tota l'abundància de la que l'univers ens ofereix. I sí, estic d'acord amb la Emma, que pot sonar una mica abstracta, perquè a vegades ens costa posar en paraules una experiència espiritual, ens costa com quina paraula li posaries, però quan tu estàs fent una pràctica de silenci, de meditació, es transformen moltes pors, hàbits i actituds que són les que fan que puguis acceptar el que en el budisme diuen que tot és incertesa i tot és canvi, i és que no només ho diu el budisme. Per tant, deixar aquesta tendència de controlar, que jo tendència de

0: Viene una persona, yo no veo a nadie que no le haga un estudio exhaustivo de la personalidad, pero a nadie. Y a veces que me dicen, no, es que no quiero hacerlo, quiero hacer terapia. No, es que no voy a escuchar tu narrativa. Primero quiero ver tu estructura. A partir de ahí yo te preguntaré cosas o tú me contarás cosas. Pero primero veo colesterol 400, vale. Ay, es que abuso de las grasas, es que abuso del alcohol. O sea, voy después. Sí, si no, alguien me viene, he perdido a alguien. Sí, sí. Claro, me viene alguien y le digo, tengo que ver quién eres. Igual. Es que yo lo vivo igual que la medicina. Por supuesto somos cuerpo, existe la medicina como disciplina, somos mente, existe la psicología y somos espíritu y existe la religión para conectar con esa realidad espiritual. Pero no lo olvidemos. O sea, la psicología es importante. Es que yo creo que la psicología es el poder, de verdad. Y tal como están las cosas, creo que tenemos que recuperar lo que es la psique.
1: Daniel.
2: Tota la raó del món. Hem de recuperar la psique perquè sense una psique sana... Jo sóc un conflicte per la meva família, pels meus amics, pel meu treball, per la societat. És a dir, la gent que no es cuida a si mateixa és una càrrega social. La gent que no es coneix a si mateixa és un problema. I això ens porta a un lloc molt interessant, i és que la consciència no és un tema individual, sinó que és un tema col·lectiu. I això ho hauríem de repetir 900.000 vegades, perquè igual que el gènere en un cert moment va entrar a l'agenda política, en algun moment entrarà la consciència. I el que estic dient ara ja sé que no s'entén i no m'importa, perquè quan fa 150 anys es parlava de que el gènere havia d'entrar a l'agenda política, tampoc s'entenia. Però és un fet. Si tu ets un ungabulunga i vius en un edifici, generaràs molts problemes a la gent del teu edifici. És a dir, la teva evolució de consciència, la teva evolució de personalitat, tal com tu t'acullis, té conseqüències individuals, però també col·lectives. Avui parlem molt més de l'individual. Perfecte, fem-ho. Però té tota la raó del món. Nosaltres... És a dir, si jo tinc un problema amb el meu pare, jo primer l'he de resoldre. Perquè puc tenir una experiència extraordinària, una experiència sim d'aquestes espectaculars, i després, quan passi 2 setmanes amb el meu pare, el voldré matar. La pregunta que sovint jo em faig, una pregunta molt pràctica, molt senzilla, és, davant de qualsevol situació d'aquestes complexes, és... Perquè tu ho deies, Emma, l'important és el que faig. L'important és el que faig. No el que sento, no el que penso, no el que faig. Llavors, moltes vegades em pregunto què faria aquí l'amor. I em trago el que estic sentint, em trago el que estic pensant, em trago i actuo com penso que és el millor per mi i pels altres, i això també va modificant la meva visió del món, va modificant les relacions amb els altres, va modificant la meva psique.
0: Claro, porque al final es como respondes de esa mirada más contemplativa, porque si hablamos de espiritualidad es una, o sea, son los niveles de conciencia, el instinto que es el miedo, la emoción reactiva, la reflexión, la comprensión y la contemplación. Alcanzamos esa mirada contemplativa y ahí qué es la mirada contemplativa, la mirada del perdón, del amor, de la comprensión, y luego llevamos a esta vida unitiva que tú hablas, que al final es una vida unitiva, realmente es ese uno, ¿no? Original.
2: Sí, hay un libro muy vago que digo, primero la Després de l'èxtasis, la colada.
1: La colada, sí, sí.
3: Sí, el conec, aquest llibre. De fet, Daniel, el que comentes de la consciència col·lectiva, estic totalment d'acord. És a dir, es parla, bueno, que cada vegada hi ha més gent amb malalties mentals, però no és una cosa d'una psique individual només, sinó que és l'entorn i la col·lectivitat que aboca a que hi hagi més desequilibris i que les persones estiguin com més desconnectades del seu eix. Jo faria servir l'exemple de connectat amb la meditació i la diferència entre practicar meditació, sentar-me a meditar, i el que és realment meditar, que és aquesta mirada contemplativa i viure des d'una connexió que Raymond Panik diria cosmoteàndrica, no? És a dir, connectada amb el cosmos, connectada amb lo transcendent, el teos, i amb l'andros, amb la consciència col·lectiva. I és la diferència entre anar amb una bicicleta estàtica al gimnàs o a casa a agafar la bicicleta i anar per la muntanya, pel carrer, per totes parts en bicicleta. És a dir, la pràctica de la meditació seria estar assentat amb aquesta bicicleta estàtica, que estàs practicant el que pot ser una possible o un possible estat meditatiu, però després t'ha de servir per la vida diària, és a dir, per agafar la bicicleta realment i sortir al carrer en bicicleta. Per tant, quan la gent diu jo medito, a vegades el que fan és practicar meditació, però no realment entrar en aquest estat de connexió com més cosmoteàndrica. I què passa quan estàs en aquesta connexió? Doncs que no només sents l'amor, del que acabeu de parlar i que realment penso que és essencial, no?, que diria l'amor aquí, sinó que, a més, surt la confiança, que està com molt relacionat, és a dir, confiar en la vida, confiar en les persones i adonar-me'n de com el que jo faig té un impacte amb els altres, no només la selfie, no?, que s'ha posat tan de moda fer-se selfies, que no sé com es diu en català una selfie, perquè...
1: No, ja és un anglicisme, ja l'utilitzem.
3: Quan parlem en català diem, em vaig a fer una selfie.
1: Sí, ara ja l'hem incorporat, totalment. Sí.
3: Totalment, aleshores no és només mirar-me jo al Maliki com quedo, sinó quin impacte té el que faig en el món, quina empremta està tenint. Això ens ajuda a ser més conscient de que quan hi ha imprevistos, doncs com canvia la nostra narrativa, com responem, des d'on responem, responc des de l'amor o responc des de la por. I a vegades doncs, tenim certs hàbits que és aquí on es necessita un autoconeixement psicològic per... que si el meu hàbit és sempre tenir por del que passarà i què passarà, que em poden fer mal, doncs això interromp el flux de connexió més àmplia, cosmoteàndrica.
1: Sovint es fa servir la metàfora que davant de situacions imprevistes val més transformar-se en una canya de bambú en comptes d'un mur de pedra. El mur és rígid i davant d'una pressió extrema s'esquerda i es trenca. El bambú és més flexible, coneix les seves limitacions, accepta els canvis, es doblega amb el vent de l'adversitat i es recupera la forma original sense trencar-se. No sé fins a quin punt aquest autoconeixement del qual estem parlant avui a l'Ofici de Viure, també des del punt de vista psicològic, Emma, vol dir capacitat d'adaptació, ser d'alguna manera més flexibles. Aquest coneixement de nosaltres ens ajuda a ser més flexibles davant l'adversitat?
0: Vuelvo a lo mismo. Depende de tus variables de la personalidad. La idea del bambú está bien, pero no tenemos que ser como el bambú. Porque
1: ¿por
0: cuando,
1: qué?
0: Porque cuando pasa... O sea, el bambú es como que, ¿sabes? Se va, es flexible, luego vuelve. No. Hay situaciones que te han sacado absolutamente del lugar y ya no vuelves a ese, o sea, tu centro espiritual sí.
1: Que no, trenquen.
0: O que ya te han colocado en otro escenario.
1: Val.
0: O sea, te han sacado de ahí. O sea, no es que vuelvas otra vez, no, es que tu realidad ha cambiado completamente. Estás en otra realidad. Entonces, a partir de aquí ya no eres la misma pieza del bambú. O sea, ese estaba aquí y ahora está en otro lugar, en otro escenario, con otras circunstancias. Y vuelves a empezar. Es un continuo así. Pasan cosas, un nuevo yo. Pasan cosas, un nuevo yo. ¿Sabes? Te vas construyendo. Fíjate que hoy he hecho el podcast de los lunes, que lo he hecho hoy, y es que personas dicen, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Cómo encontrar el sentido a todo? A lo mejor no es así, tenemos que cambiar la mirada, ¿eh? A lo mejor es, ¿me pasa esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué saca de mí esto? La vida creo que va más por ahí. No que esté escrito, que tengas un accidente. No, ha pasado un accidente. ¿Qué saca de mí eso? ¿Sabes? No, ¿qué hago yo con eso? Tenemos que cambiar porque esto lo oigo mucho. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me han...? Lo que sea. No. Ha pasado esto. ¿Qué haces ahí? Creo que es la verdadera lección, como si dijéramos. ¿Qué haces a partir?
2: Sí, com convertir d'alguna manera la vida quotidiana en el nostre mestre. Ho dic perquè jo ja estic molt d'acord, que la meditació és una eina, la pregària és una altra eina, el silenci és una altra eina. Hi ha moltes eines molt importants i que han de ser fetes servir en el moment adequat en el que jo estic preparat per fer-les servir. Però, per mi, la fantasia de que hi ha unes tècniques que em portaran a un lloc determinat és errònia, perquè les tècniques són, ja ho deia la Míriam, com la bicicleta. La veritable feina és la feina de la vida quotidiana. Puc fer servir aquesta alegria per gaudir-la i no donar-me importància? Interessant. Puc fer servir aquesta tristor per plorar i no sentir-me alhora al centre del món i no sentir-me especial, perquè sóc únic però no sóc especial. És a dir, puc prendre tot el que vinga a la meva vida com una forma d'aprenentatge, i aquí sí que nosaltres ens convertim en un bambú, però que de tant en tant, com tu dius, el transplanten. No? I ja està.
1: Quan dius, Emma, quina part de mi està traient, què està traient de mi, en fora, aquesta situació imprevista que estic vivint ara, potser són parts que nosaltres teníem soterrades, no? Amagades, claro, que no havíem desenvolupat.
0: Por eso la propia vida te muestra al final quién eres tú. Tú respondes frente a la vida. Sí que me gustaría decir una cosa, Daniela, a lo mejor que cuando hablamos de, disculpa que a lo mejor me aparto un poco, de personalidad sana, yo no utilizaría sano porque no estoy sano, estoy enfermo. Yo diría más como una personalidad en equilibrio, con estabilidad. No por nada, porque hablamos mucho de salud mental y digo, dejemos de hablar de salud mental porque parece que es que... Por eso luego entran los miedos, estar enfermo porque no tengo salud mental. No, tienes bienestar psicológico. O sea, ¿estás bien psicológicamente? Yo cambiaría ya el término de salud mental todo el día a bienestar psicológico.
1: Claro, hay mucha gente que no tiene diagnósticos ni trastornos, claro, porque no está bien.
0: Hombre, la mayoría... Te diré.
1: Hola, l'Emma, com sempre.
2: No, té més raó que una santa.
0: No, hombre, perdona, todo el mundo tiene algo de que ahora llegas a casa y pasa algo y vas a responder. O sea, si es que en verdad, del descubrimiento de esto... Mira, en el estudio, ya sabes lo de la plataforma de autoconocimiento, una persona me ha llamado muy graciosa y me ha dicho, pero Emma, tengo 37 vulnerabilidades. Me lo dijo yo, que estoy fatal. Digo, no, tenemos vulnerabilidad, todos tenemos... Es que claro, no tienes que tener una patología, es esa vulnerabilidad que puede fastidiarte el día a día, sí, en tus relaciones más próximas.
1: La plataforma a la qual aludeix, bueno, l'Emma Barthe, que és la seva nova, la seva criatura, Único Care, es diu, si voleu informar, és único.care, a internet, que allà trobareu tota la informació. Una pregunta, Míriam, sobre un aspecte més general al qual fèiem referència abans, quan la vida ens agafa desprevinguts, desprevingudes, perquè hi ha una tragèdia col·lectiva, quelcom que ens sobrepassa total i absolutament. Per exemple, suposo que tu has seguit atentament l'última tragèdia que s'ha viscut al Nepal, Míriam.
3: Sí, ho he seguit molt atentament. A veure, jo crec que en situacions així... jo no parlaria tant d'adaptar-nos a la nova situació... Però el que la història repeteix una i una altra vegada, que en situacions de tragèdia surt l'esperit col·lectiu de cooperació i de solidaritat, com a vegades no surt. És a dir, la gent convida estranys a casa seva perquè s'han quedat sense casa, perquè s'han quedat sense família o el que sigui, no? Aleshores, aquesta consciència col·lectiva de que el que ha passat no només m'ha passat a mi, sinó que ens ha passat col·lectivament a un poble, per dir-ho d'una manera, això genera molta unió i molta solidaritat, de que tinc que ajudar. I aquest esperit d'ajuda i de col·laboració jo crec que és molt important, ara més que mai, tal com estem vivint les situacions, on el que passa que moltes vegades doncs, es reforça l'esperit individualista i gràcies a aquestes situacions crítiques i de crisis, diguéssim, doncs sorgeix un esperit més de solidaritat. I referent al que dèieu abans, jo comentaria un parell de coses que estic d'acord, potser no parlar d'enfermetat mental o si estic sa o no, i parlar més d'estar en equilibri. Però clar, l'equilibri a cada moment depèn de les onades que venen. Però parlaria més d'estar obert o tancat a el que la vida em porti. És a dir... per exemple, a casa, uns familiars, això ja diguéssim que en pau descansin, doncs no feien esport perquè al fer esport et pots fer mal i et pots morir. I després, doncs, els meus pares, uns forofos de l'esport, vull dir, jo d'adolescència vaig fer tota mena d'esports. I aquesta idea, no, vius obert al que pugui passar o vius tancat a la defensiva? I un altre tema que voldria posar, a veure què en penseu, quan parlava de l'adaptació, de si m'adapto o no m'adapto, que a vegades tenim la tendència, quan passa alguna cosa, a lluitar en contra, o a fugir, o a tancar-nos, eh? Torno al tema de tancar, no? I no sé com ho veieu, això.
1: Sí, el tema de fugir i tancar-nos no deu ser un dels trets que deu de tenir estudiats l'Emma. Eh?
0: Bueno, yo creo que es la respuesta del miedo, del instinto, eh? Que es lucha, bloqueo o huida.
1: Sí, es veritat.
0: Cuando se activa, sí, aparte, pues, desde la base neurológica. O sea, tenemos una naturaleza instintiva que cuando se activa tiende a eso. O me bloqueo, o lucho, o huyo. Pero la adaptación mental es una variable que se mide también. Es que lo podemos medir.
1: ¿Fins a quin punt la persona
0: claro,
1: se adapta?
0: Le falta la adaptabilidad mental. Claro, es que todas estas cosas se pueden medir, identificar y reconocer. Y luego la persona cuando tiene esa identificación de me falta adaptabilidad, entonces cuando puedes entrar en autoobservación, porque como lo tienes, lo has visto, entonces ya dices, ahora me doy cuenta. Es verdad.
1: Sí, quantes vegades hem escoltat això, Daniel, no? Amb persones que diuen, ostres, ara me n'adono, i aquest adonar-se'n ja suposa un canvi en ell mateix.
2: Ja suposa, d'entrada, un primer canvi. Després veurem com ho treballem, i suposo que moltes vegades al anar-ho veient, per exemple, una persona que ja es veu que vol cridar l'atenció, parèntesis, i no ho ha vist mai, cosa que succeeix un munt de vegades, que ho dic per experiència personal, que hi ha persones que tenen 50 anys, són unes plastes, sempre demanen atenció, però no ho veuen, perquè si ho veiessin se n'adonarien que és terrible. A partir del moment en què se n'adonen, clar, ho fan una vegada i diuen, ho acabo de fer. Ho fan una segona i diuen, ho acabo de fer. Però a la cinquena o a la setena o a la 223 ja no ho fa simplement perquè ho veu ridícul. Veure en gran part permet que les coses caiguin, tot i que hi ha tota una part d'entrenament que s'ha de fer, perquè a vegades en veure no és suficient, no? I a mi, sobre això de les pors, el viure obert i el viure tancat, i que la por és una cosa natural i de supervivència, sense por els éssers humans no haurien sobreviscut, hi ha una cosa que m'agradaria remarcar, i és que no naturalitzem les pors excessives. Perquè hi ha persones, això que deia la Míriam, no? De oh, és que si faig esport, doncs em puc morir. Jolines, si hi ha milers i milers de persones que van als gimnasos, que estan tots plens i no...
1: Sí, el que passa que suposo que la Míriam d'això feia referència a una època del passat, no?
3: Sí.
0: No, ni les creencias, sí. Como en determinado momento, esas creencias.
2: I tu normalitzes la por, perquè creus que això et protegeix, però no et protegeix, sinó que en lloc de fer-te viure quan estàs obert, et fa sobreviure, que és una caca.
1: Bé, estem parlant, en el fons, d'autoconeixement. No només la psicologia se n'ha ocupat, evidentment, d'aquesta qüestió, sinó també la filosofia. Cal recordar el clàssic de Sòcrates, quan va posar la base de l'autoconeixement amb la famosa frase «Coneix-te tu mateix com a eina per actuar amb saviesa davant la incertesa i l'imprevist». També, per ell, l'autoconeixement era un procés actiu. Qüestionar-se, acceptar els propis límits, dialogar, transformar la vida en funció del que anem aprenent. Bé, aquí això donaria per molts programes o per una temporada sencera, només des del punt de vista de la filosofia, no? Epictet deia, diferenciava entre sobretot el que podem controlar i el que no, com a eina clau per gestionar imprevistos i amb serenitat. Tot això, bé, ara la filosofia estoica està de moda, Daniel Gavarró, no sé, tu l'integres algun aspecte?
2: Sí, jo l'integro, perquè una cosa és que estigui de moda, l'altra cosa és que no sigui certa. Hi ha coses que podem controlar i coses que no. Ara, que tot és això, pues no. L'equilibri de la personalitat va molt més enllà. Va de veure d'autoobservació, va de presència, va de veure límits, va de veure... I a mi em sembla que és, mira, ara que estaves dient això i estem parlant d'això està de moda, tal altra cosa, i em sembla fantàstic, millor que estigui de moda això que altres aspectes. Però molta gent és Instagram addicta. És a dir, l'entusiasme a posar cors i comentaris a frases brillants, però no pensa passar a l'acció en cap moment. I, bueno, doncs està bé, si no t'importa viure a mig gas, però hi ha molt poc compromís a la vida. Compromís a la vida, jo penso que és una cosa que deia implícitament l'Emma. Hi ha un cert moment a la meva vida que jo he dit, jo vull veure qui sóc, perquè jo vull ser adult i vull deixar d'enganyar-me. I a partir d'aquí, doncs, comencem. I mentre, Instagram, addictes.
1: Estem a la recta final d'aquest ofici de viure en què estem parlant de... El fet que l'agafi la vida, ens agafi d'imprevist, no? Dels imprevistos de la vida i el... I a l'expressió, quan la vida t'agafa en pilotes, la Míriam Sobirana, i enllacem amb el que comentàvem abans, tu ens proposes, m'has enviat avui un vídeo sobre el tema, ens proposes sí. també viure una mica més metafòricament despullats o despullades. Eh?
3: Sí, sí. Ja, jo crec que ens hem posat moltes cuirasses, precisament doncs, per la cultura en la que un ha nascut, per les creences que hem adoptat des de petits, etcètera, etcètera. I la proposta és precisament anar-se traient totes aquestes cuirasses i viure més d'una manera com més autèntica, despullant-se metafòricament, que no cal que sigui físicament, però atrevint-me a ser jo mateixa davant de situacions que normalment no m'atreviria perquè s'ha de seguir l'etiqueta, per dir-ho d'una manera, no? S'ha de seguir el comportament que s'espera. I moltes vegades jo m'he trobat acompanyant a persones i a mi mateixa, doncs, per exemple, que la persona no s'atreveix a dir que no i diu que sí perquè va bé, però aleshores no està sent honesta amb si mateixa. Si jo hi ha una cosa que no la vull fer, que no estic d'acord, que no va amb els meus valors, doncs atrevir-me a ser jo mateixa, atrevir-me a dir-ho. I això és molt, molt, molt alliberador.
1: Sí, ens fa la sensació que l'Emma Barté ja viu una mica així, també, no? O sigui, sent ella mateixa, o sent molt ella mateixa, sense pèls a la llengua,
0: Bueno, tenia que ver què significa ser jo misma, però bueno. Jo crec que has dit una paraula referida a Sócrates, que és el atrevernos a qüestionar-nos. Es tan importante. Yo hace unos meses me vino una chica a consulta, tiene gracia esto, que a lo mejor dices, pues no estamos de acuerdo, pero bueno, que es, viene toda enfadada y me dice, es que mi madre me ha llamado hija de... Bueno.
1: ¿La seva mare?
0: Sí. Mi madre me ha llamado hija de... Y yo le dije, dos minutos antes, ¿qué ha pasado? Porque ahora va con esta narrativa. No por nada, no se está justificando esto. Yo le dije, tu madre te dice tú, hija de, pon la mesa... O sea, quiero saber qué ha pasado dos minutos antes para que tu madre, a no ser que tenga un trastorno o lo que sea, te haya dicho eso. Claro, esto no gusta esto, ¿sabes? O sea, hay veces que ese cuestionarte es importantísimo para que tú te des cuenta de la contradicción. Hay una frase que me encanta también, que no recuerdo el autor, que es, tienes que convertirte, que no creo en la conversión, ¿no? Pero tienes que convertirte en alguien para lograr ser nadie. ¿Qué quiere decir? Primero me conozco bien, ese alguien, y luego puedo ser nadie y vivir desnudo, como dice Miriam. Llegarnos realmente a desnudar todas las creencias, totalmente, identificando esta realidad que todo es... O sea, dime tú quién no tiene una mente condicionada. Es que todo es condicionamiento. Entonces, claro, despojarme de todos los condicionamientos requiere mucho cuestionamiento. Mucho cuestionamiento.
2: Y el cuestionamiento porta la libertad.
0: Sí, total.
2: Y llavors yo soy yo. Y cuando yo no soy yo... Qui viu la meva vida? Aquesta és una pregunta a nivell individual. Però a nivell col·lectiu és, si jo no sóc jo, qui aportarà al món el que jo havia de portar? Per tant, és una obligació moral, és una obligació social descobrir-se.
1: En Daniel Gavarró ha vingut vestit avui amb una camisa...
2: Roba africana.
1: Ja... Ah, sí, és africana?
2: Sí, és africana.
1: Molt alegre, sí. Molt alegre. Sí, la Míriam avui, perquè no ens acompanya aquí a l'estudi, si no, Míriam, t'encantaria, però ja penjarem la foto, perquè va en la línia,
3: molt bé,
1: va
3: bé,
1: la línia
3: gràcies,
1: una mica dels teus quadres, sí. La llum de la camisa d'en Daniel Gavarró.
3: Sí, jo deixa'm dir una coseta.
1: Sí, per acabar.
3: Referent al ser jo mateixa, que evidentment l'Emma qüestiona, bueno, què vol dir ser jo mateixa? Aquí podem entrar en un altre gran tema per un altre programa. Però quan som autèntics, quan realment estem connectats, diguéssim, amb l'essència del nostre ésser, flueix l'alegria. Jo crec que hem de recuperar l'alegria de ser nosaltres mateixos. I al ser nosaltres mateixos contagiem aquesta alegria als altres, que en aquest món fa molta falta.
1: Són Míriam Sobirana, Emma Barta i Daniel Gavarró. Ha estat un plaer. Senyores, senyor, gràcies per tornar a l'Ofici de Viure, aquesta nova temporada.
3: Gràcies.
1: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada dissabte.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Tanquem l'ofici de viure amb Sergi Torres, que com la setmana passada es troba a Cuba. Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Bé, ens parlaves l'altre dia de les dificultats que estan passant i que tu també vius en primera persona amb els cubans, les cubanes que no tenen llum, pràcticament llum, no? A vegades una hora al dia, dues hores, tenen problemes, com dèiem, amb el menjar per conservar-lo, amb el transport, no tenen benzina. No sé si a tu et crida l'atenció també, a part de l'agraïment i la gratitud dels quals ens parlaves la setmana passada, una mica el tarannà que ells tenen davant aquesta situació, no? Com ho afronten? Ens ha arribat la informació a través dels mitjans de comunicació i dels corresponsals a la zona, no? Que hi ha una mena de com d'estoïcisme, que ho porten, no amb resignació, però sí amb, potser amb més serenor de la que sembla.
2: Doncs mira, és molt curiós això que dius, perquè és cert. I el que et diria ara es veu i cal fer una mirada d'apertura davant d'un escenari com el que un està vivint. Quan obres la mirada, t'adones, per exemple, que ballen molt, festegen molt la música, per exemple, el poder festejar des d'aquest espai que per mi és un festeig a la vida, no? Això és sorprenent en el que estic vivint, però també és molt curiós com han desenvolupat un sentiment de fraternitat, de comunitat, d'ajudar-se els uns als altres. Es miren pel carrer i se saluden d'una manera fraternal, de dir, sé el que estàs passant perquè ho estic passant jo, si necessites quelcom jo estic per ajudar-te de la forma que pugui. I això es respira al carrer. I és una sensació, Gaspar, que jo tampoc no havia viscut. Així com no he viscut la precarietat que estic vivint aquí, tampoc havia viscut aquest sentiment de col·lectiu, de fraternitat. Hi ha molta propaganda, i es llegeixen molts cartells, encara, de resistència a l'enemic, de la resistència a la revolta, de guanyarem, vencerem, no podran amb nosaltres, però és propaganda política sobre la invenció d'un atac imaginari, no? D'una entitat imaginària que no existeix, i ells han transformat aquesta resistència en aquesta fraternitat, i això és molt, molt bonic de veure, i és una de les coses que m'emporto d'aquí d'un gran aprenentatge.
1: Sergi, en continuarem parlant. Moltes gràcies des de Cuba. Una abraçada.
2: Gràcies. Gràcies
1: als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant dels riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i també el multimilionari Elon Musk. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha, diu, una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la intel·ligència artificial.
2: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: Precisament, el director d'OpenAI ha dit fa una estona que desestima sortir a borsa el 2026, com inicialment tenia previst, a causa de l'actual clima advers. Més notícies amb el Xavier Vilà.
3: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que durant la diada va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 dels detinguts eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
4: És d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
3: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat.
1: El cap de setmana llarg de la diada deixa un balanç negre a les carreteres del país. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'últim, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers, com dèiem, però també han resultat ferits greus una persona i 3 de lleus. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.
3: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una 60 de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
6: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
5: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Côte Fall, que ha fet petit l'espai del reguer.
7: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
5: La jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.

0: Sis anys després del seu últim concert, Celine Dion ha tornat aquest dissabte als escenaris. La mítica cantant quebequesa ha ofert a París el primer dels 26 concerts que té agendats a la capital francesa d'aquí al maig, tots amb el cartell d'entrades exaurides. L'artista ha desafiat la malaltia neurològica autoimmune que des de fa temps condiciona la seva vida. És la síndrome de la persona rígida i ha desplegat, per tant, el seu repertori d'èxits avui davant de 30.000 espectadors. En esports, el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda i en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. La novetat serà Eric García, sancionat a la Champions, que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas al Camp del València.
1: Aquest dissabte l'Espanyol ha guanyat 0-2 al Camp de l'Osasuna amb dues dianes de Roberto.
0: Mentre segona derrota del Girona, Montilivi contra el Castelló 1-2 després d'haver aguantat molts minuts amb un menys per l'expulsió d'Abel Ruiz. Aquest diumenge a 6:45, Mallorca-Sabadell.
1: A la Lliga F, victòria 4-2 del Barça contra l'Atlètic de Madrid, mentre l'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada, 2-2 al camp de l'Atlètic de Bilbao. Aquest diumenge jugarà l'Eibar-Badalona en directe per Esport 3.
0: En bàsquet, aquest diumenge, Barça i Lerna Lleida disputen la final de la Lliga Catalana. El partit serà a les 12 i es podrà veure per TV3.
1: En motor, aquest diumenge, a les 2, es farà la cursa llarga del Gran Premi de San Marino de MotoGP en directe a l'Univers MotoGP. Dissabte, victòria de Marc Márquez de la cursa sprint, que el deixa 14 punts del líder Jorge Martín.
0: També en motor, aquest diumenge a les 3 es farà la cursa del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit urbà de Madrid.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. Aquest diumenge, última etapa a Granada, on el Balear ha de confirmar la seva primera gran volta.
0: I Miquel Travé s'ha proclamat campió de la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1 després de guanyar la prova disputada avui a la Seu d'Urgell.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Al llit saps delegar? O ets com a la vida? Ets com a la vida que t'ho quedes tot per tu.
5: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: Sí que m'agrada delegar.

0: I amb l'Àlex Torío, amb la Sole García Insua i a les vies de so, el Víctor Villar. Estem en verema, no?
1: Sí.
0: Hi ha gent que ha acabat, hi ha gent que no ha acabat, i aquests dies ens agrada anar trucant, anar portant persones que estan en verema, que estan veremant.
1: Entre d'altres coses, perquè sabem que una verema normal no existeix.
0: No. Però mira que venim de veremes anormals, eh, Sol?
1: Sí, absolutament. Però bueno, aquesta també està tenint les seves singularitats, no? Està bé conèixer-les.
0: Sí, perquè, ostres, la setmana passada va pedregar contra tot pronòstic en algunes vinyes. Algunes vinyes han patit, eh?
1: Sí. Algun viticultor amic m'explicava, no?, que a vegades se'n recorda molt bé de les dates de quan bramava en funció de les dates de naixement dels seus fills, no?, i comparava una parcel·la molt concreta i em parlava que en 20 anys hi ha hagut un mes d'avançament, no?, respecte a la brema de fa 20 anys. Estan passant coses.
0: Em fa riure quan diuen que no existeix el canvi climàtic, que parlin amb els pagesos, eh?, aquests que és veritat, s'està bramant cada cop més. Avui en parlarem. Tenim amb nosaltres el Josep Maria Albet. Albet i noia, ens has portat, què tal, hola?
2: Hola,
0: bon dia. Has vingut amb el barret posat?
2: Sí,
0: perquè... És que no es pot estar a la vinya sense barret, eh? No es pot.
2: No es pot passar pel sol,
0: No es pot. Ens has portat un vi experimental que estàs fent?
2: Sí.
0: Ara el tastarem, aquest vi. Com va la verema?
2: Bé, ja quasi estem. Només es queden els negres.
0: Us queden els negres?
2: Han collit els rosats, els blancs, els escumosos, i ens queden només els negres, que els comencem demà, i 10 dies suposo que acabarem.
0: Tenim també amb nosaltres el Joan Elorduy, conegut del programa. Ell és cap del servei d'IMSD de l'INCAVI, de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, i avui ens ha d'explicar una cosa molt rellevant pel sector i pels gaudidors, que és l'elaboració de l'Atlas de Varietats de Vinya a Catalunya.
3: És a dir, bon dia.
0: Bon dia. Que bé. Que bé, no?, que ens endreceu les coses.
3: Bé, creiem que una de les feines que tenim a l'INCAVI és posar a disposició del sector i de qualsevol interessat en el món del vi informació que ja existeix i fer-ho el més accessible possible.
0: És a dir, és un mapa, és molt diferents els sols d'aquest mapa de vi de Catalunya?
3: Sí, els sols de Catalunya són molt diversos, hi ha de tots colors, i combinat amb la climatologia, que és també francament complexa, doncs dona un trencaclosques molt interessant.
0: Doncs comencem el tast vertical amb tot això, però abans, com sempre, la música ens la posa l'Àlex Torío.
4: Hola, companys. Pel programa d'avui us deixo música d'un cantautor de Tennessee que crec que és molt poc conegut aquí i espero que us agradi descobrir-lo. És Tony Joe White, que va morir ara fa uns 7 o 8 anys i és conegut com pràcticament creador del Swamp Blues, el blues com dels pantanos, no?, de la zona aquesta del Mississippi, on tot s'empantanaga. I veureu que potser alguna de les cançons us sona, perquè té un parell de temes que ha fet més famosa altra gent que no ell. Però, com sempre, anar a buscar l'arrel és molt interessant.
0: Anar a buscar l'arrel és la raó que té el tast vertical de Catalunya Ràdio, l'arrel de la vinya. Va, comencem. Si us sembla, saludem una persona que tenim a l'altra banda del telèfon, el Xavi Pons, del celler Vallformosa. Què tal? Com estàs, Xavi?
5: Hola, bon dia.
0: Bé, bon dia. Com us
5: de
0: va?
5: De verema.
0: Com va?
5: Topem la verema.
0: On t'agafem ara mateix?
5: Mira, ara m'agafes aquí al celler, aquí a Vilobí del Penedès, on té el celler.
0: Molt bé. I què esteu fent ara?
5: Doncs ara, acabant d'entrar les últimes parellades, tot això que ve de les muntanyes, no?, la zona de M500, de Pla de Malleu, d'aquí dalt de la Llacuna, i, bueno, ja és la recta final, perquè nosaltres divendres ja tanquem el celler, que els nostres viticultors ja hauran acabat de collir tot, ja.
0: Us ha anat bé la collita? Esteu contents?
5: Sí. Passa que ha sigut una verema doncs, molt compactada, amb uns 10 dies d'antelació. Avui dia ha sigut molt primerenca, perquè s'ha avançat molt. Però, bueno, ha sigut molt intensa, una verema molt intensa, molt intensa.
0: Fas veu de cansat.
5: Sí, és que ho estem. Tenim unes ganes terribles d'acabar tot ja.
0: D'acabar i d'anar a la festa major i de fer una festa. Escolta una cosa, tenim amb nosaltres aquí el Joan Elorduí de l'Incavi. Ells han fet un atles de varietats. La zona de Vallformosa, què tal és?
3: Bé...
0: Sí, no, li dèiem al Joan.
5: Ah, perdona.
3: No, bé, totes les zones tenen les seves particularitats i característiques. El que ens demostra la feina de tots els viticultors al llarg del temps és que s'han anat adaptant a aquestes Clar. Característiques i han anat col·locant en aquells terrenys allò que realment es donava bé, que funcionava bé i que el resultat era òptim.
0: La collita dius que serà bona.
5: Sí, serà...
0: Serà un bon any.
5: Sí, per nosaltres sí. Ha sigut un any doncs, que bueno, el raïm no ha vingut tant de suc, per tant hi ha més concentració, però ha sigut de seleccionar bastant les vinyes també, però bueno, sí, preveiem que serà un bon any.
0: Doncs escolta, moltes felicitats, et deixem treballar.
5: Moltes gràcies.
0: Avui tindràs una jornada laboral dura.
5: Sí, bueno, com tots els dies de la barema.
0: Tots els dies de la barema. Gràcies per posar-t'hi.
5: Moltes gràcies. A reveure.
0: Adéu. Ens agrada estar parlant amb un territori. Ara després anirem a la Terra Alta, després anirem a l'Empordà. I avui tenim el Penedès, amb el Josep Maria Albet, que ens estava explicant com t'ha anat a tu.
2: Bé, ens està anant molt bé. Potser la varietat que més bé ens respon és la Xarel·lo, perquè en part suposo perquè són vinyes velles, quasi tot, i tenen les arrels molt fondes, llavors viuen d'aquella aigua que vam tenir la primavera i l'hivern, perquè després hem tingut 4 mesos de zero. Yeah. I llavors aquestes han aguantat... El Xarel·lo, a nosaltres, a la casa, és la que més ens ha aguantat bé, i ha fet uns raïms inflats, macos, com poques vegades, eh? No ha necessitat absolutament el rec. En canvi, el Macabeu es va marcir una miqueta. Aquelles onades de calor que va agafar... Que no han parat.
1: Sí, anava a dir que les onades que continuen, no?
2: Sí. Però en el Macabeu la va afectar una miqueta més, estava una mica més marcit, no rejava tant, com deia ara aquest noi de Vallformosa. Bé, però en general bé.
0: El Joan anava fent que sí, amb el cap. Anaves dient...
3: Sí, efectivament. La climatologia que hem tingut ha estat molt extrema. A l'hivern hem tingut força, molta aigua. Hem estat un hivern més humit del que és la mitjana. I el canvi, aquesta primavera i estiu, ha estat molt sec, realment molt sec, i sobretot amb unes temperatures mitjanes molt altes, i a més, afegit això, la temperatura mínima mitjana també ha estat molt alta, que aquest és un element que abans no es donava, i es donava menys, teníem una diferència tèrmica molt important entre el dia i la nit, això no s'ha donat enguany. Hem tingut temperatures mínimes de nit per sobre dels 20 graus. Bueno, tots les hem patit, vull dir, no és cap novetat. I això ha fet que les vinyes hagin patit. Sí.
0: Tenim amb nosaltres ara, ens anem a l'Empordà, el Delfí Sanahuja, que és de Peralada, el Castell de Peralada. Què tal, Delfí?
6: Hola, molt bones.
0: Com
6: tot
0: ha anat?
6: Molt bé.
0: Com ha anat? Encara esteu collint o què?
6: Sí, pràcticament estem a una mica més de mitja barema. Vam començar el 5 d'agost, aquest any anem de 10 a 15 dies avançats respecte a l'any passat, i aproximadament portem un 60% recollit, i suposo que acabarem, tot i que encara falta una mica, als voltants del 20, 20 i poc de setembre. O sigui, ens queden aquests 15 dies llargs per acabar la barema, però bueno, per ara força contents.
0: Quines vinyes has collit, o quines et queden per collir?
6: Bueno, com que aquí a la Demarcació d'Origen Empordà tenim 21 hectàrees autoritzades, doncs pràcticament estem ara a les varietats mitjanes, que es diu, ja tenim les primeres recollides, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc. Tot just la setmana passada vam acabar de collir tot el blanc, el Macabeu i la Garnatxa Blanca, vam acabar de recollir divendres passat, i ara estem amb garnatxes negres i ens quedaran carinyenes, cabernets sauvignons i Monestrell.
0: Clar, jo et preguntava per saber com tens la finca Garbet. Aquesta està, que és una finca tan maca, aquella, allò d'allà.
6: Intentem que estigui molt maca, molt preciosa i amb uns raïms el més sans i madurs possibles, i en aquest cas finca Garbet ja hem acabat de collir, perquè tenim Sirà i Garnatxa Negra, i bueno, vam plantar amb un estrell, però encara no és productiva, ens produeix l'any que ve, el vam plantar fa 2 anys, i tot just ara fa uns 10 dies vam acabar d'acollir la garnatxa negra de Finca Garbet, que com que és una vinya davant del mar, amb bastanta il·luminació i bastanta afectació del sol, no? Madura, és la primera vinya que brota i sempre acollim una mica abans que el reste de vinyes, diguéssim, una mica més allunyades del mar i més tirant a les alberes o les muntanyes. Però el que ha entrat de raïm, molt, molt contents, tant el Sirà com la garnatxa negra, tot i que també el triem, el posem en una càmera frigorífica, recollem caixes, passa per una taula de selecció, intentem que tot el que es vinifiqui per Finca Garbet sigui de la màxima excel·lència possible.
0: Doncs escolta'm, ho haurem de comprovar. Has de venir un dia. Quan estigui tot embotellat, vens cap aquí i ja t'ho direm. Però jo diria...
6: Doncs encantat de venir aquí i obrir unes ampolles.
0: Pensa que en Joan de l'Incavi, que mana sobre nosaltres, ha fet cara de que sí, que ho ha de tastar, a veure què tal. A veure si
3: aquestes coses sempre ens apuntem.
6: Doncs ja podeu comptar-hi quan vulgueu, obrir molt bé una ampolla d'aires de Garbet, que és la garnatxa, com de Finca Garbet, que és el Sirà, i intentem disfrutar-la aquí una estoneta.
0: Va, doncs seràs convocat, eh?
6: Molt bé.
0: Gràcies, Delfí, a seguir, aviam si ens veiem aviat.
6: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, i salut i vi.
0: Salut i vi. M'agrada el Delfí sempre dient salut i vi, aquest és el nostre lema.

0: sorry.
1: Salut i vi és un lema que ens fem nostre, que ens hem fet nostre, Sole, en un programa televisiu que estem cometent,
2: sí,
1: gràcies a l'Incavi, i que esperem que faci que molts catalans tinguin ganes d'anar a tastar les meravelles que tenim.
2: Sí, i que estem gairebé ja en compte enrere, no?
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
2: vegui
1: sí,
2: la llum, vull dir, això serà
1: sí, sí,
2: d'aquí
1: sí,
2: poquet.
1: Sí, de seguida. Parlant de meravelles, el Josep Maria Albet ens ha portat una cosa. Va, li deixem tastar el Joan, aviam què ens en diu, aviam si aprova.
3: Sí, sí,
1: va,
3: sí.
1: Va,
2: doncs comencem amb aquestes tasques de comprovació, eh?
1: Comencem amb comprovació. Va, va. Li diem o no li diem què portes?
3: Bueno, jo crec que s'ho imagina, eh?
1: S'ho imagina. Va, no li diguem res i aviam què ens diu. Estem amb una ampolla...
4: Francament complicat, eh?
1: Francament, a veure... una ampolla que està tapada... és un blanc, però nosaltres també en volem, eh?
3: Perdó.
1: Estem tastant una varietat que ens ha portat el Josep Maria Albet. Què ens pots dir d'aquest vi? No ens diguis què és, però digue'ns el que ens puguis dir.
3: Bé, són dos vins que són, jo diria, tots dos són família. Tots dos són del 2025. Sense cap maquillatge, o sigui, estan fermentats amb inoxidable i embotellats, no estan estabilitzats ni res, però estan nets, eh?
1: Sí, sí, sí, netíssims.
3: I estan tapats amb rosca perquè es conservin el màxim de bé, que es mantinguin el màxim de frescos, i és una varietat, són varietats del Penedès.
1: Del Penedès.
3: Jo diria que és si el tasteu ja veureu que és la...
1: Som davant de la varietat reina...
3: És la varietat reina del Penedès.
1: Del Penedès.
3: No? I a la zona de muntanyes d'Ordal és una varietat que està pràcticament dominant-ho tot.
1: Increïble, molt bo.
3: Ha desplaçat totalment la parellada i ara pràcticament només tenim xarel·lo i una mica...
1: És xarel·lo, eh? Què? Ho havies notat?
4: M'ho ha fet molt fàcil.
1: S'ha fet molt fàcil.
4: Ho ha dit, per tant.
1: Però és un xarel·lo... és a dir, com dir... de llibre. Això és el que explica el Penedès.
3: Aquest xarel·lo... Això és xarel·lo, xarel·lo, eh? Aquest xarel·lo és de vinyes de més de 50 anys.
1: Que meravella.
3: Totes les vinyes nostres de xarel·lo tenen més de 50 anys, les que van en aquest vi. Tenim dues que són més joves, però no van aquí.
1: I s'adapta molt bé al clima que tenim ara. O sigui, sí. Regna el xarel·lo allà. I per alguna cosa
3: sembla que és la varietat que més s'adapta a això, al clima que estem tenint. Aquest any ho ha demostrat claríssim. Però... hi ha dubtes, eh? Perquè fa 2 anys i 3 anys que vam tenir les sequeres tan bèsties, vinyes velles de xarel·lo van morir.
1: Ostres,
3: eh? I en part és perquè a les muntanyes d'Ordal tenim uns sòls poc profuns i les vinyes baixen, però hi ha un punt que troben la pedra, i quan troben la pedra s'ha acabat. I llavors, amb les sequeres aquestes consecutives que vam tenir, del 2024 i 2025, i 2023 també, doncs... es va aixugar aquest fondo, no hi havia saó, i la planta no van suportar-ho algunes, no? Però és el que hi ha, vull dir, és la selecció natural que hi ha en el clima, va generant selecció natural, no?
1: Això ens ho han repetit molts viticultors al llarg d'aquest any passat, eh, Sole?
2: Sí,
1: aquesta idea de la sequera, les arrels que no baixen...
2: Bueno, i poder després també podrem lligar amb el tema de l'Atlas, no? Entenc que aquesta distribució de les varietats pel territori igual ens dona també algunes claus per entendre quins recursos, com ens podem adaptar a la nova situació, no?
4: Sí, el que passa és que hem de tenir molt clar que el que teníem no serà el que tindrem, i per tant no podem encastillar-nos, eh? No podem tancar-nos i dir, no, com fèiem sempre això, ho hem de continuar fent. No, perquè les condicions canvien i el que hem de fer és aprendre, conèixer què és el que passarà, tenir clar que els canvis han de portar noves tècniques, noves maneres de fer, i aplicar-les. I aplicar-les amb seny, sobretot amb seny, perquè és el que és realment difícil.
1: Digues.
3: No, que hi ha les tradicions, o les coses tradicionals, si no evolucionen i s'adapten, al final acaben desapareixent i deixen de ser tradicions. Vull dir que haurem d'anar adaptant-nos i seleccionant el que més bé funciona i anar fent el moviment, allò que diuen, ballar el ball que toquen.
1: Clar. En aquest sentit, el tap de rosca... que és una qüestió polèmica, però clar, és una qüestió... O sigui, funciona.
3: No, no, a nosaltres ens funciona molt bé.
1: Clar.
3: I amb algunes varietats molt més que d'altres. En blancs i rosats, fantàstic. Fins i tot en blancs de llarg envelliment amb ampolla, també. Amb negres no tant, perquè tenen tendència a reduir-se més i de vegades s'entufen, agafen olors rares, les has de decantar i estar amb vins joves és una mica complicat. Però amb blancs i rosats jo crec que és fantàstic. És... No et surt mai cap ampolla amb problemes de suro. Els cambrers estan encantats d'obrir-la, crec, així. I et diré, els cambrers, i, per exemple, la meva mare, que es va morir fa 3 anys, amb 90 anys, em deia, a mi no em portis més taps de suro. Em portes taps de rosca, que jo els puc obrir. No necessito cap home que em posi el tirabuixó i que me'l torni a posar el tap a dintre, perquè ella no podia posar el tap bé a dintre perquè no tenia força a les mans.
1: Aquestes senyores que han begut moderadament sempre...
3: Sí,
1: sempre
3: sí, sí.
1: Han tingut el vi com a company de taula, eh?
2: La sí, copa com un element més de la dieta,
1: sí,
2: clar
1: sí,
2: que sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Què en penses tu del tap de rosca, Sole, a nivell comercial?
2: Bueno, de fet, alguna vegada que hem parlat de taps aquí, una de les coses que sorprenien molt, i encara ara, amb baròmetres de consum, és que hi ha una part del consumidor que mostra reticència amb el fet de treure el suro.
1: De l'europeu, eh?
2: Sí, de l'europeu. Bueno, sí, ara parlo específicament fins i tot del català.
1: Del català, perquè els alemanys no tenen cap problema.
2: No, però parlo de la reticència al contrari, eh? Vull dir, evidentment sí que s'ha associat al tap de suro històricament, i jo crec que injustíssimament, que el tap de rosca pot anar acompanyat a vins més senzills, etc. Però hi ha una realitat d'una part del segment, sobretot el més jove, que considera que el suro és difícil de treure, que la

0: Per mi el que s'ha de fer és desacralitzar el consum. Està molt bé la cultura del vi, està molt bé i som absolutament favorables a que cada vegada la gent entengui més el que s'està prenent, el que està bevent, etcètera, etcètera, però a la vegada ho ha de consumir.
1: Sí, sí, aquesta frase.
0: Per tant, hem de facilitar el consum en el bon sentit de la paraula, hem de facilitar que la gent en gaudeixi i que gaudeixi sense problemes. Però a mi fa molta ràbia, a mi personalment em fa molta ràbia quan en una taula de restaurant tothom s'espolsa la responsabilitat d'escollir el vi. Com si t'haguessin de castigar per alguna cosa. Dic, no, miri, és un producte més, demani un vi i disfruti'l. I ja està, i no passa res, no? Per mi és això.
2: Bueno, i que a més, tot és complementari, és a dir, és que sembla que has de ser o d'un tap o d'un altre, no? Pues cada tipus de vi ha de tenir el tap que li toca, que millor li va, i conviu tot en perfecta harmonia, no? No has de triar.
1: I en tot cas, aquest xarel·lo que ens has posat a la copa és una meravella.
3: Mm, sí. Ara provarem el seu fill.
1: Va, explica'ns-ho bé, això. Explica'ns-ho bé, això del fill.
3: Més ben dit, és un net.
1: Aviam, què ens portes ara?
3: Ara ho provareu.
1: A veure.
3: Jo crec que el vi ha de parlar sol. Per tant, el tasteu...
1: Estem veient un vi, un color similar, un blanc pàl·lid. Aviam què ens diu el nostre expert d'avui.
2: A més, els oients han de saber que t'estem a cegues, que no estem veient les etiquetes.
1: No. Ens l'ha portat amb aquestes camises que van tan bé per mantenir fred el vi. Sí. I que tots hem de tenir a casa, escolta'm, és perfecte, tot cap al congelador. Ara estan tastant. Aviam, el Joan, què diu? Estan tastant. El Bet, ja, com que som al tast vertical, podem fer tots els sorolls del món per tastar, ja ho sabeu, I no anem a l'infern. Aviam, què dius?
0: Per mi és un vi molt, molt fàcil de beure, és un vi molt... És un vi jove, es nota que la vinya encara ha d'evolucionar una miqueta, s'ha d'equilibrar, però és un vi que arranca, surt en un punt molt alt.
1: Aviam, varietat. Què és davant de què estem? Tu has dit un net.
3: És un net del xarel·lo.
1: Comparteix alguna mica d'ADN amb el xarel·lo?
3: Home, molt d'ADN.
1: Molt d'ADN.
3: Sí, clar. Un 80% d'ADN.
1: Però no és xarel·lo ben bé? Què tenim aquí?
3: És un creuament de xarel·lo amb varietats resistents que està ja inscrit en el registre, en procés d'inscripció, doncs vaja, en el registre de varietats comercials, sortirà d'aquí 4 anys al mercat.
1: Molt bé.
3: El codi que és 1649, però el nom que es dirà és xareleu.
1: Amb B la geminada, molt bé, així m'agrada, anar pel món amb les L geminades.
3: Una mica per donar pistes de què és família del xarel·lo, no? Com nosaltres portem els cognoms, una mica la idea és això.
1: Quines diferències hi ha entre un xarel·lo? Perquè si algú ens està veient, sentint, perdó, i diu, ostres, què és això? Però això no ho tindrem fins d'aquí 4 anys,
3: Des d'aquí 4 anys no es començarà a plantar.
1: D'acord.
3: El mercat no n'hi haurà fins d'aquí 6 anys.
1: Sí, anem a poc, però segurs.
3: I esperant que, evidentment, l'INCAVI i el Departament d'Agricultura facin aquests controls que fan per homologar-ho i per incloure-ho al potencial vitícola català. Però té tot el sentit que així sigui, perquè realment és molt bona varietat. El que comentava el Joan Orduy, que la diferència bàsica entre aquesta i aquesta és que aquest té 4 anys. El jove que hem provat ara té 4 anys. I el jove que hem provat abans té 50 anys. O sigui, és un jove de 50 anys, el qual és molt més assentat i molt més equilibrada la producció, però té el perfil, jo crec que té el perfil del xarel·lo, potser un punt més d'acidès.
1: Sí.
3: Falta veure si s'ha acollit exactament en el mateix grau. Ara no tinc la graduació d'aquest.
1: Te la volia preguntar,
3: sí, no
1: aproximadament, però què deu ser?
3: Jo crec que està en 12 graus i aquest pot ser que estigui en 12 i mig. Però té una tensió de l'acidès molt maca.
1: Sí, sí,
3: i que el fan molt fresc i molt... Jo crec que pot entrar molt bé el Penedès.
1: I qui sap, potser és un vi de guarda, de llarga guarda.
3: Després es n'hi ha veient, sí.
1: Clar, perquè...
3: També hi ha una gran diferència. Aquest vi, el 2025, té 4 tractaments de coure i 9 de sofre, i aquest no té cap. Uh-huh. 0.
1: Tu
3: ni coure, ni sofre, ni cap residu.
1: Es reverteix en el... Tu diries, en el raïm, el tractament de coure, són tractaments autoritzats en ecològic, Això van dir que no. No.
3: Sí, jo dic que sí.
0: Nosaltres creiem que no.
1: Aviam.
0: Nosaltres creiem que en el vi que el que trobem a l'ampolla, no trobem residus de cap tipus.
1: Quan ho detecteu?
0: No, no, això, això seria si féssim una anàlisi, si féssim una anàlisi de, sobretot de fitosanitaris sintètics.
1: D'acord.
3: En aquest aspecte estaríem d'acord. Analitzant el vi no queden residus perquè les quantitats que s'hi posen són molt baixes. I a més hi ha un plaç de seguretat amb el qual no pots tractar.
1: Clar, clar.
3: Però hi ha un efecte en el vi que en el procés de fermentació, sobretot, sí que té residus, perquè en el procés de decantació, quan entrem al raïm, es premsa, es deixa 24 hores perquè sedimenti, en aquell procés s'acaben d'eliminar molts components de coure i de sofre, però el coure és un antirreductor, o sigui que evita que determinats aromes s'expressin. Per tant, en el cas de que no hi hagi gens de coure, t'apareixen una sèrie d'aromes, que en el xarel·lo també passa, eh? Si pots fer una anyada com aquesta, que hem passat aquest any, que hem fet un tractament de coure només, aquest en té zero, aquest any, i aquest en té un. Però, clar, aquesta petita diferència, el tractament de coure, a més, es va fer al principis de primavera, la floració, més o menys. Després no se n'ha fet cap més, que és un any una mica excepcional en aquest aspecte. I aquest en té zero. Aquest any probablement hi hagi menys diferència i el xarel·lo normal expressi més aquests aromes que el coure ens els tapa.
1: Hi ha anys que s'ha de fer el tractament i no te'n pots escapar dels tractaments. Sí, sí, no és clar. Sí, sí. I això, l'agricultura ecològica sí, accepta el coure...
0: Tant el coure com el sofre. Però el que hem de tenir sempre al cap és que el que necessitem és fer una agricultura intel·ligent.
1: Clar.
0: Si hem de tractar, hem de tractar. Si podem estalviar-nos el tractament, ens ho hem d'estalviar, no ho hem de fer per sistema, ho hem de fer les coses perquè s'han de fer, no perquè toca. Per tant, jo crec que això és la part important. De totes bandes, aquestes varietats híbrides, resistents, quan parlem de resistència estem parlant de resistència a oïda i a míldiu, és el que s'està estudiant en aquest moment, el que l'Albert està estudiant en aquests moments, seran una eina més, sobretot per reduir fitosanitaris, per tant, reduir costos, que és molt important en aquests moments, i reduir també l'impacte que fem sobre el medi ambient quan fem els tractaments.
1: I també el consumidor demanda, no? Vins...
2: Bueno, jo crec que els dos vins que acabem de tastar estan molt, diria que en la línia del que està demandant el consumidor, frescos, amb acidesa, no?
3: Ara, si el tasteu una mica, que ha agafat una mica de temperatura, encara és més xarel·lo.
1: Aviam.
3: Agafa el més...
1: És veritat que d'aromes sí que vas al xarel·lo, però és veritat que aquesta acidesa cítrica també et porta a altres zones, eh?
3: Sí. És bo per això que tenir més acidesa, de més reserva d'acidesa, perquè és un factor de conservació i de frescor en els vins impressionant.
1: Sí. Això ho tindrem, falten 6 anys.
3: 6 anys per veure.
1: Què fa l'Incavi quan ve un viticultor i et porta una... Mira, que és que he trobat això.
0: Ui, a veure, tot això està
1: perquè
0: molt...
1: Perquè això passa molt, eh?
0: Passa molt, tenim moltes varietats en estudi en aquest moment. Hem incorporat moltes varietats recuperades, ancestrals, en perill de desaparició, digueu-li com vulgueu. Els últims 15 anys hem incorporat més de 20 varietats.
2: Ah, carai.
0: El potencial vitícola català i la major part d'elles, el 90%, són varietats recuperades. Per tant, és un procés que l'Incavi porta en continu, no parem i cada vegada en tenim més, però és un procés llarg. I és un procés llarg perquè està lligat al clima, està lligat al cicle de la vinya. Hem de comprovar primer que això que ha trobat el viticultor és una varietat, és a dir, que és homogènia, que és diferent i que és constant en el temps, no és una quimera, per dir-ho d'alguna manera. Una vegada fet això, hem de seleccionar-la per obtenir-la lliure de virus. Les plantes que hem d'estudiar han d'estar lliures de virus. Les plantem, les desenvolupem, per tant, han de passar 3 anys. El quart any comencem les veremes, les hem d'estudiar, a veure què és el que produeix, com produeix, quin vi dona. Per tant, necessitem 3 o 4 veremes per poder dir que el que estem dient és cert, i a partir d'aquí, si tot això es compleix, si tot això va correctament, fem la inscripció en el registre, en el potencial vitícola català, molt simplificadament. Per tant,
1: clar, clar.
0: En aquest moment ja hem parlat de 7, 8, 9 anys.
1: I clar, per dir, però té tot el sentit ara que quan ho expliqueu, no? Perquè sempre penses, ostres, com és que estan tan lent? Home, esclar, és que s'ha de plantar, s'ha de mirar i s'ha d'estudiar.
2: Clar, i a la perspectiva històrica i natural, 7 anys o 8 és que és no res,
1: ja,
2: no?
1: Ja, ja, ja.
2: És un sospir, no?
1: Però llavors, ostres, valores molt que hi hagi viticultors que et diguin que es trobin coses, que les vinifiquin, que vulguin fer... Que vulguin seguir amb aquest sector apassionat,
0: és
1: no?
0: És fonamental. És, per nosaltres la col·laboració amb el sector, amb tothom del sector, és una de les nostres... és el sentit de la nostra feina.
1: Clar.
0: És recerca, però és recerca aplicada. Nosaltres la volem col·locar en el sector el més ràpid possible. És recerca pública. Nosaltres som un institut públic, per tant, ho fem per tot el sector, però també i sobretot de recerca col·laborativa, que és la millor manera de que la recerca es difongui el més ràpidament possible, col·laborant amb els viticultors, amb els cellers, etc.
1: Va, parlem de varietats. Aquest atles de varietats, quantes varietats devem tenir a Catalunya?
0: En aquest moment, en el potencial vitícola català, n'hi ha al voltant de 90 varietats.
1: 90 varietats?
0: 90 varietats, però si posem una miqueta al zoom, estem parlant de que 3 varietats, que és la troica clàssica, ocupa més del 50% de la superfície.
1: Què són?
0: Macabeu, Xarel·lo, Parellada. Aquestes ocupen més del 50% de la superfície. I si afegim uns acòlits, que serien les garnatxes, la garnatxa blanca i la garnatxa negra, la carinyena i l'ull de llebre, més podríem incorporar aquí alguna varietat forània, estaríem parlant de més del 70%.
1: D'acord.
0: Per tant, només aquestes 7-8 estan... estem parlant de més del 70% de la superfície vitícola catalana.
1: Per exemple, el Xarel·lo, quan deu ocupar?
0: Ara no tinc les xifres a sobre, però Macabeu, Xarel·lo, Parellada, ja us dic que aquestes tres...
1: D'acord. I, esclar, hi ha totes aquestes varietats que s'han recuperat, que si el picapoll, el mandó, l'ha trobat, l'ha atrapat... o que s'estan recuperant, però que seran molt, molt poca part, no?, de moment...
0: De moment és un percentatge que és aproximadament el 13%.
1: D'acord, però és molt important que això... O sigui, és el nostre futur, eh?
0: Per nosaltres és fonamental. La riquesa genètica, la conservació d'aquest patrimoni és bàsic perquè és com una caixa d'eines. Aquí tenim una sèrie de coses que moltes vegades ni les mirem, és allò que guardem a les golfes, que tenim allà al fons, però que de sobte un dia, ai, necessitaria... I si ho tenim guardat és quan ho trobarem i ho podem trobar. Si no, ho hem d'anar a comprar. I anar-ho a comprar significa sortir fora, veure què és el que hi ha, veure si realment allò que comprem serà el que necessitem.
1: Clar.
0: O si ens haurem d'adaptar nosaltres a el que hem comprat i no a l'inrevés. I, per tant, tenir-ho, guardar-ho, conservar-ho. I conèixer-ho, sobretot, conèixer el que tenim és fonamental per nosaltres.
1: Clar.
2: L'Atlas també parla de l'edat de les vinyes. Què podríem dir sobre les vinyes catalanes? En quina franja d'edat ens trobem?
0: Bueno, en general, la viticultura catalana és una viticultura que ha evolucionat amb els temps, per tant, la major part de les vinyes tenen una edat, podríem dir que inferior als 30-35 anys, però després, com dèiem abans, també tenim una riquesa que és importantíssima, que són aquestes vinyes velles que comentava abans el Josep, que és la que dona aquests grans vins que poden anar com a bandera, com a punta de llança, a qualsevol lloc del món a representar-nos.
1: Avui, al Tast Vertical, amb el Josep Maria Albet, d'Albet i Noia, que ens ha portat un vi experimental, el Xarel·lo, que serà una realitat en uns quants anys, i un Xarel·lo meravellós. I tenim també amb nosaltres el Joan Elorduy, que és cap del servei d'IMSD de l'Incavi, que ens està parlant del mapa de sols aquí amb la Sole García Insua, que aquesta temporada estrena una secció que ens fa molta il·lusió.
2: Estic d'estrena, eh?
1: Estàs d'estrena. El mapa de sols, que tu deies vinyes velles.
2: Sí, i em anava preguntant mentre t'escoltàvem, Joan, si creus que aquest mapa canviarà molt en els propers anys. És a dir, hem vingut parlant en totes les temporades fins ara d'aquesta aposta per les varietats autòctones. Entenc que segurament si haguéssim fet l'Atlas fa 30 anys... Jo se'm va donar la raó. Sí, jo crec que si hagués estat una mica diferent,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Però no sé si estem una mica com al final de la corba o encara hem de continuar pujant.
0: Bé, sí que canviarà, segur que canviarà, però la viticultura, l'agricultura, és una activitat d'inèrcia lenta. El nostre conreu és un conreu llenyós, ho hem comentat abans, des de que plantem fins que tenim la primera collita podem passar tranquil·lament 4 anys, fins que tenim el conreu estabilitzat, etcètera, etcètera, podem passar 10-15 anys, per tant, els canvis tenen aquest ritme. És evident que canviarà, per nosaltres és molt clar que l'aposta que els viticultors i els cellers estan fent per les varietats pròpies, autòctones, continuarà, que a més el consumidor cada vegada ho reconeix més, cada vegada ho busca més, per tant això també continuarà, que la incorporació d'aquestes varietats que comentàvem abans, que són resistents a les malalties, que ens ajuden a reduir costos, etc., també començarà a aparèixer en les nostres parcel·les, i per tant això anirà canviant. Però no serà el ritme de mesos, sens dubte. Sí.
3: De fet, un canvi varietal en el món del vi és una generació com a mínim.
1: Yeah.
3: Perquè les vinyes viuen molts anys. Ara potser es guarden menys anys, no? I amb 30 o 40, 40 anys se solen canviar. Però alguns que ens agraden, som una mica romàntics encara, ens agrada guardar les vinyes velles perquè veiem que tenen unes qualitats diferents i perquè si les has cuidades bé, poden viure hasta 100 anys. Però les has de cuidar bé. I quan les cuides bé, te les estimes.
1: Evidentment.
3: Perquè és el que comentaves tu de la teva vinya, que dius aquesta és la del matí, aquesta és la de la tarda, aquesta és no sé
1: què. Sí, l'empleat del mes, el que creix més que els altres.
3: Quasi bé li dius el nom a cada planta, a cada cep.
1: Sí.
3: No? I tu què fas?
1: I quan hi ha un tros d'una branca que sense voler t'acaricia, ja li parlaries, pràcticament. Li dius, hola, maca, què tal? És molt bonic.
3: Sí, sí. Les varietats realment trigaran un segle a canviar, jo crec, eh? No, les noves i les tradicionals es van modificant, sempre hi ha petits moviments. Abans us comentava que a casa la parellada no està anant massa bé de fa molts anys i està desapareixent de la zona nostra. En canvi, els xarel·los estan anant a més.
1: Sí, sí.
3: I així anem.
1: I aquest xarel·lo que ens has portat, que és, el xarel·lo podem trobar a la botiga?
3: Sí, sí, el xarel·lo és el nostre vi clau.
1: Com es diu el xarel·lo que ens has...
3: Curiós.
1: El curiós, és un nom fàcil de recordar, és curiós. I digue'ns el preu d'aquest xarel·lo.
3: Això deu estar pels 9,5.
1: És que em sap un greu, que sigui, de veritat.
3: 10,5 ens
1: sap aquesta, eh? Apugeu preus, per favor, us ho demano. O sigui, et fas un curiós per 9 euros, mare meva.
2: Va, I trobo que una de les etiquetes més reconegudes, no? És una etiqueta que tots reconeixem, els prestatges.
1: Sí, tant que sí. Va, que la Sole, amb aquesta sintonia, ens fa un qüestionari als nostres elaboradors.
2: Vagi pel davant les gràcies a l'Àlex Torío per tenir aquesta sintonia estupenda i amb la que arrenquem. Efectivament, nova secció aquí al Tast Vertical i com que en aquest programa parlem molt de vi, de varietats, de territoris, d'anyades, de cellers, hem pensat que també estaria bé mirar què hi ha darrere, no? D'aquell que ho sosté. Així que, bueno, hem parit una secció a la que li direm sense escopidora. Això és una mica ja declaració d'intencions, eh? Josep Maria, prepara't perquè et traiem l'escopidora. I serà, doncs, bueno, el nostre particular qüestionari de Prus passat pel món del vi, això sí. Josep Maria, tranquil, no busquem respostes correctes, no busquem tècnica i sobretot no busquem la resposta més prudent. Aquesta de ser...
1: Però amb l'Albert i noia ja sabem que no serà.
2: Sí, crec que em passarà per la dreta, però intentarem mantenir l'estàndard del programa. Hi ha algunes preguntes per pensar, en d'altres que jo t'aconsellaria no pensar-hi gaire, llença't a la piscina, i bueno, i espero que no n'hi hagi gaires de massa incòmodes. En fi, doncs vinga, va, arrenquem amb les preguntes sense escopidora. Anem a la primera, Josep Maria. Vinga. Prefereixes tastar cegues o saber que tens al davant?
3: No, jo prefereixo veure el que tinc davant.
2: Per què?
3: Perquè em transporta al lloc on s'ha fet el vi i me l'imagino. Abans de posar-me a la boca, jo ja volo cap allà i estic, sigui una vinya que conec, sigui una zona que conec o amics que fan el vi, perquè en el món del vi ens coneixem molts, molta gent de tot el món, eh? D'Estats Units, de França, d'Itàlia, de Catalunya, ens coneixem i llavors, blup, quan veus l'etiqueta ja et transporta allà i llavors t'ajuda a comprendre més les coses, per mi.
2: Quin vi s'assembla més a tu d'allò que voldries confessar? Aquestes de les que no val més no pensar gaire.
3: L'Abelat, que és una varietat recuperada, antiga, que vam introduir fa 4 o 5 anys al mercat i de la que tenim un vi que és un vi nerviut, un vi amb poca capa de color, però que envelleix molt bé. Per mi m'encanta. Negre, eh? És un negre molt... Recordo una mica els Pinot Noirs, però amb perfil mediterrani.
1: Fixa't que dic que envelleix molt bé.
2: Sí, ja m'ho he apuntat, ja m'ho he apuntat. Molt bé. Has comprat mai una ampolla només perquè era bonica o perquè t'agradava l'etiqueta?
3: Sí.
2: Quina, si es pot saber?
3: Ara no te'n sé dir una, però... aquí, aquesta botiga que hi ha aquí al costat...
2: Sí.
3: Aquella que vam estar amb tu...
1: Ja no hi és, el petit celler.
3: Aquí el petit celler n'havia comprat algunes. De vegades estem pensant... ho fem més perquè ho vegin els de casa. I mireu, veieu què hi ha al mercat? Mira que atrevits, mira què fan aquests, mira que xulo. Vull dir, per agafar idees, més que pel vi en si, eh?
2: Copa perfecta o companyia perfecta?
3: Ostres, per beure vi, copa perfecta.
1: Oh.
2: Quina és la millor conversa? Ara que parlem de copa i no de companyia, però tornem a la companyia. Quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig? Una ampolla de vi, clar.
3: T'estimo.
1: Oh.
2: Serà difícil de superar, eh? T'estem deixant. Quina paraula del diccionari del vi jubilaries demà mateix?
3: Jo crec que totes les que són massa rebuscades, perquè jo, per exemple, quan faig una descripció d'un vi, procuro no fer-la servir mai, perquè entenc que la major part de consumidors que m'estan escoltant o que m'estan veient se'n poden allunyar si fa servir paraules rebuscades. Crec que el vi l'hem de descobrir cadascú i cadascú té les seves paraules. I, per tant, totes les rebuscades i massa complicada les trauria.
2: Trauríem unes quantes, eh?
3: Sí.
2: Una persona jove entra en un bar amb 6 euros. Només 6 euros. Per què hauria de demanar una copa de vi i no una altra cosa?
3: Home, perquè el vi jo crec que et fa volar amb una sola copa. No necessites volar en el sentit emocional. No necessites beure més. Amb una sola copa, i tampoc cal gaire plena, et pots... Te l'has de rumiar i per anar bé hauries de veure l'etiqueta que et deia, perquè llavors t'acaba d'ajudar, no? Sapigar d'on és, qui l'ha feta, tot això, amb una copa de vi, amb 6 euros n'hi ha de sobres.
2: Quan va ser la darrera vegada que vas canviar d'opinió sobre un vi? Perquè algú que sabia menys que tu, que he de dir que això és fàcil, eh? Saber menys que el Josep Maria és fàcil, et va fer mirar-ho d'una altra manera.
3: Bé, moltes vegades que jo he trobat un... O sigui, que algú em diu, aquest vi és boníssim, això que deies tu. I el tasto i penso, ostres, jo no li trobo tan boníssim, però entenc que aquesta persona li pugui agradar. Vull dir, de vegades el teu gust és un i els altres en tenen un altre i t'ajuda, si saps escoltar, evidentment. Si vas a la teva bola, no.
2: Digue'm què hauria de copiar el sector del vi de qualsevol d'aquests tres sectors. El de la cervesa, el dels còctels o el del cafè d'especialitat?
3: Del cafè, jo crec que la part que m'agrada més és el cafè de comerç just. Crec que el de comerç just en el món del vi ho hauríem d'incorporar i hi hauria d'haver un segell que podria ser pagès content que realment certifiqués que aquell raïm s'ha pagat a un preu digne. I quan dic digne vull dir no els costos sols, sinó els costos i un benefici, perquè el viticultor no és un assalariat, és un empresari. És autònom, però és un empresari. I un empresari té que tenir beneficis. No podem parlar només de costos sempre, sinó que això és el que dona la dignitat, per mi. Del món de la cervesa, home, la manera que tenen de vendre-la, saben molt, fan uns anuncis que... Oh! Sí. Diria una paraula bruta, ja. No saps què faries allà davant. Hòstia, que bons que són. Sí. Fent anuncis comercials, no? I després m'has dit un altre sector, el de...
2: El dels còctels.
3: Home, els dels còctels a mi no m'agraden massa, però no m'agrada massa, però en el món del vi ja fem còctels, però el que passa és que els fem de vi en vi. No hi incorporem altres coses. Potser s'hauria d'incorporar alguna, no? En diem copatge en el món del vi.
2: Quina pregunta creus que fem encara a una dona del vi que difícilment la faríem a un home del vi?
3: Bueno, més que una pregunta és dir-li, bueno, tu prendràs un blanc o un rosat. Penso que això és un tòpic que, totalment absurd, i que o que et vingui el camarer a la taula i no et serveixi el vi a la dona i l'home. La meva companya, la Marta, tasta més bé que jo. Té un nas brutal. Hi ha molts aromes que jo no els trobo i ella els troba. Doncs per què t'han de servir sempre això? Aquestes dues coses ja penso que...
2: Has estat sempre un pioner en moltes coses, però digue'm quina cosa del món del vi defensaves fa 10 anys i ara no defensaries.
3: El collir a màquina. Jo defensava no collir a màquina i m'he anat adonant que realment l'hem d'admetre. Les màquines han evolucionat molt, de collir raïm, i a més, és que no hi ha personal. No hi ha personal, i és molt complicat gestionar. A casa avui, per exemple, estem collint raïm i som 23 persones. Hem de fer dues colles, 4 tractoristes, és molt complicat gestionar-ho. Sempre hi ha algun que està malalt, que no deixa... Bueno, i la màquina realment soluciona moltes coses, a part la rapidesa que té. Però a casa no la voldria, perquè m'estimo massa les vinyes i les màquines apurregen la vinya i la trenquen. I una vinya collida a màquina no et viurà més de 30 o 40 anys. I a mi m'agraden les vinyes velles. I llavors... Ves, doncs... Són incongruències que tenim, eh? Però he evolucionat i ara l'admeto.
2: Molt bé. Arribem a la pregunta final. Si poguessis deixar una sola ampolla, perquè algú l'obri cap a l'any 2100, eh? Vull dir, d'aquí una mica de temps. Quina hi posaries i quin missatge hi afegiries?
3: O sigui, el missatge amb una ampolla, allò
2: sí. A dintre. Quina ampolla deixaria? Sí. Per algú que l'obrirà el 2100 i amb algun missatge dins de l'ampolla.
3: Jo em faria amb una ampolla de vi blanc de Marina Rion, que envelleix molt bé, amb tap de rosca, i la frase que posaria... Aquesta pregunta me l'havies dit abans i me l'he preparat.
2: Sí, aquí hem fet una mica de trampa, eh? És que m'ha semblat que feu un assetjament el primer dia.
1: Aquesta s'ha de dir.
3: Me l'he apuntat aquí al telèfon. Vull creure que els darrers 50 anys el món hagi deixat de cremar energies fòssils i comenceu a recuperar les temperatures perquè vosaltres i la vinya ofereixi la seva millor cara.
2: Josep Maria, vull dir, m'has passat per la dreta, efectivament.
1: Diu el Josep Maria, no sé si és l'entrevista, però aquí fa molta calor, sí.
2: La fa.
1: És
2: sí,
1: un estudi que sí. No està xambrer, no el tenim xambrer.
3: S'ha de dir que això és que els hi fan estalviar, els hi han reduït el pressupost elèctric i quan passen d'un cúpul els hi tallen.
1: Molt bonica la frase que has pensat.
3: Bueno, és que jo estic molt nerviós amb l'evolució del clima i no saps què has de fer.
1: Tots.
3: I veig que la gent no fa coses per deixar de cremar i tots anem... No, però és que això és massa car. No? I els que ho poden fer tampoc ho fan.
1: La qüestió del clima no hi ha ningú ara mateix que la negui, no, Joan?
0: Que hi hagi o que diguin el que vulguin. Això sí, és com la gravetat.
1: Sí.
0: Pots posar com vulguis.
1: Els terraplanistes, sí.
0: Però
1: sí.
0: La poma caurà, eh?
1: Sí.
0: És així.
1: Estem canviant coses, estem adaptant-nos, tu ho deies, eh?
0: No queda un altre, adaptar-se sí. I intentar ser responsables amb el que fem, clar.
1: Aquest mapa que tu ens has vingut, aquest atles, vull dir, que tu ens has vingut com a explicar als viticultors, la gent del sector, on el té disponible?
0: Bé, això és d'ús obert, està disponible a la web i a les pàgines del Departament d'Agricultura, a la pàgina de l'INCAVI, és un PDF, es pot baixar sense cap tipus de limitació i, per tant, qualsevol ho pot consultar.
1: Tu pots veure la teva regió, no? A veure què hi ha, a veure què...
0: Això ho tenim dividit, s'ha dividit per DOs, dins de cada DO n'hi ha 5 mapes, varietats blanques i varietats negres majoritàries, varietats tradicionals, la distribució de les vinyes segons l'edat de plantació i l'últim mapa és la distribució de les vinyes segons l'altitud. A banda, després hi ha tota una sèrie de quadres numèrics que municipi per municipi surten la totalitat de les varietats plantades i la superfície que ocupen en aquest municipi. Per tant, creiem que conté molta informació.
1: Aquest mapa el podem veure a la web, com deies, però en paper seria un bonic regal.
0: Estem d'acord, perquè penso quan et
1: regalen mapes de sols i tot, ostres, per casa, pel celler del Josep Maria, això heu de pensar, a veure si ho feu, unes impressions que ens agradarien molt.
0: M'ho apunto i
1: sí, la felicitació de Nadal de l'Incavi hauria de ser el mapa aquest, perquè ens el penjaríem a la paret.
0: Ben pensat, molt ben pensat.
1: Va, doncs escolta'm, feu-nos-ho, que ens agraden els mapes.
2: És que absolutament.
1: No podem evitar, sí. Ens encanten.
2: I les dades, sí. Els mapes i les dades.
1: Sí. Doncs escolta'm, gràcies per anar investigant i per anar fent coses.
0: És la nostra feina i és el que creiem que podem aportar al sector.
1: Tu t'ho passes bé per això, fent la feina aquesta. Sí o no?
0: No vull...
1: Quan et veig tastant, sempre penso, ostres, que bé s'ho passa.
0: A mi m'encanta la meva feina.
1: Ja.
0: No puc dir el contrari perquè seria mentida. I per tant, sí, m'agrada molt el que faig.
1: Doncs ves venint de tant en tant al Tast Vertical, a portar-nos novetats, perquè aquestes coses ens agraden molt.
0: Sempre que ens convideu...
1: I on planteu, on teniu plantades les varietats aquestes, com ho feu, el panell de tast, que sempre ens agrada. Tot això ens agrada molt.
3: Ara el proper treball que hauríem de fer és el mapa dels sols, que també n'hi ha molts... No sé si tot Catalunya el té fet, però jo recordo el del Penedès, que fa bastants anys que està fet, i que quan jo vaig ser president vam treure el del calaix, que estava en un calaix guardat, i vam fer les 10 zones, o sigui, vam classificar les 10 zones, organitzar les 10 zones, subzones, que hi ha ara al Penedès. Però recordo que, és curiós, hi havia tanta diversitat de sols i de microclimes, sí, sí, que si ens haguéssim senyit el mapa de sols, sortien més de 53 subzones.
1: Wow.
3: Llavors vam dir, no, hem d'agrupar-ho,
1: sí.
3: I llavors vam anar...
1: Hem de fer-ho fàcil.
3: Vam anar classificant, i vam acabar amb 10, i vam dir, vale, això és digerible. Sí. Si d'aquí 100 anys en volen fer els hereus, les altres ja s'ho faran. Però...
1: Se'ns ha acabat el temps. Us demano, doncs, un brindis amb el que queda de xaraleu a les nostres copes, i mirant-nos als ulls, i dient aquesta frase que ens ha dit abans un dels nostres convidats, salut i vi.
2: Salut i vi.
1: Salut i vi.

0: concerns inflation.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià, com explica aquesta mestra als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Vinc de l'Institut Lluís Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i a més amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
2: És la primera mobilització del curs dels docents valencians que no descarten tornar a la vaga indefinida. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi ha sumat el seu màxim rival, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT i el multimilionari Elon Musk. Segons ha dit a 3CAT Info Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
4: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
2: Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'últim aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. La troballa d'un parell de dragonets blaus s'ha obligat a prohibir el bany aquesta tarda a les platges d'Altafulla i Tamarit, al Tarragonès. Es tracta d'un mol·lusc marí molt petit, d'un intens color blau i de formes vistoses que, malgrat la seva aparença innocent, és potencialment perillós. La picada d'aquest animal verinós, que només fa entre 3 i 4 centímetres de llarg, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. Protecció Civil explica que, malgrat que l'exemplar d'Altafulla era fora de l'aigua, per prevenció s'ha prohibit el bany per la possible presència d'altres dragonets. La pel·lícula Woman Unknown, de la directora danesa May Eltuki, ha guanyat el Lleó d'Or del Festival de Venècia, el màxim guardó d'aquest festival. El film, ambientat en la postguerra, també ha donat la seva protagonista, Mathilde Arcel, el premi a la millor actriu. El triomf arriba en una edició marcada pel debat sobre la presència femenina darrere les càmeres. Eltuki era l'única dona que competia en una pel·lícula dirigida en solitari a la secció oficial, formada per 21 títols. Una situació que ha generat crítiques i ha reobert també la discussió sobre les dificultats que encara afronten les dones dins de la indústria cinematogràfica. En la resta del palmarès, el gran premi del jurat ha estat per Promised Love, del director sud-coreà Lee Chang-dong, mentre que el premi especial del jurat ha recaigut en el documental sobre Gaza, NASA. Esports, el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda i en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. La novetat serà Eric García, sancionat a la Champions, que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas al Camp del València. Aquest dissabte l'Espanyol ha guanyat 0-2 al Camp de l'Osasuna amb 2 dianes de Roberto. Mentre segona derrota del Girona a Montilivi contra el Castelló, 1-2 després d'haver aguantat molts minuts amb un menys per l'expulsió d'Abel Ruiz. Aquest diumenge a 6:45, Mallorca-Sabadell. I a la Lliga F, victòria 4-2 del Barça contra l'Atlètic de Madrid, mentre l'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada 2-2 al camp de l'Atlètic de Bilbao. Aquest diumenge jugarà l'Eibar Badalona en directe per Esport 3. I en bàsquet, aquest diumenge Barça i Lerna, Lleida disputen la final de la Lliga Catalana. El partit serà a les 12 i es podrà veure a TV3.
1: Fins aquí les notícies.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, amb Rodolí inclòs, amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, disparant-nos avui cançons d'en Guillem Gisbert. Avui, full focus Guillem Gisbert, full focus Manel. Si no en sou fans, potser espereu-vos a la setmana vinent, perquè el programa d'avui va d'aquest pal. D'entrada, amb la més nova, que acaba de sortir, que és l'avançament del segon disc en solitari d'en Guillem, és aquesta cançó que es diu Entretem-me.

La cançó es diu Entretén-me, és nova de Trinca, acaba de sortir. Com dèiem, és el primer avançament del que ha de ser el segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert. I això ens porta cap al primer. I si aquest és l'avançament Entretén-me del segon àlbum, doncs el primer avançament, de fet, del debut en solitari a la història d'en Guillem Gisbert, l'hem d'anar a buscar a l'1 de març del 2024. I la Matilda.

matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio, l'amplificador amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, avui posant el focus en la veu d'en Guillem Gisbert, caminant en solitari. Recordeu que tenim Manel aparcats, de moment, i Bernan a Guaret. El seu primer disc, el 2024, el segon disc serà ara ja, aquesta tardor del 2026, publicant un segon àlbum en Guillem Gisbert. Ara el que es tracta és de rebobinar, d'anar a buscar els seus orígens, per si hi ha algú que té altes dosis de, què sé jo, de desmemòria, val? Els discos de Manel, els discos que han marcat l'evolució del pop fet a Catalunya des de fa 20 anys. Per exemple, el debut, Els millors professors europeus, va ser tot un fenomen l'any 2008 i podíem triar cada una de les cançons. Ens hem quedat amb aquella de A vegades ens en sortim, oi que la teniu al cap? Captatio benevolentiae.

tros de hit, quin himne. Ara mateix sé que Catalunya està cantant de matinada aquesta cançó, perquè si sona a la ràdio, doncs tu deixes tot allò que estàs fent i et poses a cantar, que és una mica el mateix que ens anirà passant amb cada una de les cançons, perquè hem decidit avui posar el focus en Manel, per això de l'enlairament del segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert. Segon disc de Manel, de quan encara funcionava, en 2011. Era un repte superar tot allò que havia projectat els millors professors europeus, i jo crec que se'n van en sortir. Era un repte ben reeixit, 2011, 10 milles per veure una bona armadura. Ja em disculpareu, però amb en Nil hem pensat que podíem esquipejar el benvolgut, que ja sona molt, i ens centrem en un altre. Llancem el boomerang.

Avui només hits, eh? Avui ens està tirant aquí unes barres en Nil Hernández des de l'altra banda del vidre a l'amplificador matinada de Catalunya Ràdio, posant el focus en la discografia de Manel. Clar, és que anem també... anem a preu fet. Anem a buscar només bon material, bon gènere, per exemple, saltant el tercer disc de Manel, Atletes baixin de l'escenari, que és aquell de la portada groga, on hi surten els quatre components de Manel, l'Arnau, en Martí, en Guillem i en Roger, com si sortissin disparats corrent. Doncs d'aquest disc, que és el tercer, del 2013, com dèiem, ens quedem amb una de les cartes de presentació de l'àlbum, que també ens va molt bé, trobo aquest exercici d'avui, per anar comprovant cançó a cançó l'evolució en el so de Manel. Perquè ja em direu, què té a veure Captatione Benevolentiae... Perquè ja em direu, què té a veure Captatio Benevolentiae amb Boomerang, amb la mort d'un heroi romàntic.

Boníssim, boníssim exercici, trobo, el que ens estem marcant aquí amb l'excusa de la cançó Entretén-me, que ens avança ja el segon disc en solitari d'en Guillem Gisbert. Estem fent una prospecció en la discografia i en el so de Manel, i ja som a l'any 2016, el quart disc del Quartet de Barcelona, Jo competeixo, un canvi gros aquí de so, i una cançó que ens flipa, que es diu Les cosines.

Però com sona la matinada de Catalunya Ràdio? Això és l'amplificador. Tenim en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, disparant hit rere hit rere hit, perquè, de fet, estem repassant la discografia de Manel. Hem arrencat el 2008 amb els millors professors europeus, l'11, 10 milles per veure una bona armadura, el 13, atletes baixin de l'escenari, el 16, jo competeixo, i el 19... l'últim disc de Manel, Per la bona gent, que això és prepandèmia, que ja fa uns quants anys de l'últim àlbum d'aquest grup que tenim a Guaret, tenim hibernant, amb aquella esperança a l'horitzó de que algun dia tornaran, de que algun dia s'aixecaran d'allà on siguin i tornaran a caminar plegats per llançar noves cançons, fer concerts i tot això, fent volar coloms. Ja veurem què passa. De moment, n'hem de punxar una per la bona gent i aquí ho hem tingut claríssim. A casa... i tinc formigues.

una gramosa plana en tingui per bressol. Com la biguetana no en veu altre el sol. Jo fui la formiga de Sorpla i Garriga, del Mas Oreneta, del Camp Rossinyol.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer he notat, el grapat que s'enfilava per

repassant a l'amplificador la discografia de Manel, comprovant com ha anat evolucionant i mutant el seu so, i és veritat que hem passat pels 5 discos, però ens queda un EP. Hi va haver un repicó post-pandèmia, 2021, L'amant malalta, i us he de reconèixer que dins d'aquest EP hi ha una de les meves cançons preferides de Manel, així com la recua d'últim moment, tipus suite.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I aprofitarem l'estona que ens queda per moure un xic el focus, però quedar-nos allà mateix. De seguida m'explico. Oi que hem estat parlant d'en Guillem Gisbert en solitari i de la seva evolució en Manel? Doncs hi ha un altre dels components del grup, l'Arnau Vallvé, a la bateria Manel, que també està fent enlairar la seva pròpia carrera en solitari. De fet, ara fa uns mesos publicava el primer single del que ha de ser el seu primer disc, que ha d'arribar al 2027. Punxem Mentre el monstre.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva mirada.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

L'Arnau Ballbé presentant-se, ell mateix ho deia, ara, i tirava la barra en aquesta cançó, cantant els quatre vents el seu nom, la seva manera de fer, que també en generava molts dubtes i que trobo que entronca molt per la sonoritat, pel beat, amb el darrer disc de Manel. En per la bona gent. Va per aquí, sembla, de moment, l'Arnau Ballbé, volant en solitari, i hi havia com molta intriga per sentir-lo cantant, i, de fet, ja l'havíem sentit cantant una cançó de Manel, d'aquella EP que dèiem, La Man Malalta, del 2021. Hi havia una cançó que es deia La Jungla, on qui cantava ja era l'Arnau Ballbé.

Mentre esperem el disc, el primer, en solitari, de l'Arnau Ballbé, tenim aquesta mostra, que és la jungla de l'últim EP que havien tret en Manel, on ell ja era la veu principal, i també una cançó del primer disc, aquells millors professors europeus que fa una estona hem rescatat, doncs allà n'hi havia una de la qual tant la lletra com la música eren obra de l'Arnau Ballbé. Sabeu quina és? Segur que us sona. Els guapos són els raros.

Esbandint l'amplificador d'aquesta setmana hi ha vida. Evidentment, més enllà de Manel, d'en Guillem Gisbert i de l'Arnau Ballbé. I és que aquesta setmana hem sabut que el petit de Calaril, en el seu teatre, a Guissona, està gravant el nou disc de Gavina.mp3. I he de reconèixer que això ens ha volat un xic al cap, perquè, de sobte, dues generacions aquí que es troben per treballar de forma plegada, segurament compartint una sensibilitat, una mirada artística, una manera de fer, molt de hype, moltes ganes per saber què en surt d'aquesta col·laboració entre el petit de Calaril d'una banda i Gavina.mp3 de l'altra. Amb ell acabarem de seguida. Amb en Max punxem sota el cel. Abans, però, fem els agraïments. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, molt de talent, molt de treball, molt de saber fer. Moltes gràcies, Nil. I nosaltres tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La pel·lícula Woman Unknown, de la directora danesa Meyel Tuki, ha guanyat el Lleó d'Or, el màxim guardó del Festival de Cinema de Venècia. El film és un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. La directora ha resumit així la cinta. Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic, i al mateix temps la pel·lícula explica les històries invisibles, ignorades i sense veu. La seva protagonista, Mathilde Arcel, ha guanyat la Copa Volpi a la millor actriu. El triomf arriba en una edició marcada pel debat sobre la presència femenina darrere les càmeres. Meyel Tuki era l'única directora que competia en solitari en la secció oficial, integrada per 21 pel·lícules. En la resta del palmarès, el gran premi del jurat ha estat per Possible Love, del director sud-coreà Lee Chang-dong, mentre que el premi especial del jurat ha recaigut en el documental sobre Gaza, NASA. I Dau, del cineasta Ilya Yaryanovics, s'ha endut el premi a la millor direcció per una pel·lícula sobre el totalitarisme estalinista. En clau internacional, Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, a qui ha convidat a fer-ho possible i alhora ha obert una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda.